0: S'acaben de caer edificis.
1: Com sentíem, a Caracas, diversos edificis s'han ensorrat i molts ciutadans han sortit als carrers per protegir-se dels tremolors. També hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat aquesta alarma. L'últim terratrèmol similar a Veneçuela va ser el 2018, de magnitud 7,3, i va afectar almenys 10 països de la regió.
2: Repassem ara altres informacions en format més breu. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles.
1: Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls, al voral de la carretera, i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
2: Crida la calma de l'Organització Mundial de la Salut després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora d'Àfrica relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
1: Jornada històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan a Valls. S'han descarregat 6 castells de cama extra. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
2: Creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok, amb milers de seguidors.
1: L'agència Lenke és la primera que el representa, amb una trentena de booktokers de tot l'estat. La fundadora, Guillermina Rosés, confirma aquesta emissora l'interès creixent de l'ecosistema editorial per aquest segment.
3: Nosaltres, al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
1: Viena Edicions és una de les primeres editorials que va connectar amb ells. Per la seva editora, Blanca Pujals, la comunitat catalana de booktokers és una de les més potents.
4: Recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, un munt d'autors que realment ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
1: Els booktokers es defensen d'algunes crítiques que diuen que fan més promoció que crítica literària i asseguren que no són crítics, sinó prescriptors.
2: Esports, el Mundial de Futbol s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificats ja per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. També passarien a la següent ronda el Marroc i el Brasil. I a les 3 es tanca el grup A amb aquests partits, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia-Mèxic.
1: El Barça ha perdut la final de l'ACB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veseli. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17. Els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
5: Fins aquí les notícies.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
8: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
7: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio.
0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
10: Aviam què passarà.
11: El primer concert va ser a Torelló.
12: Torelló? Aquí, al costat, sí. Aquí a Osona.
11: Vam partir un 8 de febrer, vam arribar... El 9 teníem el concert, en Carnestoltes, amb un fred que fotia cap a l'ava.
12: Per Carnaval.
11: Sí.
12: Cris Joanico,
11: eh?
13: Ai, que bé, m'encanta el Cris Joanico.
14: És molt bo, eh?
10: Molt bo.
13: Sí.
10: Gran carrera, eh?
13: M'agrada molt com canta. Sí, sí. Que canta superbé.
10: I parlarem de la clau anglesa. És un invent impressionant, la clau anglesa.
13: Ah, sí?
14: Fa servir, tu?
10: Molt.
14: Vaig, que allò, arriba, jefa.
13: Aquesta em fa servir.
15: Déu us guard.
16: I listo!

0: La Renaixença. La clau anglesa l'inventa...
1: Aquí no hi ha dubte, Peyu.
0: Eh?
1: Bueno, que no es diu la clau egípcia.
0: No, no, no, està clar. La clau anglesa no la
1: va... No em diguis que la van...
0: No, no, no la van inventar l'antic... M'ho deixes dir o no?
1: Sí, però vull dir...
0: No la van inventar l'antic Egipte.
1: No.
0: No, evidentment la van inventar els anglesos.
2: Ara. Collons d'anglesos.
0: Un parell d'enginyers anglesos a mitjans del segle XIX, un tal Richard Clyburn i un tal Edwin Bird. Atenció, aquest últim, que a part d'inventar la clau anglesa, també és l'inventor del tallagespa.
3: Oh. Ah, sí?
4: Oh. Clar, i se li havia espatllat el tallagespes i aleshores va inventar la clau anglesa per arreglar el tallagespes.
0: Podria ser, no sé com va anar, però em semblen dos invents molt ben parits com perquè els faci la mateixa persona.
3: Sí.
0: Vull dir, tu inventes la clau anglesa i després inventes una altra merda com de segona, un raspall de dents, per exemple.
1: Sí.
0: Vale. No. Però la clau anglesa i el tall a gespa, hòstia, nano, espero que li hagin donat la creu de Sant Jordi d'allà, aquest tio. Espero. Més tard, el 1892, un suec patenta una versió millorada de la clau anglesa. Quedaria en una anècdota si no fos perquè això ha fet que molts països d'Europa, en comptes de clau anglesa, en diuen la clau sueca.
3: No,
2: la clau sueca? Es diu la clau sueca?
0: Sí, no té nom d'eina.
1: No, que no. És que clau sueca... No,
0: té més nom com de clau d'arts marcials.
1: Bueno, sí.
0: Li va fotre la clau sueca i el va deixar paralític.
2: Sí. Però no complicar-nos la vida, també, eh?
0: Sí.
2: Vull dir, perquè jo li dic a la meva dona que fotem una clau sueca.
0: També. No sé com s'ha de fer,
3: però...
2: No, tampoc no sé com s'ha de fer.
0: Passa
2: no
0: també facis, allò que passa amb altres coses, com l'amanida russa, que sabeu que l'amanida russa a Rússia no en diuen amanida russa.
2: Què vols dir?
0: La clau anglesa a Anglaterra tampoc en diuen clau anglesa.
1: Tampoc?
0: No. O sigui, en els països originals, a Suècia no en diuen clau sueca
1: tampoc.
0: I a Anglaterra no en diuen clau anglesa.
2: Ai,
0: en diuen clau ajustable.
1: Ah. I els russos de l'amanida russa, de l'ensaladilla, en diuen...
0: Sí.
1: Ensaladilla ajustable?
0: L'ensaladilla... Es veu que en diuen amanida Olivier, a Rússia, de l'ensaladilla russa. Sí.
1: Ensaladilla.
0: Perquè el seu creador era un xef franco-belga que es deia Lucien Olivier. Si aneu a Rússia, heu de demanar una amanida Olivier.
2: I us donaran una clau anglesa.
0: No!
1: No, no entenc res.
0: A Anglaterra, sobretot, no demaneu una clau anglesa, Anglaterra.
1: No. No. Què hem de demanar?
0: No, bueno, una clau ajustable.
1: Ajustable.
0: Clar, una clau anglesa no, sobretot.
1: No, no, no, no. Ni una ensaladilla russa.
0: Anglaterra?
1: Poc. No. La foten dolentíssima.
0: Ah.
1: No la demaneu mai,
3: tot ja. Tot ho fan dolent, no, a Anglaterra.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo el que no entenc és, havent-se inventat la clau anglesa,
1: sí,
0: per què els mecànics encara tenen tot aquell reguitzell de claus fixes de diferents números?
3: És veritat.
0: Ah, sí, si al final ho pots fer tot amb la clau anglesa...
2: Noi. Però...
0: La del 13, la del 6, la del 12.
2: Tu saps el ben perill que queda totes aquelles claus penjades allà de la gran a la petita?
0: Això sí,
2: saps?
0: Això sí. Hòstia. Jo crec que és només per fer bromes als aprenents. Perquè quan ve un aprenent, porta'm la clau del 13, llavors ve l'aprenent, la va buscar... Ah, és petita, vés-me a buscar la del 15.
2: Exacte.
0: És per tocar els collons.
1: Per tocar els plors, senyor.
0: Suposo que és això. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut. Un boig que des de Ciutadella canta a la mar, al vent, a l'amor i a Menorca, que vindria a ser el mateix. Va començar amb el Ja t'ho diré i des de llavors no ha deixat d'explorar nous camins musicals. Per alguna misteriosa confusió infantil amb uns mocadors, es va fer seguidor de l'Espanyol.
2: Oh.
1: Però no patiu. Ben segur que la seva visita avui ens proporciona a tots una alenada d'aire fresc.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Cris Joanico. Cris, què has menjat avui per esmorzar?
3: Ai, a veure, avui... Avui no, jo, no? És que no esmorzem.
0: No?
3: A les illes berenam.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Es diu així.
3: I a la tarda fem sa bereneta.
0: Bereneta.
1: Sa bereneta.
3: Sa bereneta.
0: Sa bereneta. Què, eh?
3: Sí.
0: Ho estic fent prou bé.
3: Fas molt bé, pots venir quan vulguis, ja ho saps. Però jo, habitualment, el que sigues esmorzant és unes llesques de pa torrat amb una mica de tomata i unes tàperes amb oli damunt.
0: Mira.
3: Que faig jo.
0: Les fas tu, les tàperes?
3: Bueno, sí, les compro crues i les condimento, sí.
0: Mira.
3: Ben bones.
0: Bé.
3: Avui, bueno, una mica de llangonissa ha anat malament.
0: També, eh?
3: Estim a la terra, clar que sí.
0: Escolta, ets un... conegut i conegut especial per la Laia i l'Arnau, perquè us coneixeu, amb l'Arnau havíeu compartit, no, el Cente,
3: sí,
0: que era el bateria dels Ja t'ho diré, havia sigut representant dels Obeses.
3: I van coincidir amb escenari, també.
0: Ah, sí? Heu tocat junts?
3: Bueno, sí, de fet, amb un homenatge que se li va fent en Cente, tant a la Mirona com a Ciutadella, i, evidentment, en aquell homenatge que es va muntar, van voler que tota la figura d'en Cente estés representada des de que era agitador cultural. Que...
0: Quin tio tan ben parit, el Cente.
3: En Cente era una... Encara me l'estim molt. Vull dir, és una persona que hi penso moltíssim cada dia. I van coincidir això de muntar escenari perquè vam voler que en Cente estigués representant en totes les seves facetes. I, evidentment, la de representant no hi podien faltar la seva nineta dels ulls, que són Obeses. Eren Obeses,
1: sí. Home, personatge extraordinari, estimadíssim per molta gent. I, de fet, aquests concerts d'homenatge, tant el que van fer a la Mirona com a Menorca, doncs va ser increïble. La quantitat de gent que es va reunir, que va mostrar la seva estima per...
3: Sí,
1: per
3: i ens van fer més amics encara en tot això. I després la Laia és un grandíssim músic que van coincidir amb l'OMAC juvenil.
0: Sí.
3: Tot i que jo ho desconeixia, perquè a l'OMAC eren, no sé, molts músics i eren molt joves, amb un projecte que es diu altament sensible. I veient aquest programa, perquè heu de dir que...
0: Ens mires, eh?
3: A casa us mirem, sí.
0: Mira.
3: Us mirem, no vos escoltam. I vaig dir, ostres, jo estic fent un disc que es diu Rosa d'Esvents, l'estava preparant i volia que els instruments i les col·laboracions fossin instruments de vent. Vaig dir, vull una gralla, una dolçaina, crec que una gralla millor. I la Laia, em vaig fer contacte i mira.
0: I mira.
4: I li vaig dir, sí, ja ens coneixíem.
3: Ostres, perdona.
0: I la Laia Gluck apareix en aquest nou disc que has publicat ara el 2026, que es titula Rosa dels Vents i que sona així.

0: Cada cançó del disc porta un vent com a títol, no?
1: Sí.
0: És una cosa que la gent, vols dir que la, quan eres petit abans te'ls feien estudiar, la Tramuntana, el Gregal...
1: Bueno, i els afluents i els rius d'Espanya, sí, també. Però els vents no et pensis, eh? No era tan, no era tan habitual.
0: No.
1: De fet, jo me'l sent des de no fa molts anys, des que vaig tornar a Menorca, bàsicament.
0: Per què?
1: Bueno, perquè a Menorca el vent és un és element és bastant present en totes les formes, diríem, no?
0: Quin és el que dona pel sac allà? Com bueno, a l'Empordà es parla sempre de la Tramuntana?
1: A la Tramuntana, la mateixa Tramuntana que hi ha a l'Empordà està a Menorca. Pensa que Menorca està enmig del Golf de Lleó, per tant, sí, ens pega. Quin dona més pel sac? No ho sé. Per exemple, xaloc, segurament. Xaloc és un vent que és molt humit, que és molt... amb pols en suspensió.
0: Sí.
1: És brut.
2: Sí.
1: Quatre gotes que cauen i, a més, t'embruten el cotxe, saps allò que...
0: I això, no sé. Li has buscat relació amb les cançons? Està inspirat en cada vent, cada tema?
1: Sí, és a dir, cada cançó està inspirada en aquest vent i, evidentment, alguns elements d'aquests vents ho he aprofitat per fer les lletres, però també el que he fet és convertir Menorca en una talaia. És a dir, he agafat la rosa dels vents, l'he posada damunt Menorca...
0: Sí.
1: I he mirat una mica, a veure què em deia aquell vent, quina sonoritat m'aportava, quines coses passaven des d'allà on venia el vent. No sé, és una mica... És buscar conceptualment un concepte per fer aquestes cançons.
0: Mm. Com està la vida per Ciutadella i per Menorca?
1: Bueno, està
0: bé. Es parla tant català com a Barcelona, encara?
1: Una mica més.
0: Més, eh? Més que a Barcelona, sí.
1: Sí, sí, crec que sí.
3: Perquè tots els catalans van cap allà.
1: Bueno, primer perquè hi ha molta segona residència, però no... Bàsicament perquè es viu en català, en menorquí, en Ciutadella, en
0: Maonès... Digue-li com vulguis.
1: És igual, però es viu, sempre s'hi ha viscut, allà, amb aquest... Ara, evidentment, jo crec que un dels problemes que hi ha, i no malinterpreteu, és que assumir la immigració i amb molta immigració de sud-americana o d'això fa que la presència del castellà sigui molt més, sigui molt més present i fa que la balança es desequilibri. Però no per res més que perquè bueno, doncs el dia a dia les converses entre els nanos deuen ser amb aquests idiomes. No?
0: Bueno, llavors la pressió de l'habitatge també, no? Un lloc tan petit com Menorca...
1: Bueno, a veure, Menorca és un lloc turístic,
0: sí.
1: Es viu bàsicament del turisme, i evidentment hi ha una pressió sobre l'habitatge bastant, bastant important. I és sobre el territori, sobre el terreny i sobre les persones, evidentment, que vivim allà.
0: I el circuit cultural? Perquè aquí sempre ens arriba, bueno, de Menorca, només tenim aquesta visió una mica del turisme i tot plegat, però el circuit cultural, que deu ser la xarxa on et mous tu habitualment, quina salut té, això?
1: A Menorca sempre és magre, el circuit cultural, és una mica magre. El que sí que hi ha és que s'han posat de moda, igual que en altres illes, i sobretot també aquí a Catalunya, són els festivals. És a dir, aquesta voràgine de festivals que, diguéssim que el producte local es queda una mica dissolt, no? Diluït entre grans artistes que són actuacions o són programacions pensades no tant per la gent local, sinó pels visitants.
0: Mm-hmm. I, escolta, viure a una illa, no sé si et dona una visió diferent de... Vull dir que jo a vegades us envejo i penso, no, Peyu, ha de ser terrible.
4: No t'hi veig.
0: No.
4: Bueno, tu ets de terra endins, eh?
0: Sí, sí, però vull dir que la sensació aquesta d'estar allà com apartat...
1: Bueno, depèn, no?
0: Deu tenir el seu bo i el seu dolent.
1: Clar, estàs aïllat en tots els sentits, per lo bo i per lo dolent. Però tenim cabres allà.
0: Clar. Ah, sí?
1: No, ara. Pots venir quan vulguis. Ja tenim cabres, tenim formatge.
4: Hi ha vi.
1: O sigui, hi ha vi, oli.
0: Tens algun raconet de Menorca on encara et puguis amagar i no et trobin?
4: No ho diguis.
0: No ho diguis, però només digues sí o no.
1: Sí, sí. Uns quants.
0: Encara n'hi ha uns quants.
1: Uns quants.
0: Portes més de 30 anys de carrera, ha evolucionat la música, el que deies ara dels festivals, ha evolucionat Menorca, ha evolucionat Catalunya, també. No sé quin panorama t'agrada més, si tens certa nostàlgia de tot lo d'abans.
1: Bueno, jo crec que abans es feia d'unes maneres que avui en dia ha canviat moltíssim. O sigui, nosaltres, ja t'ho diria, vam ser quatre amics o cinc amics que van agafar una maleta i un instrument i vam haver de moure de Menorca amb la intenció de dedicar-nos a la música.
0: Recordes el dia que pateu a...
1: Bueno, sí? Si me'n recordo.
0: Que veniu a Catalunya.
1: Sí. El primer concert va ser a Torelló.
0: Torelló, aquí, al costat, sí. Aquí a Osona.
1: Vam partir un 8 de febrer, vam arribar... El 9 teníem el concert, en Carnestoltes, amb un frec que fotia cap a l'ava.
0: Per Carnaval de Torelló.
1: Sí, Déu Carnaval de Torelló.
2: Per als millores.
1: A l'antiga pista de hockey, que ara mateix és una biblioteca, no està malament, també, bé. El canvi no està malament. I l'endemà vam quedar a dormir a Vic, a casa d'un amic, d'Antoni Coromina, i l'endemà vam agafar furgoneta i dos cotxes, i ens vam anar cap a Figueres i per instal·lar-nos a viure d'Empordà, que era un poble que no sabia on era. Vam anar per Cantoni Gros i per...
2: Maco.
0: Per anar a Figueres?
2: Sí, home.
1: Clar, perquè l'eix...
0: Clar, no existia.
1: No existia.
2: Sí. I el túnel de Barcons tampoc?
0: No.
1: No hi havia res.
0: Però jo hagués baixat fins a Granollers a agafar la P7.
2: Oh, tu,
1: no,
2: però...
1: No.
0: Aventurers,
1: movent allà amb un dia allò fantàstic. Arribem a Figueres, arribem a viure d'Empordà i era un poble sense asfaltar.
2: Bueno.
1: Amb un ramat de xais a davant,
0: sí.
1: De uns 300 o 400 xais, i l'endemà matí, doncs...
0: Concert a Torelló.
1: Del concert a Torelló ens anem allà. Bueno, no sé, una aventura bastant increïble. Sí, me'n recordo perfectament de la terratge.
0: Va anar bé el concert, per això?
1: Sí. A més, van venir uns quants amics que teníem tant per Barcelona i per aquí, per Osona, que ens van acompanyar. I sí, va ser la primera aventura... El primer acte de l'aventura que va durar uns quants anys.
0: Mm-hmm. Després de 30 anys de carrera, no sé, què t'inspira per continuar escrivint? I dir, bueno, vull dir que no sé si t'ha passat pel cap de dir, ja està, el que havia de fer ja ho he fet, plego...
1: Jo crec que sempre hi ha coses a dir. Sempre hi haurà coses a dir, coses que preocupen, coses que t'agraden. Sempre ho faig des d'una perspectiva... M'agrada ratllar o parlar o xerrar molt del que veig i del que visc. I en aquest cas, jo des de fa uns quants anys, és Menorca. Mm-hmm. Ja ho era en el seu moment, quan van venir amb el Jaume Vila cap aquí.
0: Sí.
1: El referent sempre és allà on, d'allà on surts, no?
0: Sí, la terra... Pauades de Montserena, l'arena era de Menorca, digues.
1: Exacte. Però, i ara, sí que hi ha, sempre hi ha algunes coses a dir. Jo crec que no canviaré mai el que vull dir. A vegades és la forma, com ho dius, i el punt de partida. En aquest cas, amb aquest últim disc, crec que és un encert per part meva agafar la Rosa dels Vents i posar-la damunt Menorca. Com a punt de partida, em dona una planificació de tot bastant diferent, que fins ara no ho havia fet. No? Sempre tenen cançons sueltes, una cosa així. Ara en faig una altra. I ara no.
2: Has anat posant seny, també, i clar...
1: Sí, deu ser això. Vols dir?
0: Què ho fa que un tio de Menorca sigui de l'Espanyol?
1: Ho fan uns mocadors, ja ho he dit.
0: Els mocadors, eh?
1: Mocadors, sí.
0: Què vol dir?
1: D'un tiet.
0: Un tiet teu.
1: Tenia un tiet que era de l'Espanyol, que tenia una botiga de roba, i un dia em va regalar una capsa de mocadors de l'Espanyol.
0: Mira, sort que no eren blancs.
1: De Targal. Sí, saps, aquells de Targal?
0: Sí.
1: I, no sé, vaig agafar simpatia per aquest club.
0: Bé, vas interpretar, de fet, Amor Indestructible pel 125è aniversari del club. Tenim un fragment d'aquell moment, perquè vull mirar-lo amb tu i que m'expliquis a veure com va anar aquell dia. Mireu, això és el Cris Joanico.
3: S'escapa més enllà de la raó. Amb el blanc i blau el cor segueix l'herència.
0: Ajuntament de Barcelona,
3: som família, eh? Som orgull, som resistència.
0: Atenció al públic.
3: Sempre fidel.
0: Salvador Illa, el Rull, Collboni. És el públic més difícil que has tingut mai, o no? Perquè no se'ls veu especialment entregats a la causa.
1: Bueno, era un acte molt institucional, clar. Era el paranimf de la UB, això.
0: D'acord.
1: Clar, i és un lloc que realment impressiona molt, no? Estàs allà dins i estàs tot el rato mirant amunt. I supos que ells tenen aquesta manera d'expressar la seva...
0: Que és mantenint-se immòbil, sense fer res.
1: I després venen a donar la nena bona.
0: Llavors sí,
1: eh? Feliciten, clar.
0: Ens ho hem passat molt bé, ens
1: molt
0: ha agradat
1: bé,
0: molt.
2: Quina gran peça que has interpretat. Sí.
1: És que sí.
2: Ho fots molt bé. Ja et seguíem.
0: Sí.
2: A casa...
5: Com
2: que éreu els gossos, éreu vosaltres, no? Ja et seguíem.
1: D'aquesta en tinc unes quantes, eh? També
0: sí?
1: Sí, clar.
0: Pots explicar-ne algunes,
1: sí,
0: si vols.
1: No, és que jo vaig al... Bueno, en tinc una de... Sí, amb els un papa a mi m'agrada... em confonia molt.
0: Sí?
1: Sí, jo l'Adrià me l'estimo molt i els un papa, per suposat. També són, van ser molt, són molt amics, encara.
0: Però no hi havies tocat, en principi.
1: No, va. I de fet van coincidir un o dos concerts, amb ells. Mira que som de la mateixa...
2: Home, un papa, ja t'ho diré, jo era baix, eh? Jo era baix com un boig.
1: Però no tants, eh? No pensis, no tants concerts.
5: Hosti. Perquè éreu dos plats forts, per tant. O contractaven un o contractaven l'altre.
6: Jo recordo un, ja t'ho diré, a la platja de Sant Pere Pescador, un concert.
1: Ui.
6: Que és de les nits mítiques, mítiques, mítiques.
1: Vas acabar bé, no?
6: No me'n recordo com vaig acabar, Cris. No me'n recordo.
1: De matinada.
6: De matinada.
2: A l'Empordà teníeu grans seguidors. Grans seguidors. Bueno, jo toc Catalunya, però...
1: A veure, nosaltres vam ser un grup menorquí que no teníem... Quan vam arribar aquest dia de Torelló no teníem públic, zero públic.
0: Clar, clar.
1: I vam haver de fer públic.
2: Oh,
1: sí, i com ho van fer? Doncs a base de concerts. Aquell any van fer, no sé, 90 concerts.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do.
1: Però també anàvem a... Podíem anar a algun lloc, a algun restaurant, a tocar, i va ser l'únic concert que vam fer en aquell restaurant. De fet, ja no vam fer cap mai més, però nosaltres hi anàvem. Sí, sí.
0: Recordes, en Fel recordava aquest concert, el millor concert, el que en tinguis més bon record?
1: Uau, és que n'hi ha molts. No un. La veritat és que els concerts... Bueno, l'escenari és un espai que jo sempre m'ho passo molt bé, m'agrada molt.
0: El directe, eh?
1: El directe, sí. Crec que és allà on realment, amb els músics primer de la banda, acabes fent... acabades de cuinar tot allò que s'està preparant durant molts mesos, o anys, inclús.
0: Però 90 concerts, per exemple, quan has tocat una cançó 90 vegades de la mateixa manera...
1: Bueno, a vegades algunes les deixes descansar, però, sí. Però hi ha un moment en què les tornes a recuperar. Perquè, de fet, les cançons, jo crec que sempre... hi ha una cosa que s'ha de tenir present, és que les cançons evolucionen constantment. Estan vives, són els
0: sí.
1: Vius.
0: I, però no ho feu, allò, que a vegades llavors la canteu diferent. A mi m'emprenya, això. Quan tu segueixes un músic i t'agrada una cançó, i com que ell s'ha cansat de cantar-la perquè l'ha hagut de fer 90, llavors vas al concert i ell comença a fer variants i coses que dius, tio, no et segueixo, hòstia. Jo me l'he pres d'una manera.
1: No, però tu, en el teu cap, la sents com vols.
0: Sí, sí.
1: Doncs és això.
2: Com la gràcia. Els de l'última de la fila han fet uns discos tot retocats, les cançons. No val res, allò.
0: No val res, eh?
2: Allò me'ls ha de ser d'una manera.
0: Clar.
1: Ara és difícil, eh? Ara és difícil tornar-hi.
2: A casa tenim tot lo seu. Ara es diu que trauràs disc nou, doncs ja pots... Ho ha comprat tot, aquella dona.
0: A la teva dona?
2: Collons, li agrada més a ell que pas a mi.
0: Home, també és normal.
6: Sí. A mi també, eh?
0: Sí, a mi també m'agrada més ell que tu, eh, Friguera.
2: Ho té tot.
0: Escolta, hi ha relleu generacional a les Illes a nivell de música, a nivell musical?
1: Sí que n'hi ha. Sí.
0: Perquè aquí,
1: com per tot, eh?
0: Els de la nostra generació vam viure Antònia Font, no? Els Ja t'ho diré i tal.
1: Sí que hi ha. El que passa que jo crec que la música avui en dia ha canviat la manera de funcionar. És a dir, abans eren les ràdios que marcaven unes línies.
0: Sí.
1: Després també les pantalles i també la informàtica musical individualitza molt la música, la manera de fer música. Això de que ara hi torna a haver una sèrie de grups que són formacions en 4 o 5 membres, que això és, però això és passa als pobles, bàsicament. És a dir, a les ciutats no passa. És a dir, l'interès perquè siguin 4 o 5 que ens trobem i fent soroll,
0: sí.
1: Això, que és el que van fer amb els Ja t'ho diré en el seu moment a Menorca, i es feia en aquell moment, ara, no, la majoria és... No vull dir que no hi hagin grups, però sí que la majoria són artistes individuals, no? Que fan...
0: Que s'autoproduïxen les coses,
1: sí,
0: la seva
1: edició... És molt fàcil.
5: Sí.
1: I el resultat és diferent. A més, la pantalla, és a dir, a les xarxes, tots podem veure el mateix, però cadascú veu el seu. És a dir, tu veus el teu mòbil, jo veig el meu, i tenim les mateixes oportunitats, però cadascú... Tot és molt individual, no?
0: Home, i al final vosaltres us trobàveu per fer soroll, però us trobàveu per fer 4 birres i xerrar i...
1: També, no? També.
0: Vull dir que és més divertit això que no pas tancar-se al quarto a produir música, entenc.
1: Bueno, jo sempre dic... Mira, jo fa 20... Quants? 24? 23 anys que faig música... Vaig una carrera en solitari.
0: Jo he dit 30, abans.
1: Bueno, jo en fa 30 que m'hi dedico, però amb el Jato vam estar uns anys. 23 anys en solitari, però fer música sol és molt avorrit.
0: Clar.
1: Has de fer amb més gent, amb altres músics. Perquè la música, per mi, el que m'interessa és la interacció que hi ha entre els músics. Això és el més divertit de tot.
0: Sí,
1: la resta... No.
0: És com si jo fes
1: aquest programa. Les cerveses em pots fer
0: com si jo
1: qualsevol.
0: Fes aquest programa tot sol.
1: Cerveses.
0: Sense aquesta gent tan maca.
5: Un dia ho has pensat, eh?
0: Hòstia, cada dia.
5: Algun dia,
0: cada
5: dia.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Cris, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Pega!
0: La paraula d'avui és, espera que la trobi, és resquitllada. Resquitllada. A, resquitllada. Es diu quan veus algú o alguna cosa, però no tens temps suficient d'observar-lo amb atenció.
2: Mira, l'altre dia el puticlub de Blanes em va semblar veure-hi el teu home, però no em facis cas perquè ho vaig veure així de resquitllada.
0: B, resquitllada. Tall de pèl o de llana fet de tal manera que se n'extreu la totalitat, deixant la pell de l'animal o persona descoberta.
6: Aquesta ovella se us morirà de calor. Li heu de fotre una bona resquitllada que li sortiran 10 quilos de llana.
0: O C, resquitllada. Sinònim de relliscada, acció de relliscar.
5: Tenia tantes ganes de casar-me que entrant pel passadís central de l'església vaig fotre una resquillada i vaig caure sobre del capellato.
0: No és fàcil avui, eh?
6: No.
0: A, B o C?
1: No, m'ho heu posat complicat.
0: Sí.
5: Sí.
1: Però resquillada és una paraula ben viva a Menorca.
0: Sí?
5: Ah, sí?
1: I és la número 1. Jo... La. No! No! Oh.
0: Causa confusió perquè és veure algú desquitllada, diguéssim, però resquitllada és un sinònim de relliscada.
6: Ah, però aquí...
1: Ah. És que a Menorca...
0: Clar, a Menorca no sé com van.
2: No, no, però...
1: Diccionari català-valencià.
2: L'hem tinguda, aquesta discussió. Sí. L'hem tinguda.
0: Sí, abans l'hem tinguda.
2: Jo li donaria li mija podem... llangonissa.
0: Mija? Li donem tota. I... Va, és igual, vinga, va, vinga.
5: És que era molt difícil, avui.
0: Era complexa. Sí.
2: Tots hi hem caigut,
5: tots hi hem caigut,
2: eh?
5: A quatre potes.
2: Sí. Tots dèiem l'A, sí.
0: Però és que jo l'he fet servir, també. Vull dir que no sé si ben fet o no. L'he vist de resquillada.
6: De resquillada.
0: Però la definició del diccionari...
5: Però això que no s'ha... escrit, aquest diccionari?
6: Que no s'hagin equivocat ells, eh?
0: Pot ser.
5: Exacte.
8: Encara no he dit quina és la definició correcta.
0: La definició correcta és sinònim de relliscada.
5: De relliscar.
0: De relliscar, sí.
6: Ho havíem dit, eh?
8: No, s'ha assenyalat, però per la ràdio no s'ha vist.
5: S'ha de dir clar.
8: No esteu atents, nano.
0: Bé, avui parlàvem...
2: La clau anglesa.
0: De la clau anglesa, sí, senyor.
5: La clau anglesa és l'eina que s'ha acabat consolidant al llarg del temps com a icona i símbol de manteniment. Mm. Quan s'encén l'icona de la clau anglesa al cotxe, què passa? Tothom sap que ha d'anar al mecànic, no?
8: Jo hi he d'anar.
5: Doncs...
2: No, quan s'encén, no.
0: Eh?
5: Què vols dir?
2: És quan s'apaga, no?, que has d'anar al mecànic.
5: Ai, per favor.
6: Què vols dir, quan s'apaga?
2: Quan s'acaba... O sigui, tu tens el llum encès de la clau anglesa, vol dir que va bé, i quan es para la clau... O sigui, quan no hi ha el llum, és quan has d'anar al mecànic.
0: O sigui, i quan s'apaga, llavors la portes al mecànic?
2: Clar, bueno, la porta... Quan es pari, ara encara la tinc encesa, encara funciona... Quan s'acabi la llum...
0: Sí.
2: Ui, passa alguna cosa.
0: Cap al mecànic.
2: Cap al mecànic.
0: Perquè de moment a tu et funciona el cotxe.
2: Molt bé el cotxe.
0: Sí.
2: Va, fa una mica de soroll.
5: Xuri, fes-me cas. Porta el cotxe al mecànic.
2: Sí?
5: Sí, tu porta'l.
2: Ah, no,
5: Porta'l. Alguna cosa et diran.
0: Sí.
5: Sí, segur, segur.
0: Idiota.
6: Et diran que vagis... Et diran que vagis a un metge.
5: Exacte. Per cert, que sapigueu que cada any hi ha una mena de reconeixement, que és una clau anglesa de bronze, que es dona al millor mecànic de tot l'estat espanyol i que aquest títol, aquest any, l'ostenta...
2: Un català!
5: No!
2: Visca Catalunya!
5: No, és un català.
0: Ah, no?
5: No.
0: Qui és?
5: Realment és un noi de Burgos, que es diu Israel Fuente, però que fa de mecànic a un taller de Barcelona.
2: Ara.
6: És català tothom aquell que treballa i viu a Catalunya. Va dir Jordi.
0: Ho va dir Jordi, això.
6: Va dir Jordi.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Cris, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. On et podem veure, aviat?
1: Mira, d'aquí 3 dies.
0: Mira.
1: Estic amb un projecte una mica diferent d'aquest disc que presento, que es diu Univers Yatu.
0: Mm.
1: I el que faig és un recull de repertori de Yatu Vidé amb 11 músics en directe.
0: Hòstia.
1: Una volta... Que, per ara, aquest any, ho rodarem a Menorca i a Mallorca i poder, més endavant, doncs,
6: sí, home,
1: a terra ferma. I a part d'això, doncs, estic a Sabadell, estic a Sant Miquel de Balenyà, estic a...
0: Sant Miquel de Balenyà? Sí. És aquí al costat, això? Ja vindré.
5: Vindrem.
1: La Pobla de Massaluca, a Sant Cugat, a Menorca, per suposat, presentant el disc.
0: Et seguirem, a les xarxes socials i et vindrem a veure. Jo, Sant Miquel de Balenyà, m'hi apunto.
5: Jo seré d'ell.
0: Escolta, no marxaràs, però, sense abans interpretar-nos un tema aquí en directe, a la Renaixença, amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera, Cris, Joan i Cu, interpreten Efecte Papallona.
7: Bravo!

0: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. I no, en aquest correu no heu d'enviar fotos del vostre gos. Then she sank down to her knees, grasped the cover by both handles, took a deep breath, and plunged the long blade through the middle of the package, through the masking tape, through the cardboard, through the cushioning.
1: Què està sonant, Arnau?
2: Això és The Gift, una peça que els novaiorquesos de Velvet Underground van publicar l'any 1968.
3: Ja fa dies, d'això.
2: Just aquí, quan has interromput, sí, sonava una cosa que volia que sentíssiu.
3: Hòstia!
4: Feio!
2: Però
4: és que de veritat.
2: No passa res, perquè costa molt de detectar. És el so, un so percutiu una mica inconcret.
3: A veure?
2: No, perquè ara ja no sé quan sonarà.
3: Aviam,
2: al final de la peça.
3: Ara sonarà, ara sonarà.
2: No, que l'audiència no està per això.
3: Sí, no sonarà.
4: És l'hora d'escoltar fort.
5: Casa vostra.
3: Sí.
2: Només dura com 8 minuts i a la part final sona una espècie de cop.
3: Mare
2: de Déu.
3: Que està fet amb què?
2: Bé, deixa'm que t'expliqui una mica el context. La història de la cançó és prou divertida i una mica penosa. Explica que un personatge està molt enamorat de la seva parella, però no sap si li està sent infidel. Això el posa nerviós i decideix enviar-se a ell mateix dins d'una capsa de cartró a casa de la noia.
3: Aviam.
5: Això no pinta bé.
3: No pinta gota bé.
2: Tu estàs molt enamorat de la teva nòvia,
3: sí,
2: però no saps si t'està fent el salt amb fel.
3: Per exemple.
2: I com per detectar-ho, se t'acudeix enviar-te tu mateix dins d'una capsa a casa de la teva nòvia.
3: A veure si està allà amb la mani i obren la caixa.
5: Ah, bona idea.
2: Correcte.
3: És bona idea, sí.
5: Està molt ben pensat.
3: Sí.
2: Bé, el tema és que la teva nòvia rep la capsa amb tu a dins.
3: Sí, i mentre estava en fel.
2: Això
3: no ho sabem.
2: Això no
5: se sap. No se sap.
2: I en tot cas, no té res per obrir-ho i se li acudeix agafar un ganivet i obre la caixa i et mata.
4: Ah, mira que maco.
5: Veus?
2: Això és el que explica la cançó.
4: Això sí, no has anat amb Seur i t'han matat pel camí.
2: També
4: podria ser. Sí.
2: Bé, la qüestió és que Lou Reed, el líder de la banda, volia aconseguir un so d'un cap rebentant-se. I per fortuna seva, a l'estudi hi havia Frank Zappa, que era el productor d'aquesta peça. Per aconseguir el so d'un ganivet travessant un cap, Frank Zappa va tenir la idea d'agafar un meló i clavar-li una clau anglesa.
3: Fixa't.
2: Sí, algunes versions diuen que podria haver estat, en efecte, un ganivet, però, francament, sentint la intensitat de l'impacte, jo m'inclino només a pensar que va ser una clau anglesa.
3: Carai, tu.
6: O sueca.
3: O sueca, exacte.
5: I ara això no ho sentirem, eh?
3: No, ara t'esperes, agafes la cançó aquesta, que dura 8 minuts.
2: 8 minuts o més, eh?
3: I tu busques. Escoltem The Velvet Underground i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.
7: Oh, God, it's from Waldo. That's Waldo trembled with expectation. Well, you might as well open it, said Sheila. Both of them tried to lift the staple flap. Just magical. He must have made it shut. They tugged on the flap again. My God, you needed power drill to get this thing open.

0: Aquesta, la gent que ens envia fotos de gos.
1: Sí.
0: Mireu aquesta foto, que està ben feta, hi ha un desenfoc a darrere, sí. Hi ha una intencionalitat.
2: Sí, però ara us explico per què està tan ben feta aquesta foto.
0: De cares a demà, per exemple, jo espero que el de demà la foto
3: sí.
0: sigui ben maca.
3: Segur que sí. Segur que sí.
2: Bueno, segur que sí. És molt elegant, en Xop, perquè sí. veieu que va amb un llacet. Amb un llacet.
0: Sí, va amb un llacet.
2: Amb un corbatí. Sí. Un corbatí. I en Xop, el que passa, va així perquè és el dia del casament.
0: Quin casament?
4: És, de, es va casar, el gos?
2: Sí, no, de la Irina.
4: L'Irina. Ah.
2: Crec.
0: Amb el si gos no... es va casar, l'Irina.
2: No, es va casar. És un dels convidats d'un casament del casament de la Irina, sí. en Xop.
4: Portava els anells.
2: I anava així ben guarnit.
4: Devia portar els anells.
2: No ho sé si portava els anells, però el que passa és que li van fer molt bones fotos perquè hi havia uns fotògrafs professionals. I ell es posava en llocs estratègics per sí, agafar sí, la foto sí, sí. més bona.
0: Jo vaig anar a un casament que els anells els duien una cabra.
2: Era el teu?
0: No, era el d'una amiga nostra. Ah. Sí. La cabra era nostra.
5: Ah. I ho va fer bé, la cabra?
0: Tant que ho va fer bé. Va passar el passadís ben recte. No? També és veritat que hi havia pinso a l'altra banda.
2: Sí, s'ha de tenir estratègies.
3: En Xop no cal que es tregui el corbatí perquè avui anem de casament.
0: Mira.
2: Ah, mira que bé.
3: Madrid. La capital del Regne d'Espanya s'engalana de dalt a baix per celebrar el casament del rei Alfons XIII amb la princesa Victòria Eugènia.
0: Avui passegem el gos per Madrid, 31 de maig de 1906. Sort que anem amb en Xop, que va ben mudat amb el seu corbatí. Avui és un dia molt especial perquè es casa el rei d'Espanya, tu. Comencen el passeig pel centre de Madrid. Allò sí que és una capital, com dieu, estat a Madrid. Sí. Bueno, monuments, la plaça... Està molt més net que aquí,
4: I tant,
0: molt
4: i
0: més
4: tant. Net, I els carrers bullen de tot, gent, tot, una alegria...
0: Està xerra més català que aquí.
4: I tant, sí, i tant.
1: I una llibertat, molta llibertat.
0: Hi ha molta llibertat, sí.
4: I ara no trobes l'ex a qualsevol carrer, eh?
0: No, quin ex?
4: Saps que a Madrid tu pots voltar per Madrid que no et trobes mai un ex?
0: Ah, sí?
2: Ah, no?
4: Això ho va dir l'Ayuso.
0: Ah, sí?
4: No us en recordo.
0: No me'n recordo.
2: Un ex?
0: És que diu tantes subnormalitats que les vaig
4: acumular. A mi m'agrada aquestes subnormalitats, perquè les vaig acumulant, jo, saps?
0: Bueno, Madrid està molt més net. Qui ho paga ja és un altre tema. Avui no podem entretenir-nos parlant de política. Avui és un dia per gaudir de l'ambient, home. El rei Alfons XIII es casa amb una noia molt eixerida. Ella és la Victòria Eugènia Júlia, Ena de Battenberg, una princesa britànica, la neta de la reina Victòria d'Anglaterra.
3: Collons, bona casa, eh?
0: Sí.
3: Bon llinatge, eh?
0: Sí.
3: Aquí hi ha... Bona cuixa, eh?
0: Sí. Què dius, què dius?
2: Què vol dir bona cuixa?
3: No, i la dentadura, vull dir, bona...
0: Bona genètica.
3: Bona genètica.
2: Ara.
3: Sí. Bueno, no, genètica.
0: Genètica no, és el... Bueno. Llàstima que la reina Victòria no podrà veure la seva neta casar-se amb el rei d'Espanya perquè ja fa anys que és morta. Es va morir el 1901.
3: Llàstima.
0: Som al 1906. 31 de maig. El rei d'Espanya està a punt de casar-se amb la Victòria Eugènia. Diuen que estan molt enamorats.
3: Sí, home.
0: Pot ser.
3: Pot ser.
0: Vull dir, a vegades passa.
3: No, no sempre...
0: No sempre és el d'en Joan Carles i la Sofia.
3: Exacte.
0: Deu haver sigut un amor a primera vista, perquè és curiós, perquè ella no parla ni castellà, ella.
4: Mira, millor.
3: Això sí que és com en Joan Carles i la Sofia.
0: Sí que és veritat.
4: Així no és Brian. Si no és castellà, no es poden discutir.
0: En canvi, en Joan Carles i la Sofia, tot i no parlar el mateix idioma, es barallaven.
2: Es barallaven.
0: Veu que es fotien plats pel cap, però...
4: Sí?
0: Sí, sí. Això hi ha gent del personal, assistents seus, que ho han explicat.
3: No, no poden explicar-ho.
0: Noi,
3: no es pot explicar.
0: Hi ha algú que se n'ha anat, perquè jo ho he vist escrit en algun llibre, això.
3: Bueno.
0: De que el rei Joan Carles, algun plat, però físicament li havia quedat algun plat pel cap a la reina Sofia.
2: Sí, Ella.
0: Ella, per això sempre va amb la mà així, és per protecció. No és que saludi.
4: Va per tant, veu venir els plats.
2: Ai.
0: En fi, la Victòria Eugènia ha tingut una excel·lent educació. A part de l'anglès, també parla alemany i francès, però es veu que l'espanyol l'ha estudiat i no li acaba de sortir, no sé. No
3: català
0: sé.
3: Ja
2: hola
3: no...
2: Hola a tothom. Mira, no, és que, senyor Narrador, li explico. El francès, l'alemany i el català,
0: sí.
2: Doncs, com podeu veure, els porto bastant bé.
0: Sí.
2: En canvi, l'espanyol aquest, regolinxi, eh?
0: Bueno, el català hem de dir que no tampoc el parlava, eh? La Victòria Eugènia. Llàstima, perquè hauria sigut maco de veure. A part de la barrera lingüística, hi ha un altre problema més greu, la religió. Resulta que la princesa s'ha hagut de batejar com a catòlica perquè ella és anglicana.
3: Ah, esclar.
2: Anglicana... catòlica, a veure... Tant li fot,
0: home, no?
2: Vull dir, és qüestió de casar-me amb el meu estimat, amb l'home de la meva vida,
0: sí.
2: amb el meu amor...
0: Sí, sí, l'Alfons. Poder...
2: Sí, Alfons.
0: Alfons. Tu li dius Alfons 13 o només li dius Alfons?
3: O 13.
2: Alfons.
3: Ei, 13.
0: Ei, 13, sí. Vine.
2: 13. Ja, i així...
3: En 13.
2: És com la nena aquella de Stranger Things.
0: Sí, la 13, la 13, exacte. Escolta, la futura reina d'Espanya, aviam, és anglicana, ho hem passat una mica per alt, però això no és un fet banal.

0: I que la gent de dretes, la gent conservadora...
1: Què dius?
0: No els hi agrada gaire, això, de que la nova reina d'Espanya sigui anglicana.
1: Què dius, Laura?
0: No agrada, no agrada.
2: Ai, carai, gent de dretes queixant-se, eh?
0: Sí, tu.
2: Ah? Ai, carai. Sí, sí.
0: Els conservadors queixant-se de la seva futura reina. Per això la policia reial ha reforçat la seguretat dels nuvis. Avui està previst que alguns agitadors de dretes causin disturbis. Mira, mira'ls. Amb el carro, eh?
3: Guaperia.
0: El casament s'acaba de celebrar i la comitiva reial està fent una volta per Madrid. En qualsevol moment han de passar per la calle Mayor. No sé on té la calle Mayor de Madrid. La plaça Mayor sí que ho sé.
4: Jo sé el carrer Major de Torroella.
0: De Torroella. La gent surt al carrer en massa per veure la parelleta. La policia reial la cordona a la zona per fer pas a la carrossa.
2: Sí, facin el favor d'apartar-se. Va, mantinguin la distància.
0: Finalment, la manifestació dels monàrquics ultraconservadors ha fet llufa. Tothom està a favor de la nova reina. Únicament dos o tres agitadors insulten la comitiva reial.
5: No volem reines estrangeres! Som-hi tots junts! Reines estrangeres! Reines estrangeres!
0: Eren pocs i descoordinats.
5: No volem reines estrangeres!
0: Bueno, va, no, va.
2: Sisplau, sisplau. Mira. A veure, dispersin-se.
0: Fixa't, el jovent ens ha sortit de dretes, eh? Bueno. Com ara, una
1: com
0: mica.
1: Ara.
0: De
1: fet, sí, sí.
2: A dispersar-se d'aquí, eh? Va, vinga, insultar una pobra gent que s'està a punt de casar. Va, home, sisplau, quina falta d'educació.
0: Tot això que esteu sentint, evidentment, va passar en castellà.
2: Ah, sí, això, eh? Sí.
0: De les poques persones que devien parlar català aquell dia, és un sabadellenc que casualment es troba a Madrid. Ell és en Mateu Morral.
6: Hola, hola, bona tarda, eh? Bona tarda a tothom,
0: eh? Ei, Mateu,
6: hola,
0: què tal?
6: Què tal, com esteu?
0: Bé, què hi fots a Madrid?
6: Què?
0: Dic que què hi fa un català al mig de Madrid?
6: No puc ser-hi a Madrid, un català? No pot haver-hi un català a Madrid?
0: Sí,
6: tu de què vas? Què us passa? Què us passa?
1: De sabadellenc te'n trobes a tu? T'arreu del món on vagis et trobes un sabadellenc.
6: Encara que sigui sabadellenc, perquè te'n perdes.
2: Però vas encocat.
1: No, dic que sí.
2: Vas encocat o què passa?
6: No, tens guió tu.
1: Estàs a la que saltes, eh?
6: Bueno, què passa?
0: Escolta, Mateu, vols dir que no estàs molt nerviós?
6: No, estic nerviós. No, estic nerviós. Estic aquí perquè estic emocionat. Hòstia, estic emocionat.
0: Perquè ets monàrquic, tio. Ets monàrquic.
6: No ho sé, clar, d'aquí. Clar, sí que ho soc, i tu?
0: Vols veure la reina?
6: Vols veure't una cosa ben parida?
0: No, no. Què et passa?
6: I tu?
0: No, mi res, eh?
6: Ah, doncs ja està, deixa'm estar.
0: Està molt nerviós, en Mateu.
2: Bueno.
0: Estem a punt d'arribar a les dues del migdia. La carrossa ha de passar per davant nostre en qualsevol moment. És llavors quan en Mateu decideix que se'n torna cap a la seva pensió, que aquí al carrer hi ha massa gent.
6: Ah, això és una merda.
0: Què?
6: Hi ha massa gent, hòstia, massa gent aquí. Això sembla el dia de Sant Jordi, els aquells embusos, saps?
0: Sí.
6: Tu el dia de Sant Jordi has anat?
0: A on?
6: A Sant Jordi, Barcelona.
0: Sí.
6: No s'hi va anar?
0: No.
6: Allà una
0: no,
6: gentada.
0: Eh? Bueno, jo tinc un amic
6: sí.
0: que va haver de fer marxa enrere el dia de Sant Jordi.
6: De quina marxa enrere parles?
0: No, vull dir que amb el cotxe va quedar parat allà a la Meridiana
6: sí.
0: i al final va tornar cap a casa.
2: Jo tinc un amic,
0: sí.
2: que és el mateix que el teu, que això que dius tu li ha passat més de dues vegades.
0: Mira.
6: Però en tinc un altre.
1: Jo tinc un amic que l'any que ve no hi anirà. Directament.
6: Però aquest amic té un altre amic que va... que l'ha clavat a la Meridiana.
1: Va, que ets tu! Digues que ets tu!
6: I l'altre va marxar corrents com un beret que a Barcelona encara
0: el craven. En Mateu puja a la pensió on té una habitació llogada. L'habitació té un petit balconet i podrà veure la desfilada reial sense que ningú el molesti. A nosaltres no ens queda més remei que seguir a peu de carrer amb en Xop. Ara sí, eh? Ara arriba el moment, eh, nois? Prepareu-vos, que passaran els reis, eh?
2: Què passarà ara?
0: Apareix la carrossa reial tirada per majestuosos cavalls blancs.
1: Oh.
0: Al seu pas, la gent comença a tirar roses i rams de flors. Ningú s'hi està fixant, però dalt del seu balcó, en Mateu, ja fa estona que està remenant alguna cosa.
6: És un ram de flors!
0: Sí.
6: És un ram de flors, hòstia, no us preocupeu!
0: Bueno...
6: Ja esteu mirant,
1: no
6: estàs saltant, tio. Hòstia, ja passa aquí.
0: És un ram de flors, però digut tot, Mateu. És una bomba dins d'un ram de flors.
6: Bueno... No ho diguis, això, hòstia!
0: Hòstia! És que no ho havíem dit, però és que en Mateu és un anarquista radical que vol atemptar contra els reis d'Espanya.
6: Visca l'estat anàrquic! Mori la monarquia!
0: Mira,
2: tal, ja ha sortit.
0: Quan el carruatge passa justament per sota el balcó, en Mateu tira l'explosiu camuflat dins del ram. La paràbola és perfecta. El ram bomba.
6: El ram bomba. M'agrada molt aquest nom, eh?
0: Ram bomba.
6: Guaita quina punteria, nano, eh? Guaita com marxa. Està baixant, està baixant.
0: Se'n va cap al carro, eh?
6: Sí, sí, sí.
0: Caurà dins el carro dels Reis, eh? Llàstima que en l'últim moment el ram toca un cable del tramvia i s'acaba desviant.
6: Que ho va parir el cable!
0: Hòstia.
6: Ara m'ha matat això.
0: El ram de flors cau a terra, just al costat del carruatge. Com que la bomba està camuflada, ningú li fa cas. Pocs segons després, l'explosiu acaba petant.
2: parit.
0: L'ona expansiva gairebé volca el carruatge reial. Hi ha pols, cadàvers i gent ferida per tot arreu. Amb la confusió hem perdut el gos, en Xop. La carrossa s'atura uns quants metres de distància. Encara no sabem si els reis són vius o morts. Els guàrdies reials estan molt preocupats per la reina Victòria Eugènia, que és hemofílica.
2: Ep!
0: Eh? Això et fas una punxadeta al dit i quedes dessagnat, eh?
1: Ah, sí, eh?
0: Sí.
1: Tant?
0: Marxa l'aigua és com... És, bueno, la sang és com aigua, és com...
1: Hosti, tu.
0: De moment, sembla que el rei Alfons XIII està bé. Ha baixat de la carrossa amb la camisa estripada, tot cridant.
3: A mi, la guàrdia! Ajudeu, la meva esposa està plena de sang per tot arreu.
0: La Victòria està plena de sang, estem al pitjor.
4: Oh, Déu meu! Déu meu, que moro! Sóc hemofílica!
0: Tranquils, la monarquia espanyola està fora de perill. Després d'una inspecció es confirma que la Victòria no està ferida. La sang que porta a la roba no és seva. Deu ser una esquitxada d'algú del públic.
1: Ai, quin ensurt, senyor narrador. No, quina sort. Mira, la sang deu ser d'aquell senyor, aquell, just aquell, que hi ha sota el carruatge, aquí sense cames. Deu ser d'aquest, no?
3: Tranquils, la monarquia espanyola està salvada.
1: Ai, que bé.
0: Bé, cal patir una mica, perquè l'atemptat ha mort 28 persones. Entre ells, la marquesa de Tolosa i la seva filla. La resta han sigut gent del carrer.
3: Quina desgràcia, pobra marquesa.
0: Bueno, i els altres 28, no?
3: També. Avui mateix posaré en marxa una campanya benèfica per ajudar els afectats de l'atemptat.
0: Els reis d'Espanya, solidaris com sempre, ajudaran les víctimes. La Victòria Eugènia fins i tot donarà una de les seves joies a la causa.
4: Jo el que faré serà donar el meu collar de brillants per muntar un hospital.
0: Molt
7: bravo, bravo, sí. Bravo, bravo, reina!
4: Gràcies! Bravo! Gràcies.
7: Bravo.
4: Gràcies.
7: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.
2: Ah, està molt gros, aquest.
0: Bon collar has de tenir perquè et dongui per fer un hospital.
1: Sí. Era perica. Gros, amb unes pedrotes.
0: Les bones perles, eh?
1: Sí, no, de brillants.
0: Ah, era de brillants.
1: No m'escolta quan parla.
0: Perdoni.
2: Els pobres desgraciats que hi treballaran, ja veurem el que cobraran.
0: Exacte. Ja. La nova reina d'Espanya és una valenta. Li ha explotat una bomba davant dels morros, però ella no ha perdut la compostura en cap moment.
2: No. Bueno, no. Home, jo l'he sentit cridar.
1: No.
2: Home, perdoni, però bueno. Anava dient... Ai, que em moro,
1: bueno,
2: eh?
1: Bueno, perquè m'he
2: home,
1: pensat...
2: Home, fotut bastant el ridícul, eh?
1: No pensi que sóc hemofílica, eh?
0: Això ho va dient tota l'estona, tot arreu.
1: Sí. Bueno, és que s'ha de deixar clar, perquè mai saps...
0: Bon dia, sóc hemofílica.
1: Sí, clar, si de cop i volta venen i jo que sé, m'entrebanco i em faig un trauet que... al cap, em moro de sagnada, ho he de dir a tothom.
0: Sí.
1: Heu de saber que... Em facin un torniquet al cap.
0: Des de llavors, la hemofília va ser coneguda com la malaltia dels reis, ja que molts membres de les cases reials europees són hemofílics. Ella, precisament, va portar l'hemofília a la corona reial espanyola.
2: Mira, collons.
0: Vostè, eh?
1: Sí.
0: Tu, Mercè, va ser, eh?
1: Sí.
2: Pobre gent.
1: Jo mateixa.
2: Ja, sí. No teníem prous problemes, aquests reis, que encara va venir vostè.
0: Això encara ho van heredant, eh?
1: Ara, encara?
0: No sé la Leonor si és hemofílica.
2: Completament.
1: No ho sé,
8: també,
1: vols dir?
8: També penso que no és pas del pitjor que tenen, eh?
1: No. Sap una cosa que inquieta molt? Que tots s'hi assemblen.
0: Sí.
1: Vas al Museu del Prado,
0: sí.
1: I tots són iguals que els d'ara.
0: Hòstia.
1: És fa molta gràcia, són
0: iguals. Jo vaig anar al Palacio Real i em vaig comprar una litografia dels Reis d'Espanya.
8: Què dius ara?
0: Perquè de veritat que hi havia un retrato de la infanta Helena.
1: És igual!
0: Bueno, jo se la veu més lleja en el retrato que la vida real.
1: Oh, sí.
0: Imagina't. I vaig pensar, hòstia, el pintor, nano. Aquí vas
2: era
0: anar fort,
2: eh? Era el López?
0: No sé qui era, no ho sé.
8: Qui el López?
0: Tinc allà al despatx, tinc la litografia.
2: Després t'ho miraré.
0: Va costar 10 euros, vaig pensar, no és pas car.
8: No. Per la lletja que ha quedat.
0: Per la lletja que ha quedat.
2: Hasta com a Diana.
0: Sí. Després de l'atemptat es cancel·len la resta de celebracions. Això sí, la reina no vol deixar-se acollonir pels anarquistes i decideix fer acte de presència amb el vestit tacat de sang.
1: Sí.
0: El portarà durant tot el dia.
4: Mireu, aquesta és de sang dels espanyols que m'han vingut a veure el dia del meu casament. Hem d'estar units per defensar la monarquia.
7: Bravo, reina!
1: I em diuen bravo, eh?
7: Guapa, reina!
0: Aquest va ser l'atemptat fallit contra els reis d'Espanya, un atemptat que va obrir una etapa de violència anarquista, sobretot a Catalunya. L'intent de regicidi va deixar 28 morts, però nosaltres en tenim dos desapareguts. Recordeu el nostre gos, en Xop, i en Mateu Morral, el protagonista.
8: Ja.
0: La vida d'en Xop i d'en Mateu estan lligades. Què haurà passat amb ells dos?
2: A veure.
0: Aviam, la vida del gos depèn d'algú del públic. De qui depèn avui, Mercè?
1: No sé, d'una persona que em diu no, jo no. No sé si és que ha vingut incògnit o li fa por la pregunta...
0: No sé,
1: com et dius?
0: Aviam.
9: Imma.
1: I d'on ets, Imma?
9: De Folgueroles.
0: De Folgueroles, mira com Jacint Verdaguer.
1: Sí.
0: Imma, què se'n va fer de Mateu Morral, l'anarquista de Sabadell? A. Va aconseguir escapar i va marxar a l'Argentina. B, mai més se'n va saber res, o C, el van enganxar al cap de 2 dies. Pensa que és català.
9: Sí, sí.
0: La C. La C. En Xop és viu! El van enganxar en Mateu Morral i durant la captura va acabar amb un tret al pit. Oficialment diuen que es va suïcidar,
2: sí.
0: Però vaja. Yeah. En Xop, el gos, és viu. El miracle, tu? Masegat i sense corbatí, en Xop ha pogut sobreviure a la bomba. Els civils es van emportar la pitjor part d'aquell atemptat anarquista. Un coi de cable de tramvia va fer desviar la bomba, que anava just a dins del carruatge reial. Un cable que podia haver canviat la història d'Espanya, precipitant l'inici de la Segona República. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
10: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat en menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda, hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus per les imatges que han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
1: Com sentíem, a Caracas diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
1: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se de possibles rèpliques. S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. Repassem més notícies. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El PP l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls, al voral de la carretera, i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. França decreta per aquest dijous l'alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones. La canícula s'ha desfermat en ple debat sobre l'absència de remeis per suportar la calorada, amb ventiladors esgotats a les botigues i queixes per la falta d'aire condicionat. I els Mossos han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment amb el cotxe un home que anava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida. El detingut, que conduïa sense carnet, va fugir després d'atropellar-lo. La víctima tenia 35 anys. El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, asseguren que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalanes. Esports. Al Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Suïssos i canadencs classificats per als setzens. Al grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona. I ara a les 3 es tanca el grup A amb aquests partits: Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia, Mèxic. El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, Laprovittola o Veseli. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té company per la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Pedro Acosta, campió de Moto3 i Moto2, s'unirà a la formació, compartirà equip amb Márquez i ocuparà el lloc de bicampió Pecco Bagnaia.
0: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
11: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
14: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida. Hi ha boira. L'espera un home encaputxat, vestit amb una armilla groga reflectant i armat amb una pistola. Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt, després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets. El cotxe s'atura i l'assassí s'hi acosta per la finestra del conductor i dispara 3 cops més. Després, fuig corrent, una mica coix. No està sol. L'han vist uns quants testimonis.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El crim que us explicarem avui va passar al barri de Capon de Lleida el 2006, fa quasi 20 anys. El cas ha estat arxivat durant més d'una dècada i s'ha reobert fa pocs mesos. Si no hi ha cap novetat rellevant, el crim podria prescriure el 10 de novembre d'aquest 2026 perquè es compleixen 20 anys. Però amb matisos, ja ho explicarem. La víctima és l'Isaac Martínez Jiménez, un noi de 26 anys que acabava de tenir un fill. Els seus pares i el seu germà Raül ens ajudaran a explicar la seva història. Ja veureu que fer justícia pot arribar a ser molt complicat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: És dijous 9 de novembre de 2006 i el barri de Capon de Lleida es desperta emboirat i amb un tiroteig. A les 7:39 minuts, un testimoni truca a la Guàrdia Urbana i explica que acaba de sentir trets a l'entrada de l'aparcament del supermercat Sabeco, al carrer Riu Ter número 13. Hi ha un Volkswagen Touran de color negre metal·litzat aturat a la pujada del pàrquing. El conductor és un home jove i sembla que és mort. El periodista Albert Guerrero era aleshores redactor del diari gratuït Bon Dia de Lleida i corresponsal de Com Ràdio.
3: Recordo que em van trucar, em van dir ha passat alguna cosa molt greu al barri de Capon. Vaig agafar la meva Derby Varian que tenia, que m'havia pujat de l'institut, que encara la tenia aquí per Lleida perquè m'anava molt bé. I sí, allà a les 8 del matí, recordo, 8:45, ser allà al carrer Riu Ter, no? I veure aquell cotxe i amb un noi assassinat, el conductor assassinat, i trets. Estem parlant del barri de Capon, que és al centre de Lleida, la part nova de Lleida, i està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra, molta boira, molt fred, i sobretot, no?, això de veure aquell monovolum a la sortida del pàrquing, no?, amb el conductor, amb el cap enrere, no?, de dir... No, llavors veure els Mossos d'Esquadra com estan ja ficant les diferents marques d'indicis de que hi ha hagut, no?, de restres de trets. Llavors ja comences a saber, no?, de dir, ostres, no, és que és un vell que sortia bé de casa seva i li han disparat. Evidentment, al principi es diu, no, això ha de ser obra d'un sicari, però sí, al primer moment, no, sobretot això, tant els periodistes com la gent que érem allà, l'expectació, no, de que és el que ha passat aquí. No?
2: El mateix testimoni que ha trucat a la Guàrdia Urbana de Lleida també explica que després del tiroteig ha vist un home més aviat baix, d'1,60 m aproximadament, que fugia. 3 treballadors més que eren a la zona el descriuen com una persona de complexió forta, que duia un passamuntanyes fosc al cap i una armilla groga, com les que portem al cotxe o les que duen els treballadors de la construcció.
3: I que marxava cossejant i va marxar amb certa calma, no va marxar allò fugint a... Però bé, el problema és que les persones que ho van veure, o les poques persones que ho van veure en aquell moment, estem parlant també de primera hora del matí, cap a quarts de vuit aproximadament, clar, no, tu veus, et pots creuar amb una persona i tu no saps el que ha passat 30 segons enrere, no?
2: Els veïns estan molt esverats i en pocs minuts el carrer s'omple de curiosos. Els testimonis donen versions diferents del que han vist i això complicarà la investigació.
3: Aquí només tenim els testimonis de referència dels operaris, d'alguna persona que ho va veure, però clar, que tampoc va ser tan ràpid, que a vegades ens pensem molt amb les pel·lícules, no, de que era així, tenia aquest... No, jo recordo que hi havia gent que veien dir que era un home gran, bueno, de mida gran, d'altres que era més petit i d'això, uns que si anava coix o no anava coix.
2: Gràcies a la matrícula del cotxe, els Mossos esbrinen de seguida que el conductor tirotejat és un veí del barri de Cap Pont que marxava a treballar. Es deia Isaac Martínez Jiménez, tenia 26 anys i treballava de soldador. El seu germà Raúl, que és 2 anys més gran, s'assabenta de la notícia quasi per casualitat.
4: Estava treballant en una obra i vaig anar a un bar, allí a esmorzar, i llavors, pues, al fons de la barra, estava la jefa del bar amb una mare d'un amic de ma germà. Estava allí plorant i llavors, pues, bueno... Le dije yo, bueno, ¿qué te pasa, Rosa Mari? Pues nada, nada, que he visto una cosa. Y a vos, pues, me lo ha explicado. Me dijo, vi allí en el parking del Simpli que han matado a una persona. Digo, hostia, digo, pues ahí tiene el coche mi hermano. Y ahora voy arriba a la obra, voy a pujar las escalas y voy a estar entre los balcones. Y me sonó el teléfono y ya me va a pujar una cosa. Perquè en aquella hora no me trucava normalment ningú i era ma mare. I llavors, pues, me diu, vete pa casa de tu hermano, que ha pasado? Jo li vaig dir a ma mare, digo, mama, digo, han matat l'Isaac. ¿Cómo que han matat l'Isaac? I llavors una dona me va agafar del braç, ¿vale? I me diu, ¿qué te pasa, Raúl, que estàs tan nervioso? Li vaig dir, no, que m'ha trucat la mare, que ha passat algo i penso que ja sé de l'Isaac. No, no, com ha de ser l'Isaac? Com ha de ser l'Isaac? Vinga, ves, corre, corre. I llavors vaig donar la volta al bloc i vaig trucar al timbre i me va contestar la cunyada Kia i dic, soc el Raúl. Vale, puja, puja. I ja quan vaig obrir la porta i me va obrir un mosso de paisà i me va ensenyar la placa, pues llavors ja allí vaig entrar i allà a l'esquerra estava la cunyada plorant i li dic, però què ha passat? És ell, és ell. I me diu la cunyada me feia així amb el cap plorant.
2: Els Mossos precinten els contenidors d'escombraries de la zona per si l'autor hi ha llançat l'arma del crim o alguna peça de roba. Reconstrueixen l'itinerari de fugida i demanen imatges als bancs que hi ha a prop per si poden identificar el pistoler. En paral·lel, demanen que s'identifiqui els titulars dels telèfons amb els quals s'ha comunicat la víctima avui. I també els números dels telèfons inscrits en els repetidors que donen cobertura a la zona propera al carrer Riuter, on han matat l'Isaac, per saber quins telèfons han fet o rebut trucades entre les 6 i les 8 del matí. El pare de l'Isaac, el Fernando Martínez, el crim l'agafa treballant.
5: També estava en una obra al passeig de Ronda, ficant sostres d'alumini. I llavors me va trucar la dona, diu que a l'Isaac li ha passat alguna cosa. O no sé què em va dir. Potser no em va dir que l'havia matat, no me n'en recordo ara, però, bueno, pues, corres cap a casa. Llavors vam anar, la dona s'havia anat a casa de la seva parella i ens vam trobar allí, hòstia, bueno. Clar, no t'ho esperes.
2: El pare i el germà insisteixen que era un bon noi. Acabava de ser pare.
4: Una persona molt entranyable, carinyosa... Bueno, veré tot. I bueno, no se mereixia per res això que li va passar. Estava amb el seu fill, que és recent nascut, 6 o 3 mesos no tenia, i amb la dona que estava, pues, feia poquets que s'havien casat. I bueno, va passar això.
5: Sempre va ser un xaval excepcional, sempre, per tot. Ajudar, carinyós, el que fos. Quan era petitet, Jo m'aixecava pel matí i li deia a la dona, li deia, mama, què sap el papa si n'anirà por ahí? I diu, pues no ho sé, quan s'aixecarà allà. I no se sortia a jugar al carrer perquè esperava que jo m'aixequés a veure si, perquè me l'emportava jo, per a vegades me l'emportava.
2: El Fernando està convençut que el pistoler va esperar que el seu fill sortís de l'aparcament per anar a treballar. La família viu al barri de Cap Pont i hi coneixen molta gent. A mesura que passen les hores, van sabent nous detalls del crim.
5: Inclús, i un veí, quan se va enterar d'això, també diu que ell va veure aquest dia amb un home amb aquest edifici a baix, parat allí. Portava una armilla d'aquestes, com si fos d'un treballador. I ho va veure allí. Bueno, pues se les continua, se fica a baix al pàrquing, i l'espera a la sortida, anava al darrere, lo va veure on se fica, se fica a la pujada del pàrquing, quan puja la porta, pues ja està, ja el va tindre. I va ser així com va ser. Un veí que era veí nostre, abans, va agafar i quan va veure que va disparar, va sortir corrents al darrere d'ell, perquè ell va passar d'on lo va matar, va sortir corrents, va passar per un camp, després va travessar aquest camp que hi havia una espona així bastant alta, passa pel damunt i es fot a córrer. I aquest noi va sortir corrents al darrere seu, però es va parar i va pensar, hòstia, si ha matat amb aquest, me pot matar a mi. I va girar i ho va deixar estar. Però aquest xaval, diu, ja anava coix. Aquest noi anava coix.
2: Aquest testimoni també declara que l'home ha girat la cantonada i ja l'ha perdut de vista, però al cap d'un instant ha vist marxar una furgoneta blanca de la marca i model Renault Express. Els Mossos sospiten que algú l'estava esperant i li ha facilitat la fugida. Poques hores després, la família de l'Isaac Martínez truca a l'advocat lleidatà Pau Simarro, amb qui es coneixien per circumstàncies que de seguida us explicarem.
6: Em van telefonar, jo crec que va ser el Fernando que em va telefonar. Em va telefonar, pues, no sé, jo crec que a mig matí aproximadament, em va telefonar i em va dir pues, que els havia passat una desgràcia molt gran i que havia passat això, que si m'havia assabentat pues, per la ràdio, per la televisió, jo no m'havia enterat de res.
2: Al carrer Riuter, els Mossos examinen l'escena. Hi troben fins a 6 cartutxos de munició del calibre 9 mil·límetres i se'ls emporten al laboratori per analitzar-los. El cotxe de la víctima té impactes de bala al vidre del darrere i a la finestra del conductor.
6: O sigui, ell surt a les 7 del matí perquè ell treballa a partir de les 7 i mitja o les 8. Anava a treballar, com cada dia. A més, lògicament, la persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina. Tots tenim la nostra rutina, no? I ell sabia què passaria per allà en aquella hora. O sigui, ell per darrere l'espera i pam, pam, pam, i quan està ja immobilitzat, que ja veu que ja no es belluga, llavors va pel davant i remata el d'allò, no? I és una qüestió, pues, totalment brutal, no? Una forma brutal.
2: Els investigadors calculen que l'assassí ha disparat a 1 metre o 1,5 metres de distància del cotxe. Malgrat la precisió, l'advocat Simarro dedueix que no és un professional.
6: Una persona molt experta hauria sigut molt més ràpida. Però, clar, en definitiva, si estàs allà disparant, lògicament la gent que està pel carrer, doncs, te mire. Si tu fas un pum i marxes, la cosa és molt més discreta, podríem dir, no? I això és el que ens porta a pensar, que realment és una persona que coneix el funcionament d'una arma, però no té una expertesa especial. No és un sicario a l'uso que se dediqui a matar gent per ahí.
3: Les circumstàncies de tot com es va produir el crim, pues sí que podien generar-te certs dubtes de dir, ostres, pues potser sí que estava emmerdat amb alguna cosa que fins i tot ni la seva família el desconeixia. Ara bé, ostres, amb una persona que no té cap mena de... no ha tingut cap problema amb la justícia, que no se senta, o sigui, té una vida completament normal, un veí del barri de Cap Pont, que no es fiqui amb problemes, per això que encara ho feia tot més complicat, no? I llavors generar incògnites perquè es digui, ostres, qui pot haver matat, no? Sobretot a la manera de com el van matar, penses que a darrere hi pot haver-hi alguna cosa truculenta que igual no hi és.
2: Els Mossos interroguen una desena de testimonis del crim. La major part, treballadors que passaven per davant de l'aparcament i han sentit o vist el pistoler. N'hi ha algun que assegura que caminava com un ànec. També busquen en l'entorn de la víctima i descobreixen que havia tingut problemes econòmics amb un amic. Anna Ponsí, explica'ns de què es tracta.
7: Els Mossos interroguen aquest amic. Es diu Carlos. Van ser íntims fins que va demanar un crèdit bancari junts, del qual l'Isaac n'era l'avalador. Aquest home declara que van contractar un préstec de 500.000 pessetes, 3.000 euros d'ara. El 70% eren per en Carlos i la resta per a l'Isaac. El testimoni explica que ell va retornar l'import total del crèdit pel seu compte i va demanar a l'Isaac que li anés tornant a ell la part que li corresponia. L'Isaac es va pensar que l'estava enganyant. Tot i que l'Isaac era el padrí de la filla gran d'en Carlos, van partir peres i es van deixar de parlar. Des d'aleshores, només s'havien vist dos cops i no s'havien dirigit la paraula.
2: Els Mossos prenen nota d'aquest enfrontament, però hi ha un altre conflicte que gairebé tots els amics i familiars expliquen. Asseguren que l'Isaac estava preocupat des de feia temps pel seu germà Raül i per les conseqüències del seu divorci.
6: Jo conec a la família Martínez, conec el pare, a la mare, al Isaac i el seu germà Raül, i aleshores els conec perquè havia estat portant el divorci del Raül. I en el divorci del Raül participa molt l'Isaac.
2: Uns mesos abans del crim, el germà de la víctima, el Raül, va demanar la custòdia total de la seva filla de 4 anys, que aleshores compartia amb la seva exparella.
4: Se va quedar embarassada molt, molt aviat, vam tindre la cria, i bueno, a partir d'allí pues, jo vaig començar a treballar a Barcelona, ella no treballava, i bueno, sempre tot eren problemes, eren baralles, llavors vaig decidir deixar-la. I vaig anar un dia a casa dels pares i els vaig dir, pues mira, m'he deixat con Soraya. I llavors, pues bueno, a partir d'allí ja vam contactar amb el Pau i va començar tota la, no, tota la execució que s'havia de fer.
2: Per aconseguir-ho, el seu germà Isaac s'ofereix a pagar un detectiu privat per reunir proves contra la mare de la nena. Aquest gest acabarà sent molt important.
6: Perquè l'Isaac se va implicar molt en el divorci del seu germà i el va ajudar. Com que l'Isaac era una persona que treballava i la seva dona també, el Raül tenia menys que potència econòmica, però ja m'encuit, perquè clar, contractem amb un detectiu, diria, un detectiu val un dineral. I l'Isaac va dir, ja el pago jo. I llavors ell se va implicar moltíssim. Vam llogar un detectiu i efectivament en l'informe del detectiu vam poder-li demostrar al jutge que aquesta persona era com era. D'acord? I que tenia els costums que tenia i que consumia les coses que consumia i tot això, no? I llavors, com que ho vam aconseguir demostrar, vam obtenir una sentència en la qual el jutge li va donar la guarda i custòdia al pare. Rara avis en aquell moment. O sigui, va ser un èxit per part nostra, per part del Raül, diguéssim, un èxit absolut.
2: Però aquesta victòria judicial de la família Martínez acaba desencadenant una tempesta. Aviat hi arribarem.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: Tornem al 9 de novembre de 2006. Els investigadors es passen tot el dia interrogant familiars, amics i companys de feina de l'Isaac i a les 7 de la tarda, 12 hores després del crim, detenen una persona. Es diu Jordi Rueda, treballa de cambrer, té 28 anys i viu amb la seva parella i els seus sogres a Rosselló, un municipi que està situat a 10 quilòmetres de Lleida. De seguida us explicarem quina relació té amb l'Isaac Martínez.
7: Un sotsinspector i un sergent dels Mossos el detenen al carrer Sant Hilari de Lleida i el porten cap a la comissaria. L'assisteix un advocat d'ofici. Els policies li agafen mostres d'ADN i, el més important, li demanen que els entregui la roba que porta. Volen estudiar si hi ha restes de pólvora. També li demanen permís per entrar a la casa que comparteix amb la seva parella i la resta de la família a Rosselló. Volen veure si hi troben l'arma del crim o algun altre indici.
6: Jo crec que aquí la policia ho va fer molt bé, perquè si aquesta és la persona sobre la que podem tenir una sospita, i atesa la gran gravetat del fet, pues lo que fan és anar-lo a buscar immediatament. I llavors ell... I anaves vestit així? Sí. Pues llavors ens has de donar aquestes prendes. I llavors ell les lliure voluntàriament, igual que se sotmet voluntàriament a la prova de la parafina, que és la prova de la pólvora que diuen, no? A les mans. La prova de la pólvora, què és? Consisteix en ficar sobre les mans, si és que resulta que vull investigar a veure si les mans tenen restos de disparo o no, doncs pues fiquem una mena de cera, parafina. La parafina no és més que la cera de les espelmes, no? Aleshores, la fiquem i llavors això, quan la traiem, com si fos un motllo, quan traiem la parafina, llavors allò porta enganxat pues, tot el que jo pugui tenir les mans. I això és el que després s'investiga al laboratori.
2: Els resultats d'aquesta prova portaran cua. Abans us hem explicat que el germà de l'Isaac havia tingut un divorci molt complicat i que després el jutjat havia donat la custòdia total de la filla al pare. Des d'aquell moment, els enfrontaments entre totes dues famílies han estat continus.
6: A partir d'aquí comença la guerra, l'autèntica guerra.
2: Poques hores després del crim, i encara en xoc, el germà de l'Isaac declara a la comissaria dels Mossos. Explica que la víctima era un tros de pa, que no tenia cap deute amb ningú i que l'únic conflicte que tenen és amb la família de la seva pròpia exdona. Cada cop que s'han d'intercanviar la filla es discuteixen, i no només amb la mare de la criatura.
6: I què és el que passa? Que com que la mare té aquell règim de visites de cada 15 dies, el que es feia fa 20 anys, no? Llavors, què és el que passa? Que la parella de la mare també s'implica moltíssim en tot el tema. Per què? Pues perquè la mare, que no va acceptar mai el tema aquest d'aquest desarreglament, diguéssim, de la filla, pues ho viu tot d'una forma molt àcida. I quan li entreguen la nena o quan li recullen la nena, surten espurnes per tot arreu cada vegada.
2: I fica cullerada fins i tot el pare de la nova parella d'ella. El germà de l'Isaac declara davant dels Mossos que setmanes abans del crim les discussions havien acabat amb amenaces creuades.
7: En Raül explica a la policia que en una d'aquestes ocasions el pare de la parella de la seva exdona el va escridassar, se li va acostar a pocs centímetres de la cara i amb to amenaçador li va dir literalment: "Que sepas que la próxima vez que amenacéis a tu expareja o a mi hijo, tú, tu padre y tu madre dormiréis en urgencias". Al cap de pocs dies, el 15 de setembre, hi va haver un altre incident. Quan la mare de la nena va anar a recollir la criatura a casa dels avis, al pis hi havia el Raül, l'Isaac i els seus pares.
4: Llavors, doncs, un dia, que jo tenia que treballar, perquè jo el cap de setmana treballava de cambrer, vaig baixar, i ho vaig donar, i ma mare, aquell dia, estava l'Isaac a casa, i llavors va ser que havia vingut amb unes sabates noves d'allí. Llavors ma germà li va dir: "Mama, doncs queda-te les sabatilles i pon-ne altres". I llavors pues, la vaig baixar, bueno, hola, adiós, i vaig donar un besito a la cria se va pujar al cotxe, i bueno, van donar la volta, jo me'n vaig anar allà a treballar, i el dia següent ma mare m'explica que quan jo la vaig deixar baix, ells van donar la volta al passeig, si és un passeig on vivim nosaltres, i van tornar a començar a picar el timbre. I llavors ma germà va sortir al balcó i li va dir: "Bueno, tu, què pintes aquí, si tu no eres ni padre, ni tio, ni nada?". I llavors va haver una discussió i aquest tio en aquell moment li va dir que el mataria.
2: En Raül diu que el seu germà va rebre amenaces de la parella de la seva exdona 2 mesos abans del crim. Però aquest home i la mare de la nena van presentar una denúncia contra l'Isaac on deien tot el contrari. Aseguraven que va ser l'Isaac qui els va amenaçar de mort des del balcó de casa seva quan marxaven. La parella de l'exdona del Raül és el cambrer que hi ha a les garjoles dels Mossos a Lleida, el Jordi Rueda.
6: Però, des del primer dia, la policia també parla amb la família. I diu: "Bueno, què penseu vosaltres?". I la família diu: no, nosaltres pensem... Que, a veure, amb qui nosaltres tenim una guerra oberta que mos esbarallem cada 15 dies, però de què manera, és amb aquesta gent. I és per aquest motiu que la policia va buscar aquesta persona. Si no, no tindria sentit.
2: Però si ha estat ell, per què ha matat el germà del pare de la nena i no directament el Raül?
6: Sabien perfectament que l'Isaac era el que havia s'havia cuidat de pagar al detectiu, de donar suport econòmic i personal a tot el pleit. Per tant, d'alguna forma, si no hi hagués hagut el detectiu, segurament el jutge ho hauria tingut més difícil per acreditar que efectivament les coses eren com eren. I llavors, l'Isaac passa a ser un enemic.
4: Suposo que per fer-me mal a mi, pues van matar ma germà. Perquè a mi, si m'hagués matat a mi, pues bueno, ja no patiria més. Sempre he pensat això i ho penso. Avui en dia ho penso.
2: El dia del crim, el sospitós dorm a garjoles. Els Mossos li prenen declaració l'endemà a la comissaria de Lleida assistit per un advocat. Què explica el detingut?
7: Declara que la víctima era l'excunyat de la seva parella i que s'havien vist feia un mes als jutjats per una denúncia per amenaces de mort que ell havia presentat contra la víctima. Explica també que el dia del crim es va aixecar cap a 7:45 del matí i que quan faltaven 10 minuts per les 8 va agafar el cotxe per anar fins al bar on treballa, a Lleida. Relata que va estar al bar fins a les 12:40 del migdia. Va marxar a buscar la seva filla a la guarderia i va tornar al bar a les 5 de la tarda. Declara també que no té accés a cap arma de foc, que quan el seu pare era guàrdia civil sí que portava la pistola a casa, però que es va retirar i les va entregar totes. En Jordi declara que tampoc practica tir. Finalment, relata que es va assabentar de la mort de l'Isaac cap al migdia, quan la seva sogra va trucar al bar per explicar-li que havien matat un home i que podia ser l'excunyat de la seva parella.
2: Quan falten 10 minuts per a les 12 del migdia del 10 de novembre, l'endemà del crim, els Mossos deixen sense efecte la detenció del Jordi. A hores d'ara no tenen cap indici sòlid contra ell, més enllà d'algunes sospites. L'adverteixen que s'ha de presentar davant del jutge si el cita a declarar i continua com a investigat. El cas està sota secret de sumari i la detenció del Jordi com a sospitós de l'assassinat de l'Isaac no transcendeix. Als jutjats de Lleida, els periodistes continuen fent càbales sobre què pot haver passat. Albert Guerrero és un dels que hi fa el cafè.
3: El bar dels jutjats és un bar amb molta vida social periodística. Per què? Perquè quan tens un judici a l'audiència, mentre estàs d'esperar, vas al bar, que ara no n'hi ha, però aleshores era un bar, i era un bar molt concorregut. Per què? Perquè ja hi havia... Podies entrar i podies trobar fiscals, jutges, Mossos d'Esquadra. Vull dir, era un centre neuràlgic, no?, de la crònica de successos i de tribunals, i molts hem tret notícies del bar. Tots els Mossos diuen, és que no diuen res, o és que no és picar... Sí que és veritat que a vegades és com picar amb una paret, no?, que pots picar i no et treu res d'informació, perquè són molt hermètics.
2: Mentrestant, la Unitat Central de Balística dels Mossos confirma que les 6 beines de bala recollides a l'escena del crim són d'una arma del calibre 9 mm Parabellum, d'una Glock, per ser exactes.
6: Que és el mateix marca i model que les pistoles reglamentàries de la policia. És una pistola marca Glock, que són les que utilitzen els Mossos, els guàrdies civils, la policia local... Vull dir, estos, normalment és una arma fabricada molt per la utilització policial.
2: El jutge que du la investigació demana que s'analitzin totes les pistoles Glock que hi ha a la demarcació de Lleida, tant les que estan en mans de policies com les que són propietat de particulars. La Guàrdia Civil, que té la competència en armes, entrega les dades de fins a 50 pistoles d'aquesta marca. L'advocat Cimarro apunta directament al Jordi, el sospitós del crim, i més concretament contra el seu pare.
6: Entenem que és una persona que coneix el funcionament d'una arma, d'una pistola, una pistola Glock, entre altres raons, per la seva vinculació familiar. El seu pare és guàrdia civil i, per tant, una persona que té el seu pare, que és guàrdia civil, bé, és un guàrdia civil ja retirat, no? Però és un guàrdia civil i, per tant, ha tingut contacte amb les armes a casa seu, sens dubte. I per això coneix el funcionament.
2: L'anàlisi de les pistoles Glock que han arribat als Mossos no porten lloc.
6: El propi laboratori de balística dels Mossos d'Esquadra van fer totes aquestes comprovacions i, efectivament, no es va donar cap coincidència. La qual cosa era totalment esperable. Vull dir, perquè jo no m'imaginava amb un policia que hagués estat implicat. No m'ho imaginava. Jo més aviat m'imaginava que perquè aquestes armes també se poden comprar al mercat negre.
2: A principis de maig, 7 mesos després del crim de l'Isaac, arriba l'esperat informe del laboratori de la Policia Científica dels Mossos sobre l'anàlisi de la prova de pólvora.
8: El resultat d'aquest dictamen conclou que en la mostra 1, corresponent a la mà esquerra, s'identifiquen els elements característics del residu de tret, bari i antimoni. En la mostra 2, corresponent a la mà dreta, s'han visualitzat partícules característiques de residu de tret, plom, antimoni i bari.
2: Amb els resultats d'aquesta analítica, els investigadors obtenen autorització del jutge per punxar el telèfon mòbil de l'investigat durant un mes. En una de les trucades intervingudes, el sospitós i la seva parella intercanvien un seguit de frases que, a parer dels investigadors i l'advocat Cimarro, són sospitoses, Què es diuen?
7: En una de les converses, la dona diu: «Sí, van a por ti, Jordi». I ell li respon: «No pueden, no tienen nada, cariño. No pueden demostrar nada». I acaba la conversa rient. En un altre moment, en Jordi diu literalment que no li poden carregar el mort.
6: Jo m'hauria expressat d'una altra manera, però no, a mi no em carregaran el mort i totes aquestes coses que es diuen entre ells, no sé, a mi me fan pensar que d'alguna forma pues, ells a la seva ment i al seu cor el que tenen és que realment ha passat tot això, però que no m'ho demostraran.
2: Recordeu que alguns testimonis del crim van explicar als Mossos que el pistoler que va matar l'Isaac anava coix? Doncs ara el jutge ordena que l'Institut Català de la Salut entregui l'historial mèdic del Jordi per veure si ha tingut alguna intervenció recent a les cames o si el dia del crim hi havia algun motiu perquè caminés coix. Mentrestant, arriba l'informe de la policia científica sobre la roba que el Jordi portava el dia del crim. Han trobat residus de tret als pantalons texans, a la samarreta, a les bambes i al tapaboques, que és la peça de roba que serveix per protegir la boca i el nas quan fa fred. I aquell dia, a Lleida, feia molt fred. Sembla que amb aquests resultats el cas hagi de quedar encarrilat. Però la cosa es complicarà molt. L'1 de juny de 2007, 6 mesos després del crim, la companyia Vodafone envia un escrit al jutjat que suposa una galleda d'aigua freda per als investigadors. El dia dels fets, el Jordi va rebre una trucada del seu pare a les 6:57 del matí. L'investigat sempre ha assegurat que era a casa a Rosselló. En canvi, l'advocat Simarro volia demostrar que el sospitós estava a Lleida a l'hora del crim i ho volia fer situant el seu mòbil a Capont. Però la companyia diu ben clar que no hi ha cap antena que doni cobertura exclusivament a la zona investigada, és a dir, que no hi ha cap antena que permeti afirmar amb precisió quins mòbils s'hi van connectar des de Capont. A més, afegeix, les dades telefòniques s'esborren al cap de 3 mesos. Després, això canviaria i actualment es conserven durant un any, però aleshores no era així. Per tant, ja és tard. L'advocat de la família fins i tot contracta un notari perquè aixequi acta de la distància que hi ha entre Rosselló, on viu el sospitós, i el punt on van matar l'Isaac.
6: O sigui, això ho vaig fer esperant que me donarien informació de triangulació. Vaig fer aquest acte notarial. Per dir, no veus? Mira, la trucada s'ha fet a aquesta hora i de casa aquí hi ha aquest temps, que és més del que hi ha entre la trucada i l'assassinat. Per tant, tu estaves aquí. Però, clar, com que no van poder triangular les trucades, no van poder ubicar el telèfon en un determinat lloc.
2: Les esperances de saber on era el Jordi a aquella hora a través de les telecomunicacions s'han perdut per sempre, però els Mossos tenen l'analítica de la pólvora i altres indicis. Per això, el 20 de juny, a 8:15 del matí, els investigadors detenen el principal sospitós, aquest cop per ordre judicial. Han passat 8 mesos des del crim. Van a buscar-lo a casa seva i se l'emporten a comissaria. La notícia salta entre els periodistes de Lleida. Recordeu que els de successos i tribunals acostumaven a anar al bar dels jutjats a buscar informació? Quan saben qui és el detingut, queden parats.
3: Bueno, que és que això, clar, evidentment, entre els companys, de dir... Hòstia, que saps qui és el detingut? No, no, és que és el del bar, tio. Com el del bar? Sí, sí, el Jordi. Clar... Com? No, doncs, clar, s'assabentes que... Bueno, sí, que havien tingut una certa relació familiar, però, clar, tampoc no veus possible de dir com, a veure, vale, tenien mala relació, s'havien enganxat, però per anar-lo ja i disparar-li 7 trets... Hòsties! Això...
6: I ell és una persona que treballa al bar del jutjat, perquè el seu pare és el concessionari.

0: L'acusat declara davant del jutge. Què explica, Anna?
1: Insisteix que no ha fet servir mai armes de foc, que a casa seva no n'hi ha hagut, que no té llicència d'armes, que no ha participat mai en cap batuda de caça ni ha fet pràctiques de tir. Quan els Mossos li diuen que hi ha un informe que assegura que tenia restes de pólvora a les mans i a la roba que duia el dia del crim, el detingut diu que és impossible. També declara que es va llevar a les 7 perquè li va trucar el seu pare al mòbil per despertar-lo, que la seva parella i la seva filla dormien a la mateixa habitació, però no es van desvetllar. Diu que ell va marxar cap a Lleida a les 8 i 5 minuts del matí. A la primera declaració va dir que havia sortit 10 minuts abans de les 8. La seva parella declararà després que fins i tot es van acomiadar. En Jordi explica que no té problemes a les cames. L'any 2000 va tenir un accident de trànsit en què va morir la seva parella. Té mal d'esquena des d'aleshores, però assegura que pot córrer perfectament. L'abril del 2006 s'havia fet un esquinç al turmell. Recordem que alguns testimonis van declarar que el pistoler que va matar l'Isaac anava mig coix i caminava com un ànec, amb els peus cap enfora.
0: El jutge envia el Jordi a la presó, sense fiança. Però no s'hi estarà gaire temps. Ja hi arribarem. Quan es publica la notícia als mitjans, un home va a la comissaria dels Mossos. Té una informació molt rellevant.
2: Què és el que passa? Que el dia de la detenció i empresonament de l'investigat, clar, això surt a la primera plana del diari, no? I llavors el funcionari de presons, pues, com tots, llegeix com a mínim la primera plana, no? I diu, ostres, i se fixa en la foto, perquè era una foto gran la que publica el diari, se fixa en la foto i diu, aquest tio jo l'he vist abans. I llavors ell voluntàriament demana declarar al jutjat i diu, no, no, guaiti, miri, guaiti, jo soc funcionari de presons, jo visco, vivia dos o tres portes al costat de la casa on vivia l'Isaac Martínez. I aleshores lo que diu aquesta persona és que dos dies abans de l'assassinat ell va entrar a casa, al portal de casa seva, el funcionari, i es troba amb una persona mirant les bústies. I llavors, com que els funcionaris de presons sempre estan una mica emporugats, no? Perquè, clar, treballen amb un tipus de gent que n'hi ha per estar emporugat. Aleshores, a partir d'aquí, pues de seguida malfien de tot i li diu, escolta, vostè què fa aquí?
3: Què sabeu on viu l'Isaac? Diu, què viu aquí? Diu, no, aquí no. Diu, viu per aquí, però aquí no el coneixia. Bueno, i llavors se'n va anar.
2: Que Isaac és un home infreqüent, no? I diu, pues mira, aquí no en viu cap, d'això, aquí pot marxar. I llavors, pues, va marxar. Però clar, aquesta mínima conversa, els funcionaris de presons, que també tenen l'ull educat a quedar-se pues, amb la cara de la gent i tot plegat, i això ja va quedar en l'oblit.
4: Crims. Per què matem?
0: Quan ja fa dos mesos que el sospitós del crim és a la presó, el seu pare declara com a testimoni al jutjat. Explica que era guàrdia civil i que es va retirar fa 13 anys per una incapacitat, que en el seu dia va entregar les dues armes reglamentàries i que mai n'ha tingut cap com a particular. I llavors, per primera vegada, es parla d'un fet que ho farà trontollar tot. Explica que el dia del crim, el seu fill va arribar al bar dels jutjats a partir de les 8 del matí, sol i suant. I declara que el Jordi havia agafat l'Alfa Romeo de la família per anar de Rosselló a Lleida perquè el dia abans l'havia trucat per telèfon per explicar-li que estava canviant la bateria del cotxe Honda que feia servir habitualment. Per què és important aquest detall?
2: La tarda abans va estar canviant la bateria del cotxe i això és el que justifica que tingui tots aquests metalls pesants. Perquè a les bateries, igual que a determinats fitosanitaris, també estan presents aquests metalls pesants, el plom, antimoni i bari.
0: I això és el que se'n diu un dubte raonable. És a dir, que ja no està tan clar que les restes químiques que el Jordi tenia a les mans i a la roba el dia del crim de l'Isaac siguin per haver disparat amb una arma de foc. L'empresonat demana declarar voluntàriament i repeteix fil per randa el mateix que ha dit el seu pare. El dia abans del crim va canviar una bateria de cotxe. És la primera vegada que ho explica. Aleshores, el seu advocat demana que la Policia Nacional faci un contrainforme sobre les restes químiques per veure si diu alguna cosa diferent dels Mossos. El resultat arriba dos mesos després, el 4 de desembre del 2007.

0: jo recordo com si fos avui, em va telefonar el jutge d'instrucció i em va dir, senyor Simarro, vingui. Quan el jutge d'instrucció d'un assassinat et telefona al despatx i et diu, senyor Simarro, vingui, doncs tu vas cap allà, però corrents, no? I, efectivament, i quan vaig arribar al jutjat, hi havia també el fiscal, la fiscal. La fiscal que portava el cas, el lletrat de l'acusació particular i el jutge, i aleshores mos va dir dos còpies de l'informe que acabava de rebre el jutjat d'instrucció del Cuerpo Nacional de Policia. I llavors diu, senyors, jo els convocaré ara amb una compareixença perquè a mi això me genera un dubte raonable i jo no puc mantenir la presó d'aquesta persona amb aquest informe damunt la taula.
1: L'informe del Cos Nacional de Policia, que ocupa dues pàgines, deia això.
2: No se han localizado partículas específicas de residuos de disparo en ninguna de las muestras analizadas.
1: Davant d'aquests resultats, el jutge li diu a l'advocat Simarro què farà.
0: Jo partia de l'informe dels Mossos, que deien que això eren restes de dispar, i ara venen un altre cos policial tan fiable com els Mossos, que diu que no. I això se diu indubio pro reo, no? En cas de duda a favor del reo, presumpció d'innocència. Jo ho sento, però jo, salvo que vostès m'aportin així immediatament una altra prova, jo aquest senyor el posaré en llibertat. I jo me vaig quedar gelat, però gelat, eh?
3: Altres em van enterar per tenir notícies comarques.
4: El jutge ha tingut en compte que la Policia Nacional no ha trobat restes de pólvora a les mans ni a la roba de rueda en l'anàlisi de la mostra que li van prendre el dia del crim.
3: Molta importància, perquè penses, joder, si està dintre, pues, abans de treure'l, pues, que agafessin i li fessin una altra prova per assegurar-nos de que de veritat era això, de que tots els components que porta ella a la mà i a la roba que eren de la pólvora.
0: No donaven crèdit. Diu, però com pot ser que una policia digui sí i l'altra policia digui no? Emocionalment m'afecta molt, però tècnicament he d'entendre que el jutge està actuant amb rectitud processal, amb rectitud jurídica. Si a tu una policia te diu blanc i una altra policia, igual de creïble que l'anterior, te diu negre, estàs en dubte.
1: El principal sospitós del crim de l'Isaac Martínez surt de la presó de Ponent el 21 de desembre, 6 mesos després d'haver-hi entrat. La fiscalia i l'advocat Simarro van per feina i demanen al jutge obrir una tercera via.
0: I llavors el que s'hi va fer va ser demanar un informe diriment, un tercer informe, a la Guàrdia Civil, quan el pare de l'investigat era Guàrdia Civil. Però, bueno, jo me la vaig jugar, no? Triple salto mortal.
1: La defensa del Jordi està d'acord, també. El jutjat també ha demanat als Mossos que analitzin si remenar una bateria de cotxe pot deixar restes químiques com les que té la pólvora. L'informe diu això.
5: S'ha fet l'estudi dels residus recollits a les mans d'una persona que ha manipulat bateries de vehicle. En aquestes mostres s'hi han trobat partícules similars a algunes de les partícules característiques de residu de tret. Les partícules de plom, antimoni i bari sí que són presents a les bateries utilitzades per fer la prova. Hi ha algunes partícules de la mostra de bateria estudiada que es poden confondre amb les restes de residu de tret per la seva mida, per la seva morfologia i pels elements trobats a la micoanàlisi.
1: L'advocat de la família de la víctima demana alguna prova que demostri que l'investigat va comprar una bateria de cotxe.
3: I nosaltres pensàvem, bueno, pues els Mossos ja van anar al puesto on ell va dir que havia comprat això, que presentés la factura de la bateria i no se va presentar mai. Llavors, pues, penses, joder, estàs enganyant.
1: L'investigat declara també que un home que passava pel carrer amb un nen el va ajudar a moure el cotxe quan canviava la bateria. Però aquesta persona no ha aparegut mai. Demostrar que el Jordi va fer servir una pistola el dia del crim de l'Isaac s'està complicant. La clau és ara l'informe de la Guàrdia Civil, que arriba a finals de març del 2008, un any i 4 mesos després del crim.
6: En el pantalón se ha detectado algún residuo específico de disparo cuya composición difiere de la del fulminante analizado.
1: Quan parlen de fulminants, es refereixen a les restes dels cartutxos que els Mossos van recollir al lloc del crim.
0: Pues si són restos de dispar, diu, però no guarden identitat amb els que es van trobar els fulminants del lloc de l'assassinat. Uau. Llavors dius, vamos a ver, m'estàs dient que el que hi havia a les prendes sí que són restos de dispar. És a dir, per tant, si tenim tres informes, un dels Mossos que diu que són restos de dispar, l'altre diu no, no, no ho són, i aquest diu que sí. Per tant, ja tenim de tres, dos. Sí, és el que se diu l'informe dirimente. No? O sigui, teòricament haurien de dir efectivament aquest senyor portava restes de dispar. Si portava restes de dispar, està clar, no? Aquest senyor és el que va utilitzar l'arma que va causar la mort al Isaac Martínez. Però diu, però no guarda identitat amb les restes que hi havia als cartutxos, són les beines, diguéssim, de les bales, no?, que hi havia al lloc de l'assassinat.
1: La Guàrdia Civil ha trobat restes de tret als pantalons de l'investigat, però els cartutxos tenen estany i aquest element químic no l'han detectat al teixit. Per cert, el sospitós ha demanat unes quantes vegades que li tornin la seva roba, però el jutjat sempre ho ha denegat per si calia fer més anàlisis. Després dels últims informes científics, la família de la víctima demana l'arxivament provisional del cas. El seu advocat tem que si van a judici, l'acusat acabi absolt. Prefereix mantenir el cas latent per si apareixen nous indicis. I els pares de l'Isaac fan un pas més.
7: El crim no s'ha resolt i els pares del jove assassinat ofereixen una recompensa de 20.000 euros a qui pugui aportar una pista fiable. Demanen que s'atrapi el culpable.
8: Hi va haver dues persones que me van trucar. I inclús una hasta me va parar un dia, me va seguir amb el cotxe, com me va parar, va baixar. Tot això, i que és veritat, això sí, sí. Jo, diu, i com ho faria? Diu, vaig anar als Mossos i li expliques tot el que saps. I no, els Mossos no hi anaven, ja volien anar.
1: Després d'anunciar la recompensa a la tele, al pare de l'Isaac li arriben quatre cartes anònimes manuscrites que aporten informació sobre possibles sospitosos. La policia ho comprova tot i no en trauen res. Als investigadors i a la família de l'Isaac només els queda una carta, que el Laboratori Europeu de la Policia Científica analitzi les mostres i determini si les restes químiques corresponen a les bales trobades al lloc del crim.
0: L'única forma que tindríem de veure si efectivament hi ha o no hi ha identitat entre la pólvora és a través d'una prova que ara s'està desenvolupant i que no està encara determinada, científicament parlant, que es diu la prova de IPC masses, que és una prova que se fa al laboratori EMSI. El laboratori EMSI és el laboratori de la Policia Científica Europea, de la Europol, que està a París. I llavors dius, si féssim allà aquesta valoració, potser podríem arribar a la conclusió de que efectivament hi ha aquesta identitat entre la pólvora que vam trobar al lloc de l'assassinat i la pólvora que hi havia, o les restes de dispar que hi havia, bueno, pues en les prendes del investigat.
1: Però els avenços científics en què confiaven els Mossos finalment no arriben i, per tant, aquesta possibilitat acaba en res. Dos anys després del crim, el 2008, el jutge arxiva provisionalment el cas. L'octubre del 2025, 19 anys després del crim i quan faltava un any perquè el cas prescrigui, la família de l'Isaac presenta un escrit demanant la reobertura de la investigació. Cinc mesos després, la jutgessa que ara porta el cas decideix reobrir-lo i demana a la Guàrdia Civil que aclareixi si el dia del crim el Jordi va disparar una arma de foc, encara que a les analítiques no trobessin partícules d'estany a la roba.
9: Els Mossos, i això s'ha dit públicament, per ells, policialment, el cas està resolt. Totes les seves línies d'investigació van anar convergent cap a una única persona. La van detenir. Evidentment, no s'han pogut obtenir d'altres indicis o elements que el puguin relacionar amb el crim. Però els Mossos tenen el convenciment de que va ser aquella persona.
0: Fins al últim dia de la prescripció, jo no deixaré de lluitar, perquè és la meva vocació i és el meu desig, el poder intentar que es faci justícia en aquest assumpte i també complir la meva funció amb la família que ha perdut aquesta persona. No deixaré de lluitar ni un minut fins que ja no tingui remei.
1: Si no hi ha cap novetat, el crim podria prescriure el 10 de novembre de 2026, quan faci 20 anys i un dia del tiroteig que va posar fi a la vida de l'Isaac Martínez. Podria prescriure per a qualsevol persona que no hagi estat investigada. Però, segons algunes interpretacions, la reobertura del cas interromp el termini de prescripció, també per al Jordi Rueda. Els pares de l'Isaac van cada divendres a posar flors al seu fill al cementiri de Lleida. Al costat d'on el van matar hi ha un arbre i una placa en record d'aquell jove soldador que acabava de ser pare d'un nen que ara ja és major d'edat. La família de la víctima encara té esperances que aparegui algun testimoni o alguna prova que desencalli el cas. L'únic investigat pel crim, el Jordi, i l'excunyada de l'Isaac ja no són parella. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
10: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada. Poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre tots dos, amb prou feines ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas i altres municipis del país. La presidenta Delcy Rodríguez ha declarat l'estat d'emergència. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud de la tragèdia.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible. Esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
1: La nit ha caigut a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat i recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents. A més, es tem que possibles rèpliques puguin fer caure més edificis, ho explicava el ministre de l'Interior, Diosdado Cabello.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. Réplicas que determinadas de colapsar algunas estructuras. Que han sufrido daños en el evento principal y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
1: Les autoritats també han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents i hi ha moltes zones que s'han quedat sense llum ni internet. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta de tsunami per Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat l'alarma. Repassem més notícies amb Àlex Bosch.
6: Oposició i socis d'Investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Àvalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles.
1: Crida la calma de l'OMS després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora de l'Àfrica relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per la salut pública mundial continua sent baix.
6: Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
1: Els socorristes denuncien condicions laborals precàries i demanen que s'estableixin protocols comuns a totes les platges catalanes. El col·lectiu assegura que han de vigilar zones molt superiors a les recomanades i, per tot plegat, es plantegen convocar una vaga. Avui comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona, que afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord.
6: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del macropou per on passen aquestes línies. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i les d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llança.
1: Esports, al Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Suïssos i canadencs classificats per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona. I ara es tanca el grup A amb aquests partits que estan a la mitja part, 0-0, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia-Mèxic.
6: I el Barça ha perdut la final de l'ACB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'una etapa i d'un gruix de jugadors com Satoranski, la Provítola o Wesley. És el segon títol del València després del que va aconseguir la temporada 2016-2017. Els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
7: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
8: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
9: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
7: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
10: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
7: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
7: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
15: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
16: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
17: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
7: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
17: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
18: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos.
19: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
18: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
20: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
18: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
14: Catalunya migdia.
18: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les 2.
18: I a partir de les 3,
7: l'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
18: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Un senderista belga entra molt esverat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos. No sap dir exactament què era, però creu que val més que hi pugi algú a mirar-s'ho. Tot i que ell encara no ho sap, acaba de descobrir un crim perfecte. O gairebé.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. A finals dels anys 90, la troballa d'unes restes humanes llançades al pou d'un mas abandonat del Baix Empordà posa al descobert un doble homicidi i comença una llarga investigació de 10 anys que implicarà la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra. L'assassí ha intentat amagar totes les pistes i gairebé ho ha aconseguit. Si un senderista curiós no hagués mirat a dins d'aquell pou, probablement hauria estat un crim tan perfecte que ni tan sols s'hauria investigat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: El massís de les Gavarres és com un gran arc de color verd a cavall de les comarques del Baix Empordà i el Gironès que s'obre cap al nord de Catalunya. Té una extensió d'uns 350 quilòmetres quadrats i abraça una vintena de municipis. La Beni Gibert, caporal dels Mossos d'Esquadra, coneix bé aquestes muntanyes. Les recorre sovint entrenant.
3: Les Gavarres és una zona boscosa que és molt transitada i molt estimada per tota la gent del voltant de la Bisbal, Calonge, Cassà de la Selva, perquè és un lloc on la gent va fer esport. O la gent va a passejar, van a buscar bolets, van a buscar espàrrecs, i llavors al mig de les Gavarres hi ha el que és el radar meteorològic de Puig d'Arques, i aquest espai és un lloc que a la gent també li agrada anar amb el cotxe i puja fins a dalt de tot i tens una vista espectacular fins al Montseny. Veus tot el mar, veus tot l'Empordà, és un lloc doncs, molt visitat i de fàcil accés.
2: Anys enrere, en aquesta zona, hi havia una activitat agrícola molt intensa. Ara la quietud és total. Només hi queden tres petits nuclis i mig centenar de masos habitats. La tarda del diumenge 3 de maig de 1998, un senderista belga camina per aquesta serralada, per la banda de Cruïlles. Fa un temps esplèndid per fer una excursió. Ha arribat fins a Sant Cebrià dels Alls i passa pel costat de Can Vergeli, un mas abandonat que està molt a prop d'una pista forestal. La vegetació ha colonitzat els voltants de la casa. Part de les parets de pedra s'han ensorrat. L'excursionista es fixa en el pou que hi ha al costat del mas. Abans de desfer el camí, s'hi aboca per mirar a dins.
3: Ell mira el pou i mira el fondo, com a curiositat si hi ha aigua o no hi ha aigua. I aquest noi, quan mira, doncs veu una cosa al fons que no sap determinar què és. El pou fa 8 metres de fondària i 2 metres i mig de diàmetre, llavors no és un lloc que entri molta llum, i ell veu com una silueta baix i no acaba de desxifrar què pot ser.
2: Al principi no hi dona gaire importància, però de tornada no pot deixar de pensar-hi. No es treu aquella imatge del cap. Segur que era una bèstia morta, es diu, però no les té totes. I si no ho era? Quan arriba la Bisbal, els dubtes s'han convertit en sospita i se'n va directe cap a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, Coneix perfectament el camí i sap amb qui ha de parlar, perquè a l'estiu treballa per a la policia com a traductor del francès i l'anglès.
3: Ell explica el que s'ha trobat, com que ja es coneixien. Diu, mira, doncs m'he trobat això i tinc un dubte de què pot ser. I els companys que estaven allà, que són els companys uniformats, li diuen, doncs anem allà i portarem un eslots i mirarem a veure què és, ja que tu, donat a la foscor, no has pogut veure el que és, comprovarem aquests fets.
2: Avui ja s'ha fet fosc, però demà pujaran a fer-hi un cop d'ull. L'endemà, a primera hora, un cotxe patrulla dels Mossos aparca a la pista forestal que porta a Can Vergeli per fer-hi una primera inspecció. A la casa no s'hi pot arribar en cotxe, s'hi ha de baixar a peu. A les 7 i 5 minuts del matí també s'han activat els bombers del Parc de Cassà de la Selva sota la direcció de Josep Manel Gil.
4: Me diuen que em prepari, que haig d'anar a Sant Cebrià dels Alls, concretament a la casa de Can Vergeli, i que allà m'estaran esperant els Mossos. Agafo els estris i les eines i la motxilla de rescat i em dirigeixo cap al lloc.
2: Quan els agents arriben al pou i enfoquen el fons amb les llanternes, de seguida s'adonen que el dia serà llarg.
3: Perquè veritablement veuen un cos i llavors es veu el que és la part de l'abdomen, es veu el braç i es veu el cap tirat enrere. I això ho poden ells observar amb les llanternes.
2: Els Mossos ja donen prioritat absoluta al cas. Activen el jutge, l'equip forense i també la policia científica. La caporal Gibert és al capdavant d'aquesta unitat.
3: El cotxe queda al costat de lo que és el mas i el primer que fem és agafar doncs, el material indispensable, que són els guants i la càmera de foto. Arriben també els bombers i els bombers ens preparen unes cordes per baixar fent ràpel fins a baix del pou i comprovar ben bé que sigui així. Va ser la primera vegada que vaig fer ràpel. I el meu company d'investigació i jo vam baixar fins a baix.
4: Quan nosaltres baixem al pou, ja veiem que hi havia un metro d'aigua, mig metro d'aigua, hi havia terra, hi havia pedres, hi havia fang, hi havia lloc, i, bueno, els companys anaven baixant, i, bueno, què veieu? Mira, bueno, aquí ara entrarem cap a baix, i, segons sembla, és humà. I, bueno, va, doncs, aviam què és. Sí. I quan es confirmen que és humà, i a més que és d'una dona, degut a que hi havia els sostenidors, doncs ja et dic, va ser quan els Mossos van activar el seu protocol i vam deixar de fer fins que ens diguessin per treure el cos.
2: Són les 10 del matí. Els agents de la policia científica comencen a fotografiar tot el que veuen. A primera vista, sembla que el cadàver porti molt de temps amagat allà dins. Al cap de 5 hores treballant, els policies diuen als bombers que ja han acabat i que ja poden treure el cos del pou. Però aviat veuran que la feina a dins encara no ha acabat.
4: Agafem la bossa, posem el cos a dintre de la bossa i el pugem a dalt. I, bueno, ostres, la funerària no hi és, sí. Ja ho sabem que no hi és perquè no podia pujar amb el seu cotxe allà. Bueno, dic, doncs què farem? El carregarem amb el cotxe dels Mossos o amb el nostre cotxe i el baixarem a dalt. Aquest impàs, mentre estem parlant, el bomber que hi havia baix me crida i me diu, ei, diu que aquí hi ha una sabata i que està a dintre d'un... Hi ha un peu a dintre. Llavors esperem i els Mossos tornen a baixar a baix.
3: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? I estirem la bamba i la bamba no continuava. I en aquell moment, doncs, clar, vam pensar, què hi ha aquí? Què hi ha? No vam saber fins que no vàrem treure les coses que vindrà al pou, però ja vam començar a sospitar que allà hi havia un altre cadàver.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: A les 6 i 52 minuts de la tarda, la policia científica conclou que l'altre cos pertany a un home. Entre el fang han trobat uns quants objectes que poden ser crucials per identificar els cadàvers.
3: La roba que porten els cadàvers t'indiquen la data de la mort. I la dona vestia uns sostenidors de color beige i després portava una camisa de màniga curta, de ratlles, de color blanc i marró, i un pantaló curt de color verd i taronja. Nosaltres fotografiem totes les marques de la roba i tota la roba. I llavors també el senyor portava un polo Lacoste de color fosc, que no es podia determinar exactament el color, i portava també un pantaló tipus short de color vermell i unes bambes de la marca Adidas.
2: És roba d'estiu i som a primers de maig. Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu, però caldrà esperar l'autòpsia per saber si va ser l'últim estiu o si fa més temps. Els dos cossos estan relativament ben conservats gràcies a un procés natural de momificació que pot ajudar els investigadors a determinar les causes de la mort.
3: És important perquè si no hagués hagut aquests processos de conservació, allà hi hagués hagut uns ossos i aquests ossos no els hagués vist aquest noi des de dalt i al final els ossos se descomposen i ja està.
2: Sembla que el temps s'ha aturat per a gairebé tot el que hi ha a dins del pou. Per a tot, menys per a un objecte que sorprèn els policies.
3: Sí, nosaltres vam trobar tota una sèrie d'objectes que eren d'aquestes dues persones, no? Però el que ens va cridar més l'atenció va ser un rellotge que el portava l'home i aquest estava submergit a l'aigua i encara funcionava.
2: És un rellotge de la marca Casio que no només funciona, sinó que fins i tot va a l'hora. Els investigadors analitzen tot el que hi ha al voltant dels cossos. Creuen que, després de llançar-los, van intentar cobrir-los amb pedres per ocultar-los fins que es degradessin, cosa que no ha passat per les condicions ambientals d'aquest pou. La policia científica no té cap dubte que es tracte d'una mort criminal.
3: Sí, sí. Nosaltres, quan ja pugem el que són els dos cadàvers a dalt, fora del pou, doncs veiem que tenen tots dos doncs, una fractura en el crani. Sí, sí, tots dos tenien una fractura en el crani.
2: Els investigadors han arribat a primera hora del matí i ja s'està fent fosc. La notícia de la troballa es comença a escampar. Estem a l'any 98 i fa pocs mesos que els Mossos s'han començat a desplegar per Catalunya. És el primer cas d'envergadura que afronten al Baix Empordà.
5: Les persones van ser trobades mortes ahir en un pou en ple massís de les Gavarres. El cas és en mans de la policia que investiga els fets.
6: Doncs sí, el més primordial ara per ara és saber de què van morir les dues persones i si ho van fer al mateix temps. Això aclariria si es va tractar d'un accident o si va intervenir algú que va tirar els cossos al pou.
2: El cas l'instrueix el jutjat número 4 de la Bisbal. A la sala d'autòpsies, la conservació dels cadàvers i la roba que portaven permeten certificar de seguida que els investigadors tenen davant una dona gran i un home més jove. Explica'ns-ho, Anna Ponsí.
7: L'autòpsia preliminar la fa el forense Rogelio Lacazzi i després hi intervenen Narcís Verdalet i Anna Hospital, que és especialista en dentadures.
8: Bueno, mires les característiques, que veiem primer de tot que és un cadàver masculí i un cadàver femení. Un cadàver masculí que és més jove per les característiques dels ossos que el femení i que llavors ens van quadrant coses policials, que realment es tracta d'una mare i un fill i ens va quadrant.
7: De seguida veurem per què Narcís Verdalet diu que les coses els van quadrant. El forense es fixa en les fractures que tenen els dos cossos, especialment el cap. Tot apunta que l'agressor va atacar les víctimes amb una barra de ferro.
8: I què ens crida l'atenció? Que, bueno, que feia temps que ja estaven a dins el pou, que els havien matat d'una palissa, no hi havia signes d'arma de foc, no hi havia cap tiro, els hi devien haver fotut una palissa, el que vulgarment se'n diu una palissa, i els van matar, i amb un cotxe els van portar allà i els van fotre al pou. Per tant, tenia que ser algú que coneixés la zona.
3: Sí, has de conèixer la zona. Vull dir, si tu no ets del voltant de les Gavarres, tu no saps que allà hi ha un mas i que té un pou. Primer has d'haver anat al lloc i haver rumiat a veure com ho faràs per desfer-te de dos cadàvers. I nosaltres el que pensem és que una persona ha causat la mort d'aquestes dues persones i les ha traslladades fins al pou i les ha tirades a dins pensant doncs, que allà no es trobarien mai més.
7: Al costat dels forenses hi ha els Mossos d'Esquadra, de la policia científica, que han extret les proves del pou i també uns investigadors de la Policia Nacional que han demanat participar en aquesta autòpsia com a observadors. Fa temps que investiguen una desaparició i creuen que aquests cadàvers hi poden tenir alguna relació. Abans s'han mirat molt atentament tots els objectes rescatats del fang.
3: De fet, vàrem trobar restes d'una catifa de colors, vàrem trobar un altre tros de pròtesi dental, unes ulleres graduades, una roba estampada molt gran, una bossa de plàstic amb el nom d'un establiment. Clar, tot això llavors són les pistes que va molt bé per la investigació.
7: Les ulleres, la roba i les pròtesis dentals que portaven les víctimes són detalls importants per saber qui eren. Tot fa pensar que la catifa va servir per transportar els cossos.
8: Els devien matar dins un domicili, els van embolicar, carregats amb un maletero o una furgoneta i cap al bou.
7: Tenint en compte l'estat de les genives, de les dents que li quedaven i de la pròtesis que portava a la boca, els forenses calculen que la dona tenia més de 80 anys. L'autòpsia conclou que la causa de la mort va ser un traumatisme cranioencefàlic com a conseqüència d'un cop que li van clavar per davant. En canvi, l'home el van matar amb dos cops molt violents al cap. En aquest cas, a traïció, per darrere. Feia 1,68 m d'alçada, tenia la dentadura en millor estat que la dona i tenia entre 55 i 65 anys quan va morir. En el cas de la dona, hi ha un element que pot ajudar a esbrinar-ne la identitat, una pròtesi que li havien implantat a la cama.
8: I llavors tu mires si ha sigut operat, de cicatrius que puguis portar, si tu portes pròtesis o les dents o que tens un implant o que si t'han operat d'un fèmur per posar-te una pròtesis i es va configurant la identitat.
7: Pel tipus de lesió, els forenses creuen que la dona probablement necessitava una cadira de rodes. El fèmur de la víctima encara aporta una pista més, gràcies a la cicatriu que li va deixar la intervenció quirúrgica. Els forenses han extret larves d'uns cucs que, després de la mort, van reobrir aquesta ferida per entrar dins del cadàver. Aquesta mostra, que s'enviarà al laboratori, pot servir per determinar amb força precisió la data del crim.
2: Més endavant en tornarem a parlar d'aquests cucs. Els agents de la Policia Nacional que són a la sala d'autòpsies estan molt interessats en l'ADN que han recollit els investigadors. Fa 2 anys que investiguen la desaparició de 2 persones, una mare i un fill, i creuen que els tenen davant. Fins i tot s'atreveixen a dir que els cadàvers probablement van ser transportats fins al pou amb un fort trànsit i tenen identificat un possible sospitós del crim. Però no ens avancem. Han passat 5 dies del descobriment dels cossos al pou de les Gavarres. Els mitjans segueixen el cas amb interès. A TV3, la periodista Montserrat Oliva parla de les dificultats per identificar els cadàvers.
9: Es veu que està tan difícil poder identificar-los que ara estan treballant els Mossos amb tots els bancs de dades disponibles, és a dir, el propi. Els Mossos tenen un banc de dades de persones desaparegudes i pel tipus de persones que es pensen que són dels països de l'est, doncs els bancs de dades internacionals...
10: Per què diuen que intueixen que puguin ser de països de l'est?
9: Bé, doncs es veu que pel tipus de roba, pels teixits, realment el treball dels forenses és admirable, no?, com poden arribar a determinar les coses, doncs fins i tot per això, per un tipus de pròtesis es veu determinat que duia la dona.
2: Les pròtesis són les pistes que permeten als investigadors fer-ne via i afirmar, una setmana després de treure els cadàvers del pou, que les víctimes són 2 ciutadans alemanys.
11: Els cadàvers trobats en dilluns passat en un pou de Cruïlles han estat identificats com Inger Dohr i Rolf Hess, milionaris alemanys residents a Calonja, desapareguts l'any 1995.
2: És a dir, 3 anys abans que un ciutadà belga s'aboqués a mirar a les profunditats del pou. Calonja és a uns 12 quilòmetres del lloc on s'han trobat els cossos dels 2 alemanys. La dona tenia 85 anys i el seu fill 63. L'home havia estat preparador físic i al llarg de la seva carrera va fer prou diners per poder viure amb tranquil·litat i bon clima a la Costa Brava amb la seva mare. Sí, eren milionaris, però els investigadors han vist coses estranyes als seus comptes bancaris.
12: Van desaparèixer l'any 1995, després de registrar-se una davallada important als seus comptes bancaris. El cos de la Policia Nacional, que en el seu dia va obrir una investigació per 2 delictes d'estafa contra aquesta família alemanya, treballa ara amb la hipòtesi que el sospitós d'aquells delictes pugui estar involucrat en l'assassinat. El jutge, per tant, haurà de determinar si del cas se'n fa càrrec la Policia Nacional o l'autonòmica.
2: Els moviments que van quedar registrats als comptes bancaris seran molt importants, aviat ho veurem. De moment, la jutge de la Bisbal decideix retirar el cas als Mossos i traspassar-lo a la Policia Nacional.
13: Havia de compte que hi ha un assumpte que ja estava judicialitzat per part del jutjat de Sant Feliu i per part de la Policia Nacional. Aquí hi ha una reunió, diguéssim, entre les forces, els cossos i jutges i es decideix que continuen amb l'assumpte. La Policia Nacional de Sant Feliu havia de comptar que havia, efectivament, gent estrangera, s'havia de fer relació amb l'exterior i el jutjat número 4 de la Bisbal adopta la decisió de que som nosaltres els que hem de continuar en la investigació d'aquest procés, d'aquest assumpte.
2: Ramon Fernández dirigeix la comissaria de la Policia Nacional a Sant Feliu de Guíxols, que és la que assumeix el cas. La policia espanyola fa un any que busca aquestes dues persones amb una causa oberta al jutjat 2 de Sant Feliu. Amb les novetats que han rebut de la sala d'autòpsies, els investigadors comencen a reconstruir la seqüència dels fets que acaba al fons del pou d'aquella masia abandonada de les Gavarres.
7: A partir del relat de la germana, els agents han pogut saber que un dia d'agost del 1995, Rolf Hess va explicar als veïns de la urbanització de Calonja on vivia amb la seva mare, que tornava uns dies a Alemanya. El viatge havia de servir per tancar la venda d'una casa que tenia allà per uns 300.000 euros. Com que no serien gaire dies, els volia demanar el favor que, si no els sabia greu, donessin menjar al gat fins que ells tornessin. Els veïns van veure com l'home carregava les maletes i els dos gossos a la furgoneta, una Ford Transit. A continuació hi acomodava la mare amb la cadira de rodes i finalment arrencaven i marxaven. Ja no els van tornar a veure mai més, ni a ells ni a la furgoneta. Com que no n'havien tornat a tenir notícies, al cap d'uns dies els veïns que tenien cura del gat van trucar estranyats a la Guàrdia Civil. Els agents van entrar al xalet dels Gés, a Calonja, i van trobar la cadira de rodes de la mare, cosa que els va fer pensar que, encara que cap veí els hagués vist, podrien haver tornat. La casa estava endreçada, no s'hi apreciaven rastres de violència i l'escorcoll no va servir per aclarir què se n'havia fet de la mare i del fill. Uns mesos després, ja ha entrat l'any 1996, una germana de Hess va denunciar a la policia alemanya la desaparició de la mare i del germà. I el 1997, un any més tard, i a petició d'Interpol, la Policia Nacional va començar a investigar què havia passat amb els dos ciutadans alemanys que ningú havia tornat a veure. Va ser aleshores quan els agents van descobrir que, després de la desaparició, s'havien retirat grans quantitats de diners dels comptes bancaris dels desapareguts. Ara, després d'haver-ne trobat els cadàvers, els investigadors tenen clar que si ells no ho van poder fer perquè eren morts, ho va fer algú altre suplantant-los la identitat.
2: Si ho recordeu, abans us hem dit que els agents de la Policia Nacional tenien un sospitós del crim. És un vell conegut de la policia espanyola, que ja el van detenir l'agost del 1997. Aleshores, encara faltaven 9 mesos perquè descobrissin els cadàvers. Es tracta d'un home anglès que, quan ja feia dies que les dues víctimes no donaven senyals de vida, es va presentar al banc per cobrar un taló que portava la firma de Rolf Hess, l'alemany assassinat. Era un taló per valor de gairebé 18.000 euros. I el beneficiari, aquest ciutadà britànic, havia fet de jardiner i de pintor per a la família.
13: Gregory Jason Cook va ser la persona que va cobrar un xec presumptament expedit per Hess, el desaparegut. Nosaltres ja estàvem investigant aquesta parella de, que havia desaparegut i veiem que, òbviament, no els trobàvem de cap de les maneres, però sí que havia un detall molt important i era que els comptes corrents que tenien s'estaven buidant d'una manera exagerada, però molt exagerada. A tal punt de que, per exemple, d'un compte de 17 milions de pessetes, doncs en uns mesos van quedar reduïda a 30.000 pessetes. Una altra, que tenia aproximadament 500.000, ara només hi havia 12.000 pessetes.
2: Fem números en euros. En un compte de les víctimes que tenia més de 100.000 euros, ara només n'hi quedaven 200. I en un altre on n'hi guardaven 3.000, ara n'hi havia 72. Cook, però, tenia resposta per a totes les preguntes del jutge de Sant Feliu de Guíxols, incloent-hi les que li va fer sobre el xec de 18.000 euros que havia anat a cobrar al banc.
13: El va explicar i va dir que això era un pagament que li havia fet Hess en el seu moment per unes feines i unes tasques que havia realitzat a casa d'ell. Per exemple, feina de pintor,
14: i uns mobles també que les havia venut i... Bueno, i això el jutge le va posar en llibertat.
2: En aquelles mateixes dates, la policia també va comprovar que les targetes dels dos milionaris alemanys treien fum. Els agents ja tenien clar que no estaven investigant només una desaparició.
14: Per nosaltres, la convicció que tenien era que estaven morts. Que estaven morts, perquè, a veure, havia el detall aquell dels moviments bancaris. Eren molt, molt i molt i molt clars. Aquí hi havia un mòbil econòmic molt contundent, perquè era obvi el moviment bancari tan brutal i en poc temps. Aquest moviment d'aquestes targetes bancàries estem detectant més de 100 operacions bancàries, perquè les hem realitzat a través del Banc d'Espanya, les hem comprovat.
2: Ara, al maig de 1998, amb els cadàvers ja identificats, els investigadors tenen clar que han de tornar a interrogar aquest ciutadà britànic, i aquesta vegada com a sospitós d'un doble homicidi. La Policia Nacional no tarda a detenir un altre cop Gregory Cook, que encara viu al Baix Empordà. A Girona, al despatx de l'advocat Carles Monguilot, sona el telèfon.
15: El senyor Cook truca al despatx, suposo que qualsevol altre, era per la suposada participació en un delicte de falsedat o apropiació indeguda per uns talons bancaris que s'haurien falsificat per treure uns diners. En principi, aquesta seria la notícia del suposat delicte que podria haver comès aquesta persona. Tot i que, immediatament, això és lògic, jo ja me n'entero, perquè la policia m'informa que se'l relaciona amb un doble assassinat, perquè, i no és casualitat, o no és poc important, el taló cobrat d'una manera delictiva, segons la policia, pertanyia a un dels morts.
2: Els agents estan convençuts que Cook va falsificar i cobrar xecs quan els Hess ja eren morts. Els moviments bancaris que han estudiat els fan pensar que no ho va fer sol i que al darrere del crim hi ha una banda organitzada que s'ha volgut apropiar de la fortuna de les víctimes. Fins i tot tenen un segon sospitós.
14: Aquesta segona persona havia tingut relació també amb les víctimes perquè havia fet d'intermediari en assumptes i negocis immobiliaris que tenien aquí en la zona. Havia fet intermediari en la compra d'alguna propietat. Aquesta persona va intentar localitzar i no hem pogut en un principi. Però sí que averiguem el seu nom, un senyor que es deia Patrick Lewick, de nacionalitat belga, també relacionat amb el GES per assumptes d'aquest tipus, d'immobiliàries i treballs i feines, etcètera, etcètera.
2: En Patrick, el belga, s'ha fet fonedís. La Policia Nacional no el troba enlloc. I no és l'únic entrebanc que han d'encaixar els investigadors. La detenció de Gregory Cook tampoc dona els resultats que ells volien.
15: La seva feina era coses relacionades amb les jardineries, que justificava haver tingut una relació de prestació de serveis a les persones que varen ser assassinades. O sigui, l'ocupació professional que tenia en les comarques més de l'Empordà, on hi residia, igual que les persones mortes, s'explicava d'una manera totalment lògica des de la perspectiva de que sí, de que podia ser perfectament lògic que hi hagués tingut un tracte comercial, que aquest tracte comercial hagués sigut totalment aliè a una conducta delictiva i que hagués estat abonat al servei que va prestar mitjançant uns pagaments amb talons bancaris.
14: El sud-est britànic nega absolutament qualsevol relació amb la mort de la desaparició i mort dels alemans, ho nega absolutament, i ell manté que el xec que ha utilitzat era per el pagament d'un deute que tenia. Clar, això no es pot demostrar. I si no es pot demostrar, i ara, òbviament, encara menys, perquè està mort, la cosa no prospera com nosaltres volíem que és.
2: De manera que l'únic detingut queda en llibertat perquè la jutge de la Bisbal considera que no hi ha proves que el vinculin amb el crim. És la segona jutge que intervé en aquest cas i no serà l'última.
1: Crims. Per què matem?
2: La investigació queda en punt mort. A partir de les proves recollides pels Mossos, la policia espanyola dona per fet que l'escenari del crim va ser el xalet de Calonge on residien les víctimes i que les fibres de teixit que van trobar adherides als cadàvers provenien d'una catifa d'aquesta mateixa casa. A dins del xalet, però, les noves inspeccions no hi han trobat cap rastre de l'assassinat ni cap pista de qui en podria ser l'autor. De moment, dels sospitosos assenyalats fins ara, un té explicació per a tot i l'altre no saben on pare. Però això canviarà aviat. Gairebé un any després d'haver trobat els cadàvers, al maig del 1999, la policia localitza en Patrick el belga.
7: Els investigadors el troben a Tenerife. Un cop a Girona, quan l'interroguen, l'home admet que va participar en algunes de les transaccions bancàries sota sospita, però s'espolsa les puces sobre el doble crim i, sorprenentment, esmenta el nom d'un tercer home.
14: Ell, a més d'admetre que sí, que havien participat i que havien fet totes aquestes operacions, que havia anat a Andorra, també, doncs parla dels CUP, en plural. No, de CUP. Bueno, i qui és l'altre CUP? L'altre CUP resulta ser el pare de Gregori, que és el que, suposadament, segons Patrick, segons el belga, havia matat a los dos alemans. Per conversa que ell havia escoltat. No lo havia vist, ell no podia firmar ni que David, el pare de Gregory, era el autor material, no ho podia firmar, però sí que havia sentit, havia escoltat discussions entre el pare i el fill, los dos de que he fet això, de tal, de que a mi m'ha donat un cop aquí, m'ha donat un cop allà i jo no tinc un remei, que tal. Va explicar com va ser.
7: La Policia Nacional situa David Charles Cook a dalt de tot del suposat triangle criminal.
14: El Cook senyor, el Cook pare, vivia també per la zona, per aquí, concretament nosaltres havíem detectat posteriorment, òbviament, a Platja d'Aro, i coneixia la família dels alemans perquè tenia negocis immobiliaris. En aquella època havia un boom extraordinari d'immobiliàries i aquest senyor se dedicava a negocis immobiliaris i a través de, per aquesta via, entrar en contacte amb la família Hess.
7: Els agents creuen que Cook pare és el cervell de la banda i l'autor material del crim, i que el fill i l'intermediari belga són els encobridors. Entre tots haurien buidat els comptes de les víctimes, suplantant la seva identitat, gràcies a la documentació i a les targetes que els havien robat.
14: Obrien comptes corrents en diferents entitats bancàries, detecta en Girona, se detecta en una entitat bancària en Alacant, una altra en la banca privada d'Andorra, es feien passar per GES i obrien el compte corrent. Ells instaven al banc que tenia la família GES del Desbascur en Alemanya per fer transferències, com si fos GES demanava al banc, al seu banc d'Alemanya, fes-me una transferència al banc tal, al banc qual o al banc qual d'aquí. I venien cèntims. I el banc de Ratzenburg, que exactament era la ciutat on estava domiciliat, en Alemanya, enviava cèntims a l'adreça, a la compte corrent, que el seu client deia.
7: Però hi ha un entrebanc per interrogar el suposat líder de la banda. Se n'ha anat a viure a Anglaterra. Els investigadors intueixen que va tocar el dos poc després que la policia detingués el seu fill per primera vegada. De moment, l'únic que poden fer és emetre una ordre internacional de cerca i creuar els dits.
2: Els investigadors no poden arrestar el Cook pare, però la confessió del Patrick el belga sí que els permet detenir el fill Cook per tercera vegada. I aquest cop, els agents aconsegueixen que la jutge posi els dos sospitosos entre reixes. Carles Monguilot, l'advocat del fill Cook, pronostica que la presó preventiva serà curta. Dóna poc valor a la declaració del belga.
15: Sí, el que passa és que era una persona la que deia això, que també a la vegada ell estava investigat per el doble assassinat i per la descapitalització o despatrimonialització d'aquestes persones mortes. Per tant, no era testimoni, era investigat, no tenia obligació de dir veritat,

0: Els investigadors consideren que els arrestats havien tingut tractes immobiliaris amb les víctimes i que s'havien guanyat la seva confiança. Per això, sabien perfectament que Rolf Hess havia de cobrar una quantitat important de diners per la venda d'una finca alemanya. Han pogut determinar que l'estiu del 1995 la propietat de Hess es va vendre a un matrimoni alemany a través d'un assessor fiscal sense la presència del venedor i que els diners de la compra van ser transferits a un compte que la víctima tenia al seu país. Quan Hess i la seva mare van anar a Alemanya a finals d'agost, va ser per cobrar aquests diners, 300.000 euros, que mai van aparèixer. Els investigadors creuen que, així que van tornar a Calonge, van ser assassinats. Després del doble crim, va començar el saqueig dels comptes bancaris. Sospiten que abans de matar Rolf Hess, l'assassí va aconseguir obtenir el número PIN de les seves targetes per fer pagaments i operar des de caixers automàtics. Per exemple, gràcies a la informació aportada pel Banc d'Espanya, s'ha comprovat transaccions amb prostíbuls i joieries de la costa valenciana. Però la majoria dels diners els van xuclar amb transferències. Per fer-ho, els criminals van utilitzar la documentació que havien robat a la víctima i li van suplantar la identitat. I els va sortir bé, perquè els bancs s'ho van empassar cada vegada.
1: Sembla que als investigadors els vagi tot de cara, però l'assassinat dels milionaris alemanys és un cas enrevessat i amb molts revolts. La policia interroga els treballadors de les oficines bancàries on es van fer les operacions sospitoses i les coses no surten com ells esperaven.
2: Aquest reconeixement fotogràfic no són absolutament positius, no ho són, ni hi ha dubtes. Clar, però és que estem parlant ja de que han transcorregut ja anys des de l'inici de l'assumpte. Jo no sé si ignoro si eren els mateixos empleats que havia en el banc, si era el mateix director.
1: No és l'únic contratemps que es troben els investigadors. Recordeu aquells cucs que podien ajudar a determinar la data del crim? Aquells que s'havien esmunyit a través de la cicatriu de l'operació de fèmur d'una de les víctimes? Eren una prova fonamental per demostrar que els acusats van cobrar els xecs després del crim i que, per tant, no els podien haver firmat les víctimes. Es van enviar a l'Institut Nacional de Toxicologia perquè els analitzessin i miressin d'establir la data de la mort. Doncs resulta que aquests cucs han desaparegut.
2: El tema dels cucs és importantíssim, perquè això és fonamental, determinar amb bastant exactitud el moment de la mort, la data de la mort. Passat un temps, però no un temps de dies, sinó d'anys, estem parlant de 5-6 anys aproximadament, el jutjat de la Bisbal ha rebut un escrit formal, oficial, de l'Institut de Toxicologia de Madrid, dient que els cucs s'han extraviat i que no ha pogut fer un estudi ni es pot determinar la data de la mort. Clar, això sí que és un varapal, perquè aquí ja no es pot provar si el xec falsificat, presumptament falsificat, per el qual iniciem nosaltres la investigació del tema, va ser posterior o anterior, tenia vida o no tenia vida, etcètera, etcètera. I això desmorona pràcticament tot el castell de naipes que tenia.
1: El director de l'Institut de Toxicologia a Barcelona, Juan Luis Valverde, escriu a la jutgessa per explicar-se.
3: Aquest institut va realitzar una anàlisi d'ADN per la identificació de restes cadavèriques. Al mateix temps, es va sol·licitar un estudi de cucs per determinar la data de la mort. Per raons que desconeixem, en el moment de fer l'estudi no es van trobar els cucs i no es va poder determinar la raó per la qual es van perdre. Es va buscar per tot l'institut, però no van aparèixer. Es va esperar que, un cop transcorregut un temps, apareguessin en algun lloc, oblidats per error, però no ha estat així. Per la qual cosa lamento comunicar-li que els donem per desapareguts i que, per tant, no podrem fer l'estudi.
4: Un problema. Els crims a vegades es resolen per petits detalls. Si no hi ha cuc, si s'ha perdut el cuc, pues no hi haurà cuc ni cuca.
1: I encara sorgeix una altra complicació. La policia espanyola tampoc aconsegueix l'extradició de David Charles Cook. De fet, el Regne Unit retorna la petició a Espanya.
2: Passats uns mesos, perquè aquestes coses van molt lentes, però és el que tenim, contesten des d'Anglaterra que no es pot portar a efecte aquesta extradició perquè l'ordre d'extradició està

0: molt malament redactada, hi ha un problema d'interpretació, no saben exactament què és el que estem demanant.
1: Haver-hi un problema en la traducció. Sembla que la traducció a l'anglès, que això sorprèn, no? Perquè, bé, no estem parlant d'un idioma complicat o poc popular, no? La traducció a l'anglès de l'ordre d'extradició no va ser prou acurada i els tribunals anglesos varen rebutjar-la perquè no entenien exactament per què l'havien d'extraditar.
2: Cook pare surt en llibertat vigilada, però la policia britànica li acaba perdent la pista. A Catalunya, el jutjat de la Bisbal no veu motius per mantenir en presó preventiva els dos detinguts. L'encausat belga surt després d'haver passat 9 mesos entre reixes i el britànic al cap d'un any. Queden en llibertat sota fiança a l'espera de judici. L'ordre l'afirma un nou jutge, el tercer que instrueix aquest cas. Però no hi haurà judici. Han passat 4 anys, gairebé 9 d'ençà d'aquell dia en què els veïns dels Hess els van veure marxar amb la furgoneta i els dos gossos. El 2004, al jutjat 4 de la Bisbal, hi ha una nova jutge, la quarta. La nova instructora dona la investigació per tancada i arxiva el cas.
1: Com a advocat defensor, es va ser una alegria. Jo considerava que, malgrat que la jutgessa podia haver tancat la causa i arxivat-la directament, la jutgessa va fer una cosa, des del punt de vista processal, que també entenc. Va dir, bé, jo sóc instructora, jo no tindré que jutjar, jo tanco la instrucció amb aquests elements indiciaris de prova que potser permetrà que el fiscal faci acusació. I el fiscal, davant de la meva petició, de dir, miri, no hi ha elements per anar a judici, tot el que parlem aquí poden ser presumpcions contra reo que no poden acabar mai amb una condemna, i per tant el que toca és arxivar-ho provisionalment, el que es diu un sobreseïment provisional, per si apareixen altres elements de prova en el futur fins que prescrivi, no?
2: Però ja us hem dit que és un cas amb molts girs, i ara en ve un altre. 3 anys més tard, el juliol del 2007, torna a sonar el telèfon a la comissaria de la Policia Nacional de Sant Feliu de Guíxols.
0: Hem rebut un comunicat d'Escotland Yard, conforme han detingut de nou a Cook Sènior, i que procedirien a l'extradició ja en forma. I, efectivament, lo envien cap aquí, és detingut, queda ingressat en Madrid, en una presó de Madrid, que crec que és en la presó de Soto del Real, crec. Se comunica al jutjat, òbviament, i el jutge lo cita a declarar.
2: David Charles Cook, l'home que la policia ha perseguit sense èxit durant 8 anys, ingressa preventivament a la presó de Girona.
1: Però aquesta presó provisional va ser, jo diria que quasi obligada pel fet d'haver vingut extraditat. Clar, quan una persona ve forçat per una extradició, els tribunals espanyols presumeixen que no hi ha voluntat de quedar-se aquí, hi ha un risc de fugida. I per això la jutgessa d'instrucció de la Bisbal va acordar la presó provisional.
2: La jutge reobre el cas. El detingut ara té 62 anys i la policia, recordeu, el considera l'autor material del doble assassinat i el cervell de la trama per apropiar-se de la fortuna dels Hess. Però els investigadors saben que en aquest cas neden anar contracorrent i que les proves que tenen s'aguanten pels pèls. No s'ha pogut determinar la data de la mort de les víctimes perquè algú va perdre els cucs que van extraure dels cadàvers i que podien ajudar a establir-la. Monguilot ara també és l'advocat del cuc pare i en els interrogatoris no dubta de quina és la carta que ha de jugar.
1: Ells mai van negar un coneixement amb les víctimes. Clar, si les víctimes haguessin aparegut immediatament després de l'assassinat, si es pot provar que ets l'última persona que ja ha tingut un contacte, segurament podràs rascar proves de que aquest contacte últim és el que s'ha produït en un escenari ja de l'execució de l'assassinat, no? O del doble assassinat. Per tant, tot plegat, quan s'investiga anys després, fa que trenquis la relació de que tu hagis tractat aquestes persones en dies molt propers a la mort, perquè tampoc pots saber-ho degut a que no saps el dia que van morir, ni el mes. I això va dificultar que, tot i que aquest pare i fill que varen ser encausats, senyors Cook, acceptessin que els coneixien i que havien tingut relacions i relacions comercials i que podien tenir, doncs, més o menys tracte directe, la relació entre aquesta veritat i l'assassinat pròpiament dit no tenia solució de continuïtat.
0: Ho nega tot. I tornen a quedar jutge, una vegada que pres declaració, us deixa en llibertat amb mesura cautelar.
2: L'home que la policia considera l'autor material del crim surt en llibertat després de pagar una fiança que, això sí, ara ja és en euros. 3.000. Ha passat tant de temps des que va començar la investigació que ja fa més de 5 anys que la pesseta va passar a la història. La decisió de la instructora desespera els investigadors, que ara posen totes les esperances en unes proves cal·ligràfiques per demostrar que David Charles Cook va falsificar les firmes dels xecs que es van cobrar. I un altre cop, una galleda d'aigua freda.
1: Les proves pericials cal·ligràfiques no donen el resultat que la policia esperava. Deixen el dubte de que sigui o no sigui firma vàlida, sigui o no sigui firma falsificada, per tant, no hi ha una prova de càrrec en aquest sentit que permeti dir que es va falsificar. En aquest cas, insisteixo, com que no se sabia la data de la mort de la persona assassinada, si no saps si era viu o no quan es va emetre aquell taló bancari, difícilment podràs dir que has comès un delicte, no?
2: Els treballadors de les sucursals bancàries tampoc reconeixen l'acusat com l'home que va obrir els comptes i va fer les transferències de diners. Ara sí que els investigadors tenen la sensació que han arribat a un cul de sac. Al desembre del 2008, David Charles Cook porta un any i mig en llibertat condicional. Té prohibit tornar al seu país fins que els tribunals espanyols no es pronunciïn. I llavors intervé un nou jutge. Ha passat gairebé una dècada des que es van descobrir els cadàvers. El cas l'han instruït 5 jutges diferents i la investigació rep un cop que sembla definitiu.
0: Quan el tema es troba a l'Audiència Provincial, tant la Fiscalia i, òbviament, els defensors dels acusats estan d'acord en que no hi ha més proves per realitzar. La defensa diu que totes les diligències practicades han resultat favorables a les seves tesis i Fiscalia renuncia a continuar endavant en el judici perquè no té unes proves, la que hem mencionat anteriorment, tant fotogràfiques com cal·ligràfiques, etcètera, etcètera, per continuar endavant amb una relativa èxit, no? Garanties d'èxit, i, per tant, presenta la sol·licitud de que s'arxiva el cas. La defensa està absolutament d'acord i s'arxiva el cas.
1: Forma part de la seva feina, no? Que resolguin els casos que es poden resoldre i acceptin que els que no tenen solució perquè no s'aporten proves, bé, l'estat democràtic i de dret en el que estem exigeix que davant d'aquesta situació no es pugui jutjar ni condemnar, evidentment, a un culpable. A un culpable del que no hi ha proves, per més culpable que ho fos.
0: Bueno, una vegada que s'arxiva el cas, òbviament, el grup investigador, a tots nosaltres, te sents una, en part, decepcionat, òbviament, uns més que altres, perquè s'ha treballat molt. Hem trobat molts d'entrebancs, però per totes les qüestions que hem anat relatant. Però, bueno, són coses que al llarg de la nostra professió pues, ja passa. Si arxiva el cas, pues, passem a un altre cas, perquè tenim una llarga llista d'espera.
2: Amb l'arxivament del cas, David Cook torna al seu país i se li perd el rastre. L'assassinat dels 2 milionaris alemanys residents al Baix Empordà continua sense resoldre's. Durant 3 anys va ser un crim perfecte, fins que un excursionista va mirar al fons d'un pou de les Gavarres.
3: El crim perfecte, perfecte, perfecte seria el que ningú sap que és un crim. Per tant, que passa com a mort natural, passa com a mort natural, i com que és mort natural, aquí s'acaba tot. S'ha acabat una vida per mort natural. Però des del moment que tu saps que un mort s'ha mort, que l'han matat, que és un crim, encara que no es trobi l'autor, no és un crim tan perfecte, perquè tu saps que aquí hi ha tomate.
1: Però clar, aquí era un doble assassinat, eh? Això ja no és tan habitual. Un doble assassinat que, a més, com finalment va ser, no? Que no es va poder resoldre, amb la qual cosa això genera molta més preocupació, intranquil·litat o curiositat, fins i tot, no? Perquè des del punt de vista teòric hem de dir que l'assassí o assassins d'aquestes dues persones no han pagat la seva responsabilitat amb la justícia. Per tant, són persones que deuen seguir fent la vida normal, que varen fer-la el mateix dia de l'assassinat i la van seguir fent fins al dia d'avui.
2: 30 anys després de la desaparició d'Inge Dorr i del seu fill Rolf Hess, encara no sabem qui els va matar i qui els va saquejar els comptes bancaris suplantant-ne la identitat. El doble homicidi està prescrit. Encara que avui apareguessin els cucs que es van extraviar o es descobrís l'assassí, la justícia ja no podria actuar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
4: Direcció i presentació, Carles Porta. Guió, Sergi Caballero. Producció, Andrea Pardo. Revisió de guions, Imma Falcó. Realitzador d'àudio, Pablo J. Sánchez. Identitat sonora, Sergi Cotillas. Col·laboració especial, Dolors Martínez. Coordinació, Sergi Caballero. Una producció de Catalunya Ràdio 3CAT amb True Crime Factory. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3CAT o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Poc després de les 6 de la tarda a hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital Caracas i també en d'altres localitats. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència y ha fet una crida al personal mèdic.
2: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, és ja plena nit a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat. Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. La situació és tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i de ferits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i del 2025 i també missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana.
3: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador.
1: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que ara per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
3: En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha pres després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
4: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
3: Antonio Garamendi critica que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i que està deteriorant les institucions.
1: Esports, el Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificat per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona, respectivament. I ara s'acaba de tancar el grup A amb aquests partits. Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i Txèquia 0, Mèxic 3.
3: El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veselý. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 25 de juny.
2: Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el matí serà assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa. A la tarda, el cel encara enllinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer des del diumenge que no tocarem els 40 graus. Per fi, igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Marta Viana, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui a Agramunt, a l'Urgell, el sol sortirà a les 6:22 del matí. Aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts. Lara Garcia, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Bon dia, matiners. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, de la gent que fa vida a alta mar, com els mariners i els pescadors. Per això avui homenatgem les persones que passen els seus dies navegants pels deserts d'aigua. I és per això que la cita d'avui és de l'historiador italià Alessandro Vanoli i diu: el mar no ens necessita, però nosaltres el necessitem desesperadament.
3: I després de la rebel·lia de Sant Joan, per fi hem arribat al penúltim dia de la setmana.
2: I gairebé al final de temporada, perquè els matiners posarem el punt final divendres de la setmana que ve, el 3 de juliol.
3: Però abans d'acabar, sempre tenim temps per fer el primer cafè del dia amb una cançó que és un d'aquells clàssics que segueixen sonant amb la mateixa potència del primer dia.
2: I segur que la reconeixereu escoltant només els primers compassos.

0: evidentment, això és Wake Me Up Before You Go Go, del mític duet One, format per George Michael i Andrew Ridgely.
1: I precisament la carrera de George Michael va començar aquí, amb One, però amb els anys i fent carrera en solitari es va convertir en un dels artistes més importants de la música pop dels segles XX i XXI. Per exemple, el seu primer àlbum, Fate, va tenir un èxit extraordinari i va vendre milions de còpies arreu del món.
0: Però Michael també va ser reconegut per la seva implicació en causes solidàries i per les nombroses donacions benèfiques que va fer al llarg de la seva vida. Tot i afrontar moments difícils i una gran pressió mediàtica, va mantenir una carrera artística de gran qualitat i influència.
1: George Michael va morir el 25 de desembre del 2016, però el seu llegat musical continua viu. Les seves cançons segueixen sonant i la seva figura es considera una de les més importants de la història del pop modern.
0: En resum, George Michael va ser molt més que un cantant d'èxit. Va ser un artista complet que va deixar una empremta profunda en la música i la cultura popular de tot el món.
1: Avui engeguem el programa amb ell perquè va néixer un 25 de juny de l'any 1963. Per tant, avui hauria bufat 63 espelmes.
0: I amb el ritme trepidant de UAM, encetem un nou dia.
1: Ho tenim tot llest per servir-vos una hora de ràdio optimista.
2: Marta Viana, Lara Garcia, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna.
1: Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Un cafè i a saltar del llit.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Escolta, en menys d'una hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera avui, dijous 25 de juny, al programa?
3: Doncs mireu, avui, amb un ull posat en el terratrèmol del Carib veneçolà, és de fa ben poques hores, en 39 segons, de seguida ens ho explicaran. De diferència, hi ha hagut un parell de terratrèmols del principal de magnitud 7,5. A les 6 serem a Caracas, ens espera allà el corresponsal de Trescat, el Joan Biosca, i també el Bernat Lauturo, és un periodista també català que viu a Caracas. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també demà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li va demanar el jutge Peinado. Buscarem les reaccions de totes dues coses al matí. D'entrada, dos noms i dos partits. Avui al matí, Borja Semper. Avui al matí, Aina Vidal. Per tant, avui al matí, Partit Popular i també els Comuns. Això a l'Àgora. Després pararem atenció a què tenim a la nevera i no hauríem de menjar. Per tant, segur que avui n'aprenem moltes i moltes coses. Sí. Avui ho farem amb el Lluís Riera, químic i expert en salut alimentària. I parlant de menjar, la cuina dels homes, la cineasta Sílvia Subirós ens presenta aquest documental. Ho farà la secció de cuina amb la Maria Nicolau, amb el Pau Arenós, amb el Marc Casanovas i amb el Carles Xuriguera. Tot això i més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Gràcies, Marc. Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tenim partit o no en marxa?
4: No, ja està. Ha acabat, ja està, els partits que hi havia avui. N'hi havia un munt.
0: Per això, que sí. Ahir vaig veure una llista llarguíssima.
4: Ha sigut el Txèquia 0, Mèxic 3...
0: Per tant, últim, Mèxic, contentíssims.
4: I després també el Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0.
1: No podrem narrar gols en directe avui.
0: No,
4: avui no.
1: Una llàstima.
4: A veure si demà encara tenim sort.
0: Ja marxi. Què ha passat, Àlex, mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui us parlem de la Gracie. És una girafa d'Austin, de Texas.
0: Oh.
4: És notícia perquè s'ha escapat del ranxo on vivia.
0: La cosa va d'animal, sempre que s'escapa, sempre hi ha mogudes.
4: Sempre ens dona molt de joc en aquesta hora.
0: Perfecte.
4: El seu propietari, Big Jones, ha explicat que l'animal té uns 4 anys i que, a diferència de les altres girafes que té, la Gracie acostuma a recórrer tot el ranxo i s'alimenta de les branques més altes dels arbres. Diríem que és la més intrèpida de les girafes que té. Potser per això un dia es va trobar a l'altra banda de la tanca que delimita el ranxo i va fugir. L'última vegada que se la va veure va ser a través d'una càmera que vigila la fauna a l'oest de Leakey. Això és bastant lluny. Estem parlant de que la girafa ja hauria recorregut més d'un centenar de quilòmetres, perquè es va escapar la setmana passada. En tot cas, és una zona on és habitual que hi hagi fauna exòtica, perquè té un tipus de clima i un tipus de vegetació bastant similar al que et pots imaginar, que és el lloc o l'hàbitat habitual de les girafes. En Big Jones ha ofert aquesta matinada una recompensa de $5,000 a qui localitzi la seva girafa, la Gracie. No sé si et sembla o no us sembla una recompensa prou suculenta, $5,000.
0: A mi t'he de dir que m'ha semblat poquet.
1: A mi també.
4: Jo he buscat el preu que tindria una girafa.
0: Clar. I de què estem parlant?
4: A Austin, Texas. I m'ha sortit que aproximadament estaríem parlant d'una forquilla d'entre 40.000 i $80,000. Per tant, oferir 5.000 de recompensa...
0: Clar, no sé si li importa gaire,
4: no
0: aquesta girafa.
4: No em sembla que estigui molt preocupat. En tot cas, dubto que el nostre ranxer, en Big Jones, hagi penjat als pobles de la zona el típic cartell destinat als caça-recompenses amb la fotografia.
0: Amb la fotografia.
4: Això sí, de la Grècia. Sí. Reward.
0: Reward. Gràcies, Àlex. Fins ara. Lara, mentrestant, quan passen 2 minuts dels 5 i 10 del matí, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor.
1: Doncs serà una mica millor per una iniciativa del Departament de Cultura que ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegir té Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i fer més proper el servei de biblioteca. Es poden participar-hi fins a 2.500 infants que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 i una tercera per equip. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Marta, i de què parlarem poc avui?
0: Doncs mireu, no parlem prou sobre les falles del Pirineu. Com mana la tradició, aquest Sant Joan una 60 de veïns del poble d'Isil, al Pallars Sobirà i de pobles veïns, han celebrat doncs, la tradicional baixada de falles. El Xavi Ferrer es fallaire i destaca que el millor de la festa és precisament la germanor.
5: Una cosa que agraïda és que quan estem al Faro, aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any, perquè són de... eren d'aquí, però ja viuen a fora o així. No és només el moment de baixar la falla, són les hores prèvies al moment de fer-les.
0: El dia de Sant Joan, quan es fa fos, s'encén la falla major per donar el tret de sortida a la festa. Des de la muntanya davant del poble, doncs els fallaires comencen a baixar davant l'atenta mirada de centenars de persones que els esperen a Isil. La Mireia Mandicó, de l'Associació de Falles d'Isil, ha explicat que la baixada d'aquest any, però, ha sigut una de les més complicades dels últims anys.
6: Ha sigut una baixada molt dura. Per mi, la més dura en tots els últims anys. Se'ns ha ficat foc a dalt de tot, llavors ens hem ficat al mig del foc. Hem hagut de treure gent del foc. A més, pesen moltíssim. Aquest any estan molt seques, però són molt grans.
0: Recordem que la festa és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I Lara, és un quart de 6 del matí. Amb quina bona notícia engeguem aquest matí?
1: Doncs del Pirineu marxem cap a la costa perquè, atenció, el Passeig de la Fama de Tarragona avança a bon ritme. I amb aquest so de Santa Tecla us expliquem que el passeig de la Rambla Nova ja s'està pintant. Es tracta d'un disseny del creador tarragoní Edu Polo. El projecte transforma l'actual asfalt en una mena de catifa urbana inspirada en les antigues rajoles hidràuliques presents en els habitatges burgesos de Tarragona i cafès històrics de la ciutat. S'integraran 28 personatges, símbols i referències vinculades a la història de la ciutat. Entre aquestes figures hi apareixeran Santa Tecla, evidentment, August, Minerva o Maginet Pelacanyes. Són personatges típics de Tarragona. A més d'altres elements populars associats a diferents èpoques.
0: I ara volem saber el motiu que ens porta a saltar del llit, que ens el porta, en aquest cas, Otxerra. Otxerra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida als objectes que no necessitem, ja sigui roba o altres coses que tinguem a casa. L'Associació Dones de Cerdanya impulsa mercats de segona mà a la comarca per fomentar el reciclatge i la reutilització. N'hi haurà un el 4 de juliol a Alp i un altre el dia 11 a Puigcerdà. Les persones que no tinguin prou recursos per muntar una parada pròpia podran vendre o intercanviar objectes a la parada compartida que muntarà la mateixa organització.
0: Gràcies, Otxerra. I ara el moment que més ens agrada d'aquest programa, que és desplegar la revista del cor. I Lara, com batega aquest matí? Va.
1: Doncs mira, aquest t'encantarà perquè batega amb la influencer i model Jessica Goicoechea. En una entrevista al podcast de Plátano Melón ha explicat com vivim, segons ella, les dones, les ruptures amoroses. I ella, doncs, parla des de la seva pròpia experiència. Ara em diu si estàs d'acord, Marta.
8: Pasamos normalmente el duelo durante la relación, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos y ya cuando ya se corta, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
9: Què en penses?
0: No, m'agrada molt. Entenc que parli de forma genèrica i que no tothom ha passat per la mateixa, el mateix tipus de ruptura, però hi estic 100% d'acord. Crec que les dones tenim una altra manera, o normalment tenim una altra manera de passar el dol.
9: Sí que és cert que això que diu Goicoechea, jo crec que és el que he sentit de totes les meves amigues, pràcticament. Sí. Potser és veritat que ho rumiem una mica tot abans i després quan prens la decisió ja estàs més segura, no ho sé.
0: Bueno, potser l'acabem prenent.
9: A mi m'ha passat de tot, també t'ho dic.
0: Sí, no, hi ha de tot.
9: Una mica de drama també n'hem tingut.
0: Sí, sempre.
9: A veure, i el cor Marta també batega amb Dani Martín, Vaya Tela. Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana,
0: lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana. Doncs ha fet una mica, no? El que li ha donat la gana ha tornat a ser protagonista d'una polèmica, aquesta vegada per la manera com ha tractat una fan enmig d'un concert. Es tracta d'una nena, només una nena, que portava una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari». Ell ho ha llegit i atents a la seva reacció.
10: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿vale? Es que te crees que te subes en brazos de alguien, bueno, eso sí, ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
0: Flipant. No ho havia vist.
9: És molt fort, Molt, molt, molt tens.
0: Dani Martín acostuma últimament a fer comentaris que potser se li estan una mica de la pinça.
9: He de dir, però, que ahir al vespre Dani Martín va fer uns stories d'Instagram que no hem pogut pujar perquè són d'aquests que s'esborren, però va com rectificar una mica i va dir que, escolta'm, havia estat tot en to irònic, que ell en els seus concerts adopta aquest to així com juganer i una mica així com desenfadat,
0: ja,
9: i que era una
0: xuleria,
9: broma.
0: Aquesta xuleria ja fue, no?
9: I el tio dient, no, és que sempre em treu les coses de context. Home, és que sempre em pixes fora de test, Dani Martín.
0: Dani Martín. Sempre és veritat que acaba demanant perdó.
9: Sí.
0: Tard.
9: Però no ho entenc.
0: En tot cas, la nena va pujar o no a l'escenari?
9: No va pujar a l'escenari.
0: Això em sembla increïble.
9: Vull dir, si al final la puja, sí que sembla una cosa simpàtica, però no la va pujar.
0: Clar, com a mínim que hagués pujat. I ja està, després una foto amb ella i ho hagués arreglat tot.
9: No tornaran a un concert de Dani Martín, aquesta nena, ja t'ho dic ara.
0: Mentrestant, Lara, quins sons deixa la ràdio?
9: Doncs mira, el genetista Carles Lalueza Fox, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio i ens va explicar, atenció, que és molt probable que tinguem un doble en algun indret del planeta.
11: A través de la xarxa social, sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no? I que tenen un aspecte molt semblant. I llavors, des d'un punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? Però és veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim.
9: T'imagines?
0: A tu t'ho han dit mai?
9: Plan...
0: No. M'ha vingut i no. M'han dit... Mira, Lara, vaig conèixer una persona que era igual que tu.
9: Bueno, justament ahir em vaig trobar l'Anna Hernández, que és una noia de per aquí la ràdio, sí, també, que ara mateix està al Catalunya Música, i sí, em va explicar que la van confondre l'altre dia amb mi, una altra persona d'aquí la ràdio. Li va dir, escolta, et vaig sentir un directe a la Mina l'altre dia, molt bé, tal. I ella va dir, escolta, tu, que no sóc la Lara. I molta gent ens ha confós amb ella, perquè tenim el cabell semblant, els ulls, tal. Vull dir que potser el meu doble és l'Anna Hernández a Catalunya Ràdio.
0: Pues mira, fixa't. Ja la tens.
9: No. Sembla estupenda,
0: per tant. Hi ha dobles, com a mínim hi ha un 50% de molta gent que dius...
9: Però imagina't anar de viatge, que sigui a Finlàndia, de cop et trobes una tia igual que tu.
0: A mi em donaria el que m'agrada el rotllo.
9: Hosti, m'agradaria.
0: T'agradaria?
9: A mi m'agradaria, tu.
0: Ja t'hi quedaries a viure.
9: Ara buscaré el meu doble. Sí, com sigui, va ser una entrevista interessantíssima sobre els secrets de la genètica, que no en coneixem ni un, ja t'ho dic ara,
0: no.
9: I que podeu recuperar tots al web de Catalunya Ràdio.

0: Mare meva, quin tamasso.
1: La podríem deixar sencera, però hauríem d'anar fent via. En qualsevol cas, Chenoa, avui, un 25 de juny del 75, dia per recordar-la, perquè naixia a Mar de Plata, Argentina, Maria Laura Corradini Falomir, més
0: jo
1: coneguda.
0: Jo flipo que es digui així, eh?
1: Jo quan ho vaig descobrir vaig
0: com
1: dir...
0: Com t'has dit Maria Laura?
1: Maria Laura Corradini Falomir.
0: I com arriba Chenoa? Això algun dia li hauríem de preguntar.
1: No sé, és bona. No sé si hi ha alguna entrevista que ho hagi fet.
0: Segur que sí.
1: Ella va néixer a l'Argentina, però es va criar a Mallorca. La cantant es va fer famosa el 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo, gran edició d'aquell any.
0: Oi, la millor.
1: On, tot i no guanyar, es va convertir en una de les clares protagonistes de l'edició per la seva veu i el seu carisma. Després del programa va iniciar una exitosa carrera musical amb diversos discos i hits, com aquest que sentim, Cuando tú vas.
2: Cuando tú vas...
0: Molt bé, Marta, que ben quadrat,
1: bé,
0: això.
1: Ben quadrat. Així es va convertir en una de les icones del pop espanyol dels anys 2000. A més de cantant, ha desenvolupat una destacadíssima trajectòria televisiva com a jurat i presentadora de programes de talent. De fet, ara és ella qui presenta les noves edicions del reality que la va llançar a la fama d'Operación Triunfo.
0: Tu vas seguir aquesta edició d'Operación Triunfo?
1: Nenes, que jo tenia un any, però em va arribar de rebote després.
0: Ah, sí. Tenies un any.
1: Jo ja, recordo clar. Com si ho hagués vist, però és impossible que ho hagués vist.
0: Has anat generant records sí. A base de tot el que has anat veient
1: I
0: després,
1: i penso,
0: no?
1: Sí, aquella edició, i dic, però què edició? Si tenies un any. Però clar. La recordo com si l'hagués viscut, saps?
0: O jo crec que tota la gent va declarar fan d'aquella edició.
1: I de la següent també ho va petar molt. Després ja...
0: Quina va ser la següent?
1: La següent no és la de la Bet, la Gisela.
0: Ah, sí,
1: jo tenia una samarreta de la Bet amb les rastes i tot.
0: Una samarreta així mini de dos anys o tres.
1: Dos anys, nena.
0: Una monada. Algun dia la recuperaré i te la portaré.
1: Sisplau.
0: Perquè la vegis. I amb aquesta música esotèrica, ara és moment de saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens ho explicarà, com sempre, en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 25 de juny, es perfecciona una quadratura entre el Sol a Cranc i Neptú a Àries. Aquest aspecte pot portar una mica de confusió, dispersió o sensació de no saber ben bé cap a on tirar. Avui, millor no forçar grans decisions ni validar qualsevol fantasia com si fos una veritat absoluta. El més savi és baixar el ritme, escoltar la intuïció i deixar que la incertesa s'aclareixi.
0: Fa dies que Astrocat no ens deixen fer absolutament res.
1: No, estem lligats de mans i peus.
0: Mai, eh? Però cada dia ens diuen, avui no prenguis decisions. Quan les prenc, Sergi Tous.
1: Sergi Tous. Jo crec que arribarà la setmana vinent ja, no? Dijous, divendres, que els astres ja s'alinearan i diran...
0: En algun moment haurem de decidir alguna cosa.
1: Quan que acabem matiners ja d'aquí una setmana, i un dia, això és fort, jo crec que el Sergi i la Cristina ja diran, nois,
0: sí, jo crec
1: us
0: que
1: ho arreglem.
0: Sí, jo crec que l'Astrocat de l'últim dia ens diran, ara sí, torneu-vos bojos.
1: Sí,
0: sí. Escolta, encara que les estrelles no diguin això, digueu-nos-ho, sisplau.
1: Sergi, si ens estàs escoltant a aquesta hora, sisplau, arregla'ns els astres de cara, com a mínim, fins la setmana vinent. Lara, moment important. Qui bufarà espel més? Va, a banda de Chenoa, evidentment.
0: Aquest també és un dels nostres moments preferits del programa. Avui felicitem la cantant bigatana Núria Graham, que bufarà 30 espelmes, que per cert Lot Serra em va dir que li encanta.
1: Ah, sí? No sí. El feia Lot?
0: Sí, li encanta. Ah? Podria sorgir aquí alguna cosa.
1: M'agrada molt. Vale.
0: Un altre cantant, en aquest cas, d'èxit mundial. Us parlem de Benson Boone, que avui en fa, ai senyor, 28. Quan tu hi vas, ella ja torna. Home. Per molts anys, Chenoa. T'estimem moltíssim els matiners. Avui arribes estupenda al 51. També fan anys dues actrius en majúscules. Felicitem Emma Suárez, perquè celebra el 62. I també Inma Cuesta, que bufarà 46 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se. Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
1: Doncs fent camí cap a 6:15 del matí, esteu escoltant els matiners de Catalunya Ràdio.
0: I com cada matí us acompanyem fent el primer cafè del dia.
1: Aprofitant que avui, ara ho dèiem, és el seu aniversari, és un bon moment per fer sonar un dels seus grans èxits.
0: Passa pels matiners de Catalunya Ràdio, Benson Boone amb Beautiful Things.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem un consultori dermatològic per saber com hem de protegir la pell del sol. En parlarem amb el doctor Ramon Grimal. A la tarda, Francesc Garriga parlarà d'addiccions amb el filòsof i pedagog José Antonio Marina. I, com cada dijous, el Catalunya Nit obrirà la sessió golfa. Arran de l'estrena de la pel·lícula Nueve Lunes, Àlex Gorina buscarà homes embarassats al cinema.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ana Alfonso, què tal? Bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Com va anar la revetlla?
3: Molt bé, sempre va bé la revetlla.
2: Ens alegrem molt. Aquest matí estem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
3: Sí, poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas, i en altres llocs del país. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha fet una crida al personal mèdic.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
2: A més, ja es plena nit a Veneçuela i, per tant, això complica i molt les feines de rescat.
3: Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud d'aquesta tragèdia.
5: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
7: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
3: La situació està tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i ferits.
2: I mentrestant aquí, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passat a l'atac contra el PP.
3: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán en la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls. El president espanyol també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
2: Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado.
3: Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
2: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe.
3: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
10: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: I hem deixat enrere l'onada de calor, però les temperatures continuen sent altes i cal mantenir l'alerta pel risc d'incendis.
3: Ahir n'hi va haver un a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents d'aquest incendi per poder-lo controlar i donar-lo per extingit avui mateix. L'incendi va obligar ahir a confinar la població durant 4 hores i la hipòtesi principal és un petard.
2: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme.
3: Una agressió que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. Apunten també que reben amenaces i missatges d'odi a les xarxes i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
2: Ana Alfonso, moltes gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 8, ja ens agradaria 8. 5 i 34 del matí, cop d'ull ara mateix a les portades de la premsa, ho repassem amb Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
2: I Anna Fernández, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Avui
2: ai,
11: sense...
2: Anna, estic fatal. Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Molt bé.
2: Sílvia Solanes. Bon dia.
13: Bon dia.
2: Què et passa?
13: No, jo res,
12: eh? Si ja, hem tingut ja la impressió i ja estem aquí no amb els papers, res, passant-nos no papers per tot arreu.
2: Vale, ho tenim tot, papers, no?
12: Ho tenim tot.
11: Ho tenim tot. I som tots.
2: Molt bé. Sí. Doncs vinga, ara sí, cop d'ull a les portades. Què diuen avui?
11: Avui, sense el terratrèmol de Venezuela a les portades, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i ampliar la bretxa amb els seus socis.
12: A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo miren més aviat a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional.
11: Altres temes de portada, calor, El periòdico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. La Vanguardia Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor.
12: I per acabar, la ressaca de la Revetlla. L'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
2: I avui tots els editorials, excepte el del País, parlen sobre les explicacions a Sánchez ahir al Congrés.
12: La Vanguardia destaca que Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijó el va titllar de nexe corruptor.
11: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
12: En el mateix sentit es pronuncia l'Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITUME i impulsar reformes de fons contra la corrupció, si vol ser creïble.
11: El periòdico va més enllà i defensa que el relleu de Sánchez apareix com a l'alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
12: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i també per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
11: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas ZP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
12: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda, diuen, mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
11: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
12: I El País, com deies, és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial a Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula President, no et rendeixis.
11: Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots a dretes.
2: I ara, moment que també ens agrada molt en aquest programa, Sílvia Solanes, moment de repassar la premsa digital. Què diu?
14: Doncs, mira, diu que els que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu tindran una notícia que els agradarà, perquè han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que portaven molt temps buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
2: I atenció si sou dels que mengeu M&M's, per què ho heu de saber?
14: Els colors blau i marró desapareixeran.
2: Què?
14: De les... Sí. Als Estats Units, no patiu. Ah. Passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units per la campanya Make America Healthier Again, una variant del Make America Great Again.
2: Escolta, s'ho saben tot, eh?
14: S'ho saben tot. Proveix una sèrie de colorants, aquesta campanya, i això suposarà també una inversió milionària a l'empresa mare, Mars, perquè han de fer canvis a la línia de producció. Ara estan fent proves per recuperar aquests colors amb una fórmula que els puguin autoritzar. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per lleis sanitàries locals. Ho recull el Wall Street Journal.
2: Fortíssim. El meló més car del món se serveix a Barcelona.
14: Quan estaries disposada a pagar per un tall de meló?
2: Hòstia, no ho sé.
14: Ara?
2: 4 euros.
14: Home!
2: Màxim.
14: Doncs quan? Mira, 3.000.
15: Què?
14: El Crown Melon, es veu que és un producte de luxe al Japó. Sí. Es serveix al restaurant Carlota Akenaya de Ciutat Vella. Llegim al Time Out que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar. Per tant, no, si teniu...
15: realment és una joia, aquest meló.
14: Això què vol dir, diuen... que l'has provat?
15: No, no l'he provat, però és com una cosa molt... Fins i tot diria sagrada al Japó, aquest meló.
16: És fortíssim.
15: Sí, sí, sí.
14: Doncs 3.000 euros. Paus,
15: noi. Vale, molt bé, Déu-n'hi-do, eh? Sí. I què és el que haurà d'esperar?
14: Doncs l'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixiba i amb ABTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, uns informes del Servei d'Arqueologia apuntant que han detectat manca d'oxigen, presència de fang, tolls d'aigua i punts amb risc d'esfondrament. Haurà d'esperar.
15: Sílvia, gràcies.
14: Fins ara.
15: Marc Jurado, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou.
15: Quin temps ens espera avui?
11: Doncs per sort ja no parem de tanta, tantíssima, tantíssima calor d'aquests dies. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals. A la tarda cel enteranyinat, alguna núvola del Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment avui, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
15: I quan falten 20 minuts per 3 quarts de 6 del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
16: Doncs mireu, avui amb teatre, perquè a la biblioteca s'hi estrena l'Albada, un text de Joan Vinyes i dirigida pel gran, gran, gran Oriol Brogi. És l'última producció de La Perla 29. Es pot veure, com dèiem, des d'avui fins al dia 30 de juliol. Això és una coproducció de La Perla 29 i el Festival Grec, que comença ja d'allà. La presentació, la inauguració és a final d'aquest mes. També avui s'estrena el muntatge Hàbit Trauré d'aquí, basat en el llibre i l'història de Joan Pinyol sobre memòria històrica, amb dos grans protagonistes com són Aura Márquez i Miquel Malirac. Això ho podeu veure a la sala Atrium fins el dia 5 de juliol. I avui també arrenquen diversos festivals, un d'ells a Banyoles. No puc.

0: Comença el Festival Afònica, arrenca amb aquesta nova edició amb un concert de Kiko Veneno que sentim ara en un dels escenaris més emblemàtics que serà vora l'Estany i fins diumenge, doncs apunteu perquè hi haurà una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril. Tot això a Banyoles i avui, però, també comença una nova edició del Festival Art Nou en una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà 110 creadors, una xifra rècord, en total 50 exposicions que es podran veure en 22 galeries d'art, en 5 institucions culturals i en 22 espais independents de les dues ciutats. I ara és moment de repassar alguns moments històrics de la ràdio, com fem sempre, i avui movem el dial fins al Sant Joan de 1994. El programa Dies que no passen, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, li dediquen l'episodi a Antoni Gaudí, que va néixer el 25 de juny del 1852. Així començava l'especial.
1: Avui és Sant Joan, 24 de juny. Com tots els festius entre setmana, a aquesta hora recordarem un fet important per la nostra història. L'endemà d'un dia com avui, Sant Joan, va néixer un home dedicat del tot a l'arquitectura. Una arquitectura impossible de classificar i de sistematitzar, que ha travessat fronteres i ha perviscut al llarg dels temps com a mostra d'un talent singular, capaç de combinar la tècnica del millor artesà amb la imaginació desbordant del creador més heterodox. Ens referim a Antoni Gaudí. Un 25 de juny de l'any 1852 va néixer a Reus Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, fill de Francesc i d'Antònia,

0: 2009, cada 25 de juny, els més fans dels britànics celebren el Global Beatles Day, un dia per rememorar els èxits de la banda de Liverpool i també els valors d'alegria, unió i connexió que van estendre arreu del món. Així que no us estranyeu si avui, aneu on aneu, sona el Let It Be, el Hey Jude o el Yesterday, perquè encara avui ressona el missatge que van enviar el 1967. L'amor és tot el que necessitem. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Liverpool pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I ja arribem a 6:15 del matí. En pocs minuts començarà el matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què ens espera avui al programa?
2: Doncs no serem a Liverpool com el Guillem Soler, però sí que estarem molt pendents i serem, de fet, a Veneçuela. En 39 segons de diferència hi ha hagut dos terratrèmols molt importants, sobretot el principal de magnitud 7,5. Les imatges, de fet, que ja circulen per xarxes són absolutament impressionants, devastadores. Un terratrèmol que segur que haurà fet molt mal. De fet, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, acaba de declarar l'estat d'emergència. Doncs bé, a partir de les 6 serem a Veneçuela. Allà ens esperen el corresponsal de 3CAT, Joan Biosca, i també Bernat Lautaro, és el periodista, un periodista català que viu a Caracas. Amb ell tindrem tota l'última hora d'aquest sisme. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li deia el jutge Peinado. Avui al matí, dues reaccions importants, la de Borja Semper, del Partit Popular, i també la dels Comuns, concretament parlarem amb Aina Vidal. Això a l'àgora, que acabarem, potser et sona Lara García amb una unitat mòbil a l'exterior, saber de primeríssima mà com està afectant el brot de pesta porcina als negocis. Coneixerem el cas de dos negocis afectats. I a les 11, a tomb amb la calorada d'aquests dies, consultori al matí sobre cuidar la pell. Com ho hem de fer? Ja no només per no cremar-nos, sinó per tenir una pell sana. Avui, el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i molt més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Marc, no marxis.
2: No marxo, no marxo.
1: No marxis, perquè ara és moment d'aquests que ens agrada tant i tant.
3: Et toca concursar.
1: Tothom atents. Tenim la Vanessa per aquí. Només veig els bracets.
3: Vanessa.
1: Participes, l'Oriol participa, tots a punt, perquè et toca posar a prova la vostra intuïció amb la dada Mayol.
4: Bon dia, matineres. Doncs avui que no vinc a treballar, dades sobre absentisme laboral.
5: És una lata el treballar.
4: I en concret, quantes persones deixen d'anar a treballar cada dia a Espanya?
5: A part d'esto, gràcies a Dios.
1: Què?
2: Mare meva.
1: És dificilíssima.
2: Quantes persones deixen
1: d'anar
2: a treballar?
1: Avui que no hi és, la podríem buscar a Google. Mini trampa.
2: Estaria molt bé.
1: Què?
2: Clar, és que hauríem de pensar primer en quanta gent hi ha al mercat laboral avui a Espanya i després buscar un percentatge, no sé, d'un 1% o d'un 2%.
1: Val, ara tu ets grena. Jo això, ara l'absentisme no el tinc controlat.
2: Va, però jo diria un milió de persones.
1: Un milió de persones absents.
2: Sí, no sé, dels no sé quants milions que devem treballar.
1: Què? Jo potser diria menys. 600.000. Ni idea. No ho sé.
2: Jo dic
1: 300.000, jo què sé.
2: Voleu dir tan poca gent.
1: Tu què dius, Vanessa?
3: És molt poca gent.
1: Què dius?
3: Un milió i mig, diu la Vanessa.
1: Ah, mira, mira. I l'Oriol? Què diu?
2: Fa cara de no en tinc ni idea.
1: Diu que no entens ni la pregunta. Vale, bueno, tenim 300.000. Jo, tu, Lara, sí.
3: Jo dic 600.000.
1: 600.000.
2: Jo un milió.
1: Un milió.
2: I Vanessa Carrió, un milió i mig.
1: Milió i mig. Vale, moment, doncs, de descobrir la dada Mayol.
3: Resolem.
1: Què diu? Resolem.
4: Doncs de mitjana, 1.595.411 persones falten a la feina cada dia. D'aquestes, la majoria, 1,2 milions, estan de baixa mèdica. Per cert, que sabíeu que el 27,2% de les baixes mèdiques s'agafen un dilluns? Doncs aquí la de Mayol.
2: Avui és un dijous, però que és com un dilluns.
1: Sí, sí, perquè
3: anava a dir com avui, dic, ui, no, calla, que no és dilluns.
1: La Vanessa, avui entrant per la ràdio, que ens hem trobat aquí al carrer, m'ha dit, avui sembla que sigui dilluns, però en realitat és dijous, no? I això és una molt bona notícia.
2: Sens dubte.
1: En tot cas,
3: un milió i mig,
1: un milió i mig, com la Vanessa, clavat. Clavadíssim.
2: Veus?
6: Cada migdia a la una... Oh! La solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de

0: Pèrdua de raó, diria jo.
1: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no?
2: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Ah! Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
4: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
5: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
3: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
1: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
3: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
6: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
7: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
6: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
6: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
8: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
6: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
9: Aquí estem, al peu del canyó.
3: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
10: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
11: Ah, un aplaudiment sí, per a les mares de Catalunya, que són des de fan les mares.
6: Maribel, quan fa que fas això?
10: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creueu-me els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
12: Ah, això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
6: Sí.
10: Això espero, perquè si no a mi em mata.
3: A Catalunya Ràdio comença el dia...
13: Bon dia, nena.
3: ...amb els matiners.
9: Sí, això li dóna marxa.
1: D'aquí uns minuts, els matiners... Sortejarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera llei de Newton.
12: És una obra que podeu veure aquest diumenge 28 de juny. Per tant, mireu agendes, mireu si us va bé. Això serà a la Sala Villarroel de Barcelona.
1: I què haureu de fer, doncs? Heu de trucar al 93-201-7474, al 93-201-7474. Nosaltres parlarem amb vosaltres, us assignarem un número i després, com sempre fem, l'Eloi Cordomí escollirà dos números a l'atzar, allò que fa que tira uns daus, tria dos números.
12: Els daus de l'Eloi.
1: I en aquestes dues persones, doncs, els hi regalarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera llei de Newton.
12: Per tant, ja podeu anar trucant al 93-201-7474 per aquesta obra de teatre Primera llei de Newton, per aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. I mentrestant, mentre van arribant totes aquestes trucades per aquestes invitacions per anar al teatre, és moment de repassar una mica alguns moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores.
1: Doncs sí, perquè, per exemple, Héctor Bellerín ha passat pel car al show de Marc Giró i ha parlat sobre les multes que tenen els futbolistes si no fan bé segons quines coses. No en tenia ni idea jo que això passava.
14: Nos multan por muchas cosas, sí.
15: ¿A los futbolistas?
14: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
15: Para adentro. Vale.
14: Entonces, al día siguiente tú llegas. Y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues,
15: multa.
14: No sé, 50 euros, por ejemplo.
1: Ah, fortíssim. T'imagines que ens multessin per arribar tard a la ràdio?
12: Jo seria arruïnada, eh? Sí. T'ho dic. Algú seria molt pobre i altres serien molt rics gràcies a Lara García. I a molta altra gent que arriba més tard. Sí. Què ha passat avui amb el taxi, per cert?
1: Doncs jo he agafat un taxi, bueno, l'he encarregat per l'aplicació, aleshores el conductor m'ha cancel·lat, no sé per quin motiu,
12: val,
1: i clar, n'he hagut de demanar un altre, en fi.
12: Hem arribat, que és el més important. També un altre moment destacat, l'actriu Maria Galiana, a la noche de Aymar de Televisió Espanyola, que parla sobre què va significar Cuéntame per ella.
16: Me hubiera gustado hacer otros papeles también. Además, siempre lo digo, esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay. Me hubiera encantado hacer la Gertrudis, la madre de Hamlet. Me hubiera encantado hacer la loca de Chaillot. A mí me parece que los productores teatrales que me veían en la televisión no se pensaban que yo fuera una posible actriz seria y con capacidad dramática.
1: I ara és moment de regalar-vos entrades pel teatre. Ja hem rebut les primeres trucades. Saludem primer la Júlia de Barcelona. Júlia, bon dia.
13: Bon dia, matiners, què tal?
1: Com estàs, Júlia? Què fas desperta a aquesta hora?
13: Pues mira, vaig a treballar a Sants Estació.
1: I explica'ns, amb qui t'agradaria anar al teatre? Si et toquen aquestes
13: doncs mira,
1: entrades.
13: Si pogués anar-hi, que m'encanta el teatre, ja et dic, però no, mai trobo el què. M'encantaria anar amb una amiga que fa molt de temps que no ens veiem.
1: Això és un molt bon regal. Això és el millor plan que pots fer, anar al teatre amb una amiga. I després anar a sopar. Clar.
13: Exacte. O prendre alguna coseta, el que sigui.
12: Doncs, Júlia, de moment assignem el número 1 i d'aquí res, 6 minuts, l'Eloi Cordó mi tirarà els seus daus, farà màgia i a veure si pots anar amb aquesta gran amiga i després passar un bon diumenge. Júlia, tens el número 1.
13: Vale, moltes gràcies.
1: Fins ara, gràcies. I saludem ara, el Blai, que ens truca des de Lleida, Marta.
12: Epa, Blai.
1: Estàs contenta.
15: Bon dia.
12: Què tal? Molt bon dia.
15: Bon dia.
12: Ens truques des de Lleida capital?
15: No, des d'un poble.
12: Ah, de quin poble? Quin?
15: Belianes. I ara vaig cap a un altre poble que es diu Llorac, a la Conca de Barberà.
1: Vas a treballar?
12: Ah, vas a treballar, eh?
15: Sí, tinc granges.
1: Oh, de què, Blai?
15: De porcs petits.
1: Ah, i són molt bons.
15: De 5 quilos, de 5 quilos fins a 18.
12: Vale, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I t'hi poses ara a les 6 o... Bueno, ja fa una estona, no, que t'has llevat?
15: No, fa un rato que mos han llevat, perquè fa molta calor, llavors a les 11 ja fins a la tarda li tornem a anar.
12: Ah, vale, vale, vale, clar, clar.
1: Blai, amb qui t'agradaria anar al teatre, tu?
15: A la meva dona.
1: Oh, una cita. Cita a Barcelona. Sí, que veniu molt, o no? Sí. Hi ha molta gent a Lleida que em diu... Jo vaig poc a Barcelona, però si vaig...
15: Per anar
1: a Barcelona, al teatre, precisament.
15: No, al teatre i anem amb els meus fills, però a mi fotria gràcia anar-hi amb ella i llavors ja aprofitem per fer
1: nit, cita.
15: Sopar i voltar un rato.
1: Per tant, a casa us agrada el teatre, eh? Els nens també.
15: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, Blai. Doncs escolta, t'assignem el número 2 i a veure si l'Eloi Cordomí doncs, fa màgia amb els daus i et regala aquestes entrades pel Teatre Barcelona.
15: Moltes gràcies i bon dia.
1: Moltes
15: bon dia.
1: Gràcies i que vagi molt bé el dia a la granja.
15: Gràcies.
1: I ara podem saludar, ens anem fins a Sabadell.
12: Molt bé.
1: Saludem al Juan Francisco. Bon dia.
17: Hola, bon dia, matiners. Què tal?
1: Com estàs?
17: Pues mira, estic caminant. Estic fent la ruta del colesterol, Sabadell, que és molt famosa, i surto a caminar abans de començar a treballar.
12: Ostres, a quina hora t'hi has posat a caminar?
17: Pues a les 5 del matí. Ah,
12: encara arribaràs aquí, a Catalunya Ràdio, eh?
1: Home, si no, fa una no, veu de no, despert. No.
17: Són 8 quilòmetres i després a les 8 començo a treballar, o sigui que he d'anar ràpid.
12: Has d'anar ràpid. Escolta, qui t'agradaria anar al teatre?
17: Doncs és diumenge a la meva dona. El que passa que estem mirant i el diumenge obre el Corte Inglés, perquè n'hi ha rebaixes, ella treballa al Corte Inglés.
12: Vale.
17: I dic, hòstia, Houston, tinc un problema. Però bueno, a la meva filla, que té 22 anys, a la meva filla. Si no, aniré a la meva filla.
1: Això està molt bé. Si en una escapada amb pare-filla sempre és molt divertit.
17: Correcte.
12: Doncs sí. Tens el número 3. Que vagi molt bé aquesta caminada i ara us diem alguna cosa.
17: Vinga, una abraçada. Gràcies.
12: Gràcies.
17: Adéu.
1: I ara també podem saludar el Pol de Sant Feliu de Guíxols. Pol, bon dia.
18: Bon dia, matiners.
1: Què fas despert a aquesta hora, Pol?
18: Doncs esmorzar, perquè avui tinc 3 exàmens a Girona i he de marxar molt d'hora.
1: Ui, què estudies?
18: Batxillerat i tinc uns exàmens.
1: Ostres, de què et toquen?
18: Premis extraordinaris de batxillerat.
1: Bueno, i com ho portes?
18: Bé, però
1: estàs nerviós? Tu ets bon estudiant, ja fas veu.
18: Sí, no, i que ja s'ha acabat, vull dir que
1: clar.
18: Ja no passa res.
1: Per això estàs tan tranquil, mira'l.
12: Sí, i tant.
1: Està tranquil·líssim. Fins i tot té temps, truca a la ràdio, li regalen unes entrades i treu un 10, tu.
18: Bueno, ja ho veurem, això, eh?
1: Sí.
18: Les dues coses encara estan per veure.
1: Sí. Pol, escolta'm, qui t'agradaria anar al teatre? Explica'ns-ho.
18: Doncs amb la meva mare.
1: Molt bé.
12: M'agrada molt els plans mare-fill.
1: Molt a favor.
12: M'agrada molt això.
1: S'han de portar les mares als teatres.
12: Doncs, Pol, tens el número 4. Ara et diem coses.
18: Perfecte. Gràcies.
1: Vinga, els exàmens.
12: Sort.
18: Gràcies.
1: Adéu.
12: Tenim més trucades o ja potser passem
1: ja
12: a...
1: Ja no tenim més trucades.
12: Saludar el nostre home del temps, Eloi. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia, què tal, com esteu?
12: Ai, molt bé, i tu?
19: He hagut d'anar canviant el dau de nombre de cares, eh? Perquè dic, va, vaig a tirar un dau de dues cares.
12: Ah, clar.
19: Tres. Dic, una altra trucada, ara de quatre.
12: Quatre trucades ja hem rebut. Ens han encantat. Què, ho fem o no? Tires daus?
19: Sí.
12: Ui, sí, perquè ens quedem sense temps. Vinga, tira daus, vinga.
19: Doncs vinga, ha sortit el número 3.
1: El número 3, que és el Juan Francisco de Sabadell.
12: Mira, estarà content, que està caminant. I ja està, fantàstic.
1: N'hi ha una altra, eh? Ah, són dues dobles, no?
12: Sí.
1: Sí, n'hi ha una altra. Eloi, torna a tirar el número ràpid.
19: El 2.
12: El Blai de Lleida. Molt bé, així ens agrada.
1: Visca Lleida.
12: Visca Lleida. Doncs pues ja està, estupendo. La gent estarà contentíssima per anar aquest diumenge al teatre.
1: I... Eloi, farà calor avui?
12: Sí, això, ja et direm.
19: Avui sí, no sé avui si farà calor, però ja...
12: Tira, tira.
19: No, simplement avui farà calor, però ja desapareix l'episodi d'una calor, així que la calor serà una mica més moderada. A Lleida arribaran els 38 graus, a la resta entre 34 i 38 a l'interior i a la costa 30-32. Hi haurà dos dies sense tempestes, tres dies concretament,
12: sí.
19: I a partir de diumenge tornaran els ruixats de tarda al Pirineu, al nord del Pirineu, però vaja, venen dies molt tranquils.
12: Gràcies, Eloi, us deixem ara amb el Matí de Catalunya Ràdio.
19: Adéu.
12: Adéu.
20: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
21: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 19 graus a Tremp, 23 a Parets del Vallès i 24 al pantà de Riba-roja. Protecció Civil ha donat ja per acabada la primera onada de calor de l'estiu. Ahir el servei d'emergències, però, encara va atendre més de 200 persones en relació a la calor. Les altes temperatures, que continuen sent la notícia aquests dies, però sense cap mena de dubte, la notícia ara mateix, la notícia de la nit, la tenim a Venezuela.
1: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que haya estado particularmente afectados.
0: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, explicava així. Dos terratrèmols tremendament forts i en menys d'un minut han sacsejat el país. S'ha declarat l'estat d'emergència. Ara mateix no tenim un balanç concret. La destrucció sí que ens diuen que és tan gran que aquesta hora encara és impossible de quantificar. Ara bé, les imatges que arriben per les xarxes socials indiquen que estem davant d'una tragèdia que pot ser majúscula. Això que estem sentint és un vídeo que circula per les xarxes de l'aeroport de Caracas. Tot això fa pensar que estem davant d'una enorme tragèdia. Tant a la capital com en altres punts de Venezuela hi ha edificis ensorrats, molts que han quedat greument malmesos, infraestructures que han quedat inservibles. En definitiva, val la pena que aquesta hora, a les 6 i 2 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, anem en directe cap a Venezuela. Saludem el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu? Bon dia.
0: Abans que res, tu com estàs? Estàs bé?
2: Bé, estic bé. Estava prenent un cafè i, afortunadament, estava en un lloc a l'aire lliure i no ha passat res. Estem bé.
0: Què en sabem, de moment? Perquè sabem aquestes imatges que realment són esfereïdores, però no sabem balanços, de moment, encara, no?
2: Doncs la veritat és que no ho podem saber. Jo estic a la ciutat de Caracas, hem estat reportant, doncs, fent unes imatges i buscant on és que hi havia ferits, on estaven evacuant les persones. Hem pogut anar fins a la plaça França, al barri d'Altamira, on sí, ens hem trobat dos edificis ensorrats sencers. Dintre de l'edifici calculen els equips de rescat que hi havia unes 20 persones. Hem vist com en podien rescatar 6, fins i tot 7. I després ens hem dirigit al barri de Sant Bernardino, també al costat del centre històric, on també estan rescatant persones. Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers que han sortit amb la bata, amb el pijama, amb els animals de companyia, la gent gran que viu normalment, doncs, que a aquestes hores de la nit ja estava a casa recollida, doncs la podem veure fora, menjant, tapada del fred, de qualsevol manera que han pogut sortir de casa, les famílies senceres, amb els fills. La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70, que havia sigut un d'igual o més fort que aquest, d'una escala de 8,5 aproximadament, mentre que el d'avui ha sigut de 7,5. Hem tingut afectació als estats de La Guaira, a part de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo i Falcón, on s'han vist afectats. És cert, com estava comentant, que no es poden quantificar la magnitud de ferits, de persones que puguin haver perdut la vida i dels edificis afectats a aquestes hores en aquests moments. Els equips de rescat estan en ple treball i estem esperant si pot haver-hi una rèplica. Afortunadament, s'ha cancel·lat l'avís de possibilitat, l'alerta de possibilitat de tsunami a la costa Carib, a La Guaira, a la zona més poblada, aquí al costat de Caracas, i estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada, i bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats, i vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora. No sé si teniu alguna pregunta més concreta.
0: Sí, no,
2: de moment és tota la informació que us podem aportar.
0: El que t'anava a dir és que hem de recordar, un amic ho deies tu molt bé, són aquests dos terratrèmols, magnitud 7,2 i 7,5, que evidentment és una magnitud enorme, però és que a més han estat molt junts l'un de l'altre, han estat en pocs segons de diferència, i pel que ens deies, Bernat, el país està aturat, perquè també hem llegit que evidentment s'han suspès escoles, transport públic, l'aeroport està tancat, és a dir, ara mateix el país està aturat a l'espera de aquestes feines de rescat que tu ens comentaves ara.
2: Sí, exactament. No tenim ni l'aeroport funcionant, algunes autopistes principals, especialment pel que pugui haver passat als ponts, han sigut tallades, s'ha cancel·lat la circulació, només els equips d'emergència i de seguretat estan circulant. El que sí que us puc dir és que m'ha sorprès, bé, vaja, amb el que una persona que ha crescut fora, no?, a qualsevol altre país, m'ha sorprès molt com la gent s'estava ajudant en les tasques de rescat, abrigar la gent que ha sortit a fora quasi en pijama i que no tenia res per abrigar-se. hi ha un poble, una gent molt, molt atenta i molt disposada a ajudar-se els uns als altres, i jo us mantindré atents amb les màximes informacions que puguem anar recopilant en les properes hores.
0: Doncs Bernat Lautaro, hi tornem a parlar d'aquí una estona. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: El Bernat és periodista català, com el sentíeu, viu a Caracas i ens ha portat els últims detalls d'aquest terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela. Insistim, dos terratrèmols, un doble terratrèmol, 7,5 i 7,2 de magnitud, segons de diferència. Insistim, és important destacar-ho, que no tenim balanç encara, no tenim cap xifra, ni de víctimes mortals, ni de ferits, ni de destrucció material, però apunta que el balanç pot ser devastador. De fet, Donald Trump acaba d'escriure a les xarxes que el nombre de morts serà això, devastador. Un nombre de morts devastador. El Servei Geològic dels Estats Units ha estimat aquesta mateixa matinada que la xifra potencial de víctimes pot estar entre les 10.000 o les 100.000. Evidentment són càlculs, eh? No tenim res oficial ara mateix, però el Servei Geològic dels Estats Units és qui fa aquesta estimació entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. En fi, anirem seguint per descomptat aquest balanç i aquestes feines de rescat a Veneçuela per veure com continuen aquestes tasques i per donar tots els detalls que anem sabent al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta tragèdia que ha tingut lloc aquesta matinada a Veneçuela. Ara mateix són les 6 i 7 minuts. En d'altres qüestions de l'actualitat, en el terreny polític o judicial, aquí, a Madrid, vaja, tot continua girant al voltant d'aquesta declaració de Pedro Sánchez que ahir seguíem en directe.
3: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Després de la compareixença del president espanyol al Congrés, que vam seguir aquí al programa, queda clar que Pedro Sánchez no té cap intenció de llançar la tovallola. Avui en parlarem a l'Àgora amb dues de les principals formacions polítiques. D'entrada, l'oposició. Parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i també una diputada dels Comuns, Aina Vidal. Li preguntarem si aquestes explicacions que ha donat Pedro Sánchez són o no suficients i si això canvia alguna cosa. També analitzarem les novetats judicials de les últimes hores, perquè la dona de Pedro Sánchez ja ha entregat el passaport a l'Audiència Nacional. La Guàrdia Civil ha acusat Zapatero d'un altre delicte de tràfic d'influències. A més, l'expresident espanyol estudia accions legals per la filtració de la seva agenda, perquè arran d'aquest cas s'han filtrat diverses converses que, per exemple, tenen a veure amb les negociacions amb Junts. No té res a veure amb la causa que s'està jutjant. Absolutament res a veure. Però s'ha filtrat igualment i això l'expresident espanyol, la seva defensa, ha assegurat que està indignat. I també tindrem novetats del cas Leire Díaz. Declara avui com a imputat l'advocat de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. En fi, més continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. A 9:45 anirem fins a Collserola. Fa molts dies que no parlem de la pesta porcina, però continua havent-hi les restriccions d'accés en aquella zona. I això ho estan fent passar especialment malament als restaurants.
4: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials. Per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: Restaurants i comerços, també. Fran Martín, de la hípica Pado que activo Collserola de Molins de Rei, ens deia això. I quan passin 20 minuts de les 10, quan faltin 20 minuts de les 10, parlarem de menjar que tenim a la nevera, menjar que es fa malbé i que no ens l'hem de menjar. Això ho repassarem amb el químic i expert en seguretat alimentària, Lluís Riera. Encara sobre menjar, avui és dijous, per tant, toca la taverna, Maria Nicolau, Pau Arenós, Carles Xuriguera, Marc Casanovas, i avui també amb Sílvia Subirós, que és la directora del documental La cuina dels homes.
5: Com vàrem anar cap al motel el primer any, llavors ella se va ficar, sí, el que és a la lavanderia...
0: Aquest és el trosset del tràiler, és l'històric restaurant al motel de Figueres que va fundar l'avi de Sílvia Subirós. I a partir de les 11, per cert, també ens preguntarem com ens hem de cuidar la pell d'aquest sol que està fent en aquest inici d'estiu. Ens visitarà el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i més, com es diuen aquests casos, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Tot això en un programa, evidentment, molt marcat pel que aquesta matinada s'ha viscut a Veneçuela. Insistim, doble terratrèmol de 7,5, 7,2 de magnitud, amb un balanç que encara és incert, però a banda d'això, repassem què més dona de si la matinada. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
7: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
7: Amb les primeres xifres de morts per la calor. A Catalunya s'han registrat 13 víctimes mortals relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana. Així ho ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut Carles III, l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenen més de 85 anys.
0: Això aquí, però a Brussel·les?
7: Amb una reunió avui, diversos líders europeus, entre ells l'alemany Friedrich Merz o la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, participen a la conferència per a la recuperació d'Ucraïna.
0: A les 6 i 10 minuts, amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Continuen el rumor sobre quan i com serà el casament de Taylor Swift. El New York Times publica que la cantant ha llogat al Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari, Swift també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des de dos dies abans, a partir del dia 2.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Amb la detenció de dos treballadors japonesos d'una empresa industrial. Els han acusat d'intentar treure del país minerals crítics de contraban. Això amenaça d'empitjorar encara més les relacions entre el Japó i la Xina.
8: Avui és dijous 25 de juny, comencem el dia amb temperatures altíssimes, ja a aquesta hora amb 25 graus a Casserres, al Berguedà, 27 a l'Estartit i 25 graus a la ciutat de Tarragona. Avui, tècnicament, però, s'acaba l'onada de calor, tot i això encara tindrem valors molt alts de temperatura que arribaran entre els 30-32 graus a la costa i entre els 34 i 38 a bona part de les comarques de l'interior. Baixaran 1 o 2 graus, això sí, respecte a la d'ahir, per exemple. De cara a la tarda, arribaran alguns núvols prims per l'oest, algunes nuvolades al Pirineu, avui sense conseqüències, demà tampoc s'espera pluja, dissabte tampoc, i diumenge podríem tenir algun ruixet de tarda a l'extrem nord del Pirineu.
0: Gràcies, Eloi Vila. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. Ara mateix falten 3 minuts per arribar a un quart de set. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, eh? Començàvem només amb això. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, hora nostra, han ensorrat edificis sencers a Caracas i a d'altres ciutats del país.
10: I el govern veneçolà ha decretat ja l'estat d'emergència.
0: Recapitulem com està ara mateix la situació amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
11: Les imatges d'edificis ensorrats, escardats i fracturats i a mig caure, i també de veneçolans desesperats i angoixats omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catia la Mar, a la zona de Caracas, al Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
12: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
11: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Aquest és el panorama ara mateix a Veneçuela. Insistim que no hi ha xifres encara, de víctimes mortals, ni tan sols de les destrosses materials. Però totes les imatges, totes les avaluacions que s'estan arribant, tots els possibles, les possibles previsions indiquen que el balanç pot ser devastador per aquest doble terratrèmol de 7,2 i 7,5 que més han tingut lloc amb segons de diferència a diversos punts de Veneçuela. A banda d'això, hem de parlar, evidentment, de tota l'actualitat política judicial centralitzada a l'esfera socialista. De les novetats de les últimes hores és que l'expresident Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes, del 2024 i el 2025, on hi ha missatges personals.
13: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenien res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán.
0: Mentre l'entorn de l'expresident reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, com es diu en aquests casos, el PSOE diu que s'han vist vulnerats els drets fonamentals de Zapatero.
10: A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir el govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat.
0: Tot això després del debat i el Congrés dels Diputats, que vam seguir en directe aquí al Matí de Catalunya Ràdio, en què Pedro Sánchez es tornava a agafar el "i tu més" contra el PP per defensar-se d'aquestes causes que afecten directe o indirectament el seu entorn.
13: A la seva compareixença i al Congrés, el president espanyol es va desmarcar un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
3: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
14: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Àvalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre el que van dir la resta de grups, Junts per Catalunya va demanar a Pedro Sánchez que s'aparti perquè la majoria de la investidura pugui investir un nou president i així acabar la legislatura. És a dir, si fa no fa el que ha fet Keir Starmer al Regne Unit.
10: Fins ara els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Nogueras suggeria aquesta altra fórmula que Pedro Sánchez també rebutjava.
15: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
3: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
10: Per la seva banda, Gabriel Rufián d'Esquerra va acollar Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
16: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
10: Al Senat, la majoria del PP va aprovar amb Vox una moció que demana la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia.
0: Tot això poques hores abans que Begoña Gómez, és a dir, la parella de Pedro Sánchez, entregués el seu passaport al jutge que la investiga, el jutge Peinado.
13: És una de les mesures cautelars que el magistrat va imposar-li després d'enviar-la a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Passen dos minuts d'un quart de set, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, escolteu que els bisbes espanyols també s'han posat en aquesta història i li demanen a Pedro Sánchez que valori si cal convocar eleccions.
10: El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant la corrupció.
17: Tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles o si es que se puede mantener la situación actual.
0: Altres qüestions. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar d'extingir i, sobretot, revisar els punts calents de l'incendi que va començar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
13: Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Més detalls, Cristian Roldán.
18: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
19: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
18: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. No ha estat l'únic incendi de les últimes hores. Els bombers ahir en van estabilitzar un altre a Isil, al Pallars Sobirà. En aquest cas es va declarar en una zona de difícil accés.
10: El foc, que va començar al migdia al camí de les Falles, va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. Udent, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre incendi en una zona molt complicada, a dalt d'una carena a prop del port del Comte.
0: I França ha decretat per avui l'alerta vermella pel mateix, per calor extrema. Alerta vermella en 14 departaments que concentren més de 40 milions de persones.
13: La canícula s'ha desfermat a l'est del país en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar la calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat.
0: París, Isabel Galí.
20: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i 4 minuts de 7. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
0: També és notícia de la nit. L'extrema dreta es confirma que pren el poder a Colòmbia. Abelardo de las Priella ja s'ha proclamat president electe.
1: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
21: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
1: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador Abelardo de las Priella. Tres dies de recompte de vots, és a diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De las Priella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
0: I també d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran vendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions, tot i les desavinences sobre les inspeccions nuclears i, sobretot, l'obertura de l'estret d'Hormuz.
22: La data l'ha avançat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
23: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliure en aigües internacionals.
22: Ahir, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
24: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
22: L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington.
0: Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta en aquestes converses de pau entre els governs dels dos països que, com dèiem ara, s'estan duent a terme a Washington.
10: El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
25: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar, Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
10: En canvi, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla preveu la retirada de les tropes israelianes a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban.
23: Israel no reclama cap territori del Líban. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
10: Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país.
0: Per cert, que el preu del petroli continua baixant i, de fet, ja està molt, molt a prop del nivell que tenia abans que comencés la guerra.
1: El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat lleugerament per sota dels $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. També continua la tendència a la baixa del preu del gas. Segons els informes de les consultores especialitzades, molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte. En tot cas, són símptomes que el mercat interpreta com a positius.
0: 6 i 24 minuts. Ara sí, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Tres titulars de cultura amb tres cançons, com sempre a aquesta hora. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
13: Què tal? Bon dia.
0: La primera.

0: Avui arrenca el Festival Afònic a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno. Fins diumenge hi haurà una trentena de concerts més per diferents escenaris a prop de l'Estany i per la ciutat, amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril.
1: La segona.

0: I avui, concert de cloenda del Festival de Piano Toca'm a Tortosa, Manu Guix on presentarà el seu nou EP Galaxies. El concert és avui a les 9 del vespre a la plaça de la Catedral.
1: I la tercera.

I avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orchestra, on repassaran temes d'Ava, els Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, Radiohead o Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça de bàsquet perd la Lliga davant d'un València molt superior.
1: Molt superior, sí. Derrota al Palau 84-108 i el València de Pedro Martínez, que aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents de lo que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: Xavi Pasqual, que deixa la banqueta blaugrana amb una derrota.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
1: També deixen el club Satoranski, Vesely, Billy, Hernán Gómez i La Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
1: Avui el Barça es pot proclamar campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo Murcia a partir de 7:45.
0: Mentrestant, qui ha estat rebut com un campió és l'Igualada, amb el títol de la Lliga d'Hockey Patins 29 anys després, Robert.
1: Amb la victòria a la pista del Liceu els parals. Aquesta era la rebuda a l'aeroport del Prat de Barcelona, sisena Lliga de l'Igualada, que es torna a coronar després de molts anys de sequera, una Lliga que arriba, a més, després de capgirar un 2-0 a la sèrie final. Al Mundial de Futbol, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades, Brasil, que guanya 0-3 a Escòcia amb la reaparició de Neymar i dos gols de Vinícius, també de matinada Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Allau de partits a la jornada d'avui, en destaquem dos, a les 10, Equador, Alemanya, i de matinada fent a 2, Japó, Suècia, a partir de la 1 i a les 4, Turquia, Estats Units.
0: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, recordeu que parlarem, entre d'altres coses, de, sobretot, els efectes de la calor entre la pell. Avui, que aquests dies amb aquesta calorada, a partir de les 11 farem consultori dermatològic amb el doctor Ramon Grimal i també amb el Jordi González. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz.
5: Bon dia. Ara que Catalunya ja la tenim definitivament convertida en una sauna gegant i ve molt de gust passar el temps lliure en remull sense totes les infinites incomoditats de la platja, crec que un bon motiu per llevar-se, per la gent que teniu piscina, és saber la veritat. Serà una veritat dura, segurament. Dolorosa, també. Però us la diré perquè crec que mereixeu saber-la i també una mica perquè crec que feu veure que no, però vosaltres mateixos ja la intuïu. Aviam, gent en piscina. No us hi heu fixat que cada any per aquestes dates el mòbil us vibra més que fa res, 3 o 4 setmanes? No noteu que alguns amics us tracten millor i que aquests amics justament no tenen piscina? Realment no heu observat un augment sobtat de popularitat a mida que apreta la calor? I tota aquesta gent amb qui a l'hivern us costa molt de veure-us, cada cop i volta té moltes ganes de venir-vos a veure. La veritat és que no sou vosaltres, amics i amigues, sinó la piscina. Casa vostra és un refugi climàtic i vosaltres teniu la sort de ser-ne els propietaris, així que, si us plau, obriu-nos les portes. I ja de pas, poseu cerveses a la nevera.

I per arribar a dos quarts de set, l'últim exemple d'una cançó que ja té uns quants anys, aquesta en té 15, per ser més exactes, i que s'ha revisculat a les últimes setmanes, bàsicament per l'acció 1 de les xarxes socials i 2 perquè ha aparegut en una sèrie. En concret, ha aparegut a la sèrie Shrinking, on els diversos actors de la sèrie interpreten aquesta cançó.

0: Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Evidentment, el principal i el més preocupant, Venezuela.
1: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
2: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tienen que ver muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
3: Grave la situació que estem vivint acá. En el moment del terremoto, jo grave...
0: Són alguns dels vídeos que circulen per les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol a Venezuela, un de magnitud 7,2, l'altre de 7,5, que han sacsejat bona part del país.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobretot en las zonas más afectadas, para atención de los heridos. En este momento,
5: les autoritats venezolanes, sentia amb la presidenta interina Delcy Rodríguez, estan avaluant els danys. S'estima que seran molt greus i possiblement amb pèrdues de vides perquè s'han ensorrat edificis sencers.
0: A hores d'ara continuem sense tenir un balanç, ni de danys materials ni de danys personals. Però al matí de Catalunya Ràdio parlàvem ara fa tot just uns minuts en directe des de Caracas amb el periodista Bernat Lautaro, que viu a la capital veneçolana.
6: Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers.
7: Des de la seva xarxa social, Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
0: Aquesta és la notícia d'aquesta matinada. Aquests dos terratrèmols molt, molt, molt seguits amb segons de diferència a Venezuela, que per les imatges que estem veient a les xarxes socials, els danys que pot haver deixat poden ser realment majúsculs, però continuem sense tenir ara mateix dades. Ho anirem seguint, per descomptat, aquí al matí de Catalunya Ràdio. També seguirem, evidentment, tota l'actualitat política judicial centralitzada a Madrid, que, com sabeu, està sent molt activa últimament. De les novetats de les últimes hores és que José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
5: La documentació que s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
0: Tot això després que el Congrés, oposició i socis d'investidura carreguessin, amb matisos, però carreguessin contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció que l'envolten, en alguns casos presumptes, i evidenciessin que el president espanyol està cada cop més aïllat.
7: Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
8: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
9: Apartis y deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
7: El president del govern espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
10: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo, no la hubo.
0: Ahir ho vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui ho continuarem analitzant a l'Àgora, on parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Això mentre els bombers, també d'aquesta nit, han continuat remullant i revisant els punts calents de l'incendi de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir en principi avui mateix.
5: Ha obligat a confinar la població durant 4 hores. Sobre les causes, sentim Carlos Lupiáñez, l'alcalde.
11: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
0: I França avui està sota alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
7: També el Regne Unit, en aquest cas, per la calor que està fent a Gales i al sud d'Anglaterra.
0: Per cert, que ara ho dèiem, a partir de les 11 del matí obrirem consultori sobre com hem de tenir cura de la pell en aquests casos d'episodis de sol extrem. Ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això, i també és notícia de la nit, l'extrema dreta arriba, ara sí, oficialment, al poder a Colòmbia.
5: Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe, mentre que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota.
12: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: I notícia que ha pogut constatar al matí de Catalunya Ràdio, els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que es va tancar el parc natural al març pel brot de pesta porcina.
7: Fran Martín, de l'hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia.
13: Quan tens una mesura de restricció que pot ser durant un, dos o tres mesos, jo crec que la gent en general, no, entén, no, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs, ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos i clar, ja això i té pinta de que va per llarg, no?
0: I atenció amb això, el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla a Vilassar de Mar, al Maresme.
5: Cosa que va obligar la banda mallorquina a suspendre el concert. És el tercer cop que els passa des que van començar la gira.
0: Aquests són alguns dels titulars. Repassem ara les portades a la premsa. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
0: Evidentment, el terratrèmol de Veneçuela encara no ha arribat a les portades de la premsa escrita.
14: Això mateix ha passat fa poques hores. Els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va compareixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Avalós amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no rendirà i Feijó augura que acabarà imputat i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant, que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo també mira més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional. Altres temes de portada, calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia, Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor. I per acabar, la ressaca de la revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 24 graus, però al migdia arribaran els 37 a les preses de la Garrotxa. 17 graus ara mateix, la màxima prevista és de 35. Avui, calor, però una mica menys que ahir. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. Si el temps serà molt tranquil, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que avui no deixaran pluja, i amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir. Per tant, avui tècnicament s'acaba l'onada de calor, tot i que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà gairebé una setmana més.
0: I després d'aquestes explicacions que comentàvem ara de Pedro Sánchez ahir al Congrés, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. Diuen els cronistes parlamentaris que la sessió d'ahir al Congreso va ser la més dura per Pedro Sánchez. Pocs se'n recorden de quan el líder del PSOE el va defenestrar al seu propi partit i hagué de tornar al seu escó com un simple diputat ras. Dic això perquè jo ahir el vaig veure a la mar de tranquil. Tot allò que li va dir el PP ja s'ho podia esperar. I la bronca dels seus aliats independentistes, per dura que fossin les formes, és estèril en el fons. No només perquè Gabriel Rufián i Míriam Nogueras van investir Sánchez a canvi de nada, sinó perquè l'independentisme va fiar la seva estratègia a l'amnistia. I per molt que els dolgui, el garant principal de l'amnistia, que per cert, també m'agradaria recordar que la va negociar un tal Santos Cerdán, és Pedro Sánchez. Aquí matem els polítics molt ràpid i a Sánchez el porta matant d'ençà que va néixer.

0: El Mundial del Mèxic, del Mundial de Mèxic del 86 és un dels més mítics que recorden. Aquesta cançó d'aquell Mundial parla de l'amistat, de la pau, de l'alegria i de la unió del planeta.
1: Colores, las nubes que al pasar miran con grandes letras en México el Mundial.
2: El Mundo Unido por un Balón és el títol de la cançó del Mundial, en el considerat el millor Mundial de tota la història. El xilè Juan Carlos Abara i els cors dels germans Zavala, molt coneguts per les seves aparicions als festivals de la OTI del moment, van posar música al Mundial d'Argentina, que es va proclamar campiona del món 4 anys després de la Guerra de les Malvines, en un partit mític entre l'Argentina i el Regne Unit. En el partit de quarts de final entre Argentina i Anglaterra, el partit del segle, Maradona va firmar la millor actuació de tots els temps amb 2 gols, el gol que va fer amb la mà de Déu, i l'altre considerat com el gol del segle, en què va arrencar des del mig del camp i va driblar tots els jugadors possibles i va acabar fent gol.
1: México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
2: La final del Mundial va tenir color argentí. Argentina va guanyar el Mundial de Mèxic a Alemanya per 3-2.
0: I a banda del Mundial, què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Marta Viana, com estàs?
3: Què tal? Un mano a mano que hem fet amb la Lara García, on hem comentat, per exemple, l'entrevista d'Héctor Bellerín al programa Cara al Show de Marc Giró sobre les multes als futbolistes. Multes, atenció, en funció de si guanyen pes un dia per l'altre.
4: A nosotros nos multan por muchas cosas, sí.
5: ¿A los futbolistas?
4: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
5: Para adentro.
4: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas. Y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues,
5: multa.
4: No sé, 50 euros, por ejemplo.
0: Déu-n'hi-do. Sí. I on són festes avui, Marta?
3: Mireu, avui engegarà Festa Major de Sant Pere de Vilamajor a 9:15 a l'escola Torre Roja, sopar de germanor, adreçat a les persones de més de 65 anys de Sant Pere de Vilamajor i les seves parelles. I a 10:00, concert d'Abba The New Experience, fins a 12:15 també a l'aparcament gran de l'escola Torre Roja.
0: I a les xarxes, què s'ha fet viral?
3: Doncs tothom parla de la nova polèmica de Dani Martín en el seu últim concert a Còrdoba. Hi havia una nana amb una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari», ell ho ha llegit, y aquesta ha estat la seva reacció.
6: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿vale? ¿Qué te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras? ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
3: Cantant ha fet després, això sí, un vídeo dient que mai riuria d'una nena, que ho havia fet en un to totalment irònic, ha demanat perdó a aquells que s'han sentit ofesos i ha acabat dient que últimament creu que la gent té la pell molt fina.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Lluís Albaric, de la Palma d'Ebre. Té 2 immobles al municipi amb una coberta d'amiant que s'ha de retirar. El primer, un habitatge, el va poder treure sense problemes. El segon, però, és un magatzem situat al casc antic i això fa que el fibrociment s'hagi de substituir per una coberta de teula. La Generalitat té oberta la convocatòria d'ajudes per la retirada d'amiant fins al 2 de juliol, però el Lluís diu que el seu problema és que la coberta de teula implica fer uns treballs que li disparen el pressupost. Lamenta que es troba en un cul de sac.
9: Si ara hem de fer una coberta de teula, això aporta molt de pes, i a la porta molt de pes, hem de o reforçar el que és l'assentament de les vigues o fer la casa nova.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu... Multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El fred del sector tecnològic, que va començar a Wall Street fa uns dies, ja es trasllada a les borses europees. Ahir, els principals índexs europeus van tancar amb caigudes generalitzades. L'IBEX 35 ha baixat un 0,40% per sota dels 19.400 punts. El DAX Alemanya ha perdut més d'un 0,60. A Wall Street, el Nasdaq continua acumulant pèrdues. Ahir es va deixar un 0,43% al tancament de mercat. Pel que fa als parquets asiàtics, el Hang Seng de Hong Kong cau 1,40%, mentre que el Nikkei de Japó puja 4 punts. I pel que fa al preu del petroli, avui cau 1,70% fins als 72 dòlars del barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
5: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
12: Esclat. Catalunya Ràdio. Un minut i 3:15 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.

0: atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: Donald Trump a la xarxa es parla d'un nombre de morts devastador i que els Estats Units estan a punt per ajudar els seus nous i grans veïns.
2: De la crònica politico-judicial, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i 2025 i missatges personals.
1: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no tenen res a veure, com ara les gestions que feien Puigdemont com a intermediari. A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional també ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Fonts pròximes a l'expresident espanyol, però asseguren que va ser una gestió de consultoria dins la legalitat.
2: Tot això després que el Congrés Pedro Sánchez es defensés de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el PP.
1: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos o el de Santos Cerdán. En la seva compareixença, sense donar nous detalls, el president espanyol també va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, l'acusava de ser el nucli de les corrupteles.
3: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
4: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
1: Sánchez tampoc no ha convençut els socis d'investidura, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts.
5: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
6: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
2: I aquí la notícia és la calor i l'alt risc d'incendis. De fet, els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc de Sant Quirze Safaja al Moianès.
1: Un foc que va començar ahir al migdia en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Al vespre ja el van estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població. Ahir també hi va haver dos incendis més que es van estabilitzar a la tarda. Isil, el Pallars Sobirà, que es va declarar en una zona de difícil accés, i a Odèn, al Solsonès, a dalt d'una carena a prop de Port del Comte.
2: Uns focs que arriben en plena onada de calor. França decreta per avui l'alerta vermella per calor extrema a 14 departaments.
1: Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat, excepte al sud-est del país. La resta està en alerta roja. Es mantindrà fins al cap de setmana. La canícula s'ha desfermat en aquest país, a França, en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar aquestes calors.
2: I també al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor per Gales i el sud d'Anglaterra,
1: on s'ha batut el rècord absolut de temperatura després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic.
2: Més notícies. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des del tancament del parc natural al març pel brot de pesta porcina.
1: Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes. Tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar aquesta zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la hípica Pado, que activa Collserola Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
7: Torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i, en fi, i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs de Collserola o, en aquest cas, de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
1: I davant d'aquest escenari demanen al govern que aixequi les restriccions o que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
7: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
1: Avui, a partir de 3:15, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb propietaris de restaurants que estan notant aquesta davallada de la facturació.
2: I l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, reclama al Ministeri que s'arregli l'N260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi.
1: Des del consistori remarquen que és una falta d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts.
2: Sant Jaume, Laia Claret.
8: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
9: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns...

0: 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
1: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
0: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè les voreres fan realment pena.
1: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans. Des de Sant Jaume de Llierca, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I allí t'han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida.
3: Després hauria fugit del lloc de l'accident.
2: Lleida, Estela Busoms.
4: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre, estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys, que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara cultura.
5: Ya hace calor en la cafetera.
2: Perquè el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'estany Girona Maria Rovira.
6: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeiras. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
7: Ens agrada el fet de poder descobrir, de demostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, la de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
6: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
8: En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensa de la llengua i la cultura catalana. És l'organització del concert també ha condemnat els fets.
2: I el govern posa en marxa a partir d'avui una nova edició de Llegite Premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques.
8: Poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents i lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
2: I els esports, Robert Prat.
9: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet 84-108 davant el Futbol Club Barcelona. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala, sí guanya a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens amb un ple de victòria, 0-3 davant la República Txeca.
2: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
10: El Barcelona ha pogut amb el València a la final de l'ACB i torna a tancar una altra temporada sense títols. Xavi Pasqual marxarà i Navarro segurament també i s'haurà d'encertar en els canvis i en les decisions perquè el bàsquet blaugrana torni a ser gran i torni a aspirar a tot. Ara mateix és lluny d'aquí. Jugar a la final de l'ACB no està malament, però perdre-la sent tan inferior al València et deixa en el lloc que mereixes. Faria bé el Barça de fixar-se en com fan les coses a València per començar, tot i que ara sembla poc realista, fixar-se en l'entrenador. És difícil d'entendre que un entrenador català i guanyador com Pedro Martínez, que ha guanyat 2 lligues a CB amb el València els últims anys, mai no hagi entrenat al Barça. Potser això és massa demanar, però està clar que el Barça de bàsquet necessita canvis de manera urgents, molts i d'importants.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
12: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
13: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
12: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
14: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ullo com es desperta el país. Encara tenim temperatures prou agradables al Pirineu, 16 graus a Tuixén, a l'Alt Urgell, o 14 graus a Camprodon, que contrasten amb els 24 graus que ja hi ha a Palamós i 23 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat, un dia amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir, per tant, tècnicament s'acaba l'onada de calor, però l'episodi es mantindrà encara durant força dies, l'episodi d'altes temperatures, amb màximes de 33 a 38 graus a l'interior i al voltant dels 30-32 a la costa. Demà, un temps semblant al d'avui, potser pujarà un palet la temperatura a la zona de l'Empordà. Dissabte, sense canvis, i diumenge arribaran alguns ruixats tan sols al Pirineu.
12: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
4: Quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de Veneçuela i de les conseqüències del doble terratrèmol d'aquesta matinada.
8: L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que envolten el PSOE, recollirem les reaccions del portaveu del PP, Borja Sémper, i de la cap de files dels Comuns a Madrid, Aina Vidal.
4: A 3:15 serem al restaurant Can Gené, a Collserola, per saber de quina manera les restriccions arran de la pesta porcina afecten els negocis de la zona.
8: Després, alguns consells per aquest estiu. Sabrem quins aliments que tenim a la nevera no hem de menjar si es fan malbé. I a partir de les 11, com hem de protegir la pell del sol.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
15: Ahir ens va venir a veure el supòrter del Barça d'animació per queixar-se per la presència d'un jugador ara del Madrid a l'anunci d'una coneguda marca catalana de cervesa.
16: Señores de Estrella, sí. SL, ¿vale? Sí. Que encara no han suprimit a la cucurrata del seu anunci. Oh, què passa? Què passa?
15: Un moment. Has tocat un tema delicat.
17: Important.
15: Sí, és veritat que Marc Cucurella, sí, jugador ja, ara del Madrid,
16: joder,
15: surt a l'anunci d'Estrella.
16: Sí, no, ja fa dia que surt, ¿vale? I jo li he donat un temps, ¿vale?
17: Sí.
16: I ara sí que m'ho vull referir, vull fer un llamament. Sí. I vaig a parlar directament al senyor de l'Estrella Adam, ¿vale?
17: Sí, sí.
16: Mira, com a consumidor bastant freqüent de la teva cervesa. I quan t'ha dit bastant freqüent, vull dir que no conec l'aigua. O sigui, és la meva aigua, ¿vale? Sí. Demano, ¿vale?, oficialment, en nom de tots els suporters Barça, ¿vale?,
17: sí, sí,
16: la retiració de la cucurrata del Figo Curella de l'anunci que fan de la cervesa, bueno, con los fijos de l'Empordà.
17: Dani, sí, no, tu pensa, vale, que van gravar l'anunci abans que Cucurella fitxés
16: no
17: pel Madrid.
16: No me cuentes tu vida. Te pedido que soy tu psicólogo. ¿Qué pasa?
15: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un bon motiu per llevar-vos. Ens el porta la Llucia Ramis.
18: Ja ha passat Sant Joan, ja ha començat l'estiu, i avui pot ser un bon dia per anar a la platja, estar a l'ombra, llegir un llibre, sortir a fer una volta quan es pongui el sol, menjar coses fresques com fruita, gelat, granissat, i també per estar a casa sota el ventilador de sostre, evitar el cotxe i les cues, per recollir-se els cabells i posar-se còmode. Avui pot ser un bon dia per preguntar a una nina de gairebé 11 anys i a un nin de quasi 13 per què pot ser un bon dia. Que et contestin tot això i afegesquin. Estar amb els amics i la família. I com canten oques grasses, estimar com s'estimen els arbres.

0: Què tal? Molt bon dia a tothom. La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, Veneçuela. Dos grans terratrèmols, enormes terratrèmols, 7,2, 7,5 d'una magnitud majúscula i que, a més, han estat molt, molt seguits, molt enganxats l'un a l'altre, que ha deixat un balanç a hores d'ara, encara molt provisional i molt desconegut, però que organismes dels Estats Units xifren en com a mínim 10.000 víctimes mortals. De seguida anem a Veneçuela per conèixer l'última hora. Pel que fa a la calor, la bona notícia és que l'onada de calor s'acaba. La mala, diguem-ne, és que continuem tenint altes temperatures. Avui, però, s'espera un dia meteorològicament tranquil, amb sol i temperatura lleugerament més baixa que la d'ahir. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, tot i això es mantindrà la calor amb unes temperatures uns 4 graus per sobre del que és habitual en aquesta època, però ja no s'espera que se superin els llindars del que es considera una onada de calor. Avui hi haurà només algunes nuvolades al Pirineu que no deixaran pluja i aquest temps estable i càlid es mantindrà tot el que resta de setmana com a molt amb algun ruixat de tarda de cara a diumenge al Pirineu.
0: Gràcies a Eloi Cordomí i el que dèiem, Veneçuela. Continuem pendents del balanç dels dos grans terratrèmols que aquesta nit han sacsejat el país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ara fa ben pocs minuts, ha donat ja la primera xifra. 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. Ara bé, és molt d'hora. I les imatges que ens arriben, les imatges que corren per les xarxes, les estimacions que s'estan fent, tot fa pensar que la cosa anirà més.
2: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que haya estado particularmente afectado.
0: És el que deia Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana. Deia aquest balanç que comentàvem, 32 persones mortes, 700 de ferides, un balanç encara molt, molt, molt provisional. La presidenta interina ha declarat també l'estat d'emergència. Donald Trump ha dit a les xarxes també que la xifra de víctimes serà devastadora. I el que dèiem ara, l'única xifra, a banda d'aquestes 32 de moment confirmades, l'única xifra que hem tingut fins ara aquesta matinada l'havia donat el Servei Geològic dels Estats Units. Ha fet una primera estimació a partir de les imatges, a partir de la magnitud del terratrèmol, i parla d'una xifra potencial d'entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. D'entre 10.000 i 100.000 víctimes, segons aquest primer balanç que feia el Servei Geològic dels Estats Units. Insistim que la destrucció a hores d'ara és molt complicada de quantificar, però les imatges ensenyen edificis ensorrats, no només a Caracas, sinó a d'altres punts del país. Aquestes imatges, per exemple, que també circulen per les xarxes socials, apuntaven els tremolors que hi havia a l'aeroport de la capital de Caracas. Tornem a Veneçuela, tornem a Caracas per saludar el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, bon dia de nou.
3: Bon dia, com esteu? Tot bé?
0: Què sabem? Què és l'última hora, Bernat?
3: Doncs l'última hora, la veritat és que estem corrents d'una part a l'altra, intentant parlar amb els testimonis. La gent ens està parlant de que estan voluntàriament ajudant a rescatar els seus propis veïns. Moltes de les persones que estan ajudant a rescatar els veïns ni tan sols saben res de les seves famílies. Hi ha hagut una caiguda d'internet en un moment donat, sobretot en els estats més apartats de la capital, és a dir, Carabobo i Aracull. I el que sabem és que hi ha un gran moviment d'empenta, d'ajudar. Estem veient des del Servei Civil fins a la policia, fins a l'exèrcit, fent tots tasques de rescat i de treure el que serien les runes que estan al mig del carrer. Ara mateix ens trobem davant d'un edifici de 14 plantes que s'han ensorrat sencer. Ja el que estic veient és més de 300 persones. Sí, digue-me.
4: Ustedes son prensa?
3: De prensa, sí. Estoy en vivo ahora mismo, discúlpeme. Sí, ahora me voy a acreditar, dime un segundo. Disculpeu un moment, que m'està parlant una...
0: Sí, sí, fes el que hagis de fer, si no, digues.
3: El que us estava dient, aquí estem veient més de 300 persones col·laborant en les tasques de desenrunar, intentant buscar persones ferides. Abans he pogut estar... Estem en el barri de San Bernardino. Sí. Abans he pogut presenciar un edifici de 10 plantes que també s'han ensorrat. Hem vist com treien fins a 7 persones i encara ens han dit que n'hi havia 4 més que estaven allà dintre pendents de ser rescatades. I vaja, de moment és un ambient desolador. El que podem veure els primers minuts del terratrèmol, ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació. Però bé, aquesta és l'experiència que estem veient. Com vosaltres bé dieu, no es pot saber el nombre de ferits, el nombre morts en aquests moments, però sí s'espera que sigui altíssim. Com us dic, tots els serveis d'emergència estan actius i moltíssima gent desvariada treballant, desenrodonant les cases el més aviat possible, perquè és qüestió d'hores, sinó de minuts, poder rescatar les persones.
0: Des de Caracas, Bernat Lautaro, moltíssimes gràcies. Parlem d'aquí una estona. Una abraçada.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: Fins ara amb el Bernat Lautaro, que és periodista català que viu a Caracas i que ens donava aquesta última hora des dels carrers mateix de la capital veneçolana. Insistim que l'últim balanç que tenim, de fet el primer balanç oficial, parla de 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. Però és un balanç molt, molt provisional i hi ha un cert consens en que aquesta xifra de ben segur que anirà més. Insistim que estem parlant de 2 terratrèmols separats per uns 39 segons. Un d'ells ha estat de 7,2, de magnitud 7,2, l'altre de 7,5. I això ha deixat unes imatges de destrucció que encara ara s'estan valorant i encara ara hi ha aquestes feines de rescat que ens explicava el company Bernat Lautaro des de Caracas. En fi, ho seguirem en directe, per descomptat, avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, les conseqüències d'aquest terratrèmol. Però més enllà de Veneçuela, l'actualitat també continua passant per Madrid, per Pedro Sánchez i pels suposats casos de corrupció que envolten el seu partit.
5: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Aquest va ser un dels titulars que va deixar ahir aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem a l'àgora del programa amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Mesurarem amb ells, en el cas dels Comuns, de veure si aquestes explicacions de Pedro Sánchez són suficients o no. També hi ha hagut diverses novetats judicials a les últimes hores. Una d'elles és que han començat a circular diversos punts de l'agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, per exemple, de les seves reunions en Junts. Això no té res a veure amb el cas, absolutament res a veure, però s'han inclòs dins el sumari, la qual cosa ha provocat el rebuig i la protesta de l'expresident espanyol. Avui, també, a 9:45, aquí al matí de Catalunya Ràdio, també a l'Àgora, anirem fins a Collserola. Parlarem amb comerços, amb negocis, que estan veient com les restriccions per la pesta porcina, que van començar al març i que encara duren, els estan passant factura.
6: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: És la que deia Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola de Molins de Rei. Anirem a 9:45. Del Mundial, jugats aquesta matinada, Brasil ha derrotat Escòcia per 3-0, amb dos gols de Vinícius. Marroc ha derrotat Haití per 4-2. Brasil, primera de grup, Marroc, segona. I després, també, en altres resultats, República Txeca, 0, Mèxic, 3, Sud-àfrica, 1, Corea del Sud, 0. Amb aquests resultats, Mèxic passa com a primer, Sud-àfrica passa com a segona. Tot això avui que Gironella, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, mentre que l'Urdal, l'Alt Penedès, el sol es pondrà a 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora tindrem a Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir.

0: Titulars d'aquest matí de dijous. Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A banda de la situació de Veneçuela, insistim, que l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts, és el primer oficial, parla de com a mínim 32 víctimes mortals en aquest doble terratrèmol que ha afectat i ha sacsejat bona part del país. A banda d'això, altres titulars de la jornada passen per més pressió.
2: Contra Pedro Sánchez, el Congrés vota avui una moció del PP per instar el president espanyol a sotmetre's a una qüestió de confiança. El text, que no té cap vinculació jurídica, tindrà el suport de Vox i UPN, però perquè s'aprovi serà clau el que facin Junts i el PNB.
3: El partit de Puigdemont i el Senat va evitar participar en una altra votació en què es demanava eleccions. Al debat al Congrés, Míriam Nogueres proposava una nova sortida Sánchez que plegui, però sense convocar eleccions.
4: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
5: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: I tu més.
6: Pedro Sánchez es desmarca un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i separa aquestes causes de les que afecten la seva família. Els socis apugen el to contra el president del govern espanyol, però per ara cap sembla disposat a fer saltar pels aires la legislatura.
0: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
7: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
7: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contactes amb Cerdán i amb Puigdemont.
2: Les agendes personals de Zapatero que s'han incorporat al sumari i ja s'han filtrat a la premsa mostren diversos contactes de l'expresident espanyol amb l'exsecretari d'Organització del PSOE i viatges a Zúric per negociar amb Junts. Zapatero estudia denunciar la filtració de converses que en alguns casos no tenen res a veure amb el que s'investiga.
3: En una de les converses de WhatsApp amb la seva secretària, Zapatero li comunica: no podré tenir les reunions d'aquesta tarda, Puigdemont. En una altra conversa, l'expresident espanyol diu a la seva assistent: no puc tenir anglès embolic amb Junts.
0: I entregat?
6: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado. És una de les mesures cautelars, la principal mesura cautelar imposada pel jutge després d'enviar-la a judici. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Estabilitzat.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. El vespre ja va quedar estabilitzat. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Cristian Roldán.
10: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes és el cap d'intervenció dels bombers.
11: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
10: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 13 morts.
3: A Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Així n'ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut de Salut Carlos III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys. A tot l'estat n'hi ha hagut 108.
6: Ahir el Servei d'Emergències a Catalunya encara va atendre més de 200 persones relacionades amb la calor. Més de la meitat van ser derivades a un centre hospitalari. La resta es van poder atendre telefònicament a través del 061.
0: El pitjor dia.
2: Aquí ja han donat per superada la primera onada de calor, però en punts d'Europa, com França, el pitjor encara ha d'arribar. Per avui s'han decretat alerta vermella en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
3: La calor s'ha convertit en debat nacional per la falta de recursos per fer-hi front. Hi ha molts llocs on no hi ha aire condicionat o els ventiladors s'han esgotat a les botigues.
0: París, Isabel Galí.
12: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també el Regne Unit.
6: Les autoritats han emès una alerta vermella per calor a Gal·les i al sud d'Anglaterra. Si hi ha batut el rècord de temperatura registrada després de 50 anys, amb 36,1 graus. S'han tancat escoles i també hi ha problemes de mobilitat al transport públic.
0: Dilluns,
2: els Estats Units i l'Iran reprendran a Suïssa les converses de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz.
3: La data a l'avançar del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
1: Ja sap, tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ara sí, ja és a prop.
6: El preu del petroli a punt d'arribar a nivells anteriors a la guerra l'Orient Mitjà. El barril de Brent ja se situa avui als $72, una xifra que no veiem des del 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran.
2: Molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte.
0: A la dreta.
3: Els ultres s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies, un cop l'escrutini, que s'ha allargat setmanes, s'ha decantat cap al seu favor.
6: I a Colòmbia s'ha confirmat també la victòria d'Abelardo de la Espriella per 250.000 vots de diferència. De fet, el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota i s'ha situat com a líder de l'oposició.
13: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: Agressió homòfoba.
2: El grup de música Fades denuncia una agressió durant la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
3: En un comunicat a les xarxes, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira.
0: Concert de Cloenda.
6: Demà Manu Guix al Festival de Piano Toca'm a Tortosa i presentarà el seu nou EP, Galàxies. El concert és avui a les 9 de l'espre a la plaça de la Catedral.

0: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Superiors. Espera, que no tens el micro obert,
1: comenta't. Una victòria molt clara davant el Barça.
0: Espera, que no tens el micro obert. Digues, digues, Robert.
2: Ara sí.
3: El València, que es proclama campió de la Lliga de Bàsquet amb una victòria molt clara davant el Barça, 84-108, la Pro Vítola, jugador blaugrana.
4: Vamos a estar tristes, pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? Nos han pasado por arriba y creo que son justos vencedores.
3: La Pro Vítola deixa l'equip amb Vesely, Satoranski, Billy Hernán Gómez i el tècnic Xavi Pascual. I el Barça es pot proclamar avui campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia a partir de 7:45.
0: I a les últimes hores ha nascut a Catalunya el Tierno, amb 3 quilos 500 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i també el Vial, amb 2 quilos 950, en aquest cas, a casa seva. Benvinguts, com sempre, i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passen 8:15. Us informa Marc Cordó. Tenim 17 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 19 a Navarcles i 25 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
7: Cues a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per un vehicle avariat, i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, Santí Llobregat, també per una avaria.
6: I parlant de mobilitat, avui comença el primer dia dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord.
8: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies. Les alternatives principals són les línies 1 i 2 de metro i les línies d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades.
7: D'altra banda, pel que fa a les afectacions per la prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça Espanya i es talla el carrer Llançà.
6: Són dies de molta, moltíssima calor, com en mostra les temperatures que dèiem ara fa un minut. Doncs bé, si sou del Bages, sapigueu que Manresa ha disparat fins a 8 graus la temperatura mitjana amb la calorada.
8: La capital del Bages va arribar al pic màxim de calor dilluns, amb 39,1 graus, la tercera xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres.
7: Artés, Cardona, Sant Salvador o Solsona han passat dels 40.
6: I el Moianès, veïns de Moià, plantegen regularitzar el polígon del Prat sense ampliar l'escorxador ni fer la planta de biogàs.
8: L'alternativa que el govern es posa a analitzar, proposa eixamplar l'àrea industrial cap al nord amb perspectives d'un futur enllaç amb el polígon Pla Romaní. Ho llegim al Ració 7.
6: I al Vallès. Martorelles activa la prealerta del risc sanitari per una plaga de mosques en una empresa del polígon.
7: L'Ajuntament ha recomanat als veïns de la zona i del barri de Carrencac mantenir les portes i les finestres tancades tant com sigui possible.
6: El Parc del Garraf retira més de mitja tona de residus dels talussos del Pic del Martell.
8: Segons l'Eix Diari, l'actuació ha permès millorar la seguretat, la salubritat i el paisatge de la zona, a més de contribuir a la prevenció d'incendis forestals.
6: A Sant Pere de Ribes, la policia local ha detingut 2 presumptes autors d'un furt al mercat municipal La Sínia de les Roquetes.
7: Les càmeres de videovigilància van ser clau per identificar-los després de captar com sostrien un expositor i diverses eines valorades en uns 1.500 euros.
6: I cultura. Amb música. Avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orquestra, on repassaran temes d'ABBA, també dels Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, de Radiohead o de Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Calet, bon dia.
10: Molt bon dia, Lara.
7: Com va anar la revetlla de Sant Joan?
10: Ni fu ni fa. No m'agraden aquestes revelles, ni aquests petardos, i no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
7: Ostres, quin poc entusiasme. Pensava que em diries una altra cosa.
10: Doncs pues no, t'equivoques. Que poc em coneixes, Lara, de veritat, després de tants anys. Ai, Déu meu. Bon dia, Ricard.
7: No és el Ricard, és el Freddy, avui.
0: Hola, Freddy, hola, bon Calet, com estàs?
10: Com estan els pastissos de l'altre dia?
0: Oh, molt bons, molt bons.
10: Estan
0: molt bons.
10: Boníssim, oi?
0: Sí, molt bons, molt bons. I jo comparteixo una mica el poc entusiasme amb la revetlla, eh? Jo estic una mica amb tu, Calet. També és veritat que em va tocar treballar ahir. Vull dir que...
11: Però bé, vinga, una abraçada per abraçada tothom, que tingui un bon dia.
12: Igualment.
13: Adéu, Calet, gràcies. Ara sí, repassem les portades de la premsa, que avui no tenen encara recollit el terratrèmol de Veneçuela, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, que és Pedro Sánchez, que hi va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat. I el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i titula amb les paraules del president, que va dir tant que hem de continuar. Pel que fa a La Razón, El Mundo i El Mundo miren més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista. I per acabar la ressaca de la Revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
14: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
15: el 68.335, 68335 de la sèrie 7.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, l'odissea del millor jugador de tots els temps. Guillem Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Lionel Andrés Messi Cucitini va fer 39 anys. Avui a l'Argentina és considerat un heroi nacional, però no va tenir un camí de roses. Comparat des de ben jove amb Maradona, acusat de no sentir els colors de l'albiceleste i amb els argentins gelosos pels seus èxits amb el Barça, va haver d'afrontar dures derrotes i crítiques en un país excessivament passional amb el futbol.
2: Que és increïble, però... Però no sé, que ja està, se terminó per a mi la selecció.
1: El 27 de juny del 2016, Messi toca fons i renuncia a la selecció argentina. No pot més. Ha arribat a una final de la Copa del Món i a tres de la Copa Amèrica, i les ha perdut totes. A l'Argentina les crítiques són ferotges. Juga bé, ho intenta, però el suposat millor jugador del món no guanya com fa amb el Barça. Unes crítiques que, més que futbolístiques, són emocionals.
3: És europeo, que juega en Catalunya. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver.
1: Amb només 13 anys, Messi deixa la seva Rosario natal per aterrar a Barcelona. És un jugador argentí, però format a Europa. I això fa que durant molts anys els argentins no el sentin com un dels seus. Li diuen...
4: Pecho frío.
1: Creuen que no s'hi deixa la sang i que desapareixen els moments importants. I tot això amb la llosa d'haver de ser el nou Maradona.
5: Es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, un invento, una mentira.
1: Si Maradona era rebel, provocador i emocional, Leo Messi és tímid, reservat i introvertit. I per bona part del país això es traduïa a no tenir el carisma d'un líder. Per més que fes gols i el superés de llarg en tots els registres, Lionel encara estava molt lluny del Diego, però tot canviaria el 2021.
6: Yo la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos, para que sea valiendo para todo. Así que salgamos confiado y tranquilo, que esta lo vamos a llevar para casa.
1: Els finals feliços fan oblidar les penes passades. Messi guanya el 2021 la Copa Amèrica i ho fa derrotant el Brasil al Maracanà. I això l'allibera de la pressió del palmarès buit amb la selecció. Ara ja sí que l'Argentina l'abracen com un dels seus. La cirereta arriba amb el Mundial del 2022 a Qatar, on definitivament la figura de Lionel Messi s'acabaria equiparant a la de Diego Armando Maradona.
7: Lo de Messi es algo inolvidable. Es su Copa del Mundo. Es para reverenciarlo toda la tarde, toda la noche. Extraordinari.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Dimarts, l'Enigmàrius feia mig distingiu entre dues vocals i la resposta era entreuiu. Entreuí és mig uí, i si u entreuiu és que mig distingiu entre o i u. La nit de Sant Joan vam acabar amb aquest Enigmàrius la Lliga puntuable. Aquest dilluns, que és Sant Pere, farem la gran final del 26. Ara, un enigma ja sense punts, però amb premi. La peça d'un pany que et pot deixar afònic. De 5 lletres. La peça d'un pany que et pot deixar afònic. 5 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la tele, amb la Mariola Cubells, l'estrena del programa Glòria Bendita a la plataforma RTV Play.
11: He vist a Radio Televisió Espanyola Play un late night que es diu Glòria Bendita i que es ven com el primer espai on la comunitat gitana està 100% representada. Sembla una acertada iniciativa, sí, i haguera estat bé si al seu primer episodi, a més del presentador, un home, els dos convidats, dos homes també, un d'ells farruquito, i l'actuació musical final, també homes, hagueren trobat alguna dona que poguera contar el seu punt de vista i animar a l'espectador a alliberar-se dels estereotips. Però no, ni una oportunitat perduda de moment.
0: I a la recomanació del dia avui, que és el Dia Mundial Antitaurí, la Cristina Bordes ens aconsella la sèrie Afterlife.
12: El seu creador i protagonista, Ricky Gervais, condemna la tauromàquia sempre que pot, i aquesta sèrie és una de les seves grans joies. Un cant a la vida que remou per dins però fa somriure per fora. Et fa passar del nus a la gola a la llagrimeta en qüestió de segons. I explica el dol del protagonista, interpretat pel mateix Gervais, que perd la seva dona a causa d'un càncer i decideix castigar el món pel que li ha passat. Però no li serà tan fàcil. Les tres temporades d'Afterlife, de només 6 capítols, són a Netflix.
4: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
0: Catalunya Ràdio. 2:02 i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
13: Bon dia, la calor.
14: Bueno, però que estem tots una miqueta als escollons, ja. Vale.
13: La calor segueix sent protagonista d'aquests dies perquè a tot el país se segueixen registrant temperatures d'aquelles que es troben més a prop dels 40 graus que dels 30.
0: Sí, de tota manera, avui l'Eloi Cordomins explicava que les temperatures baixaran 1 o 2 graus i, per tant, tècnicament, es pot donar per acabada l'onada de calor.
15: El Cordomí ja pot dir missa que continua fotent una calor de collons.
0: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta hora els termòmetres ja comencen a pujar, de manera que aquest migdia assoliran els seus punts màxims. Per exemple, s'esperen 42 graus a Santa Maria la Bruta, 48 a la Serra de Capullades i 54 als ports de la Truja.
13: Sí, Mauri, no comencis amb els topònims inventats, perquè la gent després es despista.
15: I sobretot, recordar una altra vegada la gent que ens estigui escoltant les recomanacions principals per evitar cops de calor.
0: Home, endavant, sí, endavant.
15: Sembla mentida que encara les haguem de recordar, però com que hi ha gent per tot, les tornaré a repetir.
0: Va, fot-li.
15: Per exemple, a les hores dels pics de calor, què hem de fer? Sortir a fora o no sortir?
13: Bueno, no sortir, no?
15: Molt bé! Gomet verd per tu!
13: Merci.
15: Molt bé! Va, una altra. Durant els episodis de calor, hem de veure aigua o no n'hem de veure?
13: Crec que n'hem de veure, crec.
0: Sí, sí. Ah, sí, perdó, he dit que no. Sí, sí, volia dir que sí.
15: Sí, perdó. Estranyeta, Jovany.
0: Sí, sí.
15: Molt bé, cum laude. Fem un altre
0: o les deixem
15: pel migdia?
13: Sí, l'últim, l'últim.
15: Exercici físic, el fem a hores de més calor o a primera i última hora del dia?
13: Última hora, última hora.
15: Correcte.
0: 2:15.

0: La notícia aquesta hora continua sent Venezuela. Molt, molt, molt pendent de les conseqüències dels dos terratrèmols que hi ha hagut aquesta matinada al país. D'entrada, dos tremolors potents, de magnitud 7,2 i 7,5. Una magnitud potent. Però és que, a més, han estat separats per menys d'un minut de diferència.
1: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira. Y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud.
0: Aquest és el primer balanç oficial que hem conegut fa ben pocs minuts, aquest mateix matí també. Delcy Rodríguez, la presidenta interina, parlava de, com a mínim, i subratllem el com a mínim, 32 persones mortes i 700 de ferides. Diem això de com a mínim perquè les imatges que ens arriben, les imatges que ens corren per les xarxes, les informacions que arriben de Venezuela, tot, absolutament tot, fa pensar que el balanç acabarà sent molt, molt, molt pitjor. Hi ha edificis ensorrats, no només a la capital, que també, sinó a d'altres punts de Venezuela. Hi ha infraestructures que han quedat absolutament inservibles. Milers de persones han passat la nit al carrer per por, pànic a tornar a casa. Ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: De moment és un ambient desolador. Hem pogut veure els primers minuts del terratrèmol. Ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació.
0: És el que ens explicava, insistim, en directe des de Caracas, i tornem a parlar avui aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Bernat Lautaro, que estava fent un recorregut per diversos carrers afectats per aquest terratrèmol. Donald Trump també n'ha parlat aquesta mateixa nit. Donald Trump ha fet servir la paraula devastadora per dir quin serà el balanç d'aquest terratrèmol. De fet, als Estats Units, el Servei Geològic ha fet una primera estimació i diu que la xifra potencial de víctimes va d'un mínim de 10.000 a un màxim de 100.000 víctimes mortals. Insistim que el balanç oficial, l'únic que tenim fins ara, parla de almenys 32 persones mortes i 700 de ferides. Aquest és un dels grans titulars de la jornada que anirem seguint, evidentment, aquí al matí de Catalunya Ràdio, però hi ha altres informacions, per exemple, en els esports. Robert Prat.
3: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet, 84-108 davant el Barça. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens, ple de victòries, 0-3 davant la República Txeca.
0: I pel que fa a la calor, que és una altra de les notícies de la jornada, sí que fluixa, però no desapareix. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Exacte, bon dia. Aquesta seria la idea. Avui ja tècnicament no tindrem onada de calor, però sí que encara hi haurà valors a l'interior de 34-38 graus, a la costa de 30-32 graus. Baixaran 1 o 2 graus respecte a la d'ahir. Amb sol a tot arreu, avui durant tot el dia, potser algunes nuvolades al Pirineu sense conseqüència. A última hora podrien arribar restes de núvols fruit de tempestes que es formin a la península Ibèrica, però aquí a Catalunya no s'espera pluja. Demà divendres pot pujar una mica la temperatura a les comarques de Girona. Dissabte es manté el mateix tipus de temps i diumenge també temps estable, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que sí que diumenge podien deixar un ruixat.
0: Gràcies, Eloi. La mobilitat a aquesta hora, amb la circulació ja del tot restablerta a Rodalies després de les incidències que hi van haver-hi a diverses línies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, ahir va haver diversos talls de circulació per motius diversos a l'R3, l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11, però avui els trens ja tornen a circular com és habitual per totes les línies de Rodalies. Una normalitat que a Rodalies i regionals passa sempre pels retards habituals, com per exemple els de R11, on hi ha demores de 10 minuts. D'altra banda, al metro de Barcelona, al metro, a les línies 9 i 10 Nord, no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre per unes obres de millora que s'allargaran durant 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres, una avaria complica ara mateix la circulació a la P7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per aquest vehicle avariat. Cua també a la C58 des de Montcada d'entrada a Barcelona per un accident que talla un carril. Afectada de retruc també la C33, i també hi ha retencions a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. 2:45 de 8. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, arrencant aquest repàs als diaris per les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui tots els editorials, excepte el del País, parlen de les explicacions de Pedro Sánchez d'ahir al Congrés.
7: En la línia del que va demanar ahir Junts, el periòdico defensa que el relleu de Sánchez apareix com una alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
8: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
7: La Vanguardia explica que ahir Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijóo el va titllar de nexe corruptor.
8: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
7: En el mateix sentit, es pronuncia el diari Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITU més i impulsar reformes de fons contra la corrupció si vol ser creïble.
8: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas CDP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
7: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
8: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
7: El País és l'únic rotatiu que no dedica a l'editorial. Pedro Sánchez, sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula «President, no et rendeixis».
8: En un text carregat d'ironia, Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu «són tots de dretes».
0: Continuem el repàs a la premsa, veient què hi ha trobat avui la periodista Neus Bonet.
9: Interessant reflexió de Víctor Endrino a La Vanguardia a propòsit de la petició de la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic a la companyia Apple perquè li doni tota la informació de l'iPhone de Jonathan Andic que podria ser clau pel cas. El periodista recorda que la política d'Apple fora dels Estats Units és no facilitar dades, encara que reconegui que és un procés legal d'investigació, i subratlla que Apple ven telèfons segurs. Per tant, demostrar debilitat en aquest aspecte seria com dinamitar el seu principi bàsic i la reputació de marca construïda al llarg de dècades. A veure què acaba passant.
10: Catalunya Ràdio. Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
12: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
13: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
14: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
15: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
16: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
17: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
18: Carinyo!
19: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
18: De veritat?
19: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
20: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
21: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
22: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
1: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
2: 150 anys movent-nos per tu.
18: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
23: Troba el teu lloc amb Parklink.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i 3 quarts de 8. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que agradarà als que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu.
4: Que s'han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que feia molt temps que estaven buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
0: I si sou dels que mengeu M&M's, això ho heu de saber.
25: Els colors blau i marró desapareixeran de les xocolatines i passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units. I és que la campanya Make America Healthy Again, fem que Amèrica torni a ser saludable, una variant del Make America Great Again, prohibeix l'ús d'una sèrie de colorants. Aquest canvi suposarà una inversió milionària per l'empresa mare Mars pels canvis a la línia de producció. Estan fent ara proves per recuperar aquests colors amb una fórmula autoritzada. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per les lleis sanitàries locals. Ho recull el de Wall Street Journal.
0: I el meló més car del món se serveix a Barcelona.
4: Es tracta del Crown Melon, una peça que pot superar els 3.000 euros. Se serveix al restaurant Carlota a Canella, de Ciutat Vella. Llegim el Time Out, que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó. I Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar.
0: Quina diferència tenen el Regne Unit per les famílies durant les vacances escolars?
25: Doncs que el rebaixen l'IVA dels parcs d'atraccions, parcs aquàtics, zoos, museus, perquè puguin accedir a un preu més reduït. Les taxes rebaixades passen del 20 al 5%. Això també s'aplica al considerat menjar de nens d'aquests espais. Avui entra en vigor a Escòcia i a final de mes a la resta del país fins l'1 de setembre, ho recull la BBC.
0: Què haurà d'esperar?
4: L'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixí, a Barcelona, veiem a BTV, que, tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, els informes apunten que el Servei d'Arqueologia hi ha detectat falta d'oxigen, presència de fang i tolls d'aigua i punts amb risc d'ensorrament.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Lara García.
26: I comencem a Veneçuela, país afectadíssim per dos terratrèmols de magnitud superior a 7 aquesta matinada a hora nostra. El diari El Nacional fa un desplegament molt important i explica que el govern veneçolà ha declarat l'estat d'emergència després que el sisme ha sacsejat al centre-nord del país amb danys importants en diverses ciutats, inclosa Caracas. Explica que les autoritats han demanat a metges i infermeres que es dirigeixin als hospitals per reforçar l'atenció als afectats mentre continuen les feines d'avaluació i rescat. De fet, ara mateix també ja parlant d'aquesta estimació dels Estats Units de milers de morts. I aquí hem deixat enrere l'onada de calor, però el Regne Unit encara no. El Guardian explica que han registrat el dia de juny més calorós de la seva història, 36,1 graus, i assenyala un seguit de serveis com escoles, hospitals i transports que han tingut alteracions. I a França, Le Monde avisa que la seva onada de calor pot continuar fins dilluns o dimarts de la setmana que ve.
27: I en plan econòmic, l'ON Economia diu que els neobancs aconseguiran treure més partit a la intel·ligència artificial que la banca tradicional. Els neobancs són entitats financeres 100% digitals i el diari apunta que els grans grups financers utilitzen la IA principalment per millorar la seva eficiència i simplificar estructures, mentre que els neobancs tindran una oportunitat addicional per accelerar el seu creixement i guanyar quota de mercat. Expansión avui parla de la davallada de l'or, aquest metall que ja va perdre pistonada amb l'inici de la guerra, ara perd i perdrà encara més força per la pujada dels tipus d'interès, sentencia el mitjà. I l'Economista destaca que Nvidia treu múscul amb una recompra d'accions. Destinarà 80.000 milions de dòlars a comprar els seus propis títols.
0: Ja la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Super València, tota portada títol al diari Marca, amb un València passant per sobre del Barça, conquerint la segona lliga de bàsquet de la seva història. El diari As parla d'un València gloriós i d'un Barça que ha fet molt arribant a aquesta final. Tu i jo.

0: cremen València. Tu i jo morim de gana.
1: El periòdico afegeix que aquest Barça no té remei, que es queda un altre cop en blanc. Per la Vanguardia és una rendició, un fracàs. L'Ara diu que el centenari del Barça acaba amb un malson, tancant la tercera temporada en blanc.

0: Pregunten al exfutbolista Sergio Ramos.
1: Un andaluz, eso es un andaluz. A ver si lo entiendo. Está muy bien. Bueno, te cuesta entender el castellano. Normal.
2: I a la premsa del cor, la cantant Anna Mena, Pineda.
3: Fa uns dies ens assabentàvem que després de 2 anys la cantant Anna Mena i l'actor Òscar Casas posaven punt final a la seva relació. Banderes a mig pal i saetes als balcons. Doncs bé, només unes hores després la revista 10 Minutos publica unes fotografies on veiem Anna Mena amb el tenista Carlos Alcaraz i s'assegura que es fan ullets de tita. Ella tan rossa i ell amb el clatell tan polit. El periodista Javi Hoyos ha pogut parlar amb l'entorn de la cantant i li han dit que la notícia és una invenció i que no hi ha hagut partit de dobles. Una llàstima. Estrenar l'estiu amb aquest maig hauria estat una fantasia.
2: I Lara, qui fa any avui? Doncs mira, anys avui?
4: Avui felicitem la cantant vigatana Núria Graham. I say we have...
2: 27.
4: Gairebé, en fa 30 rodons.
2: Ah, mira, mira. Sí. Qui més?
4: I també fa anys el cantant Benson Boone. 'Cause it feels so mystical,
2: magical, oh baby, 'cause once you know... 30.
4: No, 28.
2: Oh, mira.
4: Has anat
2: girat. Sí, exacte.
4: Has anat girat. I en suma un mes la cantant Chenoa.
2: Home. Són la Xenoa era tipus jo, 52?
4: 51.
2: Mira, veus?
4: Aquí t'apropes més. Sempre sí. Està igual, la Xenoa.
2: Sí,
4: és increïble.
2: És espectacular, espectacular. El santoral, Lara.
4: Doncs avui és Sant Guillem, que va néixer... Sant Guillem va néixer a Barcelia, Itàlia. Va fer el camí de Santiago caminant descalç i en tornar va fer una vida solitària dedicada a pregar. La llegenda explica que Sant Guillem va acabar fundant un nou ordre monàstic. Quan el mateix Guillem construïa una d'aquestes fundacions, un llop va matar el ruc que transportava les pedres. Aleshores, Guillem va manar el llop que carregués els carros i l'animal el va obeir. A Catalunya hi ha 11.818 persones que es diuen Guillem.
2: No, tenim un Nadal, no? Tenim
4: sí,
2: el Guillem,
4: tenim
2: Soler.
4: Nadal, Guillem Soler.
2: Felicitats des d'aquí. No és cap pressió perquè portis esmorzar. Cap ni una. I acabem amb el quios vintage i l'Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 25 de juny de 1986, patacada històrica a les eleccions espanyoles del Partit Reformista que han creat Miquel Roca i Junyent i l'empresari Florentino Pérez. No han tret ni un 1% dels vots i es quedaran sense representació al Congrés. El PSOE de Felipe González continuarà governant amb majoria absoluta, 184 escons contra els 105 de la dreta de Manuel Fraga. A Catalunya, les eleccions les guanya el PSC amb 21 diputats, 3 per sobre dels 18 de Convergència i Unió. I ara fa 40 anys, Espanya quedava eliminada al Mundial de Futbol de Mèxic. Havia perdut a quarts de final contra Bèlgica a la tanda de penals. El porter de la selecció espanyola, que no va poder parar cap penal, era Andoni Zubizarreta. Acabo, el 1986, el Parlament de Catalunya dona suport de manera unànime a la candidatura del poeta J.B. Foix al Premi Nobel de Literatura. Foix no el va acabar guanyant i 40 anys després encara no hi ha cap escriptor català que s'hagi endut el premi.
2: Avui és 25 de juny, és el 176è dia del calendari. Falten 24 dies per la final del Mundial, 9 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 4 per Sant Pere, i així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos.
8: La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70.
9: Se acaban de caer edificios.
10: Se cayeron dos edificios, Dios mío. Ay, tiene que haber muerto, Dios mío.
11: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción.
12: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido.
13: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva.
14: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor.
15: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit arran de les elevades temperatures.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Imposar.
16: Posar sobre especialment en litúrgia, però també infondre respecte, temor, admiració o també prevaler. I amb això ens fixem, els ultras s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies. A Colòmbia s'ha confirmat també que Abelardo de las Priellas s'ha imposat per 250.000 vots. El seu opositor ha reconegut la derrota.
2: Entregar.
16: Lliurar una cosa. Una persona es pot entregar a algú per amor o es pot entregar lliurar una cosa. Et lliuren un paquet a casa o vas a lliurar tu alguna cosa. A les darreres hores, Begoña Gómez, la

0: La parella de Pedro Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
1: Patronal.
0: De patró, el senyor d'una casa o d'un indret, una associació empresarial per defensar els seus interessos econòmics i socials. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
1: I posem-hi ara tres xifres també a l'actualitat, amb la Lara García. 13.
2: Són les morts a Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys.
1: 1 milió d'euros.
2: És el que reclama una parella de pagesos a Lleida al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No només no van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
1: 50%.
2: Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre un 30 i un 50% des del tancament del Parc Natural al març pel brot de pesta porcina. Demanen al govern que aixequi les restriccions o bé que els doni ajudes.
1: I veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem personals dels equips d'emergència de Veneçuela, mitja dotzena de persones amb jaquetes de color taronja, on es pot llegir a l'esquena Protecció Civil. Caminen per sobre una muntanya de runa d'un edifici ensorrat. Entre els blocs de ciment apilats s'hi veu un matalàs, peces de roba o restes de mobles de fusta.
3: Un edifici d'habitatges i tasques de rescat després del doble terratrèmol d'aquesta nit al Carib veneçolà. Per ara, els esforços se centren en poder trobar supervivents entre els moltíssims edificis que han col·lapsat. El primer balanç, 32 morts, 700 ferits, tot fa pensar que la tragèdia serà molt superior.
1: A la segona imatge hi veiem Pedro Sánchez, el seu escó del Congrés, dret, parlant, amb la mà dreta fent un gest com demanant calma o paciència. Mira cap endavant, cap a l'escó d'Alberto Núñez Feijó. Aquí veiem d'esquenes, escoltant el president espanyol.
3: És un moment del debat d'ahir, moment de la rèplica, ja que Sánchez és a l'escó, no al faristol, un debat que va servir per deixar clar que el president del govern espanyol no té cap intenció de fer un pas al costat per molts casos judicials que el rodegin. També va quedar clar que el líder de l'oposició per ara no sembla que pugui convèncer cap soci de legislatura per treure Sánchez de la Moncloa.
1: I la tercera imatge, des de Lleida, un edifici emblemàtic de la ciutat que s'acaba de reformar. I a dins, Estela Bosoms, què hi veus?
4: Doncs ens situem a l'edifici del Palau de Vidre, al Parc dels Camps Elisis. I a dins hi veiem nous espais diàfans i tot el mobiliari, taules, cadires, material informàtic a punt per estrenar. Havia estat un immoble per acollir fires que es va construir el 1965 i ara s'ha reconvertit en un hotel d'entitats per associacions sense ànim de lucre. Avui s'estrena oficialment, però ja s'hi ha començat a traslladar, per exemple, la Federació de Veïns de Lleida. L'estructura externa també s'ha renovat i reformat.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia explica que el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units no deixarà entrar de nou al país el futbolista de la selecció iraniana que durant el primer partit del Mundial va celebrar un gol fent el gest de la pistola cap a la graderia. Recorda la notícia que la selecció de l'Iran no s'allotja als Estats Units, ho fa Mèxic. Només entra en territori nord-americà durant 24 hores per disputar els seus partits. El futbolista iranià expulsat és Mohammad Mohebi, i el Departament de Seguretat nord-americà assegura que el deportarà si intenta entrar de nou als Estats Units. La decisió es pren després que el futbolista simulés disparar al públic durant la celebració del seu gol en l'empat a 2 de la seva selecció contra Nova Zelanda.
1: I això és real o és fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
6: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del Mundial un jugador de l'Iran per celebrar un gol fent la pistola és una notícia falsa. La notícia, però, s'està fent molt viral aquests dies. El futbolista iranià ha negat que el seu gest tingués connotacions polítiques. Ha assegurat que el va fer en agraïment al públic iranià present a la graderia de l'estadi.
1: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
9: Si vols ser la compra, ve a cada partit juguem tots amb el 3x2 en totes les conserves de peix. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i Isabel. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
1: 5 minuts i arribarem a les 8. Notícia de la matinada, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5 han sacsejat Veneçuela.
10: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. S'acaben de caer edificios.
11: El primer balanç el feia fa poca estona la presidenta interina Delcy Rodríguez, 32 morts i 700 ferits.
12: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira.
11: El govern ha decretat l'estat d'emergència. Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
1: Aquí, Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
13: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
1: França està avui sota alerta vermella per calor extrema.
11: Afecta sobretot l'oest del país, també el Regne Unit en aquest cas, per la calor que està fent a Gal·les i al sud d'Anglaterra.
1: I els negocis de Collserola registren pèrdues d'entre el 30 i el 50% pel tancament del parc pel brot de pesta porcina.
13: Fran Martín, de la IPICA, Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia.
14: La gent en general entén que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs, ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos.
1: I el Mundial, golejada del Brasil.
11: Que guanya Escòcia 3-0, Mèxic passa el 700 amb un ple de victòries, avui 0-3 davant de la República Txeca, aquesta nit a les 10, Equador, Alemanya.
8: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
15: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, amb una calor una mica més moderada que ahir. Les màximes oscil·laran entre els 30 i 38 graus a l'interior i entre els 30 i 32 a la costa. A la tarda potser hi haurà algunes nuvolades del Pirineu, però avui no deixaran pluja, i al vespre podria arribar alguns núvols per l'oest del país, però tampoc s'espera que deixin precipitacions.
8: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no. Està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I tenim cues d'entrada a Barcelona per un accident a la C-58, Clàudia Serra.
16: Sí, a cua des de Montcada per aquest accident entre un camió i un turisme al nus de la Trinitat, de retruc i a cua també a la C-33. Retencions a la P7 a Maçanet de la Selva sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Precaució perquè hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i litoral a la zona franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: I avui truquem al Joan, que està a punt de fer 47 anys. El truquem de part de la seva tieta Claustra. A veure si ens agafa el Joan. Ja sabeu que si du xiripipi s'endú una llonganissa a Ral d'Avinyó. Joan, bon dia.
18: Bon dia.
1: Bon dia, saps d'on et truquem?
18: M'ho temo, em sembla que sí.
1: Sí? Per exemple?
18: Xiripipi.
1: Xiripipi, molt bé. Joan, et truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de la teva tieta Claustra, que et desitja per molts anys, en aquests 47 anys que faràs, i et dedica Qui més estima de Mishima, que t'interpreta el Manu Guix.
18: Bon dia.

0: Joan, moltíssimes felicitats. Una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies. Una abraçada ben forta.
0: Hem arribat a les 8.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom. La notícia de la nit és, evidentment, i malauradament, a Veneçuela. No un, sinó dos terratrèmols. D'entrada han sigut terratrèmols especialment intensos, de magnitud 7,2 i 7,5. Això de per si ja és notícia, i una notícia que pot ser devastadora. Però és que, a més, han estat molt seguits, han estat separats en 39 segons. En menys d'un minut hi ha hagut aquests dos terratrèmols. El balanç oficial és de, com a mínim, 32 persones mortes, però pràcticament tothom coincideix que aquest balanç, malauradament, anirà a més, a bastant més. Les imatges que circulen per xarxes socials mostren directament edificis ensorrats, balcons caiguts, infraestructures que no es poden fer servir. El govern ha decretat l'estat d'emergència, anirem en directe de seguida a Caracas per conèixer l'última hora, però ara mateix tot apunta que estem davant d'un terratrèmol que pot tenir unes conseqüències francament devastadores, per fer servir la paraula que ha fet servir Donald Trump, que ho ha dit així a les xarxes socials. Tindrà unes conseqüències devastadores. De fet, als Estats Units, el Centre Geològic calcula que, com a mínim, podria haver-hi almenys 10.000 víctimes mortals. Insistim que el balanç oficial parla de 32 víctimes mortals i 700 de ferides. I també ja comencen a haver-hi unes certes iniciatives per buscar la gent desapareguda. Hi ha una pàgina web que es diu directament així, Desapareguts Terratrèmol Veneçuela, i parla de 6.000 persones a qui encara no s'ha pogut trobar. És a dir, 6.000 persones que les famílies n'han denunciat la desaparició i que no s'han pogut trobar. En concret, són 6.300 persones que s'han denunciat la desaparició. D'aquestes, 260, més o menys, s'han pogut trobar, però n'hi ha 6.000 que encara no. Aquest és un dels temes del dia, sense cap mena de dubte, mentre que aquí tenim l'atenció dividida, d'una banda, en l'actualitat politico-judicial de Madrid i, de l'altra, en les altes temperatures. La calor. Avui llegim als diaris, per exemple, que 13 persones van morir a Catalunya dilluns i dimarts per patologies relacionades amb les altes temperatures. Sobre aquesta calor, la notícia és que l'onada de calor s'acaba, però que les temperatures, evidentment, continuaran sent altes, la calor continuarà sent alta. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tindrem temperatures de 34-38 graus a l'interior. No són valors propis d'un episodi d'una onada de calor, però sí són temperatures 4 graus aproximadament més altes del que és habitual en aquesta època. A la costa es quedarà entre els 30 i 32, i aquestes temperatures ja es mantindran estables durant tot el que resta de setmana i pràcticament una setmana sencera. Per tant, la calor es mantindrà durant força dies, amb alguna nuvolada tarda avui al Pirineu sense pluja, potser la tarda al vespre, arriben alguns núvols per l'oest del país, poca cosa, i en previsió que diumenge sí que tinguem algun ruixet de tarda.
0: Gràcies, Eloi, una abraçada.
1: Fins ara.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Aquests són alguns dels vídeos que circulen a les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela aquesta matinada. Magnitud 7,2, 7,5, en menys d'un minut de diferència. Les conseqüències encara no estan del tot clares, però apunten que seran tràgiques.
5: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud.
0: Era el primer balanç que feia fa ben pocs minuts la presidenta interina, Delcy Rodríguez. 32 persones mortes, 700 de ferides. Insistim que hi ha pàgines web que s'estan organitzant per buscar les persones desaparegudes i que, de moment, segons aquestes pàgines web, n'hi ha aproximadament 5.500, les persones de les quals ara mateix no se'n té notícia i que ha denunciat la seva desaparició un familiar o un amic. Donald Trump, ho dèiem ara, ha dit a les xarxes socials que el nombre de morts serà devastador, i el Servei Geològic dels Estats Units ha fet una primera estimació que la xifra pot anar de les 10.000 a les 100.000 víctimes mortals. Ara mateix continuen les feines de rescat i el govern veneçolà ha decretat l'estat d'emergència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Les imatges d'edificis ensorrats, esquerdats i fracturats i a mig caure, i també de veneçolans desesperats i angoixats, omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catia la Mar, a la zona de Caracas, al Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
5: Hemos hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
6: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Són diversos els països i els governs internacionals, segons ha dit la pròpia Delcy Rodríguez, que s'han ofert a enviar ajuda a Veneçuela, però el més important és anar en directe ara mateix a Caracas, tornar ara mateix en directe a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, bon dia de nou.
7: Bon dia, com esteu? Des del barri San Bernardino, al costat del centre.
0: Com estàs en aquest barri? Com esteu?
7: Bé, el que estem veient és bastants edificis caiguts, és a dir, bastants edificis esquerdats, i alguns d'ells s'han enfonsat d'una manera bastant dramàtica. Estem veient aquí, per exemple, un edifici de 11 plantes, el que la part de l'ascensor, el que seria la caixa de l'ascensor, que connecta la banda nord i la banda sud de l'edifici, ha caigut, s'ha esfondrat completament. Estem veient la zona dels lavabos, per exemple, completament en posició vertical, tot el que serien el que abans havien sigut els pisos, un darrere l'altre. Es veuen els edificis oberts i els rescatistes a les zones on hi ha les restes, pujant escales, cordes. Acabem de veure com pugen diferents pots d'oxigen, tubs d'oxigen, per intentar proporcionar-li oxigen a una persona que es veu que ha sigut trobada entre les runes. També han pujat una camilla i estem a punt de presenciar un dels moments de rescat. Com he dit en els altres enllaços, està tota la població totalment vinculada i abocada a aquestes tasques d'ajuda. Estem veient els carrers plens de gent amb les flassades, amb els pocs jerseis que han pogut agafar i recollir per sortir cap a fora, tothom dormint al carrer, amb molta por de les rèpliques. Acabem de sentir una rèplica fa pocs minuts. El que passa és que, òbviament, ha sigut molt més fluixa, però doncs, també et fa pujar l'esglai al cor i tota la gent està volent dormir fora, especialment els que viuen edificis alts o antics, perquè aquest es podria considerar un terratrèmol tan històric com el que va passar l'any 76, en què també va haver-hi un desastre de la mateixa magnitud. No sabem xifres de morts, de desapareguts, però sí que podem veure la gent a fora dels edificis ensorrats, com està esperant amb les tasques de rescat. Acabem de veure una dona, com deia, aquí a sota hi ha la meva mare, en el pis número 1, en un pis d'11 plantes, i en que totes les plantes han caigut a sobre, no? Aleshores, estem veient escenes molt dramàtiques en aquest sentit.
0: Bernat, deies, a més, a banda d'aquestes escenes dramàtiques, deies que la gent està passant la nit al carrer perquè té por a tornar a casa, eh?
7: Exactament, exactament. Sobretot a les zones més antigues, no? Edificis que s'han construït fa més de 60 anys, que no poden... gent que no té un altre lloc on viure, no? També una situació de crisi econòmica flagrant que es ve arrossegant des de fa més de 15 anys i de problemes estructurals del país. Això també és una miqueta com la... Bé, el poble veneçolà, com ja sabeu, és un poble resilient, que sap aguantar coses amb molta força, però hem vist molta gent plorant, clamant al cel, que per què els havia de passar una situació com aquesta després de tant de temps, com si dient que és l'únic que nos faltava, no? Sí, hem vist molta gent amb famílies, gent gran, gent adults, gent vella, gent de la tercera edat, havent de dormir amb el que tenien a fora de casa, agafant les paelles, el que tenien de la cuina i menjant fora. O sigui, és una situació bastant difícil.
0: I deies, Bernat, que a banda dels serveis de rescat, diguem-ne, oficials, hi ha molta també ajuda entre els veïns, no?, amb aquesta resiliència que ara comentaves.
7: Sí, exactament. El que hem pogut veure és, per exemple, l'edifici en el que estava abans, la meitat de les persones eren del servei cívic, de la policia i de l'exèrcit, però també l'altra meitat eren civils, veïns, que estaven volent ajudar a treure gent. Hi ha hagut un moment molt fort en el que han demanat silenci total perquè estaven portant els gossos per intentar sumar les restes humanes, els gossos entrenats per això, per el rescat. Tothom ha callat i s'ha fet un silenci sepulcral enmig de les 400 persones que estaven desenrolant el lloc mentre els gossos treballaven. Us heu d'imaginar el nivell de consciència que hi ha entre la gent en aquest moment.
0: En directe des de Caracas, el periodista Bernat Lautaro. Bernat, gràcies una vegada més. Tornem a parlar d'aquí una estona. Una abraçada.
7: Estic pendent, una abraçada.
0: Vinga, insistim que són dos terratrèmols, eh? Són dos terratrèmols molt potents, 7,2 i 7,5 de magnitud, que a més han estat molt units en el temps. Els han separat menys un minut, uns 39 segons aproximadament. Segons ens expliquen al Matí de Catalunya Ràdio, fons del Departament d'Exteriors, de la Generalitat, de moment, entre les víctimes mortals o les persones ferides no consten catalans, no consten ni morts ni ferits catalans. Segons expliquen, estan treballant amb el Consolat General a Caracas, a través de la delegació del govern als Estats Andins, perquè sí que els hi constava, per exemple, celebracions de la Revetlla de Sant Joan, de comunitats catalanes, quan hi ha hagut la sacsejada, però pel que ens diuen aquestes fonts del Departament d'Exteriors, el Casal Català a Caracas ha informat al govern que aquestes persones, les que participaven en aquestes revetlles, estan bé. Insistim que el balanç oficial és de 32 víctimes mortals, com a mínim, de moment, perquè és molt d'hora i hi ha aquestes altres xifres, diguem, alternatives que apunten que la cosa pot ser molt pitjor. D'entrada, el Servei Geològic dels Estats Units, que ha fet una primera estimació d'almenys 10.000 víctimes mortals, i després aquesta pàgina web a la qual fèiem referència, Desaparecidos Terremoto Venezuela, en la qual recullen denúncies de desaparició de persones i s'intenten localitzar. D'això, el balanç és francament impactant, perquè són 5.700 persones de les quals s'ha informat la seva desaparició. D'aquestes 5.500 encara estan sense contacte, encara no s'han pogut localitzar. Per tant, hi ha 5.500 persones ara mateix, segons aquesta web, que consten com a desaparegudes. En fi, el terratrèmol a Venezuela és un dels temes del dia i per descomptat l'anirem seguint aquí al Matí de Catalunya Ràdio.

0: Tot això sense oblidar, per descomptat, l'altre gran tema del dia, o de la setmana, o del mes, que és el panorama polític a Madrid després de la compareixença de Pedro Sánchez, que ahir vam seguir en directe.
1: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Sánchez eludeix explicacions, diu el periòdico. Sánchez esgota la legislatura, diu El País. Avui, a l'editorial de El Mundo, per exemple, destaca que Sánchez s'ha escapolit del que anomena cas Zapatero i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol, sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions. L'ABC, un altre diari conservador, també diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció. Són algunes de les lectures que avui trobem a la premsa d'un cas que, per descomptat, amb una pressió mediàtica, política, que avui tindrà continuïtat. Anem a Madrid ara. Paula Brujats, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Perquè avui el Congrés vota una moció del Partit Popular per instar el president espanyol a sotmetre's a una qüestió de confiança.
2: Sí, és a dir, continuarà la pressió del PP cap a Sánchez, però la incògnita és què farà Junts i si se sumarà a demanar aquesta qüestió de confiança. La votació al Congrés arriba després que ahir al Senat Junts es despengés d'una proposta similar del PP, on reclamaven eleccions anticipades. Junts li demanava al PP que, a canvi, es comprometessin a aplicar l'amnistia, i arriba també aquesta votació l'endemà que Míriam Nogueras demanés a Pedro Sánchez que faci un pas al costat.
3: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
2: Sánchez, que rebutjava apartar-se, Junts ja no parla d'eleccions anticipades, sinó de buscar un substitut al president espanyol per rematar la legislatura, i al Partit Popular, us podeu imaginar, creix la frustració. És una ocurrència, diuen, la proposta de Junts, però constaten que aquesta moció de censura que volen és inviable per més escàndols que esquitxin els socialistes.
0: Tot això, Paula, després de la compareixença d'ahir, que ens vas explicar en directe, on els socis ja constatàvem que pujaven el to contra Sánchez, però no pinta, com a mínim de moment, que estiguin decidits de fer saltar pels aires la legislatura, o el que queda de legislatura.
2: Sí, exacte, va ser el debat més tens amb els socis, amb acusacions molt més dures que altres cops, però ningú trenca en Pedro Sánchez, i és que el rebuig a un govern del PP i Vox és el que el salva ara per ara, tot i que Esquerra, el PNB o Sumar no van sortir gens satisfets de les explicacions que va donar ahir, ni tampoc del rumb que ha agafat la legislatura.
5: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado.
6: Ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
7: Cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
2: Molt més crítics, però només Podem va demanar eleccions anticipades. Sánchez, que respon que no pensa llançar la tovallola, però la legislatura està en via morta, tot i que la Moncloa recorda que avui salvarà diverses lleis que es voten al Congrés.
0: Madrid, Paula Brujats, gràcies. Parlem després. Fins ara.
2: Bon dia, fins ara.
0: Avui de tot això en parlarem a l'Àgora. D'entrada amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, però també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal, per veure com valoren aquestes explicacions de Pedro Sánchez. També a l'Àgora, avui, amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. De moment, però, hi posem un primer comentari de la periodista i col·laboradora del programa, Milagros Pérez Oliva.
8: El debat sobre la corrupció que es va celebrar ahir al Congrés ha deixat clares algunes coses. Que Pedro Sánchez està disposat a resistir perquè creu que té més motius per quedar-se que per marxar, però cada cop està més sol perquè els socis de govern comencen a fer càlculs electorals. I malgrat apujar el to i la pressió per acorralar Pedro Sánchez, el ple va demostrar la debilitat de Núñez Feijó quan va tornar a demanar suport per a una moció de censura instrumental que ningú, llevat de Vox, està disposat a secundar. En resum, malgrat els escàndols i la creixent soledat, és Pedro Sánchez qui té el poder de prémer el botó electoral. I ho farà quan li convingui.
0: El comentari de Milagros Pérez Oliva. Tot això fa referència a l'esfera política, però a l'esfera judicial tenim alguna novetat de les causes que envolten de manera directa o indirecta el Partit Socialista. Pol Foradada, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: D'entrada, cas Zapatero. Aquí ha passat una cosa que no és estranya, no és el primer cop que passa, però que és cridanera, com a mínim. S'han incorporat al sumari les agendes personals de l'expresident i s'han filtrat a la premsa. Això què implica? Que han sortit tota una sèrie de detalls que no tenen res a veure amb el cas, res a veure amb el cas de l'aerolínia, Plus Ultra, absolutament res a veure, però que serveixen perquè part de la premsa com a mínim hi s'ocupa.
9: Sí, les agendes mostren diversos contactes de l'expresident espanyol amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdano, viatges a Zúrich per negociar amb Junts. Com dius, coses que no tenen res a veure amb les causes que estan judicialitzades. I és per això que Zapatero estudia denunciar la filtració d'aquestes converses. En una d'elles, una conversa de WhatsApp amb la seva secretària, Zapatero li comunica: no podré tenir les reunions d'aquesta tarda. I la causa la resumeix a continuació amb una paraula: Puigdemont. En una altra conversa, l'expresident espanyol diu també a la seva assistent: no puc tenir anglès, embolic amb Junts.
0: No puc tenir anglès, embolic amb Junts. Tot això, insistim, no té res a veure amb la causa, però apareix en aquestes agendes personals i s'ha filtrat a la premsa d'aquí que, com deia el Pol, Zapatero amenaci d'emprendre accions legals. En fi, després tenim dos casos més. Un, per descomptat, és el cas de la dona de Pedro Sánchez.
9: Begoña Gómez, que ja ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado, és una mesura cautelar imposada després d'enviar-la a judici. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: I encara un altre cas, el cas Leire Díaz. Avui declara l'advocat de Santos Cerdán,
9: que es diu Jacobo Teijelo, i declara com a imputat en aquest cas Leire Díaz. Haurà d'aclarir el seu suposat paper en una possible trama coordinada per l'exmilitant socialista per desestabilitzar operacions policials i judicials contra el PSOE o el govern espanyol.
0: Aquest és el segon tema del dia. El primer continua sent el terratrèmol a Venezuela. Insistim, de moment 32 víctimes mortals en un balanç molt provisional. De seguida repassem la resta de bàsics al matí.
10: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
12: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
13: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Catalunya Ràdio.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i cinc minuts de nou. Els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurat i Lara García. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Tenim les primeres xifres de morts per la calor a Catalunya. S'han registrat 13 víctimes mortals al país relacionades amb les altes temperatures.
18: Totes han estat entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana, coincidint amb l'inici de l'onada de calor. Així ho ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts de l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor.
0: La gran majoria d'aquestes persones que han mort tenen més de 85 anys. De fet, no n'hi ha cap que en tingui menys 45.
18: No es tractaria, per tant, de cops de calor, sinó de casos en què les altes temperatures han agreujat patologies existents. En el conjunt d'Espanya, els primers dies de l'onada de calor han deixat 108 morts.
0: Aquesta onada de calor també evidencia que els efectes van per barris. Apareix un estudi de la Universitat Autònoma que diu que els barris pobres de les grans ciutats de mitjana tenen un grau més de temperatura.
18: Això s'explica perquè els barris desafavorits tenen una densitat més gran i menys zones verdes. Els experts també diuen que aquesta diferència d'un grau pot ser crítica per la salut en episodis com el d'aquesta setmana.
0: Aquesta onada de calor, aquestes altes temperatures, estan directament relacionades amb els incendis. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar de rematar i d'extingir l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
19: Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Anem ara a Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
20: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
21: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
20: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No és l'únic foc de les últimes hores, també n'hi ha hagut a Isil, al Pallars Sobirà. Aquest també està estabilitzat des d'ahir la tarda.
19: I a Odèn al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un incendi en una zona molt complicada dalt d'una carena a prop del port del Comte.
0: El que passa és que aquestes altes temperatures afecten bona part del continent europeu, per exemple, el Regne Unit, Quim Olivares.
1: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit arran de les elevades temperatures. Aquesta passada nit ha estat tropical a moltes localitats després de la jornada d'ahir, on es van tornar a batre rècords de temperatura. Més de 1.000 escoles van haver de suspendre les classes i a Gales es va aturar tot el servei ferroviari per la calor extrema. L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals i només una minoria amb aire condicionat. Si volem fresca, cal anar a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord. La temperatura no passa dels 15 graus. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la situació també és francament complicada a França. Avui, alerta vermella a 14 departaments. Isabel Galí.
17: Nou rècord de calor a França aquest dimecres, després de trencar el rècord de dimarts, i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, encara a França, l'Organització Mundial de la Salut ha fet una crida a no entrar en pànic després que s'hi hagi identificat el primer cas d'Ebola.
19: Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot. Hi ha 5 passatgers del mateix avió en aïllament preventiu. Un portaveu de l'Organització Mundial de la Salut insisteix que el risc continua sent baix.
22: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: Notícia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que el Parc Natural es va tancar al març pel brot de pesta porcina. Lara.
18: Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes. Tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar la zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
23: Torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i, en fi, i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs de la Collserola o en aquest cas, de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
18: Davant d'aquest escenari, demanen al govern que aixequi les restriccions o bé que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
23: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
18: Avui, a partir de 9:45, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb el propietari d'un dels restaurants afectats.
0: 9:55. Important, avui, encara a Barcelona, comença el primer dels talls del metro per obres. Afectarà els usuaris de la línia 9 i la 10 nord.
18: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou per on passen aquestes línies. Les alternatives principals són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H834 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa a les afectacions per la prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre redueix a 3 carrils la circulació de la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llançà.
0: I atenció amb això, el grup de música Fades ha denunciat una agressió durant la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme. Aquesta agressió va obligar, de fet, la banda a suspendre el concert.
18: En un comunicat a les xarxes, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions i la banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira.
0: Per cert, parlant de la revetlla, en el balanç de Sant Joan ha passat una miqueta desapercebut que hi ha hagut més agressions masclistes.
24: La nit de la revetlla es van detenir 26 homes per diversos delictes relacionats amb la violència de gènere.
3: A banda d'això, els Mossos investiguen un presumpte tiroteig en un pis al barri del Born de Barcelona, també la nit de la Revetlla. No consten ferits. Un altre dels incidents va ser una baralla amb matxets a la Mar Vella, també de Barcelona.
0: I Elisa Maulià declara davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar Íñigo Errejón ni tampoc d'obstaculitzar la justícia.
3: Maulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnies, va comparèixer ahir voluntàriament als jutjats de Madrid, això després que el jutge ordenés detenir-la per no haver-se presentat en tres ocasions. Maulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada d'Errejón ha sol·licitat al jutge que la faci comparèixer al jutjat cada 15 dies.
0: I encara dels tribunals, a Lleida han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida. Estela Busoms.
4: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre, estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:02 i encara alguna coseta més. El New York Times avui avança possibles detalls del casament de Taylor Swift. Ja fa dies que hi ha molta expectació als mitjans americans, Marta, i ara s'apunta a Nova York.
18: Sí, el New York Times ha publicat que la cantant ha llogat el Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari Swift, també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des del 2 fins al 4 de juliol.
0: I dos apunts musicals més. El primer, Banyoles.
5: Ja sé calor en la cafetera.
18: Perquè comença el Festival Afònica amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris més emblemàtics vora de l'Estany.
0: Maria Rovira.
6: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeiras. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
24: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
6: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Caleril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a Tortosa, Manu Guix.
25: Però fem que valgui la pena. Jo vull que valgui la pena.
18: Per al concert de cloenda del Festival de Piano toca a Tortosa i presentarà el seu nou EP Galaxies, un concert que farà avui a les 9 del vespre.
0: 2:15, els esports.

0: Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Un Barça al límit acaba perdent la Lliga de Bàsquet davant d'un València que realment va ser superior, eh?
1: Derrota al Palau 84-108, que evidencia les carències d'aquest Barça, que ha pogut arribar a la final, ha fet prou, però ha quedat molt lluny de poder-la guanyar. El València de Pedro Martínez aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: Xavi Pascual, que deixa la banqueta blaugrana amb una derrota.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
1: Pascual, que marxa, també deixen el club Satoranski, Vesely, Viuli, Hernán Gómez i la Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
1: Satoranski, molt crític.
5: Se habla de que las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. No quiero decir milagro que estamos en la final, però bueno, també nos ha ajudat que Madrid no s'ha classificat.
1: I una altra final, la del Barça de Futbol Sala avui, que es pot proclamar campió de la Lliga si guanya la pista del Pozo Múrcia, partit a 4.

0: I rebuda de campió a l'Igualada amb el títol de la Lliga d'Hoquei Patins, 29 anys després, eh?
1: S'ha fet esperar aquesta victòria, aquest títol de Lliga, victòria a la pista de Liceu, la pista dels penals. Rebuda a l'aeroport del Prat dels campions, sisena Lliga de l'Igualada, es torna a coronar després de molts, molts anys de sequera, una Lliga que arriba després de capgirar, a més, un 2-0 a la sèrie final. I'm a one.

0: I al Mundial, Neymar ha reaparegut amb la selecció del Brasil aquesta mateixa matinada.
1: El Brasil que guanya 0-3 a Escòcia. Neymar ha jugat uns minutets, els últims. Portava gairebé 1.000 dies sense jugar amb la selecció. Vinícius ha fet els dos gols. També de matinada, Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Els mexicans classificats ho han guanyat tot. Jugats ahir, Bòsnia 3, Catalunya i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades. Allau de partits a la jornada d'avui, en destaquem 3 a les 10 del vespre, Equador-Alemanya, i de matinada, Japó-Suècia a partir de la 1, a les 4, Turquia-Estats Units.
0: Passen 4 minuts de 8:45, tot això en un dijous que arrenca pendent de... Per descomptat de com evoluciona el doble terratrèmol a Veneçuela, de moment no consten víctimes espanyoles. Redacció, Pol Foradada.
2: Sí, després d'un primer balanç encara molt provisional, però on acaba de parlar a Ràdio Nacional el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
3: Estado en contacto con nuestro embajador en Caracas y por el momento, felizmente, no tenemos ningún fallecido que nos conste, ningún herido. Es pronto todavía para evaluar la situación, pero de un primer reconocimiento no ha habido.
2: Se suma així a la informació que explicàvem fa uns minuts del Departament d'Exteriors de la Generalitat. Tampoc no consten morts ni ferits catalans.
0: De seguida tornarem a Caracas per conèixer l'última hora, però és que també estem pendents una vegada més de la calor, que avui arribarà als seus màxims a França i al Regne Unit. Aquí, a Catalunya, la calor es tradueix en que tenim un ull posat als incendis que es van declarar ahir, també des de la redacció, Marc Jurado.
4: Sí, a França les últimes hores també han activat avisos per tempestes severes i han ampliat l'alerta roja per calor a 72 departaments. Aquí, pel que fa als incendis actius, segons els bombers, el de Sant Quirze Safaja, el Moianès, ja està estabilitzat i es segueixen treballant per poder-ho donar per controlat, tot i que ja no hi ha confinament, sí que demanen evitar moure's per facilitar les tasques d'extinció. També han estabilitzat el d'Isil, el Pallars Sobirà, i el d'Odèn, el Solsonès.
0: I a Madrid, en plena ressaca de la compareixença de Pedro Sánchez i els retrets de l'oposició pels casos de corrupció, avui el Congrés tractarà una qüestió radicalment diferent. S'abordarà la penalització de les teràpies de conversió, Lara García.
5: El Congrés fa un pas més per penalitzar les falses teràpies de conversió per persones LGTBIQ+. El Ministeri d'Igualtat afirma que en els últims 3 anys ha rebut 23 denúncies en aquest sentit, que l'ONU descriu com una tortura. Avui el Congrés votarà incloure-la al Codi Penal, una proposta de llei que defensarà la ministra Ana Redondo.
0: I a Lleida, d'aquí menys d'una hora, bilateral amb la Generalitat amb una reunió encapçalada pel conseller Albert Dalmau. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
6: Bon dia. Serà el moment d'abordar temes pendents que impliquen les dues administracions, per exemple, els tràmits per tirar endavant un dels projectes econòmics més reclamats a Lleida, el gran polígon industrial de Torreblanca, que porta anys de demora. El govern ha d'enllestir els últims plans urbanístics per poder licitar les obres. D'altra banda, s'aprofitarà la visita del conseller Dalmau per inaugurar la reforma d'un gran edifici emblemàtic de la ciutat, el Palau de Vidre, situat al mig del Parc dels Camps Elisis. Es va construir fa 60 anys com a espai firal i ara s'ha reconvertit per acollir associacions sense ànim de lucre.
0: Gràcies, Estela. Són 8:07 de nou. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa la mobilitat com la tenim aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Doncs avui el servei de Rodalies i Regionals ha arrencat amb normalitat després que s'hagin restablert totes les línies que ahir van patir talls de circulació per motius diferents. Una normalitat que a Renfe passa pels retards habituals, com per exemple els de l'R11 i l'R15, on hi ha demores de 10 minuts. També el tren que va de Salou a Tarragona porta un retard de mitja hora i hi ha 3/4 d'hora d'endarreriment en el que va de Manresa a Lleida. D'altra banda, el metro de Barcelona, a les línies 9 i 10 Nord, no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre per unes obres de millora que s'allargaran 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia.
0: Punts vermells.
8: Doncs mira, ara tenim circulació molt complicada a la ronda litoral des de l'Hospitalet en sentit Besòs. Precaució perquè sembla que hi ha vehicles aturats a l'alçada del moll de la Fusta per alguna incidència i retencions també a la ronda litoral però en sentit contrari des de Sant Adrià.
0: I punts taronja, Clàudia.
8: Hi ha retencions encara des de Montcada, d'entrada a Barcelona per la C58, derivades d'aquest accident que us hem explicat a primera hora, de retrucua també a la C33 i ara també a la C60 a Mataró en sentit Granollers.
0: Gràcies, Clàudia Serra. De seguida parlarem de totes aquestes qüestions, molt especialment d'aquest terratrèmol a Veneçuela, per buscar l'última hora des de Caracas. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
9: Doncs parlarem amb la diputada dels Comuns al Congrés, Aina Vidal, sobre la compareixença ahir de Pedro Sánchez. També parlarem de comerços afectats per la pesta porcina a Collserola, com cada dijous la taverna, avui amb Sílvia Subirós, directora de la Cuina dels Homes. També parlarem d'aliments que tenim a la nevera i no hauríem de menjar, un espai ara pensat també perquè n'arriben les vacances d'estiu, i avui consultori de dermatologia, com cuidar la pell.
0: Avui, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, tot això, però de seguida l'Àgora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir.
10: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia de nou.
11: Bon dia. Doncs temps tranquil encara. Avui ara mateix tenim 4 núvols al Delta de l'Ebre que aniran marxant ràpid. S'imposarà el sol a tot arreu. Avui, com a molt, podrien créixer alguns núvols al Pirineu. Potser al vespre n'arriben alguns per l'oest sense pluja. I amb temperatures un palet més moderades. Baixen 1 o 2 graus respecte a les d'ahir. Ahir recordem que encara vam arribar als 41 graus a Lleida, 40 al Ferràs o 39 graus a la ciutat de Girona. Avui lleugerament més suaus i sembla que aquesta estabilitat de les temperatures es mantindrà durant tot el que resta de setmana i probablement fins a mitjans de la setmana que ve. Mitjans de la setmana podria començar a baixar una miqueta, però vaja, això encara queda força. Demà encara tocarà un dia de patir calor forta.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
11: Fins ara.
12: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
13: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Dimarts, mig distingiu entre dues vocals, era entre uiu. Dimarts, la nit de Sant Joan, vam acabar la lliga puntuable amb aquest enigma. Aquest dilluns que ve, que serà Sant Pere, farem la gran final del 2026. Ara, mentrestant, enigmes sense punts, però amb premi. La peça d'un pany que et pot deixar fònic, de 5 lletres. La peça d'un pany que et pot deixar fònic, 5 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
16: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments. Catalunya Ràdio.

0: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
1: Vaja, Carles.
0: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
1: I tu què li vas dir?
0: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
3: 150 anys movent-nos per tu.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
6: Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
7: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
8: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
9: Et demanarem fer mates.
10: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
11: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
12: Pierce Brosnan.
13: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
14: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
12: L'últim soldat és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
16: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
17: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
18: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
19: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
20: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
21: Troba el teu lloc amb ParkClick.
22: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
23: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
22: De veritat?
23: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
24: Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
25: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
27: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'expresident d'Esquerra i president de Delfi, director de Delfi, Joan Puigcercós, amb el periodista Jofre Llombart, amb la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i amb el doctor en Humanitats, Jordi Mir.
28: I de què hem parlat abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
27: Doncs tenim aquí la Marta amb una sortida de caramels, però feliçment recuperada de la veu que la setmana passada ens va fer patir.
28: Ai, sí.
27: Diu que s'ha allargat una mica, però...
29: La cosa veia millor.
28: Sí, eh?
29: Sí.
28: Pensava que no fos del Mundial, que no cridessis els gols de Vinícius i
29: no,
28: tot això.
29: No.

0: la situació allà. La situació ara és molt, molt, molt complicada. Recordem que han estat dos els terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 en menys d'un minut de diferència, que de moment ha deixat un balanç, de moment, de 32 víctimes mortals.
1: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados.
0: Era el primer balanç que feia fa un parell d'hores, una hora, menys i tot. De fet, la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, 32 persones mortes, 700 de ferides, però posem l'accent en que és un balanç provisional, perquè les imatges que hem vist o les informacions que ens arriben apunten a que la cosa pot ser molt pitjor. Tornem a aquesta hora en directe a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, bon dia de nou.
2: Bon dia, com esteu?
0: Com està el panorama? Com tothom, on ets ara mateix?
2: Bé, ara estic a l'avenida Forces Armades, estem intentant acostar-nos a l'avenida Baralt, és una de les zones del centre, al voltant del centre antic, ens estem dirigint al barri residencial del Paraíso, que és on hi ha més cases de construcció social, i allà estem intentant fer un report, una actualització del que podrien estar siguent cases que es van construir un baix pressupost en el seu moment, en els anys 80, i que ara mateix estan patint esfondraments. Hem vist el mateix cas, no tant d'unes cases de construcció barata, sinó més aviat del barri d'Altamira, que es troba al mig d'una falla, i que també en el terratrèmol dels anys 70 van caure diversos edificis. Avui hem pogut presenciar a la tarda com s'estaven rescatant fins a 7 persones en un dels edificis, l'edifici Petúnia, al costat de la plaça França, molt coneguda per les protestes del 2014, del 2017 i del 2019, que és on se solien començar, en el barri d'Altamira. Doncs allà al costat han caigut dos edificis. Estem anant a intentar veure com són les tasques de rescat a cada lloc a la ciutat de Caracas. I bé, el que us havia explicat abans és sobretot que s'està bolcant la població. Estem veient gent jove, des d'adolescents fins a gent gran, ajudant les forces de seguretat, a la Policia Nacional i a la Força Armada Bolivariana, amb les tasques de rescat. Està sent un esforç conjunt molt important, molt resilient, com totes les coses que ha hagut de patir el poble veneçolà al llarg dels anys, i que, bé, doncs algunes persones feien el crit al cel dient que no podien aguantar més drames, no podien aguantar més situació, que era l'últim que els hi faltava, però bé, com us estic dient, tothom està responent d'una forma extremadament bondadosa i ajudadora. El terratrèmol potser han sigut dos, però a efectes pràctics tots l'hem notat com una sola vegada. Quan han començat a tremolar el terra sota els nostres peus, hem sortit a l'exterior el més ràpid possible i hem començat a veure les conseqüències del drama, que sol ser una situació com aquesta, tot i que han sigut tan immediats l'un darrere l'altre que només n'hem sentit un.
0: Clar, a més, ara a Veneçuela són 2:45 de la matinada, pràcticament les 3 de la matinada, però els equips de rescat continuen treballant, pel que ens explicaves abans, no, Bernat?
2: És bastant fort perquè ningú està dormint, o la gent que ho pot veure dormint. També hi ha grans cues a les benzineres, estem veient cues de gent intentant revestir-se abans de que s'acabi la benzina per les tasques de recuperació, per les carreteres bloquejades. I el que estem veient és molta gent dormint als carrers, molta gent espantada de les rèpliques. Hem sentit una rèplica fa 45 minuts, una hora abans, i doncs, precisament per aquest motiu, molta gent s'està quedant fora a les places, als marges de les carreteres, als marges dels carrers, a sota els arbres, dormint amb el que poden, amb el que han pogut treure, i no volem tornar a les seves cases fins que hi hagi una revisió. I molts altres, doncs, per espantar la son, s'estan volcant també a les tasques d'ajuda. L'adrenalina és molt alta en aquests moments, com us podeu imaginar, i tothom està entre espantat i intentant fer alguna cosa.
0: Perquè, Bernat, uns deies abans que, clar, que hi ha zones de Veneçuela on hi ha edificis antics, hi ha edificis, doncs, hi ha un estat d'una certa fragilitat que quan hi ha un terratrèmol d'aquestes característiques, doncs, són els primers a, no sé si a caure o com a mínim a esquerdar-se.
2: Sí, exactament, esquerdar-se. Precisament s'està parlant molt de La Guaira, per qui no ho conegui, és l'estat que es troba just al nord de Caracas i que separa la capital de Caracas amb una cordillera, amb una serra que es diu El Ávila. Aquell estat és molt conegut per també tenir esllavissaments de terres quan hi ha pluges molt fortes. Aleshores, quan hi ha un terratrèmol d'aquestes característiques, també les cases que s'han construït allà, normalment amb materials barats, o amb unes construccions de dubtosa certificació, diguem-ho així, doncs també s'enfonsen i es poden provocar

0: grans desastres com el del que s'està parlant ara. De fet, per això s'està dient que la Guaira és un dels estats més afectats, precisament per aquesta zona muntanyosa just davant del Mar Carib, en la que sol haver-hi avisaments per les pluges i que un terratrèmol com aquest, pel que estem sabent, ha provocat també un desastre. Encara no sabem les xifres de morts, però podem estar parlant de carrers sencers que s'hagin enfonsat.
1: Bernat Lautaro, en directe des de Caracas. Moltíssimes gràcies per anar-vos explicant l'última hora des d'aquesta zona del terratrèmol. Una abraçada forta.
0: Una abraçada, fins ara.
1: A aquesta hora també podem saludar la catedràtica de geodinàmica i especialista en tectònica activa de la Universitat de Barcelona, l'Eulàlia Massana. Professora Massana, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem que aquí es combinen dues coses, dos terratrèmols d'una magnitud potent, però és que, a més, molt junts l'un de l'altre, separats per segons.
2: Sí, sí. De fet, s'està pensant que potser no són dos terratrèmols, sinó que són dues parts de la transmissió de la mateixa ruptura separades en pocs segons, no? És a dir, està costant molt veure si són realment dos terratrèmols separats, que voldria dir realment que han fet moure dues parts molt diferenciades d'una falla, o si és una mateixa ruptura que ha tingut com dos pulsos diferents, perquè estan massa a prop.
1: Perquè anava a dir això, si són dos terratrèmols diferents, això deu ser molt poc habitual, no?
2: Molt poc habitual. Passa de tant en tant, És a dir, de fet, si entenem què vol dir per què es produeix un terratrèmol, es pot entendre bé, perquè quan un terratrèmol es fa, és a dir, comença quan els dos cantons d'una fractura en el terreny, d'una falla, es mouen bruscament perquè n'estàs acumulant moviment que no podien deixar anar perquè hi havia fregament entre aquests dos blocs. Llavors, si comença aquest moviment, de vegades comença perquè es trenca un trosset que estava més enganxat, deixa d'haver-hi tant fregament, llisca, i això a vegades empeny, i tarda uns segons, empeny una part una mica més allunyada. És a dir, que passa sovint, no? El que passa és que no tan sovint com que es produeixi un únic terratrèmol, és a dir, una única ruptura més o menys homogènia, i que és el que entenem com un sol terratrèmol. No?
1: Venezuela és una zona propensa a tenir terratrèmols?
2: I tant. I tant. Venezuela està en una zona, està en un límit de plaques. És a dir, Venezuela, al nord, hi té la placa del Carib, que és una placa que es mou cap a l'est i es mou bastant ràpid. És a dir, el límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana, que és aquest límit, aquesta falla, que passa pràcticament pel mig de, bueno, pel nord de Venezuela, pel nord, però agafant part de la part emergida, no pel mar. Doncs aquesta es mou cap a l'est, de l'ordre de 10 mil·límetres, 20 mil·límetres a l'any, no? Ara dic malament, 20 mil·límetres a l'any. Per tant, es mou ràpid, es mou ràpid. I llavors aquests límits de placa fan això, és a dir, actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I sí, i a Venezuela passa això. Periòdicament, és una zona propensa, sí, sí.
1: El que passa és que no amb aquesta magnitud, entenc, no?
2: No, o sigui, en aquesta magnitud, si vols, en període històric o en període molt recent, però en termes geològics és molt freqüent que passi això cada X anys, no sé, si posem-li 500 o inclús 1.000 anys, no? I el que passa també és que potser el que es mouen són falles diferents. De vegades es mou aquesta, de vegades es mou una mica més cap a l'est. La falla que s'ha mogut ara no ho tenim encara clar del tot. Hi ha una falla que es diu la falla de la Oca, o Cancún, i després és una falla bastant orientada est-oest, que és part d'aquest límit de placa, i després una mica més a l'est hi ha la falla del Pilar. I en el límit entre aquestes dues falles encara en surt una altra que va cap al sud, que es fica dintre el continent sud-americà, que és la de Boconó. No sabem bé exactament quina d'aquestes tres falles. Sembla que la de Boconó no s'ha mogut, però per l'orientació que té i per com arriben les zones i que podem, a partir de la zona, saber més o menys quina és l'orientació de la falla, però, per exemple, distingir entre la falla en Con o de la falla del Pilar, no ho sabem. Vull dir que és complicat, això, encara. Hi ha poques dades, encara.
1: És que és molt d'hora, clar, sí, sí.
2: Sí.
1: Però vaja, ha anat molt bé aquesta conversa per tenir aquest context amb la professora Eulàlia Massana, catedràtica de geodinàmica i especialista en tectònica activa de la Universitat de Barcelona. Professora Massana, moltíssimes gràcies, que tingui bon dia.
2: A vosaltres. Adéu, bon dia.
1: Falten 4 minuts per arribar a les 9. Podem saludar ara mateix el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, diguem-ho bé, de la Generalitat, Jaume Duch. Conseller Duch, com estem? Bon dia.
3: Hola, bé, molt dia. Gràcies.
1: Dèiem abans que, segons el seu departament, no constava que hi haguessin catalans ni entre els ferits ni entre les víctimes mortals, ara per ara.
3: Efectivament, ara per ara. Nosaltres estem en contacte permanent, en primer lloc amb el Centre Català de Caracas. Pensi que hi ha unes 8.000 persones, uns 8.000 catalans que viuen a Caracas o a la zona de Caracas. Estem en contacte també amb el Consolat General d'Espanya a Caracas i la nostra delegació a la zona, la delegació a Bogotà, també està seguint el tema minut a minut. I efectivament, ara per ara no hi ha cap notícia de cap català que hagi estat afectat directament des del punt de vista físic.
1: Ens deien que també sí que els hi constava que hi havia alguna celebració de catalans a Veneçuela per la revetlla de Sant Joan, que ha coincidit amb hora, més o menys, amb el terratrèmol, però que, de moment, pel que els hi consta, conseller, estan bé.
3: Sí, efectivament, el propi Centre Català havia organitzat una festa, una revetlla de Sant Joan, ahir a la tarda, hora de Veneçuela, que havia de començar poc després del moment en què hi va haver els dos terratrèmols. Per tant, aquesta festa, òbviament, no va tenir lloc i els catalans que hi eren, doncs, els que van poder, perquè la situació era complicada, van tornar a casa seva i els altres es van quedar al casal, al centre. Però no hi va haver cap víctima, no hi va haver, diguem-ne, cap dany personal.
1: I entenc que, de tota manera, el contacte amb les representacions en aquella zona continuen, perquè, clar, és molt d'hora, hi ha encara moltes persones desaparegudes i encara falta per arribar a informació.
3: Esclar, són les 3 de la matinada, això complica una mica les coses, també el fet que moltíssima gent doncs, són al carrer, perquè, lògicament, tenen por de possibles rèpliques, però, efectivament, la nostra gent a la zona i també en contacte molt directe amb el Consolat General d'Espanya a Caracas, doncs estan seguint la situació, estan en contacte amb les persones que ens poden anar informant, seguim la situació minut a minut i si tenim més informació, doncs, lògicament, doncs la farem arribar als mitjans de comunicació.
1: I ho deia això perquè, a banda del que vostè ara ens explica, conseller, el ministre Álvarez ha confirmat també que, de moment, no hi ha cap espanyol entre els morts a Veneçuela, però ell mateix deia que és molt d'hora, que no es pot descartar res encara.
3: Bé, en aquests casos, òbviament, no es pot descartar res. És cert que l'epicentre no era Caracas, era uns 150 quilòmetres a l'oest de la capital. Per tant, vol dir que hi ha zones de les quals segurament tenim molt poqueta informació. Com deia abans, de tota manera, la major part o la immensa majoria dels catalans que viuen o que treballen a Veneçuela ho fan o bé a Caracas o bé a les grans ciutats. Però hem d'anar esperant i fins que les autoritats de Veneçuela també doncs, puguin anar donant més informació de quina és la situació real.
1: Conseller, moltíssimes gràcies. Que tingui bon dia.
3: A vostès, bon dia, moltes gràcies.
1: El conseller Jaume Duc, doncs remarcant aquesta idea que ara mateix no consta ni catalans ni entre els morts ni entre els ferits. Bé, és aquestes qüestions del... Sempre que hi ha terratrèmols en aquestes zones del planeta, que són, a més, les més propenses a tenir-ne, estem parlant de barris, Jordi, amb uns edificis que estan com estan, diguem-ne, no? Abans ens ho deia el Bernat des d'allà, penso en el cas d'Haití, per exemple, no? És a dir, és un país que va quedar devastat perquè ja era un cas amb una fragilitat de base.
4: Clar, s'ajunten dos elements que estructuralment són demolidors, no? El temps geològic, com ens deia la catedràtica, que diu, bueno, que cada 500 anys, nosaltres cada 500 anys no sé si en veurem cap, però aquest sovint cada 500 anys, doncs, en temps geològic vol dir una cosa, en temps, diguem, de les vides humanes vol dir una altra cosa, però després hi ha l'altre element estructural d'aquests països amb unes mancances, no? I el corresponsal, doncs, ens explicava, doncs clar, ja hem patit prou coses, no? Sí. Ja no en podem patir més. I moltes vegades jo crec que ens costa entendre que aquests països amb aquesta fragilitat estructural, política, econòmica, social, a més han de rebre aquests fenòmens naturals que suposen una gran afectació sobre les condicions de vida. Venint cap aquí, pensava en el que està passant amb el cas de l'Ebola i com la desinversió, la falta de recursos, per exemple, que destinava tradicionalment als Estats Units, està sent un problema greu en aquests països afectats. I potser la situació a Veneçuela ara farà que potser s'hi aboquin més del que s'hi haurien abocat en un altre moment. O sigui, voldria pensar, sent optimista, que la intervenció, que té molts problemes i molts elements a revisitar, espero que serveixi per demostrar que veritablement volen estar al costat del poble de Venezuela i ajudar en allò que potser no han fet en altres moments.
1: Ja, Jofre.
5: Sí, l'únic que hi ha clar a aquestes hores és que aquest primer balanç de 32 morts malauradament es quedarà curtíssim, perquè és que només amb un parell dels edificis que han vist que s'han esfondrat al mig de Caracas, doncs segur que aquesta xifra ja augmenta. No vull dir ni la xifra que està projectant el Servei Geològic dels Estats Units, sí, perquè em sembla una barbaritat. Mm. I francament, efectivament, malauradament, pots tenir dues desgràcies. Una natural, geològica, que és allà on t'ha tocat la falla, però l'altra l'econòmica. Mm. És a dir, no vull caure en el tòpic de que el Japó està molt més preparats, però és efectivament així. Hi ha la manera de construir, que quan es parla de la manera de construir, bàsicament es vol dir posar el doble de pressupost per edificar d'una manera determinada que aguanta moviments sísmics d'aquesta manera. En canvi, a Venezuela no tenen tants diners per fer edificis que aguantin terratrèmols de 7,2 i 7,5. És així.
1: Marta.
6: No, a veure, a mi quan la catedràtica diu és que és una zona molt, molt, molt propensa, no? Clar, aquí ens passa una cosa, que és que quan passen aquestes desgràcies, llavors no, et posen al micro i dius sí, hosta, és una cosa que no està en el nostre dia a dia i que malauradament quan passa, doncs t'adones que al final, bueno, doncs la nostra fragilitat també, no? Com a espècie, perquè al final dius, bueno, pues sí, les plaques tectòniques, la terra es mou, etc. El tema és una mica el que deia en Jofre, no? És un país especialment castigat per, diguem-ne, per les circumstàncies econòmiques, segurament les circumstàncies polítiques tampoc hi han ajudat, ara no em poso a fer demagogia sobre això, però efectivament un país, per exemple, amb els recursos de petroli que té Venezuela, doncs segurament té alguns recursos que els podia haver posat aquí i no els hi ha posat, però evidentment això té pinta d'una desgràcia, una desgràcia molt gran, no?
1: Joan.
7: Bé, jo crec que s'ha dit tot, però hi haurà moltes més víctimes, segur, perquè el recompte serà lent, edifici per edifici, perquè estem parlant de 7,5, eh? 7,5 és una barbaritat, és a dir, aquí podem dir que Venezuela és un país, jo crec que no es pot comparar amb Haití, Venezuela és un país bastant més estructurat, Haití era una situació molt més crítica, però de Venezuela fa uns anys enrere era un país amb una renda per capita alta, és a dir, ha anat en declivi, caient, malgrat el petroli, no? Però la paradoxa de Venezuela és que comença a caure econòmicament quan descobreixen que tenen petroli, deixen de produir d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera, i es refien del petroli i ha anat caient la renda per càpita i els nivells de pobresa han augmentat molt, fins que afegeix la situació política, però jo soc bastant escèptic de que algú deia tenir l'esperança que els Estats Units s'implicaria molt en aquest cas, jo soc bastant escèptic, dubto de que l'administració americana perdi gaire temps amb... Altra cosa és la immigració venezolana als Estats Units o que hi ha a diferents llocs del món, però és una situació que serà molt crítica i això provocarà una onada de migració, una segona onada important de migració. Mm. Hem tingut a Venezuela diferents onades de migració, una que són constants, encara hi són, econòmica, política, ja, a vegades costa fins i tot de destriar, i ara vindrà una gran onada, perquè la situació no és només la caiguda dels edificis, la situació dramàtica de molta gent, és que això paralitza l'economia. La poca economia que tenia Venezuela quedarà paralitzada. Mm. Mm? I això doncs, encara provoca una situació... agreuja la situació crítica social i econòmica de Venezuela.
1: Ara mateix són les 9:05, al matí de Catalunya Ràdio. Saludem també el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper. Senyor Sémper, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia, Freddy. Egunon.
1: Me imagino que también, como todos, pendiente de lo que está pasando en Venezuela.
8: Sí, claro, sobrecogido. Además, esta información siempre, cuando hay... bueno, catástrofes de esta naturaleza y encima con este impacto en vidas humanas, pues uno que tiene sangre en las venas en lugar de horchata, pues no puede más que sobrecogerse, ¿no?
1: Amb el senyor Sémper volíem parlar, evidentment, d'aquesta compareixença d'ahir, va veure que ahir vam tenir el Congrés dels Diputats. ¿Qué balance hace el Partido Popular de los que se escuchó ayer en el Congreso?
8: Bueno, pues es el reflejo del momento en el que estamos. Una legislatura que hace tiempo ya no tiene sentido, una legislatura en la que el gobierno no cuenta con la mayoría parlamentaria que le invistió y además, por si todo esto fuera poco, pues una legislatura que está anegada de casos de corrupción que afectan directamente al gobierno. Por lo tanto, una legislatura que hace tiempo que ya no existe, pero que ayer se evidenció que debería de disolverse las Cortes y dar la palabra a los ciudadanos, ¿no?
1: No
8: hay lamentablemente estamos así.
1: No hay mayoría, pero tampoco hay alternativa, de momento. ¿Una mayoría alternativa, o sí?
8: Eso es. No hay una mayoría para gobernar, para presentar presupuestos, para legislar, para abordar los problemas innumerables que tiene la sociedad española, pero tampoco hay una mayoría suficiente que esté dispuesta a cambiar el gobierno. Por lo tanto, es un bloqueo absoluto, un bloqueo total en el que vivimos, y estamos al albur de la decisión de un solo hombre, de los intereses de un solo hombre, que es Pedro Sánchez. Cuando a él le interese, en función de sus cálculos electorales, pues desbloqueará la situación esta, que no es buena para nadie. No es buena para la política, no es buena para... porque se está deteriorando cada día más la conversación pública, todo se está envileciendo, todo se está radicalizando, y no es bueno tampoco para los ciudadanos, que miran a la política como las vacas ven pasar al tren. No hablamos de los problemas de los ciudadanos, sino que hablamos de los problemas del gobierno, ¿no?
1: Para desbloquear esta situación, ¿el Partido Popular dará algún paso? Es decir, ¿hablará con Junts, hablará con el PNV, por ejemplo?
8: Nosotros hablamos con todos los partidos políticos y tenemos interlocución con todos, salvo con Bildu. Sabemos qué es lo que opina Junts, sabemos qué es lo que opina RC, sabemos qué es lo que opina el PNV, sabemos lo que opinan todas las formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados. Y por eso no nos engañamos y sabemos que no están dispuestos a hacer nada más allá de los discursos, ¿no? Aquí cada uno está midiendo a ver qué le interesa hacer, cómo afrontar este tramo final de la legislatura, y yo sé y sabemos que ninguno de esos de los grupos políticos que sustentan al gobierno están dispuestos a hacer nada para cambiar la situación. Esta es la realidad, con lo cual, ¿qué quiere que le diga? No podemos hacer más.
1: ¿Pero el Partido Popular hace algún tipo de autocrítica en este sentido? Es decir, con este panorama político, que haya formaciones a los cuales, hablando en plata, les da más miedo la suma de Partido Popular y Vox que la situación actual, y que prefieran mantener la situación actual, ¿el Partido Popular hace algún tipo de autocrítica de decir, uy, igual no lo hemos hecho bien, porque ahora mismo hemos alejado igual a socios potenciales?
8: Bueno, mire, yo creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad en el momento que atraviesa el país y que atraviesa la política. Y evidentemente yo no soy tan mezquino como para negar que nosotros tenemos alguna cuota de responsabilidad. Lo que creo que esa responsabilidad es asimétrica. Y creo que en el clima político que vivimos actualmente, la principal responsabilidad es la del presidente del gobierno y el partido del gobierno. Porque cuando uno gobierna tiene una responsabilidad superior a la de los demás, esto yo creo que se puede aceptar. Subsidiariamente, quienes sustentan y quienes mantienen esta posición tienen una responsabilidad también añadida, porque están siendo capaces de mirar hacia otro lado ante casos de corrupción. Y luego, sobre hipótesis futuras, pues bueno, pues es verdad que se hacen cálculos. Alguien dice, no, es mejor esto que lo que puede venir. Bueno, lo que puede venir lo decidirán los ciudadanos. Y esto es lo que sucede en democracia. Lo que sucede también es que nosotros hemos dicho, oiga, nuestra voluntad es gobernar en solitario y queremos ganar la confianza de los ciudadanos para poder conformar un gobierno en solitario, y este es nuestro principal objetivo. Lo que también decimos es, hombre, es un poco injusto que el Partido Popular esté condenado a gobernar solo si tiene mayoría absoluta, con lo cual tendremos que llegar a acuerdos parlamentarios con otras formaciones políticas. Esto es una realidad.
1: Claro, por eso le preguntaba si aquí había algún tipo de autocrítica del PP en el sentido de decir, igual hemos quemado unos puentes que ahora mismo necesitamos.
8: No, yo no creo que se hayan quemado puentes. Lo que hemos defendido es cada uno nuestra posición, que esto es legítimo. Y en función de eso, pues cada uno toma sus decisiones, ¿no? Lo que yo creo que hay momentos críticos en los que la moral y la ética está por encima del cálculo político. Y hoy creo que si no aceptamos que lo que está sucediendo está deteriorando el clima político y la confianza de los ciudadanos en la política, porque la corrupción se está normalizando, la cultura de la corrupción se está normalizando, nos equivocaremos. Y esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar son otras formaciones políticas que vienen con soluciones mucho más pueriles al momento que vivimos. Y se expresan de diferentes maneras. En Cataluña tienen unas expresiones políticas, en el resto de España tienen otras expresiones políticas. Recuperar la institucionalidad, recuperar la limpieza en la política, nos interesa a todos.
1: Ayer el presidente Sánchez, cuando hablaba de estas cuestiones, le reprochaba también al Partido Popular que no tengan esta misma vara de medir, por ejemplo, con el caso Quirón, con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta.
8: Yo es que no sé, ayer cuando el presidente Sánchez se refería a Isabel Díaz Ayuso, yo no sé a qué se refería. No hay un juicio abierto, no hay una investigación abierta, no hay ni siquiera no hay nada en relación a supuestos delitos cometidos por Isabel Díaz Ayuso o su gobierno.
1: No, ya no, pero su pareja.
8: Lo que existe es un conflicto privado entre su pareja y la agencia tributaria. Esto es cierto. Y que deberá resolverse. pero usted entenderá que yo no voy a defender los conflictos que tenga un particular con la agencia tributaria.
1: No, pero sí que hay determinadas decisiones con el grupo Quirón que afectan a la pareja de la presidenta y a decisiones que se toman en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
8: Bueno, pero entiendo que alguien tendrá que ir a un juzgado a denunciar si eso considera que es constitutivo de delito.
1: Pero esto se está investigando esta parte también, ¿no?
8: Yo que yo sepa, no se está investigando nada que afecte a la Comunidad de Madrid. Se está investigando la relación particular que tiene un señor con la agencia tributaria y en este caso concreto, supuestamente por unos contratos que tiene con una empresa privada. Pero esto no afecta a la Comunidad de Madrid, hasta donde yo sé. No hay una investigación, insisto, no hay una denuncia, no hay un proceso abierto. Yo entiendo que los políticos debemos de posicionarnos sobre estas materias cuando son materiales, no cuando son meras especulaciones. Pero en cualquier caso le digo, a mí me da igual, me resulta absolutamente irrelevante el carnet político, la afiliación o la relación de pareja de alguien que haya podido cometer algún tipo de ilícito penal en su caso o cualquier tipo de ilícito. Tendrá que dar cuenta ante la justicia como cualquier hijo de vecino. Hasta ahí podíamos llegar.
1: Otra de las reflexiones que se hacían ahí, por ejemplo, lo hacíamos aquí en el programa después de escuchar muy especialmente al señor Feijóo con la negativa a presentar una moción de censura. Incluso el Partido Popular ha defendido que esto podría ser un balón de oxígeno para el presidente Sánchez y que este es uno de los motivos para no presentarla. Y algunos recordaban cuando Pedro Sánchez presenta moción de censura, en el momento de presentarla, tampoco tenía los apoyos y los va recogiendo a medida que se acerca la votación. ¿Por qué no hacen lo mismo?
8: Yo oigo muchas discusiones interesantes y no son pacíficas. Evidentemente hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Eso refleja la complejidad de la decisión, porque es una decisión en el fondo estratégica. Si nosotros hubiéramos hecho caso hace año y medio de quienes nos instaban a que presentáramos una moción de censura, creo que si lo hubiéamos hecho nos hubiéramos equivocado. En lo que estamos es sobrecogidos, como la mayoría de los ciudadanos, sobre los casos de corrupción que se suceden. Y todavía esto no ha terminado. Mire, nosotros no renunciamos a ninguna herramienta que está a nuestro alcance, porque la Constitución así nos lo permite, como es la moción de censura. No renunciamos a la utilización de esa herramienta. Lo que somos conscientes es, primero, que hoy no tenemos la mayoría suficiente como para sacarla adelante, con lo cual consideramos que sería un error. Consideramos que todavía no hemos conocido todo el recorrido judicial ni de investigación de casos de corrupción que afectan al presidente del gobierno, al Partido Socialista y a su entorno, con lo cual conviene ser un poco prudentes y esperar. Y le digo que veremos en otoño cuáles son las circunstancias en las cuales se mueve la política española. Hoy no está sobre la mesa porque consideramos que es contraproducente, pero no renunciamos a nada.
1: ¿Y la idea de Junts que planteó ayer? ¿Una especie de solución como en el Reino Unido? De un cambio de... Uy, le oigo. Me ha parecido oírle reír.
8: No, es que yo ayer me costó entender a Junts, se lo confieso, ¿eh? Me cuesta entender algunas cosas desde un tiempo a esta parte, pero seguro que no es problema de ellos, sino que es problema mío, de entendederas. No sé, pero bueno, esto interpela al presidente del gobierno. Ayer se dirigieron al presidente del gobierno. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato, creo, ¿no? Bueno, no sé, esto es una... Mira, todo está desbaratado. Y yo creo que estamos asistiendo a un juego y a unas estrategias de teatralización por parte de quienes sustentan al gobierno para no afrontar la realidad de lo que está sobre la mesa. Y es, ¿ustedes dejan caer este gobierno, sí o no? ¿Ustedes están dispuestos a mantener y a prolongar esta situación, sí o no? Y yo entiendo que cada uno tiene sus problemas y entiendo que cada uno tiene sus circunstancias y que se mueve como puede, ¿no? Pero la pregunta fundamental sigue sin estar respondida. O dicho de otra manera, a lo mejor sí está respondida. No van a hacer nada. Y entonces, pues bueno, pues ayer Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos ya retiran el apoyo, pero no hacen nada. Y bueno, pues lo que le decía al principio, ¿no? Estamos en una situación de bloqueo total. De bloqueo total a la espera de la decisión final del presidente del gobierno. Pero a mí lo que más me preocupa, Freddy, es que esto provoca que se vaya degradando todo cada semana, cada mes. Ahora nos iremos de vacaciones, se bajará la persiana de la política, los ciudadanos se tomarán unas semanas de asueto y los políticos también. Volveremos en septiembre y todo seguirá igual. Y seguirá empeorando. El gobierno presentará unos presupuestos generales del Estado, nos prometerá a cada uno un apartamento en la playa, dirá que bla, bla, bla. Esto, los unos se posicionarán de una manera, otros, luego no saldrá adelante, el presidente del gobierno dirá que esto es culpa de la derecha, de la extrema derecha y de Junts y no sé quién. Y él se verá obligado a convocar elecciones. Esto es posible, pero todo es un teatro, lamentablemente.
1: En este teatro, señor Semper, a veces cuando cambian las circunstancias, aquello de Keynes, ¿no? Cuando cambian las circunstancias, yo cambio de opinión. Si, por ejemplo, imputaran al presidente Sánchez, ¿entonces sí que apostarían por presentar una moción de censura, el Partido Popular?
8: Yo entiendo su pregunta, pero permítame que yo no especule en voz alta, porque me obliga usted a especular y no quiero hacerlo. No quiero hacerlo porque también le estaría engañando a usted y a sus oyentes. No hemos especulado, no lo hemos valorado. Lo que sí sé es que cualquier escenario es posible. Es un escenario posible el que usted dibuja, el que usted avanza, es posible, pero también es posible que no.
1: Claro, pero ¿es posible en base a qué? Porque ayer, por ejemplo, fíjese, lo dijo el señor Feijóo ayer, que puede acabar imputado, ¿y esto en base a qué?
8: Yo creo que... no lo sé, porque pensábamos, fíjese usted, si nos llegan a decir hace un tiempo que dos secretarios de organización del Partido Socialista, iban a ser encarcelados, o iban a estar uno de ellos ya condenado a 24 años de cárcel, el otro ha pasado por la cárcel y está sometido a un proceso judicial muy exigente, nos hubiera parecido que eso era un antes y un después, que eso haría caer un gobierno. Si nos hubieran dicho que la gerente del Partido Socialista iba a estar imputada, hubiéramos pensado también, sobre todo en términos comparados con el pasado, nos hubiera parecido que esto iba a ser insostenible. Si nos hubieran dicho que al expresidente Zapatero le iban a haber pillado en una caja fuerte en su despacho oficial 1.300.000 euros en joyas, después de que el presidente del gobierno diga que confía plenamente en él, nos hubiera parecido que esto es insostenible. Bueno, yo creo que este es el momento en el que vivimos, que vamos superando etapas, vamos normalizando escándalos y casi cualquier cosa va a ser normalizada, lamentablemente.
1: Borja Semper, portavoz del PP, Esquerri Casco, moltíssimes gràcies.
8: Suey, Esquerri Casco.
1: Una abraçada, que vagi molt bé. El portavoz del Partit Popular, Borja Semper, de seguida saludarem l'Aina Vidal dels Comuns per continuar aquest balanç del debat que fèiem ahir. Joan.
7: Bueno, a mi m'ha impactat molt el de Freddy, eh?
1: Sí, això. Et dic una cosa, a mi també. Mm-hmm.
7: Bueno, no sabia aquest col·legueu allò
1: no,
7: que...
1: No, és el primer cop que hi parlo, eh? Vull dir que no.
7: Si escoltes el senyor Borja Semper, diries, aquest senyor pertany a una dreta més o menys civilitzada, no? Una persona correcta, educada, no? Però esclar, és que al darrere d'això hi tenim altres coses. Ell ho ha insinuat, però no és el que pensi, no? Però diu... Hi ha una simetria, diu, quan enfoquem les situacions, no? I evidentment hi és. I la simetria es diu el conglomerat de poder que té Madrid, és a dir, de la judicatura, dels mitjans de comunicació, de grans grups econòmics, perquè, és clar que a l'hores d'ara ningú hagi obert una investigació sobre les relacions entre el Comitè Autònom de Madrid i l'empresa clínica Quirón, amb tot el que ha sortit, que a hores d'ara ningú hagi fet res, això sí que és una simetria. Ara, dit això... És evident que la situació pel govern espanyol és insostenible. És a dir, aquest senyor, amb raó sense, i sabent el que el PP acumula de motxilla de corrupció, hi ha una part que és veritat. És a dir, el seu ha anat acumulant casos, i han anat sortint casos, alguns inexplicables pels propis dirigents, dos secretaris d'organització encausats, i jo crec que el que està fent el senyor Sánchez en aquests moments és calcular quan pot agafar una mica d'aire per convocar eleccions. Yeah. Aquí l'incògnita, en aquests moments, és si el senyor Sánchez es presentarà o no. I no sé, si no es presenta ell, això no, serà una cosa ben, ben complicada de gestionar pel PSOE, no? Però aquesta és l'incògnita, no? Jo crec que a hores d'ara estem ja en aquest punt de desgast i que l'únic que hi ha és un càlcul especulatiu de quan li convé agafar aire, tindrà prou aire per tornar a convocar eleccions.
1: Marta.
6: Sí, molt en línia del que diu en Joan, a mi no m'ha cridat l'atenció perquè ja diguem-ne, ja els coneixem una mica, no? Però quan li has tret el tema Vox, no? El fet de dir-li la legislatura està esgotada, sí, obvi, no hi ha alternativa, no ho nega, ell no nega que no hi ha alternativa, però quan li treus el tema de Vox, doncs fa com que anar vaya des de luego, no? I a vegades jo tinc la sensació que al final el Partit Popular està obviant aquesta part, no?, que és el gran desgast que li pot suposar, encara que a priori això no ho sembli, un pacte amb Vox. És a dir, efectivament, i en Joan segurament és qui de la taula els coneix més, no?, hi ha una part de la dreta espanyola que no té cap mania amb l'extrema dreta espanyola, però hi ha una part de la dreta espanyola que no vol l'extrema dreta espanyola. És a dir, hi ha una part del PP que objectivament no vol el pacte amb Vox i que es voldria semblar més al que està fent la CDU de Merz, de dir, escolta, amb aquests no, però en canvi se'ls estan portant per davant també, bueno, doncs que els Ayusos i companyia són els que realment manen, no? Això per una banda. I respecte al president del govern, doncs sí, ell ja efectivament parla d'eleccions el 27, per tant, així haurà dit, no?, que sí que ha esgotat la legislatura, perquè jo crec que l'escenari és doncs, no haver-hi un pressupost a final d'any, octubre, novembre, més o menys, no?, i poder-te anar a unes eleccions a la primavera perquè no se'ls hi sumin a les eleccions municipals, cosa que els seus alcaldes i presidents de comunitats autònomes doncs, evidentment no volen, i al final això el que haurà set és un avançament tècnic que haurà aguantat aquí carros i carretes. El tema és com de desgastat i com de desolat queda tot plegat, per una banda i per l'altra, perquè el senyor Semper, que efectivament representa potser aquesta cara més, no sé si amable, no?, però aquest to, aquest estil, no tan pujat d'intensitat i de to, però és veritat que al final el PP porta des del primer dia dient aquest no és un govern legítim i anem a per vostès, no? I escolta'm, el que puede hacer que haga, no ho veiem ara, ja fa anys que dura això, no?
5: Fa molt temps que penso que aquest bloc del PP que no li agradaria estar amb l'extrema dreta és petit. De la mateixa manera que també hi ha un altre col·lectiu electoral a Espanya que crec que és molt petit, que és aquest votant del PSOE que algun moment podria votar al PP. Yeah. Jo crec que està tot molt polaritzat i la majoria del votant del PSOE, quan està davant de les urnes, només té tres escenaris. Votar el PSOE, votar algú a l'esquerra del PSOE o no anar a votar. I el mateix passaria una mica amb el Partit Popular. És a dir, si tu no t'agrada el que fa el Partit Popular, votes Vox, votes el Partit Popular si t'agrada o no votes. Ho dic perquè així les coses, ara que hi ha hagut aquestes eleccions autonòmiques, veig que hi ha una proposta parlamentària, no proposta, veig que hi ha una possibilitat parlamentària que ningú dels dos ha exercit, que demostra com de polaritzat està, que és, si el PP guanya a Castella i Lleó, a Aragó, a Andalusia, sense majoria, en cap moment ningú es planteja que, amb una abstenció del PSOE, el PP governa. Ni el PP li demana al PSOE com a primera opció, ni el PSOE com a... Potser Extremadura em sembla que va ser l'excepció.
7: Sí, però de forma retòrica,
5: Ni el PSOE... És a dir, seria una qüestió que tant l'un com l'altre li posaria la pilota a la teulada. Escolti, trenqui els esquemes. Vostè no pengi tant de l'extrema dreta i jo, com a PSOE, ja que tinc tanta por de l'extrema dreta, jo com a PSOE m'abstinc i així governa vostè sol, que és millor governar la dreta que la dreta amb l'extrema dreta, no? Sí, sí. Això no passa. No passa perquè deuen tenir superanalitzat que en el moment que facis aquest moviment, aquell votant del PP es passarà a Vox i aquell votant del PSOE descontent es passarà a Sumar o a opcions més de l'esquerra, no? El PP deia... és que, clar, Junts, Esquerra, Bildu no han fet res. El PP, tècnicament, no ha fet res, tampoc. És a dir, han pres exactament les mateixes iniciatives parlamentàries PP que Bildu, que és res, que és cap. No han presentat una moció de censura. I jo crec, i amb això ja acabo, que hi ha dos grans iniciatives parlamentàries, insisteixo, que PP i PSOE poden afrontar com a inici de la campanya electoral sabent que les dues estan condemnades a patir una derrota. Que el PSOE presenti els pressupostos generals com a projecte de futur i com a tret de sortida de la campanya i perdi, digui, miri, jo vull aplicar això però em falta majoria. I que el PP presenti una moció de censura i la perdi, però que digui, miri, per dos vots em falta fer fora Pedro Sánchez, ajudi'm, i que sigui el tret de sortida de les eleccions. Ningú dels dos ho vol fer.
1: Jordi.
4: Tres cosetes molt ràpidament. Una que em va cridar molt l'atenció i que jo crec que ajudar a entendre coses de les que estan passant i que potser no se n'ha parlat tant. Ahir, Santiago Abascal, quan va pujar a la tribuna, va denunciar públicament que Pedro Sánchez estava actuant decididament per robar les properes eleccions.
9: Sí.
4: I com que ja com donem per descomptat potser les coses que diu segons quin personatge, però va fer una denúncia molt, molt explícita, amb molts detalls de com arribarien vots de Cuba, de Venezuela, no sé què, i per acte seguit demana que es convoquin eleccions. És a dir, tu dius que aquest robarà les eleccions, expliques com ho farà i acte seguit dius que... Cosa que potser fa pensar que tota l'explicació sobre la robatòria de les eleccions potser no deixa de ser... Però clar, aquest és el company de viatge. I tots els que estan allà ho estan veient i a més saben perfectament què ha passat en totes les eleccions autonòmiques que hi ha hagut prèviament. Per tant, es fa molt que Borja Sémper, que és molt diferent que Tellado, no? Es diu, bueno, aquí el que es tracta és que el deixin caure i ja està. Dius, nah, clar, però és que si el deixem caure, acte seguit, el que passa és això altre, no? Llavors, en aquest escenari es fa molt difícil, i a mi m'han semblat molt oportunes les preguntes sobre l'autocrítica, perquè, curiosament, en part allò que condena Sánchez, que és, davant de determinats sectors d'Espanya, les seves concessions al catalanisme, al independentisme, és el que al final el salva, perquè la posició a la que ha anat el Partit Popular el fa irrellevant a l'hora de construir una alternativa. I aquest és un element que tothom hauria de tenir. Quan José María Aznar arriba a governar, és perquè ha aconseguit fer aquest gir al centre que ell planteja, arribar a uns acords, i també en un context de... O sigui, necessita corrupció i gir al centre.
1: Quatre minuts i arribarem a dos quarts. De seguida continuem, però abans, José Luis Ábalos ha valorat per primer cop la seva condemna. Condemna 24 anys i 3 mesos de presó imposada pel Suprem pel cas Mascaretes. Des de la redacció, Francesc Soler, bon dia.
9: Bon dia, sí, en un àudio que des del seu entorn han fet arribar en exclusiva a la cadena SER, l'exministre de Transports i exsecretari d'Organització del PSOE es declara sorprès per la duresa de la sentència.
10: Es cierto, siempre tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba, lógicamente, esas penas tan abultadas que creo que han llamado la atención incluso a cualquiera que tuviera inquina o deseara la mayor de las penas.
9: En un altre instant d'aquest àudio, Ábalos manté que la condemna ja estava predeterminada.
10: Con que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado, ya falta, porque en definitiva estaba predeterminado.
9: I justament sobre el paper del comissionista Víctor de Aldama, hi veu implicacions polítiques.
10: No ha delatado a nadie que no tuviera carácter político. El personal de la gente de la Guardia Civil, que le daban protección a su organización, ahí siguen en la Audiencia Nacional. No ha señalado a nadie más que no tuviera un cargo político. Y por lo tanto, en ese sentido, me parece que todo tiene implicaciones políticas muy claras.
1: Aquests àudios de José Luis Ábalos. Francesc, gràcies. Fins ara.
9: Fins ara.
1: Incorporem a la conversa ara mateix l'Aina Vidal, la cap de files dels comuns a Madrid. Senyora Vidal, com estem? Bon dia.
11: Molt bon dia.
1: I una mica en fred. Ja han passat unes hores després del debat. Quina és la lectura que en fan d'ahir?
11: Miri, jo crec que ahir Pedro Sánchez va perdre una oportunitat. Ahir tots teníem necessitat, curiositat i jo crec de sentir explicacions, però també de fer passos endavant. Ahir el president no ho tenia fàcil a l'hora de sortir a explicar en quina posició, per dir-ho així, es troba el seu partit, però crec que el que tothom esperava, això sí, és que pogués tenir un punt d'horitzó i que ens expliqués quines són les mesures que tira cap endavant, no? Ahir no va parlar, per exemple, de la necessària reforma de l'oficina d'expresidents, ahir no va parlar d'una llei de lobbies, ahir no va parlar tampoc doncs, de quina és la projecció que fa per l'any que queda de legislatura, i nosaltres esperàvem més. Jo crec que aquest no és un moment per perdre el temps, crec que no és un moment per amagar-se i tampoc és un moment per resistir. I va ser sorprenent, en aquest cas, doncs, l'actitud que va mantenir amb els socis. Sembla que aquells qui estem tant dintre del govern com a fora, els socis que estem aguantant, al cap i a la fi, doncs, aquesta legislatura, sembla que tinguem més responsabilitat que el propi Partit Socialista, quan s'està veient que el Partit Socialista s'ha convertit en un llast perquè el govern de Brugués, no? Per tant, crec que li va faltar humilitat, projecte i ambició.
1: Un llast, és directament el Partit Socialista.
11: Crec que aquestes alçades ho podem dir amb aquestes paraules.
1: I quines conseqüències té?
11: Les conseqüències que té és precisament el que estem intentant treballar tots i totes. Aquesta legislatura no hem vingut a passejar, som molt conscients de les dificultats i de l'aritmètica, però també som molt conscients d'allò que es pot tirar endavant. Tothom dona per esgotada, però fixi's que aquest dimarts vam anunciar més de 6.000 milions d'euros més cap a independència. I això perquè la gent ho entengui, amb un grau 3 suposa més de 600 euros cada mes. És un increment brutal. Això havia estat a sobre de la taula del Partit Socialista socialista, en aquest cas doncs, d'Hisenda i d'Economia, durant mesos i mesos i mesos. Això ha sigut una feina ingent del Ministeri de Drets Socials, que ha picat pedra com ningú i que ha aconseguit, per una banda, aconseguir aquest finançament i arribar fins al 50% de finançament per les comunitats autònomes, i a més, doncs, probablement a l'octubre doncs, veurem una refórmula del propi sistema, en aquest cas doncs, de dependència. Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos en primer lloc més humil i a més més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza. Jo crec que ningú entén com és possible que a dia d'avui Economia, veient a més els antecedents que hem tingut amb el Partit Socialista, en el qual doncs, seguint la seva doctrina econòmica habitual, no veien l'increment del salari mínim, no veien la reforma laboral, i tot això ens ha portat a una estabilitat que no havíem vist mai a Espanya i a ser un dels països que més creix a l'Eurozona. Dit això, està a la taula, en aquest cas del Consell de Ministres, la possibilitat de que reconeguem per fi que allò que els treballadors i treballadores treballen s'ha de pagar. Sembla molt senzill, però això en aquest país no passa. Més de 3 milions d'hores extraordinàries no pagades cada setmana. És una salvatjada. Això està a la taula del Consell de Ministres. I per tant això ho podem desbloquejar, com aquell qui diu, demà. I hi ha moltes altres mesures que poden veure la llum i que la veuran. I crec que ahir el president va perdre l'oportunitat, insisteixo, de ser més humil, més ambiciós i d'haver donat bones notícies que crec que tots i totes les estem esperant.
1: Que passa que en principi la compareixença d'ahir no era tant per explicar prioritats o per anunciar mesures per la resta de l'any, sinó per parlar dels casos de corrupció. Ho dic perquè sentint-la sembla que a vostès els hi sàpiga més greu o els hi neguitegi més la falta d'acció política que no pas tots aquests casos, en alguns casos presumptes i en alguns casos amb sentència, que envolten el Partit Socialista.
11: No, en absolut. No li traiem ni un gram de la gravetat que tenen. Precisament per això, en alguns d'ells ens vam personar directament com a comuns per poder tenir la informació de primera mà, i en segon lloc hem sigut els primers que hem estat treballant amb tota una bateria, per dir-ho així, de propostes entorn a la millora democràtica d'aquest país. Per això començava dient que ahir va perdre l'oportunitat d'explicar què vol fer amb l'oficina d'expresidents. Fixin-se que Zapatero pot ser doncs, un president que se l'estigui jutjant per qüestions que no sabem de moment si són legals o il·legals, però podem afirmar que algunes d'elles, sens dubte, el que són és poc ètiques. I són accions que, a més, tant Felipe González com Aznar també han tingut en el seu dia a dia i segueixen tenint en el seu dia a dia. Això vol dir que necessitem, i insistirem moltíssim en aquest fet, amb una reforma de l'Agència d'Expresidents. Què vol dir això? Vol dir que tu, pel fet de ser expresident, tens una sèrie de reconeixements, tant en termes econòmics com fins i tot de personal. Això està pensat precisament perquè no puguin fer portes giratòries. Bueno, però si això no està funcionant i els expresidents estan utilitzant altres elements per enriquir-se, aprofitant-se, en aquest cas, de la seva posició, això s'ha de reformular. No és ètic i no és acceptable.
1: Deia, estàvem parlant amb l'Aina Vidal, la cap de files dels comuns. Senyora Vidal, com va veure aquesta proposta? Ara ho comentàvem amb la Borja Sempre del Partit Popular. Aquesta proposta de Junts, que Sánchez s'aparti i el Congrés investeixi una altra persona amb el govern progressista.
11: Bueno, jo crec que Junts estan en una situació complexa. L'Aliança Catalana se'ls està menjant pels peus perquè ells mateixos han abraçat el seu relat i ara es troben doncs, en què és impossible poder votar de forma favorable a una moció de censura presentada per un Partit Popular que es troba en una situació igual que la seva, menjats pels peus, en aquest cas per Vox. No? Crec que és una idea d'aquestes que tenen per intentar desviar el focus i crec que el problema el tenen ells i elles.
1: Però no li veu més recorregut.
11: No li veig cap recorregut.
1: Vostès mantindran la coalició fins a final de legislatura?
11: Nosaltres mantindrem el govern de progrés, ho hem dit, sempre que no hi hagin, en aquest cas, proves de finançament irregular. Dit això, per nosaltres això no és un tràmit, no ho és des del primer dia i no ho serà fins a l'últim. Aquí hi ha molta feina i no hem vingut a perdre el temps. Per tant, el que li exigim no només al Partit Socialista, però jo crec que avui si s'ha de posar el foc amb ells, és ambició, i és que es moguin per aprovar normes que en alguns casos no depenen dels socis que a vegades tants problemes ens porten.
1: Ara mateix, qui més qui menys està fent alguns càlculs pensant en possibles eleccions, siguin quan siguin. Vostès creuen que aquesta proximitat, o sigui, no sé si creuen o temen que aquesta proximitat amb el Partit Socialista i aquests casos de corrupció els penalitzi electoralment quan es vagi a votar, sigui quan sigui?
11: Jo crec que nosaltres amb això hem sigut absolutament transparents. Sempre ho hem sigut, no hem tingut mai cas, en aquest cas, en tota la nostra trajectòria. Sempre el que hem tingut ha sigut, en tot cas, l'offer. Ens hagués encantat, per cert, que el Partit Socialista, i en concret el president del govern, reconegués o empatitzés amb aquells i aquelles que hem viscut l'offer, tant sigui el nostre espai com pugui ser els independentistes, com pugui ser també l'espai de Podemos i tantíssims altres activistes que s'han vist afectats, encara ho estem esperant, però dit això, jo crec que ens queda encara moltíssima corda per tirar endavant i volem que s'aprovin normes que són un compromís, al meu entendre, cívic i ciutadà. Mm-hmm. Mordaza és un exemple per mi, pel Mari.
1: Anava a dir això, és a dir, vostè diu ens queda corda sempre i quan es faci alguna cosa, pel que entenc, no? S'aprovin algunes de les mesures a les quals vostè deia.
11: Però fixi's que cada setmana aprovem normes. És a dir, s'ha generat una opinió pública en la qual el govern està bloquejat i cada setmana s'aproven decrets, cada setmana s'aproven reglaments,
1: vostè mateixa m'ho deia, que hi ha moltes coses que no s'aproven, eh?
11: No n'hi ha d'altres que no, perquè estan bloquejats on estan. Habitatge, per exemple, és Junts, que ara mateix tenim un problema greu perquè no som capaços d'entendre que és una emergència nacional el que estem vivint amb l'habitatge i que necessitem impedir, per una banda, que les compres especulatives es continuïn donant de forma absolutament normalitzada. Es neguen, en aquest cas, a acceptar que els llogaters també necessiten més estabilitat i, per tant, avançar cap a contractes indefinits, i es neguen sobretot a algo que és incomprensible, que és assumir que l'habitatge de temporada i també el d'habitacions està en un àmbit desregulat que s'ha convertit en un forat negre per la ciutadania d'aquest país. Els nostres barris s'han buidat de cop per aparèixer caixetes plenes de claus en les que de cop, allà on un habitatge pagava 700-800 euros, ara ho cobren en una setmana. Això és especulació absolutament inacceptable, és un rentisme desfermat i se li ha de posar evidentment regulació a sobre. I això sí que és cert, en aquest cas, que estem tenint moltes dificultats amb Junts per Catalunya.
1: L'Aina Vidal és la cap de files dels comuns a Madrid. Senyora Vidal, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
11: A vosaltres, i guardem l'esperança. Queda molta feina per fer i molt bones notícies per donar.
1: Moltes gràcies, bon dia.
11: Bon dia.
1: 9:45.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
14: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Ofertes increïbles amb el doble de descompte. Ara a Lidl, 250 grams de pernil cuit extra sense Lidl Plus t'estalvies un 15%. I amb Lidl Plus, un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
17: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
18: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
19: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
20: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
21: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
22: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
21: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
23: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
24: L'Angie Ange.
25: Ho veus?
26: Què?
25: L'Angie Ange.
0: Això és molt nostre.
2: Molt.
0: Tan nostre com dir...
3: Posarem llum?
8: A la foscor.
3: O com dir...
0: Aventureres, aventurers.
24: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
25: Saps que és molt nostre, també?
26: Sou molt bona gent!
0: Xxt, silenci.
27: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
0: O el Catalunya Ràdio.
28: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
0: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
25: I que així sigui, per anys i anys.
27: 3CAT.
0: Molt nostre.
29: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart i el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir.
30: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Hem parlat al matí de Catalunya Ràdio amb el Borja Sémper del Partit Popular i ara fa ben pocs minuts amb l'Aina Vidal dels Comuns. Dóna una mica, bueno, una mica la sensació, no, aquest bloqueig... Som allà on érem. Ahir vam tenir una mica aquesta sensació escoltant la compareixença del Congrés. Vam estar una hora escoltant intervencions i a les 10 estàvem allà on estàvem a les 9. Vull dir que no sé massa quin desllorigador té això, si és que en té algun.
5: És com si faltessin lideratges que fessin una passa endavant amb... Estic content. Ara l'oient no ho ha vist, però Puigcercós m'ha donat molt efusivament la raó, assenyalant-me, i per imprevist m'he quedat en ple discurs. Moltíssimes gràcies. No, jo crec que falta lideratge perquè hi ha massa càlcul electoral. Per exemple, un exemple recent de fa 37 segons. Aina Vidal es queixa que no ha portat la llei Mordassa. Fins on jo sé, i no vull omplir de tecnicismes la meva intervenció, no cal que el Consell de Ministres prengui la iniciativa per aprovar lleis. Tu, des del Congrés, també pots. La famosa proposta de llei o proposició de llei. Jo vull fer... Aquí tenim dos exdiputats. Jo vull fer una llei i la puc fer des de, com el seu nom indica, el legislatiu. El legislatiu pot ser el Parlament, pot ser el Congrés. Doncs el grup de Comuns, Sumar i tota la miscel·lània pot fer una iniciativa parlamentària forçant. No, és que ja ho han fet i l'han deixat al calaix. Forci-ho, porti-ho a votació, a veure què vota el PSOE, i aleshores sabrem cadascú quin paper s'hi donen. Vull dir, no, estem una mica decebuts perquè Pedro Sánchez no ho ha aprovat. Val, molt bé, té raó, i és veritat, i des del 2018 que va dir que ho faria. Faci-ho vostè. Mm. En aquest sentit, mira, pot ser estrambòtica, pot ser d'allò i tal, però la proposta d'ahir de Junts, com a mínim, intenta posar, allò que dèiem abans, de posar la pilota a la taulada de l'altre. És a dir, intentar un Starmer i que el PSOE sigui ell el que ha de buscar una persona que continuï. I almenys, doncs, no sé, també és veritat que Junts està en una jungla molt, molt gran, on a l'esquerra té el club de fans de Pedro Sánchez i a la dreta té PP Vox. I entenc que el camí que li queda en aquestes dues jungles és un camí molt estret pel qual transitar. Però, com a mínim, de tot el que vaig sentir ahir, és el que va sonar una miqueta diferent.
7: Jo, quan he dit el de lideratges, és que jo crec que hi ha un problema, que és el senyor Feijó, també, a part del problema de l'empantanament amb el qual estem instal·lats. Sánchez resisteix allò com pot, i he dit, calculant fredament, o intenta que sigui fred, el càlcul de quan li convé convocar eleccions, però el que estem veient és que el senyor Feijó és un líder molt fluix, que porta anys liderant una oposició que jo sempre ho explico, és a dir, costa de veure Europa, i mira que Europa també té problemes de lideratges, però costa de veure algú que no parla d'economia. És a dir, jo penso que un senyor que és el líder de l'oposició, que és el que ha de presentar una alternativa, ha de vendre un model econòmic, un model social, una proposta pels ciutadans atractiva. El que sentim del senyor Feijó, bàsicament, és ira i destrucció, que dirien a Bola de Drac.
1: Exacte. No? I a més a més, perdó que talli, a més una cosa, que la debatíem ahir, la deia la companya Paula Brejas des de Madrid, quan tu portes setmanes fent servir tot tipus d'adjectius i d'improperis, en un debat com el d'ahir, ja no pots dir gran cosa més. Vull dir, ja no pots passar gran cosa més, a no ser que passis a l'insult directament, no?
7: Sí, és que és inaudit. És, jo crec que ara el que està esperant l'equip de Feijó és que caigui el PSOE per decantació, i mirar ser president en Vox i veure si allà a partir de poder anar fent, no? Però és molt patètic, perquè portem anys així. És a dir, que veiem el líder de l'oposició amb una inanitat, una pobresa, amb una falta de discurs, i li hem vist algunes gatades considerables, no? Hi ha un problema de lideratge, i és clar, jo crec que en aquesta guerra, tant Sánchez com Feijó, un per inanitat i l'altre perquè jo crec que s'ha passat de la ratlla més d'un cop amb el seu ultralideratge, és una guerra de desgast que no presagia res de bo, no?, l'estat espanyol, no?, perquè veurem com aquí el que es beneficia és un fitxa que parla poc, que és el senyor Abascal, que està quiet, no diu gaire res, està allà, juguen a les xarxes, perquè...
1: Ah, anava a dir, quiet no, eh?
7: Ells han après quina és la jugada, eh? És a dir, no crida gaire, el Congrés lo mínim, i juguen a les xarxes. I a les xarxes són tremendament efectius. Ho vam veure fa poc a Sabadell. És a dir, són tremendament efectius en crear consignes que són full moltes vegades, però aquí està la guerra, i aquest és el panorama, no? Però, repeteixo, hi ha un problema profund de lideratge per part de l'alternativa Pedro Sánchez, que això també diu, home, fa molta por Vox, però és que veus que per part de la ciutadania espanyola, de l'Espanya espanyola, per dir-ho d'una manera, que no són del PP, però que voldria que aquesta situació es desencallés, home, Feijó no dona gaires garanties de dir, aquí tenim un líder que ens atraurà, ens marca un camí, encertat o no, d'una proposta econòmica, social, de desenvolupament, no. Jo crec que l'abstenció serà una part, serà el que jugaran els càlculs dels dos partits.
1: Mm-hmm. Marta.
2: Sí, pensava sobre això dels lideratges. Bueno, on abans hi havia grans lideratges i segurament esperaves grans intervencions en el Congrés, ara hi ha aquestes bombolles, no?, aquests escenaris de polarització,

0: és hola, estic aquí perquè els altres m'han fet la feina, no? I bueno, i al final són una mica els estils. Jo estic molt d'acord amb el que diu el Joan. Al final, ja sabem que els debats parlamentaris, diguem-ne, no tenim la gent davant de la tele mirant-se'ls més enllà dels quatre friquis que ens ho mirem, que ho escoltem o que recuperem els àudios, el que sigui, no? Però allà és el lloc on tu has de posar, diguem-ne, on has d'explicar el teu programa, on has de confrontar, diguem-ne, políticament amb el teu programa alternatiu, que sol ser en aquest cas, no?, per part del PP o del PSOE o viceversa. Ara bé, si demà Pedro Sánchez i Feijóo, pel que sigui, no hi són, tant el PP com el PSOE tenen un problema de lideratge encara més fort, perquè la dinàmica dels partits el que acaba fent és dissecant una mica el creixement d'altres lideratges. Tu, jo sempre m'ha agradat molt un concepte en ciència política que és el de la polifonia, no? És a dir, és bo que en un partit hi hagi des d'un fil conductor, no?, que és el programàtic, ideològic que tingui aquell partit, maneres, diguem-ne, diferents d'explicar i declinar allò, perquè, evidentment, si tu vols ser un partit ampli, no?, de carril central, doncs vas a buscar, bueno, doncs, molts grups, molts perfils de ciutadans. Fixeu-vos que ara això ha anat desapareixent. És una sola veu, la del superlíder, i la resta, replica, senzillament, repeteix, no?, i repeteix, i repeteix. I això, al final, s'acaba notant. I per això, en situacions com aquesta, tenim aquesta sensació de dir, bueno, doncs, hi ha alguna cosa més aquí, o realment és aquest desert, no? I és trist, però és el que tenim, no?
1: Jordi.
2: A partir del que deia ara la Marta, potser la pregunta que es podem fer és, hi ha una crisi de lideratge o hi ha una crisi de polifonia?
3: Tot. És el mateix. És el mateix.
0: Sí,
2: o no.
3: Sí.
2: És a dir, deixa'm desenvolupar-ho mínimament, potser un dels problemes d'alguns dels lideratges, tal com són entesos actualment, és que han acabat amb les polifonies. És a dir, per poder tenir un bon lideratge... O sigui, hi ha qui ha cregut que per ser un bon líder no pot haver polifonia.
1: Exacte.
0: Bueno, perquè aquests líders que volen això són líders, en el fons, molt insegurs, que diuen que ningú més opini que jo,
3: però
0: no fora cas.
3: Però no és el cas del PP, precisament, perquè tens la Ayuso allà marcant-lo sistemàticament.
2: Però és un marge molt... Sobre el tema del PP, a mi em sembla que seria interessant, i això ens podria portar molt lluny, però fem-ho molt ràpid, jo diria que tots els partits que van estar implicats en el procés, si volem parlar de postprocés, en un moment o altre van fer un marxa enrere. Vale? Diem, explicat de la manera que es considerés, entenent que s'havia arribat... Això el PP no ho ha fet. És a dir, és l'únic partit de tots els que van estar implicats aquí que ha seguit en la mateixa línia. Ha seguit en la mateixa línia perquè entén que té una disputa a fer amb Vox, perquè vol guanyar aquell espai que entén que ha perdut, mentre que la resta de partits, amb les seves diferències, van entendre que aquell camí havia arribat a una mena de camí sense sortida i que s'havia d'explorar altres camins. El Partit Popular encara està allà. I segurament dintre del Partit Popular hi ha gent que també pensa que potser sí, o directament han desaparegut d'allà perquè han entès que ja no hi havia res a fer. Perquè quan escoltes a Tellado o escoltes a Semper, amb diferent to, però t'estan dient el mateix. No és una polifonia en el sentit de m'estan dient maneres de pensar diferents sobre aquesta realitat. No? I a mi em sembla que a l'hora de plantejar els lideratges, aquesta qüestió és clau. I això és un problema greu del Partit Popular, que jo crec que té efectes sobre el conjunt de la política i fins i tot té efectes sobre el conjunt de la democràcia. Perquè Borges sempre ens deia, home, tot això cada dia està pitjor. Mm. I, bueno, però algú està atiant el foc. I ells estan atiant el foc. Clar. Estan contribuint en això. I per altra banda, el Partit Socialista, a mi em sembla que la proposta de Junts tindria molt sentit en un escenari de polifonies. Mm. És a dir, si en el Partit Socialista el lideratge s'hagués construït també des de la polifonia, però clar, aquí tens la polifonia de Page, Felipe González i Pedro Sánchez. Aquesta és la polifonia, si vols dir-ho. Doncs, en aquest escenari, què estem dient? Que entri Page? Vull dir, això és...
4: No, Carlos Cuerpo.
2: Però Carlos Cuerpo té capacitat de distins... Jo crec que en el cas de...
4: Pregunta-li a Sumar si li faria il·lusió Carlos Cuerpo.
2: Diria que no
4: és la resposta.
1: Diria que per què? No. Per què? Per què? Per què?
4: Ah, no, crec que Carlos Cuerpo és més... Perdoneu per les etiquetes i tot, és més... Perquè t'he tallat, Jordi, disculpa. És més business friendly que altres ministres, i sobretot... Tu per saber si he dit el nom, tu pregunta a Sumar o Comun si li faria il·lusió Carlos Cuerpo. Un senyor que, per exemple, el veu tenir aquí... Sí. En plena OPA, es va remengar amb el tema BBVA Banc Sabadell i té una concepció de la socialdemocràcia més tirat cap a...
3: És més liberal.
4: Més liberal que no pas.
3: És liberal.

0: que seria una micropolifonia, si vols. Uh-huh. I de fet, sobre les polifonies, quan acabi el Jordi, tinc una petita clau de per què també passa això.
1: Vinga.
2: No, des de la perspectiva, jo menys per acabar, de lideratges, sí, però d'una altra manera els que estem veient, incorporant la polifonia, que deia, i jo crec que això seria molt saludable pels partits polítics i pel conjunt de la societat, perquè un dels greus problemes que tenim és que estem, diem, tancats per una mena d'altaveus que ens estan enviant un missatge molt únic i del que una part de la ciutadania segurament és impossible de sortir, perquè no li agrada segurament ni el que escolta per un costat ni el que... i acabarà triant el menys dolent.
3: Yeah. Però això ha vingut molt condicionat per les xarxes socials, el nou sistema que tenim. Això és ho condiciona
0: que,
3: molt.
0: És que, perdoneu pels tecnicismes, no? Jo, a mi que m'agrada tot el tema de l'àudio, el so i tot això. El problema no és que hi ha una polifonia, el problema és que hi ha una cacofonia. Cacofonia, sabeu que és la contaminació de massa soroll i tot això. I, efectivament, tot ho contamina tot, la gent no es para a llegir els matisos, etc etc. I també, la clau que volia dir, és que tenim un sistema d'eleccions tancat. És a dir, no és un sistema on tu, quan vas a votar, pots votar un partit polític, però pots marcar aquell dirigent que té la polifonia que t'agrada més i que marca, i que sent del mateix partit t'agrada més com pensa, com actua, etc etc. No, tu votes un bloc tancat. Per tant, en un municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona, per entendre'ns, tens molt clar que si tu ets d'un partit, per exemple, el PSC, el teu principal rival per ser tinent d'alcalde a la pròxima legislatura no és el PP, ni Junts, ni Esquerra, és el propi tio del PSC, que segurament et farà que vagis de 3 o de 7 a la llista. A partir d'aquí està tot pervertit, no? I després hi ha una altra cosa, també, tirem-nos... vosaltres dos que heu estat a partits, tirem-nos pedres a la nostra taulada als mitjans de comunicació. Vaig a posar 3 supòsits de finalització d'un congrés. Congrés. Informe de direcció. 98-2. A la búlgara, sí o no? Aquí no hi ha d'allò i tal, no sé què. 70-30. Hi ha una massa crítica. 51-49. El partit dividit. Ostres, en què quedem? En què quedem, no? Vull dir, fixeu-vos que quan hi ha unes masses crítiques que qüestionen la direcció en el tant percent que sigui, és dolenta. Sempre és dolenta.
3: Sí, això és un clàssic, sí, perquè bueno, les periodistes exigien primàries. Escolta, les primàries,
0: sí, primàries. Quan fas primàries és una merienda de negros, perdoneu l'expressió.
3: El desgast després te'l retreuen, és a dir. Sí. Les primàries s'han desgastat, però me les demanaves tu com a articulista, no?
4: Volia dir això, i per exemple, el cas de Junts a Barcelona és exactament així, no? Vull dir que quan el Jordi Turull surt i diu ha sigut un exercici democràtic i tal, jo he sentit periodistes, no que se'n reien, però quasi bé, però vist des de l'òptica d'un secretari general, i tu, Joan, no has sigut, jo també, és... Escolta, volíeu primàries, no? Però, escolta, l'exercici més obert, més democràtic i més d'esbudellar-se des d'un punt de vista ideològic entre gent que estem en el mateix barco, però que podem discrepar en matisos, doncs és aquest, no? El que passa que, sí, estic d'acord. Jo, de la polifonia, que m'agrada que se'n parli, diguem-ne, us ho dic en el sentit de que a vegades hi ha partits que dins del seu espai poden tenir, diguem-ne, maneres de veure allò que es planteja, bueno, una mica diferents, però seguint un fil conductor. Els partits catjol, els clàssics, això ho tenien com molt més, bueno, com molt més integrats. Què passa? Ara... tot això s'ha anat fent molt estret, en part perquè el que no et cap en un tuit o en un TikTok de 30 segons, pues ja no anem bé, no?
1: Parlant de 30 segons, anem a publicitat i tornem de seguida.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
7: Doncs millor...
8: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
9: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
10: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
11: híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
12: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
13: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
14: I ara què?
13: L'Àlex.
15: Voleu jugar a bitllet?
13: I la Clover. Són espies de veritat.
16: 1, 2, 3, no s'estan liat, que guanyarem!
13: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
5: Cada migdia a la 1, la solució amb Elisenda Carot.
17: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
18: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
17: Per aprofundir en tota mena de temes.
19: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
17: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
20: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
21: Com es diu el teu fill?
22: Es diu Fortià.
21: Fortià, ja hem acabat.
22: Ja hem acabat. És que està patint una mica.
4: S'ha portat
21: la conciliació
4: sucre.
21: Familiar. No, home, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
4: Moltes gràcies.
22: Adéu.
21: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: La millor hora del dia.
23: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
1: Són les 10. Som al matí de Catalunya Ràdio en un dia en què la notícia continua sent aquest terratrèmol de Veneçuela. De fet, dos terratrèmols en principi, un de 7,2, l'altre de 7,5, amb un balanç de víctimes mortals que encara és incert i amb unes feines dels equips de rescat que continuen a aquesta hora. Tornem en directe ara mateix a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, bon dia de nou.
25: Bon dia, com esteu?
1: Continua, tot i que aquí ja és ben entrada la matinada a Caracas, continuen aquestes feines de rescat.
25: Aquí ningú ha dormit, ens trobem amb moltíssimes persones al carrer que s'estan preocupant per als seus familiars, persones que s'estan preocupant pels seus veïns, persones que no s'atreveixen a tornar a casa sota la por de que les rèpliques els hi puguin fer caure alguna cosa. Molta gent que també té por de que el seu edifici estigui esquerdat o que hagi patit alguna afectació i que pugui caure més tard, perquè clar, tothom està esperant que revisin el seu edifici, però la més urgent ara mateix és intentar treure en vida els supervivents que estan a sota de les runes. Ara veiem aquí davant, en el barri de Paraíso, un dels barris del sud-oest de Caracas, com un edifici sencer s'ha esfondrat i hi ha doncs, tots els equips de rescat intentant-lo treure, junt amb la Policia Nacional. Estem aquí almenys unes 300 persones al carrer, entre els veïns i els agents. L'afectació més gran ha sigut l'estat de la Guaira, aquí a la costa, just al nord, però perquè és una zona que, com us explicava abans, també pateix molt quan hi ha fortes pluges o tempestes i s'han patit esllavissades molt importants. Com que ja s'hi han construït barris sobre els barris que ja havien caigut, és molt probable que les afectacions hagin sigut igual de fortes o molt més fortes que a la ciutat de Caracas degut a aquest problema més geogràfic. No sé si teniu alguna pregunta.
1: No, t'anava a demanar, a banda d'aquestes feines de rescat que continuen, Bernat, no sé si hi ha algun balanç més, perquè és de les coses que més a més ens tenen pendents, perquè l'últim balanç oficial era de 32 víctimes mortals, però vaja, es donava per sentat que això aniria més. També hi ha aquestes pàgines web que parlen de milers de desapareguts. No sé si hi ha alguna dada més al respecte d'aquestes qüestions.
25: És molt sempre s'ha de fer cas a les dades oficials, però en aquest moment és la catàstrofe és massa gran com perquè les dades oficials puguin tenir alguna certitud sobre el que està passant. Hem d'esperar doncs que es pugui fer un càlcul i les informacions corresponents de totes les institucions, de la policia, dels hospitals, dels bombers, perquè després d'aquesta recopilació es pugui tenir una xifra més exacta. Coneixem Venezuela, no la tindrem fins d'aquí 12 hores, també per com funcionen les coses aquí, perquè, bé, diguem-ne que tots els equips es volquen primer en el rescat de les persones i després en el càlcul numèric o en les qüestions més estadístiques. El que sí us puc dir és que estem parlant de milers de morts, lamentablement, i estem parlant de desenes de milers de ferits. L'Institut Geològic dels Estats Units estava parlant de entre 10.000 i 100.000 morts, però això, si em sembla una xifra exagerada, ho haurem de veure, només ho sabrem en les pròximes hores. Ara mateix el que és més important és intentar seguir, acompanyar les labors de rescat, que és la imatge més immediata.
1: Des de Caracas, Bernat Lautaro, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
25: Moltes gràcies, una abraçada.
1: Són les 10 i 4 minuts.
23: El matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio. Postdates.
0: L'oblit és una part del cos que encara no has utilitzat. De Ofert a les mans al paradís crema, de Pol Guasch.
23: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
2: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
3: No, te'n falta una.
2: Ah, clar, la del tot costa.
3: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito, atacantes.
3: Marc Crosas.
2: Natàlia Arroyo.
3: Gemmarí Dongú.
2: Bruna Vilamala.
3: Damià Abella. Ion Vaquero.
2: Ilia Sánchez.
8: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
2: Al tot costa.
6: Momento, seguimos.
8: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
1: Matí de Catalunya Ràdio, 10 i 5 minuts.

0: està tardant la playlist de la Marisa a l'hora de fer el sumari,
1: eh? Ha triomfat a la Rambella. No ha sigut així, però podria haver estat així.
0: Tanquem l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Jofre Llombart, el Jordi Mir, la Marta Pascal i el Joan Puigcercós, però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què més farem ara, des d'ara fins la 1 al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs tot seguit parlarem de calor i aliments, de com els hem de conservar a la nevera. Ho farem amb el Lluís Riera, que és químic i director de la consultoria de seguretat alimentària Saia. Ens explicarà quines són les zones de la nevera més adequades per a cada aliment i amb quins productes hem de tenir especial cura aquests dies que fa tanta calor.
1: I encara vinculat amb la gastronomia, obrirem la taverna amb Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carles Xuriguera. Avui rebran la visita de Sílvia Subirós, directora del documental La cuina dels homes, una reflexió sobre família, cuina i gènere a partir de l'històric motel Empordà que va fundar el seu avi.
2: I a partir de les 11 obrirem consultori perquè ens feu arribar qualsevol dubte o pregunta que tingueu sobre la pell i el sol. Us respondrà el dermatòleg Ramon Grimal, qui vulgui, truqueu al 93-201-7474.
1: I arribarem fins la 1 del migdia amb La Renaixença. Avui entrevisten l'enginyer de MotoGP Jaume Carrau i dedicaran el programa a la llitera.

0: Vinga, arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard, Joan, Joel, Díaz, hola!
1: Hola, hola.
0: I què?
1: Una llàstima que la gent no pugui veure la coreografia que estava fent ara el Joel mentre sentia la cançó.
2: I no m'ha seguit ningú, quan és la coreografia més fàcil. Home, és com si estessis batent un morter gegant de
1: maionesa. Que parla bé de la gent que és aquí.
2: La saps perfectament, Marta Pascal, com es balla la maionesa. Ara no ens fem aquí els primmirats, eh?
0: Va, primmirat.
1: Doncs, escolta'm, que avui al matí de Catalunya Ràdio ens ha presentat la informació del temps des del cotxe. I per què des del cotxe? Doncs perquè en Freddy assegura que la info del temps la dona l'Eloi Vila.
3: Cert. Avui sense conseqüències, demà tampoc s'espera pluja, dissabte tampoc, i diumenge podríem tenir algun ruixet de tarda a l'extrem nord del Pirineu.
0: Gràcies, Eloi Vila.
2: Home, ja fa massa coses, aquest home, com per això.
0: Una abraçada per l'Eloi Cordomí i l'Eloi Vila, tots dos.
1: A confós d'Eloi.
0: Sí.
1: Eloi por Eloi.
0: Oh!
2: Ui.
1: Que venia de la ser, el Freddy. I s'ha confús.
0: Sí, no ho sé jo.
1: Ara informació sobre el Mundial. Ahir a la COPE, Paco González donava informació contrastada al seu programa El Partidazo.
4: Brasil-Escocia, 12 de la noche en Miami, va aparecer un ovni gigante. Esto es una predicción de una vidente brasileña muy conocida que se llama Bo Baiana y ha dicho que una enorme nave espacial aparecerá sobre el estadio ante la mirada de miles de aficionados y millones de personas que siguen la retransmisión televisiva. La mujer afirmó que posteriormente llegarían más naves y se vivirían momentos de caos tanto en la cancha como en las tribunas.
5: No, no es son de paz, ¿eh? Según esta visión, en alguna entrevista ha dicho también que la nave va a abducir a Neymar y a Vinicius. Se los va a llevar.
0: És que, clar...
1: És que s'han d'omplir moltes hores d'informació sobre el Mundial. Hi ha un moment que ja t'agafes a qualsevol cosa, eh? I també, mira, parlant d'omplir hores, una cosa que estan fent molt els mitjans durant aquest Mundial és sotmetre els jugadors de la selecció espanyola a entrevistes tipus test ràpid.
0: Eh? Ai, sí.
1: Quin és el jugador més despistat? Quin és el jugador que menja més? I altres preguntes d'aquest tipus que conformen una mena d'entrevistes infectes, però que per algun motiu... tots ens les acabem empassant. Fins al final, eh? Jo avui n'he sentit una de Ràdio Marca, Marc Pubill, fins que li han preguntat quin és el jugador més garrepa.
6: El más cuñao.
7: Fabi.
6: El más futbolero, el que más futbol consume.
7: Eric,
5: sí.
6: El más patriota.
7: Ayer le llamaron facha al Chicho, ¿no? A Marcos. Chicho, Marcos.
6: El más enganchado al móvil.
7: Pedri.
6: El más tacaño.
7: Un catalán, Cuba, sí.
2: Venga.
7: Covarsí tiene pinta.
1: Covarsí tiene pinta.
0: La gràcia.
1: I ja que parlem de testos ràpids, en Jiménez Los Santos és el millor representant de l'editorial o portada ràpida. Si el poses a les 6 del matí, en qüestió de segons, ja pots fer-te una idea de cap on anirà la cosa. Avui ha obert amb la compareixença d'ahir de Pedro Sánchez del Congrés dels Diputats i en 10 segons ja saps cap on anirà.
8: Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves. 25 de junio de 2026. Ayer, el psicópata que habita en la Moncloa...
1: I a partir d'aquí ja ho pots treure, perquè ja veus cap on anirà la cosa. No fa falta escoltar tot l'editorial.
9: Només escoltar la música de fons ja et marca.
2: Suspiros d'Espanya.
0: I a la xarxa, Joel, què han dit? Va.
2: Doncs mira, les xarxes andaluses, concretament, han acusat Televisió Espanyola d'andalusofòbia, Freddy. Mare de Déu. I ha estat per l'últim episodi del documental que han fet a Televisió Espanyola sobre la selecció espanyola. Escoltem primer un tall molt curt de mostra i després t'explico.
0: Val.
10: 13 anys jo estava treballant, sempre en el campo, iba al colegio, lo que pasa que empecé a trabajar amb un chico.
2: Aquesta senyora que parla és la senyora Xari Peña, la mare de Fabián, que és un jugador sevillà de la selecció espanyola. Heu entès què deia?
0: Sí,
2: perfectament, no? Doncs per algun motiu Televisió Espanyola l'ha subtitulat com si parlés un altre idioma. Sí, noi.
11: Jo no ho he entès, eh? T'he de dir el final, eh?
2: Bueno, però perquè no estaves concentrat.
11: T'he de dir la veritat.
2: Cada vegada que surt la Xari, pam, subtítols. I clar, els andalusos s'han emprenyat i també ho ha fet el seu fill, que ahir va acabar una entrevista a DAZN, en aquest cas, dient això.
12: Por último, si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulos por mi acento andaluz, por si los queréis hacer.
13: Se te ha entendido perfectamente, Fabián.
12: Muchas gracias.
13: Muchas gracias.
12: Nada.
2: És que les xarxes fiscalitzen la tele, Freddy. Ho fan des de fa temps i el bàsquet tampoc se'n salva. Ahir el Barça de bàsquet va tornar a perdre un altre títol en un partit que va ser l'últim del jugador Jan Veselý. El va entrevistar Víctor Lavagnini a peu de camp, que per algun motiu va acabar preguntant-li a Jan Veselý per si s'enduria molts souvenirs de Barcelona.
14: Chan. Último partido. The last dance. Situación muy difícil. Very difficult moment, no? And very emotional. But see you, my eyes. Big career. Congratulations.
15: That's it. I don't know what.
14: Muchos recuerdos te llevas de Barcelona, no? Many souvenirs of Barcelona, no?
15: Sorry?
14: Many, many souvenirs in your mind.
15: Yes. Hello.
14: Good luck. No té paraules, Jan Ben.
2: No, clar que no té paraules. Clar que no té paraules. No sabem quants souvenirs s'endurà a Vesely de Barcelona, ni què s'endurà, una Sagrada Família, un toro, un sombrero mexicà, una... no ho sabem, no ho sabem. Però sí que s'ha endut un bon souvenir el Dani Martín, del Canto del Loco. El que s'ha endut, bàsicament, ha estat insults, bàsicament, arrel d'un vídeo d'un concert seu, on es dona la següent situació. Dani Martín veu una nena entre el públic, a coll i ve del seu pare, amb una pancarta que posa «Me subes a l'escenario, porfa?». I bé, per algun motiu, Dani Martín s'enfada molt.
16: Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero si luego, ¿vale? Luego. ¿Tú qué es ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada. Claro, es que te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras, ¿o qué? ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo? Muy bien.
2: Doncs bé, fonts consultades per aquest programa ens confirmen que lamentablement la nena no va pujar en cap moment a l'escenari.
0: Es va enfadar ell sol, eh? Vull dir, és divertit.
2: Sí. En fi, si veus el vídeo, alguna pista agafes. Vinga, sobre per què.
0: Gràcies, Joan. Gràcies també a Joan Puigcercós, Jofre Llombart, Marta Pascal, Jordi Mir, que tingueu bon dia.
17: Bon dia.
18: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Avui l'Enigmàrius feia la peça d'un pany que et pot deixar afònic. I la resposta era gorja. Una gorja és la peça mòbil que hi ha a l'interior d'un pany, que, accionada per la clau, permet córrer el pestell. I també la gorja és la nostra gola. 677 dels 1.079 participants l'han encertada. Avui ja no dona punts per a la Lliga, la final de la qual farem el dilluns, dia de Sant Pere, però sí que té premi. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Pasqual Tirac Alventosa, de Llupià, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord. I avui també ens heu dit bombi, placa o molla.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
20: Íntim i únic, Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
21: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
22: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
25: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
27: La vuelta al cole es más fácil en El Corte Inglés. Canjea tu vale escolar de la Generalitat y equípate con todo lo que necesites. Además, al reservar tus libros de texto, te llevas un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
28: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
4: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes d'aturades d'autobusos.
3: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
5: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
3: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
28: Catalunya migdia.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
28: Amb Òscar Fernández.
1: Cada dia a les 2.
3: I a partir de les 3...
1: L'espai de reflexió a la tertúlia.
28: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Aviam, ho dèiem abans, eh? Amb aquesta calorada arriben les vacances, a més, per alguns, i es queden aliments dins de la nevera que no hem pensat consumir o que directament creiem que els podrem menjar a la tornada sense problemes, i no té per què ser així. Avui volem plantejar dubtes al voltant d'aquesta qüestió. Què podem deixar a la nevera? Què ens hem de menjar sí o sí? Què hem de llançar directament? Tenim el Lluís Riera, que és director de la consultoria de seguretat alimentària Saia. Ell és químic. Tal, Lluís, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Aviam, anar amb compte, eh? Amb el que tenim a la nevera i quant de temps li tenim, no? En línies generals.
1: Ah, exacte, sí. En general, la nevera és un bon mètode de conservació, però realment tampoc para la multiplicació de les bactèries i, per tant, hi ha un perill dintre.
0: Consultes per Lluís Riera. 93-201-7474, 93-201-7474. De fet, ja ens han arribat alguna de consultes al voltant d'aquesta qüestió.
2: Voldria saber si la verdura cuita, quant temps es pot conservar a la nevera, i també el llegum cuit a casa, quant temps es conservaria a la nevera.
3: Voy a hacer unos picantones en escabeche. Y mi pregunta es, ¿tengo que viajar hora y media fuera de Barcelona? ¿Tengo que llevarlos congelados?
4: Una vegada que tens un plat cuinat, si el poses a la nevera ben tancat amb un tàper, quants dies podríem mantenir-lo a la nevera sense tocar-ho? I el mateix si el congelem.
5: Si congeles, per exemple, carn per fer fricandó, després la descongeles, fas el fricandó, però necessites tornar a congelar una part. Pots congelar?
0: Ah, ja, anem a pams. Són les primeres consultes que ens han arribat. Comencem per la primera. Un cop tens la verdura cuita i la poses a la nevera, quant de temps la podem tenir allà?
1: Sí, normalment parlem de que un producte cuit a la nevera, 3-4 dies. Sigui general, contra més proteic sigui l'aliment, menys temps dintre de la nevera. Una verdura com no és tan proteica, potser podríem allargar fins a un màxim de 5. A vegades també és més que es fiqui lletja que un tema de seguretat alimentària.
0: Clar, 4-5 dies o així, eh? Vinga, segona consulta que ens havia arribat era els picantons en escabeig per transportar. Ens demanaven si és millor congelar-los.
1: A veure, sempre serà millor congelar-los. És veritat que l'escabeig és un producte àcid i la pròpia acidesa conserva l'aliment. O sigui que realment no té tant risc com altres productes, però sempre la congelació és un dels millors mètodes de conservació, per tant, millor congelar-lo.
0: Sempre és millor, sí. Tercera consulta que ens ha arribat de moment, recordo, 93-201-7474, 93-201-7474, una molt bona pregunta, totes ho són, però aquesta, quant de temps dura un plat cuinat a la nevera o al congelador, una mica el que dèiem ara?
1: Tornaríem una mica a lo mateix, eh? Un producte elaborat és el que més risc té. Penseu que nosaltres parlem de temperatura de risc entre 4 i 65 graus i màxima multiplicació 36-37 graus. Època que estem ara, a la que obres la nevera i més domèstica, que és una nevera petita, entra molta temperatura. Són neveres que normalment estan a 7-8 graus, no estan a aquests 4 graus. Per tant, això, 3-4 dies màxim. Si el tenim a la part més freda de la nevera, la part inferior, podríem arribar a allargar els 5 dies si està ben tancat, etc.
0: És important això de la part de la... Perquè això m'ho van dir una vegada i em va canviar la vida. La part que fa més fred de la nevera és la de sota.
1: Exacte.
0: Sí. I, per tant, les coses que volem que s'aguantin més de temps o les coses que tenim més dubtes han d'anar allà de sota.
1: Sí. A vegades hi ha una mica de contradicció, perquè també diem que els productes... O sigui, per una banda, un producte elaborat és un producte que després no passarà per cocció i, per tant, té més risc, però, per una altra banda, el producte cru pot contaminar l'elaborat, per tant, sempre es diu que es posis per sota perquè no hi hagi una contaminació de dalt a baix. Llavors, sí que és veritat que recomanem més els productes crus a la part de sota i els elaborats, si, el que dèiem ara, si és un producte que volem allargar una mica més, a la part de darrere, que és la part més... A dalt, darrere, que és una de les parts que es manté freda.
0: Sí, la part de dalt, però més enganxada.
1: Més enganxada, perquè així quan obrim la porta i tanquem no li entra tanta calor de cop.
0: I el congelador?
1: El congelador, si és un... O sigui, dintre de congelador domèstic podríem començar a parlar d'estrelles, de no frost, etc. Si és un congelador que congela bé i manté bé la temperatura als menys 18 graus, podríem parlar de 3 i 6 mesos perfectament.
0: Val. 3 i 6 mesos, sí, sí. Però allò, aquella típica cosa, aquella carn que és congelada, que te'n recordes al cap de 2 anys, aquesta ja...
1: Aquella ja millor que no.
0: Sí,
1: segurament, millor que no. En 2 anys, dels cops que hem obert, etcètera, no som conscients de l'escarxa que es fa, etcètera. També preguntaven lo del fricandó que descongela...
0: Això mateix,
1: d'això.
0: Això. Sí que sabem tots plegats que un cop descongeles una cosa no la pots tornar a congelar,
1: exacte.
0: Però mentre si la cuines enmig...
1: Exacte, el tema és aquest. O sigui, realment, el congelar i descongelar és per dues raons. Una, pel canvi d'estructura del producte, o sigui, una carn crua que la descongelo i la torno a congelar, fa uns cristalls de gel que cada vegada fa que tingui més aigua lliure, que és el que fa que es contamini i que es multipliquin les bactèries. Si jo la cuino pel mig, si és una carn que l'he cuinat pel mig, sí que la podria tornar a congelar perquè he canviat l'estructura del producte.
0: O sigui, si s'ha cuinat, sí que podríem tornar a congelar.
1: Sempre i quan ho fem bé i ràpid. És important refredar ràpidament el producte producte, no ficar-lo calent a la nevera perquè llavors estaríem escalfant tots els aliments de la nevera, però refredar-lo el més ràpidament possible, ficant-lo el més expandit possible perquè es refredi ràpidament, i un cop està refredat, congelar-lo ràpidament.
0: Això últim és important, també. És a dir, perquè hi ha tot tipus de teories. Sí. És a dir, allò, abans que parlàvem de la verdura, poses la verdura, la treus, sí, la poses en un tàper, tanques el tàper, aquell tàper encara està calent. Sí. Has d'esperar una estona abans de posar la nevera.
1: Exacte, sí, sí, totalment. De fet, a vegades fins i tot recomanem ficar-ho, si el tàper tanca bé i això, en un bany d'aigua freda, o sigui, ficar-ho dintre la pica amb aigua i gel, i així ens refredem més ràpidament.
0: Però no tant perquè allò es faci malbé, sinó perquè pot fer malbé altres coses.
1: Exacte, per les dues raons. Les dues coses. O sigui, per evitar el temps que està en aquesta zona que hem dit de perill entre 4 i 65 graus, reduir-lo el màxim possible, i per evitar ficar-lo calent a les neveres i que ens faci malbé la resta d'aliments.
0: 93-201-7474, ens ha tocat la Carme de Mataró. Carme, com estem? Bon dia.
6: Hola, Carme. Ai, hola, bon dia.
0: Bon dia.
6: Mira, endavant. Jo trucava per veure quina és la manera millor de trucar, ai, de conservar l'escarola amb nevera no frost, perquè jo dic sola. Esclar, tu compres una escarola sencera, jo el que faig és que la poso en bols d'aigua i el que faig és canviar-li l'aigua cada dia, però bueno, és un rotllo, no? Però bueno, jo ho faig així, no sé si hi ha alguna manera millor de fer-ho.
0: Lluís.
1: Jo et diria, potser al revés, eh? La humitat el que fa és que deixa que els microorganismes es multipliquin més ràpidament. Llavors, jo faria la neteja amb aigua, però després la ficaria més en paper secant, en paper tipus paper de cuina, perquè realment no tingui humitat, que és el que atrau els microorganismes i deixa que es multipliquin.
6: Sí, però és que la nou frost crema la verdura i ho crema tot d'una manera perquè funciona amb aire.
1: Exacte.
6: I l'aire fred és que ho crema tot, és que no saps què fer. Jo, és una nevera que no, potser no la sé fer anar de la manera més... És que tu poses escarola neta, seca, a la nevera i la crema.
1: Sí, clar, hauria d'estar dintre d'algun tàper de vidre per evitar justament això, l'aire sec crema realment l'aliment.
6: Tàpers de vidre seria,
1: d'estupendo. Sí, sí.
6: I seca. Molt bé.
1: Vinga.
6: Carme... Pues moltes felicitats per l'alegria amb la que feu el programa, fa molta companyia.
0: Ai, gràcies a tu per escoltar-nos i per trucar-nos, Carme. Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies, bon dia.
0: Un petó ben gros.
6: Adéu-siau.
0: La qüestió aquesta, també, tàper de vidre millor que un tàper de plàstic?
1: A veure, hi ha també la seva polèmica, perquè el vidre es pot trencar i llavors tindríem un perill de que un vidre es quedés en un altre aliment i ens talléssim a la garganta. I el plàstic té el problema dels microplàstics famosos que passen als aliments, etc. Al final són petits perills que tampoc són greus. O sigui, el vidre és més fàcil de netejar, és més inert a l'hora d'eliminar els microorganismes, però té aquest perill de que si es trenca un vidre per la cuina o per la nevera, és molt fàcil que vagi a parar un altre aliment i, per tant, tindríem aquest perill.
0: Però n'hi ha un que mantingui millor els menjars que l'altre o no? Depèn de com estigui tancat, suposo.
1: Depèn de l'aire que li deixis dintre i com estigui tancat.
0: Saludem ara també el Rudi Cuadrado. Rudi, com estàs? Bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
0: Vostè dirà.
7: Bueno, doncs volia preguntar fins quin punt hem de ser estrictes i rigorosos amb les dates de caducitat dels iogurts.
0: Home.
7: Si els tenim al frigorífic, a la nevera.
0: Tamasso aquest, Tamasso, Lluís.
1: Aquí puc ser una mica polèmic.
0: Vinga, va.
1: Igual algú se'm tira la iugular. El primer que hem de tenir en compte és la diferència entre data de caducitat i data de consum preferent. Quan en un aliment posa caducitat, a l'aliment, un cop ha passat aquella data, no l'haurien de menjar mai perquè hi ha un risc sanitari. Quan diu consum preferent, és un tema de qualitat organolèptica de l'aliment, que perd sabor, perd color, etc., però realment no ha d'haver un risc sanitari. Els iogurts, des de fa temps, es van passar a consum preferent, perquè realment el iogurt té un microorganisme dintre, el lactobacillus, que el que fa és protegir-lo de que entrin altres microorganismes. Cada dia que passa, hi ha més lactobacillus, hi ha menys lactosa, per tant, pels intolerants a la lactosa seria millor, i l'únic que té és que l'aliment, el iogurt, és més àcid. Estem parlant sempre d'un iogurt natural, sense trossos de fruites que puguin fer fongs, etc.
0: Clar, aquest és el tema.
1: Llavors, cada dia que passa i que el iogurt d'això, més lactobacillus té, o sigui que no cal que comprem un iogurt d'aquests que ens diuen amb lactobacillus o amb probiòtics, perquè cada dia que passa, fins i tot caducat o amb el consum preferent, per dir-ho bé, superat, aquest iogurt seria més segur i l'únic que té és que a nivell de sabor és més àcid. A no ser que, evidentment, quan l'obrim el veiem que s'ha trencat l'estructura o que hi ha un fong o el que sigui. Però, en general, un iogurt que ha passat la data, com és un consum preferent, fins i tot et diria que millor.
0: Millor i tot, eh?
1: Millor per al nostre organisme.
0: Però, per exemple, 15 dies després de la data de consum de preferència?
1: 15 dies. Jo me'ls he pres en un mes i dos mesos.
0: Ah,
1: em
0: dedico
1: això. Sí, sí.
0: Caram. Idó-n'idó.
7: Vale.
0: Rodi, doncs moltíssimes gràcies.
7: No, moltíssimes gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
0: I moltes gràcies, i merci per trucar.
7: Bon dia.
0: Més trucades, el 93207474. La Gemma Serrano, també ens ha trucat al telèfon del Matí de Catalunya Ràdio. Gemma, bon dia.
8: Bon dia.
0: Endavant.
8: Mira, jo volia saber, quan tu vas a comprar ous al súper o al mercat, els compres ja estan, diguéssim, fora del fred, no? I quan arribes a casa, què és millor? Guardar-los en fred, guardar-los fora de la nevera? És el dubte que sempre tenim a casa.
0: Els ous, Lluís.
1: Realment m'esteu fent totes les preguntes, eh?
0: Oye, home,
1: els ous. És la gran pregunta. Per què al supermercat estan a temperatura ambient i després la gent em recomana que els fiqui a la nevera?
0: Sí.
1: L'ou és un producte que té el microorganisme a la closca. Té la possible salmonella, la té a la closca. Dintre té una capa molt prima, que és la cutícula. La cutícula és la protecció natural que la salmonella no entri dintre de l'ou. Per tant, mentre no trenquem aquesta cutícula, l'ou és segur. Llavors, dit això, per què es recomana que les cadenes de distribució no els tinguin en fred? Perquè si hi ha xocs tèrmics, doncs, per exemple, jo el compro, si el compres a la nevera del supermercat i me'n vaig a casa amb la calor que fa, amb el xoc tèrmic el que fa és que es fa com una escarxa a la closca, es trenca aquesta cutícula i la salmonella podria entrar. Val? En canvi, sí que es recomana que un cop arriba a casa el fiquem a la nevera, perquè en teoria ja no ha d'haver xoc tèrmic, i per un tema també de frescura del producte. Contra més temps passa en l'ou, més aire entra en el seu interior i aquest aire fa que la clara sigui cada vegada menys densa i, per tant, si féssim un ou ferrat quedaria més esparramat. Llavors, si el tenim a la nevera, aquest procés és més lent. Però, per exemple, molts pastissers, com volen fer el merengue, que és un producte que necessiten que la clara estigui el més desnaturalitzada possible, treballen amb ous vells que porten molt temps fora de la nevera justament per poder muntar millor la clara. O sigui que, al final, a casa, si estem en època de tanta calor, jo recomanaria a la nevera. Si estem en època que no fa tanta calor, tenim una cuina que és prou freda i està per sota de 25 graus, els podríem tenir a temperatura ambient mantenint aquesta temperatura, si no ens importa que després quedi més esparramat quan fem un ou ferrat.
0: Gemma, queda contestat?
8: Vale. Pues molt bé.
0: Moltíssimes gràcies. No, gràcies a tu, que vagi molt bé.
8: Adéu, bon dia.
0: Núria, de Barcelona, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Endavant.
9: Mira, jo us volia preguntar sobre l'anisakis. Aviam, jo tinc el congelador a 21, perquè el meu peixater sempre m'ha dit que ha de ser més alt de 18, que és el que es té normalment. I jo, com que ara que és època de seitons i m'agraden molt fets amb vinagre i en tinc, doncs el tinc a 21. I després, normalment, ell em diu que més de 4 o 5 dies. Llavors volia confirmar.
0: Lluís.
1: Perfecte. Primer, molt important que has dit, el vinagre no mata l'anisakis. Ho dic perquè molta gent es pensa que com és un seitó amb vinagre ja és suficient i pot
9: ficar peix fresc. Jo fa molt temps que el meu peixater m'ho va dir. Sí, sí. Llavors sentia coses i em deia, hòstia, que la gent no d'allò, però jo t'ho dic, qualsevol cosa que tu vulguis menjar, que aviam es pensen que perquè està en vinagre no és cru.
1: Exacte.
9: Llavors, aviam, no ha passat pel foc, eh? Vull dir, exacte. Està clar que el vinagre cou en part, però vaja, jo et diria que ho facis així, que no passa res.
1: Exacte.
9: És cert que canvia una mica l'estructura del peix, vull dir, per molt fred que sigui, no és igual,
1: sí, sí.
9: Però jo crec que s'ha de fer. I el temps, perquè hi ha gent que a mi m'ha dit, no, la meva peixatera em diu que en dos dies n'hi ha prou.
1: A veure, clar, el que anem és a lo de sempre, com els congeladors domèstics no solen estar a temperatures molt baixes, per això es recomana 4, 5 dies, etc. Si el tens realment a menys 21, en 3 dies tindries de sobres per realment matar l'anisakis.
9: Sí. Després volia confirmar el que acabes de dir en aquesta senyora per les verdures. Aviam, jo fa molts anys que ho faig, i jo també vic sola, i em funciona. O sigui, jo ho faig amb totes les verdures, eh? O sigui, un manat de pastanagues, evidentment, jo no menjo un manat de pastanagues en un dia, ni en dos. Llavors, què faig? Tallo una part de la part verda, que jo també me la menjo, eh? I llavors agafo un tros de rotlla de paper, d'aquest de cuina, i les vaig embolicant capiculades amb el paper aquest. I després les poso dins d'una bossa. I ho poso les verdures. Ho faig amb el fulla de roure. Mm. Ho faig amb els pebrots. Ho faig... O sigui, amb tot el que tingui de verdura en la nevera ho faig. Però llavors es tracta de que tu, cada parell de dies, si no has tocat aquella verdura, miri si aquell paper està mullat.
1: Exacte, genial, sí, sí, seria la manera ideal, és evitar la humitat en el producte.
9: Si està mullat o humit, què faig? L'agafo, el trec, no el llenço perquè el penjo, vull dir, els vaig penjant, que s'assequen i estan nets, estan perfectes, torno a embolicar, giro la bossa, perquè queda a dins aigua, humitat, i jo puc tenir una fulla de roure una setmana i mig i la tinc perfecta. Mm,
1: totalment.
9: Quan neteix, jo no la toco, quan arriba al mercat. O sigui,
1: sí, sí, tal contra menys la toquem millor, sí, sí.
9: No la toco, ni la rento, ni li faig res.
0: Doncs, escolta, Núria, impecable, pel que deia no, Lluís, ho fas molt bé.
9: Sí, sí. O sigui... Ho dic, aviam, i se'm va ocórrer precisament per vaig veure, si això es podreix és perquè ja és de líquid.
0: Sí, sí.
9: Com ho pots fer, no? Doncs, i jo fa anys que ho faig.
0: Doncs, escolta,
1: i recordar que la podeu congelar, també, que seria un bon mètode també de conservació.
9: Home, sí, però, clar, després et vols menjar l'amanida amb la pastanaga, no, això, i no te n'has recordat, i dius, hòstia... Sí, sí.
0: Núria, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
9: D'acord, adéu.
0: Mari Carme, de Vic, bon dia.
10: Guaita, és que vaig sentir que deien per la televisió que, o sigui, quan compres el peix fresc, que el posen amb aquelles plates així amb plàstic, doncs aquests plàstics que són contaminants, igualment com el mar, que els peixos mengen tots els plàstics que hi ha, que allò és contaminant. Jo no sé, no ho he sentit dir més, però van dir que sí, que però això ho va dir un centre d'aquests d'investigació,
0: Aviam què ens diu el Lluís.
1: A veure, primer, amb això també vull una mica de calma. Si un envàs és apte per ús alimentari i s'ha permès entrar al mercat, no ha de ser contaminant. Està clar que els plàstics, cada vegada més, sabem que aquests microplàstics poden passar a la cadena alimentària. Però si, normalment, torno a dir, un plàstic que ha sortit al mercat per apte, per ús, per aquell tipus d'aliment, ha tingut que passar per uns estudis de migració on s'ha vist que realment no hi ha aquesta migració o que és pràcticament mínima. Evidentment, si no el fiquem en plàstic i el fiquem en vidre, menys hi haurà, però la quantitat que pot traspassar o que podem consumir és, està estudiada perquè realment no sigui dolenta per la salut.
0: Mari Carme, moltíssimes gràcies.
10: Sí, moltes gràcies a vosaltres pel programa. No. Adéu, bon dia.
0: Adéu-siau. I haurem d'anar acabant, però tenim la Magda de Barcelona encara. Magda, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Endavant.
11: Una pregunta. Els ous es poden congelar?
0: Oi, bona aquesta.
1: Mira, aquesta ens la vam preguntar la setmana passada.
0: Ah, sí? Sí.
1: Si els congeles, mai sencers, perquè al dilatar-se pots tenir un drama dintre del congelador. Val? Llavors,
11: però dintre un tàper.
1: Dintre un tàper batut seria una manera de congelar.
0: Ah, batut, eh? Sí, sí, és a dir, batut fas allò, treus l'ou...
1: Perquè com hi ha la part del rovell que té més greix i la part de la clara que té més aigua, llavors hi haurien com unes capes que després serien difícils de deixar. Llavors, l'única recomanació que fem és això, que el bateixis i que el tinguis en un tàper a part.
0: Magda, doncs moltíssimes gràcies.
11: Vale, gràcies.
0: Que vagi molt bé. Bueno, hem de tornar-hi, perquè aquí hi ha moltes consultes que no ens les acabem, i més totes a mi totes ressonen. De moment, moltíssimes gràcies a Lluís Riera. Moltes gràcies. El Lluís Riera és director de la consultoria de seguretat alimentària SAI, ell és químic i ens ha ajudat a resoldre uns quants dubtes, però tornem a convidar perquè en resolguem més, eh?
1: Perfecte, gràcies a vosaltres. Encantat de tornar.
12: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
13: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
14: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo. Ocasión
15: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
16: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
17: Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
18: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
19: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
20: Amb David Ávila.
19: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya.
2: Soc en Jarek, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, en arreglar-li el parabrisa al Juan en només 30 minuts i ajudar-lo amb els papers de l'assegurança, li hem arreglat els problemes d'agenda.
20: Carglass canvia, Carglass repara.
22: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
23: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
24: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
25: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
26: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
28: Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
0: Obrim la taverna. Maria Nicolau, com estàs? Bon dia.
29: Molt bé.
0: Pau Aranós, molt bon dia.
30: Molt bon dia.
0: Marc Casanovas, què tal estàs tu?
31: Tot molt bé, com anem?
0: I el Carles Xuriguera. Carles, què tal?
31: Ai.
0: Ui, el Carles no el tenim encara.
29: Està al lavabo.
0: Ara el buscarem.
31: Segueix la revella.
30: Revella, la ressaca.
0: Això és l'inconvenient que quan algú falla, que llavors pilla sempre, eh? Ara ja li esteu dient de ressacós en amunt. En fi, escolta, avui volíem parlar, a banda dels continguts habituals de la taverna, del documental La cuina dels homes, de Sílvia Subirós.
32: Quan vàrem anar cap al motel, el primer any, llavors ella se va ficar, sí, el que és... a la lavanderia, que estava dalt, llavors a les habitacions, i llavors ja t'he dit que estava a la part dels postres. Anava darrere d'ella també sempre. Però...
0: És un documental sobre la família, la cuina, el gènere, a partir de l'històric Motel Empordà, que va fundar l'avi de la directora del documental, la Sílvia Subirós. Sílvia, com estàs? Bon dia.
33: Hola, bon dia.
0: Contenta
33: bon dia.
0: Del resultat?
33: Sí, la veritat és que sí. O sigui, fer una pel·lícula d'aquestes característiques en aquest país no és gens fàcil, així que estic molt contenta.
0: Deixa'm que saludi el Carles Xuriguera, que ara ja el tenim. Carles, estàs per aquí, ara que sí, eh?
30: Salut, ja sóc aquí.
0: Tot bé?
30: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Dèiem aquí, que igual era la revella. Per aquí, algunes
30: aquí
0: males...
30: Sí. Les gallines i els ous i tal,
0: sí.
30: No?
0: Exacte. Estàvem parlant amb la Sílvia Subirós d'aquest documental La cuina dels homes, basat en el motel Empordà. Tot i que les dones han estat majoritàriament a les cuines de les cases, en les dels restaurants la cosa ha sigut una mica diferent, no? Suposo que... No sé si el documental vol anar una mica per aquí, també.
33: Sí, és una pregunta que tothom té i que tothom es fa, no? Perquè la cuina, que ha sigut sempre com aquesta manera de també esclavitzar, entre cometes, a les dones, en la restauració i en la cuina pública, doncs això no ha estat representat, no? I sí que és una pregunta que jo tenia a l'inici de fer aquest documental, però bueno, ho trasllado, diguéssim, a una pregunta més pròpia i el per què jo en algun moment vaig decidir marxar del restaurant de la meva família i dedicar-me a una altra cosa.
0: Ha sigut complicat rastrejar la història del motel? I de l'avi i de tot, o no?
33: Bueno, les històries tenen moltes vessants i són bastant complexes. Jo havia rebut com un llegat, no? Una història, diguéssim, d'aquest mite, d'aquest relat més heroic, que és el relat que m'ha arribat del meu avi, que és un cuiner que va començar pues, a les cuines dels restaurants quan era molt jove, molt petit, tenia crec que 11 anys, quan va començar a ser cuiner, perquè ho va fer just després de la guerra, no? Diguéssim que es va quedar sense menjar i va decidir anar a treballar de cuiner, perquè en una cuina d'un restaurant sempre hi hauria menjar, no? I a partir d'aquí va crear el Motel Empordà, i és un xef, diguéssim, d'un renom, no? Que a mi m'ha arribat a través de petites històries, petites anècdotes que m'han anat explicant i com a retalls. No? Llavors, a l'hora de fer la pel·lícula, la meva intenció no era tant parlar del meu avi, sinó fer una sèrie de preguntes i una sèrie de diàlegs amb la meva família per poder parlar sobre com es transmeten aquestes històries.
0: Que, a més, el documental es complementa amb un llibre, que és Josep Mercader, el creador del motel, també una mica per, suposo que aprofundir una mica en aquesta línia que deies, no?
33: Exacte, diguéssim que la pel·lícula és més una pel·lícula reflexiva, és un assaig també audiovisual, no? Un documental més experimental, i després em van bueno, proposar fer un llibre, i a partir d'aquí vaig partir de la pel·lícula per fer el llibre, però sí que em poso més amb la biografia del meu avi en el llibre que en la pel·lícula.
31: Sí. Clar, jo crec que el llibre, que és el fet periodístic novedós, perquè sí. A més s'estrena amb la celebració del centenari de Mercader i dels 65 anys del Motel, que el van presentar la Sílvia doncs, a Figueres ara res, fa dos o tres setmanes, i crec que el llibre és necessari, perquè el documental ja l'hem recomanat molt, i el tornem a recomanar, és un documental de veritat que ja és del 2021, si no m'equivoco, m'equivoco.
33: Sí, 22.
31: 22. De veritat, mireu-lo per entendre com funciona, però a mi m'interessa molt preguntar-te si sumo caràcter empordanès a una ferida, a un conflicte intern important, familiar, com tenen totes les famílies, amb què deriva, no?, la feina i la professió de tots els fills i dels nets, com s'ho han pres? Com s'ho han pres a casa? Explica'ns tant el documental com el llibre. A mi m'interessa saber com ho han rebut a casa.
33: Bueno, aquest era el repte, no? O sigui, per mi, jo sabia en algun moment que volia fer una pel·lícula sobre la meva família, creia que volia fer una pel·lícula sobre el meu avi, però quan vaig començar a fer la recerca de material em vaig adonar que no volia fer una pel·lícula sobre el meu avi, volia fer una pel·lícula d'altres coses, no?, que és del que tracta la pel·lícula. I per fer això vaig començar un diàleg, no? De fet, jo vaig començar gravant amb una gravadora a la meva mare, no?, que surt, de fet, hi ha una escena a la pel·lícula que és exactament el primer moment en què jo li poso la gravadora i que ella... Bueno, no està molt segura de que vulgui fer allò, no? Llavors em diu que depèn de què no m'ho dirà. I clar, les converses comencen així, a l'Empordà i a tota Catalunya, però a l'Empordà més.
0: A l'Empordà més, potser.
33: Sí. I a partir d'aquí la conversa es va anar obrint, no? Llavors ells van fer el viatge amb mi. No és una cosa que fes jo sola, diguéssim, sinó que a través d'aquestes converses van fer un viatge. Tots els membres de la meva família, no? Menys alguns que van veure la pel·lícula quan es va estrenar, no? Sobretot els meus germans. Però sí que els membres, diguéssim, més grans, no?, van fer aquest viatge amb mi. Llavors va ser un viatge molt, molt bonic, també, perquè van poder parlar de coses i plantejar-se coses que potser no s'havien plantejat mai, no? I al final va ser com de fet, jo pensava que s'ho prendrien una mica com malament,
31: sí.
33: I no, va ser tot el contrari, els va encantar la pel·lícula i de fet, els va fer reflexionar també a tots, no?
30: El documental, a més, jo crec que té un llenguatge molt estètic, està molt cuidat, està molt treballat, no és un documental en aquest sentit convencional, sinó que té una mirada molt, molt concreta i molt clara. El senyor Mercader, perquè el pare de la Sílvia, el Jaume Subirós li diu el senyor Mercader, que és una cosa que a mi em sobta, va morir molt jove d'un atac al cor, vull dir que, i el Jaume deia que quan va morir i ell es va fer càrrec del motel, la seva paraula és el caos, no? Han passat... És una història exitosa, finalment, però que ha tingut molts entrebancs. La Sílvia deia, jo em vaig apartar. Ella, els germans, tots hi treballen al Madrava o al motel, i la pregunta és aquesta, per què et vas voler separar?
33: Bueno, jo sí que vaig treballar-hi, allà. I vaig passar per diferents llocs, vaig ser cambrera...
30: Però no a la cuina.
33: A la cuina, no. Vaig ser cambrera, vaig estar molt a la recepció, vaig estar al bar, i de fet, treballar amb la família també és complexa, eh? Vull dir, jo tenia en aquest moment l'adolescència a sobre i també jo tenia moltes ganes de marxar, no?, i de veure el món i d'anar-me'n. I és veritat que vaig marxar i vaig continuar treballant en l'hostaleria, però fora de casa, no?, amb altra gent que eren els meus jefes i no doncs, els meus germans o el meu pare, no? I sí que és veritat que la pregunta era per què jo no vaig treballar a la cuina, no? Fent aquestes rotacions. Els meus germans el que feien quan eren molt jovenets era que anaven passant, no? Feien un mes a cada lloc. Feien doncs, la cuina, el bar, el menjador i anaven rotant per així estar una mica tot arreu. I en el meu cas és cert que es va decidir doncs, no moure'm tant, no? Llavors també me'n recordo meu pare dir-me, bueno, és que tu has d'aprendre idiomes i saps idiomes, posa't més a la recepció de cambrera, que així... Però clar, és una cosa que ell, quan jo li vaig fer aquesta pregunta, que a més aquesta pregunta li vaig fer abans de començar el documental, es va quedar mut i va pensar, ostres, què he fet, no? Perquè clar, potser si t'hagués posat aquí t'haguessis quedat. I jo li vaig dir, no, pare, tranquil, no és una qüestió de... No va d'això la cosa, no és un retret ni res. O sigui, jo tenia ganes de marxar a explorar el món i dedicar-me a altres coses, i és el

0: haguessin marxat i ja no va entrar a la cuina de la Font d'Europa ni ha estat a les cuines dels restaurants de la família Parellada, però ella ha obert el seu propi espai com fent aquest gest d'emancipar-se i fent després la tasca pionera de ser cap de cuina del seu restaurant, etcètera, etcètera, no? Però és curiós com realment no és un fenomen del mot, és un fenomen general, el fet de que bueno, mentre la cuina fos domèstica i no estés dintre del circuit comercial, la tasca, com que no té valor monetari, és una cosa que recau a les espatlles de les dones. Però quan la tasca entra dintre del circuit comercial i es monetitza i es valoritza amb diners, llavors és una feina masculina que és qui pot tenir el compte corrent al seu nom, no? És molt...
1: Això passa en totes les feines.
0: Correcte.
1: Vull dir, és el que es diu patriarcat.
0: Exactament.
1: Tal qual. Però sí que la cuina conté, no? Té moltes més contradiccions en si. Sí, perquè, bueno, perquè hi ha aquesta cuina popular, no? De fet, el documental va una mica d'això, la reflexió de fons que jo faig és aquesta, no? A través de la història de la meva família també és una història més general, universal, sí. Gairebé, no? Sobretot també de la història d'Espanya, perquè a més els meus avis són dels anys 23 i 26, per tant van passar per tota una història, no? Que a mi també m'arriba com a neta d'ells, i que per tant m'atravessa, no? I per molt que jo no comparteixi, diguéssim, la seva vida, sí que m'han arribat aquestes conseqüències, clar.
2: Una cosa que hem parlat aquí abans d'entrar, que ens hauríem de gravar a vegades abans d'entrar, però hi ha una cosa que em perturba molt, que és que aquest documental, jo no ho sabia, pot tenir data de caducitat. I jo vull que ho expliqui la Sílvia perquè, evidentment, aquest documental és molt important, les imatges d'arxiu. En aquest cas són de font footage. I això té... La gent que no ho sàpiga, quan fas un documental té un preu, les imatges d'arxiu, no? S'han de pagar. Llavors, explica'ns això. Què vol dir que aquest documental potser té data de caducitat i quan és aquesta data de caducitat?
1: Sí, és una història complexa, eh?
2: Perquè... Bueno, fes un resum.
1: O sigui, el que jo sabia és que volia fer una pel·lícula d'arxiu trobat, no? Fa un footage, al final és això, arxiu que et trobes, no? De fet, com jo ja em dedicava al documental abans d'encarar aquesta pel·lícula, ja vaig anar recopilant imatges d'arxiu que pensava, ostres, algun dia faré una pel·lícula d'arxiu sobre la meva família. Però també vaig trobar les imatges del meu avi, que de fet gran part del documental també està fet amb les imatges que ell filmava, no? Algú li va regalar una càmera i a partir de llavors hi ha filmacions. El que passa és que el meu avi, una cosa curiosa és que la cuina del motel, per exemple, no la va filmar mai. De fet, hi ha poques imatges del motel filmades per ell. Hi ha una que és que devia estar provant la càmera i fa com un barridor pel menjador i dius, ostres, mira, aquí es veu el menjador. L'única manera, no? L'altre que filmava doncs és el que filmava la gent a l'època i el que filmem nosaltres i mirem ara el nostre telèfon mòbil.
2: No? Sí.
1: Són imatges quotidianes, imatges de les vacances de la família, de les seves filles i tal, no? I això va ser el que em va transformar la mirada, la manera d'encarar aquest documental, no? Per tant, les imatges d'arxiu les vaig utilitzar, les de la meva família, les del meu avi, però també necessitava altres imatges, no? Imatges que narressin l'època, no? Imatges de cuiners, de cuina, de dones cuineres, tot això eren imatges trobades. Llavors vam fer una gran recerca d'imatges d'arxiu a Espanya, a Catalunya, a Espanya, però també a tota Europa, i clar, vam anar comprant les imatges que ens podíem permetre. Més això.
2: Sí.
1: Les imatges d'arxiu són caríssimes, les gestionen a vegades fons que no són molt fiables i altres instituts, no, de cada país, però clar, tu et demanen quants diners pots pagar, diguéssim, i llavors tens com un catàleg de pagar-los per 5, 10, 20 anys o a perpetuïtat. L'ideal seria pagar-les a perpetuïtat.
3: Clar. Però és més car, clar.
1: Clar, és més car.
2: Llavors, i en aquest cas, a veure, quant tenim de temps? quan queda?
1: Doncs mira, la pel·li es va estrenar el 2022 i nosaltres vam poder pagar algunes de les imatges fins a 10 anys.
2: 10 anys, o sigui, fins al 2032.
0: Llavors, el que s'ha d'entendre és que això no és només un documental sobre el motel Empordà, sinó que és una qüestió de país.
2: Home, totalment. A veure...
0: El que explicaves és un documental que explica la història de les famílies i de la gastronomia i de moltes altres coses que travessen la història d'aquest país i que ens interpel·la a tots. Jo crec que és patrimoni,
2: ciutadans
0: això.
2: Ciutadans de Catalunya i Generalitat.
0: Hem de fer alguna cosa.
3: Això era l'apel·lació que fèiem. Carles, que no sé si vols afegir alguna cosa, com que no et tinc davant.
4: Ho heu dit bastant tot. Jo vaig veure ja fa algun anyet aquest documental. El llibre no me l'he llegit, Sílvia, ja m'hi posaré. De tota manera, sé que la presentació va anar molt bé. Fa poc vaig estar sopant amb l'Anna Spell i vam estar parlant del tema. Quan vaig veure aquest documental, en el seu moment, a mi per professió, el format em va interessar molt. Allò, ostres, hi ha una investigació, hi ha una, que és la que has explicat, no? I ara encara s'expliquen més coses quan has explicat això de les imatges comprades. Això fa pensar que tenim un producte doncs, com el de la cuina, fresc i amb data de caducitat.

0: i que, bé...
1: és una metàfora, vols dir.
0: Sí, pot ser-ho, no? I que sí, que l'hem de preservar i tal, però per què no? A la fórmula la tenim feta. Vull dir, això ja ha quedat, ja hi és. I l'altra cosa que em va interessar era el contingut, és clar. Què expliques, no? Amb l'excusa del teu avi, el que expliques, i també en aquesta entrevista doncs, ens ha quedat ben clar, no? Però a mi em va semblar molt dur. A mi em vaig quedar com amb silenci, perquè dic, com s'ho ha agafat aquesta família, tot això, no? Mm. Com, perquè d'alguna manera a uns quants empordanesos que han marxat de l'Empordà, no per marxar-ne, vull dir, per anar-hi tornant, perquè si no, però ens havíem d'escapar i fer la nostra vida i trobar-nos a nosaltres mateixos per poder tornar a l'Empordà, no? I en aquest sentit m'hi vaig sentir com molt identificat. I veia com... Dic, ostres, aquí hi ha més enllà d'una descripció de tota una generació que s'han dedicat a treballar i a més, que passa per als homes, no per les dones, com a casa meva, i surt retratat, no? Però dic, ostres, com això els hi tires a la cara, com s'ho han agafat? Ja has dit que s'ho han agafat molt bé.
1: Sí.
0: Però,
1: sí.
0: Ostres, a mi em va semblar com molt dur i molt sincer i alhora molt bèstia per la teva part, molt valenta.
2: Moltes gràcies.
3: Saps per què és un documental exitós? Perquè més que generar preguntes, fixa't que tothom genera confessions. La gent de cop i volta expressa alguna cosa que li ha generat a ell, no? I això demostra que el documental és un èxit.
4: Però
0: quan el producte és bo, el producte parla d'altres coses més enllà d'ell mateix.
1: Una altra metàfora.
0: Perdoneu.
1: No, al contrari. Però
4: el començament de la seva mare, que jo crec que és la mare, l'àvia, la persona oculta, aquella persona... aquell personatge dins del món que té moltes coses a dir i no les ha dit, quan diu no t'ho explicaré tot o ja veurem com t'ho conto, crec que és molt significatiu dels silencis. És que és un documental on es parla, però sobretot n'hi ha molts silencis.
0: El Mediterrani silenci. Una altra metàfora. El Mediterrani silenci. Allò que no diem a les societats, al poble, a la família, allò que no diem és realment allò que passa i allò que realment vol sortir a crits.
4: I després que és un documental de molt fàcil accés, vull dir que la gent posa al cercador de Google la cuina dels homes i el troba. Vull dir que no és allò que ha d'anar a fer coses rares i plataformes i registrar-se. O sigui, que ara mateix algú pot entrar-hi, posar això i trobar-lo de seguida. I després l'última cosa que volia dir és la reivindicació de la cuina del senyor Mercader, el senyor Subirós, al Motel. Absolutament vigent, vull dir que un restaurant que té 65 anys, que va començar amb un lloc de carretera on estratègicament es va cercar molt bé el punt que on havia d'estar i per en contacte d'esta carretera que duia a França i la modernitat, aquesta oxigen, ara no està en un lloc de pas, però se segueix anant al Motel, perquè és un lloc de referència.
3: I l'autopista el converteix en lloc gastronòmic, perquè és quan han de buscar una manera de que la gent hi vagi, no?
1: Doncs escolta, avui ens hem quedat sense temps de les recomanacions, però ha sigut una taverna que trobo...
0: I tant,
1: genial. Ha sigut, ha estat molt bé amb la Sílvia Subirós com a estrella convidada. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Per acompanyar-nos. Deixem aquí la taverna, que vagi molt bé, nois.
0: Adéu.
5: Tenim carn.
6: I també peix.
5: Tenim fruita.
6: I tenim verdura.
5: Tenim amplis horaris.
6: I botigues al teu costat.
5: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
6: I estem molt a prop teu.
5: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
7: Catalunya Ràdio.
8: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
9: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
10: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
11: Sóc el Risto Mejide.
12: Sóc l'Álvaro Morte.
8: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
13: Amb tots vosaltres, Jordi González.
8: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Fel, com estàs?
14: Aquí, liat.
1: Liat, com sempre.
14: Sempre, aquí.
0: Et sento molt llunyà, Fel.
14: Sí,
15: molt lluny.
0: Posa't bé el micro.
15: Ara.
0: Home,
15: es va estava escrivint un mail i em pensava que entrava el so bé, saps? No, mans lliures.
14: Què té a veure?
15: Estava escrivint un mail i sí. tenia el micro aquí a un pam del costat i em pensava que se sentia molt bé. I no,
9: sí, està no. Molt... Ves, deixa el micròfon aquí i vés a regar el jardí mentrestant. Sí.
0: Fes les coses d'una en una. Som sí, homes, sí. saps?
1: No... Sí, sí, sí. Ai, ai, ai, ai, ai.
9: Ara te la costes massa, s'acopla.
15: No soc passió, que ho faig.
9: No, clar que ets tu, això.
15: No soc jo. Són cabrons, eh? Ara ho estan provocant ells per fer com si fos jo, saps?
0: Això, aparta el micro d'un tets, home.
1: Pel que veig el riure sorneguer del Cesc, diria que això és cosa del Cesc.
15: Ah, sí, sí, no, sí.
9: Que comences avui, és el primer dia que ho fas, això de la ràdio. És avui, el primer dia.
15: Estic instius, tu, jo, en sèrio, eh?
1: Sí, ni una, eh? Deixa'm passar ni una, eh?
15: No. L'acabada és una mica, saps? Estàs treballant pel país, fent coses pel país. Sí, intentes fer un mail cap aquí, un micro
9: aquest
15: cap
9: mail era pel país, aquest mail era pel país. A qui l'enviaves, a l'illa?
15: Federació... Mira, escolta bé qui l'enviava. Estic enviant a la Federació Catalana de Futbol.
1: Carai.
0: Cuidado.
15: Ojo. Ojo.
9: Allà n'hi ha que cobren fort, també, eh?
15: Sí. Fot 15 dies que estic intentant que em donin resposta a una cosa i no sé per què. No.
1: Hòstia, Déu, quina? Es pot saber o no? Es pot saber o no?
15: Ja us l'explicaré la setmana que ve si no em contesten, perquè m'anirem prenyant.
9: quines pilotes hem de comprar.
1: Exacte.
15: No, tant de bo fos això. Sí. Tant de bo fos això, però vaja.
0: Hi ha tema gros aquí, feixades?
15: Hi ha gent competent, espero que, suposo que entre avui i demà en duran donar resposta.
0: Home, amb aquesta apretada que acabes de fotre aquí a la ràdio.
15: Bueno, és que ens hi va la fundació que hem creat, saps?
0: Hòstia,
15: i estan dient ell, saps? I ens diuen... Bueno, ens diuen. Llavors dic, ja em si escrivint un mail, potser em fan cas.
1: I a la Renaixença, què direu? Fareu un mail?
9: A la Renaixença, avui dediquem el capítol a la llitera. No sé si heu dormit mai amb llitera.
1: Home, i tant.
9: I... Fot anys. I... Sol i a la part de dalt, sense compartir-la.
1: Exacte.
9: M'agrada. I llavors entrevistem en Jaume Carrau, que és un català, un enginyer de MotoGP, un d'aquests que, bueno, sense ells no van les motos de MotoGP.
1: Doncs tot això a la Renaixença. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
15: Adéu. No posar el micro al costat, eh?
1: Vinga.
9: Sí, ja va bé, ja.
0: Vinga.
15: Adiós.
0: Endavant amb bota.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
12: Bon dia, avui no hi és Joan Bota. Us saluda Natàlia Ramon. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i ensorren edificis sencers de Caracas i altres ciutats del nord del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha donat una primera xifra de víctimes molt provisional, 32 morts i 700 ferits.
16: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
12: Ara bé, les imatges que ens arriben i el relat de molts testimonis a les xarxes fan tema milers de víctimes.
17: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
18: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible.
19: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
12: El Servei Geològic dels Estats Units fa una primera estimació i apunta que podrien provocar entre 10.000 i 100.000 víctimes. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents. Ara ja comença a arribar la maquinària pesada, però en un primer moment eren els veïns i la policia qui buscaven entre la runa. I encara no deixem Veneçuela, Pilar García.
20: Doncs sí, perquè governs de tot el món han enviat missatges de solidaritat amb Veneçuela i han anunciat l'enviament d'ajuda. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha escrit a la seva xarxa social la predisposició a donar assistència i ha dit textualment que farà costat als nous i meravellosos amics, en referència al canvi de govern motivat per la seva intervenció.
12: I la comunitat veneçolana a Barcelona continua pendent de l'evolució de la situació al seu país. Al llarg del matí, diversos ciutadans s'han acostat al consulat de Venezuela. Fins allà s'hi ha desplaçat la nostra periodista, Montse Poblet. Bon dia.
4: Bon dia. Dia estrany al consulat veneçolà a Barcelona, on es manté l'activitat normal, però tothom té al cap el que acaba de passar al país. A la cua d'entrada hem trobat ciutadans de Caracas, com la d'Eglis, preocupadíssims per la situació dels seus familiars i per l'estat en què els terratrèmols han deixat les seves cases.
21: Família, pues esta mañana casi que no han podido dormir. Bajan, suben del edificio a cada rato. Están muy nerviosos, no pueden dormir, no han podido dormir toda la noche. Mi casa se partió todos.
4: De moment, des del consulat, cap comunicat ni tampoc informació sobre possibles accions de suport impulsades des de Barcelona, on es calcula que viuen uns 17.000 veneçolans, 50.000 si contem tots els que hi ha censats a la demarcació. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
20: L'exministre socialista José Luis Ábalos denuncia que ha estat víctima d'un judici polític i critica que estava predeterminada la seva condemna de 24 anys de presó. Ábalos ha trencat el silenci en un àudio a la cadena SER, on critica la recompensa a l'empresari Víctor de Aldama i que la justícia hagi premiat un delator sense corroborar si diu la veritat.
22: Com que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción.
12: Coincidint amb les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units, el preu del petroli ha anat caient i avui s'ha situat a nivells similars als que tenia just abans que comencés el conflicte bèl·lic. El barril de Brent, el que és de referència a Europa, cotitza aquest matí a uns $72, el mateix preu que tenia el 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran. Els mercats es mostren avui optimistes sobre les converses de pau i sobre alguns dels passos que s'han fet per la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament temporal de les restriccions al petroli iranià. Durant el conflicte, a finals d'abril, el preu del petroli del barril Brent havia superat els $125 per barril. I als esports, Montse Raya.
23: El Barça de bàsquet suma la tercera temporada sense títols després de perdre ahir la final de la CB contra València, 84-108, al quart partit, per 3 victòries a 1. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual marxa i també pleguen Jan Vesely, que es retira, i no continuaran Billy Hernán Gómez, La Provítola i Satoransky. El Mundial de Futbol de matinada, classificació històrica de Mèxic per als 16ens de final. Suma 9 punts després de guanyar 3-0 la República Txeca, que ha quedat eliminada. Neymar torna a jugar amb el Brasil, que goleja Escòcia 0-3 amb 2 gols de Vinícius. El mateix grup, Marroc 4, Haití 2. I Sud-àfrica aconsegueix també fer una història en classificar-se per primer cop per a una eliminatòria d'un Mundial després de guanyar 1-0 Corea del Sud. Segona oportunitat per al Barça de futbol sala per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes juguen a la pista del Pozo Múrcia, el quart partit de la final, que per ara dominen per 2 victòries a 1. A partit a 8:15 del vespre i en directe per Esport 3. I en tenis, Marina Bassols disputarà aquest migdia la tercera i última ronda prèvia del torneig de Wimbledon. La tenista de Blanes s'enfrontarà a la nord-americana Robin Montgomery després de superar la xinesa Wang Shi.
11: Fins aquí les notícies.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
24: Considerte en principio.

0: metres a 25.
1: Doncs sí que fa calor, sí. Jordi González, com estàs?
2: Massa calor, trobo.
1: Com ho portes, anava a dir. Sí, eh?
2: Horrorós, horrorós.
1: Sí.
2: Horrorós i encara som al juny.
1: I som al juny.
2: Escolta.
1: Farà llarg, això.
2: Sí, es farà llarg.
1: Farà llarg. Tu has de portar bé la calor en general o en general...
2: No, jo sí, perquè dormo amb aire condicionat.
1: Sí.
2: Treballo amb aire condicionat, condueixo amb aire condicionat, és a dir, tot el dia estic sotmès
1: sí.
2: a l'aire condicionat.
1: Sí.
2: Però quan surto del taxi a la ràdio, per exemple, aquest,
1: oh,
2: aquest tram...
1: És tremendo.
2: Tremendo, tremendo.
1: I de prendre el sol, ets de prendre el sol o no?
2: Ja no.
1: Ja no,
2: jo quan era més jove i volia presumir més de no sé què, però bueno, quan és més moreno... Sí, ara ja no.
1: Sí.
2: No, no. A la platja no hi vaig, per exemple... Però tinc la sort que tinc amics que tenen pasta i tenen iats, tenen iots.
1: Caram!
2: Sí, s'han de tenir amics amb iots.
1: No, i... És bona aquesta frase. S'han de tenir amics amb iots.
2: Sí. Tenir-te un iot, no.
1: No, això no.
2: Rotllo. Però tenir amics que en tenen, sí.
1: Veus?
2: Tant en tant surts a... no? Alta mar. Però jo, abans que m'ho preguntis, em poso protecció 50.
1: 50, eh?
2: 50, que és gairebé portar un impermeable. Perquè, esclar, em diràs tu...
1: Sí.
2: 50, perquè... Són tants anys que els dermatòlegs ens han renyat per prendre el sol sense protecció, o és més, durant una època, amb cremes que potenciaven el bronzejat, com per exemple la crema de pastanaga.
1: Home, i tant.
2: O una que es deia de la vaca.
1: Sí.
2: Que no sé què era, no sé exactament quina part
1: sí.
2: de la vaca era,
1: sí.
2: Que et posava moreno.
1: Sí.
2: Tu?
1: Jo no em veus.
2: Jo
1: amb, veig, amb lo blanquet
2: sí.
1: que soc, jo
2: sí,
1: no.
2: Una mica blanc nuclear.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, jo sóc poc de prendre el sol. Sóc poc de prendre el sol. En fi, avui volíem parlar de prendre el sol, volíem parlar de com tenir cura de la pell, de la protecció que deia el Jordi, i ens acompanya el dermatòleg, divulgador i professor de dermatologia a la Universitat Internacional de Catalunya, el doctor Ramon Grimal. Doctor Grimal, com estem? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: És el que deia el Jordi, eh? És a dir, mira que fa anys que ho diuen, eh? Ara potser ho començarem a fer una mica millor que anys enrere?
4: Jo crec que hi ha una lluita amb això que deia el Jordi, no? De que l'estètica social en el nostre entorn, al revés del que passa en els orientals, s'associa a fer bona cara amb haver pres una mica el sol, que en allà doncs, és al revés. No? Una dona coreana diu, hòstia, que maca que estàs, immaculada, amb la pell blanca, sense una taca, perquè tota la vida t'has portat així de bé. No? I aquí, si arribes al setembre, i això, aquesta broma que feies tu, no?
1: Sí.
4: Diu, Òscar, mira quin color de llet que tinc. No? Aquí
1: sí, sí.
4: ens autocritiquem estúpidament, com diu, on vas sense un cigarro a la boca? No? Què et passa? No? És una mica d'absurditat social, però costa molt lluitar contra això, perquè fins i tot nosaltres, jo com a dermatòleg, em miro al mirall i també, encara que no vulgui, m'agrada més la meva imatge si m'ha tocat una mica el sol perquè he anat a fer una excursió a la muntanya, que si no, que és una absurditat perquè sé els efectes nocius. Però hi ha aquesta cosa tan social que associem el benestar amb el lleure, amb l'estona, amb una mica del plaer del sol, que és quasi impossible d'anar-hi en contra.
2: Perquè, doctor, el fet d'associar fa 200 anys, a la classe aristocràtica, a la classe més benestant, amb la sang blava, era perquè, esclar, ells no prenien el sol i se'ls notava el color de les venes.
4: Exactament.
2: És així, oi?
4: Exactament. És a dir, lo de la sang blava només era això. Els pagesos estaven a l'aire lliure i rebien el sol i la pell se'ls enfosquia i els senyors estaven a dintre del castell i tenien la pell de color blanc i transparentava una mica el color de la sang, que per l'efecte Tyndall no es veu vermell, sinó que es veu blau.
2: Que es veu blau. Per l'efecte què ha dit?
4: Tyndall. És una mica el que et passa quan estàs al iot amb els teus amics, al
2: sí.
4: mar, el veus blau, però no perquè sigui blau.
2: No.
4: És el mateix efecte.
2: Va, d'acord.
1: Efecte Tyndall, es diu això?
4: Sí, és l'efecte Tyndall.
2: No, Tinder no.
1: Efecte Tyndall és una altra cosa. Tyndall és una altra cosa. Doncs va, escolta, volem parlar de tenir cura de la pell, de què hem de fer, de què no hem de fer. 93-201-7474, 93-201-7474. Consultes que també hem animat a la gent que ens enviï, si volien, amb notes de veu, com per exemple aquesta.
5: Bon dia. Últimament, amb aquesta calor que fa, m'he acostumat a dur sempre a la bossa un d'aquells sprays o polvoritzadors refrescants per la pell. És aconsellable fer-lo servir o les gotes poden fer efecte lupa amb el sol i cremar-me la pell? Merci.
4: Carai, és una pregunta dificilota aquesta. Si és només aigua, en un principi és difícil de que et pugui perjudicar. És difícil. Quan et dius un espai refrescant, no sé si realment et refereixes només a una aigua termal o alguna altra cosa. En un principi, per fer efecte lupa, hauries d'estar bastant més remullat, no? Per tant, jo crec que ho pots fer-ho tranquil·lament, que no et passarà res.
1: Aquesta protecció 50, que deia el Jordi, és la recomanable? Quan un pren el sol una estona allargada, diguem-ne?
4: L'estona llargueta ja no m'ha agradat tant.
1: Ja no tant, eh?
4: El primer tros sí. m'ha agradat més, no? Jo diria que depèn molt del tipus de pell que tenim. Hi ha un... intentem posar normes per tothom perquè és més fàcil, però evidentment no som tots iguals. Si vostè té els cabells negres, té els ulls marrons, té una pell més o menys adequada per viure en un clima mediterrani, potser no necessita protegir-se tant. En canvi, si vostè està fora del seu entorn, rosset, pèl roig, ulls blaus, ulls verds, pell blanca, moltes pigues...
2: 5 anys, 6 anys...
4: Si ets més jovenet, pitjor... És a dir, et tocaria viure a Noruega i no viure en el Mediterrani, no? I llavors, si vius aquí, aquí sí que has de ser molt estricte, no? Jo aquest dimarts visitava una noia al despatx, 32 anys, roseta, uns ulls preciosos verds, però amb 32 anys ja tenia el primer càncer de pell, no? Que el càncer de pell sabeu que és una cosa acumulativa i normalment els dermatòlegs els veiem a persones que passen de la 60a, no? Amb 32 el primer càncer. Per què? Perquè tenia una pell totalment inadequada a viure aquí. I ella lluitava contra aquest seu color que no li agradava, intentava irradiar-se al màxim cada estiu, que no ho aconseguia mai, perquè només aconseguia cremar-se, no? Però cada estiu intentava torrar-se al sol per canviar aquest color que ella trobava més atractiu, un color més fosc que el seu pàl·lid, no? I això li ha suposat aquest problema. Per tant, si vostè és una mica, entre cometes, agitanat, que no es pot dir a la ràdio això, no? Però si és una mica agitanat, doncs faci una mica el que vulgui, no cal que es gasti pasta amb una protecció 50, perquè probablement no li passi factura, però si té una pell molt delicada, els ulls clars, és rosset, doncs vigili molt, protecció 50, i reaplicar-la cada 2 hores, i a més, si pot, gorra, barret, samarreta, que també l'ajudarà a patir menys.
1: Déu-n'hi-do. Una cosa, ha dit que el càncer és acumulatiu?
4: Correcte.
1: Què vol dir?
4: Això vol dir que un pagès o un pescador que no s'ha cremat a la seva vida té molt més perill de desenvolupar un càncer de pell per radiació acumulada que no pas un oficinista, doncs, que el conviden a fer una passejada en barca o va un dia a la setmana doncs, a la platja a prendre el sol, no? Per això aquesta estupidesa d'aquell futbolista que deia que hem de tenir la durícia solar o el call solar, que diem en català, això és una salvatjada perquè la radiació solar és acumulativa, el dany és acumulatiu, no depèn de les cremades, sinó de quantes hores has sumat al llarg de la vida. Per això, no ho sé, a les natges, jo que porto doncs, 35 anys traient càncer de pell a la gent, no li he tret mai a ningú. No tenim prous vacances com perquè el cul acumuli, els que foten el cul al sol a la platja, no? Acumuli prou radiació, el càncer de pell...
2: Vol dir que hi ha molts nudistes?
4: No, no, que no arribem, que no arribem a veure'n anar a les natges.
2: Val. Sí, pensava que no duraven a l'abast 10 paracurs.
4: No, al revés.
1: Al contrari.
4: La majoria els veiem anar a la cara, anar a l'escot, anar a les mans, a les zones on a diari ens toca el sol, encara que allà no ens cremem mai.
2: Acabem de passar el solstici.
4: Correcte.
2: Val. Ara per ara, doctor, quina és la millor hora per anar a la platja? Per broncejar-se i no cremar-se.
4: Ui, és una pregunta que al dermatòleg no li agrada.
2: Bueno, però a mi m'interessa.
4: És a dir, demanar permís al dermatòleg per anar a la platja, doncs una mica...
2: Digui'm la millor hora per això, per agafar una mica de bronzo sense posar en perill la pell.
4: Jo diria que això és quasi impossible. És a dir, la radiació segura és com si em diguessis quin tipus d'alcohol em compro que no em faci mal. Jo et diré, l'alcohol per la salut no és adequat.
2: Yeah.
4: Llavors, si tu et fa feliç, dius, jo és que una cerveseta amb els amics me la puc prendre, no? Jo et diré, fes el que vulguis, però tu em demanes, és saludable? Jo et diré, no. Però per la teva vida social o per la teva felicitat, anar una estona a la platja, si pot ser fora de les hores de màxima radiació, per tant, si em demanes això, et diré abans de les 11 o després de les 5 de la tarda, doncs si això et fa més feliç, fes-ho. Però el que és més saludable, no m'atreviria a dir que això és així.
1: 93-201-7474, 93-201-7474. Alba, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Endavant.
0: Mira, jo sóc de les que té la pell blanqueta, que comentava fa un moment el doctor. Llavors tinc moltes pigues, més a l'estiu, i sobretot era saber si me les havia de protegir d'alguna forma especial i també quan està alerta d'algunes de noves que em puguen sortir.
4: Molt bé, és molt bona pregunta. I aquest error moltes persones el cometen de posar crema de protecció solar sobre les pigues. En general això no té massa sentit perquè la piga en si ja és una mica més fosqueta, per tant té una mica més de protecció, però que sí que les persones amb moltes pigues tenen més perill de tenir un càncer de pell. Per tant, una persona amb pigues s'ha de protegir la pell, no la piga, perquè té un risc més alt de desenvolupar un càncer de pell i probablement no li sortirà, si li surt, a sobre d'una piga, sinó que serà una piga nova. Per tant, aquesta segona pregunta que feia és molt adequada. El més important és detectar noves pigues o noves taques o noves bonys que puguin sortir al damunt de la pell, que el càncer de pell moltes vegades doncs, agafa aquest aspecte.
1: Alba, moltíssimes gràcies.
0: Vale, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, que vagi molt bé. Xavi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Endavant, Xavi.
3: Sí, trucava, tot i que ja m'imagino que em diràs si no vaig a la platja millor i si no em toca el sol millor i tot. Això ja hi compta, eh? Però igualment. Banyats, anem d'hora al matí. Som dels jubilats que anem d'hora al matí, molt d'hora. Però cada vegada veus més anar amb samarreta. O sigui, cal banyar-se amb samarreta? La samarreta serveix d'alguna cosa o només pel moment que estàs fora o la samarreta res de res?
4: A veure,
3: o depèn del tipus de samarreta?
4: És una pregunta boníssima, m'agrada molt, m'encanta. Jo diria que les marques de crema solar, els laboratoris que es foten les botes venent litros de crema, han aconseguit colar un gol en el món mèdic, que és vostè despullis per protegir-se amb crema. Això és un disbarat. El pagès de tota la vida treballava tot l'estiu amb màniga llarga, amb pantalons
3: llarga
4: i amb un gran barret de palla, no? I no necessitava gastar ni un duro amb cremes de protecció solar. Vull dir que el tema de la protecció 50, si tu portes màniga llarga i un barret, no et cal per res. Això ho hem de traslladar en el nostre lleure. Doncs, bueno, doncs si t'agrada córrer per la muntanya, doncs no corris amb tirants, no? Corre amb les espatlles protegides. I si estàs a la platja, depèn del tipus de pell que tinguis. Si ets una persona, això que dèiem, ulls verds, ulls blaus, roseta, pèl roja, sí, banya't amb la samarreta posada, perquè mentre t'estàs banyant, t'estàs irradiant l'esquena i tens una pell inadequada per estar al Mediterrani. Tens una pell per banyar-te en un fiord a Noruega, que estaràs poca estona, que et pelaràs de fred, no? Per tant, la samarreta te la pots deixar posada si realment tens una pell delicada. Si ets una persona adequada en aquí, els foscos, cabells foscos i una pell més o menys moreneta, doncs potser és una mica una absurditat, tot i que hi ha moltes meduses i la samarreta no només evita la radiació solar, sinó que evita les picades de medusa. Per tant, potser, sobretot aquest és un argument molt bo per als que teniu canalla, no? Ostres, que el nen no es vol posar la samarreta. Sí. Posa-li i avisa'l que amb això evitarà doncs, les picades de medusa i, a més, no els traç allà untant-lo, fotent-li un producte químic que queda arrebossat després amb la sorra, que te'n descuides trossos. És a dir, té moltes avantatges la roba com a sistema de protecció solar. Moltes.
1: Xavi, moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, gràcies. Doctor,
1: una abraçada.
2: I els tuaregs, que fa 800 anys que van tapats de cap a peus perquè viuen sota el sol.
4: Fantàstic, sí, sí, realment aquest és el sistema intel·ligent que s'ha fet sempre, protegir-se del sol amb roba. Realment els països, a més, la gent que associem, ara ve el bon temps, ens hem de treure la roba per no passar calor, això no és del tot cert. No. Hi ha robes que realment eviten més la calor que no pas notar el sol directament a la pell. Tant si jo em poso una roba blanca, una mica espaiosa, una bona camisa de lli o una camisa de cotó ample, puc estar molt més fresc que no pas anant amb tirantets i que el sol em toqui al damunt de la pell.
2: Puc fer una pregunta una mica frívola?
4: I tant.
2: Sí, miri. A mi em va dir una vegada un cirurgià mèdic, un cirurgià estètic, vull dir. Sí. He dormit poc aquesta nit i vaig una mica... Em va dir que si em quedés només una miqueta de crema solar de protecció, me la posés a les mans. Que si ve de triar un lloc on posar-la, fos a les mans. Per què? Es veu que els metges podeu operar-ho tot, menys les mans. Les mans delaten l'edat sempre. No hi ha cap tècnica que aconsegueixi que unes mans de 70 anys aparentin de 40. La pregunta és frívola.
4: No, està bé, és molt adequada. És a dir, podríem parlar de dos aspectes del sol. El que més ens preocupa als dermatòlegs és el càncer de pell, però el que preocupa molta gent és l'envelliment solar. Mm-hmm. Diríem que les persones no tenim l'edat a la pell marcada pels anys que tenim, sinó per les hores de sol que hem rebut. Per això, als 60 anys, la nostra cara té moltes més taques que les nostres natges, on pel carrer anem normalment vestits. Però les dues pells tenen 60 anys. Llavors, quines són les dues pells que més envelleixen? Les mans i la cara, que en la nostra cultura, normalment, doncs no anem amb guants pel carrer, no anem amb burca i no acostumem a anar amb masses gorres ni masses barrets, no? Els làsers per treure taques, curiosament, funcionen a l'escot, a les mans i a la cara d'una manera semblant. Però és cert que no hi ha tècniques d'estirament

de la pell que ses barrets, no? Els làsers per treure taques, curiosament, funcionen a l'escot, a les mans i a la cara d'una manera semblant. Però és cert que no hi ha tècniques d'estirament

0: làsers per treure taques, curiosament, funcionen a l'escot, a les mans i a la cara d'una manera semblant. Però és cert que no hi ha tècniques d'estirament de la pell que sí que es poden aplicar en la mateixa. Llavors són cremes una mica més cares, xampús una mica més cars, i la gent associen que són més benignes, no? Que són més...
1: No faran sostenibles.
0: Tan... Sí, no faran tan mal, no? I llavors la gent es posa en aquests productes, però realment el que marca la protecció és el número de la crema i no si és per un nen o per un adult.
2: 93-201-7474. Mercè, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Endavant, escoltem.
3: Mira, jo volia fer una consulta en relació a cicatrius i a potser taques així que estiguin més recents a la pell, per curar-les durant l'estiu, si m'hi pot tocar a la piscina, a la platja...
2: Les cicatrius.
0: Si t'hi pot tocar la piscina, que sí, que t'hi toqui, però el sol més val que no t'hi toqui. És a dir, les cicatrius els hi falta normalment una capa de pell de protecció. I això fa que si toca el sol al damunt d'una cicatriu, normalment la cicatriu pigmentarà. Per això aconsellem a no fer mai cirurgia optativa o voluntària en aquesta època de l'any, perquè hauràs de vigilar molt. Llavors hi ha aquests pegats de silicona, o t'hi pots posar doncs, al damunt una tirita, o t'hi pots posar, doncs, hi ha aquests estics de protecció solar que van molt bé pels llavis, que els fan una mica més grossos, ideals per cicatriu. I llavors et pintes la cicatriu amb una crema de protecció solar que és més pastosa, que seria un estic, i llavors sempre la tens protegida. El risc de la cicatriu només és que s'enfosqueixi si li toca el sol.
2: Mercè,
4: d'acord?
2: Moltíssimes gràcies. A tu.
3: Adéu.
1: I les cremes autobronzejadores?
0: Sí, és una pregunta bona, aquesta. Podríem dir que tenen productes químics que no serien el millor del món, però poden estalviar que la persona s'exposi al sol. Llavors, sobretot, estic parlant de bronzejadors sense sol. Aquestes cremes que contenen hidroxiacetona, allò que tu poses a casa, et pintes les cames i les cames agafen un to una mica ataronjat, no aconsegueixes el moreno perfecte.
1: No.
0: Però és cert que si aquella persona, com aquesta xinesa que veiem, que s'ha maquillat tant, si ella així de maquillada...
1: No necessita... Tu parles d'una xinesa que surt una, de les 24 teles que tenim
2: aquí. Una presentadora de la CNN. Sí,
0: creu, sí. És que la tinc aquí davant i em distreia tan pintadeta aquesta noia, no? Si un per
1: sembla, estar... sembla una mandarina, realment.
0: Una mica sí.
1: No una xinesa mandarina, no. Una mandarina fruita.
0: Del color. És a dir, si un, el fet de pintar-se tant amb maquillatge com amb cremes de bronzejat sense sol li evita posar-se al sol, doncs això és saludable. El que no és saludable és posar-se una crema per potenciar l'efecte del sol, que és una mica el que deies tu, Jordi, a l'inici de l'entrevista, no? És a dir, ens posàvem cremes doncs, de pastanaga, feien la crema de la vaca, que eren cremes que buscaven que amb menys estona jo aconseguís més efecte, que és exactament el contrari al que busquem, no? Vull dir, quina ginebra em puc prendre perquè em pugi a tope en 5 minuts? No, home, no, busco un alcohol, si has de beure, doncs que sigui el menys tòxic possible i que et pugi a poc a poc, no? Si pot ser de qualitat.
2: Núria, de Barcelona, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Escoltem.
5: Sí, gràcies. Jo estic escoltant amb molta atenció al doctor i com, bueno, la seva especialitat és la dermatologia, oi?
1: Sí.
5: Doncs veig que està molt enfocat, tot el que diu, en molt sentit, al protegir la pell. Però jo voldria preguntar, si ens protegim de prendre el sol, llavors estaríem bloquejant la síntesi de vitamina D natural, la que sintetitza el nostre cos de forma natural, si no ens suplementem? Pregunto.
0: Sí, és una pregunta molt adequada. Efectivament, com molt bé has intuït, la visió del traumatòleg o del reumatòleg i la visió del dermatòleg, doncs de vegades no coincideixen. Jo podria dir, doncs, si jo fos un dietista, doncs surt a córrer cada dia 2 hores, i si fos un traumatòleg et diria, doncs els teus genolls potser no aguantaran, no? Per tant, per cremar calories corre molt, però potser protegeix els teus genolls. 2 metges tindrien 2 visions diferents. Diríem que la persona que té una pell adequada en el clima que viu, la mica de sol que li toca només anant pel carrer 5 minuts, una miqueta a les mans, a la cara, en té prou per sintetitzar la vitamina D que necessita. I en el cas que no sigui així, doncs evidentment hi ha fonts de vitamina D molt més saludables que la radiació solar que pot provocar càncer de pell. És com si jo, és que per estar content, doncs necessito doncs, prendre'm un xupito. Bueno, doncs hi ha altres maneres de buscar la felicitat que no sigui a través d'una cosa que et pot cascar el fetge. No, jo per dormir, si no em faig un canut, no dormo bé, no? Home, està bé, però potser busquem una manera que funcioni més bé, no? Per tant, suplementar vitamina D, si és necessari, que en molts casos no ho és vivint en el clima que vivim, sempre és molt més saludable i la vitamina D és baratíssima, baratíssima com a suplement, que no pas
4: aconseguir-la amb una

0: radiació solar que acaba perjudicant a la teva salut.
1: Núria, moltíssimes gràcies.
2: S'hauria de protegir el cabell?
0: També és una pregunta molt bona. Podríem dir que les persones amb els cabells molt fins tenen un risc molt més alt de tenir càncer de pell a la closca, i de fet a la closca els homes calbs tenen càncer i els homes que tenim la sort de conservar els cabells no n'hi tenim. Llavors el que té aquella fase de cabells esclarissats seria ideal que es protegeix. Moltes noies que van amb aquest pentinat amb la clenxa, doncs es cremen la clenxa i ho noten. I les mares, jo si encara hi soc a temps, i els pares, ara aquesta època de l'any, no feu allò d'afaitar el cap de les vostres criatures ara que ve l'estiu, perquè així ens estalviem feina, perquè portar els cabells rapats a la closca dels nens fa que es cremin la closca. I si llavors aquests nens, quan són adults, resulta que són calvets, doncs el risc de tenir càncer de pell a closca augmenta. Per tant, deixeu els cabells llargs o llarguets en els nens, no cal que hagueu d'estar allà pentinant amb trenes, però no té sentit passar la màquina per al cap de les criatures a aquesta època de l'any.
1: Vinga, encara alguna consulta més, hem d'anar acabant, però vaja, en tenim moltes. Una altra, Núria, de Sant Hipòlit, aquesta ens truca. Núria!
3: Hola, bon dia.
1: Endavant.
3: Mira, volia fer una pregunta al doctor. El meu fill té 19 anys i des de... Bueno, fa molt temps que ha tingut aquell acné tan, tan sever. I està fent un tractament amb una medicació que és forta i que ha de fer analítiques de sang.
1: Sí.
3: Ara a l'estiu ja han dit que descansi per al setembre tornar-hi. Vull demanar quin consell em dona de cara a l'estiu. A prendre el sol, posar-se crema, no posar-se'n, perquè ara l'acné ha desaparegut, però com està encara en tractament per tornar-hi al setembre, no sé què li haig d'aconsellar. Gràcies.
0: Bueno, jo diria vostè, faci de mare i deixi el metge que li faci els consells al seu fill, que imagino que ja una mica ja li haurà fet. Això és un derivat de l'àcid retinoid, es diu isotretinoïna, abans es deia roacutan, i és un medicament que realment l'utilitzem molt, però és fototòxic. Per tant, normalment intentem no donar-lo durant l'estiu perquè augmenta la sensibilitat de la pell al sol. Si el metge li ha aconsellat de fer una pausa durant l'estiu, en un principi, si té una pell adequada per viure en un clima mediterrani, pot fer vida més o menys normal com havia fet els altres anys. Per tant, protegir-se del sol d'una manera intel·ligent. I jo diria, si té tendència acneica, aquest és un altre error també habitual, que no es posi productes greixosos de protecció solar a la cara, perquè això pot empitjorar la seva tendència acneica i que busqui més aviat gels, locions o sprays, que aquests no tenen greixos i no pot perjudicar que al setembre faci una rebrotada de grans per culpa dels productes de protecció solar. Vull dir que de vegades més val ser prudent, aplicar-se poques putingues i estar poca estona al sol, que no pas estar molta estona i fotre-s'hi moltes putingues que t'acaben perjudicant altres coses.
1: Núria, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
1: Vinga, i una més. Maria Teresa, de Manlleu. Endavant.
4: Hola, bon dia. No sé si s'ha consultat això perquè fa poc que m'hi he afegit. Jo volia saber aquests protectors solars que en diuen minerals o inorgànics, que, en contraposició dels clàssics químics. A veure, hi ha... Quina diferència hi ha, si són més aconsellables que no pas aquests químics, perquè havia llegit o, si, o sentit a dir com si fossin perjudicials que passen a la sang, no sé què hi ha de veritat o no amb tot això.
0: És una pregunta també molt adequada. Diríem que, resumint molt, hi hauria dos tipus de protectors solars, els físics i els químics. Els físics cosmèticament són molt més agradables, perdó, els químics són molt més agradables perquè penetren a la pell i no es veuen, i en canvi els protectors físics porten partícules de titani i d'alumini i queden al damunt de la pell, provoquen una barrera visible a fora de la pell, com si jo estic a dintre casa, doncs els totxos no deixen passar la radiació. Doncs això seria com si em posés una mena de ciment a sobre de la pell perquè no passés la radiació. D'entrada es creia que aquest era molt més saludable que el químic, i sobretot amb nens aconsellàvem això, perquè no hi ha producte químic que s'absorbeixi, queda a fora de la pell. Però com vostè molt bé ha llegit o ha escoltat, s'ha trobat que algunes d'aquestes nanopartícules, perquè siguin més cosmètics, els fabricants què fan? Trinxen aquest titani i aquest alumini tan petitó, que acaba no quedant només a fora, sinó que té una part d'absorció. Hi va haver un article de l'Acadèmia Americana de Dermatologia l'any passat, on es va veure que una mare embarassada en la placenta tenia restes de titani per als protectors solars que s'havia posat, pensant-se que eren totalment segurs, no? Encara no hem trobat si això pot fer mal o no, en aquest cas, a la criatura d'aquella mare o a la nostra salut. Però el que és segur és que no hauria de passar a la sang, i sí que també passen a la sang. Per tant, aquell consell que deien d'entrada del pagès, la roba no té productes químics, no té titani, no té alumini, no gastes quartos, no caduca, no contamina, no generes envasos de plàstics, i té moltes avantatges sobre les cremes de protecció solar.
2: Freddy, et proposo...
1: Sí, però deixem que acomiadi la Maritresa. Maritresa, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
4: Val, perquè bon anava dia. A dir, les cremes, esclar, per un cantó protegeixen, però per l'altre també poden perjudicar, sí, en part, no?
2: Com gairebé tot.
1: Maria Teresa, gràcies, una abraçada.
4: Gràcies,
2: Adéu. Val, et proposo bon fundar una associació...
1: Sí?
2: En pro de la palidesa. Posem de moda la palidesa.
0: M'agrada.
2: Sí, mira, ens tallaran la balena
1: a
2: tots els xiringuitos i hotels de la costa.
1: Sí.
2: Però, escolta, des de la ràdio, des de la tele...
1: Tot arreu.
2: Clar, promoguem la palidesa.
0: Va haver-hi un moment que algunes models desfilaven pàlides, però allò s'associava amb una mena de tipus de gent anorèxica, que és una mica al límit, i es va buscar de canviar aquesta estètica.
2: No, però el nostre club serà de gent sana.
0: Gent sana, que
1: però pàlida.
0: No,
2: pàlida.
0: M'agrada, molt saludable.
2: També, no?
1: Doctor Grimal, moltíssimes gràcies.
0: Ha estat un plaer, gràcies a vosaltres.
1: Jordi,
0: bon dia. Bon dia.
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
7: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
5: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
6: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
5: Entrades a teatrepoliorama.com.
8: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
9: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
10: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
11: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
10: D'altres temen el retorn del feixisme.
12: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político-social que se va extendiendo.
10: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
13: Ja disponible a la plataforma Trescat.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
16: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
15: Que maco.
17: I el com si fos ahir seria internacional.
16: Exacte.
17: No?
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
19: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
20: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
21: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
22: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
21: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
23: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
24: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
24: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
26: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
27: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
28: Guala!
26: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
29: L'Angie Ange.
30: Ho veus?
31: Què?
30: L'Angie Ange.
0: Això és molt nostre. Molt. Tan nostre com dir...
1: Posarem llum.
2: A la foscor.
1: O com dir...
0: Aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
0: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
4: Sou molt bona gent!
5: Xxt, silenci.
6: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
0: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
0: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
0: Molt nostre.
28: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero maldecaps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions del Corte Inglés Ponès a la botiga web i app.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
30: La cançó pendent.

0: Miralles, què em portes?
1: Què dius, Freddy?
0: Com sona, això?
1: Ah, sona bé, no?
0: Molt bé,
1: una bona rumba catalana.
0: Que bé.
2: Mira l'alegria del Jovany.
1: Ah, si us fixeu, els grups catalans es van fent cops de colze a veure qui acaba guanyant aquesta cursa per ser cançó de l'estiu.
3: Per ser
1: una nova Marina Estamorena, un nou Coti Coti. Doncs aquestes són maresmencs. De fet, són amics dels Tiets, es diuen Dani Six i Iskit. Sonen?
0: Sonen? Jo t'anava a dir que eren els Tiets, jo em pensava que eren els Tiets.
4: No, són amics.
1: No, són escola Tiets maresmenca. Què dius?
4: Que sona tot igual.
1: Digue-ho.
4: Perdó, no.
0: Què vas, de crític musical, ara? Si no, tu t'agrada la Taylor Swift, home.
4: I quin problema hi ha?
3: Hombre...
4: Uns quants.
0: Un moment. Ara has derrapat, Joel. Con la iglesia hemos topado.
4: No, ara has derrapat.
3: Tenem aquí a un swifter.
1: Exacte. Que s'aturi el temps. Es diu la cançó, que ja ho sabeu, eh? A l'estiu cal no saber a quina hora vius. Està tranquil per la vida.
0: Sí, senyor.
1: I si són les 3 de la tarda o les 6 del matí,
0: és igual.
2: Llavors vine a treballar.
1: Jo no vindré.
0: Si fas un programa de ràdio, és complicat.
1: No ho farem. Adéu.
2: Gràcies, Miralles. Que s'aturi el
5: temps. Molt bon dia. Soc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent? No m'agraden aquestes arabelles, ni aquests petardos, ni no m'agrada aquesta festa, especialment no m'agrada.
6: Bueno, jo només demanaria una mica d'alegria, eh?
5: Pues no, que poc em coneixes, de veritat, després de tants anys.
6: Un dia veurem que li entreguen la creu de Sant Jordi.
5: Això esperem. És una sensació que no es pot explicar.
6: Vinga, adéu.
5: Ai, Déu meu.
2: L'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Xavi Espinosa, Carla Roig. Bon dia!
7: Bon dia!
2: Recordeu que ja podeu trucar al 93-201-7474 si voleu optar a participar al concurs dels divendres, on podreu guanyar fins a 200 euros. A més de la cantimplora del 3CAT, que aquesta serà vostra, només encertant la primera de les dues preguntes que té preparades el Joel. Quins temes ens queden pendents, Jovany?
0: Doncs uns quants temes ens queden pendents, Freddy, perquè hem passat coses al món i les hem de comentar en aquest espai.
1: Les hem de comentar amb rigor, eh?
4: Ja, perdó, sí. Ja ha marxat el senyor de les neveres.
1: Què diu ara?
4: El senyor que sap com tens que guardar les coses que et menges de la nevera.
1: Sí, home, ja fa estona que és...
4: Joder. Tenia moltes...
0: No, joder, Sergi. No.
4: Puta merda. Joder.
2: Estem en horari protegit.
4: És que tenia moltes preguntes per fer-li.
2: Ah, sí?
0: Preguntes.
4: Sí, moltes.
1: Segurament són tan estúpides que te les podem contestar nosaltres.
4: Per exemple, mira, jo sempre tinc llaunes de Fanta de taronja d'una marca que no podem dir.
2: Bueno, ja l'has dit,
0: Fanta.
2: Acabes de dir Fanta,
0: si t'hi fixes...
4: Ah, bueno. I, per exemple, jo li dic a la mama, compra'm un pack de Fanta, sisplau, quan vagis a comprar, perquè a mi m'agraden les Fantes.
0: Sí, ja ho hem detectat.
4: I després, quan arriba al súper, m'agrada molt anar a rebre a la mama a la porta de casa, molt content.
0: Sí.
4: O sigui, pensa que només sentir que treu les claus de la porta, jo ja la sento i surto disparat cap a la porta.
0: Sí, talment com faria un gos, Sergi.
4: I només que entra...
0: Movent la cua.
4: Busco a dintre les bosses per veure el que porta i quan trobo el pack de Fantes el porto corrents a la nevera i m'espero davant de la porta de la nevera a que es refredi.
0: Ostres, Sergi, però això poden passar
1: la
0: hores.
1: Aquesta és absurdíssima.
4: És igual, perquè m'agrada molt la Fanta. Que no puc dir la marca, però
0: no,
4: ja s'entén.
0: No la diguis, sobretot no diguis la marca de la Fanta.
4: I bueno, estic allà esperant a que es refredi, vale? Sí. Cada minut obro la nevera...
0: Clar, cada vegada que l'obres torna a pujar la temperatura de la nevera...
4: Toco la llauna, vale, encara no, tal, tanco...
0: Sí. Sergi, una cosa, Sergi, mira'm.
4: Què?
0: Quin era el teu dubte sobre conservar aliments a la nevera? Tanquem aquest tema.
4: La meva pregunta pel senyor de les neveres seria...
0: Que no hi és, ja, sí.
4: Jo quan guardo les Fantes, guardo tot el pack, de 6 o de 8 o 7...
0: Sergi, ves al gras.
1: Em sembla que les fan de 8.
4: Tot junt enganxat al pack, tot... Però al cap d'un rato, quan vaig a treure una Fanta per veure-me-la...
0: Sí?
4: Obro la nevera!
0: T'ha costat molt dir veure-me-la.
4: Però ho he fet bé. I quan vaig a treure la llauna del pack, surten totes les altres del pack, perquè estan enganxades.
0: Sí, però nen, però tu cada dia... Però...
1: Se m'està fent bola.
0: Ojalà a la declaració de la renda poder marcar la casella del Sergi.
1: Per ajudar-lo.
0: A veure si ho posen l'any que ve.
4: Pues mira, jo després, quan totes les llaunes, jo em fico a dintre la nevera, amb el cul aguanto la porta.
0: Sí?
4: I amb les dues mans faig... molta força per separar la meva llauna del resto del pack.
2: Sí.
4: I quan al final aconsegueixo separar-la, faig tanta força que... amb el braç destrosso tot el que hi ha dintre la nevera.
0: Per què l'estem escoltant?
4: I cauen coses pel
2: terra. S'està fent llarg, això.
4: És un desastre. I aleshores, la meva pregunta seria...
2: Sí, vinga, va.
4: Sintonia de pregunta.
0: No. No, no hi ha cap sintonia.
4: El Joel ho fa en el concurs.
1: Sí, però és que jo sóc un professional de la ràdio.
0: Sí.
1: Tu ets un mamarratxo, jo... Sergi. Per favor, acaba.
4: I ara ve la pregunta.
1: Endavant.
4: Sí. Vale.
0: No, no és cap concurs.
4: Com puc fer que no tiri tot el de la nevera cada vegada que agafo una Fanta? Gràcies, moltes gràcies.
1: Jo no sé... No sé. Mira, si
4: prens... A la pregunta!
2: Sí.
4: Tens 20 segons per respondre, veure, senyor de la nevera.
2: Jo no, el senyor de la nevera no hi és.
4: Ets
2: no soc...
4: un senyor de la nevera.
2: No, jo no, no sóc especialista en conservació. Déu meu. Jo et recomanaria separar les llaunes, aviam, abans de posar-les a la nevera.
1: Quina paciència que
4: tens. El què, com?
0: És igual, marxa ja, Sergi, de veritat.
4: I després una altra cosa, per Déu. Si
1: no,
4: per...
1: no, no, no, no, no, no, no!
4: Si, per exemple, jo tinguessi un projecte de viure molts, molts anys,
2: sí,
4: per
2: sí.
4: poder veure com seria el futur de la meva vida, o sigui, despertar-me, per exemple... Sí.
1: Mira, és que...
2: És que clar.
1: Què et passa ara? Sí. Despertar-te què?
4: Un projecte de futur. Despertar-me, sí. no sé, al 1972.
1: Vale,
4: al
2: futur.
1: O
2: algo així. Futur.
4: Sí.
2: Futur.
4: Sí. I veure el meu jo del futur...
1: Una cosa, Sergi, jo, sí, hi ha una paraula que no es pot dir, que no es pot dir, sí. perquè a mi no m'agrada dir-la, que és subnormal.
2: Sí.
1: No la diré.
4: Mira, també,
1: no, no la diré.
4: També li deien però... això a l'electricitat.
1: Què diu?
4: Com va descobrir que...
2: L'electricitat...
4: Com va descobrir que girava al voltant d'Amèrica.
1: Que l'electricitat girava al voltant d'Amèrica.
2: Tu tens un lío ara mateix?
4: Pues si jo una... em tanquessi en una nevera a viure...
1: Ojalà fessis
4: alimentar...
1: això. De veritat, de veritat que ojalà.
4: Alimentar-me del menjar de dintre de la nevera,
1: sí.
4: quin any podria tornar... No, espera. I ara aquesta és la pregunta.
1: Vale.
4: Sintonia de la pregunta.
2: Torni.
4: Quin any podria tornar a sortir?
2: Què? És que jo ja fa estona que no entenc
4: res. I la segona pregunta, sintonia de pregunta.
1: Necessito.
2: Oh.
4: Bueno. Tindria que deixar un pòstit a fora per avisar la gent del futur que obrís la porta de la nevera sí. per deixar-me sortir?
2: Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Si algú va t'endur, és el Sergi, sisplau, va, sí. escolta.
1: Fes-ho avui mateix, Sergi. Això de tancar-te a la nevera, fes-ho avui sí. mateix.
2: Vinga, va, més temes, Joan, va.
0: Sí, avui hem seguit parlant de, hem sí. de seguir parlant de la calor, perquè el sol apareta...
2: Ai, Dios, que faltava.
0: Com ho diu quan fa això?
4: Balinga, balonga.
0: Ja t'hem vist, Maria Cinta.
4: Un moment, sisplau, feu el favor de no anar tan de pressa.
0: Què vols?
4: Say what you want to me.
0: Hòstia, entre tots no en fem un,
4: eh? No, jo la vaig conèixer, l'Ènia.
2: Aquest... Ah, sí, l'has conèixer.
4: La vaig conèixer en un retiro espiritual sí. de sexe tàntric, ara no ho explicaré, però bueno.
2: Sí.
4: Vam tenir una mica de...
2: Amb l'Ènia. Ah, vam tenir un tema amb l'Ènia.
4: Era una dona, bueno, què dona? Era un ésser...
2: No, va.
4: No, perdoneu, que deu de tenir aquí aquest senyor que ha dit unes barbaritats.
2: Sí?
1: Quin senyor?
2: Bueno,
1: quin senyor?
2: Senyor? Senyor?
1: Quin senyor?
4: Bueno, no me'n sé a venir que un medi de comunicació com aquest doni veu a uns psicòpates, com aquesta persona que deia tot això de la pell.
2: Aviam, psicòpata no, Maria Cinta Mandó. No, primer, respectem els convidats del programa.
4: No,
2: exacte. Ah, sí. I en segon lloc...
0: Són gent que té un currículum, gent que té una preparació.
2: Que no t'ha agradat, que no t'ha agradat del que ha dit el dermatòleg, que a més ha rajat les farmacèutiques una mica.
4: Res m'ha agradat.
2: No t'ha agradat
4: res. Bueno, ha rajat de les farmacèutiques, però des d'un...

0: Sí, és que em feu riure. Protegir-se del sol.
1: Sí.
0: Protegiu-vos sí, però... dels senyors de la guerra, sí. De les farmacèutiques, dels bancs, de les companyies de seguros.
1: Sí.
0: Això us heu de protegir.
1: Sí, però Maria Cinta, tampoc no...
0: A la gent que fabrica làtex. Us hauríeu de protegir. Aquesta gent.
1: Sí.
0: Els senyors del làtex.
2: Bueno, però en principi aquesta gent no provoca càncer de pell. Tenoques. I el sol, sí.
0: Són uns tenoques.
2: Maria Cinta.
0: Si no fos pel sol, no hi hauria vida en aquest problema. Sí. I dieu que ens aneu de protegir.
3: Aquest problema.
0: A vosaltres que us agrada tant el futbol, hauríeu d'escoltar el Marcos Llorente.
1: Ara, sí, sí, ara.
2: Il·luminat. Il·luminat pel sol.
0: Aquest nano és molt bon nano. El vaig tenir al centre. Bueno, va venir a fer uns cursets que faig jo al centre, de prendre el sol per l'anus.
1: Sí.
0: I, bueno, ens vam conèixer i vam tenir una mica de relació.
1: També.
0: Un dia em va venir a veure, sí, a la meva habitació, amb aquelles ulleres que porta, que són per protegir-se d'altres aparells creats per l'home. Sí, per ser molt valent, sí, per plantar-li cara a Babilònia d'aquesta manera, sent tan famós.
2: Sí, sí, sí.
1: En tot cas, m'està demostrat científicament...
0: Vam follar dos dies i tres dies.
1: Ai, escolta. Perdona. Dic que està demostrat científicament.
0: Ara és tabú, l'amor. Bueno, doncs res.
1: Bueno, escolta.
0: Titella.
2: Què li dius, titella?
0: El Frederic.
1: Titella, ara em diu Titella.
0: Sí. Que està demostrat. Tot el que necessitem, escolteu-me.
2: S'ha quedat mirant a l'horitzó.
0: Tot el que necessiteu és a la natura. La Pachamama protegeix i proveeix. I si alguna persona que ens escolta és molt sensible, la llum del sol, que tenen la pell atòpica o qualsevol cosa, o és pèl roig, que sàpiga que el millor protector per la pell és el semen.
1: Ai, sempre anem a parar allà mateix,
0: escolteu-me, em refereixo al semen de qualsevol mascle. No té per què ser d'un mascle humà. Vull dir, tu imagina't que estàs en un lloc, necessites cremeta una mica per protegir-te la cara, el que tinguis per allà, un mascle de gos, un mascle de llúdriga, asta d'un colom, fins i tot, si anem amb unes pinces petites, també.
1: Ai, per favor, va.
2: Molt bé. Doncs ja està.
0: Que dius, hòstia, que m'he de protegir tot el cos.
1: Sí,
0: doncs llavors hem d'acudir a un bou, a un cavall, a un hipopòtam.
1: Maria Cinta, prou, de veritat, Maria Cinta. Si jo vaig, més temes.
2: Sí, avui també hem estat molt...
1: És que per un moment se m'ha aparegut l'Armínia i no sé per què.
2: Sí, hem estat molt pendents dels terratrèmols que han afectat Venezuela, que han provocat danys materials, personals, també. I, si som honestos, la primera persona en qui hem pensat quan hem rebut la notícia ha sigut en Tito Álvarez, el líder sindical del taxi, que fa uns mesos va decidir començar una nova vida allà, a aquell país, a Venezuela.
4: Bueno, escúchame, ya aquí sigo, ¿eh?
1: Home, hòstia! Tito Álvarez, com estàs? Bon dia.
4: Què passa? Bueno, bon dia, pots decir algo, porque esto está que sembla una olla de grill.
2: Home, ja m'imagino, Tito. Tu què has vist, Tito?
4: Jo reig, perquè és que jo estoy en la otra punta del país, però vamos, que en la tele no echan nada más y a lo mejor no vemos los partidos del Mundial, ¿sabes?
2: Home, és normal, perquè la gent de Venezuela en aquests moments deu prioritzar la informació.
4: Joel, digue'm Tito. No, Joel, lo primer es la gent. ¿Vale?
2: Sí.
4: Y yo, eficaz, a disposició de qui no necessite, el meu taxi, però per lo que sea.
2: El teu taxi. ¿Vale? Et vas emportar el taxi a Venezuela?
4: No, està en Barcelona.
2: Però
4: si alguien lo necessita per lo que sea, pues ahí está. Ahí está.
2: No estàs ajudant gaire amb aquesta mesura,
4: escúchame,
2: Tito.
4: És lo que hay.
2: Sí, però bueno,
4: jo ara le digo a la presidenta que puso el trumpo, la
2: Delci.
4: Dalsi,
2: és un medicament per nens.
4: Ah, pues bueno, yo le digo, escúchame, Daisy, o me reconstruye todo esto rápido, o en dos semanas te monto una movilización de taxi en el centro de Caracas que te paralice el país.
1: Va, escolta, deixem-ho aquí. Tito, cuida't molt, eh?
4: Vinga.
1: Va, anem a parlar de la calor.
2: De la calor, sí.
5: La calor continuarà per sobre de l'habitual.
6: Bueno, perquè estem tots una miqueta a ses collons, ja.
1: Perquè mentre aquí s'va acabant la onada de calor, d'altres països europeus el pitjor encara d'arribar, Joan.
2: Sí, sense més lluny, dimarts a França es va registrar la jornada més calorosa de tota la història del país.
1: La situació preocupa les autoritats i connectem el meteoròleg francès de referència, François Maurice, bonjour.
7: Com ens va? Tre, bonjour. Aujourd'hui, la temperature, déu-n'hi-do, pardon.
2: Un moment, sóc l'únic que s'adona que és el francès.

0: Mauri parlant francès?
1: No. Ula la.
0: Perquè la gent des de casa ho notarà.
1: La chaleur que la chaleur, fait ici, pour Paris, pour la Marseillaise. Ula la, ne me quitte pas.
2: Què passa? Francis Mauri, de veritat.
1: Moi, je ne comprends pas, no. Je suis Maurice. Bueno, va, Maurice.
0: Bueno, doncs, encara que portis aquest bigoti de mentida...
1: Sí. Ula la, el baguette. Aquest...
2: La baguette i aquesta samarreta franja horitzontals blanques i negres.
1: C'est bon.
2: Vas vestit de mimo.
1: Jo soy François.
2: Sí, sí, François.
0: D'acord, François, doncs digues, explica'ns una mica la situació que està vivint a França.
2: Però ràpid. Tens un minut per resumir la situació de França.
1: Faisons fraisons, un cop de d'huile, la température du país, also le petit hôpital de l'enfant, 58 Celsius.
2: Oui, oui. No sap dir graus en francès.
1: A la baguette du mer, 98 Celsius.
2: 98.
1: A Huy de Con, 1500 Celsius. Mentre que mercredi,
2: François,
1: a Villanueva d'aujourd'hui, 45. A Quart de Dieu, 46. Un petit peu.
2: Mauri, escolta, no, ho deixarem aquí.
1: Molins de Rouge, 57 Celsius. La chef de chambre, la température est 45. La malgré de mort...
3: Anem al concurs.
1: L'égalité...
4: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
3: Ara ja tenim en línia a la Jenny. Jenny, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
3: Hola. Des d'on truca, Jenny?
5: De Sant Andreu, de Barcelona.
3: De Barcelona. Hola.
0: Sí. Molt bé, Jenny. Doncs escolta, molta sort amb aquesta primera pregunta, que avui, com cada dilluns, la dediquem... Ai, com cada dilluns, perdona.
5: Dilluns.
0: Cada dilluns.
3: Bueno, avui...
0: No, era, com cada dia després de festiu, la dediquem a les efemèrides d'ahir, perquè els dies festius no podem adreçar les efemèrides, i com no podia ser d'una altra manera, avui la cosa va de revetlles, de Sant Joan, petards i gent que es queixa molt. Sant Joan, quina festa que ve que tu muntes. I és que ahir va ser Sant Joan, Jenny, un dia festiu a Catalunya i a altres regions del que vindrien a ser els Països Catalans, on les celebracions es concentren majoritàriament la nit abans. És el que s'anomena revetlla, i tant nosaltres com els nostres cosins valencians ens dediquem bàsicament a manipular foc i explosius sota els efectes de l'alcohol. Una cosa molt intel·ligent, si t'ho pares a pensar. Però escolta, Jenny, cremar coses i fer-ne d'explotar d'altres és una tradició pagana de celebració del solstici d'estiu que remunta, en el cas de Catalunya, com a mínim, atenció, al segle XV, on hi trobem les primeres referències documentades sobre la festa lligada al foc i als sorolls. També hi ha documentat, i això és real, no m'ho estic inventant, Jenny, que l'any 1606 el tema dels petards estava tan descontrolat a Barcelona, que es va estar a punt de cremar la catedral. Però així és el Sant Joan, Jenny. Una festa cafre, basada en les restes atàviques d'una festa ancestral que té el seu origen en la cosa purificadora que tenen el foc i les explosions. No té cap sentit mirar d'entendre-ho des d'un punt de vista racional, i una cosa que va bé per entendre-ho és comparar-ho amb altres tradicions que tampoc tenen sentit. Per exemple, per què insistim a celebrar el canvi d'any posant-nos a sobre tots els elements humiliants i mal fets d'una bossa de cotilló on totes les gomes es trenquen? Per què les senyores angleses celebren que s'han de casar venint a Barcelona a passejar-se per la meva ciutat amb unes diademes que tenen a dalt de tot un penis vermell amb una llum LED a dins? Doncs perquè són tradicions, Jenny. Les tradicions es respecten fins que no atempten directament contra els drets humans. I ara, Jenny, la pregunta. Jenny, estàs concentrada?
5: Sí, molt preparada.
0: Doncs atenció amb la pregunta. De petards n'hi ha de molts tipus i tots tenen noms flipadíssims. Però alerta! No tots s'hi valen el nom de la nomenclatura pirotècnica. Ara et diré quatre noms de petards i tu hauràs de detectar quin no és real perquè me l'he inventat jo, d'acord?
5: D'acord.
0: Vinga. Opció A, el superfallero. Opció B, perrito cagón. Opció C, els kamikazes. O opció D, els Netanyahus. Una d'aquestes quatre opcions no és un nom real de petardo. Superfalleros, perritos cagons, kamikazes o Netanyahus.
5: Home, jo crec que l'última que m'has dit, no?
0: Els Netanyahus, tu creus que no existeixen?
5: Jo crec que no existeixen com a tal, com a petard.
0: Doncs, Jenny, la teva resposta, de moment, és correcta. És correcta. Grande, Jenny, grande.
1: Oye, Jenny no será Jennifer Hermoso.
3: Home, senyor Rubiales, feia dies.
5: No,
3: ven amb
5: Jenny.
1: Ah, sí. Es que iba a decir esta tiparraca por 200 euros.
0: Tiparraca no,
1: Se vende al diablo.
3: Tiparraca no, eh?
1: No, la verdad.
3: No. Jenny, escolta, doncs primera resposta, primera pregunta, vaja, resposta correctament. Ara anem a les notícies i després fem la segona, que ja la té preparada el Joel.
0: I tant.
6: Oh, Jennifer.
3: L'altre.
6: Anem a anar al cotxe per tu.
0: El cotxe?
2: Què fa, Sergi?
0: Què has dit? Rentaré el cotxe per tu?
6: Rentaré el cotxe per tu, deia.
0: Molt bé.
6: Sempre els productes de la terra... M'he enamorat d'una...
0: Li tallem el micro o què?
6: Jo, el millor és que no, em deixeu parlar, que això és sorprenent.
2: Sí, sí, sí. És que no sé per què ets aquí.
6: Jo tampoc. I mira, la setmana que ve acabem temporada i qui dia passa any empeny i porto tres, xaval.
0: Toma ja, eh?
3: Vinga. Amb aquest missatge anem a les notícies i tornem després. Fins ara.
6: Bota!
3: No, no és el Bota, avui.
6: Ah, hòstia. Perdó.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen al nord de Veneçuela. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, la Caracas. El primer balanç encara és molt provisional, és un balanç del govern i és de 32 morts i 700 ferits, però els testimonis i les imatges fan tema milers de víctimes. El Servei Geològic dels Estats Units estima que el doble sisme podria haver provocat entre 10.000 i 100.000 víctimes. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bon dia.
9: Hola, bon dia. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el xavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, caos, angoixa i desolació monumental, especialment a Caracas i la seva àrea d'influència. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis i els que han aguantat no són pocs els que han quedat inhabitables o bé són un perill per a la vida. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
10: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
9: Famílies angoixades buscant els seus, equips de rescat també buscant supervivents i trobant-se morts que són protegits de les imatges i fotografies de la premsa amb mantes com a cortina. Una de les zones més afectades també és la de l'aeroport de Caracas, que està tancat als vols. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
8: No deixem encara a Veneçuela, Marta Prat.
11: Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, a Veneçuela per ajudar en les tasques de rescat. Es tracta d'efectius d'una unitat d'elit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i també de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. Una ajuda que s'anirà concretant en les properes hores. A Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat la predisposició del govern català a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi.
12: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
8: Detingut al canal Montsià, un home de 26 anys per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials. Als seus ordinadors hi tenia més de 30.000 arxius de contingut pedòfil. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
13: Bon dia. La Policia Nacional hi atribueix delictes d'assetjament sexual a menors, exhibicionisme, sextorsió i pornografia infantil. El detingut es feia passar per un adolescent de 16 anys i feia servir fotografies d'altres menors per guanyar-se la confiança de les víctimes. I contactava mitjançant xats de videojocs i plataformes com TikTok, Instagram, Telegram o WhatsApp. Va intentar contactar amb més de 200 menors i en va acabar assetjant 21 d'entre 9 i 17 anys. Aconseguia fotografies i vídeos explícits amenaçant-les en difondre altres imatges que prèviament li havien enviat. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
11: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal acusada de blanquejar més de 9 milions d'euros procedents d'estafes online a milers de ciutadans europeus. L'operatiu es va saldar amb la detenció de 9 presumptes implicats a Sitges, al Garraf, després de 2 anys d'investigació. Els primers avisos van arribar de la Fiscalia d'Alemanya en relació amb estafes en compravendes de diversos objectes. Els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa de Mallorca dedicada al lloguer de vaixells. Els agents policials van descobrir que el grup criminal havia orquestrat un complex entramat amb 16 empreses i 54 presumptes implicats, fonamentalment a les comarques de Barcelona, on vivien els investigats.
8: Tercera tanda de desnonaments al bloc de la Rambla de la Mina a Sant Adrià de Besòs, que ha de quedar lliure per allotjar-hi els veïns del bloc anomenat Venus, pendent del seu enderrocament des de fa 25 anys. Avui hi ha hagut escassa resistència veïnal. Sant Adrià, David Àngela, bon dia.
14: Tres nous desnonaments de veïns adults sense menors a càrrec avui, que a l'hora de l'arribada de la comitiva policial ja havien abandonat els habitatges, mentre un grup de veïns els donaven suport pacíficament. Algunes de les afectades admeten que la solució més pràctica és reocupar els pisos, mentre que altres adverteixen que el procés les deixa sense padró ni altres drets socials.
15: Lo más cercano que tenemos cada uno en mente, lo más cercano y lo más satisfactorio, como que nos da más tranquilidad, es volver a meternos. ¿Qué es un delito? ¿Qué hacemos?
16: A la semana siguiente sales del padrón. Y aparte de que sales del padrón, cuando viene la asistenta o las que hacen la paga de la seguridad social, te ven que no estás empadronada, te quitan directamente la paga. Entonces te quedas sin paga, te quedas sin piso y te quedas en la calle. Y con tres días de albergue, ¿luego qué haces? ¿Dónde vas?
14: La setmana que ve continua el degoteig de desnonaments del número 58 de la Rambla de la Mina, un edifici que ha de donar una alternativa habitacional als veïns del bloc Venus, pendents del seu enderroc des de fa dècades.
8: I als esports, Marcos García.
0: Tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet, que ahir va perdre la Lliga ACB amb el València. 84-108, el quart partit d'aquesta final, i un global de 3-1 per al València. Tomàs Satoranski, que deixa l'equip aquest estiu, admet que els tres últims anys s'han fet les coses malament al Barça de bàsquet. Encara en bàsquet, la sisa joventut confirma que Adam Hanga no seguirà la temporada vinent. Mèxic, classificada com a primera de grup al Mundial de Futbol, després de guanyar els tres primers partits. Aquesta matinada passada, Mèxic 3, República Txeca 0. També de matinada, classificació del Brasil com a primer del seu grup, Brasil 3, Escòcia 0, i el Marroc s'ha imposat a Haití per 4-2 i també passa ronda. A més, Sud-àfrica, classificada per primer cop per a una eliminatòria d'un Mundial després de guanyar 1-0 Corea del Sud. El Barça Futbol Sala pot sentenciar avui mateix el títol de Lliga, a 7:45, el Pozo Murcia-Barça, i l'equip blaugrana arriba al quart partit d'aquesta final amb avantatge de 2-1. L'Igualada celebra aquesta tarda amb l'afició la Lliga Masculina d'Hockey Patins, que va aconseguir dimarts a la pista del Liceo.
7: Fins aquí les notícies.
3: Tots i 7 minuts, moment de donar veu a una bona causa. Avui, en nom de l'Associació de Cardiopaties Congènites, saludem l'actriu i cantant Cati Sey.
17: Les colònies de l'Associació de Cardiopaties Congènites per a infants i adolescents que han nascut amb una cardiopatia són molt més que unes colònies. En un espai de lleure i natura adaptat a les seves necessitats, els nens i nenes comparteixen experiències, guanyen autonomia i aprenen quines capacitats poden potenciar per viure el seu dia a dia. Fan vincles amb altres infants amb cardiopatia i se senten compromesos. I les famílies estan tranquil·les i poden gaudir d'uns dies de respir. Les colònies també estan obertes a germans, familiars i amics, perquè creiem en una convivència inclusiva i normalitzadora. Aquest estiu tindrà lloc de l'11 al 18 de juliol a Fogars de la Selva. Trobaràs més informació a www.aacic.org.
4: Associació de Cardiopaties Congènites.
3: Vinga, continuem amb el concurs pendent amb el Garriga aquí. Què tal estàs? Tot
1: molt
3: bé?
1: Molt bé, molt bé.
3: Vinga, Jenny, continues per aquí?
18: Continuo.
3: Doncs primera pregunta superada, anem per la segona, Joel.
0: La segona, que t'hauràs d'enfrontar a la categoria poètica. Saps com va quan toquen les poesies aquí o no?
5: No massa bé, no.
0: T'ho explico superràpid, Jenny.
5: Sí, sí, gràcies.
0: Són tres poemes que tu hauràs de reblar, hauràs de completar amb una última paraula que rimi i tingui sentit. I avui, en Dia Mundial, atenció, és el Dia Mundial de la Gent del Mar, instaurat per les Nacions Unides, m'ho ha dit la Wikipedia, i dedicat a totes aquelles persones que viuen per i del mar, doncs els poemes van de pesca.
5: D'acord.
0: Vinga, som-hi.
5: Preparat.
0: Aquesta és la música de Talassa, que mola. Sí. Molt bé, Jenny, el primer poema que hauràs d'acabar...
6: Aquells dibuixos sí, que estaven ben petits...
2: El peix es transforma en un vaixell, sí, després el vaixell en una...
0: Sí, sí, i la Renaixença sí, està a punt de començar. Jenny, recorda que has de dir l'última paraula, que jo deixo l'aire. El primer poema, per primera vegada en tota la temporada, no és meu. És un clàssic, obra d'un dels meus referents com a poeta, el gran José de Espronceda. Cora. I diu així... Con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela. ¿Un velero? ¡Ole! Molt bé, Jenny. Doncs ara hi entrem en el terreny dels poemes meus, del meu puny i lletra. El següent es titula Fòbia a les senyores que venen peix. És una mena de diàleg entre algú i jo. Tu poso entre parèntesis. Som-hi. Diu, que no compris peix al Capravo, que el mercat és molt millor. Que callis la boca, pavo, que les peixateres en fan...
5: Oh!
0: Sí. Molt bé!
3: Molt bé, Jenny.
0: Jenny, sí, estàs fent francament bé.
1: Quina gènia.
0: Ep, carai, Garriga, pots marxar de l'estudi, sisplau?
2: Oi, oi, oi, oi.
0: El tercer poema i últim, Jenny, es titula Ossos petits... No, perdó. Ossos petits i punxeguts que se't claven a l'esòfag.
3: No, no, ossos.
0: Ossos petits i punxeguts que se't claven a l'esòfag. I diu així... Dos problemes té el peix. Jo no sé, tu què n'opines? Un és pagar-lo amb escreix i l'altre, les putes... Ha dit espines, oi?
3: Jo crec que sí.
0: Ha dit espines.
3: Molt bé, Jenny. Doncs escolta, les dues preguntes superades, però ara aquesta s'ha de puntuar.
0: Sí, ara mateix la puntuarem, que sí, Garriga?
1: Sí, Garriga. 9,3.
3: 9,3, la Garriga.
0: És un animal, Garriga.
1: Home, és que la Jenny...
3: Jovany.
2: 8,06.
3: 8,06.
0: Jo li posaria un 9, però ho he de baixar a 8,5, perquè ara al final se sentia moltes persones parlar. I crec que la Jenny...
3: Ha fet trampa.
0: No ha fet trampa, però no s'ha aïllat bé del soroll ambient.
3: 25,86. Cada dia anem reflexionant això.
0: Quina puntuació, tu.
3: Jenny, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
3: Garriga, i a la tarda?
1: Doncs mira, avui a la tarda ens hi posem a les 4, parlarem amb Antoni Gaudí.
2: Avui a les 4.
0: Com has dit?
1: Parlarem amb Antoni Gaudí.
0: Això té trampa, segur. Això té trampa, segur.
2: Home, vindran els drons.
6: No, si et sembla, serà real.
1: Bé, a les 4 poseu la ràdio i sabreu per què podem parlar amb Antoni Gaudí.
2: No puc esperar.
1: L'Albert Martín ens visita avui per explicar-nos un concepte que d'aquí només potser el Sergi i el Freddy són els únics que el coneixen.
6: Què?
1: La demanda inelàstica.
3: Demanda inelàstica.
6: Sí.
0: Francament, no sé.
1: Què és, Sergi?
6: És un concepte macroeconòmic.
1: Doncs macro no és micro.
3: Sí,
1: explicarem el tema dels preus de les entrades del Camp Nou.
3: Molt important.
0: Ah, allò que fluctuen. Allò que fluctuen
1: i que no deixen de pujar.
3: Vinga, la tarda.
2: Fluctuen cap amunt.
19: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
20: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
21: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
20: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3Cat.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
23: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
24: Vera't conèixer.
9: connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
10: Aviam què passarà avui.
12: És un rènting, eh? A final d'any vas de tornar tot de moto, com les peces i com tot.
13: Què dius ara?
12: Cada final d'any anem una setmana a la nau a fer...
13: M'estàs dient que van amb un rènting, els pilots de motos?
24: Jo em vaig comprar...
25: Mercè, parla a tu, sisplau.
24: És bo, en Jaume Carrau, és enginyer de MotoGP, eh? No és un grup, ell no corre, però gràcies a ell...
26: Té molta responsabilitat, eh?
10: Molta. Llavors hem de parlar d'allò, els llits aquells una sobre l'altre, sabeu com...
24: Llitera.
10: Això, la llitera.
24: No sabies com es deia?
10: Ara no me venia.
24: La
10: llitera.
13: Déu vos guard.
27: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: La llitera no té un inventor concret, però el seu origen es remunta a l'edat mitjana.
2: Verge santa, sento la pudor des d'aquí.
1: Què vols dir?
2: L'edat mitjana.
1: Sí. La veritat és que a l'edat mitjana, amb la higiene que hi havia, gent dormint en lliteres devia ser una bona aventura, eh? Déu-n'hi-do, eh? Es van començar a instal·lar sobretot en vaixells, monestirs, hostals, llocs on es volia optimitzar l'espai, bàsicament.
3: Jo trobo que entre el llit de dalt i el llit de baix hi ha massa distància.
1: Sí.
3: Vull dir, hòstia, has d'estar molt gras per ocupar 40 centímetres de saps? Vull dir que pots fotre'l
2: més llibre.
1: Sí, sí, sí.
3: Un espai mort allà al mig que no serveix per res.
1: Mira, els nazis ho sabien perfectament, això, i els camps de concentració, les lliteres, feien lliteres de 3 i 4 pisos per optimitzar l'espai.
3: Està ben pensat, això.
1: Que, aviam, al final, els que hem tingut la sort de néixer on hem nascut i a l'època que hem nascut, la llitera ho associes com una cosa divertida, de la casa de colònies.
4: Sí, colònia.
2: Els Arcs de Santa Pau.
1: La llitera,
2: el meu cas, els Arcs de Santa Pau.
1: Vas anar de colònies?
2: Sí, el meu cas, eh? Molt maco.
1: Us ho veu passar bé?
2: Oh, i tant.
1: Veu fer jocs de nit?
2: Molts.
1: Sí. Com jo, ara, què fèieu?
2: I fèiem el joc de la guineu.
1: La guineu.
2: Bàsicament, la guineu s'aixecava la nit mentre els altres dormien i els putejàvem a tots.
1: Mira que maco.
2: Sí, llavors posàvem un eixer amb la pasta de dents.
1: Veus que...
4: Però això és una evolució de lo del zorro?
1: No.
2: Sí, bàsicament. Guineu.
1: Bueno, no et despisteu. Sí, no? Deia que la llitera...
2: Els Arcs de Santa Pau.
1: Nosaltres, ja ho has dit, l'associem a la cosa de diversió, però és una cosa molt de pobresa, la llitera.
2: Sí, noi.
1: Una cosa que no vull comparar-les amb les dels camps de concentració nazis, però les d'algunes cases de colònies, Déu-n'hi-do, també, eh? Aquelles que estan fetes simplement soldant tubs de ferro...
2: Ja sé què vols dir.
1: Hòstia, les escales d'allò, nano, a no ser que el nen sigui un fakir, et destrosses el peu pujant car dels esgraons una mica més gruixuts, mal parit, no? Ja tant per tant fes els esgraons amb fulles d'espasa que quan apoyis el peu se't parteixi per la mida.
4: Sí,
3: exacte. Està ben pensat, això.
1: Car d'un mal... És dels mals més dolorosos, no?
3: És que la planta del peu, quan l'apretes...
1: Hòstia de Déu.
3: Fot mal, eh?
1: Bueno, en fi, no sé ni què us deia, ja. Sí. Ah, éreu de llitera, vosaltres?
2: I tant.
1: Quan anaves de colònies aquí?
2: A baix.
1: A baix o a dalt?
2: A baix.
5: Jo dalt. Jo començava a dalt i acabava a baix.
1: Què vols dir?
5: Sí, doncs que em queia sempre.
1: Queies.
5: Sí.
1: Bon hòstia, sí, caus de dalt la llitera.
3: Bueno, jo dic que hi ha massa distància entre llit i dalt, i doncs et pots fotre molt de mal. Sí. Massa distància. Ja
1: per això els nazis les feien anificar en més pisos, perquè si queia un jueu no es fes tan mal. Devien fer-ho per això.
4: Per això, exactament per això.
1: El nazi sempre és molt sensible amb aquests temes. Bé, realment, a tots els nanos els hi fot gràcia dormir a la llitera de dalt, però objectivament és molt pitjor. A l'estiu fa molta més calor, pots caure i matar-te. Sí, si has d'aixecar-te per anar a pixar, has d'anar pujant i baixant escales.
3: Bueno, pots pixar des de dalt al de baix.
1: Què dius?
3: Sí.
4: Això és una marranada, perdona, Pel.
3: Bueno, perdona, Mercè, però això
4: es feia... Tu feies això?
3: Això es feia a la mili.
1: A la mili. Però si tu no l'has fet, la mili.
3: No, bueno, m'ho ha dit en Xuriguera.
1: En Xuriguera tampoc l'ha fet, la mili.
3: Bueno, sé qui m'ho va dir, però m'ho van dir, això. Això m'ho va dir, sí.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Leia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer i molt savi, perquè a les seves mans hi ha la vida dels pilots que corren el Mundial de Motos més conegut del món, MotoGP. Un enginyer mecànic que ha portat l'espectacle de motociclisme als circuits de tot el món. Sempre posem el focus sobre els pilots, però avui nosaltres el posem als que fan que tot funcioni.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Jaume Carrau!

0: Jaume, què has menjat avui per esmorzar?
1: Entrepà de llangonissa.
0: Entrepà de llangonissa.
1: Sí, és que fora d'aquí, quan sóc aquí a casa, és com que la trobo a faltar i...
0: Clar.
1: I llavors,
2: costa trobar-la fora de casa.
1: La llangonissa, el que més.
0: Ja. Clar.
1: Sí, uns ous ferrats o...
0: Això, sí, sí.
2: Això tot arreu.
0: Sí, no, o la cocaïna és internacional, també, per exemple. Això tot arreu. Però... Què?
2: Que no esmorzes cocaïna.
0: No, no,
3: no. No ho saps, ho que esmorzen peio. No ho saps, ho que
0: esmorzen peio. No. Escolta, perquè clar, ara, no, dèiem la tonteria aquesta, però perquè tu viatges molt amb la teva feina, tu ets enginyer mecànic de MotoGP, i entenc que estàs voltant tot l'any, circuit amunt, circuits avall, per tot el món.
1: Més o menys la meitat dels dies de l'any.
0: Oh. La meitat de l'any te la passes viatjant.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? De fet, ens va enviar una captura d'una aplicació de mòbil on tens el registre de les hores de vol que has fet, diguéssim, voltant pel món. I aquest any has agafat 61 vols?
1: Bueno, això, aquest any, no ho sé. No veig.
0: Aquest això és any... 2025.
1: Ah, 2025.
0: L'any passat.
1: L'any passat.
0: 61 vols.
1: Semblen molts ja, per el que portem d'any, però...
0: El 2025, 61, i em portes un total d'acumulats de 300 i pico, crec que eren 363.
4: Uau! Sí,
1: sí. Sembla que són 3 vegades anar a la Lluna o una cosa així.
0: Mira.
3: Hòstia.
2: 3 vegades, eh?
1: Sí.
2: 3 sí. Vegades anar i tornar o només anar?
1: Ostres, no ho sé. Poder només anar.
0: És anar, tornar i tornar.
2: Ara ets a la Lluna.
0: Ara és a la Lluna. Aquí on el veus?
1: Anant, mica en mica.
0: Explica'ns una mica, per la gent que no estem familiaritzats, quina és la teva feina exactament? Què fas?
1: Bueno, la meva feina és tot el que... Dir-li a la moto què ha de fer a cada punt del circuit.
0: Però això no ho ha de fer el pilot, això?
1: Però jo li dic quanta potència tindrà, quant de control de tracció tindrà, quan frenarà, quant de fre motor... O sigui, cada curva és diferent de l'altra.
0: Sí.
1: Està tan optimitzat que jo li puc dir aquí posa-li més cavalls, allà treu-n'hi perquè és massa per aquesta curva, perquè es fa massa angle.
0: Què dius ara?
3: Hòstia.
1: Sí, sí.
0: O sigui, representa que el pilot no té la mateixa moto en cada moment, llavors?
1: No. No, no.
0: Són motos diferents.
1: Té la moto optimitzada per cada moment, però no és diferent.
0: I com ho sap, això, la moto?
3: És molt bèstia.
1: Pels metres, va comptant els metres que fa, sí. I cada X trossos hi ha un sensor que, per si s'ha perdut, li diu que no estàs aquí, estàs aquí. Però no es perd gaire.
3: I per què teniu pilots?
1: Bueno, se n'ha de saber molt, per arribar. Vull dir, jo em considero incapaç de... Jo vaig amb moto i em considero incapaç de... Bueno, no sé que li posés un mapa de... Posa'm una quarta part dels cavalls o una cinquena o una desena part i...
0: Hòstia.
4: Però tens una responsabilitat horrorosa.
1: Sí, a la meva feina és més fàcil fer-los la vida impossible que no ajudar-los a costa més que no pas... O sigui, m'equivoco d'un número i si es pot...
4: I ells ho repassen després, el que tu has fet, o confien plenament i cegament amb el...
1: Bueno, tu els hi has d'explicar, perquè ells, a més, van triant els botons de... Això em dóna més potència. Ara estan passant les voltes, treu-me'n, que ja el pneumàtic no aguanta. Llavors, ells han de saber què tenen a cada mapa i com ho han d'anar gestionant.
2: Mare meva.
0: I també n'hi deuen...
2: 300 per hora.
0: N'hi deuen haver que no s'enteren pas de res.
3: No.
0: Vull dir que això, per exemple, amb els actors ens passa, no? Que pugem al monitor que no em sento, i el tècnic de so fa veure que el puja, i no el puja, i dius...
4: Ara bé, ara bé.
0: Llavors et diu, et sents més bé? I tu, sí, més bé. I no ha fet res.
4: El placebo de tota la vida.
1: Sobretot en categories petites, però ja arribant a MotoGP solen, els hi toques 2 o 3 mil·límetres més alt o més
0: baix. I ho noten, eh?
1: I ho noten.
0: Ho troben, eh? Hòstia de Déu. Sí, sí. O sigui, dels que hi ha al box, quan enfoquen la imatge aquella, no?, de quan para la moto al box o quan estan a punt de sortir, que hi ha un tio que connecta la moto amb un ordinador, ets tu, aquell tio.
1: És un company meu, perquè en aquest cas hi ha un que connecta la moto i es mira que no falli res de la moto.
0: D'acord.
1: I jo sóc el que li diu a la moto què ha de fer i què ha de deixar de fer. És a dir, som dos fent la feina. En categories més petites sí que és un sol, que ho fa tot. I aquí hi ha un noi que comprova tot això i mira la volta amb el pilot i ho compara amb els altres pilots. I jo em dedico més a la posta a punt de l'electrònica.
0: I això es veu amb unes gràfiques. Tenim un exemple d'una de les gràfiques del que tu veus quan connectes l'ordinador a la moto. I no sé si ens pots explicar una mica. Jo m'ha semblat un electrocardiograma.
2: És això?
0: Totalment.
2: És això?
0: Dic, bueno, el pilot està bé, el cor li funciona, no? Semblaria.
4: Els 10.000 cors que hi ha aquí.
1: Això és una volta sencera al circuit de Catalunya. I, bueno, a dalt hi ha les revolucions, la velocitat de les rodes, i llavors pots anar veient pues, on te talla el gas, on te'l torna a obrir, com s'inclina, com es deixa d'inclinar, si li derrapa més la moto o menys, i a partir d'aquí pues, vas traient. Perquè canals, és a dir, jo les matemàtiques, que no tornaràs a fer integrals, no tornaràs a fer derivades aquí, i te'n fas un fart.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè les línies, o sigui, tens la velocitat, si la derives tens l'acceleració...
0: O sigui, per la canalla que no els agradi fer matemàtiques i vulguin dedicar-se al món de l'enginyeria mecànica, no les deixeu.
1: No les deixeu, exacte. I si volen fer carreres, tampoc, perquè et passes el dia allà programant i fent canals nous. I
0: en quin moment tu vas dir això, de dir, hòstia, va, m'agrada aquest món?
1: no sé, estava estudiant enginyeria i tenia molts amics i vam començar a veure carreres i ho trobava que m'agradava i mira, al final vaig estudiar un màster de competició i aquí estic.
0: Però clar, estàs al més alt nivell, estàs a... I fa molts anys que ho fas, això.
1: Ara mateix a MotoGP des del 2019. Des
2: Hòstia, però se't veu molt jove.
0: Ja li he dit jo abans. Saps quants anys té, eh?
2: Quants anys té?
0: Digue-li quants anys tens.
1: 45.
0: 45.
5: Tio, va,
2: parit, parit, tio.
0: Com ha de ser més jove aquest tio? O sigui, jo com he de ser més jove?
4: Perquè és com...
6: No.
4: Que no quadra res. És com el Superman. Ha fet tantes voltes a la Terra que ha rejuvenit.
0: Es reprograma, se connecta ell amb un ordinador i es reprograma.
5: Sí, sí. Mirat per la tele, semblarà el teu fill.
0: Clar,
2: Estàs entrevistant el teu fill, enginyer.
0: Sí, sembla molt... Home, vaja, té més 6 anys més que jo.
5: No.
0: O passer, no. O sigui, que es veu més jove que vosaltres, sí.
2: Home, sí. Sí.
5: Ara ja ens ataques. Quan repartim merda cap amb ell, ja engega el ventilador ara.
2: És que tinc un dubte des que ha començat l'entrevista.
0: Digues.
2: En Cribiller ens va dir que encara no estava prohibida la telemetria en la MotoGP.
1: Mm-hmm.
2: I ara... Això és telemetria, no?
1: No ben bé. Jo descarrego les dades de la moto i quan la moto les puc veure descarregades. Però telemetria és que mentre es gira les puc veure en temps real. I això està prohibit.
2: Ah, amigo!
4: O sigui, durant la carrera no es pot fer res. És tot abans, diguéssim.
1: El màxim que podem fer és enviar-li missatges al pilot que li surten a la pantalla i ho veu.
0: I ja està.
1: I ara volen fer que puguem parlar amb ell. Però de moment...
5: Acabareu conduint vosaltres, eh?
1: No, perquè si podem parlar i està allà a la curva i s'ha de vigilar. O sigui, una cosa és que li surti escrit a la pantalla. Posa el mapa 2. I el pilot, doncs, vale, posa el mapa 2.
0: Quin és el moment més caòtic que has viscut dins d'un box?
1: Uf, molts. Des de que em van rapar per culpa d'una aposta i de mentre m'estava entrevistant un periodista...
0: Aviam, tornem-hi, això, a poc a poc.
1: L'Àlex Rins, sí. Un cap de setmana em va dir, va, si guanyo aquest dissabte la carrera del dissabte, t'afaito el cap.
2: Home!
1: I li vaig dir, home, no, ha de ser una carrera com a mínim de diumenge, les que donen més punts, no sé què, però pensant-me que portàvem tota la temporada no fent res. Pensant-me que no faríem res. I l'home es va motivar i va guanyar el diumenge.
0: Mira, i et va rapar el cap.
1: Com un mossèn, tot això d'aquí i fora.
4: Ai, ai, ai, ai.
1: I de mentre de la televisió italiana em anaven entrevistant.
0: Mira que maco, mentre ell et rapava el cap.
1: Sí, sí.
0: Preciós, preciós. Actualment, les graelles de totes les categories de motos es fan amb només mil·lèsimes de distància entre una posició i l'altra, vull dir que, hòstia, la diferència entre un pilot i l'altre és ajustadíssim.
1: Ja.
0: Hi ha molta pressió aquí.
1: És que a mi tothom diu, no, aquests pilots que van a 300, que estan bojos, ja, però és que frenen cada curva, cada cop al mateix... No, i al mateix... O sigui, saben perfectament on te frenen i són capaços de repetir-ho. Vull dir que han d'estar molt... Han de tenir un punt de locura per posar-se a 300.
0: Sí, home, no, un punt no, han d'estar beneïts.
2: Jo sempre he pensat, o són molt intel·ligents o són molt curts. Vull dir, has d'anar a l'extrem, perquè
0: sí,
2: això,
0: sí,
2: és clar.
0: Sí, sí.
1: Bueno, a les carreres, tots ho diuen, eh? Tots els pilots i no pilots hem d'estar en un punt així, perquè també passar-te tants dies fora de casa. T'ha d'agradar tot.
0: Bueno, una cosa de les que em va sorprendre quan vam tenir aquí l'Àlex Cribiller és que ell deia que abans de començar tenia por. Clar, diu, hòstia, jo surto i, home, una mica collonit sé que surts, perquè fots a 300 per hora.
1: Sí, sí. Home, jo me'n recordo un pilot que li vaig dir, va, surt i passa-t'ho bé. I va dir, no, si m'ho passo bé, vaig a poc a poc.
0: Clar. Tu condueixes moto, també?
1: Jo vaig amb moto, sí.
0: I quin tipus de conducció?
1: Normal.
0: Tranquil·la.
1: Normal. I conforme em vaig fent més gran...
0: Més a poc a poc. Cada vegada més a poc a poc, fins que agafis el cotxe per tot.
1: Bueno, ara cada cop agafo més el cotxe i menys la moto.
0: Escolta, quan els veus que van a sobre una moto que has preparat tu i es foten a 300 per hora, tu estàs tranquil en aquell moment? Què estàs fent? Què penses?
1: Bueno, has de tenir en compte que un pilot d'aquest, sempre i quan ho sàpiga, seria capaç de portar-la sense control de tracció, per exemple. Vull dir, has de partir d'aquesta base. El que ells confien que el que els hi fas tu els ajudarà a anar més ràpid, però ells serien capaços de portar-la ja a la moto sense cap mena de control, vull dir, perquè tenen moltes mans i tenen molta pràctica. Llavors, sí, hi ha un cert risc, però és més perquè falli alguna cosa de la moto que no per alguna cosa... Ho has d'haver fet molt gros i hi ha més gent, o sigui... Jo cada nit abans de sortir, per exemple, envio els mapes a la fàbrica, se'ls miren els japonesos i em diuen l'endemà al dematí, vale, està tot ok perquè sortiu demà així.
0: Així mateix, en català, t'ho diuen. Està tot ok, nano.
1: Bueno, dintre del meu box, tot s'ha de dir que és un equip italià, però són 8 catalans.
0: 8 catalans?
1: Sí.
2: I parleu català?
1: Parlem, sí. Jo crec que, en general, el paddock de MotoGP, l'italià i el català són els dos idiomes més...
2: Fixa't.
1: Perquè és del que hi ha més...
0: Mira.
1: ...i voltant pel món.
0: Veus? Escolta, tu has treballat amb Fabio Quartararo, Àlex Márquez, Àlex Rins, Aaron Canet, Johann Zarco... Si els somnis es poguessin complir, amb quin pilot t'hagués agradat treballar?
1: Uf, no ho sé.
2: Digues un de casa.
0: Com si els que hagués dit no fossin prou importants, diguéssim.
5: Ah. Ángel Nieto.
0: També es xerrava català al boc, sí, de l'Àngel Nieto.
5: Som beneit, amb un accent d'Osona.
0: Sí.
1: No ho sé, no continuar treballant pels que bueno, ara estic amb el Zarco, que poder continuar amb ell l'any que ve, per exemple,
0: sí,
1: que s'ha fet molt de mal ara amb la carrera que es va fer aquí a Montmeló, sí, i dalt, a veure si...
2: És culpa teva?
1: És culpa meva, no. Ah. És culpa de que se li va quedar la cama enganxada...
0: Què dius?
1: Entre la roda i el darrere de la moto. Clar, i...
2: I va ja m'he marejat.
0: Ah! Hòstia, quin mal ha de fer això.
1: Ben bé que juguen la vida allà, sí, sí, ho veus.
2: Quan la moto fa allò de... Jazz, i surt ell volant, sí, allò és culpa teva?
1: Depèn, sí, pot ser culpa meva.
2: Deixa estar de fotre però...
0: Exacte.
4: Sí, pobra.
1: Intento que no sigui culpa meva, però pot ser culpa meva. Però a vegades, si estan allà a 60 i pico de graus i obren, jo ja li puc posar contra el de tracció.
0: Com el veu viure aquest moment? Perquè això, ara fem broma i tal, però vull dir que en aquell moment jo recordo que, hòstia, moments de tensió al box perquè es patia per la seva vida, es va fotre un lletot important.
1: I no repeteixen res, perquè no repeteixen cap imatge fins que no saben que el pilot està bé, i tu estàs allà esperant,
2: clar,
1: i... És espera. Espera i nervis i...
2: En el box hi ha família, també, no? Algunes vegades?
1: A vegades, sí.
2: Clar, això
1: sí,
2: ha de ser terrible.
0: I escolta'm, si tu eres el mecànic, si ara ell no corre, què fas ara? Estàs de vacances?
1: Tinc un pilot substitut.
0: Pilot substitut.
1: Sí. Ha tornat a vindre el Cal Crutchlow, que vaig treballar ja amb ell el 2019 i el 2020, un pilot anglès.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí. Llavors, amb aquests pilots t'adones que no saps anglès. Perquè, clar, quan el box... Ningú és anglès, tothom parla molt bé l'anglès i tots ens entenem molt bé, però arriba algú que realment parla anglès.
2: Això és veritat.
0: Llavors, allò que xerrava amb un anglès...
2: Què collons era?
0: Escolta, a vegades, en Palmeu, vull dir que és una feina... No sé si tens previst jubilar-te o canviar de feina, perquè és molt sacrificat en el sentit que en Palmeu dos caps de setmana, curses seguides... Com es viu, això?
1: No ho sé, de moment no m'ho plantejo. Es viu... Torno cada diumenge. Bueno, si les carreres són a Europa, el diumenge a la nit hi ha un charter que va directe de l'aeroport de més a prop del circuit cap a Barcelona. Llavors, ja dormir a casa el diumenge ja és un gran què, i ja me n'aniré el dimecres. Però sí, que quan som més lluny, cap a final de temporada, que volem Indonèsia i d'Indonèsia cap a Japó, i llavors tornem una setmana a casa i cada
0: ara
1: cop...
0: Ara que deia això d'empalmar curses, us l'han liat mai a algun avió amb equipatges i...
1: Bueno, equipatges és el de menys. Jo recordo un cop a Argentina que, bueno, l'avió arribarà... Sortirem el diumenge a la nit. I el diumenge al dematí ens diuen no, que la pista és massa curta perquè aterri un avió tan gros, volarem dilluns al dematí des d'un altre aeroport. I el dilluns al dematí estem anant cap allà i ens diuen no, ara serà a la tarda, perquè hi han previstes tormentes. I quan arribem a la tarda, no pot volar, ara hem d'agafar autobusos fins a Buenos Aires, que són 15 o 16 hores amb autobús. I amb tot això, a mig camí ens deixen, anem a agafar un altre vol... I no, ara hi ha overbooking, s'ha de quedar algú amb els pilots aquí, que anireu via un altre lloc i
0: m'envien
1: a
0: mi.
2: Carreres i carreres amb els mateixos calçotets.
0: Pensava que només passava la gent pobra, això. Vull dir que la gent de...
1: Hòstia. Són pobres igual.
0: Quin desastre, tu. T'ha passat alguna vegada d'estar tota la setmana preparant una cursa i que el dia de la cursa el teu pilot caigui la primera curva? I dius, nano, hòstia, he estat fent una feina jo aquí,
1: Pot caure la primera curva, però que ja no correm, no.
0: No.
1: El que a l'altre cantó del box l'any passat els hi va passar que el pilot s'havia fet mal i el pilot que havia de vindre substitut es va fer mal el dia abans de sortir a pista.
0: Deixem-ho estar.
1: Sí. I sí, se'n van tornar cap a casa. El divendres van agafar un avió, no van arribar ni a sortir a pista. Tot preparat, el boc muntat i cap a casa.
5: I no, Xuriguera, no va ser culpa seva.
0: Bueno, fa gràcia, però aquí deuen haver molts cèntims.
2: Home,
0: que...
2: Home, i tant.
0: Perquè una cosa... Hòstia, no... Hòstia el MotoGP mou calés, això.
5: I tu com veus aquelles motos... Jo recordo...
0: Què val una moto d'aquestes? Què val?
1: Buf. No et sabria dir.
0: No, no la compres pas tu.
1: No. És un renting, A final d'any vas de tornar tot,
0: sí?
1: La moto, com les peces i com tot.
0: Què dius ara?
1: Cada final d'any anem una setmana a la nau a fer...
0: M'estàs dient que van amb un renting els pilots de motos?
5: Jo em vaig comprar una Puc Condor i la vaig pagar...
2: Trinco,
5: Tenia 14 anys i la vaig pagar tota. No vaig pas anar...
1: Pues sí,
2: un rànting.
0: Els deu anar així, s'ho desgraven.
2: Sí, però com
1: fins i tot el material de recanvi, va tornar tot a final d'any.
0: Hòstia.
1: I el crash pad, o sigui, caixes plenes de peces que s'han trencat amb caigudes, però tot ha de tornar cap al Japó.
5: Ho torna tot, hòstia.
0: Escolta, qui són els vostres rivals ara mateix amb LCR Honda? Hi ha algun equip que, bueno, sigui la rivalitat amb Barça-Madrid? Amb Honda, qui seria?
1: Yamaha. Yamaha. Per excel·lència,
0: Honda Yamaha. Yamaha.
1: Però jo et diria que com jo estic a l'equip que no és l'oficial, la nostra principal de llonces és aconseguir guanyar l'equip oficial.
2: Clar. És com... La mateixa Honda.
0: La Honda.
1: Que tenen la mateixa moto, sí, i ells són com la fàbrica, sí, i nosaltres som un equip privat. Llavors, sempre hi ha el... hem d'aconseguir quedar per davant de...
2: Hem fotut!
5: Allà hi deu haver més pasta, no?
1: Bastanta
5: més.
0: Volia preguntar què cobres, però no sé si es pot preguntar.
5: Sí, que es pot preguntar.
0: Què pot cobrar un enginyer mecànic? No has pas de ser tu en concret, però...
1: Ja... És que és molt...
0: La forquilla és ampla.
1: És molt, molt
0: però
1: ampla.
0: Però si estàs en un equip, per exemple...
2: Oficial.
0: Al top, diguéssim...
5: Déu-n'hi-do el que es cobra.
1: Entre 30.000 i 200.000 euros pot arribar a cobrar la gent.
2: Si és que fins cobres 200.000, tu, 200.000, eh?
1: 200.000. Sí, però la, o sigui, hi ha molta profitat de que, oh, la passió de les carreres, i no paguen. O sigui, hi ha les dues, les dues vertents.
0: Vols dir que hi ha gent que els diuen, no, vine aquí, que ja t'ho passaràs bé, ja que t'agraden les motos.
5: Ja donarem visibilitat.
0: Ja està.
1: I tots autònoms.
0: Bé, endavant.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jaume, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Vella!
0: La paraula d'avui és... Oldre. Oldre. Ah, oldre. Disciplina japonesa que teoritza sobre la disposició de mobles i objectes per generar bones energies a la llar.
2: A casa hem posat el llit mirant a l'est i ho tenim tot col·locat segons l'oldre japonès.
0: Bé, oldre. Aspirar pel nas per sentir l'aroma, sinònim d'olorar.
5: Pot semblar una mania estranya, però quan coneixo algú, en comptes de fer-li dos petons, a mi m'agrada oldre la seva aixella ben fort.
0: O C, oldre. Sentir-se ofès, dolgut per algun comentari o alguna acció.
8: Quan a l'enterro de l'avi va pujar la iaia al faristol, li va dir que l'avi era un putero, eh? A mi em va oldre, què vols que et digui?
0: A, B o C?
1: Hòstia, no sé.
0: És complex, eh?
1: Poder la B?
0: Poder la B, eh?
8: Correcte!
7: Bravo!
0: Oldre. Sinònim d'olorar, no ho havia sentit mai.
2: No.
8: Jo tampoc.
0: Vaig a oldre una mica de camamilla, a veure si em destapo.
8: Millor la camamilla que l'aixella que ha dit el
0: Ferri. Sí. Mercè, avui parlàvem de la llitera.
8: Va, coneixeu el concepte de llitera calenta?
9: No. Ui, Mercè, no sé si és aquest programa per parlar d'aquestes coses.
8: Llitera calenta, hot banking. Això és una pràctica militar.
2: Ui, ha de ser una pràctica sexual molt bèstia, eh, perquè li diguin militar.
8: És que de veritat, gent, no és res sexual.
2: Llàstima.
8: En llocs on l'espai és molt limitat, com per exemple els submarins, els vaixells de guerra, a vegades hi ha més membres de la tripulació que no pas a llocs on dormir.
0: Mm. Llavors, no? on dormen la gent? Falten llits aquí?
8: No, doncs ho fan per torns.
0: Mira.
8: O sigui, sempre són lliteres per optimitzar l'espai, així necessites menys espai, però a cada matalàs hi poden dormir tres soldats, no? Per exemple, un fa el torn des de les 8 del matí fins... Ara no em feu comptar.
0: No, de 8 hores.
8: 8 hores,
0: saps? Sí. Si el dia en té 24, 3 per 8, 24.
8: Exacte. Però, tres torns de 8 hores.
2: Però llavors t'has de ficar al llit on ja hi ha dormit un altre, per tant...
8: Exacte. Clar, per això se'n diu llitera calenta.
2: Ara ho he entès.
8: A l'hivern va bé, això.
5: Sí, un militar, eh?
0: On no anava a dir a menjar, a preguntar-li on dormiu vosaltres quan volteu pel món amb...
1: Amb hotels.
0: Hotels, eh?
8: No, però aquells camions
0: que es veuen aquells camions de les diferents marques de motos i tal, que veus a vegades als circuits, allà no hi dorm ningú, allò no...
1: Alguns
0: hi ha com uns motorhomes, no?
1: Bueno, hi ha una zona on els pilots dormen. Que són, sí, que tenen les 6 habitacions i van de lloc a lloc. Però de la majoria de mecànics i això, en campionats inferiors sí que es fa molt de dormir als circuits, però al Mundial lo normal és dormir en hotels al voltant del circuit.
0: Molt bé. Sí. Volies dir alguna cosa, Fel, perdó, t'he tallat.
2: Els militars
5: que foten això a dormir als llits.
0: Sí.
2: Però, hòstia, foten una pudor als militars.
5: Foten molta pudor als militars.
8: Sí. Jo un dia, vaig anar amb avió.
2: Sí. Un dia vas anar amb avió?
8: Que vaig trobar un militar. Un militar indonesi, no sé si t'hi has trobat mai, de coincidir amb un militar al costat. Fotia una catipent...
4: Que de veritat, no es podia aguantar.
3: Perquè els indonesis suen molt.
0: Sí, dels
4: no.
0: nervis.
4: Dels per què?
2: Has vomitat.
4: Per què? Suen més.
0: T'has trobat algú que fes molta pudor a l'avió, Jaume? Sí. Això sí.
1: Més d'un cop. Més.
3: Bueno, això ha estat algun bus a Barcelona.
0: Sí. Sí, sí, sí. Jo tornant de Namíbia em vaig enganxar un que s'anava cardant pets tota l'estona.
4: Ai, ai.
0: A dins l'avió.
4: Ai, ai.
0: 11 hores de vol, nano.
2: No. Tots, hòstia, 11 hores, home, devia tenir un problema aquest home.
0: Sí, no sé. O, dona, no, o jo sí que el vaig tenir, el problema. Jaume, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
2: Hola, Jaume.
6: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ja li pagarem unes hores de teràpia al nano que s'ha de llegir tots els correus.
0: Àlex Vila, què ens expliques
9: Ei,
0: avui?
9: Avui porto una nova faula. Avui us porto la faula de la llitera que parla.
0: Sí.
9: Agafeu-vos ben fluix, perquè no és una història molt emocionant.
0: La llitera que parla?
9: Sí, és la faula de la llitera que parla.
0: Ah, d'acord.
9: Okay.
0: O sigui, la humanitzarem una mica, la llitera.
9: Sí, és la idea.
0: Molt bé.
9: La llitera, en principi, és una cosa que quan ets infant fa molta gràcia, sí. Però a mesura que passa el temps és com una idea que va perdent una mica de força.
0: Sí.
9: No, allò de dormir apilats en una habitació.
0: No hi ha matrimonis que dormin amb llitera.
9: No. Us faria gràcia fer unes colònies de la Renaixença, per exemple, i anar a dormir tots junts? No.
3: Jo tinc una edat, eh?
0: Però no? A mi no els agrada?
3: Aneu vosaltres a casa de colònies sí. I a mi em foteu habitació d'hotel.
0: Va. No.
9: És que tu veus una llitera, jo veig una llitera i penso, quina necessitat hi ha d'apilar llits, no? La mateixa que la de portar rellotges GPS que comptin les passes que fas, no? Cap ni una.
0: Cap.
9: Ei, però allà estem, no? Dormint en lliteres i tots penjant els quilòmetres que correm cada dia.
0: Sí.
9: Bueno, la llitera és una mica... Això és violència, d'alguna manera, no? És...
0: Violència?
9: Sí, la llitera és violència. És convivència forçada, no?
0: Sí.
9: Sí, és una estructura basada en la confiança i la confiança són quatre gargols d'aien, que és confiança... dubtosa, no?
0: Sí, perquè fa patir una mica, sí, quan estàs a baix, penses, si això cedeix, nano... Hòstia.
9: I aquelles que grinyolen a vegades...
0: Hòstia, sí.
9: Confiança dubtosa.
0: Sí.
9: És la llitera, és els de dalt i els de baix, no? Patint, perquè tot pot caure en qualsevol moment.
0: Sí.
9: No? Confiança dubtosa, ho he dit.
0: Sí, sí.
9: La llitera és una mica com el capitalisme. Aviam. Al final.
0: Tot és com sí, el no? capitalisme, em dóna sí, la sensació.
9: Tot és capitalisme en aquesta vida, però la llitera és capitalisme, no és els de dalt que tenen por als de baix i els de baix que també tenen por als de dalt i tots estem patint perquè tenim la sensació de que s'aguanta tot un home cap als pèls.
0: Sí, que és no? veritat.
9: Aquesta metàfora ha estat bé.
0: Ha estat bé aquí.
4: Aquí s'ha estat molt bé, sí.
0: Aquí sí.
9: He connectat neurones avui, eh?
0: Molt bé.
9: Avui, a vegades...
0: A vegades es troben.
9: Sí.
0: Les neurones i...
9: Sí, és possible que estigueu pensant, bueno, això era la faula de la llitera que parla,
0: sí.
9: On està la part... On
0: no, ha parlat la llitera.
9: Si la llitera pogués parlar, segurament diria, vaig a llegir-ho, perquè no m'agradaria...
2: És literal, no. Ah, és el que literal. Va dir la, sí, la llitera.
9: La llitera diria, hola, sóc una llitera. Això que les lliteres som una representació del capitalisme i la barbàrie, us ho heu tret una mica de la màniga. Em dóna la sensació que un humà em fa servir per projectar idees a través de mi.
0: Eh? Sí.
9: Mira com reflexiona la
0: llitera.
9: La llitera, eh?
0: Semblava un tros de ferro, eh?
9: I està viva. I continua dient, les lliteres tenim prou pena sent un Frankenstein de llit que vosaltres, els humans, només utilitzeu quan no teniu cap altra alternativa. Deixeu-nos en pau i no ens poseu en les vostres històries. No volem formar part del vostre puto programa. Ha dit puto, la llitera.
0: Hòstia.
2: Ostres.
9: Bueno, ja ho veieu. Les lliteres pues, són simplement lliteres, a vegades pues, no hi ha res més a la seva manera de ser, no sé. Deixem de desviar l'atenció cap a metàfores absurdes i divagar, no? I preocupem-nos del que realment importa.
0: Què és?
9: Això ja no ho sé, Pello, no?
0: No puc estar per tot. Ara s'han modernitzat algunes lliteres sí. I n'hi ha, hi ha unes bestieses increïbles.
3: No ho he vist,
0: eh?
3: Això.
0: Bueno, n'hi ha que tenen un escriptori sota, en comptes d'un llit, llavors el llit queda dalt...
9: Però no deixa ser una manera de romantitzar la precarietat d'alguna... Si has de tenir com, no, tot junt al llit, la llitera, com, no?
2: Limites sí. L'espai, sí. Clar, sí, sí. Arriba un punt que la llitera la desmuntes perquè els nens ja creixen i llavors ja volen tenir habitacions separades, etc.
0: Jo a casa... Capitalisme. Tenia aquell llit, tenia un llit que baixava jo a casa.
3: Ah, sí, també.
0: Quedava plegat a la paret, sí. Llavors el baixaves.
2: Sí. Bo.
0: I a dintre tenia tot d'adhesius enganxats. Feia una col·lecció d'adhesius.
9: Que xulo.
4: Ara us diré una cosa forta, ai. Però el meu pare dorm en una llitera.
0: No, Mercè, quants anys té el teu pare?
4: 79, 80.
0: A dalt?
4: Sí, sí.
2: No.
0: Però,
8: papa, que ens mires. Escolta, sisplau, on és la meva càmera?
0: Però, de veritat,
8: deixa Mercè, de la llitera.
0: Busquem una residència que s'hagi una mica
8: que no,
0: més
8: careta. Que no, necessita anar a una residència.
0: Ah, no està en una residència.
8: No, està a casa. Ah, i dorm en una llitera perquè vol dormir en una llitera.
2: Cuida't del teu, Peyu, cuida't
0: del teu. He pensat, hòstia,
8: quina... No necessita anar a una residència.
0: Bona merda de residència que els fan dormir en llitera, pobra gent.
8: Que és atlètic.
0: I per què dorm en una llitera?
8: Ai, jo què sé. Papa, en sèrio, de veritat, deixem-ho córrer ja, però, la llitera.
5: A baix hi dorm...
0: Qui dorm a baix?
8: No, ningú. Ja.
0: Que hi té trastos, a baix?
8: No, hi té l'escriptori, això, que
2: això, dèiem. Això que dèiem.
8: Home, fotut un llit més estret, més petit, saps?
2: Però cada dia puja dalt.
8: Sí. Sí,
9: una víctima del capitalisme, al final.
0: Sí, sí, sí. De veritat que tinc ganes de convidar el pare de la Mercè i entrevistar-lo aquí. Sí.
8: No saps el que et dius, papa.
0: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
9: A vosaltres.
6: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.
8: Porto amb Blacky.
0: Blacky.
8: Que és, especifico, és un mascle.
0: Sí.
8: Perquè després la raça se'ns complica una mica.
0: Què?
8: Em posa que és de raça alien.
0: Bueno, perquè deu ser una barreja difícil de descriure.
8: Difícil d'explicar. Mm. Bé, doncs això. És de Terrassa, això també és complicat, i és de la Sònia.
0: De la Sònia.
8: Veiem-lo.
0: A veure quin go... Oh, que maco! Oh,
8: vale, sí, és alien.
2: Home, radioactiu.
8: És bioluminescent, també, aquest.
9: Ai, ai.
0: Heu de treure el flash quan els hi feu les fotos als gossos, perquè
8: bueno,
0: si no...
8: Bueno, té una explicació.
2: Això és molt lleig, eh?
8: Té una explicació, perquè...
0: Ara, aquest terra, als 80, es va posar molt,
2: eh? Perquè el tenia a casa.
5: A casa el tenia. Teníem, també.
8: Però ara el gres ha tornat. Bueno, ara ja fa potser...
0: El que trobo que el sòcol...
5: El sòcol és molt raro.
0: El sòcol no els hi lliga amb la rajola.
2: És una bona merda de foto, eh?
0: Sí.
8: A veure...
2: De foto, de terra, de gos, de tot, eh?
8: Ai, deixeu-lo, deixeu-lo, que té una explicació. Que és mig cec i és sord, per això deu tenir les pupil·les dilatades i per això li entra tant el flash.
0: El flash, això...
8: La foto no li fa justícia.
0: Es veu així pel tapetum lupidum. La tapetum lucidum.
8: Què diu? T'estàs marcant aquí un farol.
2: Comencem a anar molt sobrats en aquest programa, eh?
5: Tapetum lucidum?
8: Què és això?
0: És la particularitat que tenen alguns mamífers que poden veure-s'hi de nit. Quan tu enfoques un guineu, per exemple, amb els llums del cotxe i veus que es reflecteix.
2: Sí.
0: Això és el tapetum lucidum.
5: Jo tenia un amic...
8: Però en Blacky no té tapetum lucidum.
0: Sí que té.
8: És ben sec.
0: És un gos.
8: És sec.
0: És igual, però el té, encara que no li vagi. El té. És igual que hi ha gent que té coses que no li van, però les tenen.
2: Sí, sí.
8: Bueno, a en Blacky li encanta banyar-se a qualsevol mena de llac o pantà.
0: Mira.
2: Molt bé.
7: Després de tota la temporada explicant-vos catàstrofes, desastres naturals, accidents i tragèdies, avui, per fi, ens toca una passejada tranquil·la.
0: Molt bé.
7: Ens situem a l'Austràlia dels anys 90. Què podria anar malament?
0: Avui passegem el gos per Canberra, 13 de juliol de 1997.
5: Hòstia, 97.
2: Sempre m'ha fet gràcia, sempre.
0: El què?
2: El nom de...
0: Canberra.
8: I també.
0: Sí, perquè té un cop de masia.
2: És un nom
8: que
2: no n'hauria de fer, però...
0: Bueno.
8: És una tonteria.
0: Heu estat mai a Canberra?
2: Canberra, no.
5: D'on te ve aquest nom?
0: Canberra. Bueno, sí, hi havia una senyora que era molt porcassassa.
2: No.
0: Canberra.
2: No, no.
0: No ho sé, no ho sé, no ho sé.
2: No.
0: Avui en Blacky passejarà pel llac Burley Griffin, un llac que l'únic que té en comú amb el llac petit de Terrassa és que tots dos són artificials. El llac Burley Griffin és enorme i parteix la ciutat de Canberra en dos. A primera línia hi trobem l'antic Hospital General, que ara està en desús. Avui seria un dia completament normal si no fos perquè aquest edifici està a punt de ser demolit. La posada en funcionament d'un nou hospital ha fet que aquesta edificació hagi quedat abandonada. La decisió ha provocat una certa polèmica, ja que molts veïns de Canberra volen conservar l'edifici. Aquell hospital els ha acompanyat tota la vida. Molta gent hi ha nascut,
2: clar,
0: se l'estimen. No?
2: Hi ha una
0: llàstima que s'enderroqui.
8: Sí, és molt trist que enderroquin l'edifici on vas néixer.
2: Home, mira,
8: i m'hi faria molta pena.
5: Arbúcies, l'hospital on jo vaig néixer, ara és un geriàtric.
0: Mira,
5: jo sempre espero anar-m'hi a Morilla.
0: Veus que maco? I tancareu el cercle.
8: Que
2: maco. Es quedarà molt orgànic.
5: Sí. Sí.
8: Tens ganes d'anar-te a Morilla, de veritat?
5: Bueno, que em portin un buguin, però em fotria gràcia, mira.
0: Sí. És un edifici construït l'any 1947 i s'ha de dir que és bastant lleig. És lletxot,
2: bueno,
0: la veritat.
2: Doncs de terra.
0: A terra.
2: A terra, tu.
0: A terra.
2: A veure, no és un edifici històric.
0: No, és lleig, és
2: ja
0: lleig.
2: Ja està.
0: De res. A més, la demolició del vell hospital permetrà construir el Museu Nacional d'Austràlia, un recinte arquitectònic de primer nivell. El més curiós és que molts cambarrencs i cambarrenques s'han aplegat al voltant del llac per acomiadar-se de l'edifici.
5: Es diuen així? Cambarrencs i cambarrenques?
0: O cambarrinesos, ara no sé.
8: Camberros.
2: Cambarrenc i cambarrenques.
0: La gent fins i tot ha llogat barques per veure l'enderroc des de l'aigua.
5: Que maco.
0: Com les havaneres de Calella.
2: Calella per la Frugell.
0: Mira, agafes una barca i vas veure...
5: Cantaran el meu avi?
0: No ho sé.
5: Saps qui viu la polèmica aquella? Camberra la cantaran?
0: Camberra poder sí.
2: El meu avi va anar a Camberra...
8: Va, seguim.
0: No, era per si senties sí. Cantant, estava esperant. En Blacky està encantat que el passeig sigui al costat del llac. Resulta que l'Ajuntament de Canberra ha fet que una simple demolició d'un edifici s'hagi convertit en un circ. En aquest moment, l'alcaldessa de Canberra, l'honorable Kate Kernel, està acabant de fer el seu discurs.
10: Conciutadans i conciutadanes de Canberra, estem a punt de dir-li adeu al bé

0: A fotre?
1: Austràlia, fill meu, quan has vist passar el mateix canguro dues vegades.
2: Això és tot un èxit. 100.000 persones han vingut a veure la demolició. Sí. Penseu que som una població de 300.000 habitants, eh?
1: Això és així, eh?
2: 1.990. És molt, eh?
0: És molt. És més que Sabadell, no?
3: El 33,3%, eh?
1: Sí, ho has calculat així.
3: No, soc 33,3% periòdic, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Soc ràpid, eh?
2: Sí, sí.
0: Periòdic vol dir que no s'acaba.
3: Periòdic és que és de cada dia.
2: 3, 3, 3, 3, 3, 3.
4: La Vanguardia.
1: En fi, heu de saber que per la demolició faran servir una voladura controlada. S'han col·locat uns explosius a la base de l'edifici que el faran col·lapsar. En principi, l'edifici ha de caure de manera vertical.
5: Com les Torres Bessones?
1: Sí.
5: Saps que van ser els ovnis, en realitat?
1: Ah, sí?
5: Sí.
1: El de les Torres Bessones també van ser...
5: Hi ha tota una teoria.
1: Els mateixos que veieu a Montserrat o uns altres?
5: Uns altres. No tenen res a veure. De fet, ni es coneixen entre ells.
1: Ah.
5: Sí, sí.
1: Que ells parlen anglès.
5: No. Parlen australià.
1: Hi ha una teoria que diu que les Torres Bessones van fer caure els ovnis.
5: Dic teoria per dir-ne així, però és un fet contrastat.
1: Sí, sí, sí.
2: A veure, Arnau, has de canviar d'amics, eh? Sí. Seriosament t'ho dic.
3: I de medicament.
5: Si els meus amics sou vosaltres.
1: Jo crec que...
2: Hòstia, noi. Algú li pot explicar?
1: Hauríem de buscar-li activitats per fer els dies 11 de cada mes. Buscar-li una altra cosa.
0: Teniu raó.
2: Una agenda. Hem de portar-li l'agenda, aquest nano.
1: En fi, encara que l'edifici no caigués de manera vertical, no passaria res, perquè si alguna cosa falla, les autoritats han posat un perímetre de seguretat de 200 metres. Per tant...
6: A veure, sisplau, me sentiu?
1: Sí.
0: Sí, home, bastant, massa fort.
6: A veure, tothom a 200 metres d'aquí, sisplau. Sí. Estem a punt de demolir aquest edifici. Senyora! Apartis, m'acaba... Sortir d'aquí, hòstia! Sempre la mateixa. Senyora, no té res a fotre'm tot el dia. Cada dia fem coses a l'Ajuntament i la gent aquí. Tres que hi hagi sardanes, com que fotem un enderroc.
0: Els sardanes de Can Berra.
6: La punyetera, senyora, aquí plantada, hòstia. Posa dels nervis a mi, aquesta dona.
1: Qui és aquesta?
6: Eh?
1: És la Montse.
6: A la Montse, eh? La parenta d'aquella de Can Berra. Tot el punt de dia.
1: Ara mateix els carrers dels voltants del llac estan col·lapsats de gent que ha agafat el cotxe per venir fins aquí. Els qui tindran les millors vistes són la gent que són a la barca, al mig del llac. Eh? Però ells també han de respectar els 200 metres de distància. Un cop fetes les comprovacions, arriba l'hora de la veritat. Vinga.
7: Vinga, senyora alcaldessa, faci el compte enrere i quan arribi zero, jo activo la càrrega.
2: Ai, quin honor, quin honor. No, però no, va. Fem-ho tots,
1: sí.
2: Perquè això és una cosa...
1: Vinga.
2: De tots, de tot Can Berra, eh?
1: Vinga, va.
2: Vinga. 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
1: Però va tard, l'explosió sembla que va tard.
2: Però peta o no peta?
1: Ara petarà.
2: Ara petarà. Ara.
0: Que comenci! Que comenci!
1: Un moment. Què passa?
4: Espera.
1: Què fas?
4: No, és que no va aquest...
1: El mando.
4: Saps? El mando aquest? No.
0: Bueno, apreta el botó.
4: Ja ho faig.
0: Apreta
4: ho
0: el botó fort.
4: Jo ho faig.
2: Però vols dir que és aquest mando?
4: No, és que no... Vull dir...
1: Vols dir que no has agafat el mando del cotxe?
2: No, no, però, sí,
4: provo,
2: no?
4: Tu, provo tu.
0: El collons hi diu Fiat aquí.
1: Fiat, és una marca d'explosius molt ben parida.
0: Aviam si explotarà el cotxe d'aquí fora. Aviam. No va.
1: De moment, els experts estan quedant fatal. Tota la ciutat està esperant el gran show i el control remot s'ha espatllat.
4: Ja està. Era aquest cable, s'havia desconnectat. Ara sí, alcaldessa, perdó.
1: Tornem-hi.
2: Doncs vinga, va, tornem-hi. Vinga, tots, va.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
2: Oh! Ara sí, eh?
1: Ara sí. Les càrregues han explotat i han fet desplomar l'edifici. Almenys això ens pensem. Perquè quan la pols desapareix, es pot comprovar que l'edifici continua intacte. Les càrregues estaven mal col·locades o eren poc potents.
2: Nois.
1: No queda més remei que esperar una estona més perquè els tècnics col·loquin nous explosius. Mentrestant, en Blacky està gaudint d'un banyet a dins el llac. Com que és mig sort, no ha sentit ni la primera explosió.
7: No, a veure, perdoneu, ara sí que el sentirà.
1: Ara sí, eh?
7: I ha guardat una càrrega aquí.
1: Aquí has fotut...
7: L'alcaldessa, vull dir, ara li pot...
1: Aquí has fotut fato, ara.
2: Va, doncs som-hi. Tercera mala vençuda, eh?
7: Una oferta, vinga.
2: Molt bé, vinga. Si us sembla, ara comptarem des de 5, eh? Sí, per no fer-nos pesats, ja. Perquè, vinga, va. 5, 4, 3, 2, 1...

0: conocido.
1: Ya. Yeah.
2: Ara sí.
3: Ah, sí?
2: Ara sí, eh?
4: Ara sí,
2: eh? Ara ha patat fort.
4: Menys segureta, eh?
2: De fet, ha patat tan fort que una part de l'edifici, en lloc d'implosionar, ha explotat cap enfora
3: no.
2: i ha provocat una pluja de pedres i metalls. No, primer no. cauen petits fragments i després venen les parts grosses. La gent que té la sort de ser a terra ferma intenta amagar-se. La pobra gent de les barques no hi poden fer res. El millor que podrien fer és tirar-se a l'aigua, però no hi són a temps. Tot passa en qüestió de segons. Els fragments cauen per tot arreu com meteorits.
4: Hòstia, em sembla que ens hem passat una mica amb la càrrega.
2: Doncs una mica, eh?
4: Una mica sí, eh?
2: Sí. Algunes runes de l'edifici volen per sobre el llac i cauen a mig quilòmetre de distància.
3: És bastant.
2: Com que la zona estava col·lapsada amb 100.000 curiosos, les emergències tarden més del compte a accedir al lloc dels fets. Hi ha gent ferida per tot arreu. El resultat final és de 9 ferits greus.
5: Encara? No, hem estat prou de sort.
2: Sí, bueno, i una nena de 12 anys que ha mort d'un cop de roc.
5: Ja farem un dia de dol.
2: Home,
5: eh?
2: Sí, com a mínim un dia.
3: Pot tenir tres.
2: Malgrat que s'obrís una investigació i es posés en dubte si la idea de l'alcaldessa d'ajuntar 100.000 persones era bona, ningú va anar a la presó i tampoc va dimitir cap càrrec. La demolició de l'Hospital de Canberra de l'any 1997 és un manual de com no s'han de fer les coses. Us recomano el vídeo perquè està gravat, perquè clar, estaven
5: maco
2: gravant
5: de
2: com demoliria l'edifici. Aneu a YouTube i fiqueu Hospital Canberra, demolició.
3: Es veu la pluja de meteorits.
2: Es veu com van caient unes hòsties a l'aigua, nano, que és maco de veure. És molt maco. És més maco que els focs de Blanes. Més impressionant.
3: Sí,
2: més
3: segur,
2: impressionant.
3: Segur.
2: Tenim un gos que no sabem si ha sobreviscut o no ha sobreviscut a la demolició d'aquest antic hospital de Canberra, i això ho decidirà una persona del públic. Qui ho decidirà, Mercè?
5: Això ho decidirà la...
1: Montse.
2: La Montse.
3: Ah, mira, la parenta.
2: Anem a veure si en Blacky sobreviu o no. Montse, ni Sydney ni Melbourne són la capital d'Austràlia. De fet, van escollir Canberra per acabar amb la rivalitat entre aquestes dues ciutats. Però què vol dir Canberra en idioma aborigen? A. Lloc de trobada. B. Gent de pau, o ser ni un paper a terra.
6: La B?
2: La B, gent de pau. En Blacky és...

0: Canberra, en l'idioma aborigen, vol dir lloc de trobada. Va ser una ciutat construïda el 1913 just entre Sydney i Melbourne. I el nostre gos, el pobre Blackie, mig sec i mig sord, no ha pogut superar la passejada. Evidentment, una de les pedres li ha caigut sobre el cap
1: Xof.
0: I s'ha mort, tu. Tenim el consol que s'hagi mort fent el que més li agradava, banyar-se en un llac. La demolició del vell hospital de Canberra és una desgràcia i una pífia de les grosses. Que et caigués un totxo al cap era una loteria. Era qüestió de... Bueno, es veia venir. I fins aquí la... Ui, merda, el telèfon. Oi. Perdoneu, ja l'agafo.
2: Sí, sí, agafa, agafa, tranquil.
0: Oh, un moment, un moment. Ja vinc. Bueno. Sí?
3: Nen?
0: Ei, mama,
3: què tal? Escolta, saps que ja has oberta la piscina d'aquí Vic?
0: Bueno, la de Vic i la de tot Catalunya, normalment després de Sant Joan ja les obren, les piscines, no? Totes?
3: Mira, volia anar-hi, però he passat pel costat. Sí. Va. He sentit tot de gent xerrar en castellà, soroll de flotadors...
0: Bueno, és una piscina també, que t'esperaves, mare.
3: No es poden portar flotadors a la piscina.
0: Bueno, hi ha gent que no sap nedar.
3: Doncs que no hi vagin, eh? Que hi vaig jo a esquiar, a la muntanya.
0: No, no hi vas, no hi vas.
3: Perquè no sé esquiar, bueno, claro. Vull dir, si no saps nedar, no hi has d'anar a fer res, a la piscina.
0: Bueno, però la canalla petita, mama...
3: Tu mateix, que no hi vagin, tu. A més, si pixen aquests.
0: No ho saps, si es pixen els
3: nens. Anda que no. Si les meves amigues de 70 anys s'hi pixen, com no s'hi ha de pixar la canalla.
0: Mama, sisplau.
3: I que no torni la moda aquella de l'any passat, que la gent s'hi cagava, eh?
0: Oh, és veritat que es va posar de moda, això, l'any passat?
3: Tant discutir de si la gent pot fer toples o no a la piscina, o que si es poden banyar amb el burca o jo què coi sé. Sí. Jo faria banyar tothom despullat, eh? Que si un es pixa, que es vegi.
0: Tampoc ho veuries, mama.
3: O que hi fiquin el líquid aquell que es torna vermell.
0: Això és un mite, no existeix.
3: Doncs un mosso d'esquadra a cada piscina. Escolta, els que volien posar als col·legis, que els posin a la piscina a controlar a veure qui pixa i qui no pixa.
0: Bueno, escolta, mama, volies alguna cosa en concret o no vols res?
3: Ah, bueno, avisar-te que estiguis al tanto, que el dia 30 cobren la renda.
0: Ah, sí, bueno, ja estic al cas, ja. Ja
3: aquest
0: estic.
3: Any em fan pagar a mi, una senyora de 70 anys, noi. Cobres una misèria i encara em fan pagar, colla de fills de puta.
0: Mama, mama, penjo, va, que vagi adiós, bé. Adiós. Adéu, adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler de ferits pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que ha patit el país. Entre les víctimes hi hauria una dona d'origen basc, segons que ha anunciat el govern d'Euskadi. El doble sisme, que ha anat precedit d'una trentena de rèpliques, ha ensorrat milers d'edificis de la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també ha provocat molts danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per intentat trobar supervivents entre la runa. L'aeroport de Caracas s'ha tancat, té danys i també hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua de diverses zones del país. A més, ha quedat tancat el metro, el tren i s'han suspès les classes a Veneçuela. De fet, la comunitat veneçolana a Barcelona continua pendent de l'evolució d'aquesta situació al seu país. Aquest matí, diversos ciutadans s'han aplegat en bars de la ciutat on habitualment es troben. Barcelona, Montse Poblet.
2: Bon dia. Als bars on es troba la comunitat veneçolana de Barcelona, com aquest on estem, el bendito pecado ha tocat a l'art de triomfa. Aquest matí no es parla d'una altra cosa. Avui tothom necessita saber com està la família i els amics i posar en comú les notícies que els arriben des de Veneçuela. Entre els clients n'hi ha alguns, com la Carolina, que ja s'han activat per donar suport ni que sigui a distància als afectats pels terratrèmols. Des del Col·legi de Psicòlegs de Veneçuela, del que forma part, ja estan oferint consultes gratuïtes als que ho necessitin.
3: Cuando hay una situación de emergencia, por ejemplo, de este estilo, personas que se encuentran en situación de mucha ansiedad, ataques de pánico o que pueden revivir una situación traumática. Y entonces, bueno, hay una contención como lo más rápido posible a nivel psicológico, a nivel emocional.
2: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies amb Natàlia Ramon.
4: Els agents rurals es reforcen, incorporen a partir d'avui una vintena més de vehicles. Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per a unitats especialitzades, com ara la de drons o la canina. La presentació dels vehicles s'ha fet a la seu del cos, a la finca Torreferrussa, al Vallès Oriental. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, bon dia.
5: Bon dia. En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, dels quals 245 són nous, és a dir, el 62% d'aquests. N'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions. La consellera d'Interior, Núria Parlon, en detalla l'equipament.
6: 6 van al grup especial caní. Les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria. I després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
5: David Mendoza, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Santa Perpètua de Mogoda.
1: El jutjat ha acordat la llibertat vigilada del menor detingut ahir a la matinada acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. També determina que s'ha de sotmetre a teràpia. Lleida, Estela Bussoms.
7: Bon dia. És la mesura cautelar que ha proposat la Fiscalia de Menors i que ha acabat dictant el jutjat segons fonts judicials. Recordem que el detingut és un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que dimarts al vespre va embestir un home que circulava en patinet pel camí de Conillàs que uneix Lleida i Torrefarrera. Després hauria fugit del lloc de l'accident. La víctima de 35 anys va morir al lloc dels fets. Quan van arribar els Mossos, no hi van trobar ningú, però de seguida van sospitar que l'havien atropellat. Van obrir una investigació i hores més tard, ja de matinada, van localitzar i detenir el noi a la capital del Segrià. Li atribuïen homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet. Ara ha quedat en llibertat vigilada amb l'obligació de fer teràpia. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Les denúncies relatives a clàusules abusives d'entitats bancàries estan col·lapsant la justícia. Més de la meitat dels processos civils que rep l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i estan desbordant els jutges que triguen 3 anys de mitjana a fixar el judici per aquests casos. Barcelona, Cristian Roldán.
8: Bon dia. El Consell del Poder Judicial fixa que un magistrat de les seccions civils ha de resoldre 200 casos a l'any. A l'Audiència de Barcelona n'entren gairebé el triple, 556. El president de l'Audiència, Antonio Recio, explica que la majoria d'aquestes causes estan vinculades a clàusules abusives per part dels bancs i entitats financeres.
9: Que no se ha informado convenientemente al consumidor de el coste que tenía ese préstamo, el coste que tenía esa tarjeta de crédito. Esto es, digamos, el grueso de los asuntos que en estos momentos han determinado un incremento tan relevante en la jurisdicción civil.
8: Aquest col·lapse provoca que aquests i altres casos civils, com desnonaments, accidents de trànsit i incompliment de contractes, triguin prop de 3 anys a resoldre's. Cristian Rodon, Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Els esports amb Marcos García.
10: El Barça de bàsquet tanca la tercera temporada en blanc de forma consecutiva ahir 84-108 contra el València, el quart partit de la final de la Lliga CB. A més, la sisa joventut confirma que Adam Hanga no seguirà la temporada vinent i l'Uni Girona anuncia el fitxatge de l'escorta gironina Caral Casas per una temporada. El seleccionador espanyol masculí de bàsquet, Xus Mateo, ha donat la convocatòria de 14 jugadors per jugar als propers partits de classificació per al Mundial. A la llista hi ha 4 catalans, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, així com també els jugadors del Barça, Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela. Al Mundial de Futbol, entre aquest vespre i la matinada vinent, es decidiran els grups D, E i F. Aquest vespre a les 10, el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada, el grup F, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada, grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I el Barça Futbol Sala pot sentenciar avui mateix el títol de Lliga. A 8:15, el Pozo de Múrcia-Barça. L'equip blaugrana arriba en aquest quart partit amb avantatge de 2-1.
0: Fins aquí les notícies.
11: Les dones i els dies.
12: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
14: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
14: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. Avui en rigorós directe, com sempre, ja ho sabeu, a La Solució. En un món de respostes simples, nosaltres us portem aquesta solució. I com sempre, a part de La Solució, Ferran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs? No obris molt la porta, que entra l'onada de calor.
0: Mora de Déu,
1: l'onada de calor, no? Per sort, han baixat les temperatures, estem entre 30 i 35, però clar.
0: Catalunya Ràdio, refugi climàtic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, correcte. Sí, sí.
0: Mora
1: tota
0: de Déu.
1: Tota persones aquí esperant a veure si poden entrar.
0: A la porta.
2: Que podem entrar, sisplau, que tenim
0: home,
2: calor.
0: Home, tècnicament és la ràdio pública, tu demana-ho, a veure què passa.
1: No, no.
0: No estic fent una crida, eh?
1: No facis cap crida. Home, seria una solució, en tot cas, no?
0: Exacte.
1: Per la calor.
0: Seria una gran solució.
1: Obrir l'estudi
0: a tots els oients que ens estiguin escoltant. Avui, en rigorós directe, clar, molts esteu ja amb olor de vacances al cos, teniu ganes de vacances i espereu, perquè encara farem una última estocada fins al dia 3 de juliol. Us acompanyarem. Deixeu-me fer, em salto una mica el protocol. Raül Galà, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Va, feliç d'estar aquí. Està feliç el Raül, perquè a més l'hem vist aquest matí a les xarxes. L'heu de seguir a les xarxes, perquè és tota una aventura seguir la vida de Raül Balam. Escolta'm, tu a quarts de vuit estaves corrent ja avui.
4: A les set i... quarts de vuit. A les set i cinc ens hi hem posat.
1: Què dius?
4: Avui ha costat, eh?
0: Mare de Déu. Escolta, per baixar la coca, això?
4: Pues clar, s'ha de
0: baixar. Baixar la coca pot sonar una mica rara.
4: No, bueno, la coca de fruita de Sant Joan.
0: Tu ets de coca de fruita?
4: Jo de fruita? Però molts colorets.
0: Ui, un moment.
4: Jo sí.
0: Que hi hagi tensió en aquest estudi. A veure,
4: aquest color de química imperfecta,
1: sí.
4: Aquest color sóc jo.
1: Hi ha gent trucant a l'Hisenda Carot, que no sé si és una urgència.
0: Però m'han trucat dues vegades, espero que no sigui de la guarderia de la criatura, perquè de la llar d'infants, disculpa.
1: A veure, tu vols que hi hagi polèmica, no?
0: Vull que hi hagi polèmica.
4: Ah, bueno, busquem-la.
0: Per què coca de fruites? I per què no coca de crema?
4: I per què no coca de fruita i crema?
0: Oh! Tot junt.
4: Al tanto, mira, abans t'he ensenyat la foto de la senyora Ruscalleda, la coca que es va fer.
1: Ai, sí.
4: Amb peres del pare, peres de Sant Joan del pare, les va confitar i es va marcar una coca de crema i fruita confitada. Fruita.
0: Però és que a mi em falla, de la coca de fruita, estic de dir, a mi no em molesta, no sóc d'aquelles haters de la fruita, que hi ha gent que diu, aparta-la, no passa res. Allò verd...
4: El meló.
0: Molt natural no és, no?
4: Bueno, és químicament perfecta, fa festa.
0: És químicament perfecta.
4: Fa festa, fa xerinola, fa Sant Joan.
0: Però allò què és? És artificial?
4: No, allò és meló, és un meló confitat, però esclar, tu has confitat una vegada un meló.
0: No.
4: És la cosa més lletja que et pugui ser a la cara.
0: Per tant, no,
4: perquè
0: una
4: queda
0: miqueta...
4: un marró lleig. I clar, volem una coca que sigui estiu.
1: També trobo que fer ara la polèmica.
0: No, no,
1: passat, no, no, no, un cop ha passat.
4: Però ara ve Sant Pere.
1: A 25 de juny.
4: Ve Sant Pere.
0: Ara sembla que això estigui gravat, no, i que nosaltres no, dient aquí, no, en directe. No. Mireu, ara mateix estem en rigorós directe. Són la 1 i quasi 11 minuts. I avui no parlarem de coques de Sant Joan. No. Avui parlarem de cuina, per això tenim en Raül Balam aquí. Oh. Però abans, deixeu-me dir-vos que el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Raül Balam presentat, i això vol dir, si el Raül és a l'estudi de Catalunya Ràdio, vol dir que us portem una altra solució gastronòmica. Avui torna el puntet de sal, família!
5: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium us ofereix el puntet de sal.
0: I avui ens endinsem, alerta, en aquest puntet de sal, en l'univers dels, ojo, ojo, ojo, esmorzars de forquilla. Per què estan tan arrelats a la cultura catalana? Quan i per què es comencen a popularitzar a casa nostra aquests esmorzars de forquilla? Quins són els plats estrella d'aquests esmorzars de forquilla? Hi ha grans diferències entre comarques? Hi ha algun altre lloc, a part de Catalunya, que siguin famosos aquests esmorzars de forquilla? Els plats dels esmorzars de forquilla han evolucionat o es mantenen fidels als orígens? Raül, en els últims anys vivim, tu creus, en un ressorgiment dels esmorzars de forquilla? És una percepció real o és una moda puntual?
4: Jo crec que sí, i a mi això em fa molt feliç, perquè comencem a apartar els branys.
0: Hi ha prou del branys.
4: Ara, ja s'acaba. Ja s'acaba.
0: Prou del branys.
4: Ja s'acaba. Cop de puny. Sí, sí.
1: Estan aquí entre nosaltres. Eh?
4: Bueno, estan, conviuen, però... Bueno, hi havia una cosa que estava allà dormideta, que comencen a...
0: Heu de decidir, oients, a quin equip esteu. Si el nostre o el dels expats.
4: El nostre, sí.
1: És informació, no opinió.
4: No, és això.
0: Sí, sí. Que cadascú tri.
1: I tant, i tant.
0: Tu sabràs de quina banda de la història et vols convocar.
1: Correcte, estem rebent tot de fotos de coques de llardons i de crema, també, dels oients.
4: Avui l'he preguntat a la senyora Ruscalleda.
0: I què diu la Carme?
4: L'he preguntat de tema d'esmorzar de forquilla. I em diu, l'esmorzar de forquilla a pagès o els que treballaven al camp es feia tots els dies. Tots els esmorzars de cada dia eren esmorzar de forquilla. En què consistia? En calentar-lo del dia anterior. Si tenies, doncs, hi havia algun fesol que havies cuit fesols.
0: Una mica de
4: recapte, també, una carn, saltejaves amb una mica de cansalada i en allà ja feies l'esmorzar.
0: Ara us ho explicarem en profunditat, perquè avui en Raül no ve sol. Avui l'hem empatat amb l'autora d'Esmorzars de forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Un aplaudiment per la Laia Frixinet.
4: Bravo!
0: Hola, Laia.
2: Hola.
0: Com estàs?
2: Pues bueno, aquí.
0: Bueno, aquí. Pues
4: bueno, aquí, eh?
0: Pues bueno, aquí. Escolta, ja es podria dedicar a ser cap de policia, eh?
4: Pues
0: bueno,
4: vale.
0: La Laia Freixinet Amanós, ella és cuinera, és dietista, nutricionista, que a més ha escrit aquest llibre que us deia, Esmorzars de forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Què entenem exactament, Laia, si jo et demano un esmorzar de forquilla?
2: Mm. Aviam, és que és el que deia una mica el Raül, que Esmorzars de forquilla al final és un calaix de sastre on hi caben moltes coses. No és una cosa premeditada, és una cosa que sorgeix del dia a dia, del camp, de pagès, del mar, dels pescadors, de totes aquelles feines que requereixen esforç, que la gent es lleva d'hora i que hi ha un moment que tenen gana i han de parar.
0: Ara no em digueu que... No, jo també faig esmorzar forquilla, perquè ho punxo amb una forquilla, l'alvocat, l'avena i els fruits vermells. No, això és un branch.
2: Això és un branch.
0: Gràcies, Albert, per acompanyar-me en aquesta història. Això és un branch.
2: No, perquè l'esmorzar de forquilla, al final, quan parlem del nostre esmorzar de forquilla, hem de parlar de territori, hem de parlar de temporada, hem de parlar dels nostres productes i hem de parlar allò que tenim de tot allò que tenim a l'abast i que no és carn i exòtic, és el nostre dia a dia, perquè no estem celebrant el Nadal, estem treballant. I llavors hem d'anar a buscar allò que la terra ens ofereix o que el rebost a les masies o d'on sigui digués.
0: Escolti'm una cosa, Raül, quina història personal vinculada a Esmorzars de forquilla i el fet que perdessis alguns dilluns a un autobús ens pots explicar?
4: Mira, jo me'n recordo, jo era un bon minyó i per això em van ficar en un internat.
1: Molt bé.
4: Entre Olot i Banyoles, i jo me'n recordo que a mi m'encantava perdre l'autobús cada dilluns. Clar, jo pujava el dilluns i baixava el divendres. Ah. I clar, si jo perdia l'autobús el dilluns, qui em tenia que acompanyar?
0: Ta mare.
4: El meu senyor pare. I esclar, el pare jo crec que ja s'hi esperava, perquè fèiem paradeta a mig camí i me'n recordo que esmorzàvem. Paràvem a esmorzar, fesols saltejats, botifarra, amb un cacaulat.
0: Tu craquejaves el sistema per poder fer esmorzar de forquilla amb el teu pare.
4: Una mica sí.
0: Oh, que entranyable, no?
4: Una mica sí.
1: Botifarra amb cacaulat, que no passi desapercebut, això.
4: Bueno, perquè era petit, si no em hagués pres un bon cafè.
1: Molt bé, a favor d'aquest crossover.
0: Era una tieta àvia que fotia puré de patates amb Colacao, eh?
1: Sí, correcte.
0: I fotia per sobre el Colacao.
1: I Colacao i escopinyes, també hi ha molta gent que anava a menjar.
0: Un dia hem de fer, de la temporada vinent, ja. Hem de fer un dia de combinacions que sembla que no funcionen, que funcionen.
4: Però que funcionen sempre. Ho farem.
0: Escopinyes, que has dit, i cacaulat, i colacao.
4: I olives farcides d'anxova.
0: Home.
4: Amb mantequilla, i les cacaulat. Olives i colacao per sobre.
0: Ai, mare.
4: És?
0: Avui no us demanem marranades, tot i que si voleu dir marranades de parents que el sabor funciona, ho podeu fer. La Laia va dient que sí.
2: Bueno, és que hi ha coses bastant divertides que quan comences a experimentar et sorprenen.
0: T'ha vingut algun al cap?
2: Home, jo sempre posava un exemple amb els alumnes de l'escola d'uns bombons de xoriço amb xocolata.
0: Sí.
2: Que sempre em sorprenien i cada any quan ho trec a classe em surt algun alumne dient-me del bon record que tenen dels entrepans de pa Bimbo amb nocilla i fuet.
0: Què?
2: Jo no ho he tastat, però
0: pa Bimbo?
2: He de dir que ha de funcionar perquè cada any surt algun nano que me'n parla.
0: Pa Bimbo, nocilla i fuet, i després deies un entrepà de xoriço i xocolata.
2: Uns bombons que feien a França de xoriço picant banyat amb xocolata.
0: A veure, perdona, quantes vegades posem mel i sobrassada?
2: Per exemple, és que al final són combinacions que culturalment no les entenem, però que això no vol dir que no funcionin.
4: S'ha de dir, tu has estat, sí o no?
0: A tot això us demanem, com sempre, que ens feu salivar, Fran.
1: Sí, avui es poden fer salivar al 93207474, al telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, que no és que tregui fum, és que ara mateix
4: ja crema.
1: Hi ha tot un seguit d'incendis al WhatsApp del programa, entre les coques, els esmorzars de forquilla, etcètera.
0: Mireu, clar, jo et vaig fotent un poti-poti
1: no
0: aquí i després recull
1: això. No passa res, perquè aquí hi ha diverses mans per poder atendre tots els focs. Avui us demanem que ens recomaneu un lloc on fer un bon esmorzar de forquilla.
0: M'encanta.
1: Volem fer el nostre mapa, que mira, fins i tot el podríem enviar després, el nostre mapa col·laboratiu entre tots els oients de la solució. Quin és el lloc on recomaneu anar a fer un bon esmorzar de forquilla?
4: Començo jo,
0: Vinga,
4: meravella.
0: Va, m'aixeca la mà, eh?
1: Fot-li, meravella.
4: A Collsacreu.
0: Collsacreu.
4: Arenys amunt, cap amunt. O sigui, Arenys amunt, cap amunt. On s'acaba i comences a baixar i ja entres al Vallès, allò és Collsacreu. I el restaurant, Collsacreu. Allà obren a les 9. I allà pots ja anar a esmorzar.
1: És tard, a vegades, les 9, per molta gent.
4: Però, esclar, pugim bici allà dalt. Pugim bici.
0: Collsacreu, Arenys amunt. Restaurant, Collsacreu.
4: Collsacreu. Té unes vistes de tot Arenys, tot el mar i tot. És una meravella. I allà... Bueno, a part de no us perdeu anar-hi a dinar, però els esmorzars de forquilla, molt recomanable.
0: Oh, doncs estic fent llista nova, esmorzars de forquilla, jo vaig guardant i així després ho enviarem als oients de la solució, us sembla?
1: Sí, tant, em sembla.
0: Estic volent fer moltes coses a la vegada.
1: No, l'Anna ens diu... L'Anna ens recomana un restaurant que es diu Fusimanya.
0: Home, el Fusimanya...
1: De Tavèrnoles, l'heu de conèixer sí o sí.
0: Uns embotits, nen.
1: I allà fan grans esmorzars de forquilla. Ens ha escrit la companya del Love, Gala Castelltor, que ens Home. Està sentint avui des de comarca d'Osona, i diu, us recomano el Mas Blanc a Centelles, un hostal fantàstic, diu, a més té una mica de jardinet preciós, i són simpatiquíssims.
0: Sant Martí de Centelles, és un hostal, oi?
1: Sí, és un hostal, correcte.
0: D'acord, apuntat, ara m'ho miro tot, eh? Ostres, esmorzars de
1: forquilla. Mira, l'Anna recomana una altra Anna, el Gelida, a la ciutat de Barcelona.
0: Home, el Gelida és un clàssic, eh?
1: És un clàssic, sí, aquest seria el Leo Messi del restaurant de forquilla.
0: El meu pare, no? Te li trobes allà. Laia, vigila. Es diu Laia, oi?
1: No,
0: Anna. Anna, doncs a la vigila no trobis un senyor que t'expliqui coses.
1: Ara hi és?
0: Ara mateix crec que no. Però te'l pots trobar al Gelida. Escolta'm, Laia, el llibre, ara insistim, aquest llibre, Esmorzars de forquilla, ja podeu anar a les vostres llibreries de confiança. Laia Freixinet, Esmorzars de forquilla, a més, és que fins i tot la portada de tapa dura, manegable, ja recorda unes estovalles ben parides, eh? Esmorzars de forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Aquest llibre que ha fet la Laia és un recull separat per categories de tot de plats d'esmorzars de forquilla. Aquest àpat es pot fer igual a les 8 del matí que a 2:15? Teòricament no, però sí.
2: És això. Teòricament, no. La gent, els que són així com molt estrictes, dirien que a 11:15 ja és massa tard. A 11:15, sí, la gent que feia esmorzars de forquilla...
0: Es llevava a les 4.
2: S'havia llevat més d'hora.
4: Ja fas la mañana, llavors.
2: Exacte. Ara, és veritat que els temps han canviat. No és el mateix les necessitats d'un esmorzar de forquilla del segle XVIII que de la revolució industrial, que d'ara, que ja... Sí que encara hi ha col·lectius que fan els esmorzars de forquilla. Pues tota la gent que treballa, sobretot en polígons, en fàbriques, els pescadors... Sí que hi ha tot de col·lectius que segueixen fent-ho dintre de la seva jornada i dintre dels seus horaris habituals, però és veritat que aquest boom que està vivint ara els esmorzars de forquilla el disfrutem moltíssim els que hi anem a disfrutar.
0: No
2: ens hem guanyat el...
0: Exacte.
2: No, encara no ens l'hem guanyat. Bueno, parla dels ciclistes, eh?
0: I camino 4 passes, no? Abans de fer l'esmorzar de forquilla, no ens ho guanyem.
2: Per dissimular.
0: A tot això, avui cremen telèfons, eh? Josep, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Què ens recomanes?
3: Bueno, per aquí a la zona que estic jo hi ha diferents llocs, eh?
0: Foli.
1: Molt bé.
3: Aquí al Bar Manel, a Igualada, que fan uns pops a la planxa molt bons, i bueno, hi ha altres menjars amb forquilla. Després també hi ha Cal Andorrà, que és a Castellfoll del Boix, que és anant cap a Maians. I també la Cruïlla, aquí a Òdena, o Cal Vileu.
0: Cruïlla, Òdena o Cal Vileu. Ho dic perquè, o sigui, repetint en veu alta, nen, que ho anem apuntant tot i vas molt ràpid. I no m'ha donat temps.
3: Digues. Ho deia per si havia de participar més gent en el programa aquest. Bueno, que ho deia que aquí, aquesta zona que estic jo, hi ha bastants llocs que es menja bé amb forquilla i canivet.
0: Per tant, a la Vall d'Òdena, eh? Hem d'anar cap a Igualada.
3: Sí.
0: I
3: cap
0: a
3: la Conca d'Òdena.
0: La Conca, perdona'm. La Conca d'Òdena, ja sabeu que hi ha bons esmorzes de forquilla, el Bar Manel, entre de molts altres que ens ha dit en Josep. Josep, t'agraeixo molt aquesta trucada, estimat.
3: Molt bé.
0: Avui has esmorzat de forquilla?
3: No, avui no.
0: No encara.
3: Avui tenia d'anar al metge i no he menjat. Però vaja, l'altre dia sí que vaig anar amb un company i vam estar molt bé.
0: A què et dediques tu?
3: Soc l'instal·lador.
0: Instal·lador, mira, una mica de la part del col·lectiu que ha d'esmorzar fort, eh? A quina hora esmorzes habitualment?
3: Entre les 9 i mitja a les 10.
0: Clar. Bueno, déu-n'hi-do, pots fotre't un bon esmorzar de forquilla i després dinar cap al tard. Josep, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu, adéu. Montse, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Quin recomanes, estimada?
6: Mira, us recomano molt el restaurant Alarcón, que està al carrer Roca Umbert,
0: sí?
6: De Hospitalet.
0: Roca Umbert, això és a prop de Sant Ramon Nonat?
6: No. Això està a la zona centre, de l'Hospitalet Centre, Al costat de la zona industrial.
0: Doncs apuntem, bar Alarcón, a l'Hospitalet.
6: Sí, i té la característica que fan l'esmorzar de Sant... Espera, de Sant Fermín.
0: De Sant Fermín.
6: I fan esmorzar típic d'allà, amb xistorreta, molt bo.
0: I el fan tot l'any o només hi pots anar al juliol a buscar l'esmorzar de Sant Fermín?
6: Per les dates de... Es fan tot l'any, però per aquestes dates fan el de Sant Fermín.
0: Epa, doncs apuntem, ho apuntem. Gràcies per trucar, Montse, bonica, una abraçada.
6: Gràcies.
0: Fins ara, adéu. Va, acabem la primera ronda de trucades amb en Xavi. Xavi, bon dia.
7: Hola, bon dia, Elisenda, bon dia.
0: Bon dia, estimat. Quin restaurant de Forquilla ens recomanes? Esmorzes de Forquilla on?
7: Mira, és que és brutal, eh? Jo sóc de menjar, però és que allò és un espectacle. Es diu Cal Miguelín, està al Pla del Penedès.
0: Epa, Cal Miguelín.
7: Cal Miguelín, és un espectacle. Peus de porc, cua de bou, callos... Bueno, és que allò, aquest xicot, fent entrepans, ha guanyat premis aquí a Espanya, últimament ha guanyat el primer de Catalunya, i fins i tot van als Estats Units, em sembla que va quedar 14.
0: Colló! La tasqueta de Cal Miguelín, ara l'he trobat, eh?
7: Tasqueta Cal Miguelín, si ho llegeixes tot, és que, bueno, de veritat, és un espectacle. Ara, això sí, si heu d'anar-hi, reserveu-ho amb antelació, eh? Vaig anar-hi dissabte la setmana passada i vaig reservar amb un mes i mig d'antelació.
0: Conxuto. Reserveu, que la cosa va que vola.
7: I és que allò està boníssim, jo, de veritat que us ho dic, eh? No és per res del meu, però és...
0: Hem de fer la guia de la solució. Ho estem apuntant tots, no patiu, perquè si formeu part del Club de la Solució,
1: sí,
0: al llarg del dia, o potser demà, us enviarem aquest enllaç amb tots aquests restaurants que han anat dient els nostres oients, tant a WhatsApp com a telèfon. Us els indexarem en un mapa i us els passarem. Ara bé, heu de formar part del Club de la Solució. I com entreu al Club de la Solució?
1: Ara,
0: fàcil.
1: A veure.
0: Escriviu un WhatsApp, vull formar part del club, al 677-3877-19. 677-3877-19. Us retornem un link, formeu part del Club de la Solució i aquests mapes en exclusiva, tota aquesta informació, la tindreu al llarg del dia d'avui o màxim demà. Una abraçada, Xavi.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins ara, bonic. Adéu, adéu.
7: Adéu, bon dia.
1: És que estic pensant que la temporada vinent potser podríem fer un esmorzar de Forquilla amb tots els oients de la Solució. Un esmorzar de Forquilla amb tots els oients.
0: Cuina el balam.
4: Cap problema. Esmorzar de Forquilla és fer una gran cassola, eh? Sí. I llavors que vagi passant els plats, eh?
0: En aquest llibre de la Laia també hi ha recomanacions de llocs i receptes per fer els plats. És un llibre 100% vivencial?
2: Bastant, sí. Pues va ser una mica, aquest llibre va sorgir perquè va ser un encàrrec, o sigui, de fet, jo no tenia previst escriure un llibre, però bueno, jo a casa meva sempre el dels esmorzars de Forquilla ha sigut algú que ho hem tingut com molt nostre. I me'l van encarregar i una de les coses que em van dir és això, ostres, no, diu, ens interessa aquesta part més vivencial de la teva experiència o del que pugui haver. Llavors, bueno, sí que ho he anat dividint una mica per diferents tipus d'esmorzars de Forquilla, posant el que jo he anat viscut, al llarg dels anys.
0: Mira, dius, ara que deies això, el llibre destria per tipus tot un seguit de diferents esmorzars de Forquilla. Quins tipus d'esmorzars de Forquilla hi trobem al llibre, Laia?
2: Aviam, jo vaig fer així una divisió una mica territorial, que no té res a veure el que dèiem abans, no? Al final, els esmorzars de Forquilla estan molt vinculats amb el producte i amb la temporada, i Catalunya és molt rica en clima i en producte. No té res a veure què trobem a la zona de Tarragona que el que trobem a l'Alt Pirineu. Clima-producte és totalment diferent. Llavors sí que vaig fer una mica els esmorzars de pagès, els esmorzars de muntanya, els esmorzars de costa. Vaig posar també els esmorzars de ciutat i aquests més burgesos.
0: Els esmorgesos, eh?
2: Aquests més burgesos, sí, perquè al final els esmorzars de Forquilla a ciutat sí que apareixen amb aquesta industrialització i la gent que marxa del camp i se'n va cap a la ciutat, però ara a vegades la gent pensa en ciutat com la gran metròpolis, les grans capitals, però aquests esmorzars de ciutat o més burgesos també passen a les petites capitals, en els pobles on hi ha els menestrals que estan esmorzant perquè venen de treballar, però també hi ha les forces vives dels ajuntaments, l'advocat, l'arquitecte, aquests negocis, al final s'acaben fent al voltant d'una taula. Llavors, aquí hi ha certes diferències en quant a producte, en quant a protocol.
0: Tu que ets home de mar, t'encaixa l'esmorzar de pescadors, no?
4: Home, clar, però sempre s'arrela molt. El Maresme és tan ric de mar i muntanya, clar, que es barreja una sípia amb pèsol, una sípia amb mandonguilles, aquí tendre, clar, o una sípia amb pèsols, molta horta.
2: Tota la part de l'horta, és que és molt important, clar, el Maresme, la part de l'horta.
4: Són més de barreja. El Maresme ho té tot.
0: I el pèsol del Maresme, nen?
4: Home, aquest caviar verd, que no té ningú més.
0: Caviar verd, eh? Laia, el llibre parles de l'escalivada amb anxoves o bacallà. L'escalivada és un clàssic del receptari català?
2: Sí, està clar. La gent pensa en el pa amb tomàquet, la paella, l'escalivada, i aquí també podríem parlar-ne, perquè llavors aquí també se'ns barreja una mica en aquests conceptes de tradició, territori, coses autòctones, i penses, pues, el tomàquet no és tan...
0: Exacte,
2: anava a dir. La patata no ho és.
0: Home, la patata i el tomàquet arriben al segle XVIII, no?
2: Clar, arriben tard, arriben després de l'arribada de Colón a Amèrica.
4: I reflexa, suposo, molt bé l'estacionalitat d'on ets.
2: Exacte.
4: No et trobaràs, suposo que no et trobaves, potser quan ja va arribar el tomàquet no et trobaves tomàquet a l'hivern perquè era un fruit més d'estiu.
2: Exacte.
4: Totes les escalivades eren coses més d'estiu. Sí. I a l'hivern, doncs, et trobaves altres coses, els bolets, les carbasses...
2: Tots els trinxats, les cols,
4: totes les carxofes...
2: Exacte.
4: Clar, reflexa molt l'estació.
2: L'estació i la temporada, sí.
0: És que és fort, perquè jo crec que s'hauria de reivindicar encara més a l'esmorzar de Forquilla, quan em diuen, no, és que és com un... El branjo és com entre dinar i esmorzar. I penso, però si això ho hem tingut tota la vida a casa nostra, no? I així també descobriríem, ara estàveu dient molts productes que potser no formen part de la meva dieta habitual, i penso, però si tota la vida a casa de la meva iaia això s'havia fet, el meu avi treballava en Torfabril, per tant, ella esmorzava de Forquilla, no? I ho hauríem de reivindicar més?
2: Home, és el nostre, al final és la nostra cultura, és el nostre llegat i és el que produeix la nostra terra. Al final, els productes, quan millor estan i on millor creixen, és en el seu lloc autòcton i a la seva temporada.
0: I a més em fa gràcia, perquè tot ple de branys, però després ens diu el Xavi que a Cal Miguelín, al Pla del Penedès, després hi ha un mes i mig de cua. Per tant, el producte triomfa i funciona. Sí. Potser hauríem de també, socialment, apostar més, no?
2: Jo crec que sí. A mi em fa pena. O sigui, aviam, tampoc puc... No vull aquí criticar el branch. Al final crec que hi hauria...
0: Ja ho faig jo, nena.
2: Sí, no, però és una mica políticament correcta, no? També, però al final crec que hi ha d'haver espai per tothom. El problema és quan una cosa nouvinguda desplaça algú que és molt nostre. I aquí el que no pot ser és que ens desplacin. També que hi ha una part nostra a reivindicar-ho i creure'ns-ho.
4: Mm-hmm.
2: Si nosaltres no anem als llocs d'esmorzar de Forquilla, si la gent deixa de cuinar a casa seva els plats tradicionals i deixa de conèixer aquesta cultura, tampoc la demanarà.
0: I parlo també de la meva generació, que hauríem de tastar tots els plats de Forquilla, perquè després ho tastem i diem, però si això és collonut, perfecte, jo aquí amb l'alvocat i l'ou escalfat i no sé què.
4: Mira, estem tots bojos a vegades per un ramen i ens tornem l'elus, però l'escudella... No hi ha ramen més ramen que una escudella.
2: Aquí està.
0: Absolutament. 93.
2: És una qüestió de màrqueting.
0: Mira, ens hauríem de posar una mica les piles en el màrqueting.
2: Jo crec que sí.
0: Perquè això sempre ho diu Ferran Adrià i diu, mira que bé hem fet algunes coses i que malament hem fet algunes altres. Mm-hmm.
2: No ens ho creiem.
4: És que ens ho hem de creure. Jo crec que ens ho comencem a creure i hem de presumir més dels nostres plats.
2: Sí.
0: 93-201-7474. Avui volem fer una guia arreu de Catalunya dels millors llocs on menjar esmorzar de Forquilla. Feu-nos les vostres recomanacions al 93-201-7474 i per WhatsApp al 677-38-77-19. Insisteixo, tindreu tot aquest mapa, que us el configurarem al llarg del dia d'avui, però heu de formar part del Club de la Solució per rebre aquest mapa. A través del WhatsApp també, el 677-38-77-19. Vull formar part del club, us remetem un enllaç i allà tindreu tota aquesta informació.
1: Mira, anem a repassar tots els llocs que ens estan dient els oients del programa, per tot Catalunya, tot arreu del territori. La Mònica, us recomano Can Ros de Manresa.
0: Can Ros de Manresa.
1: L'Anna recomana Casa Cacau de Girona.
0: Home, la Casa Cacau.
1: La Teresa diu, el millor esmorzar de Forquilla el trobareu a Molins de Rei. Concretament,
0: a Cal Mingú.
1: A Cal Mingú.
0: Oh, sí,
1: ha dit a Cal
0: Mingú. És bogeria,
1: sí.
0: És bogeria.
1: Llavors, la Montserrat diu, a Barcelona preneu nota. Bo de Bernat, el Jordi també el recomana, i diu que és el germà del Gelida. El germà, diguem-ne,
0: no
1: oficial, simbòlic, exacte.
0: Però el Gelida, ara, que la gent de Barcelona m'il·lustri, crec que el Gelida va obrir un altre local, o m'ho estic inventant, digueu-m'ho. Digueu-m'ho ja.
1: Que ens ho diguin, que ens ho diguin.
4: Ara, ho volem saber. Ara.
1: La Fina recomana la braseria l'Alzina de Sant Guim de Freixenet. I l'Eva, de Can Salvatà, a Cornellà de Terri. I a Lleida, el Jordi diu que heu d'anar al bar Fèlix, que Fèlix és una fantasia. La Carla ens envia una fotografia. Diu, el meu tiet és de La Rioja i allà és molt típic l'esmorzar de forquilla. El seu esmorzar estrella, quan enjuntem tota la família, són les sardines a la brasa o les patates a la riojana.
0: I ens envia una fotografia.
1: Ens envia una fotografia de la família entaulada.
0: Les patates a la riojana, què porten?
4: Doncs les patates, pebre roig i un all fregit. És una cosa, una meravella.
0: La riojana, mare meva.
4: Una meravella.
0: A veure, que tenim molta gent al telèfon, eh? Cris, molt bon dia.
8: Bones,
0: bon dia. Hola, rei, què ens recomanes?
8: Doncs mira, jo et recomano a Tarragona, al bell mig de la catedral, del barri antic, el Bar Tòfol.
0: Bar Tòfol, ara el busco.
8: Sí.
0: I el centre, eh?
8: Bueno, és el clàssic de sempre, porta obert des de l'any, sembla que 1950 o 1952, una cosa així. És a dir, porten,
4: aquests són els bons.
8: Aquests són els de tota la vida. Peus de porc, callos, mandonguilles amb sèpia, com ha dit abans, mar i muntanya, i sobretot, si aneu, no deixeu passar, provar els tigres.
0: Tigres?
8: Els musclos tigres o les croquetes de musclo tigre, allò és bocato di cardenale.
0: Bocato di cardenale. Busqueu Restaurante Tòfol, perquè si poseu Bar Tòfol us envia a Barcelona. En canvi, el Restaurante Tòfol el trobeu al Pla de les Peixateries Velles número 15, a Tarragona. I a més, molt bé de preu, que posa aquí a partir de 10 euros, tu. Compte.
8: Sí, no. Estem parlant d'un bar del poble i per al poble. És a dir, preus zero abusius, zero turístics, zero... És a dir, que tu pots anar a dinar, a fotre't un esmorzar a la forquilla i vas amb 10-15 euros a la butxaca i surts donant voltes fins a baix al Serrallo rodant.
0: Aquesta és la manera com volem arribar al Serrallo, rodolant, fins a arribar a l'aigua. Escolta'm, exacte. Moltíssimes gràcies per trucar-nos, Cris. Una abraçada, bonic.
8: Adéu.
0: Fins ara, adéu. Jaume, bon dia.
9: Bon dia.
0: Com estàs?
9: Bé.
0: Avui estic fent com una quedada amb els meus amics virtuals. Clar. Jaume, què? On podem anar a dinar? On podem... Ai, perdona, esmorzar.
9: Pues mira, pots anar a Can Tià, Calonge.
0: Can Tià, Calonge, què hi trobem allà?
9: Pues mira, allà pots trobar-hi des de rostit, pots trobar-hi pot i tripa, o si has temps de cacera pots trobar des de cabirol amb bolets o senglar amb bolets, pots trobar-hi fregida de peix, sèpia a la planxa, carn a la brasa, totes les carns a la brasa...
0: Poncho, nen, o hi has anat moltes vegades o tens el menú davant, eh?
1: I de postres...
9: No, hi he anat moltes vegades.
4: Un bon flan.
0: Boníssim.
4: Un bon flan.
0: Boníssim. Jaume, apunto, Can Tià, Calonge, una abraçada, guapo.
9: Vinga, una altra per tu.
0: Adéu. Consentí, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: A veure, on m'envies?
10: Sí, bueno, som aquí de Cambrils i treballem al carrer i som bons mostradors. I en Cambrils jo penso que avui en dia és la meca de mostrar de Turquia.
0: Epa, i a quin lloc m'envies, però?
10: A Sant Jordi, mira, per exemple, avui has mostrat un bacallà a la Riojana, en Sant Jordi, 9 euros, menú complet.
0: Epa, 9 euros, menú complet. Això no es veu des de l'any 99, nen.
10: Bona ració i bona calidad, mira.
0: Doncs apuntadíssim.
10: Can Alberto, també aquí són 10 euros. També bona caritat i cuiner de tota la vida.
0: M'agrada molt que siguin Can Jordi, Can Alberto, eh? Tots són noms propis. Algun altre?
10: Sí, el Tito More també, 9 euros.
0: Tito More.
10: Fan brasa per 12, menú complet.
0: Conxutó.
10: Espectacular.
0: Constantí, doncs apuntadíssim. Gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada. Fins ara. Adéu. Vaja, acabem aquesta segona ronda amb una reclamació. En Josep Maria, que vol reivindicar una cosa. Josep Maria, molt bon dia.
11: Bon dia, Elisenda.
0: Què reclames, rei?
11: Doncs mira, jo vull reclamar a l'ús del porró a tots els restaurants de Forquilla, que fan estan dit, i que el porró té la mateixa categoria, que la mateixa naturalesa dels esmorzars, perquè realment és tradició, és cultura, és el nostre territori, és fer país. El porró ha quedat abandonat perquè des de que s'ha fet doncs, les ampolles de vi envasat amb ampolles i tal, doncs la gent va amb la copa. Per favor, el porró dona caliu, dona tribu, dona comunitat. És higiènicament fantàstic perquè no et poses a la boca cap copa que si està ben rentada o mal rentada. En època del Covid, encara més, el porró és natural català, inventat per nosaltres, i que realment està caient amb desús. I vull reivindicar l'ús del porró a tots els restaurants que estan fent aquests meravellosos esmorzars.
0: Bravo!
4: Bravo!
0: President Maria, president, et dic una cosa. Estic per treure aquest tall i enviar-lo a la Gene perquè sigui mandat tenir un porró a qualsevol restaurant d'esmorzars de Forquilla. Josep Maria, t'agraeixo moltíssim aquesta defensa aferrissada de l'ús del porró i, a més, amb arguments d'aquells sòlids que ens agraden ben bé a Catalunya Ràdio. Una abraçada, Josep Maria.
12: Gràcies, Vicenta.
0: Fins ara, guapo. Adéu, adéu. Ai, per favor, hem d'anar a la publicitat. És que m'encanten els oients.
1: I amb aquella naturalitat.
0: Diu, gràcies, Vicenta. Vinga, adiós.
1: Director general de porrons.
0: Ara tornem. Podeu seguir trucant 93-201-7474 o al 677-387-19. Recomana'ns un restaurant per anar-hi a fer un d'aquests esmorzars de Forquilla. Avui estem parlant amb el nostre xef de capçalera, en Raül Balam, i amb la Laia Freixinet, que ha fet aquest llibre, ja us el podeu apuntar, eh? Esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Pausa, tornem. Recordo que si formeu part del Club de la Solució us enviarem aquest mapa. Ara us explico com.
13: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
14: Andreu, Jana, vinga, la tovallola, que marxem.
15: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
16: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
17: Et demanarem fer mates.
18: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
19: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
20: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
21: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
23: De veritat?
22: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
24: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
13: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 20 minutets i seran les 2 del migdia. Avui se'n fotrà cura, això, eh?
4: Sí, a mi se m'està passant això volant, eh?
0: Esmorzars de Forquilla, podeu dir la vostra al 677-387-19 o al 93-201-7474. Avui estem intentant fer un recull dels millors llocs per fer-hi esmorzars de Forquilla. Si voleu el llistat complet, ens envieu un WhatsApp al nostre número de WhatsApp. Vull formar part del Club de la Solució. Entreu al club i allà trobareu el llistat, que en breu us passarem. Raül, què deies? Que has aixecat la mà.
4: No, diu, estem intentant. No, estem.
0: Estem.
4: Estem fent. No, no estem intentant-lo. Estem
0: tota
4: fent.
0: Raó. Tota la raó. Va, de seguida anem al 677. Abans, però, Laia, jo et volia preguntar una cosa que dius en el llibre. Dius que el cap i pota no és un plat apte per tothom. Per què no és apte per tothom?
2: Aviam, és un plat... Jo crec que els que estem aquí sembla que a tothom li deu agradar. No? Hem parlat dels peus de porc, hem parlat... Ostres, és un plat que és bo per naturalesa. La textura és agradable, és tova, però té el punt de llafiscós just. El sabor és bo, però tenim aquesta frenada.
0: Aquesta barrera, no?
4: Ens frena el nom.
2: El nom
4: és com dir quan menjar llengua.
2: Exacte, tot el frena que sigui, les despulles, ja han hagut molt temps
4: però
2: que...
4: Però molt sa pel cos. Molt de col·làgen.
2: Molt, molt
4: col·làgen. I ens interessa, quan més gran i tot, menjar molt de col·làgen.
2: Mira, col·làgen,
0: jo he fet la prova, el cap i pota, tu li dius a algú que no sap què és, ho tasta, meravellós, fantàstic. Quan li dius el què és.
2: Aquí està, aquí està. És una barrera com cultural, d'aquestes com una mica noves, perquè culturalment aquí s'ha menjat molta despulla.
4: Ho hem de dir en anglès, com... I queda bé.
2: Jo crec que la gent s'hi està reenganxant cada vegada en els mercats, veient gairebé desaparegut les parades de menuts, i ara el menú
0: torna a estar valorat.
2: Torna a estar valorat. Llavors jo crec que tot és anar-ho fent pas a pas.
4: És que el menut és molt gran, eh?
0: Ai, el menut és molt gran. Mira que bonica aquesta frase. Hauríem de fer una samarreta. Els menuts són molt grans.
4: Els menuts són molt grans.
0: Sí. El 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
1: Doncs mira, d'entrada ens diuen diversos oients que ens confirmen que allò que dèiem del restaurant Gelida, que ha obert un altre restaurant, doncs sí, a l'altra banda, diguem.
0: Epa.
1: A l'altra banda de la ciutat de Barcelona ha obert un altre restaurant. La Núria recomana al Pirineu de Lleida, direcció a la Seu d'Urgell, si sou esquiadors o no, podeu prendre alguna cosa al restaurant L'Estanc d'Adrall, per exemple. Què podeu prendre?
0: L'Estanc d'Adrall.
1: Trinxat de cansalada, callos, botifarra amb seques, etcètera, etcètera. La Dolors, per cert, també diu que aquests dies de revetlla i de festa, ahir, han begut amb porró tots aquests dies, aprofitant la reivindicació.
0: Més és divertit.
1: Clar que sí. El Víctor recomana Cammet a Mieres. La Mila recomana la Masia Can Sous, a l'Ametlla del Vallès. Patates amb ous i pernil. Tot espectacular. I l'Anna diu esmorzars de forquilla excel·lents. Els trobareu al Centre Cívic de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
0: A Garrigàs, al Centre Cívic.
1: Sí.
0: També m'agradaria, avui que en recomaneu les amistats, no les amistats persones, els casals de les amistats, aquells, els casinets, també si hi ha casals populars, feu-nos-ho saber, el 93-201-7474 i el 677-38-77-19.
1: I crec que mai havíem rebut tantes peticions per formar part del club.
0: A tothom vol
1: la gent està salivant. A veure si fem aquest Google Maps. En lloc de Google Maps, aquest Google Maps amb tots els restaurants que estan recomanant. Per exemple, a Maria Àngel, el restaurant Can Font, els Hostalets d'en Bas, o el Jaume, el restaurant Cala Bona, a la Cala Sant Francesc de Blanes.
0: Oh, a la Cala Sant Francesc, i tant! Passa que he de dir que si aneu a la Cala Sant Francesc de Blanes, aneu-hi aviadet al matí, perquè si no es peta, no podreu deixar el cotxe, ni la moto, ni la bicicleta, ni anar-hi caminant.
4: És que al mar l'has d'anar a posar. No te'l pots trobar posat.
0: Ara.
4: Has d'anar a posar al mar.
0: L'has d'anar a posar. El 677-38-77-19. També ens podeu trucar, 93-201-7474. Us demano que tingueu paciència. Us passarem el mapa al llarg del dia d'avui. Vull dir, som les persones que sentiu aquí en antena, més les quatre persones que tenim a fora. Vull dir,
4: i complidors.
0: I ho fem.
4: I complidors.
0: I no ho fa la IA, no?
4: Nosaltres.
0: Ho fa la Libi. Ah, que és una altra cosa. No és la IA, és la Líbia. Va, tot això. Laia, us recomanem aquest llibre, per cert, si us acabeu d'enganxar, la solució, Esmorzars de forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina, editat per Rosa dels Vents, de la Laia Freixinet, que avui ens acompanya. Laia, crec que és una evidència, però hi ha diferències, no?, entre comarques a l'hora de fer esmorzars de forquilla. Quins àpats de forquilla, per exemple, són més habituals a les comarques del Pirineu?
2: Home, el Pirineu, el que dèiem, no? El Pirineu és més fred, no hi ha olives, amb la qual tampoc l'oli d'oliva no era el principal. I aquí sí que hi ha molt tocino, tot el que són les patates emmascarades, tot el que vingui de... El trinxat de Cerdanya. Tothom el té com molt present, però de trinxats n'hi ha molts. I jo sempre reivindico molt la patata emmascarada del Berguedà, que té la part de la botifarra de perol, els bolets en temporada, tota aquesta part del que quedaven els tupins a les cases, les cansalades, les sacallones, etc. Això és molt, molt típic del Pirineu.
0: Ara estava pensant que els ciclistes... que a molta gent no li agraden els ciclistes són uns grans consumidors d'esmorzar de forquilla, oi?
4: Aquests sí que es tenen al mapa.
2: Sí.
0: Home.
2: Al final, ells han fet un gran esforç per arribar allà on sigui, és la guinda del pastís, no? És el premi.
4: És que potser gràcies a ells ara s'està ficant tan de moda.
2: Sí.
4: O sigui que, encara que a vegades els odiem una mica, no. Gràcies, ciclistes.
2: Sí, en aquest sentit han sigut uns grans impulsors, I ha fet també que canviï una mica el públic que va en els llocs, perquè és veritat que...
0: Es rejuveneix, no?
2: Es rejuveneix, han aparegut moltes més dones, que també tenim aquí una part important.
0: Mira, això és una altra, perquè llegint el teu llibre també veiem, clar, això sí té el seu origen en la pagesia, sempre parlem de senyors, no?, que anaven al camp, però també hi havia senyores.
2: I tant, clar, bueno, però és que Al final, si tu et mires com la part teòrica, els senyors estaven fent les feines de camp i les senyores estaven fent les feines més de la casa i eren les que cuinaven, però si tu et mires qualsevol il·lustració, quadre d'èpoques de barema, d'èpoques de sega...
0: Les senyores arreu.
2: Les senyores estaven allà fent el mateix que els homes.
4: És que una casa de pagès és un fuente ovejuna totes a una.
2: Sí, sí, exacte.
4: El que passa que depèn de la força de cadascú. Uns feien una cosa i una altra.
2: Però la feina la feien igual,
4: exacte. Home, clar que sí, desgranar, segar, totes aquestes coses, allà hi entrava tothom.
2: És que, bueno, és aquesta com...
0: compartimentació, no?
2: Sí, sí, sí, que ens hem anat expulsant una miqueta de...
4: No.
2: I no.
0: Mireu, l'investigador i especialista en la matèria, Jaume Fàbrega, sempre diu que els esmorzars de forquilla són un element de reivindicació de la cuina catalana. Des de fa uns anys, també, les xarxes socials han popularitzat aquesta mena d'esmorzars. Hi trobem un compte, per exemple, @esmorzarsdeforquilla.cat, amb prop de 60.000 seguidors. I l'Albert Molins també ha fet un mapa col·laboratiu, eh? Nosaltres us passarem el nostre. Però creieu que ara són àpats que corren el risc de convertir-se en experiència turística, també?
4: Si es converteixen en experiència turística, això vol dir que els mantindrem.
2: Sí,
4: i no serà només una moda. Mm-hmm. Jo crec que
2: és bo.
4: Jo crec que és bo.
2: Sempre quan es respecti.
4: Sempre.
2: O sigui, el problema és quan acabes convertint una... quan només acabes fent allò pel turista i acabes baixant la qualitat i acabes perdent l'identitat. Això seria tremendo, però...
4: I que respecti el que és una esmorzar de forquilla.
2: Exacte.
4: No entris a quarts de quatre, no. Que queres...
2: Bueno, llavors vens a passar...
4: Vens a dinar o ja és berenar.
2: Exacte,
4: ja
2: berenar. Podríem reivindicar els berenars sopars.
0: Oh, que també m'agrada.
4: Un berenar sopar.
2: M'encanten.
0: Va, reivindiquem els esmorzars de forquilla i obrim nova tanda de trucades. Insisteixo, últimes trucades, del 93-201-7474. Miquel, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Què recomanes?
3: Jo recomano diversos. Mira, Can Dorca, Sant Hipòlit de Voltregà, ho fa molt bé.
0: Can Dorca, d'acord.
3: Sí. Després, la Cabanya del Mir, entre Vidrà i Santa Maria de Besora.
0: Val, apuntem. També,
3: molt bé, Ogassa, Can Costa.
0: Ah, Ogassa, i tant, a Can Costa. Ogassa, Can Costa, apunteu, el conec.
3: Molt bé. Després també tinc el Perelló, perquè nosaltres tenim una casa allà al Perelló, els Censals i a Subirats. La Font de Subirats, ho fan molt bé, uns esmorzars de forquilla de conya, eh?
0: Hosti, tu, amb la veu d'en Miquel ja saps que és de bon menjar,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí.
0: Algun altre, Miquel? Hem de fer el Miquel Advisor, eh?
4: Però sense vici, eh?
0: Hosti, tu, sense vici.
3: I hem parlat de Fusimanya, 10, eh?
0: Home, 10. Sí, Fusimanya és un 10 sí. I un clàssic, eh? Sí. Fot anys,
4: deu tenir una bona quadrilla, aquest senyor,
0: i tant.
4: Eh?
0: Miquel...
3: I cada setmana anem un puesto altre,
0: En català correcte, acabàrem-vos.
4: Acabàrem-vos. Quin bandido.
0: Miquel, quan...

0: únic, i pots triar carn, peix, cuinats, de tot. Molt bon servei, està molt bé.
1: M'encanta, perquè portes el teu bitlletet de 10 euros o de 20 euros i allà preu únic tot el que tu triïs, eh? Qualsevol cosa que triïs, mateix sí. Preu.
0: Sí, és dir, sí. El preu inclou el menjar, el beure i el cafè.
1: Oh, m'encanta, tu. Bravo. Esteve, apuntat. Sí. Gràcies, bonic, una abraçada. Fins ara.
0: Vinga, gràcies.
1: Adéu, adéu. Valguda, al barri de Sant. Xavier, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Xavi?
2: Bé, gràcies.
1: És que ara en diràs dos que conec, perquè jo vivia molt a prop del carrer Vallespir i anem cap allà, oi?
2: Sí, el carrer Vallespir fins i tot fa rodolí, és a Can Bartolí, el carrer Vallespir.
1: Uau, boníssim,
3: Can Bartolí, top, eh?
1: Can Bartolí, top.
2: Aquí a Catalunya Ràdio se n'ha parlat més d'una vegada, però bé, com que jo sóc de Sants, el reivindico, és un lloc...
3: Clar que sí. Que
2: es pot menjar de tot, vull dir que la llista seria llarga, vull dir, el que prefereixi cargols o el que prefereix... Bueno, hi ha una llista llarga, Can Bartolí. És de solvència contrastada.
1: Em diuen, m'apunten aquí, que no deixi d'esmentar el fricandó que fan al Bartolí, que està tremendo.
2: Doncs mira, doncs també, vull dir que la llista és llarga i de confiança.
1: I quin altre?
2: I l'altre és la bodega Montferri, que abans estava a la plaça de Can Mantega, i ja la van traslladar farà uns 2 o 3 anys, ara no recordo exactament, al carrer Serra i Arola,
1: no?
2: El passatge Serra i Arola.
1: Ah, d'acord.
2: I allà, doncs, allà la curiositat del Montferri és que tu pots menjar amb entrepà.
1: Ah.
2: O sigui, per exemple, et pots fer un entrepà de cap i pota.
1: Hòstia,
2: o sigui, lleuger. De tot el que heu anat anomenant, bueno, de tot no, però hi ha molta variació de cap i pota, de vedella, de coses així, però que tu pots menjar amb un entrepà, que el fan calentet, vull dir, queda molt bé, a banda que també pots fer un entrepà, jo què sé, un biquini, oi? Però, però aquest tipus de variacions del cap i pota, etcètera, de l'esmorzar de forquilla, doncs seria un lloc bo, i la bodega Montferri també és un històric.
1: Me l'apunto, la bodega Montferri. Espera, en tens un altre, Xavi, fot-li.
2: No, només una recomanació. Vull dir, perquè a l'esmorzar de forquilla és pel qui ha fet un esforç.
1: No per nosaltres.
2: No pots fer, penso jo, llevar-te al dematí, anar al Montferri a tiborrar-te de cap i pota o anar al Bartolí, penso jo. Home, has d'haver fet una mica de... ara, avui és mal dia perquè amb aquesta calor millor no fer exercici físic,
1: sí,
2: però has d'haver anat a córrer una mica o has d'haver fet una caminadeta, alguna cosa, i després t'has guanyat el cap i pota, però no com aquell que es lleva i fa un cafè llet amb una torrada, no és el mateix.
1: No, si no acabem tots al clínic, nano,
2: Ah,
1: amb les artèries embossades.
2: Això és el que volia dir.
1: Doncs crec que queda clar, Xavier, gràcies, Sencenc, una abraçada, fins ara.
2: Adéu.
3: Moviment abans de l'entaulament.
1: Una miqueta, aneu al gimnàs, feu una miqueta d'elíptica, aquestes coses,
3: sí.
1: No? Moure... Oh, escolta'm...
3: Dissimuleu.
1: Per les senyores, us he de dir que el vostre dia, senyores, ja és prou atrafegat, eh? Que tenim...
3: Això és veritat.
1: Les càrregues mentals que tenim a vegades les senyores ja ja hem d'estar premiades per anar a fer un bon esmorzar a la bodega Montferri.
4: És curiós perquè abans parlàvem dels ciclistes i la Núria diu, a banda dels ciclistes, es manteu també els motoristes. El meu fill...
1: Però aquests no fan esforç,
4: No, però diu, des que va... No, però el fill de la Núria diu, des que va amb moto els diumenges, es coneix els millors restaurants de forquilla de Catalunya. Doncs que truqui, que escrigui, que en recomani uns quants, com estan fent els oients de La Solució, com la Gemma, que recomana el restaurant Llavall a Anglesola, o la Mònica, que ens escriu des de Palma, diu, no podeu... Si algun dia passeu per Palma, diu la Mònica, heu d'anar al Bar Bosch, perquè
1: Bar Bosch.
4: Allà es fan uns grans esmorzars de forquilla. L'Enric recomana el Bar Casi, a la ciutat de Barcelona, i el Pep Calboter, també a Barcelona. Els dos, de fet, estan al mateix barri, estan al barri de Gràcia. I la Sònia ens recomana el restaurant del Santuari del Coll, a Osó. Cal trucar, això sí, per assegurar que estigui obert.
1: Ah.
4: Que estigui obert, no que hi hagi lloc o no. Que estigui obert.
1: Anireu fins amunt.
4: Potser diuen, no, avui no obro, tu.
3: Avui no, però això està... Això és una fantasia, no?
1: Fantasia.
3: Com estàs avui? Obrim o no obrim?
1: Vinga, va, avui ara decidim.
3: Jo aspiro això algun dia.
1: Va, 5 minutets i seran les 2 del migdia. Anirem a la publicitat de la tornada. En Raül Balam ens vol explicar el ritual de l'esmorzar de forquilla per si ho voleu fer a casa. De seguida ens ho explica en Balam. Últimes trucades i últimes propostes. 93-201-7474, 677-3877-19. Avui volem fer aquell mapa dels esmorzars de forquilla, els millors de Catalunya. Ara tornem.
5: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio. Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
7: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense...

0: Pagar, reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
1: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
2: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
3: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
6: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
7: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
6: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
6: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
8: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
6: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
9: 3 minutets i posarem punt i final a les recomanacions d'avui. Ja ho sabeu, avui estem fent un mapa que us passarem a tots els que formeu part del Club de la Solució, un mapa amb els millors restaurants que ofereixen esmorzar de forquilla. De seguida llegim les últimes recomanacions. Abans, però, Balam, a veure, vols explicar el ritual de l'esmorzar de forquilla per si ho voleu fer a casa?
10: Te l'has de planificar. No pots fer... Ah, què faig per esmorzar? Obres el calaix del paiki i fas 4 coses. No, tu has de planificar.
9: Hem de planificar.
10: Tu has de planificar al 100% com si fessis un àpat molt important, que ho serà un àpat molt important.
9: Cuidar-se.
10: Sí, et pots fer una cassola el dia abans. Mm-hmm. Un fricandó, uns peus de porc, unes galtes de vedella. Pots fer això, una bona amanida ara que és moment de tomaca, una bona amanida de tomaca, un bon saltejat d'unes mongetes amb una miqueta de llet i una miqueta de cansalada. Pots ficar-hi embotits, pots ficar-hi formatges, pots vestir-ho tot, una gerra de cafè, una bona gerra amb la llet perquè es vulgui fer...
9: Bones estovalles.
10: Estovalles sempre.
9: Tovalló de tela, per favor.
10: De tela.
9: Per favor,
10: clar,
9: la mano.
10: Feu-ho bé, és a dir, que organitzeu com si fos Nadal.
9: Ara. Per un mateix.
10: Has de fer això i ho fas i ho disfrutes moltíssim.
9: I vols sumar alguna... Perdona.
10: Planificació sempre.
9: Planificació. Laia, vols sumar-hi algun comentari?
11: Bueno, jo, després d'aquest convidat que hem tingut, el porro no hi podria
9: faltar. Ara.
11: El porro no hi podria
10: faltar. Dolç.
11: Hi ha algú dolç.
10: Sempre, per acompanyar una mica de coca de llardons, una coca amb 4 pinyons, una de llavaneres...
11: No, i no oblidem de lo que has dit, una mica d'amanida. O sigui, que normalment els esmorzars de forquilla són contundents, perquè és el que demana. Però...
9: Rebaixar el greix, eh?
11: Rebaixar una miqueta el greix. Una bona ceba, allò, el cop de puny, amb un bon oli, un bon tomàquet, 4 fulles d'enciam. Algo que ajudi a baixar una miqueta.
9: Doncs avui hem parlat d'esmorzes de forquilla. Els que formeu part del Club de la Solució, si no, al 677-38-77-19, vull formar part del Club de la Solució, us retornem un enllaç i tot el mapa de tots els restaurants que han anat sortint avui. Acabem amb aquest comentari, Fran? Amb aquests comentaris, aquestes recomanacions?
12: Sí, mira, la Montserrat recomana el bar dels Omellons, els Omellons, concretament, a les Garrigues, l'Àlex Casa Pepe, a la ciutat de Barcelona, i completem aquest trident amb el Pere, que recomana Cal Esteve, a Castellbisbal.
9: Apuntarem també tots els que esteu enviant i no s'han dit en antena, sí. Per tant, el mapa encara més complet us el farem arribar a través del Club de la Solució, al 677-38-77-19. Avui hem parlat d'esmorzars de forquilla, ho hem fet, com sempre, amb en Raül Balam. Gràcies, estimat, i bon estiu.
10: A vosaltres, igualment.
9: I amb la Laia Freixinet, esmorzars de forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina, aquest llibre que ja podeu trobar a les llibreries. Moltes gràcies, Laia.
11: Gràcies.
9: Nosaltres tornem demà amb en David Bajona, expert en seguretat. Parlarem de què cal tenir en cas de drama.
13: Culinàrium us ha ofert el puntet de sal.
14: Dos grans terratrèmols assolen el nord de Veneçuela. Les autoritats creuen que hi haurà milers de víctimes. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
14: Han estat dos terratrèmols de magnitud superior a 7 els que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. A més, tots dos s'han produït en menys d'un minut de diferència. Eren les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i tot i que l'epicentre ha estat a Montalbán, al centre del país, a Caracas, la capital, s'han ensorrat edificis sencers, Natàlia Ramon.
15: Les autoritats han donat, de moment, xifres molt provisionals de víctimes, 164 morts i més de 700 ferits. Però les imatges que arriben i els testimonis fan preveure que la tragèdia serà majúscula. De moment, la presidenta, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència perquè el caos és total.
14: Corresponsal Joan Biosca.
16: Sí, l'aeroport de Caracas, la capital veneçolana, està tancat, greument afectat per les sacsejades. Hi ha imatges de caos, corredisses i crits dels passatgers. La pitjor part se l'ha endut la zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana. Han caigut des de petits edificis fins a grans de 14 pisos. Hores contra rellotge dels equips de rescat per trobar persones en vida.
14: Molts països es preparen per enviar ajuda a Veneçuela per mirar de trobar supervivents entre la runa. Entre d'altres, ho faran els Estats Units, Alemanya, França o Espanya. Tots tenen preparats avions amb efectius d'emergències. I a Catalunya, mentrestant, la comunitat veneçolana busca informació per saber com estan els seus familiars.
15: És una de les comunitats més nombroses. Són 50.000 ciutadans de Veneçuela els que viuen aquí i molts estan pendents de la informació que arriba del seu país.
14: Barcelona, Montse Poblet.
17: Sí, hem parlat amb ells al consulat de Veneçuela i també als bars on acostumen a reunir-se. Avui tothom molt pendent del telèfon, mirant de parlar amb familiars i amics que són a les zones afectades i respirant tranquils quan finalment els localitzaven i els deien que malgrat l'ensurt estan bé.
18: Están ahorita fuera de la, de las casas, del edificio donde han habido los donde se han visto bastante afectados.
14: De seguida ampliarem la informació sobre aquests dos terratrèmols. Mentrestant, aquí, a casa nostra, 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys.
15: Per exemple, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el del Cadí-Moixeró, dues zones amb força risc forestal i on el canvi climàtic tensiona encara més els boscos. Aquest any s'hi afegeix una gran mortalitat d'arbres que acaben sent, si escala foc, llenya que crema fàcilment. El govern assegura que algun d'aquests plans s'han començat a redactar, però encara no s'han aprovat cap.
14: A tot això, el preu del petroli ha caigut a nivells d'abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El barril de Brent, que és el que s'utilitza de referència a Europa, es paga avui a $72, just el mateix preu que tenia el dia 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran.
15: Les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units han fet que els mercats ja comptin amb la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament de les restriccions al petroli iranià. En el pitjor moment econòmic del conflicte, el barril de petroli es va arribar a pagar a $125.
14: I avui arrenca el Festival Afònica a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris prop de l'Estany. Fins diumenge hi passaran artistes com ara Alosa, Magalí Sare o El Patí de Calaril. I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
19: Bon dia.
14: El Barça de bàsquet tanca una tercera temporada en blanc.
19: Ahir va jugar l'últim partit i va perdre la Lliga CB amb el València. Sentirem les declaracions del tècnic, Xavi Pasqual, que s'acomiada del Barça, i de Satoranski, molt crític amb la planificació esportiva del club dels últims anys. El Mundial de Futbol, Mèxic i el Brasil es classifiquen com a primers de grup. Neymar ha tornat a jugar amb la Canarinha. El Barça de Futbol Sala pot sentenciar avui el títol de Lliga davant el Pozo Murcia i farem la prèvia de la festa de l'Igualada després d'haver guanyat la Lliga Masculina d'Hockey Patins.
14: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia, doncs sense retencions destacades. Sí que hi ha punts amb trànsit més dens en punts habituals a aquesta hora a l'àrea de Barcelona, C-17 a Parets del Vallès, sentit sud, B-20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat i en trams intermitents a les dues rondes.
14: I si us moveu per dins de la ciutat de Barcelona, recordeu que ha començat ja el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. De moment afecta els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i també els autobusos H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. Dit això, anem al temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
14: Francesc Mauri, bon dia.
22: Bon dia.
14: Fa una estona he sentit a la redacció fa molta calor i això que ja s'ha acabat la onada de calor. No ho vam explicar prou, que s'acabi la onada de calor no vol dir que vingui fresca.
22: Sí, ho tornarem a repetir.
14: Sí, diverses vegades.
0: diverses vegades. I, a més, sí que és veritat que hi ha una circumstància. Baixa la temperatura a gran part de Catalunya, entre 1 i 3 graus avui. De moment, la més alta, 37,2 a aquesta hora, a la capital de la Terra Ferma, a Lleida Capital. Per tant, estem lluny dels 40-41 d'abans d'ahir, per exemple. Estem lluny. Però arran de costa sí que és veritat que el termòmetre o no baixa o si baixa és poquet. Per tant, en tot cas, si sortiu aquí a la vorera de la Diagonal, doncs també és normal que noteu un ambient molt semblant al dels últims dies. Sí. Per notar de veritat un descens, si no canvien les coses, dimecres i dijous de la setmana que ve. De moment, a continuar rostint-nos, no tant, quedarem no tan torrats, més daurats, podríem dir, en aquest terme culinari, i demà passat, amb domini del sol, al 100% de Catalunya.
12: Molt bé, quedarem al punt, ni molt fent ni poc fent.
0: Això mateix, això mateix.
12: Gràcies, Francesc, bon dia.
0: Adéu-siau.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Les dues i gairebé 7 minuts. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i deixen un balanç encara molt provisional de com a mínim 164 morts i més d'un miler de ferits. Les imatges i els testimonis, però, fan témer milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. El doble sisme es va registrar ahir, a les 6 de la tarda, hora d'allà, hora de Veneçuela, en plena jornada de festa, a més al país. I en les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la zona més afectada. També hi ha importants destrosses i danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat, ha quedat molt malmès. Hi ha afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens, s'han suspès les classes. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons que ha confirmat el govern d'Euskadi. Anem a l'Amèrica Llatina amb el nostre corresponsal, Joan Biosca.
1: Bon dia. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis alts i petits i molts dels quals han aguantat dempeus, han quedat inhabitables o són un perill estructural. La zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana, Caracas, és de les més afectades, on les sacsejades han sigut més intenses. Allà és on s'estan vivint les hores més dramàtiques contra rellotge. Famílies angoixades busquen els seus mentre els equips de rescat treballen entre les runes per trobar supervivents. Precisament els moments de més tensió i dramatisme s'estan vivint quan els equips d'emergències amb gossos busquen supervivents i treuen morts d'entre les runes. S'utilitzen, en aquest cas, mantes per protegir la intimitat de les víctimes i també dels seus familiars davant de les càmeres de la premsa. Davant d'aquesta emergència, el govern veneçolà, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ordenat al personal sanitari del país presentar-se immediatament als seus centres mèdics. Parlava així.
22: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
1: Tot i que diversos governs internacionals afirmen tenir ajut humanitari a punt per volar cap a Veneçuela, l'arribada és complicada perquè l'aeroport de Caracas de Maiquetía està tancat, greument afectat pels sismes. De fet, s'han difós imatges de caos a la zona de facturació i també altres espais de l'aeroport amb passatgers corrent mentre queien elements de les estructures. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, angoixa i desolació monumental.
12: I és que després d'un terratrèmol d'aquesta magnitud, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals poden ser també importants, Toni Fortesa.
23: Així ho apunta el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, que explica que aquestes rèpliques formen part de l'evolució normal d'un sisme d'aquestes característiques i poden produir-se en les hores posteriors al terratrèmol.
24: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi han rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7,5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
23: Venezuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre les dues plaques impedeix que llisquin de manera contínua i quan la tensió acumulada s'allibera de cop, es produeix el terratrèmol. Ho explica la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Masana.
2: Venezuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Venezuela passa això. És una zona propensa.
23: Els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent al país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents.
14: Tot just unes hores després d'aquests terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals nord-americanes que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, òbviament, per proximitat horària, però molts altres governs, aliats i contraris de Caracas, han expressat la solidaritat amb el poble veneçolà i la predisposició a enviar-hi assistència al Bermanyà.
3: L'ajuda encara no ha arribat, però molts països n'estan oferint i la presidenta interina ha explicat que l'ONU ho coordinarà. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro, ara empresonat a Nova York. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i quedar-se amb els recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
4: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
14: Altres països de la regió, com ara l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, tots ells liderats per governs contraris al règim chavista, s'han ofert ràpidament per ajudar.
3: Governs més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, també responen a l'emergència. La Comissió Europea també s'ha mostrat disposada a mobilitzar recursos per ajudar els damnificats. Eva Herzirova, portaveu de la Comissió.
7: Fins ara no hem rebut cap petició per activar el mecanisme europeu de protecció civil, però, evidentment, estem preparats per intervenir i mobilitzar assistència.
3: És Veneçuela que ha de demanar aquest mecanisme. Mentrestant, el sistema europeu Copernicus de detecció per satèl·lit s'ha activat per ajudar ja en les operacions sobre el terreny. Alguns dels 27 també comencen a tenir clar els equips que hi enviaran. Després de parlar amb Delcy Rodríguez, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat que hi enviaran 85 socorristes especialitzats en salvament i desenrunament. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions, mentre Itàlia també es prepara per concretar els recursos necessaris. Fora de la Unió, Suïssa ha informat que hi enviarà 80 socorristes i 18 tones d'ajuda, i altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants.
14: Des de Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat també la predisposició del govern català a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi, Sara Cañete.
8: Sí, ha explicat que és el govern de Veneçuela qui ha de sol·licitar aquesta ajuda, com ja estem explicant, i que quan ho faci valoraran quins efectius hi poden desplaçar.
25: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme, ha de demanar l'ajut, i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
8: De moment ja sabem que Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en aquestes tasques de rescat, concretament una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i anirà concretant en les properes hores quants efectius hi pot destinar.
14: A Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans, avui molt pendents de les notícies que arriben des del seu país. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
26: Bon dia. La majoria de la notícia els ha arribat amb trucades de familiars i amb vídeos publicats a les xarxes socials. Han passat la nit amb vella, amb l'angoixa de no saber què havia passat exactament amb els seus coneguts, o la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que estan sans i estalvis. Els terratrèmols han estat el tema de conversa a tots els punts de trobada de la comunitat veneçolana que hem visitat aquest matí, com la pastisseria Bendito Pecado, on treballa la Melissa.
5: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando, y apenas entraron, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todo bien.
26: El consulat a la plaça Urquinaona, si fa o no fa, el mateix. No hi ha més activitat que la d'un dia normal, però la sala d'espera no es parlava d'una altra cosa.
6: En mi casa se partió todo, se cayó muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa, horrible.
26: A l'estona que hem estat a la seu diplomàtica, el cònsul Carlos Azpurua no ha parat d'atendre trucades des de Caracas, on li detallaven quins edificis s'han enfonsat, què s'està fent per socórrer la gent, li envien vídeos del desastre i li demanen que transmeti tranquil·litat als veneçolans que hi ha a Catalunya.
9: Por ahora, tranquilo de información, hay que evaluar. Nosotros somos un soporte.
26: Tot i que el consulat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol, el 650-285-759, de moment no funciona. Ens asseguren que es tracta d'una incidència que es resoldran avui mateix.
14: Passa pràcticament un minut d'un quart de tres de la tarda. Deixem aquí la informació sobre aquests terratrèmols a la segona hora de Catalunya Migdia i tornarem. Ara fem una pausa i de seguida més informacions de més a prop.
10: Catalunya Migdia.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
13: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Energia per recórrer carreteres infinites.
28: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Aquest estiu, la gran pregunta és...
30: híbrid o elèctric?
29: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Cort Inglés.
33: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
34: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
35: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
36: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
37: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
14: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. Nou parcs naturals de Catalunya arribaran aquest estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com ara el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
38: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
39: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? On l'element foc es té com un element no només només de prevenció, sinó també de gestió.
38: En altres casos, com el del Cadí Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
0: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, fem altres actuacions o tasques.
38: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
14: I és que aquest any Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el Pla Infocat, quan en tot l'any 2025 es va activar 11 vegades per foc forestal. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen una vintena més de vehicles que formen part dels 245 vehicles nous del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
2: 6 van al grup especial Caní, les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria, i després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
1: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions.
14: A Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïbles a l'última onada de calor segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia.
14: Per què diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor?
3: Doncs és un matís important perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública Esteve Fernández a TV3.
4: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
3: A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. La majoria són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable. El secretari de Salut Pública afegeix també que en aquesta onada de calor la majoria de les urgències han estat pel que s'anomena esgotament per calor, que no és greu ni tampoc és un cop de calor, que en aquest cas sí que pot ser mortal.
4: Pot ser un síncope, pot haver-hi el que dèiem abans, no? un esgotament, ja sigui d'origen per deshidratació o per manca de sals, algunes no especificades, però que algú acaba codificant com relacionada amb la calor.
3: L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts a l'interior i ponent.
14: És un quart i mig de 3 de la tarda. Anem a la crònica política, tot i que pràcticament podríem dir la crònica judicial. José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero, doncs, mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes dels últims 2 anys. El jutge ja ha ordenat investigar aquesta filtració. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
5: Sí, bon dia. S'hi revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria de l'expresident, informació personal que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra. Ara el jutge ha començat a investigar qui ho ha filtrat i també pren mesures per evitar que això repeteixi. A partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la Fiscalia i el Partit Popular i es veta l'accés a la resta d'acusacions populars com Vox i entitats d'extrema dreta. Zapatero també acaba de demanar al jutge Calama que anul·li el cas contra ell. Insisteix que hi ha indicis contra ell que s'han obtingut saltant-se la llei, com whatsapps entre directius de Plus Ultra i altres converses privades sense autorització. tramitació judicial.
14: I en un altre cas judicial també, avui hem sentit les primeres paraules de José Luis Ábalos després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre denuncia des de la presó que ha estat víctima d'un judici polític i predeterminat.
5: Sí, trenca el silenci en un àudio a la cadena SER, denuncia el pacte de la Fiscalia amb Víctor de Aldama, també que el Suprem hagi premiat sense presó un delator, diu, i critica la desproporció amb la seva condemna.
6: Creo que también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
5: Ábalos, indignat, li esperen com a mínim 10 anys sencers entre reixes. També es queixa d'un judici que diu estava predeterminat.
6: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
5: I anuncia que demanarà la nul·litat de la sentència del Suprem.
14: I mentrestant, el Partit Popular constata que Junts per Catalunya s'allunya encara més d'una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. La proposta que ahir va llançar Míriam Nogueras per tal que Pedro Sánchez faci un pas al costat en favor d'un altre candidat, també socialista, ha descol·locat els populars. La veuen com una maniobra de distracció. L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez sobre la corrupció segueixen els retrets creuats també entre els socis de la investidura i el PSOE. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
7: Bon dia. El portaveu del PP, Borja Semper, troba incomprensible la proposta de Junts, diu que fan teatre i lamenta que ningú faça el pas per fer fora Sánchez. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
7: Li ha respost Míriam Nogueras al micròfon de TV3.
9: Tenible, a mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos per cap, i tu més, i tu més, i tu més, però els únics que posem propostes democràtiques que són normals d'altres països som nosaltres.
7: Des de Junts insisteixen en la seva proposta. Apunten que el candidat que prengui el relleu a Sánchez no cal que tinga el carnet del PSOE. El ministre Óscar Puente, però, deixa clar quina és l'única aposta.
10: Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez, nuestro secretario general es Pedro Sánchez y nuestro presidente es Pedro Sánchez. Y todos sabemos la valía de Pedro Sánchez. Fíjese si lo sabemos nosotros, que lo sabe también la oposición, hasta el punto de que quieren acabar con él como sea.
7: Els socis tampoc veuen recorregut a la proposta de Junts i es mostren molestos amb Sánchez perquè ahir no va anunciar cap mesura per impulsar la legislatura. N'ha parlat Gabriel Rufián d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns.
11: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes. De retraso en el tu más.
12: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza.
7: Són declaracions de Vidal al Matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè ja hem tingut el tret de sortida a les celebracions del 250 aniversari de la independència dels Estats Units. Donald Trump ha inaugurat els actes que duraran 15 dies amb un discurs al National Mall, el punt neuràlgic de Washington, la capital del país. Més que un discurs, de fet, ha estat un míting electoral on, com és habitual, s'ha atribuït una llarga llista de mèrits. La commemoració acumula polèmiques, des de les obres de reforma del llac que hi ha al davant de l'estàtua de Lincoln fins als cantants que participaran als actes. Washington, Oriol Serra.
13: Bon dia. El 47è president dels Estats Units ha tornat a dir el mateix que ha repetit dotzenes de vegades l'últim mig any. Aquest país és una col·lecció d'èxits gràcies a ell. En un discurs pensat per a donar el tret de sortida a les celebracions del 250è aniversari de la Declaració d'Independència i davant de milers de persones que l'escoltaven al centre neuràlgic de Washington, Donald Trump ha afirmat que els Estats Units són la principal potència econòmica, militar i tecnològica de la Terra. Fins i tot ha assegurat tenir la cultura més gran del planeta. Evidentment, no ha faltat la referència recurrent al que ell anomena la gestió desastrosa dels governs dels presidents demòcrates Biden i Obama. Donald Trump també ha aprofitat per a penjar-se la medalla de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per aturar les hostilitats, tot i la fragilitat que envolta les negociacions que estan en curs.
15: I la setmana passada vam firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran. obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear, això ja està fet.
13: Fins al 4 de juliol, Washington i els estats que envolten la capital nord-americana, especialment Maryland, seran l'escenari de grans celebracions de signe patriòtic organitzades pel govern federal, amb exhibicions militars de gran calibre al port de la ciutat de Baltimore. També n'hi haurà d'altres de caire cívic, històric i cultural en contraposició. De fet, l'enfocament de la celebració dels 250 anys de la independència nord-americana també ha estat una mostra de la polarització que ha provocat l'administració de Trump.
14: I mentrestant, tenim compromís dels Estats Units amb els seus aliats del Golf perquè qualsevol acord amb l'Iran tingui en compte els seus interessos, Xavier Vilà.
16: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, llançava aquest senyal de confiança davant uns socis regionals escèptics per l'acord preliminar de l'administració Trump amb Teheran.
17: Sempre tenim en compte els interessos dels nostres socis i aliats a la regió. I no hi haurà cap part d'aquest acord que debiliti de cap manera la seguretat, l'estabilitat i la prosperitat dels nostres socis a la regió.
16: Rubio afegia que Washington vol una pau duradora que no soscavi la seguretat dels aliats regionals, que temen que l'acord sigui massa tou davant l'Iran, que els va atacar durant el conflicte pel suport logístic que ofereixen als Estats Units. Són, de fet, 6 països que constitueixen l'eix vertebrador de l'arquitectura de seguretat nord-americana a l'Orient Mitjà.
14: De fet, els termes de l'acord, Xavi, relatius al Líban, continuen violant-se sobre el terreny.
16: Ja ho pots ben dir, perquè els funcionaris israelians i libanesos avui neguen cap retirada israeliana del sud ocupat del Líban, com Washington diu que havia passat, en un gest de bona voluntat cap al govern libanès. Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah. El grup xiita libanès, per cert, ha acusat Israel de matar deliberadament 2 ciutadans libanesos mentre revisaven l'estat dels seus habitatges afectats pels atacs israelians al sud del Líban.
14: I entre les conseqüències d'aquest conflicte, el petroli cau als $72 per barril Brent, que és el mateix preu que tenia el dia abans que comencés aquest conflicte bèl·lic, és a dir, el 27 de febrer, Jordi Canal.
18: Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions al petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre la recuperació de l'oferta, i això fa que baixi la cotització del cru. Recordem que durant bona part del conflicte, el preu del barril Brent es va situar per sobre dels $100 i que puntualment va arribar a superar els 125 a final d'abril.
14: La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya de l'any 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Barcelona, Sara Riera, bon dia.
19: Hola, bon dia. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus a l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a la teva empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons l'informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb 1 de cada 4 famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil, i els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda, directora de la Memòria.
20: Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta a l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
19: Relacionat amb les empreses, la memòria assenyala 2 bones notícies. Cada cop hi ha més empreses grans, que generen, per tant, més productivitat al país, i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
14: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els litigis per clàusules abusives de bancs i d'entitats financeres tensionen al límit la justícia. A l'Audiència de Barcelona, més de la meitat dels procediments civils corresponen a aquest àmbit, i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
21: Bon dia. El Consell General del Poder Judicial preveu que cada magistrat de la secció civil gestioni 200 assumptes cada any. A l'Audiència de Barcelona, però, n'entren anualment gairebé el triple, 556 per magistrat. Una sobrecàrrega que dilata cada cop més els terminis de resolució. El president de l'Audiència, Antonio Recio, explica que prop del 60% d'aquests procediments estan vinculats a clàusules abusives de bancs i entitats financeres.
22: I en ese 60 tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura i targeta revolving.
21: Per fer front a la situació, el Ministeri de Justícia ha impulsat en les darreres setmanes un projecte de llei que preveu la creació de 91 places judicials a Catalunya. 8 d'aquestes es destinarien a l'àmbit civil de l'Audiència de Barcelona, una xifra que el president del Tribunal considera insuficient.
22: A efectos de la audiencia, en ese Real Decreto estaban las 8 plazas en las secciones civiles generales, que por supuesto desde Sala de Gobierno informamos favorablemente a la creación de esas plazas. Sin perjuicio, insisto, de que se necesitan muchas más.
21: El col·lapse també afecta la resta de procediments civils, herències, desnonaments o accidents de trànsit que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar, això sí, el retard acumulat a la primera instància que ronda els 2 anys.
14: Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
0: Catalunya migdia.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Ocasión Plus.
24: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
25: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
26: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
27: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
25: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
28: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
25: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3Cat.
14: Catalunya migdia.
30: Y hace calor en la cafetera.
14: El Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert d'aquest que sentim, Kiko Veneno, en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. Banyoles, Maria Rovira.
31: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del Festival.
32: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic. Per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
31: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
14: No deixem de parlar de música, però amb un estil molt diferent. El Teatre Auditori Camp de Mart de Tarragona torna a ser escenari per 5è any consecutiu d'un muntatge operístic gestat al territori. Els amics del Teatre Líric de Tarragona presenten Carmen, de George Bizet. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
33: La producció té un fort component local amb participació d'artistes de nivell internacional, tal com explica el director artístic del muntatge, el baríton tarragoní Àngel Òdena.
34: El que dona sentit en aquest projecte és crear la indústria cultural del territori. Estem molt contents de poder comptar amb l'Orquestra Camerata 21, Ciutat de Reus, en una escola de ball de Vilaseca, que és de l'Àfrica Aguilar, de comptar amb el Cor d'Òpera de Tarragona i de comptar amb tants i tants tècnics que són d'aquí, de les nostres comarques.
33: La producció es podrà veure demà i dissabte i compta amb la participació d'unes 200 persones i el repartiment l'encapçalen la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera en el paper de Carmen i Don José, encarnat pel tenor Andeka Gorrochategui.
14: I ara deixem la música.
35: ¿Queréis disfrazarme de joven? No, queremos convertirte en joven.
14: Perquè Filmin estrena la sèrie Millennial Mal, una comèdia generacional de la realitzadora Lorena Iglesias que ens mostra la difícil convivència entre una dona de més de 40 anys amb estudiants molt més joves que ella, quan ha de tornar a la universitat per un error burocràtic. 5 episodis de 30 minuts que arriben a la plataforma de streaming el dimarts 30 de juny, Òscar Callao.
36: La protagonista és la Judit, una bibliotecària sense feina que als seus 42 anys torna a la universitat per poder cobrar una quantiosa beca rebuda per error. Per conviure amb els estudiants de la generació Z, aquesta millennial amagarà la seva edat amb un canvi d'imatge juvenil que genera tota mena d'embolics i situacions absurdes. Lorena Iglesias ens ha explicat que ha volgut fer una comèdia universitària del segle XXI.
3: En les comèdies universitàries sempre hi ha com aquests estereotipos, no?, de los quarterbacks, los guapos, los malos, que no son del todo naturalistas, o sea, con estas exageraciones. Pero el público es muy cómplice y entiende esos códigos perfectamente, entiende que forman parte del juego.
36: Al repartiment hi ha majoria d'intèrprets joves i un parell de companys de generació de la Lorena.
3: Las chicas jóvenes son Victoria Oliver y Paula Gala, con las que había trabajado en otras pelis. Víctor Sanz, que es mi actor español favorito, creo que es súper gracioso. Y después está Isa Calderón, cómica y influencer.
36: Millennial Mal està escrita, dirigida i protagonitzada per Lorena Iglesias. Dimarts s'estrena Filmin.
14: I acabem amb teatre.
4: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
14: La Guerra Civil és un dels espais temporals de l'obra L'Albada, que avui estrena la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre la Biblioteca de Barcelona. Una tragèdia contemporània sobre la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades, Montse Camps.
5: A través d'una noia que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milicianes, l'obra viatja des de la guerra i la postguerra a la transició fins a l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92. L'autor del text és Jaume Vinyes, que explica que l'origen ve del patiment de les seves dues àvies.
6: Jo, que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
5: La protagonista és l'Alba, una jove estudiant que ha passat la infància en un orfenat i que, plena de ràbia, enceta una investigació que també és una recerca de la identitat. Clara Mir dona vida a l'Alba.
7: En el moment en què es posa a investigar altres coses, inevitablement acaba parant a la seva pròpia història. Que és molt bonic com va descobrint que hi ha moltes persones al seu voltant que també són persones de veritat que han patit i que ella no és el centre de l'univers. No?
5: Una obra que és com un gran mosaic amb 11 actors de l'escenari que donen vida a una quarantena de personatges que dirigeix Oriol Brogi i que es pot veure fins al 30 de juliol.
14: Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
14: Amb una mirada al Barça de bàsquet i l'altra al Mundial de Futbol.
8: El Barça ha tancat un altre any en blanc i és una temporada de força comiats.

0: El darrer ball de Xavi Pasqual i el seu equip ha acabat sense títols. El Barça de bàsquet va perdre ahir la Lliga ACB contra el València.
1: El València es proclama campió de Lliga al Palau Blaugrana una altra tarda de Sant Joan en la que el públic del Barça de veure com el campió és l'equip de fora. Victòria merescudíssima i homenatge al bàsquet de l'equip que millor ha jugat a bàsquet a la Lliga ACB i probablement d'Europa. I a més,
0: 3-1 a la final amb el València de Pedro Martínez molt superior en tota la sèrie, sense Copa, sense Eurolliga i sense Lliga, la tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet que va acabar ahir. Ernest Macià.
2: Doncs sí, el Barça va poder garantir una altra vegada a l'entorn de 80 punts, però aquest cop no va poder frenar el València, que va fer 20 punts més que el dia anterior, demostrant un bàsquet total, un bàsquet indesxifrable per aquest Barça. I escoltàvem també al final del partit els jugadors rendits a l'evidència, i no només ells, també Xavi Pasqual, que admetia que l'equip havia anat al límit. Esport 3.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
2: Bé, la veritat és que el Barça ara queda sotmès a molts canvis i un dels jugadors que no seguirà ahir va parlar molt clar, el capità Tomáš Satoranský. Atenció a les duríssimes paraules de Tomáš Satoranský, el jugador que va deixar entreveure més que resignació, ressentiment.
4: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas 3 temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Yo creo que es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final. Se me ha destrozado en 3 años aquí. Es una realidad. Aguantaba, pero lógicamente llegó este momento que ya no podía más de la espalda. Mis minutos durante los últimos 3 años no han estado muy bien manejados realmente, pero estuve solo de posición base y siempre muchos partidos.
0: Doncs sí, d'un-hi-do, aquestes declaracions del jugador del Barça, Satoranský, molt crític amb la gestió esportiva que s'ha fet de la secció els últims anys. Al final de la temporada suposa un final d'etapa clar al Barça de bàsquet, perquè el tècnic Xavi Pasqual, ja ho sabeu, marxa, bé, se li retira, i tampoc seguiran alguns dels jugadors amb més pes al vestidor blaugrana dels últims anys. Deies abans, ara vindran molts canvis, Ernest, ara què?
2: Doncs ara, renovació, els veterans tots fora. És a dir, l'equip vol rejuvenir la plantilla per evitar lesions, per poder jugar més dinàmic, una mica l'estil del València, aquesta és la idea. I, per tant, la Provítola i Satoranský no seguiran, els dos tenen ofertes de fora. Segurament la Provítola té l'opció del Joventut, que és la més propera a això que té ara, però també té alguna oferta d'Eurolliga. Satoranský la té de Sèrbia. Com dèiem, l'objectiu és canviar l'estil de joc i rejuvenir la plantilla. En aquest sentit, Claiborne és probable que tampoc segueixi si el Barça troba un 3 de garanties. Tampoc seguiria un jove, però que la veritat és que hi ha hagut moments puntuals, però no ha demostrat tenir, doncs, el nivell Barça de manera regular, que és Juan i Marcos. Ha mostrat moments, però no ha estat a l'alçada. Juan Núñez, que tampoc ho ha demostrat, es queda perquè té una fitxa molt alta. El Barça ho ha avançat Òscar Herreros i ho puc confirmar. Té pràcticament tancat Umoja Gibson, un exterior que ha fet una grandíssima temporada al Chedevita Slué, a l'Eurocup. Ho té pràcticament fet, però encara no ho té signat. I avui es podria haver desbloquejat l'opció ja definitivament que Xevi Pujol i també el tècnic Galbiati, els dos del Baskonia, vinguin al Barça perquè Billy Hernán Gómez, aquesta vegada sí, signi per Baskonia. D'aquesta manera, doncs, el Barça s'evitaria haver de pagar buyouts i a l'acord, doncs, perquè Billy Hernán Gómez, que tenia aquesta oferta d'un equip d'Eurolliga, que era el Baskonia, doncs, pugui tirar endavant, Laia.
0: Doncs, d'un-hi-do, tots els canvis que ens està anunciant l'Ernest Macià. Tens molts dies i setmanes de feina per anar, doncs, confirmant sortides i les arribades, suposo, que tindrà el Barça.
2: Aquest és el tema, que demà passat i l'altre sentirem primer les sortides i, evidentment, les primeres són les més senzilles, que aquestes no ho he dit, són les dels dos extracomunitaris, que la veritat és que no han estat al nivell tampoc, Miles Norris i Miles Cale. Aquests seran els primers a conèixer i després, evidentment, doncs, Satoranskis, la Provítoles, etc.
0: Doncs es preveu un estiu de renovació a l'equip de bàsquet del Barça. Veurem quina és la plantilla, la fotografia final de la plantilla de l'equip de bàsquet del Barça per la pròxima temporada. Hem parlat d'aquesta final, que, evidentment, el Barça Barça és l'equip perdedor, però l'altra cara la trobem a la banqueta del València, a l'equip guanyador, amb el català Pedro Martínez. Et sentíem dient que ara la transmissió, el fragment de narració d'ahir, que el València ha fet el millor bàsquet d'Europa d'aquesta temporada.
2: Sí, ha fet un bàsquet làser, pràcticament. En qüestió de pocs segons es plantaven a camp rival i atacaven amb una voracitat que s'ha mantingut 10 mesos. L'equip no ha notat la factura del cansament, perquè és un estil de joc realment molt cansat, però Pedro Martínez, doncs, amb el seu joc per conceptes, amb substitucions cada 3 minuts, mantenint l'equip il·lusionat, endollat, motivat, jugant amb un full de ruta molt concret, doncs, ell i en Cuba Sima, Isaac Nogués, també dos catalans a la plantilla amb pes residual, han portat el València a aixecar el títol. I el tema del Pedro té molt mèrit, perquè fa una dècada ja ho va aconseguir i no va guanyar la Lliga amb Barça i Madrid, la va guanyar també amb el València. Aquest és Pedro Martínez.
3: Sí, feina d'equip, staff tècnic que tinc increïble, jugadors que han treballat molt bé, hem passat algun moment dolent i els nanos han entrenat sempre molt bé, amb molt bona mentalitat. I bueno, pues la veritat és que avui és un dia molt maco per nosaltres, pel club, i demà ho celebrarem amb els nostres aficionats.
2: Doncs ahir al València, al Palau Blaugrana, era un petit roig arena, una onada taronja per un títol que és molt merescut. Van arribar a la Final Four, van guanyar també la primera competició ACB de la temporada, la Supercopa. Per tant, estem parlant d'un any rodó per València. En àmbit ACB també et puc dir, Laia, que avui és una notícia que ja també s'havia comentat, ja havíem comentat aquí, i és que el Joventut de Badalona acomiada a Adam Hanga, un jugador que, doncs, també va jugar la part final de la seva carrera, com ara podria passar amb la Vítola, el defensant els colors del Joventut, que aquest any, doncs, ho ha fet molt bé, però no ha pogut jugar la Final Four de la Champions League a casa.
0: Doncs el bàsquet, el Mundial de Futbol. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. Els carrers de Mèxic han viscut una matinada d'aquelles que s'allarguen. Perquè Mèxic, un dels anfitrions del Mundial, ha passat ronda com a primer de grup després d'una primera fase perfecta. Sònia Gelmau.
5: La nit va ser llarga a Mèxic. Celebracions fins a altes hores de la matinada després que la selecció del Vasco Aguirre sumés per primer cop a la seva història 3 victòries en els 3 partits de la primera fase. Ahir 3-0 sobre Txèquia, en una nit rodona en la qual va debutar com a titular la jove promesa de 17 anys, Gilberto Mora, i en la qual va tenir minuts el Memo Ochoa, el veterà porter de 40 anys, que com Messi i com Cristiano haurà estat present en 6 mundials, tot i que només ha jugat en 4 d'ells. Al final del partit, Aguirre confessava la seva emoció.
6: Sí, se libera, yo, no, no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
5: Mèxic ja passava com a primera de grup. També s'hi ha classificat Sud-àfrica, que va guanyar Corea del Sud per 1-0. Els coreans es queden amb 3 punts i un menys 1, tercers, i hauran d'esperar la resta de grups per veure si passen a la següent ronda. Txèquia torna cap a casa.
0: De fet, Sònia, has pogut viure la festa de Mèxic perquè ja tenim instal·lada a Guadalajara, on la selecció espanyola juga demà contra l'Uruguai.
5: El de demà és l'últim partit d'aquest Mundial que es disputarà a Guadalajara. Han estat 4 partits i la ciutat els ha viscut intensament. Aquest Espanya-Uruguai és probablement el més atractiu, tot i que, per motius obvis, la ciutat va gaudir especialment del Mèxic-Corea del Sud. Guadalajara respira ambient mundialista, especialment en dies com ahir, quan l'arribada de la selecció espanyola va quedar en un segon pla perquè va coincidir en partit de la selecció anfitriona, de Mèxic, que es podia seguir en pantalles arreu de la ciutat. Ni tan sols la pluja va fer quedar a casa els mexicans, que van envair els carrers un cop acabat el partit per celebrar aquesta fita històrica, un ple de victòries 9-9 en una primera fase mundialista. La selecció espanyola, per la seva banda, té un parell de dies per aclimatar-se al nou fus horari. Aquí són 2 hores menys que a Chattanooga i 8 menys que a Catalunya. La previsió d'avui és fer un últim entrenament, que no serà l'estadi Akron, l'estadi del partit, on per cert hi juga habitualment el Guadalajara, més conegut com la Chivas.
0: Hi ha uns quants quilòmetres de Guadalajara, a Miami. Aquesta matinada s'ha jugat al Brasil-Escòcia, amb protagonisme per Vinícius, Sònia i Neymar, en aquesta victòria clara de la Canarinha.
5: En

0: Orleans es van avançar fins en dues ocasions. El partit va arribar empatat a dos ja entrada la segona part, però finalment amb el 4-2 passa el Marroc com a segon. Haití marxa a casa sense puntuar, mentre que Escòcia, amb 3 punts i un gol average negatiu de 3 gols, ho tindrà difícil per entrar entre els 8 millors tercers.
1: Seguim parlant del Mundial. La jornada d'avui ha estat apaïda de partits. N'hi ha 6 i destaca el partit dels Països Baixos, que busca el primer lloc del seu grup, Montse Raya.
2: L'equip dirigit per Ronald Koeman s'enfronta a la 1 de la matinada contra Tunísia, que s'acomiada de la competició. Serà un partit dirigit per l'àrbitre Katia Itzel García, de 33 anys, que és la primera mexicana que xiularà un partit de Mundial. I és una de les 6 col·legiades que són a la competició. Koeman en parla.
3: Si la FIFA decide en tots els àrbitres de la de los partidos, tengo que decir que está preparada para pitar el partido. Y de dónde viene, viene. Nosotros que tenemos que hacer es ganar el partido, queremos ser primero del grupo y después si nos toca Monterrey, vamos con mucho placer hacia México, Monterrey, porque es un país donde ama el fútbol totalmente, entonces, pero primero hay un partido.
2: També a la 1 de la matinada del mateix grup, el Japó busca la classificació per als 16ens de final contra Suècia. Ja a les 4 de la pròxima matinada, Turquia-Estats Units. Els anfitrions ja són a 16ens i Pochettino farà rotacions, mentre els tunisians ja són fora. Sense Itàlia, el Mundial, part de l'afició d'aquest país, dona suport als Estats Units dirigits per un Mauricio Pochettino amb orígens italians.
4: Estoy muy orgulloso de tener 8 apellidos italianos. Como la película 8 apellidos vascos o no. Y tengo 8 apellidos italianos, la verdad. Y todos vienen de Virle, de Piamonte. Y no, por supuesto que soy argentino, pero mis raíces vienen de Italia. Así que soy una evolución de Italia, ¿no? Porque siendo italiano, con 8 apellidos italianos, nacido en Argentina, es una evolución, ¿no? Soy 2.0, la evolución. No, pero me siento muy, muy orgulloso de eso.
2: També a les 4 de la matinada, Paraguai a Austràlia i abans, a les 9 del vespre, Alemanya, ja classificada, juga contra l'Equador i també juga el Curaçao Costa d'Ivori.
1: I precisament en aquest Curaçao Costa d'Ivori és on trobem l'entrenador més veterà d'aquest Mundial, però és que de fet n'hi ha uns quants de seleccionadors veterans, Josep Gaya.
5: És el Mundial amb entrenadors més veterans de la història. Hi ha fins a 5 seleccionadors que superen els 70 anys. El seleccionador de Curaçao, Dick Advocaat, és el més veterà de la història dels Mundials amb 78 anys i aquest és el seu tercer Mundial com a seleccionador. Amb 74 anys trobem dos seleccionadors, Miroslav Kobek, de la República Txeca, i Hugo Broz, seleccionador de Sud-àfrica. Carlos Queiroz, de Ghana, és el quart més veterà, amb 73 anys i 5 Mundials com a seleccionador. El top 5 d'entrenadors més veterans del Mundial el tanca Marcelo Bielsa, seleccionador de l'Uruguai, amb 70 anys. Per sota dels 70 anys hi trobem Ralf Rangnick, Javier Aguirre, Carlo Ancelotti, amb 67 anys, i Luis de la Fuente, amb 65. Fins ara, l'alemany Otto Rangel era el seleccionador més veterà de la fase final d'un campionat del món. Tenia 71 anys quan entrenava a Grècia el Mundial del 2010.
1: Cinc minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa i seguim.
6: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
7: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
8: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
9: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
10: Que puja la temperatura? Doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
11: Catalunya migdia.
1: 4 minuts i les 3 de la tarda. Seguim parlant de futbol, del Barça, que ha tret avui el passe de temporada pels abonats al

0: Camp Nou i amb quines novetats, Ramon Salmurri?
1: Doncs mira, el Barça ha obert des d'aquest dijous al migdia fins a l'1 de juliol el període perquè els socis abonats renovin el seu abonament a l'Spotify Camp Nou de cara a la temporada 26-27. Val a dir, Laia, que els nous passis de temporada pels els partits del primer equip del Barça masculí els poden adquirir únicament aquells socis i sòcies abonats que van ser titulars d'un passi la temporada 25-26, és a dir, la temporada passada. Això afecta els partits de Lliga, Champions i Copa del Rei, i hi ha una sensible pujada de preus d'aquests abonaments, per exemple, pel que fa a la tribuna, aproximadament puja de preu uns 400 euros, a lateral uns 300 euros, i el que serien els gols uns 200 euros. També és cert que en aquesta ocasió, ja des del primer dia, es disputaran partits a l'Spotify Camp Nou, mentre que la temporada passada, recordem, els primers partits es van jugar a cavall entre Montjuïc i l'estadi Johan Cruyff.
0: I ara anem de festa perquè aquesta tarda l'Igualada celebrarà la Lliga Masculina d'Hoquei Patins davant la seva afició. Hi haurà festa grossa perquè 29 anys després, Josep, han tornat a ser campions de Lliga.
2: La celebració començarà a les 7 de la tarda a la zona esportiva de les Comes. Des d'allà, jugadors i staff de l'Igualada sortiran en autobusos retolats cap a la plaça de l'Ajuntament. Des del balcó de l'Ajuntament, l'equip s'adreçarà a l'afició. Com a tradició, l'equip arlequinat també farà una ofrena a la Basílica de Santa Maria. Marc Montaner, entrenador de l'Igualada, en declaracions a tot costa sobre el títol de Lliga.
3: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
2: L'Igualada és el tercer equip d'Espanya amb més campionats de Lliga, 6 darrere del Barça, que en té 35, i el Liceo amb 8.
0: I en futbol sala, el Barça té avui la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia.
4: A hores d'ara dominen 2-1 aquesta final. És de Javi Rodríguez. N'ha parlat en tot costa Adolfo, l'ala pivot del Barça.
5: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
4: El Pozo Murcia-Barça, 8:15 y en directa a Sport 3.
0: I encara tenim temps per algun altre punt de l'actualitat del dia, Marcos.
4: Doncs sí, ens diu el Damià Aguilar que avui s'instal·len els pilots del Mundial de MotoGP al circuit d'Assen als Països Baixos i ens avisa que hi haurà molts moviments de mercat els propers dies. Ja saps que es va anunciar per part de Ducati que Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a partir de la propera temporada a l'equip oficial Ducati. En bàsquet a la Lliga Femenina, Uni Girona, que ha anunciat fa una estoneta el fitxatge de Queralt Casas, jugadora de 33 anys que arriba procedent del València. En ciclisme, l'Isaac Vilalta ens acaba de comentar que la Mireia Benito és campiona d'Espanya en modalitat de contrarrellotge. Quart títol seguit de Benito, Paula Blasi ha estat quarta en aquesta disciplina.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del Tot Costa, la nit ja ho sabeu a les 11, el Club de la Mitjanit Especial Mundial, i ara seguim nosaltres a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya migdia.
6: Comença aquí la segona hora de Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat les conseqüències dels dos terratrèmols que han assolat el nord de Veneçuela aquesta matinada. Les xifres, encara molt provisionals, diuen que hi ha 164 morts i més d'un miler de ferits, però les imatges i els testimonis fan pensar que hi haurà milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha molts danys a la capital, a Caracas, on han caigut edificis sencers. A hores d'ara, l'aeroport de Caracas està tancat, no hi ha escoles i tampoc no funciona ni el metro ni el tren. També hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua. També us hem explicat que José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que se li ha vulnerat el dret a la defensa i el dret a la intimitat, i en la instrucció s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot això després que en les últimes hores s'han filtrat les converses amb la seva secretària i també les seves agendes dels dos últims anys. El jutge avui, de fet, ha ordenat investigar aquestes filtracions. I ens hem fet ressò també de la baixa del preu del petroli, que avui es paga a $72 per barril el tipus Brent. Aquest és el mateix preu que tenia el petroli el dia abans que comencés el conflicte bèl·lic a l'Iran, el dia 27 de febrer. Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions de petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre el subministrament i d'aquí aquesta baixada de preu. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
8: Doncs que Junts ha sumat els seus vots al PP i a Vox i aconsegueix que la majoria del Congrés dels Diputats demani la dimissió de Pedro Sánchez i que sotmeti a una moció de confiança. La proposta del PP, que no és vinculant, però Alberto Núñez Feijóo considera que si el president espanyol no acata aquest resultat, estarà desobeint el poder legislatiu. Anem cap a Madrid per ampliar-ho. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
9: Bona tarda. L'endemà de demanar a Sánchez que faci un pas al costat, Junts s'ha acabat sumant al PP i Vox amb una moció simbòlica, però que per primer cop suposa una majoria al Congrés que reclama la dimissió del president espanyol pels escàndols de corrupció. Ha estat en l'últim ple ordinari del curs que ha acabat amb la bancada popular cridant dimissió i els socialistes aplaudint a un Pedro Sánchez que no ha perdut el somriure i en Feijóo exhibint la votació com una victòria.
10: ¿Qué es lo que ha aplaudido? Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión. Mire, ha quedado claro que el gobierno es el gobierno más corrupto de la democracia española y ha quedado claro que el gobierno tiene que dimitir.
9: El líder popular agraeix a Junts haver sumat els seus vots després de mostrar distància amb la moció de censura, diu el líder popular, que quan sigui el moment la presentarà.
8: I no deixem el Congrés perquè s'ha aprovat la llei que castigarà les teràpies de conversió amb penes de presó i inhabilitació. La iniciativa ha prosperat amb el suport de 179 diputats. El Partit Popular s'hi ha abstingut i Vox hi ha votat en contra. Madrid, Àngels Afuente.
11: Bona tarda. Tot i les crítiques, la llei per penalitzar les teràpies de conversió ha rebut el suport de banda i banda de l'hemicicle, un consens dels grups per penalitzar aquestes pràctiques que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures, i el popular Jaime de los Santos diu que vulneren la dignitat de les persones.
12: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
13: Una ley necesaria, repito, porque las terapias de conversión, además de inaceptables, son un delito contra la dignidad de los seres humanos.
11: La llei proposa castigar-les amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys, fins i tot si la víctima ho ha consentit.
8: Llum verda definitiva als descomptes perquè els joves puguin viatjar aquest estiu al programa anomenat Estiu Jove. El govern ja havia obert les inscripcions, però faltava que el Congrés hi donés el vistiplau, cosa que s'ha fet avui. Està destinat a persones d'entre 18 i 30 anys, amb un pressupost total de 130 milions d'euros, i preveu rebaixes d'entre el 50 i el 90% en diversos tipus de bitllets de tren i autobús per viatjar entre l'1 de juliol i el 30 de setembre. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
14: Estamos hablando en muchos casos de la diferencia entre poder hacer un viaje y no poder hacerlo, tener que renunciar a él. Además, el programa ha cumplido plenamente los objetivos para los que fue diseñado. Ha facilitado la movilidad de la juventud en un contexto de aumento de precios motivado por las diversas crisis que desgraciadamente hemos padecido. Ha impulsado el uso del transporte público colectivo, ha fomentado hábitos de movilidad más sostenibles.
8: I l'exsecretari de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre, ha assenyalat l'exgerent de l'entitat com la persona que s'encarregava de les qüestions econòmiques i financeres. Aquest matí s'ha reprès el judici a l'Audiència de Tarragona. Jordi Barranca, bona tarda.
15: El gerent era qui ens ho explicava tot i nosaltres hi confiava. Més el resum de la declaració de l'exsecretari de la Junta quan l'entitat va fer fallida. Al llarg de la seva participació en el judici, José Benito Montoliu ha reafirmat que cap de les persones que l'integraven tenien coneixements econòmics i que únicament eren pagesos. El dia a dia de les finances de la cooperativa assegurat depenia de l'exgerent i principal acusat en el cas Daniel Ferrer.
16: Era el que feia i desfeia. Era l'amo. Que si fèiem alguna pregunta fora per la cooperativa, de si això va bé o això va malament, tot anava bé, m'entén? I això és feina meva, dia ell. Pues feina d'ell. Nosaltres l'escoltàvem perquè creiem en ell i ens va enganyar com va voler.
15: En la mateixa línia també van anar, recordem-ho, les declaracions tant de l'expresident com de l'extresorer de l'entitat. Avui també ha declarat un dels assessors fiscals de la cooperativa que els ajudava a fer les liquidacions de l'IVA i de l'impost de societats. La declaració de l'exgerent està prevista per a mitjans de juliol.
6: passant 6 minuts de les 3.
17: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Des d'ara fins a les 4, el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
6: I els advocats Lourdes Ciuró, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
6: I Marc Molins, bona tarda.
20: Bona tarda.
6: Com esteu?
18: Bé.
19: Bé, raonablement bé.
6: Ressaca de Sant Joan, no en teniu de ressaca?
18: No. Home, jo hi vaig treballar, la veritat que...
6: Amb això ja la ressaca t'ha passat, eh? Joder. Lourdes, s'ho ha pensat una mica a l'hora de dir si tenia ressaca o no.
19: És que no m'agradaria tenir ressaca, però no.
18: Mare, Lourdes devia tindre feina el dia de la revetlla.
19: Doncs sí, moltíssima.
18: Devies estar despatxant.
19: Des de 2:45 del matí fins a les 6 de la tarda.
6: Veus?
19: Non-stop.
18: Déu-n'hi-do.
19: És el que té allò, el negoci familiar.
18: Arris de ser indiscret, la família de la Lourdes té un forn.
19: Sí, el meu home, de tota la vida... I, bueno, doncs, des que el conec, que faig coques per... Ajudo a fer coques per...
6: Sí, compte, perquè això de faig coques o faig... No, no jo faig... No, no, no.
18: Però
6: no,
18: despatxo o, ajudar, o, no, o despatxes?
19: Jo despatxo, però si convé acabar, doncs, posar els pinyons, posar el sucre... Doncs,
18: va cara el pinyó.
19: Va molt cara el pinyó. I si permeteu l'anècdota, quan estava a Madrid, una vegada que parlàvem de Sant Joan, no sé què fèiem, no? I, bueno, però què hacéis, no? Perquè hi havia un gran desconeixement. I diu, bueno, pues mira, pues cenamos, tomamos coca... Coca? Coca. De azúcar.
6: Unes ratlles allà sobre la taula i ho fem entre tots. I cuidado... Anem per torns.
19: Exacte, cuidado que los pinyones no se meten en la nariz, que és muy malo.
6: Has de vigilar, has de vigilar. Bé, doncs escolta'm, a veure si qui té ressaca o no és la Llucia... Ja sabeu que és la Llucia Ramis qui ens passa el primer tema els dijous. Llucia, bona tarda.
21: Bona tarda.
6: Amb ressaca o sense ressaca?
21: Que va, jo fa molts anys que faig bondat.
6: A veus?
21: Faig bonda, me'n vaig lluny de Barcelona perquè en Bowie no ho passi malament, i allà on anam sempre hi ha petards igualment, o sigui que ho passa...
6: Però ho passa igual de malament, eh?
21: Però mola, si l'any passat gairebé se m'ho va escapar, va ser tremendo.
6: Em sona, em sona.
21: És el que hi ha.
6: Per tant, no parlaràs de Sant Joan, ja ho veig, però de què parlaràs? A veure.
21: Sí, sí, que parlaré de Sant Joan.
6: Veig que no
21: me direu tots que no, perquè volia preguntar-vos si havíeu aprofitat Sant Joan per fer el primer càfico de l'any, per fer la primera capbussada de l'estiu.
19: No.
18: La veritat és que no.
6: La primera capbussada ha de ser a la platja?
21: És igual.
6: Ah, jo ja m'he banyat, diguem-ne.
21: Excepte en piscina.
6: Ja. Jo m'he banyat, però... No, platja no, piscina.
18: Sí, a piscina.
6: És que crec que la dèria que et porta avui la Llucia tornarà a treure el barrufet rondinaire que tinc a dins i aniré en contra, però ara, a veure.
21: Jo deia perquè durant molt de temps era gairebé una tradició no oficial, aquesta de capbussar-se per primera vegada amb l'arribada de l'estiu. Clar, darrerament la calor arriba molt abans que l'estiu i potser ja no estan així, però en tot cas sí que encara hi ha una mena de cerimònia al voltant d'aquest primer cafico, perquè té qualque cosa com a de ritual, de renovador, no? Dona una experiència de plenitud. Això són les persones que no van anidar cada dia de l'any, perquè n'hi ha que ho fan, que hi van cada dia. No? La meva àvia deia que l'estiu, un dia sense nedar, era un dia perdut i em consta que hi ha gent que hi va sempre, l'estiu i a l'hivern. Per tant, no deuen celebrar el primer cafico de l'any de cap manera especial, o sí, ho celebren cada dia. No? En tot cas, relacionam aquest remullar-se a la mar o dins la piscina amb el començament de l'estiu i la felicitat. Refereixo en aquest bany recreatiu, de relaxar-se, xipollar... jugar, fer el mort, nedar sense pressa, bussejar, no?, per veure peixets. En un lloc on fa calor, es relaciona el relax amb el fet d'estar en remull. I els espais de turisme familiar, que cada cop n'hi ha menys, els estiuejants es troben any rere any i vas veient com creixen els fills dels amics que tenies tu quan eres petit i anaves en aquella mateixa platja amb els teus pares, no? I moltes religions associen la immersió en aigües termals o dins la mà a efectes purificadors. Però en el context mediterrani, anar a la platja té sobretot un significat de passar una bona estona. Per això, el primer cafico de l'any és com l'acompliment d'un desig que ha anat creixent durant tot el curs, has anat creant unes expectatives, i quan a la fi arriba aquell moment de ficar-te dins l'aigua, et passen tots els mals. I es rebé aquella sensació infantil d'infinitud i de tenir tot l'estiu per davant. No? Encara que d'adult no tens les mateixes vacances, de qualque manera recuperes aquella sensació de no tenir pressa i de poder desconnectar. Tot això ve del segle XVIII, de mitjans del segle XVIII, quan les classes dominants anaven a la costa per combatre la depressió associada a la vida urbana i l'esgotament burgès. En aquella època hi havia un metge, Richard Russell, que va difondre les virtuts de l'aigua salada i va popularitzar la idea que submergir-se dins la mar enforteix el cos. I l'aristocràcia va començar a freqüentar les platges per un motiu de salut i d'oci. I sobretot a partir de la segona meitat del segle XX es democratitza la platja i ja és un espai que gaudeix la gent de totes les classes socials i encara avui representa un dels pocs escenaris de felicitat col·lectiva que existeixen, no? Però, com sempre, l'accés posa en perill aquests plaers que donaven per conquerits i ara aquest espai públic per tothom s'està perdent per la privatització a través de maques, de patins, d'espais de restauració, etcètera, no? Perquè és impensable que puguem ocupar un espai lliurement sense consumir i ens ho han de fer pagar de qualque manera, no? Això posa en perill platges extraordinàries com, per exemple, Estrenc, a Mallorca, que tot i formar part d'un parc natural, ara pateix una rebaixa de protecció mediambiental que el govern balear ha colat d'aquesta manera una mica civilina, i per això hi haurà una manifestació, l'enèsima, per defensar aquesta platja i els espais naturals de l'illa. Però també passen coses una mica incomprensibles, com per exemple el que ha passat a Rigorriaga, a Biscaia, on l'Ajuntament ha decidit suspendre la banda d'entrades diàries a les piscines perquè hi ha massa gent, per l'onada de calor, i no donen l'abast, no? I fins divendres només hi podran anar els abonats. Però clar, és ara, quan la gent necessita un refugi climàtic, no? Potser hauria estat més just que hi poguessin anar els empadronats, però llavors això ens portaria a plantejar que els residents tinguessin prioritat per anar a les platges, i això ja sabem que no funciona així. En tot cas, aquest primer Cafico, tan reparador, s'està transformant, i tot i així continua tenint una mena de poda que fa que tot sigui una mica més agradable, d'ençà que fas aquest primer Cafico, perquè ens canvia el ritme i la manera de veure les coses. Hombre, no pots estar en contra d'això.
6: No, això no. Però és que jo, la meva relació amb la platja no és tan idíl·lica com la teva. No m'agrada la platja. No m'agrada la platja perquè els que no tenim una casa arran de mar, i anar a la platja implica càrregar per pes, aparcar no sé quants quilòmetres, si no és que has d'anar amb transport públic, calor, a vegades amb els nens, si portes alguna galleda i tot plegat allò, insuportable, arriba, queda molta distància, la sorra que t'entra fins a tot arreu, tornar a casa... No, prou. Per mi, aquesta platja, que jo he viscut des de sempre, no és relaxant. Els que tenen una casa al costat i poden anar-hi només amb la tovalloleta penjada a l'espatlla i ja no escoltam i es dutxen de seguida perquè ja estan... Aquests, perfecte. Ara, els que som de l'altra banda i no tenim casa i, per tant, hem de trastellar tot això, dona'm una piscina i no em posis platja. Però és veritat que la primera, el primer bany, el relax... tot això...
21: Que te canvia la vida durant una temporada. Després ja tornes a la rutina, no? Però...
6: Pensa que a mi m'agrada més l'hivern que l'estiu, eh? Amb això també t'ho dic.
21: A mi també,
6: Deixem-ho aquí, A veure, el Marc, la Lourdes i el Ferran, què diuen? Que si no acabaré...
18: Òscar no està sol.
6: Perquè tampoc no tens una casa a primera línia de platja, no?
19: Tots som Òscar.
18: Estic totalment d'acord amb tu. A mi m'agrada més l'hivern que l'estiu. M'agrada molt la platja, la veritat, però cada cop sóc més exigent amb això. Mm. Més exigent vol dir que tendeixo a buscar platges. És a dir, hi ha platges salvatges, per exemple. Tinc aquí la Llucia, la platja d'Estrenc, a Mallorca. És brutal.
21: Una meravella.
18: És una meravella. Però,
21: està en perill, està en perill. Ja ho sé.
18: Però tendeixo a buscar platges urbanes que tinguin dutxes.
6: Clar.
18: I, de fet, aquests anys de sequera ha sigut una calamitat, perquè moltes... crec que va ser la zona de Girona, i després Tarragona, no sé si també es va fer a la Costa Daurada, però moltes platges es van tancar, les dutxes. I, aleshores, l'altra cosa que busco, a més de les dutxes, és intentar que siguin platges de pedres petites. Per exemple, les platges de Sant Pol de Mar, estan molt bé perquè són pedres petites, amb el qual et pots estirar perfectament, però no és aquella microsorra que se't posa per tot arreu...
6: Tres dies després encara estàs traient sorra del banyador.
18: I que encara n'estàs traient i que és superemprenyadora. Ah. Per tant, m'agrada molt la platja, però reconec que sóc exigent.
6: Molt bé.
18: Dutxa i sorra gran.
19: Jo estic en aquesta nit com el Ferran, però a més que m'agrada la platja a l'hivern. O sigui, m'agrada anar als pobles de platja quan no hi ha gent, quan fa fred, quan pots veure una escullera, quan pots veure un trencaoles, no sé com es diu en català, però ja et dic, jo em banyo al just. O sigui, vaig a la piscina, prenc el sol a l'ombra, em dutxo a la dutxa de la piscina comunitària aquesta tal, i poca aigua, no sóc massa d'aigua. I a més és el que diu el Ferran, quan hi havia la sequera, em vaig trobar un dia que no hi havia dutxes i a mi se'm fa al·lèrgia a la pell, i llavors és un drama perquè pica tota la pell i només ens podíem mullar els peus una mica. bueno, d'això fa molts anys, no? Pues no he tornat a la platja des de llavors. Que no, no podem empatitzar amb aquest sentiment que avui ens expliques, Llucia.
21: No, no, eh? No, no fas mai aquesta primera capussada, no et sembla extraordinària?
19: Tu? Em sembla extraordinari perquè...
18: Sí, sí, a mi m'ho sembla, m'ho sembla. Sí,
19: bueno, està bé, però és una cosa que a mi m'agradi, que m'aporti, no?
1: Entusiasme, ho ha dit el Ferran.
18: No, no, no, no.
19: Perquè no et volen dir la veritat, Llucia.
20: S'ha de fer, s'ha de fer.
1: És que, la... Ara, no, és que no, no anem bé, no anem bé.
19: Ara el Marc ens ho arregla, això, Llucia.
1: No, jo, més que arreglar-ho, no sé si ho empitjoro una mica, però desenfoco una mica. En quin sentit? És, no deixa de ser curiós, l'ésser humà, a diferència de la resta d'animals, del regne animal, el racional és que quan fa fred vagis als llocs de calor i quan fa calor vagis als llocs de fred, no? Buscant una mica el refugi climàtic. L'ésser humà a l'estiu se'n va a zones de platja, és a dir, a l'estiu busca la calor i a l'hivern busca zones d'esquí i busca zones de neu, no? I, per tant, no deixa de ser una... Des d'una perspectiva
19: d'estricta
1: supervivència animal, aquesta conducta absolutament il·lògica fa que pensar, no dona que pensar, és a dir, hauria de ser ben bé al revés. Dit això, tenint com tinc també... A mi el mar em costa més que la muntanya, però tinc tan present aquests moments que explica la Llucia, aquestes primeres capbussades. Jo sóc molt fredolí, que em costa, tal. Però després, en acabat, ho gaudeixo moltíssim. Però sí que voldria només fer èmfasi en aquest tema, no? De què ens passa com a espècie quan anem totalment contra l'estació i contra el que marca, en aquest cas, el sentit comú.
19: A mi el que sí que em posa de molt... Em canvia l'estat d'ànim en la línia del que diu la Llucia... És no només potser el fet de la capbussada o aquestes imatges idíl·liques, sinó és tot el que comporta a partir que tot va Sant Joan. És a dir, ja s'atansen les vacances de l'estiu, ja els dies doncs continuen sent llargs. Sí que és veritat que fa molta calor, però ve de gust fer coses extres, sortir més. Vull dir, tot el que representa quan arriba l'estiu m'agrada, encara que no... I quan s'acaba l'agost i en tornem de les vacances, per mi es podria acabar ja ràpidament.
1: Jo el que sí visc amb molta intensitat, i no sé si té o no molta relació amb la dèria de la Llucia, però... Visca amb molta intensitat els solsticis. La victòria de la llum sobre la foscor, que representa el solstici de Sant Joan, i la victòria de la foscor sobre la llum, que representa el solstici de Sant Joan, baptista i evangelista. No? És a dir, això sí que tinc la sensació de que com a animal, en la meva dimensió estrictament animal, em condiciona. No? En aquest cas, la permeabilitat a la llum. Això sí que m'atravessa, i Sant Joan, evidentment, és un d'aquests dos solsticis, encara que no enganxa exactament amb el calendari, no? Però sí que em condiciona.
20: Doncs ja ho veus, Llucia, sí, però sense tanta eufòria com la teva. Llucia Ramis...
18: Plaça, però estan bé.
20: Sí, home, sí, sempre.
18: Un xiringuito que estigui bé.
20: Llucia Ramis, gràcies, bona tarda.
21: Que vagi molt bé, no parada.
20: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, ara anem a publicitat, però abans d'això m'agradaria una notícia que s'acaba de produir i que afecta directament aquesta casa. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la UER, la EBU, també amb les seves inicials. És la principal associació de mitjans públics de tota Europa. Compartirem, per tant, a partir d'ara espai amb corporacions com ara la BBC, France Television o la RAI italiana. De fet, la corporació catalana reforça així la seva presència en l'escena audiovisual europea després d'anys perseguint aquesta fita. Els que fa molts anys que treballem a aquesta casa sabem el que ha costat, les vegades que s'ha intentat i que no s'havia aconseguit. És un reconeixement important per al futur d'aquesta casa, per poder doncs, tenir més accés a fonts de notícies, a drets de retransmissió, compartir el coneixement dels professionals d'aquesta casa amb els d'aquestes corporacions que dèiem. Ho acaba d'aprovar a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que permet a 3CAT incorporar-se, integrar-se en aquesta organització com a membre auxiliar. És la primera corporació no estatal que entra a la UER. Per tant, és una molt bona notícia per felicitar-nos els que treballem en aquesta casa i esperem en els pròxims minuts poder tenir reaccions i poder-ho explicar de seguida. Passen 20 minuts de les 3, per tant, deixem aquesta bona notícia. 3CAT s'incorpora a la UER, a la Unió Europea de Radiodifusió. Una pausa i de seguida continuem.
22: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb bon preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon preu i
23: Esclat. Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
2: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Aquest estiu, la gran pregunta és...
4: híbrid o elèctric?
3: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Catalunya migdia.
20: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, ja sabeu la notícia del dia. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. De moment, amb xifres molt provisionals, hi ha 164 morts, més d'un miler de ferits. Les imatges, però, i els testimonis fan pensar que hi haurà milers de víctimes. Ara, tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents, i és que el doble sisme es va registrar a les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i en plena festa nacional. A més, en les últimes hores hi ha hagut fins a una trentena de rèpliques. La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha molts danys a la capital, a Caracas, on han caigut edificis sencers. A hores d'ara, l'aeroport de Caracas està tancat. No hi ha escoles, tampoc no funciona el metro i el tren. També hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua. Diversos països, com els Estats Units, Alemanya, França o Espanya, tenen avions carregats amb emergències preparats per sortir cap a Veneçuela, tot i que a hores d'ara l'arribada no és fàcil. També molts països llatinoamericans, com l'Argentina, Xile o Ecuador, tot i tenir un govern en el pol oposat al chavisme de Veneçuela, també han ofert ajuda. Per tant, és la situació. Ara és Veneçuela qui ha de demanar que li arribi aquesta ajuda i, per tant, tots els països que ho tenen preparat. No sé com heu conegut la notícia o com us heu assabentat d'aquestes que, realment, quan veus les imatges, posen els pèls de punta.
18: Doncs jo, quan m'he llevat al matí, la veritat, i són aquestes notícies que saben greu, perquè penses, ostres, en un país on la gent s'ho està passant malament, que té problemes econòmics i problemes polítics, que a més els hi caigui aquesta i la dificultat doncs, que hi haurà per localitzar molta gent, realment és aquestes coses que sap greu, perquè hi ha països doncs, que tenen risc sísmic, no? Com els Estats Units o com el Japó, però com que són països doncs, més benestants, més avançats, doncs, la construcció d'edificis, per exemple, està més preparada per resistir aquesta mena de terratrèmols.
20: Podem saludar en directe a Carlos Azpurúa. És el cònsol de Veneçuela a Barcelona. Senyor Azpurúa, bona tarda, buenas tardes.
25: Buenas tardes. A tu orden para responder tu pregunta.
20: Quería saber qué es la última hora, cuál es la última hora, qué situaciones se está viviendo ahora mismo en Venezuela, qué es la información que le llega a usted.
25: Me llega mucha información y tenemos que ser en este momento bastante equilibrados para el manejo, para crear una manera correcta de entender la gravedad del acontecimiento. En la introducción que oí en la radio, tú hablabas del país y sus condiciones políticas, y en medio de esas características tan particulares que vivimos, digamos, con un país que está de alguna manera u otra sujeto a medidas coercitivas unilaterales, con una situación tan particular como es la del presidente Nicolás Maduro y nuestra realidad, ahora nos viene este dramático situación que de verdad es tremenda. La dimensión se está evaluando. Las cifras de muertos y heridos sigue en continuo ascenso. Y estamos recibiendo, y esto es una orientación de la Cancillería y de la Embajada, es decir, esas situaciones. Sabemos que están viajando en este momento, y no sé si te lo doy como primicia, alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En estos momentos la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros. Y bueno, y sigue evaluándose la gravedad del impacto de un terremoto tremendo de 7 punto y algo, 7.5. Hay unos daños, digamos, estructurales en miles, cientos de residencias y de estructuras de vivienda, tanto privadas como públicas, que es tremendo, ¿no?
20: De momento, las cifras oficiales, cónsul, hablan de 164 muertos y más de 1 millar de heridos. Pero, viendo las imágenes, es probable que en las próximas horas, en los próximos días, estas cifras vayan a mayores.
25: Sí, yo me voy a asumir lo oficial, pero obviamente tienes razón. Todo esto apunta de que viene dimensiones realmente catastróficas y horrendas, muy, muy, muy fuertes. De manera que es difícil. Yo tengo un contacto directo con muchos vecinos de mis urbanizaciones, mi familia, y han pasado una noche tremenda y alrededor de 100 réplicas y a todo nivel, como son estos fenómenos geológicos, han impactado en el pueblo venezolano. De manera que, bueno, no la tenemos fácil y estamos tratando con toda serenidad. Y yo le diría lo siguiente, hay mucha, en el espíritu del pueblo español, más allá de cualquier diferencia que podamos tener, hay siempre una vocación de ayuda extraordinaria que uno admira del pueblo español. Nosotros lo que queremos es que esa ayuda sea ordenada. Estamos esperando una hoja de ruta para no, digamos, exagerar eso. Creo que la prioridad ahora es el rescate y después veremos, en la medida de que se vayan estableciendo los criterios, se irán solicitando y aprobándola por el gobierno venezolano. De manera que de antemano esa voluntad de apoyo es bienvenida, admirada y respetada y querida, pero por ahora tenemos que atener a las informaciones que nuestro gobierno, de una manera soberana, está estableciendo como prioridad para atender esta dramática situación.
20: La zona más afectada es la zona costera del Caribe, pero también hemos visto edificios enteros en Caracas, en la capital, que caían. Ahora, por ejemplo, también sabemos que está muy afectado el aeropuerto de Caracas, que ahora mismo no puede acoger vuelos. ¿Qué información le llegan de la ciudad de Caracas y de esta zona más de la costa del Caribe?
25: Es que escúchame, lo que separa Caracas de la costa del Caribe es la montaña, es el Guarayma Rapano. Entonces, el Guarayma Rapano, el Ávila. Y entonces podríamos entender que es una región geográfica muy conectada. De manera que esa onda tectónica obviamente afectó a unas características geológicas muy particulares, que atraviesa todo el este de Caracas, por ejemplo, urbanizaciones como La Castellana, Los Palos Grandes, del este de Caracas, de zonas de particularmente, digamos, de clases medias altas, sectores populares también han sido afectados, es decir, la pluralidad del efecto es inmenso. Y en La Guaira, extrañamente, ha sido realmente, digamos, de preocupación máxima. Es increíble las imágenes que nos están llegando y la destrucción, y sobre todo de bajas estructuras, que nos dice que, bueno, que hay que ver por qué tan fuerte ha sido en el área de La Guaira. El epicentro del terremoto es en Morón, digamos, hacia una zona algo alejada de Caracas, hacia la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, sí. De manera que un impacto geográficamente muy extenso y se está evaluando. Estamos en este momento, digamos, midiendo la dimensión de lo que fue ese impacto.
20: Y déjeme hacerle la última pregunta. Se calcula que hay unos 50.000 venezolanos que viven en Cataluña. Si tienen dudas o quieren saber cómo está su familia en Venezuela, ¿qué camino o qué vía de comunicación tienen con ustedes?
25: Escúchame, aquí hay 80.000 venezolanos registrados al consulado y 20.000 que estaban en proceso de regulación digamos, en su desde el punto de vista consular. Entonces, la orientación que tengo por el embajador y por la Cancillería es que los consulados, no solamente el de Cataluña, sino de toda España, se convierten en un elemento de información, de apoyo, de receptividad de sus angustias, para saber en un momento dado indagar qué sucede. Obviamente, en este momento tan azaroso, ¿no? No tenemos las cifras, los nombres completos, pero toda la información y todo el apoyo a nuestros ciudadanos, por encima de cualquier diferencia, somos un pedazo de Venezuela en Cataluña, y así como todos los consulados son también esa expresión de nuestra presencia en España. De manera que la orientación que tengo es que nosotros nos convertimos en un aliado informativo, emocional, afectivo, y pueden contar con nosotros. Se está enviando un teléfono de emergencia para dar toda la información, y el que quiera mayor atención puede perfectamente pasar por el consulado y nosotros los atenderemos con el mayor cariño patriótico.
20: Señor Carlos Azpurúa, cónsul de Venezuela en Barcelona, gracias por atendernos y buenas tardes. Muchos ánimos.
25: Gracias a usted.
20: I des del representant de Venezuela a Barcelona, a una catalana a Venezuela. És la Montserrat Renera. Montserrat, bona tarda.
0: Bona tarda.
20: Ets membre del Casal Català. Com esteu, primer de tot?
0: Bé, de les persones amb les que normalment em contacto, tothom està bé. Ningú ha sofert coses personals, mals personals. Sí, evidentment, a les cases, dins de les cases, han quedat molt, molt enderrotades, perquè de veritat que va ser molt fort. Molt fort i molt llarg.
20: Va ser a les 6 de la tarda, oi? Hora de Caracas, hora de Venezuela?
0: A les 6 i 4, exactament.
20: I són dos terratrèmols pràcticament seguits, de 7,5 i 7,2. Com ho veu notar?
0: A veure, en el telèfon del meu marit va sonar una alarma, però ja era immediata l'alarma amb el terratrèmol. Aleshores, com que érem a casa, ens van posar aquí, ja hi ha protocols que s'ensenyen des de l'escola, posar-nos sota de columnes estructurals segures, i quedar-nos quiets a l'espera que passi, però evidentment van ser tan seguits que va durar, jo calculo que podrien haver durat 2 minuts o 3 minuts, i sembla que no s'acaben mai, i vas veient com casa teva es va caient tot, les prestatgeries cauen, els llibres cauen, les botelles cauen, tot es va trencant, i tu què, parat, esperant que no caigui l'edifici, evidentment.
20: La situació del país quina és ara mateix? Hi ha subministrament, hi ha aigua, hi ha llum, o hi ha zones en què no arriba? Sabem que no funcionen ni els trens ni el metro, l'aeroport també està tancat. Com és la vida ara mateix a Caracas?
0: L'aeroport està tancat, això sí, sabem que està tancat. On jo visc, en la meva zona, ahir a 9:45 de la nit van posar ja el llum, el gas l'han posat aquí, tot el gas, segons els problemes que van trobant. No és de les zones, diguem, més sísmiques de Caracas.
20: I hem perdut la comunicació. Hi ha hagut moltes dificultats per poder contactar amb Caracas, però en tot cas era de gran valor aquest testimoni de la Montserrat Renera, membre del Casal Català de Caracas, a la capital de Venezuela, que ens explicava doncs com havien viscut aquest terratrèmol. 2 minuts. Els que ens dediquem a ràdio sabem com de llarg es poden fer 2 minuts quan no se'ns quedi.
18: Imagina't
20: quan veus que tota la casa t'està caient.
18: Per tant, eterns.
20: I això, també em sentim com el cònsol reconeixia que ell s'havia de cenyir als 164 morts oficials però a ningú se li escapa veient les imatges que ens estan arribant i els testimonis que ens arriben, que probablement la xifra de morts serà molt més alta.
19: Sí, sí, sembla que ha de ser això, terrible, perquè, home, si hi ha... és lògic que vagin amb cautela, no?, perquè és una, pot ser una desgràcia molt important, i més amb un règim polític que ha tingut unes clares conseqüències econòmiques a la població, o sigui, que ha destruït, doncs, teixit productiu, una contracció del PIB més del 80%, però és que les conseqüències d'aquesta actuació política han tingut unes conseqüències devastadores amb la població, gent, èxodes massius, gent amb gana. Per tant, això és indissociable una cosa de l'altra. Són règims que, en la meva opinió, són que han abonat a la corrupció, i això es nota en les polítiques públiques, i necessàriament. La vida et dona el contrast immediat, no? Si que estàs en una zona molt més preparada sísmicament, com ha sigut el Japó, que també ha tingut un terratrèmol, i allí no passa res, perquè també ja estan, és veritat, molt més acostumats i construeixen de manera que això pugui ser molt més resilient i sigui molt més flexible i no tan rígid, i per tant, amb els moviments tectònics no caiguin les edificacions. Però és evident que el país patirà, i sembla que el nombre de morts pugui ser, doncs, una tragèdia.
1: I a banda hi ha un factor, que és el de l'excepcionalitat, inclús en termes geològics, és a dir, no hi ha hagut un terratrèmol i unes rèpliques, és que hi ha hagut dos terratrèmols seguits, separats amb un minut i amb una intensitat a l'escala de Richter superior a 7, el qual, des d'una perspectiva geològica, sembla ser que és totalment excepcional, no? I deu ser especialment punyent perquè, clar, el primer terratrèmol genera uns efectes i el segon, molt probablement, els acaba de consumar. Per tant, l'absoluta excepcionalitat d'un fenomen geològic que s'abona o que s'acarnissa amb una zona, com bé dèieu, que està ja castigada d'origen, no? Perquè al final tota aquesta situació de la que parlava el cònsol, no? Aquesta idea de l'existència d'unes coercions alienes, no? En aquest cas exercides principalment per als Estats Units, doncs fa que hi hagi una precarietat ja no només urbanística i arquitectònica, sinó una precarietat en termes de recursos i de capacitat de reacció.
20: Mm. Bé, doncs estarem pendents, òbviament, de com va augmentant aquesta quantitat, aquesta xifra de víctimes, perquè és evident que no quedaran 164 veient les imatges d'edificis sencers caient, i a més això a les 6 de la tarda en un dia festiu com és el que era a Veneçuela. Passen 8 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
7: Catalunya Migdia.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y ¡con! ¡Coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
12: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
13: La nit dels ignorants s'hereda.
26: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
13: Pot arribar a travessar oceans.
27: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
13: Veu com creixen els seus oients màgics.
28: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
13: I posa la pell de gallina.
29: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
30: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
29: És que m'heu posat la pell de gallina.
31: Catalunya migdia.
20: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins, pendents d'aquesta situació a Veneçuela. I mentrestant, la vida continua, diguem-ne, amb altres temes molt menys importants, però que també enmarquen molt l'agenda política. Per exemple, som el dia després de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, diguem-ne que és dia de ressaca. La proposta que va llançar Junts per Catalunya en aquell congrés perquè Pedro Sánchez doni un pas al costat i que el bloc de la investidura triï un nou president segueix portant cua 24 hores després, més encara quan fa poca estona els de Puigdemont han votat juntament amb el PP i amb Vox per tal que el president del govern espanyol se sotmeti a una qüestió de confiança. Estem parlant d'una moció, per tant, un posicionament que no va més enllà d'una declaració política, però que s'ha visualitzat amb els vots de Junts, juntament amb els del PP i de Vox, parlant d'això, fer una qüestió de confiança i la dimissió de Pedro Sánchez. La Moncloa ha tancat la porta a un canvi de president del govern i el PP ja ha assumit que Junts no està disposat a parlar d'una moció de censura contra Sánchez. Sigui com sigui, els dos grans partits espanyols ho interpreten com un cop d'efecte de Junts que no tindrà més recorregut. sentim Borja Sémper, portaveu del Partit Popular, i Òscar Puente, ministre socialista.
2: Junts ha pasado a decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado.
3: Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez. Nuestro secretario general es Pedro Sánchez. Y nuestro presidente es Pedro Sánchez.
20: En paral·lel, les maniobres judicials al voltant dels casos de corrupció de l'entorn del PSOE no s'aturen. Primer, l'expresident Zapatero ha demanat al jutge que l'investiga que declari nul·la tota la causa perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals, per exemple, el de la intimitat. S'han filtrat les seves agendes en què apareixen algunes cites professionals i d'altres que són merament personals. De fet, el jutge Calama està investigant d'on surten aquestes filtracions. I, de segon, el jutge del cas ha ordenat que s'investiguin les filtracions que hem conegut en aquestes últimes hores, s'han difós aquestes converses que dèiem. I encara tercer, la reacció de José Luis Ábalos després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre socialista ha parlat des de la presó a través d'un àudio que ha publicat la cadena SER i denuncia que ha estat víctima d'un judici polític i acusa el Suprem d'haver premiat el delator referint-se a Víctor de Aldama.
4: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
20: Vaja, que el poti-poti és important, si sembla, per ordenar una mica. Anem primer a la vessant política, les explicacions no gaires, una mica el i tu més, d'ahir de Pedro Sánchez, i aquesta proposta votada avui, presentada pel Partit Popular, i que fins a última hora no sabien Junts quin vot hi faria, al final hi ha votat a favor, demanant aquesta qüestió de confiança i la dimissió de Pedro Sánchez.
18: La sensació és de bloqueig de la legislatura, és a dir, que aquesta legislatura està absolutament bloquejada. Pedro Sánchez sap que compta amb l'avantatge tàctic de que no li faran una moció de censura, perquè Junts per Catalunya i el PNB doncs, han decidit que no volen anar de bracet de Vox, perquè no és de bracet del PP, és també de Vox, perquè és imprescindible en això, i aleshores això Pedro Sánchez no va exhibir ahir cap mena de projecte o proposta política o oferta política i legislativa per acabar la legislatura, i fins i tot doncs, el to va ser bastant desagradable amb tots i cadascun dels seus socis, des del PNB a Junts, passant per Esquerra Republicana, no? Per tant, la sensació que fa és que senzillament Pedro Sánchez està esperant quin és el millor moment processal per convocar eleccions. De moment, jo crec que segurament aquest moment processal, ho vam parlar dijous passat, és el mes de febrer, quan a ell al novembre li tombin els pressupostos amb els que pretén d'alguna forma mostrar iniciativa política i mostrar proposta política, perquè lògicament seran uns pressupostos millors que els actuals que estan prorrogats des de l'any 2023 i seran expansius, i si els socis de la investidura li tomben els pressupostos, doncs segurament anirem a eleccions al mes de febrer. D'aquesta forma es complirà la seva promesa d'aguantar fins a 2027. Ara, si pel camí hi ha una imputació del PSOE per finançament irregular o fins i tot una imputació del mateix Pedro Sánchez, doncs aleshores podem veure que les eleccions es convoquin abans, sabent que aquestes coses tenen un efecte relatiu, perquè al final tu pots dir, doncs m'han imputat, és un excés, convoco eleccions. Doncs, home, a lo millor si les eleccions fossin aquell cap de setmana, doncs podria tindre un efecte positiu per tu, no?, si les planteges de forma plebiscitària, però un cop convoques eleccions, fins que es vota passen dos mesos.
19: El que passa que, seguint el fil del que deia el Ferran, si hi hagués una imputació o qualsevol cosa escandalosa a nivell del PSOE o d'alguna persona significativa del PSOE de primera línia, jo crec que no es pot fer altra cosa que convocar eleccions, més que res, perquè aquí ja no hi ha cap càlcul electoral que pugui valer.
18: Segurament. Sí.
19: Perquè és que per vergonya torera, diguem-ne. O sigui, avui ja costa molt entendre que no hi hagi cap actuació per part del president del govern a l'hora de veure la seva intervenció, més abans a la defensiva, més abans atacadora dels que són eventualment els seus socis, no? I es veu com una incapacitat de maniobrar i segurament una voluntat de passar el temps, perquè la seva paraula és començar a convocar eleccions i fer-les el mes de l'any 27, i aquí doncs sostenir-la en vendalla. Ara, que això és a costa de que no hi hagin pressupostos, de que no hi hagi governabilitat, de que no s'aprovi ni una sola llei i de que no hi hagi cap resolució que valgui la pena per la ciutadania, que és la que cada dia va a treballar i ha de doncs guanyar-se les garrofes, doncs sembla que això passi un segon termini. Per tant, aquí les persones que li estan donant suport, doncs haurien de veure també quina és la rendibilitat d'aquest suport tan tancat, tan poc qüestionable, tan poc qüestionat. No sé, no? Com diuen, és igual de lladre qui roba que qui aguanta l'escala. Per tant, arriba un moment que la cosa és insostenible i s'ha de fer un pas al costat a algú i convocar eleccions.
1: Sí, perquè el cert és que el càlcul que sembla que havia pogut fer el president del govern, i és l'arribada del mes d'agost, el Mundial de Futbol, l'eventual èxit en el judici de son germà, que a priori sembla que és un judici que li ha anat bé, no? Semblava que havia de venir un període de tranquil·litat discursiva. Però és que l'ambient que s'ha generat, jo no sé si és una qüestió estrictament ambiental, si és estratègica, si és retòrica, però l'ambient polític és poc respirable. És a dir, sembla que no hi ha pausa, sembla que no hi ha treva, quan a priori es tranquil·litza perquè arriba aquest moment tan sociològic com són les vacances, doncs el que s'enverina és la vessant judicial. No sé, costa fer pronòstics, no?, amb aquesta situació, però no crec que un canvi o un avançament del calendari electoral hagi de ser una solució, honestament ho penso. És a dir, el que ja és un tema cultural, és un tema de gestió del discurs polític, de respecte, de política en majúscules, en definitiva. I en aquests moments penso que singularment a Madrid n'estem molt mancats.
20: Òbviament, tot està molt interrelacionat, eh? És evident que tota la realitat política està molt contaminada, entre cometes, de la realitat judicial. Uh-huh. I avui hem tingut alguns passos, que no sé com veieu, aquesta petició de José Luis Rodríguez Zapatero de demanar al jutge que l'investiga que declari nula tota la seva causa perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals, entre altres el de la intimitat. De fet, el jutge del cas, el jutge Calama, ha ordenat que s'investiguin aquestes filtracions que hem conegut a les últimes hores amb les converses de WhatsApp de Zapatero amb la seva secretària, que van més enllà del motiu de la investigació. Apareixen les seves classes particulars d'anglès, la cita a la perruqueria, les trobades amb Puigdemont a Zurich, per exemple, que no té a veure, en principi, amb tot el rescat de Plus Ultra, que era pel que va començar tot plegat. Vull dir que el jutge reconeix que això no hauria d'haver-se filtrat d'aquesta manera, perquè ell mateix està demanant que s'investigui com s'ha filtrat tot això. Malauradament ja estem acostumats que aquestes informacions, que en teoria haurien de quedar en el secret del sumari, per entendre'ns, clar, surten a la llum. No sé si això dona com per demanar la nul·litat de tota la causa.
1: Si em permets, Òscar, perquè és el meu negociat, és a dir, tot el que ve de Moreno Catena, que és l'advocat de Zapatero, s'ha de llegir amb molta cura. És una absoluta autoritat en la matèria, en tant que catedràtic de dret processal, i per tant seré molt curós a manifestar-me sense haver llegit el fons del seu argumentari. Però el que sí que tinc clar és que la prova es pot considerar nul·la de ple dret i, per tant, inexistent, una prova que no es pot valorar, és nul·la quan en origen és il·lícita, no quan la seva gestió és inadequada. És a dir, si la queixa de Moreno Catena és que s'hagin filtrat de la defensa, per no posar noms i cognoms, és que s'hagin filtrat aquesta informació a les xarxes, aquesta filtració a posteriori, aquesta manca de diligència en la custòdia per part de l'òrgan judicial, no genera una nul·litat. El que genera és un dret subjectiu, en aquest cas, de reparació, de restitució, inclús de sanció d'aquí, de l'autor de la filtració. Però només hi hauria una nul·litat si poguéssim arribar a la conclusió de que en origen l'obtenció d'aquella prova va ser la conseqüència d'una vulneració d'un dret fonamental, en aquest cas el dret a la intimitat. Per tant, anem a veure quin és el plantejament i evidentment, quin és el recorregut. Però en aquest moment la prova sembla que està incorporada de forma lícita a les actuacions i encabat ens trobem amb la situació amb la que ens trobem tan sovint, no? I és que tan fonamental és el dret a la tutela judicial efectiva i a la presumpció d'innocència com el dret de la ciutadania a la informació. És a dir, s'ha de ser curós per evitar judicis paral·lels, per evitar vulneracions de la presumpció d'innocència, però la ciutadania té un cert dret a estar informat. No, evidentment, al contingut de l'agenda ni a informacions o comunicacions que tinguin naturalesa privada, però sí a entendre quin és el curs que segueix una investigació que afecta una personalitat com és en aquest cas Rodríguez Zapatero.
19: I es pot provocar que una prova que s'ha filtrat es provoqui que s'ha obtingut il·lícitament? Perquè sigui declarat com i sigui de nul·litat tot el procediment.
20: La Lourdes se'm gira mirant-me a mi, com l'hem dit jo, però jo aquí cedeixo la paraula al Marc perquè jo no en tinc ni idea. Vull dir que aquí és el Marc el que ha de respondre.
1: No, és a dir, per mi el tema és aquest. Si l'obtenció, és a dir, si jo ara Lourdes aconsegueixo de forma subtetícia veure't al mòbil i aconsegueixo accedir al teu WhatsApp i trobo la prova de del milió de dòlars, aquesta prova és il·lícita. Perquè jo he accedit...
19: La idea és, ho podem provocar. i que sembli il·lícita l'obtenció i viciar de nulitat tot el procediment?
1: Bueno, em semblaria un plantejament estratègic molt arriscat, perquè en definitiva implica donar-li llum a la prova, no? És a dir, l'estímul, l'ADN de la defensa, la prova de càrrec l'acostumes a mantenir en silenci o, en fi, no vols que vegi la llum sota cap concepte. Provocar que vegi la llum per un mitjà suggestiu de que hi ha hagut una vulneració d'un dret fonamental seria argumentalment o discursivament sembla possible, però per mi extremadament arriscat. El tema serà aquest, no? Veure si la queixa està focalitzada en la difusió de la dada o en l'obtenció de la dada, perquè només en el primer cas podria donar lloc a aquesta nulitat.
19: És que és tot tan tèrbol que abans parlàvem, no, de tot això de les eleccions o no eleccions, però és que tot això va estar posant en tensió totes les institucions de l'Estat espanyol, per mal. No per bé, no, per mal. I clar, que es pugui arribar a pensar que es pot manipular la prova de manera que sembli il·lícita per contaminar tot el procediment, home, no hauríem de pensar això. I sembla que tot sigui

0: comportament de José Luis Rodríguez Zapatero i que fins i tot en el cas de que pugui ser, que jo crec que ho és, èticament reprovable el seu comportament o que hagi acceptat determinats regals i aquesta frontera tan fina de la que hem parlat, no? Del tràfic d'influències, que la defensa posi el focus en intentar invalidar el procés per qüestions formals i no per qüestions de fons, a mi em sembla preocupant, perquè és una mica, és com que, el que jo penso, com que tal vegada doncs, el delicte s'ha comès o hi ha hagut una mala praxi i no ens veiem amb cor de defensar-nos d'això, doncs anem a intentar invalidar-ho per una qüestió formal, no? O a vegades allò que passa de la com en dieu, la cadena de custòdia, no?
1: Sí, quan,
0: el trencament de la cadena de custòdia quan es trenca o això, no? I després, pel que fa al tema estricte de la filtració, del que no toca, doncs això és, com dèieu, una mala praxi a la que estem absolutament acostumats i que té a veure amb els policies que fan aquests informes de la UDF o de la UCO. És a dir, al final hi ha un agent de policia que es dedica a això, que té tota la informació del buidat d'uns correus electrònics o d'un telèfon mòbil d'una persona, i ell és el que decideix què posa i què no posa a l'informe. Després, un cop aquest informe entra al jutjat, la feina dels periodistes, diguem-ne, és obtenir-lo, i a vegades doncs, hi ha algú, no?, de les parts o un funcionari o del mateix tribunal que ho filtra. Però per mi el problema és policial. És a dir, és el sentit comú. És a dir, a quina persona amb dos dits de front se li acut que en un cas de tràfic d'influències ha d'incloure la reunió del senyor Zapatero amb Carles Puigdemont per parlar de l'amnistia o l'hora que té per anar al perruquer? Que és el mateix que passava doncs, en els casos del procés, que aleshores escandalitzaven zero al Partit Socialista i alguns mitjans de comunicació de Madrid, doncs, quan sortien converses de David Madí amb Pilar Rahola perquè Pilar Rahola es queixava de segons què, quan en el cas Pretòria hi havia, sortien al sumari, me'n recordo, converses sobre el finançament autonòmic que havia pactat Convergència entre el senyor Prenafeta i el senyor Alavedra, que no tenien res a veure amb el cobrament il·legal de comissions, o com quan sortia un dirigent d'Esquerra Republicana parlant de quin era el criteri, fent broma amb un amic seu, per triar les conselleres del govern. Tot això és un escàndol democràtic. I ara veurem com els dirigents del Partit Socialista es queixen d'aquesta mala praxi d'aquests policies que fan això buscant una doble victimització de les persones que estan en aquests processos. Però resulta que fa 8 anys que un tal Fernando Grande Marlaska és ministre de l'Interior i no ha mogut ni un dit per canviar tot això. Per tant, pena cap.
1: Jo sí, si em permets, per ordre, tal com plantejaves les qüestions, Ferran. És a dir, la primera, la que fa referència a la nul·litat de la prova. Des d'una perspectiva, des de la lògica o la dialèctica estrictament processal, jurisdiccional, té molt sentit. Perquè qüestionar la legalitat de prova implica, és un torpede de la línia de flotació. Si la prova s'ha obtingut de forma il·lícita, aquella prova no es pot valorar, i això fa que hi hagi una sèrie de blocs conceptuals que no caldrà, que cauran fora de l'abast del judici o fora de l'abast, en aquest cas, de la investigació. No? Per tant, sí que des d'una perspectiva col·lectiva o més sociològica pot semblar una excusa d'un mal pagador. No? Vas a buscar la nul·litat de la prova perquè no et pots defensar sobre el fons. Pot semblar-ho, però insisteixo, des d'una perspectiva processal, podar aquest arbre, podar l'arbre que representa en definitiva doncs, el debat amb totes les seves branques, el tenir clar a quines branques pots anar i a quines no hauràs d'anar, té molt sentit dialèctic i discursiu. Pel que fa a les filtracions, per mi hi ha dues preguntes. En primer lloc, per què accedeixen dades que a priori no són relevants a la causa? Aquestes són dades, és a dir, si aquest senyor suspèn o no suspèn una classe d'anglès, a priori, no hauria d'estar a la causa perquè són dades personals.
0: No, però és normal que el policia ho tingui. El policia rep tot.
1: El que passa és que la llei diu que s'ha de fer una selecció. És a dir, que ho rebi tot no vol dir que ho traslladi tot. I que ho traslladi tot tampoc vol dir que a la vegada el jutge ho posi a disposició íntegrament de les parts. Hi ha d'haver, imagina't que hi hagués una conversa absolutament íntima, privada, doncs, en mèrits d'una relació que té aquest senyor amb una altra persona.
0: A vegades ho hem vist, que s'han filtrat coses d'aquestes.
1: És a dir, hi ha, en ocasions, el propòsit de la filtració

0: es desprèn de la pròpia dada. Uh-huh. Per tant, comparteixo amb tu la preocupació per unes filtracions que el que fan és estimular un debat que té un efecte inequívoc en termes de presumpció d'innocència, és a dir, se'l perjudica d'una forma claríssima, i el jutge farà ben investigar l'autoria d'aquestes filtracions per, en el seu cas, prendre les decisions penals, civils o disciplinaris.
1: Sí, però a mi no em sembla tan greu la filtració, que també és greu i ho hem parlat moltes vegades, sinó que em sembla greu que no hi hagi un criteri clar i que no hi hagi cap responsabilitat, és a dir, que un policia que rep, no?, quan una persona se la investiga i se li buida el telèfon, que rep 10.000 whatsapps i que no tingui el criteri o que tingui la mala llet de no descartar-ne 9.000 que realment no aporten res a la causa, perquè al final un policia és un funcionari que està relacionat amb l'administració de justícia i està relacionat amb l'administració i que ha de tenir un criteri saber què s'està investigant i que, per tant, de tots aquells 10.000 whatsapps, quins realment aporten alguna cosa.
0: Li pot dir
1: algú que li generi algun dubte. Però segur que el de la perruqueria no aporta res.
0: Perdona, només parteixes de la premissa que la filtració l'ha portat a terme un policia. La pot haver portat a terme...
1: No, estic parlant de qui ha fet l'informe. L'informe de la UCO, l'informe de la UDEF, on hi ha aquestes converses de WhatsApp. Jo tota l'estona no... És a dir, jo la filtració em sembla un pecat menor. És un pecat, però és un pecat menor. Per mi el pecat major és qui fa aquests informes, com es fan aquests informes i quina responsabilitat té la persona que fa aquest informe i qui li pot demanar comptes d'escolti'm, vostè, agent, per què coi amb un informe de la UCO o amb un informe de la UDEF inclou
2: jo
1: això
2: aquí,
1: o inclou...
2: Jo aquí, Ferran, hi poso la càrrega...
1: El sumari del cas Volhov, però, que va ser un escàndol.
2: Jo hi poso aquí la càrrega en qui ha filtrat. És a dir, jo crec que el policia, sense ànims de defensar ningú, perquè no és la meva inconveniència ni tinc cap necessitat, però el fet de posar a disposició una sèrie d'informació bona, dolenta, grisa, palla o fullaraca i cosa nuclear, el policia, el que es fa la instrucció, qui investiga, recaba i ho posa a disposició. Qui filtra és qui té la mala intenció, penso jo.
3: Bé, doncs en tot cas aquesta denúncia que fa José Luis Rodríguez Zapatero, que amb aquesta filtració s'han vulnerat els seus drets i demana doncs que s'anuli tota la causa. Potser una mica massa, però vaja. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Fins la propera.
0: Gràcies.
3: Queden menys de 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

Fita, esdeveniment, assoliment o moment de gran rellevància que pot marcar un abans i un després en un àmbit determinat. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb la Montse Barderi. Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, Francesc.
1: Gràcies per acompanyar-nos, benvinguda a la tarda. Avui farem el cafè amb tu, però abans deixa'm saludar el president dels noticiaris d'aquesta casa, Òscar Fernández, com estàs?
3: Hola, Garriga, hola, Montse, bona tarda a tots dos.
1: Avui és un dia especial per a la nostra empresa.
3: Sí, fa una estona hem donat una notícia que fa molts anys que esperàvem en aquesta casa, sí, sí.
1: Molts anys.
3: Sí, sí, sí. Els que fa molts anys que treballem aquí sempre havia estat una fita que semblava inabastable i que sempre s'havia provat diverses vegades i que sempre ens havíem quedat a les portes. I és que des d'avui, 3CAT està incorporada a la Unió Europea de Radiodifusió, la UER. És la principal associació de mitjans públics de tota Europa. Compartirem a partir d'ara espai amb corporacions públiques que segur que et sonen, Garriga, com la BBC, France Televisió,
1: home,
3: o la RAI, entre d'altres. Així reforcem la presència en l'escena audiovisual europea. Això ha passat fa una estona a Praga, a la República Txeca. Allà hi ha hagut l'assemblea d'aquesta Unió Europea de Radiodifusió, la UER, la EBU, també, i s'acaba de produir, i tinc una sorpresa per tu, perquè podem anar fins a Praga.
1: Ah, mira.
3: I tenim en línia la presidenta de 3CAT, la Rosa Romà. Rosa, bona tarda.
4: Em poso bé el coll.
3: Veus? Aquestes coses de vegades fallen, veus?
1: No, home, no ens pot fallar la connexió amb la presidenta de la corporació.
3: Em sembla que sí.
5: No sentim l'antena.
1: Ara sí.
3: Rosa Romà, bona tarda. Em sembla que no sent l'antena.
5: Hola.
3: Hola, Rosa.
5: Hola.
3: En sents?
1: No ens pot fallar amb la presidenta, això, eh?
3: Sí, escolta'm, aquestes coses passen.
1: A veure, va, la tercera és la bona. Hola. La tercera hola. De 3CAT és la bona. Vinga. Rosa Romà, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
3: Sí. L'havies de saludar tu, es veu.
1: Clar, és que només funciona si saludo jo.
3: Si saludo jo no funciona, sí. ja es veu. Escolta, però vaja. No, dèiem això, que els que fa anys que treballem en aquesta casa, era una fita que s'havia buscat, s'havia intentat i no s'havia aconseguit fins ara.
5: Sí, efectivament, és una fita llargament reivindicada des de Catalunya, des de TV3, des de Catalunya Ràdio, i per tant molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim. Per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions. En fi, ho sabeu millor que ningú, tot el que suposa darrere d'això.
3: És tan necessari canviar els estatuts, perquè fins ara, de fet, 3CAT és la primera corporació no estatal que aconsegueix entrar a la EBU, a la UER.
5: Sí. Portàvem bastant temps treballant-hi, precisament més de 2 anys, buscant la manera d'encaixar dins d'uns estatuts on no hi teníem possibilitat d'incorporar-hi si no suposava un canvi d'estatuts. Per tant, hi ha molts països que han estat involucrats, canviant i buscant des de l'àmbit més jurídic, no?, quina podia ser el nostre encaix perquè els diferents estats membres evidentment puguin mantenir la seva, diguem-ne, capacitat, no?, d'influència i de representació estatal, però també nosaltres poguéssim formar-ne part, que és estratègic i clau per nosaltres i pel futur d'Europa.
1: Si s'ha aprovat és que ningú hi ha votat en contra, per tant tots els països han acceptat l'entrada de 3CAT en aquest organisme?
5: S'aprovava amb 2/3 parts de la votació a favor i la veritat és que nosaltres no hem pogut estar dintre mentre es votava. Per tant, encara no tenim la informació a fons de quins països, si és que hi ha hagut algun país que ha discrepat. Però la veritat és que portem aquí ja més de 24 hores parlant amb tots els representants de tots els països i la predisposició era molt bona. I, per tant, doncs, sabrem a posteriori què ha passat exactament.
1: En tot cas, això és formar part d'aquest club selecte de les principals corporacions públiques, però a efectes pràctics, amb què es notarà? Amb què notaran els nostres col·legues de TV3? Amb què notarem a Catalunya Ràdio aquesta nova membresia?
5: Doncs aquesta membresia és molt important per l'àmbit periodístic, sobretot, perquè implica la capacitat d'intercanviar notícies amb tots els mitjans europeus i, per tant, tenir molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups, ja feia un temps que hem començat a participar-hi, de grups de treball en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics, tot el que té a veure amb intercanvi de continguts culturals, musicals. Catalunya Música ja fa 15 anys que formava part de l'EU, era l'única petita, diguem-ne, representació nostra que hi teníem, però ara no només hi serà la música clàssica, sinó totes les nostres músiques, tota la nostra oferta cultural, i tot el que implica també les amenaces que tenim, valors democràtics, com generem oportunitats amb l'intel·ligència artificial, etc etc. Per tant, crec que ho notarem moltíssim des de tots els departaments vessants i sobretot la ciutadania.
3: Com deies, primer va ser Catalunya Música, ara hi entrem. Queden passos per endavant? Per exemple, el Festival d'Eurovisió, que és una de les coses que organitza la UER, en algun dia s'hi podrà participar en el futur?
5: Tant de bo. De fet, a dia d'avui, dins de l'EBU, hi ha altres mitjans que no poden participar d'Eurovisió. Eurovisió és un concurs musical d'estats i, per tant, com a tal, hi participen només els estats que tenen interès en participar-hi, en el que són estats, a través del seu mitjà principal estatal. Per tant, hi ha altres membres. Això no és una, no seria una excepció que nosaltres no hi siguem, però tant de bo algun dia, no?, puguem arribar-hi a ser, i perquè per Catalunya seria una fita important, també.
1: I per què s'ha acceptat a 3CAT? És a dir, els altres països, que han vist en 3CAT o què se li ha explicat als altres països per dir, mira, sí, sou com nosaltres, podeu formar part d'aquest club?
5: Bé, nosaltres tenim una dimensió que sempre aquí en context europeu els expliquem, que tenim la dimensió de la Televisió i Ràdio de Portugal. Som una corporació gran, important, amb molts mitjans i capacitat de producció a nivell de qualitat de molta excel·lència, tant amb ràdio com amb tota l'aposta digital que s'ha fet des de la ràdio, de podcast, etc., però també des de la vessant televisiva, tota l'aposta per la ficció, tot el que suposa també els projectes tecnològics i d'innovació. Tenim un paper en aquests moments molt actiu a nivell europeu en tot allò que té a veure amb combatre, no?, la desinformació a través del Carles Baraibar i altres periodistes de la casa que també ja havien començat a participar en temes de fact-checking. Per tant, des d'aquest punt de vista, realment, l'EBU el que busca és no només, diguem-ne, mitjans que es vulguin beneficiar d'aquest grup tan selecte, sinó que també puguin contribuir. I nosaltres, clarament, per molts dels països membres, han vist que tenim una capacitat en la que realment podrem ser un membre el que participe, que aporta coneixement i que, per tant, doncs, formar-ne part era important també per ells.
3: Doncs avui hem començat amb aquesta notícia. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics de tota Europa. És una magnífica notícia que nosaltres celebrem i, per tant, és per felicitar-nos-en. Presidenta de 3CAT, Rosa Romà, gràcies, moltes felicitats també. Gràcies i bona tarda.
5: Felicitats a tots vosaltres, també.
1: Gràcies.
5: Molt bona tarda.
1: La notícia d'arrencada, això que feia tants i tants anys que s'ha lluitat en aquesta casa, des de Catalunya Música ja es va fer un primer pas, i després Catalunya Ràdio, els últims anys, remant, també amb la feina del Xavier Mujal, antic adjunt a la direcció d'aquesta casa, que va fer l'última empenta, potser, per acabar-ho d'aconseguir avui, 25 de juny de 2026. Doncs mira, escolta, tant de bo tinguéssim cada dia notícies així, no, Òscar?
3: Pensa una cosa, tu, que com jo vens d'esports, i que quan hi havia un gran esdeveniment,
1: no,
3: a l'hora de buscar les acreditacions, anaves a preguntar i la primera pregunta era, ets de la UER?
1: I tu?
3: No.
1: Bueno.
3: Pues si no ets de la UER, l'acreditació et costarà tres vegades
1: més. O sigui
3: que
1: ja podem tornar a esports, que ara sí que ens acreditaran.
3: Ara ens acreditarien.
1: Mira, diu el Borda que també torna a esports.
3: Ah, clar, no. I també, clar, també s'havia menjat alguna acreditació que no era UER, i per tant costava tot més.
1: algun mundial des de la barrera.
3: algun.
1: En fi, doncs bé, doncs això és el que us hem explicat avui amb el nostre president de noticiaris, Òscar Fernández. Ara reprendrem nosaltres i ens n'anem també a Veneçuela, perquè és un dels punts,
3: i tant, sí.
1: Dels punts neuràlgics d'aquesta jornada. Òscar, fins demà.
3: Adéu, fins demà.
1: Fem una pausa i agafem l'avió i anem a veure Veneçuela, que la cosa està molt, molt complicada.
2: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
4: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
10: I ara què?
9: L'Àlex.
11: Voleu jugar a bitllet?
9: I la Clover.
12: Oh, ho retiro tot.
9: Són espies de veritat.
13: Un, dos, tres, noies, tan liat que guanyareu.
9: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
16: Pierce Brosnan.
17: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
18: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
16: L'últim soldat és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Passen 12 minuts de les 4, serà un quart de 5 de seguida, i són hores d'angoixa a Veneçuela després dels dos terratrèmols que han sacsejat el país aquesta matinada.
19: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
20: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto.
1: Són testimonis esfereïdors en un dia que Veneçuela es desperta amb els equips d'emergència bolcats en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. Judit Pastor, bona tarda.
21: Què tal? Bona tarda.
1: I, evidentment, doncs el que es trobaran serà segurament molt dur.
21: Sí, perquè han sigut dos terratrèmols molt forts, de magnitud 7,2 i 7,5. Això ha passat en menys d'un minut de diferència, en tan sols 39 segons, aquests dos terratrèmols tan forts. Això va passar ahir cap a les 6 de la tarda, hora d'allà, en plena festa nacional, per tant, moltíssima gent també desplegada, no? I en les últimes hores, a més, hi ha hagut una trentena de rèpliques. Una catàstrofe que ha deixat un balanç encara molt provisional d'almenys 164 morts i més d'un miler de ferits. Les imatges i els testimonis fan tema al pitjor i segurament les víctimes aniran creixent amb el pas de les hores.
1: Imagino que has vist imatges, Montse, i fa posar els pèls de punta.
22: I perdoneu la meva ignorància, però la primera sensació que he tingut és: això no serà del canvi climàtic causat pels éssers humans? O sigui, pot tenir algun tipus de relació? I no, és les plaques tectòniques, que no tenen res a veure. Però com que fem tants disbarats amb la natura i tenim aquesta relació de dir fins
1: ja no
22: a quin
1: saps
22: punt...
1: Ve d'on ve, no?
22: Imagina't, no? Cada desastre natural, penses quin punt, no? I hi ha la intervenció humana. I és veritat això que deia Judit de les víctimes, dels ferits i de les cases, perquè perdre la pròpia casa, perdre la teva ciutat, perdre l'espai públic. I la por traumàtica, no? Si una persona té un atac de cor, per exemple, i ja no és el mateix durant un temps, imagina't tu anar pel carrer quan se'n va el vibració, et pot fer recordar aquell episodi tan horrorós.
1: De moment, a Veneçuela, el govern interí ja ha decretat l'estat d'emergència.
21: La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha destrosses importants, danys importants a la capital, Caracas, i entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons ha confirmat el govern d'Euskadi. De fet, a hores d'ara, diversos països, per exemple, Estats Units, Alemanya, França, també Espanya, tenen avions carregats amb emergències preparats per sortir cap a Veneçuela, tot i que hores d'ara arribar-hi no és gens fàcil.
1: Trobar supervivents. Aquesta és la prioritat i és una feina molt complicada. Difícil d'imaginar, fins i tot. Per això ens acompanya el Jordi Vidal, de l'equip de Rescat i Emergències de Catalunya. Jordi, bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
1: Vosaltres heu participat en operacions internacionals d'ajuda humanitària. En aquests casos, quan arribes, quin panorama et trobes?
23: Doncs bé, depèn de la situació. Doncs com ara com a Veneçuela, que seria semblant a Turquia, doncs una devastació total d'edificis molt grans, caiguts, col·lapsats, una descoordinació total també de l'equip d'emergència, i també depèn del país on vas, està clar.
1: clar, Veneçuela, que és un país que ja de per si té una situació complicadíssima, de pobresa, de serveis públics, no sé si dir fallits, però que en molts casos no ni existeixen, arribar allà ara deu ser un caos absolut, no? Perquè si ja ens parles de descoordinació a Turquia, doncs a Veneçuela encara més.
23: Sí, està clar. El que passa que fins que no arribes allí i veus, els països intenten ells coordinar, sobretot els militars intenten ficar ordre, però molt sovint no és el que tu penses, i quan arribes allí doncs has d'estar preparat doncs perquè tota la logística que portes sigui l'adequada en ser tu autosuficient.
1: Perquè en el vostre cas, per exemple, us desplaceu amb equipament, és a dir, entenc que també porteu les vostres eines i que, per tant, aneu amb els vostres equipaments.
23: Sí, sí. Nosaltres, com a equips d'aquí, independentment, ja portem tot el que és la logística. Hi ha equips USAR, doncs, molt més lleugers, que seria doncs, sanitaris, equips de rescat i importantíssim la feina dels gossos, l'equip caní. I després hi ha equips USAR molt més pesats, que ja porten campaments base, on tot el control està molta més infraestructura. El que passa que també són equips doncs, que s'estableixen en una zona i no tenen tanta mobilitat, per dir-ho d'una manera.
1: I com se sap on val la pena buscar si hi ha alguna persona supervivent i no? Hi ha alguna... Els gossos són la clau aquí, per exemple, per detectar on hi pot haver una persona atrapada?
23: Doncs per mi sí, clar, jo a part soc guia caní doncs, i no et diré el contrari, vist l'experiència, doncs són eines primordials. I també és molt important doncs, les primeres 24-48 hores perquè l'efectivitat dels gossos sigui crucial, saps?
1: Perquè com funciona això? El gos es va passejant per les zones devastades i si s'atura un lloc o si borda un lloc, allò vol dir que pot haver-hi algú allà?
23: Sí, sí, sí. Nosaltres preparem els gossos doncs, perquè inclús que hi hagi equips d'emergència treballant, doncs el gos no faci cas d'aquests actuants i ell se centri amb el cono, per quan tinguem una forma, amb un cono d'olor que surt d'un lloc constant. Llavors el gos se focalitza allí i també tinc una cosa, nosaltres entrenem, jo particularment i molts companys, entrenem només per localitzar persones en vida. Perquè és és l'objectiu primordial, no?
1: Clar.
23: I llavors, aquestes primeres 28-48 hores d'afectació doncs, pel gos i pels equips de rescat, també pel cansanci i tot, que això també afecta, doncs són crucials. Llavors el gos localitza, focalitza, senyalitza, i això no vol dir que allí on senyalitzi el gos puguis acabar trobant la víctima. Perquè pensem que en edificis de 14 plantes que he sentit que s'han derrumbat, el gos et pot focalitzar i localitzar un lloc i després tu localitzes a 10, 15, 20, 30, 40 metres més enllà. Llavors l'equip de rescat, aquí és treball d'equip de rescat, d'anar desenrunant, d'anar buscant llocs per on poder penetrar i si tenim sort doncs poder localitzar les víctimes en vida.
1: Quants dies poden passar i que encara pugui haver algun supervivent? És a dir, entenc que un o dos dies segur, pel que ens dius, però poden passar molts dies i que una persona encara resisteixi? Això us heu trobat?
23: Doncs sí, mira, companys nostres a Turquia mateix en més de 72 hores van localitzar persones en vida, gràcies a Déu. Això es depèn de... Sabem que tot afecta la deshidratació... Sabem que en 24 hores i més amb les situacions en què es troben, la calor i això, doncs les persones ens deshidratem ràpid i això és vital. Però s'han trobat casos de supervivència doncs, que dic més de 72 hores i localitzar persones en vida, gràcies a Déu.
1: I ara el nombre de víctimes, ens deia la Judit, està sobre els 100...
21: Els 164 morts, més d'un miler de ferits.
1: Per la teva experiència, quan veus la magnitud dels edificis que s'han ensorrat i el tipus de construccions que hi pot haver, aquesta xifra creus que es dispararà molt i que trigarem molt a saber la xifra final de víctimes?
23: Bé, jo, de lo que sé ara, i per companys que tot, fins que no estàs allí al lloc i al terreny no et pots fer la magnitud de la idea, no? Però bé, en imatge i això, jo diria que... És molt agosarat, diu, però jo crec que sí, que el nombre de víctimes pujarà i bastant. He sentit també pels mitjans de comunicació, no?, que es parla de fins a 10.000 víctimes. Esperem que no, esperem que quants menys siguin, doncs millor. però està clar que la magnitud del col·lapse estructural que hi ha doncs és bastant gran, sí.
1: I a banda d'això, aquestes possibles rèpliques que sempre ens diuen que poden acabar passant unes hores després dels primers terratrèmols, que no sé si això també ho heu de valorar vosaltres per la vostra pròpia seguretat d'estar al cas d'això, no?, quan feu les feines de recuperació.
23: Sí, vull dir, nosaltres, els equips que portem, doncs hi ha gent encarregada de monitoritzar i estar pendent tot del que és la climatologia i tal, però sincerament, i havent estat a llocs així, també et diré que en aquests moments els equips que estan allí, professionals, doncs si al final hi ha una rèplica i estàs allí, doncs estàs allí. És molt difícil preveure-ho i és molt difícil que un cop estiguis allí treballant, doncs igual que mesures de seguretat, igual que totes les coses que estem entrenats, doncs en aquestes situacions, bueno,
1: s'ha de fer la feina perquè hi ha vides en joc, no? Vols dir?
23: Exacte,
1: s'ha de ser una mica més àgil, potser, que del que dirien les normes. Et consta si vosaltres podríeu mobilitzar alguns dels vostres efectius i anar cap a Veneçuela les properes hores?
23: Bueno, des de l'ERC, diguéssim, aquesta tarda se farà una reunió d'emergència i veiem la disponibilitat de la gent i la mobilització. No, al final són gent que és una ONG, són gent que tenen la feina i tal, i doncs primer s'ha de monitoritzar, s'ha de fer mobilització de la gent i a veure de qui disposem. I després també estem en contacte amb altres ONGs, per exemple Bombes Sense Fronteres, IAE, que ja hem tingut amb altres emergències, ja hem tingut aquesta coordinació, i llavors intentem, si no per un costat o per l'altre, intentem anar cap allà, ajudar i sobretot el tema de gossos, portar gossos cap allà, perquè és, ja dic, per nosaltres és vital.
1: Doncs és el Jordi Vidal, de l'equip de rescat i emergències de Catalunya, que té experiència, malauradament, amb aquestes situacions que ara estem veient a Veneçuela. Jordi, gràcies per atendre'ns.
23: No, gràcies a vosaltres.
1: 8 minuts per 4:45 de la tarda. Som a les portes de la Setmana de l'Orgull, Montse.
22: Molt bé. Som-hi.
1: Això és important perquè, justament, cada vegada més hi ha motius per reivindicar els drets i la dignitat de les persones dels col·lectius LGTBIQ+.
22: Sí.
1: L'últim cas, les agressions que ha patit el grup mallorquí Fades. Vam tenir-los aquí...
21: Sí, fa res.
1: No,
21: menys una setmana, no?
1: No, una setmana, era dijous passat.
21: Doncs mira.
1: Dijous passat els vam tenir aquí per presentar-nos el seu èxit de Sant Joan, una cançó que serà la cançó de l'estiu, si depèn
21: segur,
1: de mi.
21: Segur, segur.
1: Doncs resulta que vam patir una agressió al concert de dimarts, vaja, la Revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar.
21: Justament, presentava la cançó de Sant Joan, i mira, en aquest concert que vam fer a Vilassar, doncs, segons expliquen ells mateixos a xarxes, diverses persones del públic els van agredir. Com ho van fer? Tirant glaçons mentre actuaven. Això els va obligar a aturar el concert fins a 3 vegades. Finalment, fins i tot van haver de dir, mira, parem, el cançó Salem, i expliquen que això es fa posar la pell de gallina realment, que és el tercer concert dels 10 que porten d'aquesta gira en què els han agredit d'alguna manera o altra, i això diuen que se suma a les amenaces i a l'odi generalitzat que reben per xarxes. De fet, ells en expliquen en aquest comunicat que creuen que l'origen d'aquestes agressions és molt clar. És perquè ells són persones queer, que defensen la llengua i la cultura catalanes, i això, davant l'auge de l'extrema dreta, doncs posa les coses molt complicades. Hem intentat contactar amb ells, estan molt afectats i de moment prefereixen no posar més veu més enllà d'aquest comunicat que compartien a xarxes.
1: Agredir cantants.
22: Agredir cantants, i mira la Rosalia, que està amb la Loli Bahia,
21: sí,
22: exoficialment, però avui s'ha fet una fotografia amb una samarreta que posa I love my girlfriend. Tots els comentaris comencen a ser molt agressius cap a la mateixa Rosalia.
1: Sí, sí. També.
22: Ja està bé, has deixat el Rau Alejandro, això sí, què t'ha fet aquest home per que hagis d'anar amb les dones, i aquesta dona no està bé, o sigui, hi ha molts insults cap a la Rosalia ara pel tema de la Loli Bahia. I jo, és el que us comentava abans, jo amb la meva parella, que és una dona, doncs, per exemple, no li agafo la mà no per falta de ganes, sinó per por, si vaig al metro o pel carrer, que passi alguna cosa.
1: Però això t'ha canviat amb el temps? És a dir, potser fa uns anys no tenies aquesta por i ara sí que tens aquesta por?
22: Ara em reivindico amb espais segurs, per exemple, ara amb vosaltres, no? I ens està escoltant moltes persones, però un dia, sortint d'un concert a la 1 de la matinada, doncs vigilaré, perquè...
1: Però perquè tens por que et pugui físicament passar
22: físicament,
1: alguna cosa.
22: Físicament, sí, sí. L'Observatori d'Agressions LGTBI cada any ha augmentat. L'oposició és més gran. Jo crec que té molt a veure amb els discursos que trobem a les xarxes de com ser un home de veritat, com ser una dona de veritat, l'home proveïdor, la dona de veritat femenina, tota aquesta cosa que tornem als estereotips, que a més és tot fals, perquè la dona paleolítica et caçava. I amb totes les excavacions s'ha vist també. Per tant, anem molt en compte en posar-nos què és el natural, què és el que ens toca científicament. L'home ha d'estar amb la dona, si ho diu Déu. Hi ha també una vessant molt fonamentalista, una mica talibana, amb el tema. I jo penso que hem de gestionar la diversitat i els drets LGTBI no van en contra dels teus drets. O sigui, que jo em pugui casar amb una senyora no va en contra de que tu...
1: Ni t'obliguen a tu a casar-te amb una senyora si no vols casar-t'hi.
22: Exacte, que això és lo bonic, no? Que puguem fer unes polítiques públiques en les quals tothom ens hi sentim representats, i això és molt important.
1: Volíem parlar amb Fades, han preferit avui no fer declaracions públiques, però sí que podem saludar la Marta Oliveres, que és membre de l'Associació La Rierada, que organitzava aquesta festa a Vilassar de Mar. Marta, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Què va passar, si ens ho pots explicar amb més detall?
3: Sí, a veure, realment, ja heu fet una mica l'explicació del que va passar. Eh? Sí que és cert que des de dins es viu una mica diferent, però sí, va haver primer una agressió contra l'escenari, sí, contra Fades, des d'una part del públic que és difícil de detectar, la veritat. Van aturar el concert i va haver després dues més agressions fins al punt de cancel·lar-lo.
1: I quan es cancel·la el concert, entenc que vosaltres parleu amb Fades. Com estaven? Què us van dir?
3: A veure, o sigui, a mi em sap greu també parlar en nom de tot el grup. Sí que és cert que vam xerrar amb elles, evidentment, perquè tenim també dins de la Riera disposem d'un protocol i una comissió de gènere amb el que treballem doncs, amb les artistes abans i després, en aquest cas, d'aquesta agressió. I, bueno, evidentment, no estaven bé, no? Vull dir, és una cosa que és complicada per qualsevol persona que pateixi aquest tipus d'agressió LGTBI-fòbica i homòfoba, així que és una situació complicada, però sí, no ho sé, no... Penso que és una cosa que també elles, en el moment en què vulguin exposar-ho, doncs ja ho faran, no?
1: Què va dir el públic? Perquè entenc que, clar, si tu vas a un concert de Fades, en teoria, vaja, pot haver-hi gent que se sorprengui, que no sap de què va, però la majoria de gent ja sap què va veure i ja s'entén que els agrada. Com reacciona el públic quan veu que hi ha una colla de brètols que fan això?
3: Clar, això és una cosa que ens preguntem totes, eh? Perquè realment tu, quan vas a veure un concert, és perquè t'agrada aquell concert i el vols gaudir i ja està. I sí que és cert que quan va començar el concert de Fades vam veure un gruix enorme de fans supercontentes i gaudint del show que estaven fent. I clar, és una cosa que no pots controlar, la gent que passa per allà o gent que només vol crear conflicte i odi, perquè al final és la Revetlla, és un espai on ve moltíssima gent, i gent que potser no té ni idea ni què ve a veure.
1: Però, vull dir, però no sé si veu identificar aquests agressors com gent que passava per allà o que ja eren allà volgudament per fer això, o no heu pogut esbrinar-ho, això?
3: Clar, això és un tema bastant complicat, perquè tu com a... O sigui, nosaltres estàvem dues persones de l'assemblea només pendents d'això, també la nostra seguretat, hi havia moltíssima gent del públic pendent d'on venien els gels, d'on venien doncs, aquests grupets, i sí que al dins de l'espai potser hi havia algun, però molts venien des de fora del recinte. Llavors és... Clar, és complicat identificar-lo en el moment en què vam veure l'últim gel, de fet, l'últim glaçó, que va sortir com de l'entrada del nostre espai. Moltíssima gent va sortir corrents, amb crits, també. O sigui, va haver molt rebombori per part del públic per buscar aquestes persones. Però, clar, van fugir, van començar a córrer i va ser molt complicat identificar-les, la veritat.
1: Això es pot denunciar a la policia? Ja ho heu fet? Ho fareu?
3: Clar, en el moment en què no saps... qui ha estat, no? És un tema a nivell legal una mica complicat.
1: Clar.
3: Sí que nosaltres, com a assemblea, evidentment, ho vam parlar al moment, la nostra comissió doncs, va dir, va, fem un comunicat, anem a intentar, doncs, de quina manera millorar el nostre protocol de cara a l'any vinent, perquè, clar, al final, quan passen aquestes coses, nosaltres tenim un protocol, però no contempla totes les possibilitats.
1: Clar, clar, clar. Llavors, clar.
3: aquest diumenge, de fet, fem valoració de la nostra festa major i gran part de la valoració serà això, no? De com encabir, no? Com tenir, que tingui cabuda també aquestes coses que et penses que mai poden passar, però clar, evidentment, doncs han passat.
1: Per la vostra experiència organitzant activitats i actes, ara ens deia la Montse Barderi, hi ha com una deriva negativa. Detecteu aquesta deriva cap a col·lectius queer o LGTBIQ+, que va pitjor, això?
3: A veure, avui justament per xarxes ho estàvem comentant, que és fort que nosaltres, o sigui, nosaltres que en principi els nostres seguidors, no, en el nostre cas, del nostre Instagram, les coses que fem, no? És gent que realment ens vol seguir, no? I que els hi sembla bé tot el que fem.
1: Clar.
3: Tots els comentaris són, o sigui, tots no, evidentment, però molts comentaris són cap a odi, cap a, bueno, comentaris racistes també, molts xenòfobs, comentaris homòfobs.
1: A Instagram, que en
3: és una
1: teoria...
3: cosa que estem veient moltíssim.
1: Que en teoria Instagram sí. És l'amable, és a dir, la dolenta era Twitter, sí, i Instagram sí. Hi havia com una mica més d'amabilitat.
3: Sí, Instagram i TikTok, sí. Estaven com un rebombori bastant lleig, la veritat.
22: És que això va més, vull dir, no pensem en aquest col·lectiu minoritari, LGTBI, racisme, catalanofòbia, l'ús del català, democràcia, drets civils, o sigui, estem tots en el mateix pack.
1: Anem obrint aquí el ventall.
22: Sí que som un conjunt cada vegada més odiat, i després, bueno, el que ens va passar a Sabadell amb el porter, un crit molt típic de Vox, no?, per exemple, de l'extrema dreta, que és un càntic típic, no?, Pedro Sánchez tal, no? Bueno, anem amb compte, perquè no és allò que dic, pobres, ens passa això, és que vosaltres també us està passant.
1: Ens passa a tots.
22: Que formeu part d'aquesta societat democràtica que voleu.
1: Doncs és Marta Oliveres, de la Rierada, que va organitzar aquesta revetlla a Vilassar de Mar. Marta, ens sap greu que ens haguem de comunicar en aquestes circumstàncies. En tot cas, amb molta força i tant de bo no es torni a repetir.
3: Gràcies. Merci, bona tarda.
22: Bona tarda.
1: No és ni de bon tros la primera agressió homòfoba, Judit, que passa en un escenari.
21: Sí, hem repescat diversos casos perquè, malauradament, cada vegada n'hi ha més, no? Per exemple, el que li va passar a l'exconcursant d'Eufòria, Albert. Soc un puto indie pop catalanet i ara t'escric un regal. Fa 3 anys, en el seu primer concert en solitari, clar, imagina't tota la il·lusió que fas a Eufòria, fas el teu primer concert, doncs va rebre crits de Marieta des del públic, i en acabar li van llançar una pedra.
1: Però qui va a un concert, imagina't, a fer això? O sigui... Jo entenc que hi hagi gent que s'escalfi a les xarxes i perquè, mira, no passa res i ningú no et veu ningú. Però anar a un lloc a fer una cosa...
22: Però estan perdent la por.
21: Una pedra, un gel.
22: Sí, però hi ha com una mena de xuleria amb el tema que cada vegada, com que els discursos es retroalimenten, s'estan empoderant molt, i en aquest sentit aquesta sensació d'impunitat. Aquesta gent...
1: Llençar una pedra algú que canta?
22: Però, clar, saben que estan allà...
1: Però no li llençaràs una pedra a algú que passa pel carrer?
22: No,
1: algú
22: però...
1: Algú que canta encara menys?
22: Que canta i el veus Marieta, sí. I no és un home de veritat.
1: Això és un cas, però n'hi ha més.
21: La cantant Mètrica. Fa un any, a les festes patronals de Burgos, part del públic, i va repassant els casos, i el mecanisme, la dinàmica, és bastant semblant, no? A també insults homòfobs contra ella, i també llançant-li objectes contra una ballarina trans que participava al seu concert. I d'un altre cas, que ens toca de ben a prop i ens els estimem molt també, els Svetlana. Ara fa un any, durant un concert a la Festa Major de Torelló, la Júlia Díaz i el Roc Bernadí també van ser agredits, també amb glaçons, com enfades ara aquest cap de setmana, mentre cantaven a l'escenari.
1: Roc, bona tarda.
4: Bona tarda, guapos, com esteu?
1: Doncs home, tristos, perquè veure això fa entre pena, ràbia, fàstic i... no sé, a tu et sorprèn quan veus que fades els passa això? Malauradament et sorprèn o penses, no, és que és el pa que s'hi dona ara últimament?
4: Bueno, és el que dius, que malauradament no sorprèn, hauria de sorprendre, no?, perquè és el que esteu dient, que com pot ser que algú tiri una pedra, una persona que puja a un escenari i fa un concert, no? O sigui, és com... No es pot entendre, però malauradament no sorprèn, perquè mira la llista que estava llegint la Judit.
1: Tu, vosaltres, quan us va passar això l'any passat, a Torelló, ho veu viure en aquell moment com que us estaven agredint, o no arribes a ser conscient d'aquesta... Perquè clar, estàs allà a un escenari, amb els focus, la música...
21: Tu concentrat amb el teu show, saps?
1: El públic, en el fons, la majoria, que t'estan animant. I quan passa això, ets conscient del que està passant?
4: No, la veritat és que no. La veritat és que, clar, de cop et sents com molt desorientat i més que res, nosaltres també anem amb ballarines i jo recordo molt... Ens va passar una cosa molt similar al que, els hi ha passat a Fades ara aquest cop també. Cada cop llencen un glaçó i veus que no acabes d'entendre què està passant, llavors veus que te'n llencen un altre i veus que te'n llencen un altre i que passa entremig del cap de les ballarines o així i jo recordo doncs, la mirada amb que, de les ballarines en plan, hòstia, tio, és que estem en perill, saps? I això és a mi del que em va ser més greu, tio, perquè a més tens gent a responsabilitat teva que
1: clar.
4: Bueno, és això, que posar el cos en un escenari és una vulnerabilitat molt bèstia i ha de per si, i més quan ets gent pues, que formes part d'un col·lectiu dissident o que surts de la norma, encara més.
22: Estava pensant en això que deia la Judit, de tots els casos, que no es faci cultura, no? Una cultura com es va posar de moda defecar les piscines, us en recordeu?
21: Ui,
22: un estiu
21: sí.
22: Que tothom defecar... Que diguis, no, ara aquests...
1: Ara anem a tirar glaçons al...
22: Sí, una tendència, un patró que no comenci a ser això, cultura fatxa que es practica impunament.
1: Clar, a vosaltres no us ha passat una altra vegada, per sort, no? O sí?
4: A veure, no ens ha passat, toco fusta i mira, i l'altre dia teníem un concert també a Olesa que només arribar i em poso les mans al cap perquè ja veus quan l'ambient és un ambient pues, d'això, de marxis, no? Perquè bàsicament, bueno, jo no sóc cap antropòleg ni res, ni sóc cap expert, però ja s'olora una mica l'odi quan tu arribes a un lloc i veus que hi ha gent que semblen d'una altra època, que està ple de marxis, que dius, hòsties, aquests en qualsevol moment se'ls va la olla, no? Després és el que dieu també vosaltres i el que deia la Marta de la Riarada, no? Que quan un cop comencen els nostres concerts, per sort, hi ha molt la tendència que allà es crea una tropa de fans i de seguidors que creen un ambient super segur i super, super agradable. Però clar, ningú treu que a última fila hi hagi un gilipolles que de cop agafa i et tira un gel. Però clar, també són és coses, el que deia la Francesa, per exemple, també que la cantant a l'Instagram i molta gent que són covards, no? Perquè al final agafa i tira un gel. Hosti, jo què sé, si tens algun problema, pues digue-ho, comunica, tal. O si no t'agrada, pues agafa i marxa. Però per què anar contra la integritat física d'una persona? És que has d'estar molt malament.
1: No, i el problema, Roc, és que això no té solució, perquè em dius, home, és que si van amb pistoles, doncs mira, posem uns arcs detectors de metall i no entraran les pistoles.
4: Total.
1: Però clar, els glaçons...
21: Ara què prohibiràs, els glaçons?
1: Ara begudes calentes només, els concerts d'Svetlana, no.
4: No, clar, no, això, no hi ha una solució...
22: També pot fer mal,
1: no, exacte, si no et tiraran la beguda
22: sí,
1: calenta.
22: Bullent,
1: si no, clar.
4: No, però jo crec que la solució és més a llarg termini, que és educació,
1: clar,
4: sobretot
1: clar.
4: Resistència, i jo ara ja començava a veure també per Instagram i tal, d'hòstia, si cal, doncs autodefensa i defensar-nos. I jo ara també ho parlava, que dèiem, hòstia, doncs jo què sé, fa uns anys a la Zoe, quan la van increpar alguna cosa així, ella va agafar i li va tirar el peu de micro, al saps? O sigui, vosaltres teniu glaçó, o sigui, al final fa molta pena cridar la violència, però un s'ha de defensar també, no? I al final el que no poden fer és que amb la por aconsegueixin que nosaltres no continuem ocupant aquests espais. Per tant, d'alguna manera, tots hem de lluitar per mantenir-los.
1: Doncs... Roc, no sé, fa molt...
4: Bueno, el problema també és que sembla com una moda, però jo crec que el que està passant és, en part, té una part de bona notícia, i és que col·lectius o gent com Fades, com Svetlana, com tots els que heu citat, mica en mica es va obrint el camí i podem ocupar els escenaris més de mainstream, de festes majors
1: però
4: i tal, no?
1: Que abans... Però no pot passar que alguns d'aquests grups diguin, escolta, a mi no em surt a compte que em rebentin la cara.
4: Home, evidentment. I és molt lícit també que l'altre dia Fades agafessin i diguessin, bueno, prou ja, cancel·lem el concert perquè
1: home,
4: és que no té cap sentit. El que passa és que entre tots ens hem de fer costat i si cal, pues, jo què sé, anar tots a defensar Fades al proper concert que facin. No sé, pensar maneres perquè no ens releguin, perquè no ens fotin fora, perquè això és el que aconsegueixen. Però bueno, hi ha una bona notícia, és que estem ocupant escenaris de grans escenaris de festes majors i això provoca pues, que es despertin agressions com aquestes, no? I al final, doncs, no sé, l'única que queda és organitzar-nos, fer protocols com explicaven els de la Riarada i intentar agafar aquestes persones i llavors, quan s'agafin aquestes persones, denunciar-les, evidentment, i que comencin, doncs, jo què sé, a anar a la presó, aquesta gent.
1: Doncs sí, Roc, ens veiem la setmana que ve i a veure si amb una mica més d'alegria.
4: Molt bé, guapos,
1: sí?
4: I tant.
21: Un
4: petó.
1: Una abraçada forta.
4: Abraçada, adéu.
1: Vinga, va. Vint minuts per les 5, i atenció perquè avui, 25 de juny de 2026, neix una revista digital cultural Cada cosa ho complica. Revista ja és difícil, si és digital és... I encara si és digital cultural ja... I atenció, encara més. No té nom.
5: Que fem tu aquest camí, senyà.
1: No té nom. És una plataforma per la crítica cultural que es diferencia de la resta per l'ús de pseudònims. Anna de Bretanya, Pau Marcial, Cora Quin, Bernat Rocafort, tot això són...
21: noms inventats.
1: Gent que no existeix.
21: Ah, mira.
1: Tot això al Consell de Redacció, entre els quals hi ha un nom que sí que és real, que és el del Marçal Girbau. Marçal, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Què ponen tu DNI?
6: Efectivament.
1: Sí, Marçal Girbau, sí, no ens estàs...
6: Sí, sí, sí. Vaja, no ets, que jo sàpiga,
1: no ets,
6: sí.
1: No ets Lluís Pasqual fent la veu de Marçal Girbau?
6: Home, això giraria, des d'un punt de vista de guió.
1: Seria divertit,
6: no sé, però...
1: seria divertit.
6: Sí, sí, sí.
1: Bé, escolta, Marçal, ets filòleg, occitanista, director del Festival Barna Sants, però per què neix això de no té nom? Què vol dir no té nom?
6: No té nom és una revista de crítica cultural que neix després de constatar que a casa nostra, en el nostre estimat país, costa molt últimament de trobar crítica realment honesta, realment sincera, i la prova d'això és que, si ens hi fixem, la majoria de crítica que hi ha en els mitjans generalistes i en aquests especialitzats, si fem un cop d'ull, és crítica majoritàriament positiva. I clar, és molt simptomàtic, no? Perquè de veritat que tota la producció cultural que hi ha a casa nostra és tan bona avui, justament en els temps que corren, és sorprenent. I vam arribar a la conclusió que segur que hi ha múltiples causes que fan que hi hagi una absència galopant de crítica equilibrada. Segur que hi ha moltes causes, però una de les quals és que, com deia la cançó d'en Lluís Llach, tenim un país tan petit que tots ens coneixem i la confiança va fàstic. I per tant costa molt que realment... ja no és un tema de pressions econòmiques, de lobbies... No. És tan trist i alhora tan senzill com que el crític i el criticat moltes vegades mantenen una relació molt propera, o la podrien mantenir eventualment, i per tant automàticament es crea una relació, uns contactes que fan que sigui molt difícil poder-ho dir tot com caldria, no?
1: El que passa que quan tu llegeixes un crític, clar, necessites també... Vaja, necessites. Tu saps qui és aquella persona i, per tant, li dones ja el no sé si dir, el valor que tu entens que aquella persona té,
21: l'aval
1: o la qualificació, té una trajectòria. Clar, aquí de cop i volta, si ara poses a opinar el Josep Maria de les Corts, que no saps qui hi ha darrere i potser hi ha una eminència... però no ho sabem, qui si és una eminència. Com podem donar aquella crítica com de dir, ah, mira, el Josep Maria de les Corts, jo li foto cas, i diu que això és una merda.
6: És que no li has de fer cas. És un altre dels errors. És a dir, la crítica no serveix per sentenciar. La crítica no estableix doctrina. La crítica és un prisma, és un punt de vista que ha de servir per fer de contrapunt, a favor o en contra, és igual, però que en tot cas el que fa és complementar.
1: Però en tot cas, estàs convençut que a Catalunya avui pràcticament no hi ha crítica negativa?
6: Hi ha àmbits on és escandalós. L'àmbit de la música, l'àmbit del teatre... Hosti, és més, en l'àmbit de la música, la majoria de crítica negativa sempre és d'artistes de fora, que curiós. És sospitós, no?, com a mínim. Clar, de veritat que tota la producció que es fa de música en català és d'alta qualitat? De vegades la crítica negativa que hi ha al nostre país és el silenci, que això també diu molt. I això provoca coses, en el fons, molt, molt negatives, jo diria molt negatives tant per la indústria, si és que es pot anomenar així, la indústria cultural, com pels mateixos artistes, perquè ha deixat d'haver-hi jerarquies i una autoexigència. Perquè, en el fons, ningú no té por que allò que farà, allò que publicarà, allò que presentarà, rebi cap tipus de retret o de crítica. no hi ha por d'això, i com que no hi ha por d'això, tampoc hi ha una certa exigència.
1: La Montse Barderi anava fent una mica que no amb el cap.
22: Bueno, primer, enhorabona per la iniciativa, estarem atents a tot el que escriviu i benvinguts a aquest ecosistema periodístic, que també està molt bé que us dediqueu a la cultura, que falta moltes veus aquí. Però sí que és veritat que hi ha crítics que es mullen molt, com el Julià Guillamont, com el Pons Puigdevall o el Jordi Llobet. El que sí que trobo faltar, en canvi, són crítiques amb autoritat. Jo crec que la figura del crític ha de tenir una autoritat, és a dir, has de saber qui és, has de saber per què la seva opinió és important, perquè té una trajectòria important a darrere, i argumentar el que diu. O sigui, l'exabrupte no serveix.
1: No,
22: i en aquest sentit penso que sí que has de saber el que llegeixes, des de quina línia editorial ve i quina és la persona que t'ho està defensant. Però jo crec que hi ha autors que s'han, crítics que s'han mullat molt. I allò que deies de, és una opinió més, és un prisma més, jo crec que això ho feien molt bé els filòsofs grecs distingint doxa i episteme. Una cosa, el coneixement, que és allò que la persona pot dir amb raó de ser, i l'altra, una opinió més. I un dels problemes que a vegades diem de volem fer una democràcia millor és que no totes les opinions valen el mateix. Per mi, un estudiant de BUP que faci un treball de la Wikipedia, diem que aquell autor i ho copia, i després digui que és molt maco o és molt dolent o no li ha agradat o no li ha arribat o no m'ha emocionat o no m'ha commogut, no m'interessa en absolut. En canvi, hi ha persones que m'interessa molt el que diguin. Però trobo faltar sobretot dones amb autoritat que ens diguin quines coses val la pena llegir. I això és un problema que tenim de fa molt temps, les dones escriptores, sobretot.
6: Montse, perdona, per respondre't el que dius, fixa't que diria que ara no sé si ho diré bé, perquè hi ha un dels noms que no he retingut, però crec que la majoria dels noms que m'has parlat de crítics són crítics de literatura, si ho recordo.
22: Sí, malament. Sí, jo sóc escriptora i és el meu àmbit. Igual que tu, en Bernassat, sí, m'imagino que el teu àmbit és més aviat la música, i per això has posat els referents musicals.
6: Però també he parlat de teatre. En literatura, encara hi ha certa crítica, i de fet, nosaltres mateixos li dèiem en el manifest que hi ha... jo diria excepcions que confirmen la regla, no? Vull dir, fins i tot has dit aquests tres noms, i fora de la literatura hi ha gent com en Joan Bordeus que fa crítica, jo diria, molt honesta. Vull dir, no estem dient que no existeixi cap mena de crítica honesta al nostre país, però sí que la sensació és que hi ha un cert desequilibri fruit de l'ecosistema cultural que tenim un país petit, etcètera, etcètera. I després hi ha un altre element que em sembla molt important del que dius, i és que no només és que hi ha una autocensura, sinó que de vegades en la crítica també hi ha molt d'ego, que forma part d'això que has comentat tu, del tema de les signatures. Voldria remarcar una cosa important. No Té Nom no és una revista d'anònims. Per escriure No Té Nom has de passar el filtre del Consell de Redacció, i el Consell de Redacció, evidentment, és qui s'encarrega de, per alguna manera, de llegir, editar, avalar, digue-li com vulguis, les propostes que arriben. I som nosaltres, com el Consell de Redacció, que evidentment fem aquest filtre que em sembla necessari per qualsevol publicació que es vulgui seriosa. Però, massa vegades la signatura té més importància que el contingut. Això també passa. I no passa res per admetre-ho. I, per tant, no deixa de ser un exercici complementari a l'existència, diguem-ne, a la crítica actual existent, fer un exercici, si vols, un joc, fins i tot, perquè no deixa de ser un joc intel·lectual, de veure què passa perquè hi hagi propostes, diguem-ne, de crítica que darrere no tinguin un nom i cognoms, diguem-ne, fafaent, sinó que tinguin això, un pseudònim que, d'altra banda, és un recurs llargament utilitzat en la nostra tradició literària, que remunta, diguem-ne, segles enrere, i que per dir-ho, gent de nivell com Josep Carner feien servir sense cap mena de problemes.
1: Marçal, estàs ja preparat per les primeres trucades de digue'm qui és aquest? Això passarà.
6: Sí, i aquest és en Bernat de qui sigui, de Rocafort.
22: Sembla pensar que anaves a dir Bernat de Déu. Ell allò ho fa amb un bloc, no?, per això.
1: Quina... No, no té cap problema el Bernat de Déu en fer crítiques negatives, em sembla.
6: No té cap problema, clar...
22: Entonces, vull dir que tenim referents, que és molt... Però quina és la... O sigui, tu trobes a faltar que en la situació actual ja en veus que falten i que es fa falta de coratge o per capelletes culturals...
6: No, no és que jo trobi a faltar,
22: O és perquè no diuen les coses clares o que l'escrit és molt més important de que per qui el signa... Quin seria el buit que creus que fa aquesta revista cultural que no tingui el panorama cultural català actual?
6: Doncs el que fa aquesta revista és donar espai als mateixos crítics que ens han vingut a veure i ens han dit, hòstia, no puc dir tot el que penso en el meu mitjà.
22: Però això és purisme, no? O sigui, la cosa aquesta purista, jo com a escriptora la veig molt, no?, de persones que critiquen molt, per exemple, les grans editorials, i després veiem com presenten els manuscrits a les grans editorials que critiquen amics. Vull dir, aquest purisme cultural, de vegades, jo m'agradaria
1: veure'l. Però em sorprèn que dius això. És a dir, hi ha crítics de mitjans de comunicació, que ara podríem dir noms i cognoms, que a vosaltres us han acostat i us han dit no m'atreveixo a dir el que penso perquè tal o perquè qual.
6: No és que no m'atreveixi, és que hi ha un element important, No és un tema de, insisteixo, del poder, del lobby, de... És que aquesta editorial...
1: Sap greu escriure el que penso.
6: Correcte, perquè després em trobaré amb el personatge en qüestió, amb el criticat en qüestió o la criticada en qüestió d'aquí 3 dies de no sé on i tindré problemes.
22: Home, però si és valent, no?
6: Sí, però...
21: No, una cosa, això del país petit.
22: Si tu t'insulten, està molt clar qui ets i has de dir-ho, no? I no passa res si està documentat.
6: Montse, si t'insulten...
22: Sí, encantada.
1: Encantada. Insults no cal.
22: Si em diuen això és dolent, perfecte.
6: Si t'insulten et fan un regal, Montse. El problema és si et fan una crítica fonamentada i és lapidària. Aquest és el problema.
1: No, queda clar que és una qüestió que genera molt debat i que és interessant.
22: Sí. No, us seguirem amb interès.
1: No, ho llegirem amb interès perquè, home, esperem...
6: Bueno, la prova és que ens seguireu amb interès.
1: Home, evidentment. Home, i més perquè...

0: que arriba El retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, El retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
1: Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
2: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
3: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
4: Et demanarem fer mates.
5: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
6: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
7: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
8: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
9: Bona nit, sóc el Luis Tosá.
10: Sóc el Risto Mejide.
11: Sóc Álvaro Morte.
7: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
12: Amb tots vosaltres, Jordi González.
7: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiainés.cat.
14: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
15: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
14: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
16: Cada dissabte a les 11 de la nit...
15: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
16: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
17: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
18: Sigui
17: bon
18: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
17: Denuncien l'accés de burocràcia...
16: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
19: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
16: Ja parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
17: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
16: I de la resta del món.
17: Pendents de la cimera internacional...
16: Faci el temps que faci.
20: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
16: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
21: Avui la Montse Barderi, ara callada no, al revés, ara és quan has de xerrar més. Sí, clar. Roger Carandell, què estàs buscant?
22: Bona tarda.
21: Digues la veritat.
22: Estic buscant la vegada que em vaig posar botox al front i a les pates de gallo, que en diuen, per ensenyar-li en Garriga, perquè parlàvem d'aquest tema fa una estona.
21: És que compta, eh?
23: Semblava el Jafar, el malvat d'Aladín.
22: No hi tornaré, perquè...
23: Quant temps fa que t'ho vas fer?
22: Ara ja fa una mica, va ser
23: el
22: març.
23: El 22?
22: Març del 23.
23: Encara es noten els efectes o no?
22: Al cap de 6 mesos t'ha marxat l'efecte, que aquest és el tema que t'agrades... I al cap de 6 mesos et vols tornar a punxar.
21: Però tu no hi vas tornar, eh?
22: No hi vaig tornar perquè, tot i que el resultat era...
23: Espectacular.
22: Era evident, no em va agradar la forma que em van quedar les celles.
21: O sigui, el problema són les celles per tu.
23: Et queden celles de dolent.
21: Sí. De zapatero, una mica.
22: Sí.
21: No de dolent, vull dir que
23: ara... No. Perquè té una forma molt característica.
22: Com bastant arquejades. Sí. I ara veig que tothom qui s'ha punxat, segons com es punxen, tenen les celles de dolent, que diu la Marta.
23: Ostres.
21: És que jo aquestes coses tinc...
24: Em sento molt boomer perquè jo em vaig fer l'elèctrica per treure'm pèls. I vaig anar i em van fer la primera i dic, perdó, això que m'acabeu de fer, tot cada pèl serà així.
21: Perquè ja podeu parar, no?
24: Sí.
23: La làser, no?
24: No, jo vaig fer l'elèctrica.
23: Ah, era abans.
24: Doncs ho deixem aquí.
21: L'elèctrica com era?
24: L'elèctrica era una mena de barra petita que posaven a dintre del porus.
23: No pinta gens bé.
21: Ai, pèl a pèl.
24: Però d'aquí al botox ja podria fer-m'ho perfectament sense por.
21: Juliana Canet, com estàs?
25: Hola, molt bé.
21: Quina revella vas tenir?
25: La revella que tu també vas tenir, em penso que també crec que és la de molta gent. Grupet d'amics,
21: sí,
25: una casa,
21: correcte,
25: un sopar a l'aire lliure,
21: una piscina,
25: una mica d'antimosquits i a funcionar.
21: Ui, porto les cames més picades.
25: Sí.
21: I no me'n vaig adonar, eh? Me'n vaig adonar i l'endemà. I tu, Marta?
23: Cap picada.
25: Molt bé.
23: Cap picada de mosquit
21: sencera,
23: i cap gran notícia. Jo vinc sencera i no vaig fer

0: absolutament res.
1: Escolta, veniu molt guapos avui.
0: Espera, et puc dir què em deia la meva filla? El dia 23 a la nit. Em deia, però mama, qui és la rebella? Ve la rebella. I em va dir, qui és la rebella? I ens vam inventar, una festa.
2: La
0: castanyera,
2: la vella quaresma i la rebella.
0: Ens vam inventar una nova tradició. I t'ho volia compartir.
3: La rebella.
1: Doncs m'agrada molt. Però escolta, que esteu molt guapos i no és per botox avui, eh? Es pot explicar o no?
4: Home, portem aquí una capa de pintura de maquillatge que ens han fet a la tele.
1: Però la Juliana la noto com més natural.
0: Perquè se l'ha tret.
2: Jo em vaig ser desmaquillat.
1: Ah, perquè dic que la Marta sí que la noto com...
0: Jo la penso aprofitar al màxim.
3: Clar que sí.
1: Ah, sí?
0: Home, per un dia que t'ho fan.
4: A mi si m'aguanta fins demà, no...
1: No,
0: és una guarrada.
1: Deixaràs el coixí marró.
0: Marró.
2: Sí, és vital per la pell desmaquillar-se. Sí.
3: No respira.
0: Aquest riure és patrimoni nacional, eh? El de la Montse, és increïble.
3: Doncs mira, com una gallineta.
0: L'has fitxat o no?
1: Està, bueno, aquí la tenim. La penúltima setmana de temporada.
0: Molt bé, clar que sí, per sorprendre.
1: Aquí no s'acaben mai les temporades.
0: Tot és cíclic.
1: Tot s'enganxa i ens anem fent els relleus i endavant amb el programa. Què tenim avui, el que no surti? Tenim review de rebelles?
2: El que tenim és una pandèmia d'enamorament, Francesc. Les nostres
1: partícules
2: estan totes ennoviades. S'ha de vigilar. Jo necessito... em vull tancar en un búnquer. Un búnquer antipandèmia d'enamorament, perquè em fa por intoxicar-me. Trobar-me de sobte ennoviada. Això, Francesc, et despistes i ja estàs dintre.
0: Mascareta, gel hidroalcohòlic...
2: Totalment.
1: Tu faràs obrir tancar d'ulls i et trobaràs al costat... Epa, què ha passat aquí?
2: S'ha de vigilar.
0: Ho portes bé o no, tu?
2: Que les nostres famoses enamorades.
0: Si t'està passant a tu o no.
2: Ja fa tant de temps que estic a la presó de l'amor, Francesc. No hi he marxat mai.
4: Ja ha perdut la clau, eh? L'han tancat a dins i han tirat la clau.
2: Em fan mal els canells.
1: Tens cadena perpètua?
2: No, això no se sap mai.
1: Perquè jo fa massa temps que estic en règim obert, ja, eh?
2: Volem. No cridis al mal temps.
1: A les 6 arriba el que no surti. Montse, moltes gràcies per venir avui.
3: Un plaer, que moltes gràcies.
1: Bulletí de les 5, ara venim.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
6: Bona tarda, us informa Marc Güell. A Veneçuela, els equips d'emergència continuen treballant per rescatar possibles supervivents dels dos terratrèmols de magnitud de 7,5 i 7,2 que han sacsejat el país. L'últim balanç oficial és d'almenys 164 morts i més d'un miler de ferits, però es tem que la xifra de víctimes mortals pugi a milers. Entre elles, una dona d'origen basc, segons acaba d'informar el govern d'Euskadi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: Bona tarda. Entre les runes, buscant supervivents, moments especials i d'alegria quan els rescatistes troben nens en vida, tres germans atrapats en el que era l'edifici on vivien.
8: Aquí acabo de salvar un bebé.
9: Tres niños.
8: Vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Magui, agarra a los niños. Y otra niña más. Vente, mami, vente.
10: Somos tres.
8: ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
10: Sí, somos tres.
7: La lluita contra rellotge dels rescatistes per buscar atrapats entre les runes és intensa. Edificis petits i grans que han caigut a Caracas, la capital veneçolana, i també a la zona de la costa del Carib, a prop de la capital del país sud-americà. Ahir era festiu a Veneçuela i moltes persones gaudien d'una jornada de descans convertida en tragèdia. Molts governs ofereixen ajut humanitari a Veneçuela, però el problema és on fer aterrar els avions. L'aeroport de Caracas està afectat per les sacsejades i està tancat. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants, un poble ja de per si castigat i en penúries. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
6: El govern espanyol enviarà a Veneçuela efectius de la Unitat Militar d'Emergències per ajudar en aquestes tasques de rescat dels supervivents, concretament d'una unitat d'elit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurúa, ja s'hi estan desplaçant un centenar d'efectius.
11: Sabemos que están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En estos momentos la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
6: Més notícies amb la Cèlia Forment.
9: Victòria judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units dictamini que el govern federal pot legalment denegar l'asil als migrants abans fins i tot d'arribar a un port d'entrada nord-americà. L'alt tribunal també s'ha alineat amb Trump per acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria, cosa que exposa centenars de milers de persones més a una possible deportació. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 alineats en posicionaments més progressistes. Trump va triar per al càrrec 3 dels 6 jutges conservadors durant el seu primer mandat.
6: Dimarts i divendres de la setmana que ve són els dies habilitats per la jutge que porta el cas Mango per citar a declarar els primers testimonis d'aquest cas. En total seran una desena de persones. Per a dimarts n'ha cridat 4 i el divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic i germanes del principal sospitós i investigat per homicidi.
9: A Lleida avui ha obert portes al nou Palau de Vidre, després de 3 anys d'obres per remodelar-lo. L'edifici compta amb més de 4.500 metres quadrats i acollirà fires i activitats culturals, a més d'un hotel d'entitats. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
12: Bona tarda. El nou Palau de Vidre s'ha inaugurat este matí després d'anys tancat per les obres de remodelació de tot l'edifici. El nou equipament està dividit en 2 plantes. A la primera hi ha una gran sala polivalent destinada a fires i activitats culturals i a la segona s'ha ubicat un mirador i un hotel d'entitats. L'alcalde Fèlix Larrosa ha explicat que el nou Palau de Vidre ha de servir sobretot per a les associacions de la ciutat.
13: Les entitats, aquest espai és vostre, és per vosaltres, és perquè els vostres associats, els vostres col·laboradors, vingueu, el gaudiu i treballeu i feu això, projectes per compartir entre totes i tots.
12: El Palau de Vidre, situat als Camps Elisis, es va construir el 1965 i estava destinat sobretot a activitat firal. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
6: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a Trescat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. La presidenta de Trescat, Rosa Romà, ha explicat que hi han treballat durant 2 anys i defensa la importància de formar part d'aquesta entitat europea.
14: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
6: De moment, això sí, Trescat no podrà participar en el Festival d'Eurovisió. Ara els esports. Sonia Oleart, bona tarda.
15: Bona tarda, Marc. L'Igualada celebrarà aquest vespre el títol de l'Hockey Lliga masculina, aconseguit ahir a La Corunya amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de 7:15. El Barça de futbol sala pot sentenciar avui el títol de Lliga a 7:45. El Pozo Murcia-Barça, l'equip blaugrana, arriba al quart partit amb avantatge de 2-1. L'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça de bàsquet intensifica els moviments de mercat de cara a la temporada que ve. Xavi Pujol com a director esportiu i Paolo Galbiati com a tècnic apunten a ser els pals de paller del nou projecte. L'Uni Girona ha fitxat l'escorta gironina, que ara el cases per una temporada, i el seleccionador espanyol masculí de bàsquet, Xus Mateo, ha donat la convocatòria de 14 jugadors que disputaran els pròxims partits de classificació pel Mundial. A la llista hi ha 4 catalans, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, així com també els blaugranes Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela. Al Mundial de Futbol aquest vespre i la matinada que ve jugaran els últims partits dels grups D, E i F. Aquest vespre a les 10, el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya.
5: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Judit Pastor.
1: Vaja, en principi avui el faig jo, però si hi ha alguna novetat apareixerà la Judit Pastor aquí també, això no hi ha problema. Avui hem arrencat a les 4... Sí, la veu, no feu aquestes cares, la veu ha dit en Judit Pastor, no passa res, doncs deu ser d'ahir, ja està. Avui hem arrencat el programa a les 4 amb una notícia d'aquestes que passen poc sovint. Una notícia bona que afecta a 3CAT i que no és d'aquestes que ens posen davant d'un problema, sinó al revés, davant d'una fita. S'incorpora 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, allò que es diu la UER, o la EBU en anglès, al costat de grans corporacions públiques, d'aquestes que tothom dona de referència, que si la BBC, que si France TV, la RAI. Per primera vegada, una corporació que no té abast estatal entra a la principal associació de mitjans de comunicació públics d'Europa. Una fita que feia molts anys que es perseguia i que avui, finalment, s'ha aprovat. Pocs minuts després de la votació que ho ha confirmat, hem pogut parlar amb la presidenta de 3CAT, ha costat una mica, però ja hem pogut parlar, Rosa Romà, ha defensat la importància que té aquest fet.
2: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
1: És una feina de molts anys i sobretot des de Catalunya Ràdio s'hi ha remat molt amb l'impuls final, amb la feina del Xavier Mujal, exdirector adjunt d'aquesta casa, i de tota la gent que al llarg dels últims anys hi ha remat. Per analitzar què significa aquesta notícia, doncs tenim el nostre expert en televisió que ens hi pot posar un punt de vista també d'anàlisi i de certa distància, però al final nosaltres aquí treballem aquí, però l'Àlex no. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
1: Escolta'm, 3CAT passa a seure's amb les grans corporacions europees a la mateixa taula, no?
3: Sí, sí, per fi, perquè és una cosa llargament anhelada, tan anhelada que, de fet, es desitjava des del principi de tot de la creació d'aquesta casa, de l'any 83. Ja quan es feia la llei del tercer canal, hi havia la intenció de dir, escolta, TV3 i Catalunya Ràdio han de ser presents en aquests organismes internacionals. El que passa és que la corporació va començar a emetre d'aquesta manera alegal, perquè evidentment l'Estat feia el ronso, això va fer que retirés aquesta provisió que hi havia a la llei de tercers canals, de que s'hi havia de ser present, i mira, fins avui 43 anys han passat per poder-ho restituir.
1: No sé, al segle XXI, si això té un efecte pràctic molt clar o, sobretot, és una qüestió de prestigi i de reconeixement i de col·locar-se en un lloc que potser no s'havia aconseguit però que es mereixia.
3: Sí, és més aviat això segon. És a dir, efectivament, quan això es reclamava als anys 80, el que es volia, sobretot, era poder accedir a les xarxes de repetidors que et permetien enviar-te missatges amb qualsevol tele d'Europa. Avui dia, evidentment, amb internet ja no fa falta tenir un repetidor perquè la BBC, si et vol enviar alguna cosa, ho pugui fer. Aleshores, sí. Però, malgrat que aquest efecte més pràctic ja no és necessari, evidentment, és el gran fòrum de les televisions públiques d'Europa i del món, perquè lògicament allà on les televisions públiques són més potents del món és Europa. I per tant, tot i que sigui un organisme europeu, és referent mundial pel que fa a servei públic. I per tant, tenir allà una cadira, poder opinar, és a dir, no només poder aprendre per entendre'ns i poder rebre, sinó també tu doncs, poder reivindicar la teva veu, el teu model, la teva manera de fer, això té una importància institucional fora de dubte.
1: Doncs ara TV3 i Catalunya Ràdio formen part de les teles i ràdios públiques d'Europa, equiparat doncs, això a la BBC, a la RAI, i no sé si és una passeta més perquè potser algun dia puguem veure el català Eurovisió, també.
3: Home, això, diguéssim, seria
1: interessant. O això encara queda molt lluny.
3: Però són camins diferents, per entendre'ns, perquè el festival té les seves pròpies normes, està reservat molt per estats. Sí que és veritat que, evidentment, ho posa una mica més fàcil perquè al final hi ets en allà, no? I ets com a corporació, o sigui, no només els mitjans, sinó que ets com a corporació, que això és el que és únic. Ja hi havia algun mitjà regional representat, però ho era en tant, i era, diguéssim, en tant que formava part d'una corporació estatal. És a dir, que si per entendre'ns a la televisió espanyola hagués tingut unes teles regionals articulades, les podria haver enviat. I és el que fa la televisió de Gal·les, per exemple, hi és perquè forma part d'una xarxa estatal. Ara bé, la corporació hi és com a entitat jurídica pròpia, i això té molta importància. Però, malgrat tot, segueix sense tenir el reconeixement d'un estat, Catalunya, i, per tant, jo crec que sí que potser hem fet una passeta per apropar-nos a tenir candidat català d'Eurovisió, però vaja, una passa d'una marató que són 42 quilòmetres.
1: Bé, avui ens quedem amb el que és notícia i ens quedem amb aquesta entrada a la UER, a l'EVO, aquest club selecte. Àlex Gutiérrez, ens veiem la setmana vinent. Una abraçada.
3: Una abraçada.
1: De fet, aquesta entrada forma part també dels compromisos de l'acord d'investidura del PSC amb Esquerra signats el 2024, l'estiu del 2024, i per valorar-ho tenim en línia el conseller de la Presidència, el senyor Albert Dalmau. Senyor Dalmau, bona tarda.
4: Bona tarda, com estem?
1: Com valora que 3CAT entri a la UER, a l'EVO?
4: Bueno, és un pas molt important, des del punt de vista de la pròpia televisió, però pels ciutadans i ciutadanes de Catalya, des del punt de vista d'un país que vol expressar-se al món, doncs, amb la seva llengua, amb la seva identitat i amb la seva cultura, no? I en aquest sentit, doncs, donar l'enhorabona a TV3, a Catalunya Ràdio, a tota la corporació que ha estat treballant amb aquest projecte de fa temps, i per part doncs, del govern, doncs, contents pel que significa i també contents de complir un d'aquests acords importants amb Esquerra Republicana que es van signar el 2024.
1: Han hagut de fer molta feina de convenciment, de pressió, de pedagogia amb Ràdio Televisió Espanyola perquè no s'hi oposessin?
4: Bueno, jo crec que a l'inrevés, que obre una nova etapa d'aliances, no? Això també ha sigut possible també gràcies a Ràdio Televisió Espanyola. Doncs ara mateix hem trobat la sensibilitat, no? Suficient com per entendre que això era una prioritat de país, que per la corporació catalana era un element fonamental per poder estar en els organismes europeus amb vocació d'expressar la nostra veu, però amb aquesta idea, no? de fomentar la nostra llengua i la nostra cultura. I bueno, crec que també és una etapa de complicitats. Aquestes coses s'aconsegueixen per les complicitats de molta gent.
1: És a dir, no han trobat reticències a la resta de l'Estat? Perquè hi ha molts casos en altres àmbits en el que Catalunya semblava que podia aconseguir un reconeixement internacional i sempre apareixia alguna entitat, ja fos una federació, ja fos un partit polític, que hi posava alguna trava.
4: Bueno, a veure, jo crec que hi ha dues formes d'entendre Espanya, qui l'entén des de la seva diversitat, des de la seva plurinacionalitat, i per tant, doncs, crec que en aquest sentit, amb el govern d'Espanya i amb les autoritats espanyoles, ara estem en aquest moment de complicitat, diguem-ne, de voler entendre la diversitat, de que Catalunya com a nació es vol poder expressar, al món. També sabem que hi ha hagut moments històrics, hi ha hagut, doncs, no, força moments on hem trobat, doncs, a l'altre cantó de l'Estat una visió, no, sovint moltes vegades doncs, expressada pel Partit Popular i la seva visió que té del món, que ha sigut contrària a Catalunya, no? Però bueno, jo crec que, sempre ho hem dit, superar una etapa de confrontació per una etapa de col·laboració en benefici dels ciutadans, això ha permès que arribem a acords tan importants a vegades, no? com l'ampliació de plantilla als Mossos d'Esquadra fins a 25.000 agents, i en aquest cas doncs, un treball compartit, que és un treball, si m'ho permet, vull dir, diguem-ne, més que del govern, de la Corporació Catalana, de l'equip de la Corporació Catalana amb Ràdio Televisió Espanyola, per haver-ho fet possible. I ja està, i crec que s'ha de reivindicar justament quan les coses van bé amb aquest treball conjunt i aquestes complicitats.
1: Aquesta és la notícia d'avui, la volíem comentar amb el conseller de la Presidència. Per cert, ja que el tinc aquí en línia, avui estem molt pendents d'aquestes imatges esgarrifoses de Veneçuela. No sé si des del govern han pogut fer alguna comprovació per si hi ha algun català implicat o si han tingut notícia de que hi hagi alguna afectació que s'hagi d'explicar també a la ciutadania.
4: Bueno, bé, jo crec que des de primera hora el Consell d'Exterior ja s'ha estat expressant, ha estat en contacte amb el casal català a Veneçuela, que és un dels casals més importants i més antics que hi ha en el món. Estem treballant amb les autoritats espanyoles. En aquest moment, diguem-ne, amb la informació que a mi em consta ara mateix, que vinc d'estar tot el dia treballant a Lleida, doncs no he pogut seguir l'última hora, però a mig matí la informació que teníem era que no era així, vull dir que no teníem que no hi haguessin catalans entre les víctimes o els desapareguts, i en aquest sentit també, doncs com ha expressat el Departament d'Unió Europea i Acció Exterior, doncs no només expressar la solidaritat, no?, sinó posar a la disposició de les autoritats en l'àmbit de la cooperació tot allò que faci falta en aquest moment, no?
1: Doncs, conseller Dalmau, gràcies per atendre la nostra trucada en aquesta jornada de felicitació a 3CAT, que ha entrat a la UER. Gràcies per atendre la nostra trucada.
4: Moltes gràcies i una enhorabona a vosaltres i al català, que avui és un dia d'enhorabona per la llengua.
1: Moltes gràcies. És el conseller de Presidència. Dèiem, és un acord d'investidura entre el PSC i Esquerra. Doncs deixem trucar l'altra part també del pacte, que és el president d'Esquerra Republicana, el senyor Oriol Junqueras. Senyor Junqueras, bona tarda. Ara no sé si el sento gaire bé. A veure, tornem-ho a provar. Bona tarda.
5: Sí, ara sí. Bona tarda i espero que em sentiu molt bé.
1: Ara sí. Hem començat malament, però ho hem redreçat ràpid.
5: Des que estem a l'Evo i a la UER, tot va millor i les connexions milloren també.
1: Doncs mira, a veure si és així i ho anem notant progressiu.
5: Home, Catalunya Ràdio sí que ho ha de notar i ho ha de celebrar, perquè, escolta, és una gran notícia estar al costat de la gent de la BBC o de la RAI italiana o de la tele pública alemanya o de la ràdio pública francesa.
1: Per què era important? Per què formava part dels acords d'investidura, això?
5: Doncs justament perquè és molt important que els mitjans de comunicació públics de Catalunya, els mitjans de la Corporació Audiovisual, doncs tinguin presència en els òrgans en els quals es discuteixen i es decideixen moltes qüestions rellevants respecte a drets, a programes, etcètera, etcètera. I és el lloc que li correspon en els mitjans públics d'un país com Catalunya. De fet, estem en el màxim òrgan internacional i és la primers mitjans públics que no són d'un estat que hi poden ser. I, per tant, escolti, és una bona notícia per Catalunya.
1: I pel català, també ho remarcava molt això el conseller Dalmau, que el català ara tindrà aquesta presència oficial i que també és un altre dels eixos, no?, dels acords amb el PSC.
5: Segur que la llengua catalana és una de les prioritats per Catalunya i, per tant, per Esquerra Republicana, i el fet de que mitjans de comunicació que tenen com a llengua pròpia el català, com ara doncs, els de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, doncs, estiguin en aquest òrgan internacional, és una passa important en defensa de la llengua catalana, en defensa de la cultura catalana i en defensa de Catalunya. I tant, clar que sí.
1: I hi ha d'haver més passos després d'això? És a dir, esperen que encara això sigui un inici o, en aquest cas, ja és una carpeta tancada i ens podem dedicar a altres qüestions o a altres pactes que potser encara no s'han produït?
5: Bueno, que sempre hi ha més passes a fer. És a dir, escolti, nosaltres som independentistes i volem pues, que Catalunya sigui un estat. I ja està, si Catalunya fos un estat, no hauríem hagut de negociar tot això. Malauradament, no tenim una majoria independentista per fer la independència en aquests moments, però sí que tenim les majories necessàries per impulsar aquest tipus d'acords. I tot allò que generi sobirania pel nostre país, tot allò que comporti més espais de decisió pel nostre país, tot allò que ens situï al costat dels mitjans de comunicació públics dels principals estats d'Europa o de tots els estats d'Europa, doncs segur que és una passa rellevant per Catalunya. Ja sé que hi ha gent que li agrada estar deprimida, trista, enfadada i que tot li sembla que és insuficient i que ja ho entenc. Però, escolti, quan ho fem bé i surt bé, doncs, escolti, ho hem de celebrar. Ara, és evident que mai no en tenim prou. Sempre volem més, clar que sí.
1: A vostè li consta si Ràdio Televisió Espanyola ha cooperat en això, si s'ho han agafat com una cosa també positiva o han estat reticents?
5: Més segur que si haguessin estat reticents, això hauria costat molt més. I per tant, segur que alguns d'ells han ajudat. I, a més, ho sé perfectament que algun d'ells ha ajudat perquè hem tingut ocasió de parlar-ne i s'hi han compromès i han contribuït a que això anés bé, i tant. Doncs... I, per tant, està bé explicar-ho, eh? Està bé dir-ho, està bé senzillament reconèixer que hi ha hagut gent que ha ajudat, i tant, sí. Aquest és un acord amb Esquerra Republicana, que Esquerra Republicana va posar sobre la taula, que Esquerra Republicana ha vetllat perquè es complís, i que hi ha hagut gent diversa, també de Ràdio Televisió Espanyola, que ha contribuït a que això sortís bé i tirés endavant.
1: Doncs és el president d'Esquerra Republicana, el senyor Oriol Junqueras, valorant aquesta entrada de Trescat a la UER. Senyor Junqueras, gràcies per atendre'ns.
5: Felicitats per la part que us toca, perquè vosaltres també hi sou.
1: No, i això ara, aquestes comunicacions, ja veurà que no es penjaran mai més.
5: A veure si és veritat. En tot cas, aquesta que ha començat una mica així,
1: sí,
5: l'hem salvada bé.
1: Bé, perquè això de la UER va és progressiu. Jo crec que demà ja estarà tot en marxa.
5: Molt bé.
1: Moltes gràcies,
5: Vinga,
1: Junqueras.
5: Vinga, que vagi bé, gràcies.
1: Vinga, va, farem una pausa. Albert Martín, bona tarda.
6: Bona tarda, estimat.
1: Tu notes que som dins la UER, ja?
6: Estic superintimidat, ara.
1: No trobes que ara ens escolta... Ara Catalunya, Europa ens mira.
6: Pues que no mirin massa.
1: Que no mirin massa, perquè avui, atenció al concepte, que Albert Martín ve en plan Niño Becerra. La demanda inelàstica.
6: Som-hi.
1: I abans d'això, cromos.
7: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
8: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
10: Aquest estiu, la gran pregunta és...
11: híbrid o elèctric?
10: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
12: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
13: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
0: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga. Els cromos musicals del Mundial.

0: Vinga, va, una mica de cromos, Martín, una mica de cromos musicals del Mundial.
1: Tamacles que han sonat, no, en un moment.
0: I espera't els que sonaran a partir d'ara, perquè avui l'Eddie Pou ens fa el grup F. El Japó, Suècia, Països Baixos i Tunísia. Endavant, Eddie Pou, bona tarda, on ets avui?
2: Bona tarda, Francesc, bona tarda, Catalunya. Avui sóc a Dallas, un altre cop, per analitzar els cromos musicals d'un grup que avui s'ho juga tot. És el grup F, amb Tunísia, Països Baixos, Japó i Suècia.
0: Perfecte, doncs és el moment d'escoltar els seus himnes. A veure, pinten bé o què?
2: Doncs anirem ràpid amb els himnes, perquè avui tinc ganes de parlar de la davantera. A veure, l'himne de Tunísia, bastant clàssic. Una mica Napoleó tenia 100 soldats.
3: No.
2: El de Suècia és una mica més Pavarotti.
0: Perdona.
2: Dels Països Baixos s'ha de dir que és l'himne vigent més antic del món. I de la lletra destacaria que parlen d'Espanya. Concretament diuen: el rei d'Espanya sempre he honorat.
4: Nosotros mismos no nos lo creemos aquí.
2: Però per mi els tres punts van per l'himne del Japó.
0: Carai.
2: No perquè m'entusiasmi l'himne en si, sinó perquè és la lletra d'himne més antiga del món i també la més curta, la lletra més curta, cosa que agraeixo moltíssim després d'haver-me'n passat tots els himnes del Mundial, Francesc. Així doncs, els tres punts de l'himne van pel minimalisme japonès.
0: El Japó, que s'avança amb tres punts. A veure què passa amb la música d'arrel.
2: La defensa és la música tradicional, la base de l'equip, i a Tunísia tenim bona base. Una base semblant a la del Marroc o Algèria, de les quals ja hem parlat. A Holanda tenen el seu folk, que també s'assembla a altres països que ja hem comentat del seu voltant, però en canvi Suècia i Japó, com que estan una mica més aïllats geogràficament, són força més particulars. Fixem-nos, per exemple, en la manera tradicional mil·lenària de cantar al Japó.
0: Shogun. Una sèrie. Passa al Japó.
2: Quan ho escoltes, entens realment per què els japonesos tenen tanta connexió amb el flamenc, oi? Però atenció a la sorpresa en defensa, que és Suècia. Escolteu això.
5: Vale, vale, vale.
2: Això que sentim és el cant Kulning, un cant que les camperoles sueques han cantat des de fa segles quan surten a pasturar amb les vaques.
6: Kulning!

0: Si hem de valorar el caràcter únic i la personalitat, per mi Suècia s'endú els 3 punts de la defensa, Francesc.
1: Doncs vinga, Japó i Suècia empatats i anem cap al mig del camp.
0: Si passem al mig del camp, és que passem a la música mainstream, la més popular. Ara mateix Suècia no té un gran mig del camp, però ha tingut plantilles històriques com la generació dels ABBA als anys 70.

0: cola dels Cardigans o Roxette als anys 90.
1: No sabia que eren suecs, aquests.
0: Cal dir que sempre va a la seva, i a la davantera ho notareu encara més, però ens quedem al mig del camp. Ells tenen el seu mainstream i els és igual el que es faci fora. Per exemple, em sabries dir, Francesc, quin és el grup que més ha venut i encara ven en la història de la música japonesa?
1: Doncs no, no ho sé, no.
0: Jo tampoc ho sabia. El grup es diu... Bé, no sé ni com es pronuncia, B'Z, bzz, però té més de 100 milions de discos venuts gairebé tots al seu país i sona així.
1: Escoltem els... T'agrada, Martín?
2: Hola,
0: i acabem el viatge pel mainstream amb els Països Baixos, que tenen una gran cantera, una bona masia actual, que fabrica joves estrelles de la música electrònica més comercial, diguem, la que sona a les botigues de roba i a Isla Fantasia, quan et tires pel tobogant. D'aquest país han sortit productors com DJ Tiesto, Afrojack o Martin Garrix, autor d'aquest hit de discoteca per guiris de Platja d'Aro.

0: Potser no és Jogo Bonito, però el dels Països Baixos és un mainstream actual i sòlid. Per tant, els 3 punts van per ells, Francesc.
1: Doncs mira, empat entre Països Baixos, el Japó i Suècia. Molts nervis. Què passarà a la davantera?
0: A la davantera, és a dir, la música més avançada, us avanço que sentirem coses curioses. Tunísia ja no pot guanyar, però cal destacar la productora d'electrònica Dina Abdelwahed, que a mi m'agrada molt.
1: Ai.
0: A Suècia també la descartarem com a guanyadora perquè no té una gran davantera des de fa 30 anys, quan Henrik Larsson jugava al Feyenoord i el hardcore suec ens encantava a tots els jovenets skaters dels 90 com jo, que ens flipaven bandes com els suecs Refused.
1: Mare meva. No.
2: Mola molt. Vinga, rica.
0: A Holanda hi ha música avançada interessant, com els Grote Hellstart o els Altingun, però m'agradaria aturar-me en una fita de la música i la gastronomia que va dur a terme el bateria holandès experimental Han Benning fa uns anys. Aquest reputat improvisador es va fabricar una bateria feta amb, atenció, formatges holandesos i la toca en concerts i performances en museus. I sona així.
1: Mira quin elemental, tu.
0: Aquí es nota que està tocant un formatge Gouda.
1: A Gouda.
0: I, en canvi, en aquesta altra part...
1: Un García Vaquero?
0: Clarament està tocant un formatge Edam.
1: Ah, Edam.
3: No, Igona.
0: És un bon candidat a guanyar la davantera, però, clar, en aquest grup tenim el Japó, la major fàbrica creativa d'adorables frics musicals del món.
1: Ai.
0: En destacaré 5. En primer lloc, els Estats Units tenen la Madonna, però Japó té la Masonna, que fa concerts de 3 minuts només amb la seva veu i sona així.
1: Però això és com si vale, s'atacopla, no?
0: També tenim un clàssic del sonar, Ryoji Ikeda, amb una música que ens recorda a quan el mòdem de 56K se'ns quedava penjat.
1: Mare de Déu.
0: També tenim a DJ Scotch Egg, que fa música només amb una Game Boy. Aquí el tenim versionant a Mozart.
1: Ah, això sí que m'agrada. Ei! Toma! Vam allà. Posem un vodka.
0: També tenim un dels meus grups favorits, els Boredoms, que fan performances increïbles com aquest concert amb 77 bateries tocant al mateix temps.
1: Tia. Això sí que hauria espantat a Napoleó a...
0: I finalment, el davanter centre Pichichi, màxim golejador d'entre tots els japonesos frics, és Merzbow, l'inventor d'un gènere anomenat harsh noise, és a dir, soroll desagradable.
1: Uh-huh.
0: I com creieu que sona l'estil soroll desagradable? Mm. Doncs ho heu endevinat, sona a soroll desagradable. Amb tots vostès, Merzbow.
1: Això és allò que t'has connectat a l'altaveu?
2: Creïble, això.
1: Però això no m'anà. Creu això.
4: No em vaig, ja. No vull saber res.
0: Merzbow encara està en actiu i està disponible per bodes, batejos i comunions. Sí. Per tant, no hi ha color per golejada i perquè sempre desconcerten el rival, la davantera és japonesa.
1: Mira, els portarem a la festa de final de temporada. Bé, el Japó primer de grup, gràcies a dir, però què ens falta ara?
0: Doncs demà s'acaben els cromos musicals francès.
1: Oh.
0: Només ens queda un grup. Alemanya, Equador, Costa d'Ivori i Curaçao.
1: Doncs mira, esperarem amb candeletes que ens descobreixis la música de Curaçao. Fins demà.
0: Apa, fins demà, Curaçaos.
1: Doncs demà farem els últims cromos musicals. Anem a fer una mica de ruleta. Albert Martín, com ha anat la revetlla?
5: Ha anat molt bé. Estic abandonat per la família.
1: Ah?
5: Estic entrant en una etapa d'oversharing. Em faig gran i t'explico coses que no m'has preguntat.
1: Si estàs sol.
5: Estic en moda tranxetes i mundial.
1: Què dius, tranxetes? Són dolentíssims, els tranxetes.
5: Si tot va bé i el deteriorament segueix així, en 15 dies estic vivint un Renault 5, en un descampado, i m'hauràs de venir a veure.
1: Jo vindria i et portaria entrepans sense tranxetes, amb Gouda.
5: Molt bé.
1: Farem
5: molt
1: música. Va, fem girar la ruleta.
5: A veure...
1: Ui, història avui, una història.
5: Una xapa, et
1: No venguem així.
5: I tant. Farem una cosa entretinguda, va. Escolta, començarem una pregunta. Garriga, necessito que em diguis dues coses que t'agraden molt. En plan, dos hobbies superguais o coses, objectes que t'encanten.
1: Home, el futbol.
5: Vale? Futbol i què més? Estic apuntant, eh?
1: I veure sèries. Però clar, no sé si compleix els requisits, això.
5: No, perfecte, futbol. D'acord, escolta'm una cosa. T'has preguntat alguna vegada quan arribaries a pagar per una samarreta, diguem, per dir alguna cosa, de la selecció argentina?
1: Home, si porta el 10 de Messi i l'ha portat Messi, doncs potser algun cabrono li ho deixaríem, sí.
5: No, no, vull que em concretis. ¿Cuántos dineros?
1: Home, el màxim que he pagat per una samarreta, que deu ser 150 euros?
5: Clar, una cosa així.
1: No? Sí.
5: I si ara la samarreta posa per a mi amigo Francesc...
1: Pugem l'aposta.
5: De Leo...
1: No sé, 300?
5: 300, ets un ràcano? Ets un ràcano?
1: Home, és que
5: la tribu dels col·leccionistes, que és molt beligerant...
1: És que no soc molt col·leccionista. És a dir, soc col·leccionista, però no de memorabilia. Jo de coses que compro jo.
5: Per una final de Champions del Barça, quants diners pagaries?
1: No, per anar a veure una final de la Champions al Bernabéu, buido el banc.
5: Buides el banc, eh? Bueno, molt bé, escolta'm. Volia arrencar per aquí, perquè avui vull parlar un tema important per la Catalunya mil·lenària dels 9 milions, que és la salut econòmica del Barça.
1: Epa, ens hem de preocupar més?
5: A veure, els que en saben sempre diuen això de hem deixat l'UCI, ara estem a planta.
1: Bé.
5: I si et sembla, t'explico els problemes en tres dades.
1: Vinga, va, el Barça avui. La gent blaugrana. Vinga, va, amb aquesta musiqueta els problemes econòmics passen millor.
5: Mira, primera dada, el deute, d'acord?
1: Sí.
5: Com a país vam aprendre el 2008 que això del deute és letal i dolentíssim, i he de dir que ara al Barça tenim una situació d'endeutament bogíssim, d'acord? Parlem de 2.500 milions, 1.450 dels quals corresponen a la reforma del Camp Nou.
1: Més de la meitat.
5: Que en teoria s'autofinança amb els ingressos que generarà.
1: Però clar, 2.500 és una bestiesa, no?
5: Bé, depèn del que tu generis. És a dir, per Apple, 2.500 milions són un xist, pel Barça no són un xist. Perquè el Barça, per exemple, l'any passat va generar un EBITDA...
1: Què és l'EBITDA?
5: Mira,
1: els beneficis després de descomptar-ho tot.
5: És el resultat abans,
1: abans
5: de pagar els bancs, els interessos, el que toqui, i abans de pagar els impostos, entre altres factors. Per tant, si tu ets una empresa que tens molt deute, ostres, tu necessites tenir un EBITDA alt per poder pagar aquests deutes. Et deia que l'EBITDA del Barça és de 190 milions. Ho va ser l'any passat, de 190. Per tant, si dediquessis tot l'EBITDA a pagar aquest deute, i no estic comptant el Camp Nou, serien 5 anys. El que es recomana és 2 o 3.
1: O sigui que la cosa està una mica complicada.
5: Però si comptes el Camp Nou, està heavy, diguem.
1: Val.
5: Per tant, no anem especialment bé.
1: Primera dada, això.
5: Sí, i permeta'm, ara s'està parlant, que no és segur, però el club ha dit que no ho descarta,
1: préstec, no?
5: Que es pugui ampliar, que el tema del Camp Nou tingui un sobrecost. Que no està clar si serien 300, 400 milions d'euros.
1: Res, 4 duros. Va, més coses de la salut econòmica del Barça.
5: Mira, una altra cosa preocupant és que en les dues últimes temporades, que saps que han sigut supertriomfants, ens hem passat pipa amb el Flick i amb els nens, el Barça no ha aconseguit guanyar diners.
1: Ah?
5: Ha seguit perdent-ne. En concret, 108 milions entre els dos anys, d'acord? I clar, en una empresa que està així de deute, seria important guanyar diners.
1: Però per què no guanya diners el Barça?
5: A veure, doncs perquè la despesa no està controlada, segueix disparada, d'acord? Mira, l'any passat va créixer un 11% la despesa. Els salaris esportius pujaven un 6%, normalíssim en un equip tan bo amb tios tan joves, però les despeses no esportives també van créixer un 10%, i les denominades despeses de gestió es van disparar, van pujar un 31%, però fins a arribar als 281 milions. Una mica calaix de sastre.
1: Moltes coses diverses. Sí. Clar, això són... aquí hi ha un problema, no?
5: Hi ha un problema... i com a tercera dada i per acabar amb algú positiu,
1: sí,
5: potser la part de les despeses no les portem bé, però les dels ingressos va prou bé. Mira, l'any passat un estudi recent de Deloitte que diu que l'any passat el Barça va ser el segon equip del món en ingressos, fregava els 1.000 milions. Malauradament el primer al Madrid.
1: Yeah.
5: Bueno, un altre, de ben recent, de la UEFA, que diu que el Barça ja és el primer club del món en ingressos de merchandising. Per tant, escolta'm, això va cap amunt.
1: Però tu volies parlar d'això?
5: Mira, aquesta setmana al Periódico hem explicat en una exclusiveta...
1: Has vingut a parlar de tu libro.
5: Sí, sí, mira, és que és un àmbit on els ingressos han millorat molt, que és l'àmbit de la venda d'entrades.
1: Ah, a veure, explica.
5: Mira, aquest any el club ha aconseguit millorar un 51%, un paràmetre que en diuen els ingressos per seient. Hem arribat als 142 euros per seient.
1: És a dir, cada seient del Camp Nou, en teoria, el Barça ingressa 142 euros.
5: Sí, senyor. I
1: això té molt mèrit.
5: I això té molt mèrit, pensa que venim d'una temporada, si ho recordes, on vam jugar a l'estadi Johan Cruyff.
1: Sí.
5: Per tant, només 6.000 espectadors, per tant, no es podien vendre entrades perquè eren totes pels socis.
1: A Montjuïc molts partits.
5: Montjuïc moltíssims partits. I després hem estat al Camp Nou, però un Camp Nou amb obres. Clar, que primer eren 45.000, després 60.000.
1: Sí,
5: és un cacau guapo. I amb tot això, el Barça ha aconseguit pujar l'assistència a l'estadi, diguem, del 91 al 94%.
1: Però això no és gràcies als guiris?
5: Molt bé. La veritat és que ho hem preguntat, perquè és veritat que tots tenim la mosca, perquè ells planos cada vegada hi ha al Camp Nou, que dius...
1: Aquí no n'hi ha ni un que hagi vist que sàpiga qui és Kubala.
5: Clar, imagina't. Una cosa xinguíssima. Mira, a Montjuïc, la presència de gent que no són socis, i això inclou, diguem, guiris, però també inclou esporàdics, era d'un 44%, d'acord? És a dir, eren gairebé la meitat. Sí. Però amb el retorn al Camp Nou... els socis són el 70% de la gent que hi ha allà.
1: Ah, encara, o sigui, només un 30% de gent de fora.
5: Per tant, s'estan carrilant. De fora o que han comprat l'entrada aquell dia.
1: I hi ha una dada encara més interessant.
5: Sí, mira, la dada que més m'ha impressionat amb aquesta informació que vam obtenir al diari fa referència al clàssic. Tu te'n recordes, que va passar
1: el clàssic. Havíem de guanyar 7-0 i vam guanyar 2, només.
5: Bueno, però que vam guanyar la Lliga a la cara del Madrid.
1: Això sí, això sí.
5: I vam tirar uns focs artificials.
1: Molt bonic.
5: Allà el Fede Valverde i tota aquesta gent.
1: Sí, Tchouaméni. Sí,
5: que tot el dia es peguen i a sobre venen aquí i patapam.
1: Què va passar aquell dia?
5: Doncs mira, quan calcules que vam pagar de mitjana la gent que va comprar una entrada aquell dia?
1: Home, eren molts calés, segur.
5: Què
1: diria? Eren caríssimes. 500 euros de mitjana?
5: Has quedat una miqueta lluny. Parlem de 1.084 euros per entrada.
1: Això és el cost mitjà de les entrades del Barça-Madrid.
5: Sí, 896 sense IVA, 1.084 amb IVA.
1: Això és molta pasta.
5: Això preguntava abans què pagaries tu per un hobby.
1: Home... per un Barça-Madrid no sé si pagaria 1.000 euros,
5: Mira, el meu company Albert Guasc, del periòdico, l'altre dia va fer una noti mirant quan valien les entrades del Madison Square Garden per veure les finals contra San Antonio. I una mica la conclusió és que les entrades, que fluctuen de preu i no sé què, no sé quantos, anaven entre 5.000 i 12.000 dòlars.
1: O sigui, el clàssic era baratíssim.
5: Baratíssim. Però és que les entrades VIPs, seguim al Madison Square Garden, valien entre 20 i 70.000 euros. T'ho imagina't. I bueno, saps que el Barça té una situació econòmica delicada, i a més el Barça, jo crec, això m'ho van explicar, i de vegades els hi comprem la moto a la gent que ens explica històries, jo crec que en aquest cas la vaig comprar encertadament. El Barça sempre defensa que té un dels abonaments més barats d'Europa. Per què? Perquè el Barça, als socis abonats, els inclou totes les competicions. Els inclou Lliga, Champions, Copa i Champions.
1: Copa, sí.
5: En la majoria de clubs europeus exclouen la Champions,
1: correcte,
5: amb la qual cosa es lucren fortíssimament venent entrades de Champions.
1: El Barça això no ho ha fet mai ni ho farà, tot i que ha pujat una mica els preus dels abonaments aquest
5: any. Sí, senyor.
1: Una mica, bastant.
5: De fet, s'ha sabut avui, hi havia una mica de debat a Twitter. Mira, la temporada vinent, els abonaments més cars a l'estadi són 1.400 euros i els més barats, 500 euros. Si féssim una temporada com aquest any, que malauradament no hem arribat a semis de Champions, però sí vam arribar a semis de Copa del Rei, et sortiria que aquests 26 partits, l'any que ve, surten 55 euros de mitjana.
1: La més cara.
5: Els més cars.
1: La tribuna.
5: Però 20 euros de mitjana per partit.
1: Està bé.
5: Vull dir que és una cosa...
1: Tot i que abans encara era més barat.
5: Sí, senyor. Ha anat pujant, això. Per tant, escolta, jo crec que això és fort i és això que us deia, això que anticipes abans, no? Això és el que es coneix com la demanda inelàstica.
1: Què és la demanda inelàstica?
5: Pues què vol dir? Que dona igual el que tu pugis al preu, que allò ho vendràs. Allò ho vendràs.
1: O sigui, les entrades al Barça... bé, poden posar-les a 1.000, a 1.100, a 1.200, que sempre apareixerà algú que ho pagarà.
5: Clar, sempre apareixerà un xiflat. Aleshores, diguem que això passa, diguem, en productes de luxe, no? A les joieries, jo crec que com més car ho foten... Bueno, en fi, no ho sé. Però els productes de luxe passa, els cotxes de luxe, és una bogeria el que la gent paga. També hi ha moments puntuals, tothom vas a una parada de la Boqueria el dia abans de Nadal...
1: I les gambes, igual...
5: Una xifladura. I quasi la gent no s'hi mira. Escolta, cobra'm i atraca'm i no passa res i celebrarem. I, en canvi, la demanda elàstica, doncs ja hauràs endevinat, no? Pues, escolta, que si la marca d'arròs del costat...
1: val un euro menys?
5: 6 cèntims menys, pam.
1: Elàstica o inelàstica?
5: Això mateix.
1: Aquest programa és elàstic, perquè ens adaptem a les necessitats dels nostres oients.
5: Ho has entès perfectament.
1: Albert Martí, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
1: Farem una pausa. Tu vas ben calçat?
5: Bueno, faig el que puc amb el que Déu m'ha donat.
1: Tu series capaç d'anar a casa a peu sense sabates?
5: No, en cap cas. Jo, els meus peus són mi templo, els meus peus, cuidadet.
1: Tens uns peus, digues que tens uns peus bonics?
5: No, horripilants, más feo que un pie, diuen. Soc molt partidari.
1: Ara parlarem de peus. Vocación Plus.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
8: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
1: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
9: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
7: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
9: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
7: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Tres quarts de cinc de la tarda. Incendi que crema des d'aquest matí entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent. El foc està descontrolat i ha obligat a desallotjar de manera preventiva els municipis de Sanui i Alins per la proximitat a l'incendi. L'avís s'ha activat a dos quarts de 12 del migdia i s'ha declarat la fase d'emergència 2 perquè la situació ha empitjorat. A banda de les dotacions terrestres i aèries que hi estan treballant, els bombers de la Generalitat hi han enviat un helicòpter bombarder per col·laborar en les tasques, ho direm bé, d'extinció. I també s'hi ha desplaçat un altre avió del govern espanyol en base a Reus, per tant, molt pendents d'aquest incendi entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent. Si hi ha més novetats, doncs us les anirem explicant a Catalunya Ràdio i a 3cat.info.
10: Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste.
1: Els humans hem anat descalços durant gran part de la nostra història evolutiva, però avui dia és bastant difícil imaginar-nos sortint de casa sense res als peus. Vaja, impensable o gairebé impensable. Esteve Oliver, bona tarda.
11: Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
1: Tu avui, ara mateix, no portes sabates?
11: No.
1: Normalment em portes?
11: Sempre que puc, no.
1: O sigui, vas descalç en general per la vida?
11: Tot el que puc.
1: I per què ho fas, això?
11: Perquè anar descalç em dona la vida.
1: Què vol dir que et dona la vida?
11: Em dona la vida. Em permet connectar amb la vida, em permet connectar amb les temperatures, em permet sentir, percebre d'una altra manera, nutrir-me...
1: Però això, si anessis passejant per un bosc amb gespa o amb herba, dius, d'acord, però pels carrers de Barcelona, això et genera també aquest sentiment, si al final són unes... No sé, què perceps caminant per aquests panots de l'Eixample, per exemple?
11: Doncs pues mira, avui en dia, avui, ara... caloretes, diferents temperatures, diferents textures, diferents percepcions que... que no es poden percebre calçat, vale? I també, per altra banda, certes incomoditats.
1: Clar.
11: Com és el fred a l'hivern, com és l'excés de calor, que l'excés de calor és el hàndicap de l'estiu, a partir de 30 i pico graus el peu no aguanta, és l'únic hàndicap. La gent pensa, a l'estiu aniré descalç. Doncs no.
1: Clar, creuar un carrer amb asfalt a l'estiu deu ser complicat, no?
11: No, complicat no. A partir de 30 i pico graus, oblida tant, perquè...
1: Llavors què portes, una bossa amb unes sabates per si de cas la cosa es complica?
11: O no surts, o surts amb unes sandàlies, una mica de protecció i el més flexibles possibles per poder connectar amb el terra.
1: Hem portat també un podòleg, que és l'expert en peus, és l'Ernest Díaz. Ernest, bona tarda.
12: Bona tarda, un plaer ser aquí.
1: És bo pels peus anar descalç?
12: Té els seus avantatges i entenc el que comenta l'Esteve perquè té tot el sentit. En el fons, el fet d'anar descalços ens permet un avantatge sensorial que no tindríem si portéssim un calçat. Ens permet percebre molt bé a nivell sensitiu, això és veritat, i té avantatges perquè la musculatura del peu treballa d'una forma diferent, es treballa millor, segurament, i al final és veritat que no hi ha una evidència molt robusta amb el tema d'avantatge versus inconvenients d'anar descalç amb el fet d'anar calçat, però sí que, evidentment, n'hi ha avantatges.
1: Hi ha gaire gent com l'Esteve que vagin descalços en general a la vida?
12: La tendència ens indica que cada vegada n'hi ha més. De fet, anem una miqueta, abans ho comentàvem l'Esteve i jo, anem una miqueta per modes també. Ara va haver una miqueta d'auge fa uns anys ja sobre el calçat minimalista, mal dit calçat barefoot, perquè barefoot realment és descalç. Ah. I calçat descalç
1: no pot ser.
12: Però sí que hi ha hagut aquesta mena d'auge, no?, de provar a veure què és el que passa, com em sento, quin és el meu rendiment, quins canvis noto, anant traient barreres, com en aquest cas és el calçat.
1: Clar, molta gent estarà pensant, però aquest pobre home, el pobre Esteve, quantes coses s'haurà clavat o ha d'anar tota l'estona mirant a terra, perquè els carrers avui dia, per desgràcia, són plens de, no?, d'imperfeccions, de vidres trencats, d'una llauna que no sé què, d'un... No? O no? És a dir, deus haver fet mal més d'una vegada.
11: És una molt bona pregunta. Sant Joan de la Creu tenia una frase que deia que quanta més comoditat portem, menys comoditat sentim en la vida. Perquè quanta més comoditat busquem i menys ens acabarem sentint còmodes.
1: Però tu, per exemple,
11: llavors,
1: tens aire...
11: Llavors, en la incomoditat és quan, sentint-nos còmodes en la incomoditat, podrem ser capaços de sentir-nos còmodes quan les situacions...
1: Però tu, si tens calor, no et poses l'aire condicionat, per exemple?
11: Ui, jo sóc molt anti de l'aire condicionat.
1: Si també, si fa calor, passar calor a tu et va bé, diguem.
11: Passar calor, passar una mica de calor, passar una mica de fred, passar una mica de gana, passar una mica de son, és bo perquè ens permet veure la vida tal com és. I veure la vida tal com és ens permet adaptar-nos, i això és l'espiritualitat.
1: Però a tu, el fet d'anar descalç t'ha comportat algun problema, o al revés, algun avantatge de dir, mira, em sento millor, o em fan menys mal els peus ara que abans? I no, tu has notat algun canvi?
11: Boníssim. Jo, descalç, he superat totes les meves marques de córrer, això primer.
1: O sigui, ets més ràpid sense calçat que amb calçat.
11: I en segon terme, jo vaig passar la barrera de la marató amb els creuats posteriors trencats, semifracturats. I gràcies a anar descalç he pogut córrer igual que com si anés calçat, però sense impacte negatiu. Per què? Per això que deia Ernest. Per què? Pues perquè a l'anar descalç tens una molta millor percepció del cos, i no ho dic jo, sinó en el llibre de Correrci parlen que hi ha una anècdota que es parla, no?, que jo vaig voler posar en pràctica precisament a la Marató de Barcelona, que és: al tenir una major percepció del teu cos, pots córrer durant més temps amb una lesió sense fer que aquesta vagi a més.
1: Dius que vas córrer la Marató, no? Tu veus altra gent com tu corrent maratons, per exemple, o ets l'únic sempre?
11: Emilio Saez Soro és un gran referent per mi. Ell ha escrit diversos llibres, entre ells 100 consejos para ir descalzo, 13 maratones en un año, bueno, diversos llibres, i ell ha corregut maratons i ha fet camins clàssics tradicionals com el camí de Santiago des de València descalç, i moltes maratons descalç, i cada cop hi ha... És minoritari, però cada cop hi ha més gent.
1: Tothom pot fer-ho, això?
11: No.
1: O hi ha gent que no ha d'anar descalç perquè potser... Jo, per exemple, jo porto una mica de plantilla. Mm-hmm. No sé si a mi em faria bé o em faria mal.
12: Clar, abans he comentat una miqueta els punts bons, però evidentment hi ha la contrapart. No és una recepta universal el fet d'anar descalç.
1: Encara que la gent no ens escolti i digui, ah, pues ha acabat, a partir d'anar descalç tot arreu. No.
12: És totalment persona dependent, entorn dependent, context dependent. És una cosa molt individualitzada.

0: per la seva edat o per X factors, no tenen un equilibri que poden aconseguir descalços i necessiten un calçat doncs, amb un contrafort que li controli més el peu o amb una sola doncs, potser més dura o més ampla que li mantingui una miqueta la base de sustentació. Clar, no és per tothom, però sí que evidentment... pot haver, vull dir, hi ha persones en les quals d'entrada no se li donaria, però sí que es pot estudiar una transició perquè aquesta persona doncs, pugui doncs, fer un canvi a calçat minimalista o anar descalç.
1: Et trobes que hi ha llocs que no et deixen entrar si vas descalç?
2: A mi m'han fet fora de supermercat, de museus. M'han impedit córrer degut a les reglamentacions de la FEC. Jo he insistit durant 3 anys seguits, 2 anys seguits, ni sortint a la classificació, quedant entre els 10 primers, sense donar-me el premi, i al final d'insistir, de conèixer gent, de que la gent et coneixi, de que la gent vegi que no és un perill anar descalç. Vull recordar que realment més llibertat, més responsabilitat. Anar descalç implica una responsabilitat davant de la salut. Vivim en un moment que cada cop més gent és més conscient i vol fer un treball. És el que diu Ernest. Si tu vols fer un treball, fantàstic, tens les condicions necessàries per poder anar descalç. Però si no, oblida tant, fica't unes plantilles i oblida tant, no passa res.
1: Bé, doncs és el que avui us hem volgut explicar, aquesta experiència de l'Esteve Oliver, que va descalç, amunt i avall, i que li ha canviat la vida i que diu que li va tan bé, i posar-hi també un expert, un podòleg, com l'Ernest Díaz, que ens diu que pot ser bo, però no és per tothom i que, per tant, cadascú prengui les decisions sabent molt bé si li convé o no. Esteve Oliver, doncs que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies per convidar-me i així doncs aprofito una mica per donar a conèixer el llibre que he escrit, que es diu El poder als teus peus, que parla sobre la meva experiència, activant el poder de la funció del peu, i que tots els que els hi faci curiositat escoltar, parlar sobre tot això que hem parlat aquí, pues que puguin adquirir-lo a través de l'Amazon.
1: Molt bé. Doncs Ernest Díaz, també gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies. Com a últim missatge, sí que també aprofitar i dir que sempre que algú tingui algun dubte o que vulgui iniciar-se en algun canvi, calçat minimalista, calçat descalç, sempre recomanem abans fer-se una avaluació per un professional, per un podòleg, perquè sí que és possible, però cal fer-ho bé.
1: Doncs aquest és el missatge que us enviem. Us dono un telèfon, 93-201-7474, i crec que pel temps que tenim avui serà una final al concurs. Només un concursant. Només un concursant finalíssima. Ara venim.
3: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
4: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
3: I amb productes del territori.
4: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: Vinga, va, comencem!
4: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
5: Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiainés.cat.
6: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
7: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
10: Pintatxo fas tu! Matxero Flamisell! I cigrons! Garbanços!
11: Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya!
1: Avui de premi un assecador Digital Force AI de Taurus que protegeix els teus

0: cabells gràcies al seu exclusiu sistema AI Scalp Protection. Per què? Doncs perquè aquest assecador ajusta automàticament la temperatura segons la distància amb els cabells. Tinc una oient que és com una final, això. Marta, de Barcelona, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Avui ets concursant única.
1: O tu.
0: Et faré una pregunta i m'has de respondre si encertes, guanyes l'assecador. Si no encertes, amb tot el dolor del meu cor, no guanyaràs l'assecador.
1: Vale, d'acord.
0: És pregunta de català. Avui juguem amb gentilicis de... Mira, ens n'anem fins a la franja... A la franja de Ponent. I trobem la bonica localitat de Fraga, a la comarca del Baix Cinca. Com es diuen els habitants de Fraga? Es diuen fregalls i fregalles, fregatins i fregatines, o fragancis i fragàncies?
1: Fregatins i fregatines.
0: Doncs fregatins i fregatines és una resposta... Ai, quins nervis. Marta, és una resposta correcta! Has guanyat l'assecador. Mira que fàcil ha estat això, tu.
1: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
0: Enhorabona, enhorabona, Marta.
1: Molt bé, mira quina il·lusió. Mai m'havia tocat res.
0: Doncs veus, ja t'ha tocat. Catalunya Ràdio, fent els vostres somnis realitat. Ara en les notícies.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. Preocupació a la franja de Ponent per un incendi que crema des d'aquest matí entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell. El foc està descontrolat i ha obligat a desallotjar de manera preventiva dos municipis. Última hora des de Lleida. Júlia Albacar, bona tarda.
4: Bona tarda. El foc ha començat al voltant de 11:45 del matí entre Tamarit de Llitera i el Campell i crema, de moment sense control, amb pes pel vent, com explica l'alcaldessa de Tamarit, Sandra González.
5: Tamarit, por el tema del viento, más o menos se ha quemado ya lo que se tenía que quemar, entonces como es una sierra, pues está pasando a distintos términos municipales. Está afectado bastante al término municipal del Campell.
4: El foc ha obligat a desallotjar de manera preventiva els municipis de Sanui i Alins per la proximitat a les flames. De moment s'ha declarat la fase d'emergència 2 i està tallada la carretera A2216. A banda de les dotacions terrestres i aèries que ja estan treballant, els bombers de la Generalitat hi han enviat un helicòpter bombarder per col·laborar en les tasques d'extinció i també s'ha desplaçat un altre avió del govern espanyol amb base a Reus. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
3: Més notícies, Maria Costa.
6: A Veneçuela, els equips d'emergència continuen treballant per rescatar possibles supervivents dels dos terratrèmols que han sacsejat el país. L'últim balanç oficial és d'almenys 164 morts i més d'un miler de ferits, però es tem que la xifra de víctimes mortals pugi a milers. Entre elles hi ha una dona d'origen basc, segons ha confirmat el govern d'Euskadi. El govern espanyol enviarà a Veneçuela efectius de la unitat militar d'emergències per ajudar en les tasques de rescat.
3: Els treballadors de la multinacional DAU a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Bona tarda. El president del comitè d'empresa de Dau Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
8: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
7: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
6: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat la rellevància de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. N'ha parlat a la tarda de Catalunya Ràdio.
9: És un pas molt important des del punt de vista de la pròpia televisió, però pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, des del punt de vista d'un país que vol expressar-se al món doncs, amb la seva llengua, amb la seva identitat i amb la seva cultura. No? I en aquest sentit, doncs, donar l'enhorabona a TV3, a Catalunya Ràdio, a tota la corporació que ha estat treballant amb aquest projecte de fa temps i per part doncs, del govern doncs, contents.
3: El Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles al Vallès Oriental segueix les actuacions que es fan per restablir la salubritat després d'una plaga de mosques. Dimarts l'Ajuntament va activar la prealerta per risc sanitari. Les mosques provenen d'una empresa de reciclatge, la mateixa que va generar una plaga d'aquest insecte a Hostalric. Martorelles, Marta Vallès.
10: Bona tarda. El focus de la plaga a una empresa ubicada al polígon industrial del municipi afecta també el barri de Carrancà. Des de dimarts, quan es va detectar la gran presència de mosques, l'Ajuntament va decretar la prealerta i va requerir a l'empresa que retirés el material de plàstic acumulat a l'exterior d'on surten els insectes. El comitè d'emergència s'ha reunit aquest matí i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi. Avui encara quedava material acumulat fora la nau de l'empresa, que ha instal·lat també trampes de feromones i ha fumigat la zona afectada per acabar amb els insectes. Es tracta de la mateixa empresa que es dedica al reciclatge de plàstics i que també està situada a Hostalric. Allà, a principis de setmana, es va detectar un focus de mosques que afecta aquest municipi de la comarca de la Selva. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Martorelles.
3: Esport, Sònia Oleart, bona tarda.
11: Bona tarda, Marc. L'Igualada celebrarà aquest vespre el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit ahir a la Corunya amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de 7:15. El Barça de Futbol Sala pot sentenciar avui el títol de Lliga 7:45. El Pozo Murcia-Barça, l'equip blaurana arriba al quart partit amb avantatge de 2-1. L'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça de bàsquet intensifica els moviments del mercat de cara a la temporada que ve. Xavi Pujol, com a director esportiu, i Paolo Galbiati com a tècnic, apunten a ser els pals de paller d'aquest nou projecte. L'Uni Girona ha fitxat l'escorta gironina Caral Casas per una temporada i el Mundial de Futbol, entre aquest vespre i la matinada que ve, jugaran els últims partits del grup D, E i F. Aquest vespre a les 10, el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador Alemanya.
2: Fins aquí les notícies. Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
12: Dani Sixx i Iskid i l'alegria de l'estiu.
13: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és. Entra l'airet per la finestra.
12: Calma, alegria i, sobretot, no saber quin dia ni quina hora és formen part de l'ADN d'un bon estiu, un d'aquells que voldríeu que el temps no passés, com quan érem petits, que tot i la calor, els segons es congelaven. Això ens desitgen també Dani Sixx i Iskid al seu nou senzill, Que s'aturi el temps.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Ai, ai, ai, ai, això sí. fa ja un xup-xup d'estiu. I encara queden, a vosaltres, 7 programes. A mi, 6 i mig. I baixa menys, 6 i mig.
2: Fot una baixada, això.
1: Però hi ha gent que diu que és la setmana més difícil i a mi, jo crec que d'energia tens poca energia, però com que ja veus el final...
3: Jo crec que nosaltres fa cosa d'una horeta.
1: Heu fet com un clip?
3: Hem fet el... Hem començat la baixada. Fa cosa d'una hora. Hem tancat
1: per
3: uns
1: quants temes. Per l'aterratge final, diguem.
3: Sí. Fins ara anava fent pujada.
1: O sigui, ara ja l'avió ja han demanat que et tornis a cordar el cinturó.
3: Sí, ara ja tornem a estar de pla, saps? I ara començarem el descens. La sensació que tinc, no sé, les meves companyes.
1: Jo no et veig el cinturó posat a tu, eh?
4: És que en Roger té uns rotllos. No sé ni de què està parlant. He desconnectat totalment.
1: Doncs que ja s'acaba la temporada, Juliana.
4: Gràcies a Déu. Ha passat rapidíssim i al mateix temps tan lent.
1: A mi m'ha passat, sincerament, molt ràpid.
4: T'estem fotent molt grans, nens.
3: Sí, molt ràpid.
1: Passa
3: molt
1: sí que és veritat que penso en coses del mes passat i és com si fes un any. Per tant, seria com que m'ha trigat molt a passar. Però després penso en fa un any. Si és vist i no vist, això.
4: Tempus fugit.
3: Ah, sí que
4: ho ja ho varen dir.
3: Però, hòstia.
1: Qui ho devia dir, això?
4: I tenien raó els clàssics, com sempre, els grecollatins.
3: Bon, és que ens van dir tot lo bo.
4: Van dir tot lo bo.
3: Clar, això no podem dir res, ja ho van dir.
4: Valdria la pena que tanquéssim les ràdios i punt, perquè total, per lo que hem de dir...
1: No, que ara hem entrat a la UER...
3: Estem a la UER, Juli.
4: Ah, la UER. Jo a la UER no sé qui és.
5: No, la UER. Està bé, la UER.
1: Ara, escolta la ràdio.
4: Per què és la UER?
1: Escolta, tu escolta la música de fons. Escolta la música de fons. Avui sona més bé, perquè estem a la UER.
4: Algú m'explica què és, això?
1: És la Unió de Ràdios Europees, Ràdios i Teles Europees.
4: I no hi érem abans, tenint en compte que som una ràdio europea?
1: No, perquè no ens deixaven ser-hi.
4: Per què no? Per catalanofòbia.
3: Què hem fet de diferent?
1: Doncs, no sé si catalanofòbia, però...
5: Per un tema potser fòbia, de no ser un país.
1: Fòbia, clar. No tenir espais
4: bueno,
1: de reivindicació.
4: Aquestes tècniques sempre són molt socialistes. Vull dir, com quan a Eurovisió no et deixen cantar en català, saps? Perquè no et queixis i sentis que pots existir i que no t'estan colonitzant. Està genial.
3: Ens canviarà el dia a dia? És a dir, demà,
4: no, clar que no.
3: Demà quan...
1: En principi, jo crec que ho notarem més d'esperit que de fets.
5: Però ens donen una placa o alguna cosa per penjar.
1: Sí, home, formes part de la UER, segur que hi haurà una placa a algun lloc.
5: Alguna tassa, alguna
1: samarreta. No, és un tema d'intercanvi de coneixement. Intercanvi de coneixement, de tecnologies.
5: Podrem fer Erasmus?
1: Mira, no sé si hi ha el programa Erasmus.
3: Un Erasmus a la BBC.
1: Anem a fer una
3: sortida.
5: Anem junts d'Erasmus, Garriga.
1: A Suècia.
3: A Suècia.
1: A Grècia. Jo m'aniria a la ràdio grega a fer allà el tot gira de Grècia.
5: Com és que Grècia?
3: S'ha de passar per la ràdio.
4: T'agraden els grecs de sempre, tu.
5: Sí que t'agraden.
1: No, però és que a més és un lloc que s'hi menja molt bé. Mira, fa bo.
5: Una mica d'amanideta amb feta.
4: Ah, per mi tot el que mengen allà és amb salsa de iogurt.
5: No.
4: No hi he anat mai. No, no tinc cap... és un estereotip total.
1: No has anat mai a Grècia, Juliana?
4: No hi he anat mai. Fa massa calor.
1: Anem-hi aquest estiu.
5: No com aquí, que s'està tan bé.
1: Sí, exacte.
4: No, però bé que marxem, saps? Jo m'escapo, si puc. Bueno, doncs anem-hi aquest estiu. Perfecte, ara busquem els dies.
1: Jo tinc 3 dies allà penjats. Ens en anem a Paros.
4: No en parlem
5: més. Tu t'ho coneixes, eh? Aquell estiu que vas presentar al matí de Catalunya Ràdio, vas fer final
1: sí.
5: De...
4: Ai, amb aquell noi que t'agradava tenir tant, és veritat.
1: Vam sopar l'altre dia.
5: I què?
3: Lluís Llach també anava a Grècia.
5: Sí, però com va anar el sopar aquest?
1: Molt bé.
5: Sí? Amb
1: qui
5: final va? Feliç?
1: Amb bastant.
5: Que bé.
1: Focs artificials.
5: Me n'alegro per tu.
4: Quina alegria, nen.
3: Hòstia, que me n'alegro molt, tu.
1: Sí, gràcies.
5: Ens hauries de tornar amb ell, no?
1: No, és que ara és igual.
5: Té nòvio, me cagis la mar.
3: I? Com diu la Juliana?
4: I? Es pot posar gol encara que hi hagi porter, nena.
1: Ah, no.
4: Ja es va fotre, no, el gol?
1: Va haver-hi golejada. Arriba el que no surti d'aquí.
5: Que bé.
3: Un hack-trick.
1: És dijous.
5: Es nota.
1: Som-hi. 3 a
6: 9. Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
7: Doncs millor.
8: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
9: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
10: Ja no està de moda ser d'izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
9: D'altres temen el retorn del feixisme.
11: Extrema dreta és com un virus. És un virus político-social que se va extendiendo.
9: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
12: Ja disponible a la plataforma 3CAT. Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats.
2: ara, perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
7: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
7: Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
14: Ocasión Plus.
15: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
16: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
17: Ja m'entens.
18: Un programa d'un altre gènere.
19: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
20: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
21: Amb David Ávila.
20: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3CAT.
23: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
24: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
4: Bona tarda, Roger.
3: I Marta Montaner, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
3: Com esteu? Com us ha anat la revetlla?
4: A mi molt bé.
3: Sí?
5: Això
3: sí.
5: Tu? Que dimarts vas fer festa?
3: Dimarts vaig fer festa.
4: És veritat?
3: Me'n vaig anar cap a la Costa Brava i va anar tot molt bé.
5: Me n'alegro.
3: Perfecte.
4: Però què vas fer?
3: Cita amb la família.
4: Que és la millor cita
3: que és
4: sempre.
3: És la cita que mai falla, aquesta.
4: És la millor cita sempre.
3: Sí que vaig rebre com algun
4: alguna
3: missatge.
4: Proposta?
3: És a dir, porteu encara aquell tatuatge que ens van fer...
4: Mira, el tinc fastigós.
3: Que ens van fer arribar la Marta d'un casament.
5: I aquest cul.
3: I aquest cul, i que el portàvem... Jo encara el porto tatuat.
5: Tu del revés.
3: Del revés, aquí a la zona, diguéssim, lateral del calçotet.
5: Jo no el porto.
3: Ja t'ha marxat o has...
5: Ah, no, és que el vaig fer malament.
4: A mi se m'està quedant tan i tan brut, tan fastigós. És que aquests
5: tatuatges... Des d'aquí moltes gràcies per aquest tatuatge.
4: No,
5: igualment.
4: Fa molta il·lusió. És que aquests tatuatges fan molta il·lusió. I a part fa especial gràcia que aquesta perfecta volgués fer una picada d'ulleta al nostre programa, en realitat. Però clar, és que fan molt brut, és veritat, al cap d'uns dies ja...
5: Però gent dient que volia llepar-te aquest tatu, com va?
3: Més o menys, una noia em diu, que no conec,
5: no
3: em
5: pots
3: diu...
5: parar, eh?
3: Quan veuré aquest cul? Això mitja rebella, jo amb tota la família, amb el mòbil enganxat, diguéssim.
5: Tu vas rebre algun comentari o algun missatge d'aquesta foto?
4: Tu, Marta...
5: Mira, ens cau l'Activia i tot.
4: Tu, Marta, què creus?
5: Jo crec que vas rebre un total de 0 missatges.
4: Doncs aproximadament estàvem al voltant del 0. Per no dir el 0 total.
5: Igual, eh?
4: 0,0.
3: Mira, llegiré la conversa. És legal, no?, si és una conversa que jo he tingut.
4: I sobretot si no dius qui és la persona.
3: No dic qui és ni res.
5: Tu recita.
3: Em diu, i aquest cul què? Quan el veuré? Això m'ho envia a les 20:50.
4: És que estàs molt guapo últimament, s'ha de dir.
3: Jo estava allà amb la meva família, el meu nebot de 5 anys al costat. Tiet, què fas? Jo, és un tema de feina. Nico, deixa'm tranquil·lament.
5: No estaves ben bé mentint.
3: I llavors jo li contesto, ara he vist a aquesta noia.
4: Ah, és que aquí és on t'enganxen.
3: I jo dic, ja, ja, ja.
5: Amb J o amb H?
3: Amb H, sempre, perquè jo ric en català.
4: Els tres riem en català, nosaltres,
5: sí,
4: al xat.
5: És que quan riem no posem ja-ja-ja nosaltres.
4: Posem
5: com una apretada de teclat així, grossa.
3: Exacte, com si piquéssim el teclat
5: aleatòriament,
3: com bojos del llibre que fa. Ella em diu, i aquest cul què? Quan el veuré? Jo li responc, ja-ja-ja, i el teu? I ella respon,
4: uau.
5: Uau, Roger!
4: És que, clar, ho estàs explicant com volem dir, oh, història boja, una noia m'ha escrit... I la teva resposta és pitjor.
5: Com estàs? Bé, i tu? No va anar així, eh?
3: No, no, i el teu?
5: I el teu?
3: I ella, evidentment, respon. Sí que és veritat que a la una de la matinada i és una bona resposta perquè l'adapten al context, diguéssim, del dia. Em diu, quan vulguis, petardo. Bona revetlla.
5: Ella és una professional.
3: Ella és
4: quan
3: una
4: quedeu?
3: Professional i jo admiro, diguéssim...
4: Quan quedes amb aquesta professional?
3: No, no ho sé, sí, quedarem.
4: I tant que quedareu. Tu no pots enviar aquest missatge i no quedar.
5: I ella segurament és oient i ara ho està sentint tot. Fort.
3: Bueno,
5: escolta'm una cosa.
3: Espero que us hagi anat també molt bé vosaltres.
5: Hi ha coses que no van anar tan bé, eh?
3: No, hi ha un tema que... Bueno,
5: no, hi ha un tema que jo crec que ens va deixar tots amb molt mal cos i amb un regust molt desagradable de tota la nit de Sant Joan.
0: Totalment. Si no m'entens en català, mon xerí, mon xerà...
3: Estem parlant de la... De la vergonyosa agressió homòfoba que dimarts va patir el grup Fades al concert de Vilassar de Mar. Era el dia de la revetlla. I tal com ha explicat el grup, amb aquest ja són tres els concerts d'aquesta gira en què el grup ha patit algun tipus d'agressió per part del públic.
5: Quan han fet només 10 concerts. Vull dir que les xifres són escandaloses i ve de
4: gustitxar
5: a cada concert, perquè és que no entenc com pot estar passant això. El comunicat que va fer el grup l'endemà d'aquesta agressió que van patir l'ha compartit moltíssima gent, entre els quals, per exemple, la Irma, la Muixca, que deia quina vergonya, i el comunicat feia així. Durant el concert d'ahir a Vilassar de Mar se'ns van llançar glaçons fins a 3 vegades sobre l'escenari. Després d'haver de parar el concert 3 vegades, vam decidir cancel·lar-lo. És el tercer concert d'aquesta gira en què patim algun tipus d'agressió per part del públic i només en portem 10. Tot això acompanyat d'amenaces i d'un odi generalitzat per xarxes. Patim l'auge de l'extrema dreta directament per ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. Però tot aquest odi l'hem de reconvertir totes juntes en força per reorganitzar-nos i seguir ocupant els espais públics. Volem agrair tant al nostre equip com el protocol i la seguretat que des de l'organització ens han proporcionat. Fins i tot abans de començar el concert i etiqueten la Riarada, que és que són els organitzadors de la Festa Major de Vilassar de Mar.
3: Bueno, tot el suport i la condemna a aquestes agressions. Que prou paciència van tenir si... I els hi van tirar ja 3 glaçons abans de cancel·lar el concert.
5: Preocupa molt i és una vergonya i demostra que grups com Fades, que haurien d'existir i ja està, per desgràcia, són necessaris directament.
3: Bé, dit això i condemnat aquest acte, passem pel WhatsApp del programa, el 677-27-10-58, que ens avisen que s'han vist uns quants perfectes passant la revetlla de Sant Joan al Baix Empordà. Sense anar més lluny, ens diuen Víctor Navarro fitxant el Mas Ensorrat, es refereixen al Mas Sorrer.
5: Se li diu així, al Mas Sorrer.
3: Ara suposo que sí. Diu, sempre simpàtic ell i gastant la millor colònia. Al final de la nit hem vist que l'Andreu Joanola també ha fitxat. Jo dic, doncs, escolta'm, que en Víctor ens ho expliqui ell mateix com ho ha viscut i quins altres famosos hi havia, perquè em consta que també hi havia altres noms que ens interessen aquí al programa.
1: Què tal, com esteu? Una revetlla de Sant Joan pel que fa a Mas Sorrer. Doncs nosaltres vam anar amb un soparet a Barbocat, 60 euros per cap, i després, a part del menjar, que no us interessarà tant, teníem a l'Opau de Pons cantant, no sense guitarra, no tocant la guitarra, estava cantant. Tenia Luke Lorin, que va punxar abans de McRowers. Sí. McRowers sempre acaba punxant. I després tenia amb el guitar, amb l'Uri Guitar. Després hi havia, com sempre, un after party d'ell, allà a Mas Sorrer. I Luke Lorin venia acompanyat de David Campillo, que és el seu representant, i de Paula Gono, la nostra estimada Paula Gono, que hi era allà. S'ho va passar la mar de bé, tenia la Teta Nati a Eivissa i Formentera, va optar, va triar per aquest pla. També teníem l'Andreu Joanola, que presentava en societat, venia d'Ítaca, on estaven els 31 fam que van cantar, i van venir també tots molt contents, alguns que altre, bueno, quasi tothom, estava feliç la gent. I teníem algun jugador d'Osasuna i Córdoba que no s'interessa en absolut, i després això Andreu Joanola va presentar en societat a l'Helena, la seva nòvia rosa, molt guapa, l'Abril Vicente, li va dir, escolta, hi ha gent guapa i gent que no és guapa, tu ets molt guapa. I se la va presentar, i Andreu Joanola, podia ser que a la nit et presentés 3 vegades a la seva nòvia. Vull dir, estava tan feliç i orgullós, i bueno, pues, està bé això, que estigui centrat.
5: És l'àudio més de nínxol de la història, i que així segueixi sent.
4: I amb un nivell de detall que jo és que agraeixo tant.
5: I és impossible no perdre's, no? Perquè vull dir, Abril Vicente, cosina d'Àlex Tous, i sobretot gran amor de Víctor Navarro, ja és molt famosa per nosaltres, però tampoc, diguéssim que, clar...
4: L'Andreu ja es veia amb aquesta nòvia des del desembre.
3: Clar, jo tenia
4: pocs detalls. Juliana, que és quan nosaltres ens el vam trobar de festa i ja anava acompanyat d'aquesta noia.
5: A jo mi crec va que presentar estat... l'Helena 15 cops.
4: Jo crec que estaven en aquell moment de gris i ara ja no és un gris.
5: Desembre, gener, febrer, març, abril.
4: Ja coincideix amb això del mig anyet, eh? Que li passa a l'Anna Castillo, que li passa a tanta gent.
5: Aquest mig any és molt cabron.
3: Van fer nit en una càmpera, en una furgoneta.
5: L'enamorat que has d'estar.
3: I l'Andreu, que jo no el veia dormir
4: jo l'Andreu és l'última persona del món a qui hauria vist fent aquest pla.
3: I quan s'enamora, el que faci falta.
4: Bueno,
3: faci
4: i canvies la teva personalitat totalment per agradar l'altre.
5: S'han fet barbaritats,
4: Sí, se segueixen fent.
5: S'han vist bestieses, S'han vist canvis dràstics d'identitat.
3: I llavors passa el temps, i te n'adones que potser vas
5: bueno,
3: fer...
5: I cauran les màscares.
4: I que la Jess l'altre dia ho deia, Roger, que tu no vas venir, i ella ho explicava en un podcast amb la Cayetana Guillén Cuervo, que per ella l'important d'estar en parella és justament no perdre la identitat, que no vol dir que no et puguis enriquir del món de l'altre, però si no oblidar-te de qui ets i quina és la teva essència.
3: Està bé, no oblidar-te de tu, que a vegades
4: passa,
3: no és fàcil.
4: Passa,
5: però és que també passa que vulguis complaure tota l'estona.
4: Ai, que la febrada d'amor se t'emporta per davant, no només perquè vulguis complaure, sinó perquè genuïnament el que et ve de gust és passar totes les hores del dia amb aquella persona, entendre totalment el seu món, capbussar-te en el seu univers.
3: Sí, sí.
4: I clar, després passa el que passa i tot són plors i disgustos. Les rialles acaben amb
5: a la camper.
3: Sí, ho diuen, sí. Bé, són les 6:22. Això no és tot, perquè qui també va fitxar el Massorrer va ser en Xavi Furriol, perdoneu, el concursant de la Gran Cita. Ens diuen Caution i ens posen unes sirenes. Xavi Furriol a la cua del Massorrer, seguirem informant. I una estona després tornen a escriure i ens diuen és supersimpàtic i amable, ens ha sorprès perquè ens pensàvem que seria molt hipòcrita. I ens han dit que la setmana que ve la Juliana anirà al seu podcast.
4: Aviam, anem a matinar.
5: Perdona,
4: m'ha anat a assabentar per un oient? A veure, per començar.
3: Ell ja està repartint flyers a Massorrer. Que tu ets la...
5: Territori Xavi.
4: Territori Xavi.
5: Capítol 2.
3: Amb Juliana.
4: Aviam, Canet. Per començar...
3: Vigila què dius, que jo vaig sentir aquesta conversa que vau tenir tu i en Xavi.
5: No me n'havíeu dit res. No som amics, ja.
4: No teniu
5: perdó, eh?
4: No, vaig
3: perquè això és...
4: Estan passant moltes coses. Intentem mantenir-nos al dia i hi ha detalls que no passa res,
3: perquè
4: s'escapen de les mans.
3: A veure com ho expliques.
4: Va. Vale, ho explico bé, però deixeu-m'ho explicar.
3: Sí.
5: Des de quan has tingut problemes tu en aquest programa per parlar, exacte.
4: Jo estic atacada dels nervis.
3: Va, explica't.
4: Jo em vaig trobar el Xavi, no fa ni una setmana, de fet, justament al Mas Ensorrat. I vaig ser jo mateixa qui m'hi vaig atensar i de les primeres coses que li vaig dir fou... Xavi, m'has de convidar ja a Territori Xavi. No et perdonaré mai que no em convidis. Cosa que també havia dit aquí al programa.
5: Sí.
4: Que jo volia ser convidada en aquest podcast. Ell em va dir, perfecte, setmana que ve. Jo li vaig dir, setmana que ve, impossible. Si de cas d'aquí dues. Ja, ja, hi, hi. Ell em va venir a dir Caution, perquè si vens al podcast puc guanyar la batalla dialectal. I jo li vaig dir, Xavi,
5: no saps amb qui estàs parlant.
4: Sé que no domines el meu perfil i no tens obligació de dominar-lo, però sóc una professional.
5: Sí.
3: M'agrada la seva confiança, eh? Però,
5: i a mi m'agrada... Ostres, és que pot ser un duel maco, eh?
3: Sí, i quedaràs un darrere l'altre.
5: Sí,
3: dic,
5: però ell no rendirà mai.
3: No, ell surt a competir.
5: I és que fins i tot ell sortirà dient, he guanyat jo.
4: Sí, no? I estarà bé. Ara, aquí hi ha dues coses. Per una banda, no sé cada quan es publiquen els episodis de Territori Xavi,
3: no,
4: però a mi em
3: ell
4: sembla
3: no
4: que en Xavi s'està columpiant. Perquè fa molt que va sortint de l'Alexis i no sé si és mensual com el que no surti d'aquí el Descobert o què passa.
3: Bueno, ara es porta així, que passi el temps.
4: I segona cosa, que també em despista molt d'aquestes declaracions d'en Xavi, aquest Sant Joan, en unes oients sobre que jo anava al seu podcast, jo no he rebut una invitació formal. I que jo sàpiga...
5: És un pacte de cavallers, això?
4: Clar, una cosa és comentar entre una copa i tal, escolta, que vindré a Territori Xavi, i l'altre és rebre un missatge...
3: S'ha de lligar amb un missatge professional.
4: I dir, quedem dimarts a les 3. Això no ha passat encara.
3: Al lloc, a on, quanta estona...
4: Això no ha passat.
5: Fixa't que ell ja farda de tenir-te, eh? Ell no pot parar.
4: Marta, i a mi em sembla bé i seguiré alimentant aquest monstre. Fins que m'exploti probablement a la cara.
5: Uau.
3: Bé, estarem molt pendents i ja ens tindràs informats de quan es produeix aquesta conversa.
4: No descarto no anar-hi fins al setembre, perquè la setmana que ve ja és l'última laborable i jo voldré descansar. No anar a Territori Xavi.
3: I ell també ha de desconnectar una mica, ell, que ha de poder sortir de festa i fer la seva.
4: Home, i el Xavi va molt liat amb el curro. Vull dir que més li val descansar.
3: Molt, i sortint de festa, perquè també ens deien que l'havien vist per Begur, llavors el Massorrer, vull dir que es va fotre una mica de ruta, però us haig de dir...
4: Tot el mateix dia, amb la mateixa camisa,
3: que no era
4: discreta.
5: No.
3: Us haig de dir que no tothom està aplaudint en Xavi, i un oient ens envia una contracrònica d'aquesta nit a Massorrer i ens diu el guanyador de la Gran Cita, tal, diu, costa de creure que entre tots els catalans estiguem fent famós a tal personatge. Un quinqui vingut a més que Hòstia. Es pensa que Aitana li va dedicar superestrella a ell.
5: Uau.
3: Està lligant amb jovenetes i els amics estan aprofitant també l'ocasió. Adjunto proves i faig una crida als catalans per aturar el fanatisme, Xavi.
4: Totalment impulsat
3: sou
4: per nosaltres.
3: Els millors.
5: També ens demanen d'aturar el fanatisme a Alexis. O l'atenció a l'Alexis, que és aquest altre concursant de la Gran Cita, també bastant polèmic.
4: Però jo crec que s'ha d'aprendre a diferenciar el fanatisme no? De no pas alimentar personatges polèmics com fem amb molts altres personatges com Risto Mejide.
5: Risto Mejide, sí, també l'ha fet créixer.
3: Poden tenir opinions polèmiques, però no són persones...
4: I al revés, justament, perquè no són opinions com les nostres, ens agrada portar-ho a la taula i discutir-ho i rebatre-ho i argumentar-ho, no? Dic jo.
3: I que a ells els agrada ser el centre d'atenció. Quan va arribar l'Alexis, jo li vaig dir...
4: Ells s'hi presten.
3: Et sap greu algunes coses que hem dit? Perquè les hem dit grosses de tu al programa. I em diu, que va, forma part del joc, em va dir, i a mi m'agrada. Doncs ja està. Llavors, missatges bons i missatges dolents.
4: És un miracle que l'entenguessis.
3: Va, 4 minuts i 2 quarts. D'altra banda, també ens heu fet arribar els stories que han publicat aquestes últimes hores, tant la Rosalia com la Batguil com l'Aitana, i totes elles orgullosíssimes dels seus nòvios i nòvies. Jo no sé què ha passat aquestes últimes hores.
4: Mare meva. Jo el que ha passat.
3: Però tothom està presumint de tots.
4: Que aquesta primavera està donant fruit.
5: No, és l'estiu ja, tia.
4: Ja, però és el fruit de la primavera. Ah, aquestes relacions consolidadíssimes, aquest amor desbocat, aquesta pandèmia de romanticisme. Ja no hi ha solteres al panorama. El club de les solteres està buit. Estem parlant de solteres icòniques, eh? Batguil, Rosalia, gent que fins als últims anys
5: s'havia mantingut... Marta Riumbau també, eh?
4: Ferma. I que ara està desapareixent. Julieta avui mateix ha fet una publicació amb el seu nòvio.
3: Amb una mala cara.
4: Julieta, per respecte a com tu havies liderat el club de les solteres, que s'ha posicionat ferma durant molts anys...
3: Bueno, escolta...
4: Això ens deixa en una posició complicada, les solteres d'aquest país. I no passa res perquè seguirem aquí aguantant.
3: És un club, no una presó. Vull dir, tu entres i pots sortir...
4: El que és una presó és la presó de l'amor.
3: No, aquesta és una
4: altra història.
3: Això
4: és una presó. I estan totes allà tancades, compartint cel·la.
5: Et diré que se les veu felices, eh?
3: Mola,
4: tu saps aquell meme de quan la Shakira havia d'entrar a la presó, que hi havia tot d'imatges de, gravant des de les cel·les, que se sentia de lluny la Shakira cantant Hips Don't Lie?
5: No.
3: No tinc cap aquesta imatge.
5: No falta cultura pop.
4: Doncs així se sent aquesta encarcelamenta de totes aquestes noies.
3: Com llegiu la publicació de la Rosalia.
5: L'story que és...
4: La Rosalia hi va publicar moltíssimes Instastories.
5: Buah, una seguida per internet.
4: Seguida per internet. Poder és que havia recuperat la contrasenya, que últimament l'havia perduda. I una de les imatges és ella tapant-se la cara com vergonyosa. Al darrere hi ha un anunci seu de les Bambes New Balance, que ara ha tret una col·lecció amb la marca. I ella porta una samarreta molt reveladora que posa I love my girlfriend. Pels qui no parleu anglès... Jo estimo la meva nòvia.
5: I es tapa la cara com amb un gest de vergonya, sí, sabent que està confirmant així la relació amb la model Loli Bahia de 23 anys.
4: La model de ja per sempre 23 anys.
5: Sí, perquè quan em faci 24 no sé com ens ho farem,
4: 23,
5: eh?
4: 23. A veure, una relació totalment confirmada prèviament pels paparazzis, per declaracions de concerts, però que és cert que no havíem vist encara que pista a les xarxes i una samarreta de I love my girlfriend, és prou indicadora.
5: I que tornen les samarretes amb missatge de la Rosalia. Després de molts looks, no, que eren així com més pensats, que si els colors, les textures, doncs tornen aquestes samarretes que tant ens agraden.
3: Jo espero fotos... Una foto juntes, no? La propera,
5: ja. Si tens tota l'estona pels paparazzi.
3: Sí, però, diguéssim...
5: Penjada per elles.
3: I que es mirin una miqueta, no sé, que els hi sembli. Bé, qui també ha tirat de nòvio ha estat la Batguil, amb el seu model i ballarí, Noah Brown.
5: El seu model.
4: El seu model. Que aquests dos sí que estan anant a una velocitat...
3: Jo agraeixo.
4: Ells han anat molt ràpid, eh?
3: Doncs a favor.
5: Bueno, ho cremaran tot. Punt,
3: sí.
5: Ja està.
4: O no, de vegades aquestes històries te les mires tu amb aquesta superioritat moral de dir, aquests, que ràpid ho estan gastant.
3: I després, la mà per la cara.
4: Punteta a la boca.
3: Ells dos, és això que comenteu, que estan en aquell moment de la relació només existeixen dues coses, que és la passió i el menjar. Bàsicament, anar pensant a menjar de tant en tant, perquè si no et mors de gana. I han penjat uns Instastories on veiem una foto.
5: Ell també ja ha reculat, eh? Te n'adones que ell ha dubtat ja de com dir-ho.
4: Com ho has
3: dit? Uns Instastories.
5: Està molt bé.
3: Ells han penjat dues fotos on veiem una foto en primera persona de les mans de l'Alba i en Noah menjant ostres en un restaurant a primera línia de mar. I aquí l'important és el text que diu: o nos estamos comiendo o estamos comiendo. Ja, ja, ja. Per mi això és poesia.
5: Que és
3: amb la
5: diferent.
3: Boca petitona.
4: Mira, l'enveja que jo sento és tal que no ho puc ni explicar en paraules. I per altra banda, després a mi que no em vingui no passa res, però amb la història de que possible que mana és massa explícit. Sí, després has de penjar aquest Instastory, que em sembla genial, i segueixo fent, sisplau, el Buffarello.
3: Bé, i per acabar, l'Aitana, que ha compartit la portada de la revista Men's Health protagonitzada pel seu nòvio...
5: Perdona, una cosa sobre la Batguil, perquè va fer un altre Stories on ja catalogava la relació que té amb en Noah de parella.
4: Sí.
5: Perquè posava Hot Couple Summer.
3: Tens raó, sí.
5: Que això ens està revelant que ell és el seu nòvio, tal qual.
4: Amb aquestes fotos que a ella li agraden tant, de cama, peus i una mica de manota gegant que l'agafa sense molta joia.
5: Sí, ja es veu que els hi funciona.
3: No, és increïble. I el que deia l'Aitana, que ha compartit la revista Men's Health, que la protagonitza el seu nòvio en plex, que bueno, porta aquí entrenant no sé quants dies i està lluint musculatura.
4: I ella ho comparteix amb una emoticona d'una fletxa, com volem dir, estic tan i tan enamorada amb aquest símbol de Cupido. I atenció, perquè justament en aquesta revista, en plex, explica, entre moltes altres coses, que primer de tot, novetat, no descarta la possibilitat de ser pare, cosa que tampoc fins ara ni sabíem ni no sabíem, vull dir, no havia parlat obertament de la qüestió de la paternitat. Diu que, si de cas, s'ho pot començar a pensar a partir de la velada de l'any 9. Crec que anem per la cinquena.
5: Fem però, per tant, és una cosa de 4 anys... No sé, us els imagineu?
3: 4 anys, ell ja s'imagina pare,
4: 3,
3: a la línia
4: anys,
3: dels 30,
5: és que
3: no?
5: Quan poden haver passat tantes coses.
4: L'Aitana haurà tingut 3 altres nòvios. I a mi em sembla genial. I és el millor que li pot passar. A veure, el plex té 23 anys. Vull dir-te que poder estar junts tota la vida, però que no seria gens sorpresiu que ho deixessin.
3: Ell es veu arribant als 30... sent pare.
4: I bueno, amb l'Aitana.
3: Veurem. Llavors, la vida et porta per on et porta. Però ho veurem.
4: Bé, tu també et veies als 30 amb fills.
3: Absolutament.
5: Que els 30 marquen molt.
3: I quan ets molt jove, veus els 30 com un moment vital que...
5: I després et sents un adolescent. Tu, amb el meu embaràs, com et vas sentir, Juliana, que estava sent una mare adolescent?
4: Sí, sí. Mam, encara em sento així.
5: I no, eh?
3: Bé, tenim novetats sobre una de les ruptures més doloroses del curs i n'hem de tornar a parlar.
5: Aquesta sintonia no ho diria ningú, no?
3: No.
5: Ara.
3: Ara sí.
5: Ara.
4: El meu objectiu és aprendre a tocar aquesta cançó en piano.
5: Uf.
4: A part del Happy Birthday, que ja he dit moltes vegades que m'agradaria en un dels bolos tocar-la. I fer de Carles, jo. Estic treballant per aconseguir-ho.
3: Molt bé, doncs t'animem a seguir entrenant.
4: Bé, sí, Roger. Tenim novetats sobre una de les ruptures més doloroses del curs. El trencament que vam descobrir aquest cap de setmana entre la cantant malaguenya Anna Mena i l'actor Òscar Casas. Ells feia gairebé 2 anys que anaven plegats, es van enamorar gravant junts la pel·lícula Ídolos i nosaltres els vam veure tan i tan bé i tan enamorats quan fa 5 mesos ens van visitar el programa. I d'aquesta ruptura ara mateix en sabem ben poc, segons els nostres informadors de referència, com Javi Hoyos, han acabat en bons termes, sense discussions ni terceres persones. Se segueixen estimant, però diríem que, com genialment van resumir els pets, no n'hi ha prou amb estimar-se molt. Ells, ni l'Òscar ni l'Anna, han dit res ni s'han posicionat sobre el tema, però sí que ho han començat a fer persones del seu voltant, com una persona molt propera al seu entorn. Es tracta de Sheila Casas, la germana gran de l'Òscar, i ara una de les concursants de la Travessa VIP al format de 3K. Els reporters de carrer van estar pendents per intentar arrencar-li alguna exclusiva sobre aquest enigmàtic trencament, però malgrat l'esforç, no sé si se'n van sortir.
6: Muy bien, también todo es muy bien.
8: Yo no me voy a pronunciar de esto porque a mí no me compete.
10: Bueno, pero ¿cómo se trata?
8: Así que lo siento. Pues bueno, pues al final, pues no me voy a pronunciar.
11: ¿Y crees que es una ruptura definitiva?
8: Que los dos son maravillosos y los dos se quieren...
11: ¿Pero crees que es una...?
5: Però ho confirma?
3: Correcte, sí, clar.
5: I sembla que no han acabat tan malament.
4: Però això és el que es diu sempre.
5: Ja, bueno, és el que havia dit el Javi Hoyos, ja.
4: Jo crec que és el que han acabat bé.
5: Jo també.
4: Però, tot i així, és el discurs que es diu sempre. No diràs, hem acabat fatal.
5: Però podria no dir res. Que fa molt de famosa, també. Seguir caminant, obrir la casa teva, on hagis d'anar, i no dir res. I moltes gràcies, nois.
3: Sí.
4: Per mi està ben provat, però partit perdudíssim per part del reporter. Digne, però perdut. No diu res, ella.
3: Bueno, vull però dir, confirma, que ja ho saps.
5: És la primera persona de la família que t'ho està confirmant.
4: Però quan ja ho han publicat absolutament tots els mitjans...
5: Segueix sent valuós, aquesta declaració. Vaja, això és el que penso.
3: I per mi és bona declaració de la Sheila, perquè la família, vull dir, no s'enfadaran... No,
4: ella molt bon paper.
3: L'Òscar i tal.
4: Ella molt bon paper.
5: Hem mirat si segueixen seguint a Instagram i aquestes coses.
4: No ho hem mirat, però jo crec que segueixen.
5: Jo crec que també.
4: Sí, sí. Bé, seguirem la història de prop. Aviam si acabem d'esbrinar algun detall sucós sobre la ruptura d'Anna Mena i Òscar Casas.
3: De fet, sobre aquest tema, la revista Semana els han faltat dits per col·locar una foto d'Anna Mena i Carlos Alcaraz a la portada del seu últim número. Anem a buscar el quiosc fa una estona i la Marta l'està aquí repassant. El titular diu: "Les imatges que van a dar mucho que hablar".
5: tot començaven.
3: A la portada, i clar, tu passes per allà al quiosc i dius, bueno, doncs anem a pagar aquests 3 euros que val i mirarem a veure què diu a dins. A la foto es veu, i tu, Marta, em corregeixes si veus nous detalls.
5: Tinc aquí davant, en realitat són dues pàgines i ja està.
3: Clar, a dintre hi ha molta
5: més
3: fotografia.
5: Sempre ho fan, en saben molt. Sí. Ells sí que són guilles. Molt.
3: A la foto es veu com l'Anna i en Carlos, és veritat que estan cara a cara, en una posició com mig abraçat saludant-se, i mirant-se, i els dos porten una beguda a la mà cadascú.
5: Sí, però...
3: aquí? És així.
5: Clar, clic, i després mires la notícia, i és que s'estaven fent dos petons.
3: Absolutament.
5: Una cada galta, i els han enganxat en el moment d'entremig, d'on vas d'un cantó a l'altre.
4: Són uns autèntics manipuladors professionals, i que així segueixi sent.
3: L'escena s'ha produït aquest cap de setmana passat a Marbella, on els dos han coincidit com a convidats d'un torneig de pàdel, i la revista assegura això, que té un ampli reportatge fotogràfic de la cantant i el tenista, que jo no sé si dir-te si és tan ampli, com ells diuen. Perquè
5: set
3: és la mateixa
5: fotos.
3: Escena fotografiada des de...
5: I que, de fet, d'ells sols, només en tenim 3 de fotos. La resta és amb altra gent, perquè, evidentment, en aquest torneig hi havia altres VIPs i altres persones que els acompanyaven. I sí que en una de les imatges podem veure com una Anna Mena somrient, així com trapella, en Carlos Alcaraz, però tenien una relació ja de fa temps, ells dos, em penso.
3: Ja es coneixen. Vull
5: dir que fa temps que es coneixen.
4: Vols dir que creus que no han fet entremaliadures?
5: Eh?
4: No han fet res mal fet.
5: Quan? Què vol dir mal fet? Juliana Canet. Juliana Canet,
3: no
5: què vol dir alguna cosa mal feta?
4: És l'expressió com picar l'ullet de dir una entremaliadura.
5: Però si entenem que no és redolent. M'estàs preguntant si aquests dos s'han embolicat en el passat?
4: Si tu creus que poder s'han embolicat.
5: No podria posar la mà al foc per
4: no,
5: ningú.
4: Però
3: podria ser perfectament abans d'estar amb l'Òscar.
5: Doncs per què no?
4: Jo dic que no.
5: No ho sé. No ho sé, és que no en tinc ni idea, la veritat.
3: Bé, a tot plegat, la Glòria López, que no la coneixeu, però us la presento, és la redactora en cap de la web de Semana, s'ha encarregat d'analitzar tot el que és el llenguatge no verbal de la trobada dels dos, i ella escriu...
5: Aviam.
3: Diu, just ara surten a la llum unes fotos que portaran cua. La raó? La complicitat de l'Anna i en Carlos, les mirades i fins i tot els somriures en certs moments un punt nerviosos. La Glòria continua teclejant sense parar i ens parla d'un llenguatge corporal cridaner al mateix temps que es pregunta. Estem davant d'una bonica amistat o davant l'inici d'alguna cosa més?
4: Ella és la nostra Carrie Bradshaw.
3: I segueix dient. Només el temps dirà cap a on va aquesta connexió, encara que una cosa és clara. El seu llenguatge corporal a Màlaga parla per si mateix.
5: Per mi el més fort d'aquesta peça és que les fotos es van fer hores abans que sortís la notícia de la ruptura d'Anna Mena i Òscar Casas. Per tant, la persona que els va fotografiar no sabia que aquestes fotos tindrien la dimensió i el valor i el preu que tenen ara. Vull dir que hi van anar allà potser de dir, mira, sí, i... són col·legues, s'han saludat i ja està.
3: Doncs bé, us haig de dir que hi ha algú que pot respondre a les inquietuds de la nostra amiga Glòria López, i aquest algú no podia ser ningú més que ell. Javi Hoyos.
2: Exclusiva. Hablo con el entorno más cercano de Anna Mena sobre estas imágenes. Carlos Alcaraz y Anna Mena, las imágenes que van a dar mucho que hablar. Es una portada de la revista Semana. El entorno más cercano de Anna Mena me asegura que no ha pasado absolutamente nada con Carlos Alcaraz, que son muy amigos, que estas imágenes son fruto de ese momento en el que se saludan, pero que ella se saludó en ese palco con muchísimos otros famosos, otras celebridades que también había allí. Os puedo asegurar que no ha pasado nada entre ellos, que son solo amigos, que son amigos desde hace muchísimos años.
3: Per tant, confirma això, ell té accés sempre a fonts molt properes i pràcticament a la família. I a banda de desmentir el rumor cap a on apunta la revista Semana, en Javi també explica que l'entorn de la cantant li ha explicat com estan els ànims de l'Anna Mena ara que s'ha fet pública la ruptura.
2: Y me recalcan que Anna Mena ahora mismo, de hecho, está pasándolo mal con la ruptura con Óscar Casas porque ambos se querían muchísimo. Como os he dicho, es una ruptura en la que no ha habido terceras personas, en la que no ha habido absolutamente nada raro. Que los dos se siguen queriendo muchísimo a día de hoy y por eso mismo pues también está siendo difícil superar este momento. Está recomponiendo su corazón, rodeándose de su familia, de sus amigos, de su gente. Y de hecho su gente pues está flipando un poco con el tema de lo de Carlos Alcaraz porque me dicen, Javi, de verdad, que es que no ha pasado absolutamente nada.
3: Bueno, aquest punt de malícia, entre cometes, que té publicar aquestes fotos, que és com... potser l'ha deixat per en Carlos Alcaraz. Jo crec que juga una mica això també la revista Semana.
5: No l'has follejat, no, Roger?
3: No, he anat directament a les fotos
5: ja
3: d'aquests dos de la portada.
5: És que has omès un contingut que és encara molt més important.
3: Ai,
5: què ha
3: passat?
5: El passeig familiar d'Úrsula Corberó, Chino Darín i el petit Dante.
4: No puc mirar-ho.
3: Bona foto, eh?
4: Estan molt bé, no?
5: Bona foto. A veure, també, novament, són dues pàgines de contingut, però jo les agraeixo perquè els veiem en família i apareix una quarta persona, que és el sogre. En Chino Darín, que el vam tenir fent aquest espectacle d'escenes de la vida conjugal a Barcelona, per tant va estar vivint aquí, imagino, i pel que veig a les fotos també fent d'avi, i els veiem els tres amb ulleres de sol, passejant, en Chino fent aquesta abraçada per l'espatlla.
4: Ai, no m'ho diguis.
5: Mentre caminen a l'Úrsula, agafant-li del bracet, i ajupint-se una mica per veure la cara del
4: Quina
5: Dante.
4: Quina merda, estan superbé!
5: Que no, evidentment, en Dante no es veu, o sigui, està dins del cotxet, i ells passejant. Molt maca aquesta estampa, la veritat.
4: Bé, també dona esperança.
5: Sí.
3: Esperança una mica de què?
4: Una mica de llum.
3: Bueno, que és bonic de mirar i de veure...
5: Com un quadre, com un quadre. Tu mira com un quadre.
4: Totalment. I a mi em transmet el mateix que mirar Cuento Perfecto, la sèrie de Netflix de l'Anna Castillo i l'Álvaro Mel.
3: Aquesta pau, aquesta tranquil·litat, aquest
4: amor. Aquest dit tot pot passar, no hi ha males notícies, tot va bé.
3: Bé, farem una pausa i de seguida saludarem en Jaume Miranda, que hem d'analitzar la fortuna de la Dulceida.
23: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
24: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
23: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
3: Jaume Miranda, molt bona tarda.
9: Bona tarda, com estàu?
3: Molt bé, com va tot?
9: Bé, és que ja està en estiu. És que és estiu, eh?
3: Vas amb pantaló curt, tu, avui?
9: No. Bé, no duc ni pantaló, pràcticament. T'imagines? Com
4: Roger avui va curtíssim, eh? Roger avui va, que sembla...
5: Posa't dret.
4: Saps aquests nens del 20 que anaven amb pantalonets ben curtets?
5: Que recitaràs el verset, ara, aquí dalt de la cadira.
4: I amb uns mitjonets que porta en Roger avui, que de veritat va moníssim.
5: Sembla una faldilla de les teves, ADF.
9: Skater boy d'Avril Lavigne no era tan impactant com el teu look. M'agrada molt. El pantaló curt està molt de moda, precisament, per gent com en Pol Mescal.
4: Sí.
9: Que l'han tirat molt.
3: Està tornant el pantaló curt. No?
4: És que un tio amb un pantaló ben curt està totalment infravalorat, eh?
9: No,
4: quina passada,
9: és molt
4: la vida,
9: excitant.
4: La vida pot ser molt bonica, eh?
9: Sí. Una bona cama te pot solucionar sa vida, no?
3: Jaume, escolta'm, fa uns dies...
4: Jo aquest estiu m'ho passaré molt malament.
3: Perquè els veuràs molt tio amb calça curta.
5: Però perquè, ho dius perquè no tindràs programa i no tindràs on dir tot això.
4: També, però ja veig que vaig esbufegar i tot se'm fa una muntanya i a sobre l'Úrsula i el Chino tens raó, Marta, estan...
5: Ja t'ho he dit, ja.
4: Mai ningú ha estat millor, no, Roger, no ho miris.
3: No, deixa'm mirar el seu pantaló curt.
5: A veure, sí?
3: Sí, és molt curt.
4: El porta bastant més llarg, per sobre el genoll, però bastant més llarg.
3: Però és que ara ja no es porta per sota genoll.
5: No, és més skater el seu. Te n'adones que tu has tirat per una cosa més arriscada.
3: Sí, una mica més arriscada.
5: Però l'Úrsula igual es fixaria amb tu.
3: Bueno, sí.
5: Sí, potser, o no.
3: Jaume, fa uns dies la Dulceida va anar al podcast d'una coneguda entitat bancària, un podcast que presenta en Miqui Núñez, a parlar de la seva economia i de les seves finances.
9: Sí, ja han comentat alguna altra vegada aquestes entrevistes on els famosos parlen sobre administració i comptabilitat personal, un podcast on els convidats clarament accepten participar i destapar aquestes intimitats perquè els deuen pagar molt bé.
5: Mira, els germans Casas hi van anar. Ara que parlàvem d'ell, Òscar i Mario Casas.
3: Hi ha anat jugadors del Barça, llavors
5: sí, tothom Marc Casador, no?
3: Penja reel als seus Instagrams. Sí. Vull dir que aquí hi ha d'haver una moneda.
4: Molta
5: intercanvi gros.
3: Xifres i xifres.
9: I fan TikToks a part de sa pròpia entrevista, molt de material. I de sa darrera ha estat na Dulceida.
10: Dulceida, un fuerte aplauso para ella, bienvenida.
12: Hola,
10: ¿qué tal? Bienvenida, ¿cuánto hacía que no te sentabas en un pupitre?
9: Bé, Naida s'ha obert un canal per parlar de diverses coses, entre les quals que paga més de mig milió d'impostos cada any. Feu-vos una idea de lo que cobra a través d'aquesta dada.
4: Però ella o l'empresa?
9: Ella. Això diu que és ella com a individu autònoma.
4: És moltíssim, no?
3: És
4: moltíssim.
3: O sigui...
4: Moltíssim.
3: Com a mínim, si ho paga ella com a persona, vol dir que a mínim factura el doble.
9: Sí.
3: A partir d'aquests imports pagues la meitat d'impostos. O sigui que un milió el guanya ella.
5: I ella no crec que sigui la influencer que més cobra o factura de l'Estat.
9: A dia d'avui no.
5: Imagina't, hi ha molta gent abans.
9: Bé, també ha parlat sobre quines empreses té en el seu nom.
10: ¿Cuántas empresas tiene Aida?
13: Tengo dos empresas. Una es In Management, que dentro de... Bueno, en realidad es Dulce Weekend, que empezó porque... Y fundé In Management y el festival que hice hace años... con la misma empresa, entonces se llama Dulce Weekend y ahí llevamos una agencia de representación.
10: Vale.
13: Y luego tengo otra empresa que es donde llevo Premios Ídolo y algunos eventos que vamos haciendo de vez en cuando.
9: Bé, Dulceida té dues empreses, una per gestionar InManagement, que és la seva agència digital de representació, n'ha parlat moltíssim aquí, i una altra per gestionar els Premis Ídolo, que són els seus dos grans tòtems empresarials. I mos alegra saber que hi ha alguna famosa que no inverteix en especular amb habitatge. De fet, Dulceida no mos consta ni que sigui gran tenidora, perquè té un pis a Barcelona, a l'Eixample, un al centre de Madrid i sa casa que s'han fet sobre Plànol, ara mateix també a Madrid, que de fet diria que l'acaben d'acabar, no? L'estaven...
5: Ja estan vivint allà.
9: Ah, ja estaven finiquitant sa decoració ara just fa un mes.
5: Ara ja viuen allà.
4: Per decorar-la exactament igual que totes les cases que han tingut, la qual cosa, en el fons, admiro.
5: Bueno, l'Alba ens va dir a la catifa vermella d'aquell esdeveniment del Corte Inglés que encara li costava molt trobar les coses, que si les caixes, no sé què, per tant, estan encara una mica desfent el trasllat, sí.
9: Bé, i d'on total té tres propietats per ús personal. Gran tenidor, fins on jo sé, són 5. Per tant, estem dins un marge bastant estàndard. Bé, també ha parlat d'altres projectes empresarials més fallits, com es Dulceida Shop, marca de roba online, que va estar activa del 2016 fins en el 2020.
4: A la qual Marta Montaner va fer alguna cosa.
5: No? Tres americanes.
9: Sí.
3: Que sempre defenses que aguanten
5: perfectament. Sí, perquè és que no cal planxar-les.
9: És que encara les tens,
5: a
9: més.
5: És una cosa que a mi em sal... I me les poso, Jaume.
4: I tant, i te les seguiràs
5: posant. Amb molt orgull. Una vermella, una blau cel i l'altra ratlles.
4: Marta, serà una peça de roba que la Nina heretarà.
5: Escolta, és de col·leccionista.
4: Tu saps aquella gent que es compra un bolsa de luxe perquè així la meva filla, doncs tu igual, però amb una americana del Dulce Shop.
5: Bueno, això que m'estàs dient em farà pensar moltes coses aquesta
4: nit. Bueno, no, és que en general tots hem de fer un pensa. Avui tots hem de reflexionar amb el
5: Dulce Shop. Sí, reflexionarem.
9: Bé, segons la mateixa Ida, va arribar a ser la marca online estatal més fructuosa, només per davall de Zara. Jo he de dir que m'ho crec, perquè una Dulceida ha estat molt gran. Però una sèrie de problemes de producció la varen enfonsar.
13: Yo tuve y abrí Dulceida Shop, que era una marca de ropa, con la cual gané muchísimo dinero, pero también perdí dinero. Me producieron una cantidad de faldas que yo no había pedido, que encima me llegaron y eran cinturones, o sea, no te tapaban absolutamente.
4: Era malas
13: no era lo que yo había pagado, pero yo tenía que pagar eso. Claro, sí, sí, sí.
7: O sea, ¿tuviste que pagar un error de producción?
13: Sí, y entonces dije, mira.
5: Eren per tu, Juliana.
9: Eren per tu. Supos que encara les té guardades perquè s'havava de quedar. Llavors li pots demanar.
4: Li demanaré. Ara mateix l'escric.
5: Perdó, i només per això, clar, no sé les dimensions d'aquest error. Només per això tanques.
3: A mi no em quadra pas, això.
9: Jo m'imagino que ja tampoc devia ser apabullant l'economia d'aquesta empresa i que demotivava un error garrafal amb un gran gasto de per enmig.
5: És que això va en la línia del que ha passat
9: ja no te compensa.
5: Amb les marques de roba de les influencers, com amb el Tipi, la botiga de les germanes.
3: Que avui tenen un boom, no? I llavors...
5: I també l'acaba tenir la Maria Pombon separat, que era Name the Brand. Totes han acabat tancant.
9: I que tu veus els grans beneficis, però no veus les grans despeses i te despistes una mica i potser no està...
5: I que sí, els enviaments i totes aquestes coses que eren més domèstiques, diguéssim.
3: Sí, quan et trobes allà davant, doncs no te n'en surts.
9: Bé, més enllà del seu recorregut empresarial, en Miqui Núñez també li demana per la seva col·laboració més ben pagada i aquí na Dulceida aprofita per tirar una mica de shade. No sé si us recordeu, però na Dulceida i n'Alba Paul varen fer un podcast de parella l'any 2024 que se deia Destino las Estrellas. Sí. Amb aquest nom estava destinat a morir, perquè és horripilant aquest nom. Un format produït per Podimo i que després d'una primera temporada sense pena ni glòria se va acabar cancel·lant.
3: I que van gravar, recordo, crec que va ser a correcuita, que no estaven molt contentes amb com havia quedat el format.
5: Van venir aquí a promocionar-lo, no?
3: Sí.
4: Saps què passa, també? Que jo tenia la sensació que tot era ja contingut extremadament refregit de com s'havien conegut, qui era més gelosa. Un tag de YouTube llarg.
9: I veníem, a més, de la primera temporada de na Dulceida, o sigui, ja sabíem moltes coses d'elles com a parella, realment. Bé, mesos més tard de la publicació del podcast, els mamarazzi varen desvelar el desorbitat sou per aquest xurro radiofònic, quasi 500.000 euros en total, a dividir entre dues, tot això sense incloure desplaçaments, maquillatge i altres despeses. Segons les fonts de mamarazzis, el crac dins Podimo va ser tan irrecuperable que hi va haver destitucions, inclús.
5: Va ser l'equivalent a les faldilles cinturó de la Dulceida, però a Podimo, no?
3: Versió àudio.
5: Versió podcast.
9: Exacte. I de bé, na Dulceida respon a totes aquestes suposicions d'una forma que, honestament, no sóc capaç d'interpretar.
7: Col·laboració mejor pagada.
13: La col·laboració mejor pagada. Ai! Ah! Según dicen, un podcast que tuve.
7: ¿Un podcast que tuviste?
13: Sí.
7: Que te pagaron mucho, ¿eh?
13: Hombre, dijeron que me pagaron una barbaridad.
7: Y se acercaban un poco, ¿no? Se acercaban un poco.
9: sigui, no sé si ho heu vist, però...
4: Ja està, fa broma.
9: Al principi fa broma com per mofar-se de la informació de ses mamarazzi, però després riu i acaba confirmant que sa dada era real. Llavors és que no he interpretat bé res.
4: No, no s'acaben d'entendre.
3: Que són molts calés, eh? 500.000 d'euros per fer un podcast. Però no és una xifra que estigui tan lluny de programes de tele que tenen 8 episodis.
4: Clar, però és molt diferent per un podcast que... És molt diferent, Roger.
9: A més, un podcast que no és tan obert. Vull dir que es consum al final és molt reduït perquè Podimo només ho pots consumir si pagues, perquè hi ha podcast que el pots penjar, ho pengen a YouTube, a Spotify, llavors té un consum més recurrent i més massiu. Però en aquest cas...
5: Creieu que van cobrar més elles que la Laura Escanes a Podimo? Perquè les dues...
3: Jo crec que no. Bueno, almenys que la Laura Escanes i en Risto, quan ho van fer conjuntament, jo crec que aquí es va negociar fortíssim.
5: Sí, però començaven, eh?
3: Ja.
5: Ells, de fet, van obrir la porta a molts influencers,
3: conduint
5: podcast.
3: Jo no crec que estigui lluny d'aquesta xifra, si aquesta xifra és...
4: Jo crec que la Laura i el Risto van cobrar més que elles. El que passa que crec que la Laura després ha cobrat menys també perquè la Laura ha vist que amb ella ja li surt a compte que el que li dona aquest podcast poder no són tants diners com el que li donaria una campanya a Mix Marca, però que li dona un prestigi, una trajectòria...
5: Bueno, i a ella l'escolta gent, no? I per això la renoven. En canvi, a elles... Vaja, no sé.
9: Jo les vaig escoltar en mig segon i va ser insuportable.
3: No, aquest és un altre tema, que llavors no estigui a l'alçada i que decideixin, doncs, no renovar-te.
9: Ja. Bé, saltant de fracassos passats a objectius futurs, na Dulceida explica que encara té somnis laborals i un d'aquests somnis és continuar fent tele, sobretot després de presentar La Gran Cita, però el que més desitja en aquesta vida és consolidar-se com a actriu.
12: ¿Te queda algún sueño por cumplir?
13: Es ser actriz. O sea... Yolanda Ramos siempre me dice, pero no me sale. Tienes que decir que eres actriz, porque has hecho la interpretación, porque has hecho alguna peli, no sé qué, pero me cuesta decirlo cuando no es mi día a día,
12: claro.
13: ¿No?
12: Uh-huh.
13: Pero hacer algo en la interpretación con lo que yo me sienta como muy exitosa, yo.
9: A veure, jo soc molt fan de na Dulceida, però ella de vegades penja sketches fent gags en el seu Instagram i s'autodirigeix i és nefasta. O sigui...
3: No t'agrada, eh?
9: Sí, sé que ara no vos atreviu a dir-ho perquè vosaltres la coneixeu, però jo, aprofitant que no la conec, ho diré.
3: Jo no hi entenc gaire amb el...
5: Va ser la primera persona que em va saludar en aquesta catifa, o sigui que jo mai diré res dolent d'ella.
4: Jo és que no l'he vist actuar realment i m'agrada que recordis que ha presentat La Gran Cita perquè com que ella no tenia cap mena de rellevància en el format, ho havia oblidat.
9: Jo he dit que La Gran Cita, mira, per tirar com una fletxa a favor també, ho fa molt bé, La Gran Cita. Sí. A pesar de que surt poc, més enllà dels primers episodis, sí, és veritat que surt poc, però bueno, a mi m'agrada.
3: Em sembla bé que digui que vol ser actriu. També sóc molt dolent en moltes coses que voldria ser.
5: Com creieu que tractaran Marc Andreu a la propera temporada de La Gran Cita?
4: Espero que l'adori.
9: Jo crec que encaixa.
4: Com en Marc Andreu no
5: entri. Com acabi sent Dulcesquat en Marc Andreu, perquè seria, ja saps que ella de vegades sí. Apadrina gent que coneixen el camí, i llavors, exacte, els adopta a les seves festes, a totes les trobades.
4: I en Marc Andreu, tal i com és, amb el que li agrada fer

0: Madrid. No hace falta.
1: Pero...
0: lo hago.
1: ¿Cuánto dinero al año te gastas en viajes?
0: De 15.000 a 30.000 al año.
2: Ves que m'ho pareix tan absurd, això de viatjar en business, sobretot si són viatges tan curts a nivell estatal.
3: Però és que jo crec que és també perquè, com que no he viatjat mai en business, realment no entenc la diferència. És que no sé què et donen al business, et fan un massatge al peu.
4: Però aquí diu que s'ho paga ella o li paguen, perquè si t'ho han de pagar, exigeixes business.
2: En el cas de Podimo, per lo vist, li pagaven. No? Però en general s'ho paga ella, no, ella s'ho pot pagar, evidentment, factura moltíssim, però és que són gastos molt absurds. Tu pensa que es verà que potser... un vol de Madrid a Barcelona és una hora, però no sé, pots estar...
3: Embarques primer, no? Pots portar maletes, jo potser sí, és algú...
4: Jo sí, et dediques a viatjar això molt sovint.
5: Tot costa.
4: No, encara ara? No, tot costa entrarà una mica més
3: tard. Escolta, Sònia! Que... Jordi!
4: Ara entrareu.
3: Ja ens estan ocupant espai, és jo al·lucinant.
4: Jo arribo a defensar si viatges
3: m'encanta
4: molt...
3: M'encanta la cançó de la Shakira,
4: Tens els diners.
3: La de Dai. Bueno, hola, estem molt nerviosos.
4: Ens està fent una opa hostil?
3: Sí, ens està fent fora.
2: Jo estic pensant que és una Dulceida destruint-se a ràdio perquè ha dit que és una actriu
3: nefasta.
2: És homofòbia,
3: és homofòbia això que està passant.
2: L'he anul·lat com a actriu, imagina't.
3: Home, censurant el que no sortiu d'aquí amb el tot costa. Cosa sèria.
4: Bé, t'has sorprès tu els negocis de la Dulceida o ja creies que la cosa aniria per aquí?
2: Jo pensava que hi hauria alguna obscuritat perquè tots els famosos i totes les celebrities i gent rica en general té alguna obscuritat a la seva cartera, però veig que té realment una finança com molt digna i molt ètica, inclús te diria, no?
4: I a tu se t'ha guanyat no reinvertint, diguéssim, els beneficis en tema d'especulació immobiliària.
3: Però
4: si
3: hi ha algun famós que hagi anat a aquest podcast amb en Miqui Núñez i hagi dit que té una empresa... de llogar pisos o d'especulació,
4: sí,
3: perquè
4: crec... Jo crec que sí, eh?
2: De fet, ho vàrem parlar aquí, na Chenoa ho va dir molt dissimuladament,
4: sí que
2: amb boca petita, però ho va de confessar.
3: Vale.
4: Doncs mira, almenys ho va dir, que n'hi ha que ho fan i no ho diuen, llavors.
2: Exacte.
3: L'Aitana i Miramai en aquest podcast, creieu?
0: Li haurien de pagar tants diners que no sé si... no sé si Imagine els té.
2: Però a ella si li paguen...
4: No, és una entitat bancària.
3: Ah, clar, hi ha incompatibilitat.
4: Jo estic convençut que sí, que no pot fer res més amb un altre.
3: Clar.
4: Bé, ara sí que us deixarem amb el tot costa. Jaume, que vagi molt bé. Ens veiem demà.
2: Igualment.
4: Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, DAM i Grífols.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
9: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
10: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
9: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4: Quan tu et vagi
3: bé,
4: bueno,
3: sí, ja. Sí. És el teu programa, només.
11: Sí. Arribant a l'hora i l'última setmana...
3: Bueno, vas despistat.
4: Devies estar ocupat.
3: Amb qui parlaves?
11: No, estava amb l'Arnau planificant coses, però és que, a més, he vist el Costa, que encara corria per la redacció d'esports.
4: Que ja ens diran què ha passat, que estàvem aquí fent el programa i s'anava sentint tot Costa.
3: Sí.
4: Hem dit, bueno, un moment, sisplau, que estem acabant un
11: és
4: tema.
11: És que hi ha molta urgència avui del Mundial.
4: Tenir avui un programa increïble.
11: I la Sònia la tenim? Tampoc.
12: Sí, perquè estic... No sé si em sentiu.
3: Sempre amb ella.
4: Bé. Una professional, home.
11: La dona amb la veu adormida més evident de Catalunya.
12: Soc a Guadalajara, Mèxic, ara.
11: A Mítala! Oh!
12: Sí, apunta. A Jalisco.
11: Aquesta recomanació sí que és... O sigui, no falla. Gelmà, no falla.
12: A veure, digues.
11: Te la faig jo en nom de Carla Verdés. Restaurant Campomar.
12: Campomar.
11: Marisqueria. Val. Baratíssim.
12: Marisqueria.
11: Baratíssim i boníssim. Campomar. Uh-huh. Busca el seu Instagram.
3: Tu saps perfectament que no hi anirà, eh? Garriga? No la veig gens convençuda.
11: S'equivocarà molt

0: si no ho fa.
1: Bé, provarem.
2: Mira-la, mira-la.
3: Si tens algun dia lliure, Sònia.
0: I és un gran lloc per anar en grup. És un gran lloc per anar en grup, perquè t'omple la taula.
1: Ara haig de fer amics?
3: Sola, també.
1: No, vaig amb els companys de televisió de Catalunya. Per aquí, per Guadalajara.
0: Doncs amb l'Àlex i companyia allà, de cine.
1: M'hi he afegit, sí. D'acord. Després els hi proposo, a veure què en pensen.
0: És de Jalisco, és boníssim. La conga, farà una conga quan acabin.
2: Tens ganes de tornar, Sònia, o encara no?
1: És que encara em queda molt, però sí.
3: No vol ni pensar.
2: No pot més.
0: Vol que la salvi. Un mes de Mundial, us l'explicarem a Catalunya Ràdio. Molta il·lusió, ara ve el Tot Costa.
4: Tot Costa.
5: Operació Julián al marge. El Barça també té pendent aquest estiu una solució pels 2 anys de contracte que li resten a Ter Stegen. I no sabria dir quin dels dos casos és més difícil que acabi bé pels interessos del Barça.
4: Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
5: Les 7 d'aquest dimarts... d'aquest dijous 25 de juny ens havíem quedat abans de la revetlla. Ara ja l'hem passada i és dia per saludar a Guadalajara, la Sònia Gelmà. Hola, Sònia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
5: Tot bé per Mèxic?
1: Et fa il·lusió, que sigui a Guadalajara, perquè així pot ser la teva brometa.
5: És la cosa que em fa més il·lusió del Mundial. Sí, això i la final.
1: Doncs, molt bé. Home, a partir de les eliminatòries no et perdràs un partit,
5: no,
1: que ja et conec.
5: No, però serà més interessant, però no al nivell de Guadalajara.
1: No, això és veritat. Doncs, efectivament, som a Guadalajara, capital de Jalisco, a l'Esports Arena ara mateix, perquè aquí són les 11 del matí, ara tinc 8 hores de diferència respecte a vosaltres, i som a un complex esportiu aquí a Zapopan, relativament a prop de l'estadi de Guadalajara, on demà juga aquest Espanya-Uruguai. La delegació espanyola va arribar ahir al vespre, coincidint, a més, amb que estava jugant Mèxic, i, òbviament, li van fer cas, perquè és un partit molt interessant el que juga demà contra l'Uruguai, i els jugadors de la selecció espanyola són estrelles també aquí a Mèxic, però, clar, estava tothom molt pendent, la veritat, del seu partit, i per tant, no ha tingut l'expectació que hauria tingut en altra situació.
5: Doncs de seguida, la bona trajectòria de Mèxic, en parlarà el Ricard Torquemada, i després la Sònia ens explica què fa Espanya el dia abans d'enfrontar-se a l'Uruguai en l'últim partit de la fase de grups, però és moment per obrir el diari del Mundial.
4: El Mundial al Tot Costa. Resultats.
1: El grup A, el de Mèxic, precisament, Mèxic 3, Txèquia 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primera amb 9 punts, ple de victòries a la primera fase d'un Mundial per primer cop a la seva història. Sud-àfrica passa com a segona. Corea del Sud, amb 3 punts i un menys 1 en la diferència de gols, haurà d'esperar per veure si pot accedir a la següent fase. Txèquia, cap a casa.
5: Déu-n'hi-do, aquest grup... Si els grups difícils són els de la mort, aquest deu ser el de la vida, on hi ha hagut sonores cagades, i és millor anar a la primera idea, però Txèquia, com diu la Sònia, se'n va cap a casa. I el grup B?
1: El grup B, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Suïssa passa com a primera amb 7 punts, Canadà com a segona amb 4. Bòsnia queda tercera amb 4 punts i un menys 1. Té opcions de passar. Qatar, la selecció de Lopetegui, marxa amb un punt, que és un punt més que el seu Mundial.
5: Ara que vas dient i un menys 1, és perquè més o menys s'ha instal·lat la idea, vaja, i és que és així mirar la classificació, que si tens 3 punts i no gaire gols en contra, tens bastantes opcions de passar el tall, seria això.
1: Sí, jo crec que els de 4 punts passaran tots, sí. I de 3 haurem de veure, en funció del gol average, de la diferència de gols, uns passaran i uns altres es quedaran. Recordem que passen 8 dels 12 tercers, els millors 8. Per tant, aquí
5: hi ha més tercers que passen dels que queden fora, i efectivament o tens 3 punts i un menys molt, o tens opcions de passar. Grup C.
1: I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3, Marroc 4, Haití 2. Passa Brasil com a primera de grup, Marroc segona amb els mateixos punts, però amb pitjor gol average. Escòcia queda tercera amb 3 punts i menys 3. Parlant d'això, veus, ho té difícil, i el seleccionador escocès, de fet, ho donava per fet. Ja després del partit va dir, per mi estem fora. Però també s'ha d'esperar. Haití no ha puntuat, però marxa amb aquest regust d'haver-se avançat en dues ocasions contra el Marroc i haver-li posat les coses difícils.
5: Qui no es conforma és perquè no vol, sobretot en el cas d'una selecció amb aspiracions tan modestes.
4: Agenda.
1: Les franges d'avui, 10 de la nit, aquí arribes, 1 de la matinada, jo crec que aquí també pots arribar, i les 4, aquí segurament... Aquí segurament ja us ho explico demà.
5: Demà. Aquests de les 4 els has de mirar molt d'atenció, que demà ens ho explica bé.
1: Molt bé. Aquests són els de... Aquests es juguen a la meva mitjanit, no? 4 de la tarda vostres. Ah, 4 de la matinada vostres. No, les meves 10 de la nit. Ah, està bé. Sí, sí, els mirarem. Està bé. Les 10 de la nit, la resolució del grup E. Equador, Alemanya i Curaçao, Costa d'Ivori. Alemanya té 6 punts i ja és primera de grup. Costa d'Ivori en té 3. I Equador i Curaçao en tenen 1. Equador, per no quedar fora, hauria de guanyar Alemanya. Perquè sí, evidentment un empat no li serveix de res. Per tant, Equador, que ho té força difícil, tot i que és veritat que Alemanya ja no juga res. El grup F, a la 1 de la matinada, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. Els Països Baixos de Frenkie de Jong i de Ronald Koeman tenen 4 punts, el Japó en té també 4, Suècia 3 punts, Tunísia 0 punts. Japó, fins i tot perdent, segurament passaria com a tercera per allò que dèiem dels 4 punts. Sí. Suècia més obligada amb aquests 3 punts que té. I acabem amb els de les 4 de la matinada, que aquests són els que t'explicaré demà. Mm-hmm. Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. Aquí tenim Estats Units amb 6 punts, passa com a primera de grup. Austràlia i Paraguai en tenen 3. Han d'evitar perdre, amb un empat entre elles possiblement passarien les dues, i Turquia amb 0 punts, ja sabeu que ja no té opcions, està fora del Mundial la Turquia d'Arda Güler.
4: El protagonista.
1: Guillermo el Memo Ochoa, 40 anys, porter de Mèxic, que ahir va poder jugar al seu quart Mundial. Com Messi i com Cristiano, ha participat en 6, però sent porter n'hi ha 2 que no va jugar un sol minut. Ahir el partit, aquesta victòria còmoda de Mèxic davant d'Escòcia, va permetre que Aguirre li donés entrada al minut 78, fes justícia a Ochoa i generés un ambient d'homenatge a l'estadi Azteca.
5: Un bon detall d'Aguirre, tenint en compte que tenia la feina feta i es podia permetre homenatges com aquest, que estic d'acord amb la Sònia, més que merescut pel veteraníssim porter mexicà.
4: La notícia.
1: El retorn de Neymar. La presència del que va ser el millor jugador del Brasil suposa potser un factor més emocional que futbolístic per la Seleção, però en un Mundial ple de noms propis i un Brasil a qui li falten els grans referents, no deixa de ser una imatge de Mundial el tornar a veure Neymar amb 34 anys, jugar al quart Mundial consecutiu. L'estrella, però, va ser Vinícius, i Neymar ja està per poques coses, però, en tot cas, ahir ja va poder participar.
5: Després parlarem de quina pinta fa aquest Brasil, avui amb la firma convidada de Lilie Sánchez, el meu titular, que és que Neymar fa molta patxoca, però està molt, molt, molt pel caldo.
4: El gol.
1: Un xut ras amb l'esquerra després d'un primer control que va suposar que Tapelo Maseko, extrem de Sud-àfrica, que ha jugat cedit al Limassol de Xipre aquesta passada temporada, marqués el solitari gol per guanyar Corea del Sud i classificar la selecció africana a la segona fase d'un Mundial per primer cop a la història.
4: Què ha descobert el Torquemada?
5: Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda.
5: La Sònia està esparverada amb l'eufòria nacional per aquest 9 de 9 de Mèxic, i el Ricard em deia avui... Mèxic, en silenci, pim-pam, ha anat fent, amb un entrenador veterà... No diré que quatre canyes, perquè no seria ajustat, però sense
3: cinc.
5: Cap... Sí, amb cinc canyes, sense cap estrella internacional, com ha tingut Mèxic en altres moments, doncs aquí els tens.
6: Sí, no, no és una sorpresa que Javier Aguirre sap gestionar molt bé tots els projectes que té. És capaç d'entendre ràpidament les possibilitats i com ha de controlar, diríem, les plantilles, o en aquest cas el grup de Mèxic, les plantilles, perquè penso en la trajectòria amb el Mallorca, l'última trajectòria amb el Mallorca, que probablement no va ser gaire atractiva, però va ser molt productiva. No oblidem aquella final de Copa. Doncs, com dius, sense grans noms propis, però compta amb Mèxic, perquè és 9 de 9, és la primera selecció que fa el ple a aquesta primera fase. És veritat que Alemanya, França, Argentina ja tenen encara, per exemple, possibilitats de firmar el 9 de 9, però no tindran la mateixa possibilitat que Mèxic, que és que no ha rebut cap gol. Si no he fet malament els números, perquè ja em ballen després de tants dies, només Espanya té cap gol encaixat en dues jornades i podria passar la primera fase, la fase de grup sense rebre cap gol. No és casualitat que Mèxic no hagi rebut cap gol, és veritat que el grup és relativament assequible i per tant no ha aprofitat, però és que no ha aconseguit gairebé res. Sense exuberància, no és una selecció atractiva, és molt estable, però Javier Aguirre ha fet una cosa que a mi és una de les que més m'ha marcat, que és rotar molt. És a dir, ha posat molts jugadors en funcionament. Potser ha aprofitat el calendari i els rivals, però no ha agafat un 11 de capçalera o 12-13 futbolistes. No ha rotat molt al darrere, entre Edson Álvarez, Vázquez, Reyes, Alice de la defensa, migcampistes, Brian Rodríguez, Fidalgo, Romo, Lira, i en canvi on no ha tocat és al davant, que és on jo crec que té els dos jugadors que estan marcant les diferències, que són Quiñones i Alvarado, amb Raúl Jiménez, però sobretot Quiñones i Alvarado, que són dos jugadors completíssims, que tenen un treball defensiu bestial i de recorregut. Quiñones, a més, té rematada, va ser el que va fer el primer gol del Mundial, n'ha fet dos, una passada de gol. Alvarado n'ha fet dues de passades de gol, un esquerrà que serveix per enllaçar mig camp amb davantera, i en un equip que és tan estable, aquests dos jugadors li donen el punt d'espurna per poder connectar amb la idea atacant. Fixa't si ha rotat, que com explicava la Sònia, ha tingut temps per estrenar Memo Ochoa en aquest Mundial i posar-li la creu i dir, mira, ja has debutat en el teu sisè Mundial, que és el quart, em sembla, no?, que ha pogut jugar minuts.
5: Sí.
6: Vull dir que li està sortint completet el viatge a Javier Aguirre, que ja és als 700, i la veritat que és un equip que no enamora, però que està sent molt fiable en el rendiment, molt fiable.
5: A més, diria que tant el duel de setzens com si passés el de vuitens, els tindrà tots dos a l'Azteca, per tant, m'imagino que no contra rivals. És que ara no tinc el quadre al cap, però diria que el de setzens no és un...
6: El de setzens és un tercer.
5: Bé, en principi pot ser que sí. Aquesta Mèxic que va de tapadeta, explica el Ricard, vagi avançant.
6: Sí, perquè Canadà i els Estats Units, si hem parlat dels anfitrions, tenen més llum, més atractiu, són més excitants, més verticals. Mèxic és més aviat, si m'ho permeteu, avorridota. Però, en canvi...
1: Tenen...
6: molt fiable.
1: Tenen la com a promesa, no?, Gilberto Mora, que precisament el partit d'ahir va poder debutar com a titular, però que, clar, és més que tot per la joventut, més que pel que pot aportar dia d'avui, segurament.
6: Sí, perquè entra en aquest grup que rota molt, que va jugar el primer partit, no va jugar el segon, va aparèixer ahir un altre cop, com Fidalgo, que tampoc no va jugar el segon, i van ser titulars el primer dia. És a dir, jo crec que la gran diferència d'Aguirre amb altres seleccions, en la de Mèxic, és aquesta bossa de jugadors. És a dir, que no saps mai l'onze que farà i que fa servir, doncs, 16-17 futbolistes, probablement perquè tots tenen el mateix nivell, i per tant que té molts jugadors implicats en el projecte, que està sent molt excitant per ells com a anfitrions.
5: Doncs avui el descobriment del Ricard és aquesta selecció mexicana, que sense encaixar i traient profit del material humà que té Javier Aguirre entre mans, doncs de moment està tenint una trajectòria immaculada. Ricard, abraçada, gràcies.
6: A tu,
1: I Costa,
6: adéu.
1: No us podeu ni imaginar la febrada que hi ha aquí a Mèxic amb la seva selecció.
7: No?
1: Evident, tornen a ser anfitrions després de, des del Mundial del 86 que no ho eren, i òbviament voldrien ser un solitari, no poden tenir tots els partits, però com a mínim sí que estan tenint els de Mèxic, i ahir, per exemple, aquí a Guadalajara, la fan zone estava a rebentar, més de 30.000 persones, va ploure un xàfec molt important en a mig partit, d'allà no va marxar ningú, i després ho han estat celebrant amb unes magnífiques bubuzeles que continuen ben vigents, potser no amb aquell so de Sud-àfrica, però continuen ben vigents aquí a Mèxic fins a les 4 de la matinada mínim. O sigui, hi ha hagut festa als carrers fins molt tard.
5: Fins aquí el diari del Mundial. Ara, Sònia Oleart, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
5: Repassem què més ha donat de si el dia esportiu. Sònia, què ens expliques?
8: Abans del futbol, dues cites aquesta tarda que arrenquen ben aviat. El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Visita el Pozo de Múrcia 8:15 en el quart partit de la final i amb el 2-1 a la sèrie favorable als Blaugrana. El podeu veure aquest partit per Esport 3. I l'Igualada ofereix als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins amb una rua pels carrers de la ciutat, ofrena a la Basílica de Santa Maria i acabaran a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia des de ja fa una estona, que això ja va i ja hi ha festa.
5: De seguida anirem cap a la capital de l'Anoia amb el Joan Fitó, que està gaudint i xalant de la festa arlequinada.
8: Dit això, Alexia Putellas comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà London City de Michel Kang i entrenat pel tècnic basc Eder Maestre. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc, que aspira a situar-se entre els grans equips europeus. Allà es trobarà amb Mapi León o Jana Fernández, entre d'altres. Per cert, que Alexia és ara a Venezuela amb la seva fundació i ha fet un comunicat de suport a les víctimes dels dos terratrèmols que han sacsejat el país i ha dit que ella està bé.
5: Doncs el futur d'Alexia, o la destinació d'Alexia, que ja semblava que apuntava cap a Londres quan es va acomiadar del Barça i que ara està, com diu la Sònia, a hores, o si voleu a dies, de confirmar-se de manera oficial.
8: El Girona ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades al club.
5: Diu el Xavi que compte que no acabi com a entrenador de porters. Era un compromís que tenia amb Mitchell. Mitchell ja no hi és i, per tant, aquest compromís no sabem si se sostindrà, però de moment, si el Marcos em diu el contrari, no hi ha entrenador de porters al Girona.
9: No ho sé, ara mateix.
5: Ho ha dit el Xavi i, per tant...
9: Bona tarda,
5: Marcos.
9: Bona tarda, abans que res. No ho sé si ara mateix hi ha el segon entrenador.
5: El Xavi m'ha dit que no.
9: Hi ha el preparador físic, el Jordi Barcells, i ara mateix no sé que hi hagi ninguna cosa més.
5: Doncs veurem si Juan Carlos acaba o continua, en aquest cas, la seva etapa al Girona ara com a tècnic.
8: Ja s'ha aprovat el projecte d'instal·lació de gespa natural al Narcís Sala i la previsió és que abans de finals d'any el Sant Andreu disposi de gespa natural per disputar els partits a primera ref. L'Ajuntament de Barcelona també ha iniciat els tràmits per instal·lar gespa natural a l'estadi municipal del Nou Sardenya, però abans s'hi ha de fer un estudi diagnòstic estructural, per tant, no serà tan ràpid com el Narcís Sala.
5: Això del Nou Sardenya era impossible fa un any, després era possible i ara haurà d'afrontar un estudi diagnòstic estructural. Bé, paciència, amics del Club Esportiu Auro.
8: N'estarem pendents. En bàsquet, l'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la propera temporada. Com a pals de paller del nou projecte apareixen dos noms lligats al Baskonia. Són els de Xavi Pujol, com a director esportiu, i el del tècnic Paolo Galbiati. La penya ha fet oficial que no seguirà Adam Hanga a l'equip després de dues temporades i el Manresa fitxar a la pivot Eric Vila Gironí, de 28 anys.
5: D'aquí una estona sol·licitarem els serveis d'Ernest Macià, que ens explicarà el que ja preveiem, que és que el Barça l'atropellaria en la final de l'ACB, i també començarem a mirar el futur amb tots aquests noms que ha posat a la coctelera la Sònia Oleart i que analitzarem amb el mateix Macià i també amb el Joan Creus, habitual del Tot Gira i ex mànager del Barça, entre altres càrrecs.
8: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València per una temporada. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha donat la convocatòria de 14 jugadors que disputaran els pròxims partits de classificació per al Mundial. En la llista hi ha 4 catalans: Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, així com també els blaugrana Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela.
5: En el cas dels catalans, no podran jugar el partit amistós d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge. Encara no recordo el rival, però era condició sine qua non.
8: Gran Bretanya?
5: Sí, tens raó. I era condició sine qua non no està a la llista, vaja, perquè la Federació Espanyola ho ha vetat. D'aquesta manera, i per tant, ni Pierre Oriola, ni Ferran Bassas, ni Paulí, ni Joel Parra no podran defensar els colors de Catalunya.
8: En ciclisme, Mireia Benito s'ha proclamat aquest migdia campiona d'Espanya en la modalitat de contrarrellotges. El seu quart títol consecutiu en aquest campionat, Paula Blasi, flamant campiona de la Volta, ha estat quarta. I en tenis, la catalana Marina Bassols ha perdut a la tercera i última ronda prèvia del torneig de Wimbledon. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu.
5: Aquest, els oients de Catalunya Ràdio ja el sabíeu, perquè la Martina Tarré ho va explicar el Tot Gira fa uns dies.
8: El Mundial de MotoGP continuen els moviments de cara a la temporada que ve. April li ha anunciat aquest matí el fitxatge de Pecco Bagnaia per 4 temporades. El Mundial fa parada als Països Baixos aquest cap de setmana. Desena cita a la temporada, un circuit sobre el paper gens afavoridor per a l'estil de Marc Márquez, em diu el Damià, però el campió defensa la victòria de l'any passat.
5: Després parlarem una mica de motos i de mercato de motos amb el Damià Aguilar. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
8: Una pregunta que podeu trobar a Facebook, a Twitter i a Instagram del Tot Costa, i allà di la vostra. Avui parlem de futur, del futur de Ter Stegen. Què faríeu amb el porter alemany? Dues opcions, que es quedi de suplent o buscar-li una sortida.
5: Doncs després escoltarem les vostres opinions i també les dels nostres col·laboradors, perquè el Salmurri ens vindrà a explicar quins són els escenaris que contempla el Barça per resoldre aquesta carpeta. Ja era complicada al mercat d'hivern i ho torna a ser, evidentment, ara mateix. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició de Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
4: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
5: Avui amb la companyia del senyor Gerard Tautet. Hola, Gerard, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: De la Mireia Ruiz. Hola, Mireia.
10: Molt bona tarda.
5: I del Marcos, el cap de continguts del Tot Costa, que ell té via lliure per intervenir quan
9: vulgui. No, no, m'has preguntat bona tarda. M'has preguntat.
5: No, però tu has intervingut. Podies,
9: bueno,
5: no,
9: ja,
5: tu,
9: clar. Podies...
7: Però l'has callat, no?
5: No, perquè he vist que em miraves amb cara d'aquesta dient aquest tio. I...
9: Bueno, que pot ser, que jo no ho sé en aquest moment.
5: Però m'estaves posant cara, carites, dic, doncs, vaig a preguntar. En fi, doncs, benvingut també el Marcos López, ja veieu que no ve de bon humor. Intentarem aixecar-ho en la pròxima hora i mitja llarga. Doncs vinga, va, entrem en matèria. Abans d'entrar-hi, per cert, Igualada, Joan Fitó, bona tarda.
11: Què tal, Costa? Bona tarda.
5: I ben tornat a casa, el Joan.
11: Moltes gràcies. Torna
5: a l'equip d'esports de Catalunya Ràdio un cop més, i avui, el primer dia, l'hem enviat d'excursió, una mica com l'acudit de l'Eugènia. Tito, passa cap a Igualada. I és que avui hi ha una festassa gran a la capital de l'Anoia, ara ho deia la Sònia Oleart, amb motiu del triomf de l'Igualada, l'Hockey Lliga, amb la remuntada memorable que van completar dimarts a Riazor, i avui estan de rua. Què està passant?
11: Doncs mira, ara mateix estem fent la comitiva des de les Comes, que és on han sortit. Són dos busos, el primer, que hi va els jugadors, el cos tècnic i també la directiva, el segon, que és el que estic jo, on hi ha els familiars dels jugadors. És la comitiva que porta a tota la gent de les Comes, des d'on ha sortit aquesta rua, fins a la plaça de l'Ajuntament. No és una rua com a tal, perquè els busos no són descapotables, per tant, tampoc està el trànsit tallat per aquesta rua, però sí que la festa gran serà quan arriba arribin els jugadors a la plaça de l'Ajuntament, on sí que s'hi aplegarà moltíssima gent, doncs, per celebrar aquesta Lliga, 29 anys després, la sisena a la història del club igualadí.
5: És a dir, que hi ha ambient, òbviament, però, clar, sí, el no poder veure els protagonistes de manera directa, la cosa està més continguda fins
11: Correcte.
5: Que compareguin a la plaça de l'Ajuntament, eh?
11: Ara està continguda, tenim moltes motos al voltant dels dos busos, un cotxe de policia davant i un darrere, però els busos són els normals, els de línia sí que retolats, doncs, amb els colors de l'Igualada, però la gent no pot saludar, no pot veure directament els protagonistes, sí que ho faran d'aquí pocs minuts, són aproximadament 3 quilòmetres els que separen les comes de l'Ajuntament, allà els podran veure, els podran sentir i podran celebrar aquest títol de Lliga.
5: Doncs d'aquí una estona tornarem cap a Igualada, perquè el Joan Fito ja amb les emocions desfermades i fins i tot amb alguna veu autoritzada que coneixeu perfectament ens expliqui com està sent aquesta celebració del títol de Lliga de l'Igualada. Joan, fins ara.
11: Fins ara.
5: Ara sí, un cop hem passat per Igualada, avui era obligat, ara recordem que tot costa una dècada.
4: Tot costa una dècada.
7: Sí que hi ha tres caps, però al final el Cubata és el que una mica decideix més i... Sí, el nom de Cubata...
10: perdona la ignorància, però és que m'has deixat clavat. Sí, sí. Et diu Cubata, tu. Amb aquest nom ja veus tu, saps? A mi em diuen...
4: Tot costa una dècada.
5: És llàstima que ara ens costi tant i tant parlar amb el gran Marc Márquez, perquè quan ho podíem fer sovint ens brindava moments com aquests, per mi, dels més divertits dels 10 anys de tot costa. És que imagina't, no, és que he estat parlant amb director esportiu de l'Atlètic de Madrid que es diu Gintònic. Doncs vindria a ser una mica això, i Marc Márquez se'n va donar sobre la marxa i se'n va cardar com és marca de la casa. Vinga, va, entrem en matèria.
4: El Mundial al tot costa.
12: Guadalajara, Guadalajara.
5: Ara.
12: Guadalajara, Guadalajara.
9: No es podia saber, no.
5: Home, a veure, si la vam posar quan vam jugar contra el Guadalajara de Copa, imagina't ara que tenim la Sònia a Jalisco.
13: T'agrada més aquesta o la de Flash Gordon?
5: No, aquesta, sí? aquesta
9: molt millor.
13: Passa, Flash també jugava que t'agradava bastant.
5: Ja. A veure, ara, no crec que sigui un bon moment per parlar dels partits que ha fet Flash Gordon al
13: Mundial. No volia treure,
5: jo ho deixaria descansar.
13: No volia anar per aquí.
5: Clar, això només...
9: No és el moment, no és el moment.
5: Això només ho podria fer avui.
13: Exacte.
5: I ara ja, quan la Sònia torni a... Perquè, mira, bona pregunta, Sònia. Quan Espanya acabi d'aquí, torna a Chattanooga o...
14: Torna a Chattanooga, sí. Tornem tots cap a Chattanooga.
9: Sí, però recull les maletes i marxa.
5: Clar, perquè el partit de setzents ja no el jugarà ni a Guadalajara ni a Atlanta.
14: Està uns dies... Clar, si queda primera anirà a Los Angeles, però jo crec que esgotarà el màxim que pugui estar a Chattanooga, però ja no hi tornarà més. No?
5: Molt bé.
14: A partir d'aquí, aleshores, ja anar fent a cada seu que els hi toqui fins on els hi doni el Mundial.
5: És a dir, no queden establerts en altres Mundials, encara que toqués els vuitens aquí i els quarts allà...
14: És que, però és que són diferents, són distàncies molt llargues. És a dir, que quan els hi toqui a Los Angeles, doncs la FIFA els hi dirà quines opcions de camps tenen d'entrenament, i en funció d'això els hotels mateixos de la FIFA els acomodaran. I després, si passen, crec que els vuitens són a Dallas, aleshores han de fer el mateix. És a dir, no tenen dos partits seguits, per exemple, com ha passat ara amb Atlanta, sinó que van variant de seu a cada ronda.
9: Volien quedar-se a Chattanooga.
14: Sí.
5: Que passava, clar, terra de la Sònia, volien... que si després si et toca jugar a Los Angeles, tornes a Chattanooga i et tornes a tocar a Los Angeles, són 5 o 6 hores d'avió.
9: Bueno, ara han fet 4.
14: Sí.
5: Ja.
9: 4.
14: Sí, però, ara han fet 4 i estan un parell de dies.
5: És un Mundial, té raó la Sònia, logísticament molt complicat per tothom. Fins i tot pels equips, i ja ni us ho explico, pels periodistes i aficionats que intenten seguir-lo. Demà a les 2 de la matinada, és a dir, a la matinada de divendres a dissabte, aquest Espanya-Uruguai, els espanyols estan entrenant ara.
14: Sí, ara mateix hem pogut veure el quart d'hora obert mentre estàvem fent el repàs de tota la resta de notícies del Mundial, i ara ja han fet fora els mitjans de comunicació i es continuen entrenant en aquest complex esportiu
1: que està a prop de l'estadi de Guadalajara, aproximadament a uns 15 minuts de trajecte. La FIFA no permet habitualment que els equips s'entrenin on jugaran el partit. I el de demà, que aquí seran les 6, no, les 8 del vespre, les 2, no, les 6 de la tarda. Sí, és que això de les 8 hores ara. Seran les 6 de la tarda d'aquí. Doncs és el primer partit que Espanya juga sense estadi climatitzat. S'ha dit de tota manera que no fa... ahir va estar plovent, com us explicava abans, i sí que fa... Bé, la temperatura és alta, però no és allò insuportable com, per exemple, ha estat en alguns moments a Dallas o fins i tot a mateix Chattanooga.
5: Molt bé, doncs això pel que fa a la part d'adaptació a la nova ciutat, al nou escenari. Abans d'aquest entrenament hi ha hagut una zona mixta. Se'n pot rescatar alguna veu, alguna opinió?
1: Sí, saps què passa? Que la classificació ara mateix és un punt enganyosa, perquè veus Espanya amb 4 punts líder del grup i sembla que ho tingui com molt fàcil ja per mantenir-se com a líder. I realment, si empata i a l'altre partit no succeeix un resultat gairebé històric per Cap Verd, que és que seria que golegés per 5-0, per exemple, amb l'empat en tindria prou per ser primera de grup i per passar. Però si perdés amb Uruguai, fins i tot pot acabar quedant tercera. És a dir, jo crec que no hi ha risc d'eliminació, però sí risc de quedar segona o tercera en aquest partit contra l'Uruguai. I aleshores em parlaven sobre això diversos jugadors, tenint en compte més que Uruguai sí que s'ho juga tot, perquè Uruguai té 2 punts, si Espanya la guanya, el normal és que quedi eliminada. I explicava Jeremy Pino, per exemple, que serà un partit d'aquells durs d'arrossegar.
15: Bueno, obligada, no. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, que es como todos los partidos, intentar ganar, dar lo mejor de nosotros, y al final el resultado es parte del fútbol, esperamos ganar, y pues que ellos son fuertes físicamente, creo que mañana se juegan mucho también, y van a ser un partido, va a ser una guerra, y está muy, muy bonito.
5: Està un pèl lluny el bon any, però va ser una
1: conflicte
5: guerra.
1: Bèl·lic. No és fàcil una zona mixta d'aquest estil en el Mundial. Sembla que estigui tot molt ben organitzat, però no. I bé, en tot cas, així hem sentit Jeremy Pino. Hem sentit una mica millor, estàvem en millor posició, Nico Williams, parlant del Mundial de la Minya Mal, que és el gran protagonista de totes les preguntes en aquests dies previs al gran primer partit, l'Espanya-Uruguai.
16: Le veo muy feliz, muy feliz. Él sabe de lo que es capaz, no tiene ningún tipo de presión. Él sabe cómo lo que tiene que hacer y vais a ver al mejor Lamin, porque la verdad es que es increíble.
5: Doncs veurem el millor Lamin. Ja ho vam començar a percebre contra l'Aràbia Saudita i demà el primer partit seriós del Mundial. Se suposa que tornarà a ser titular i que confirmarà aquestes bones sensacions. No es pot dir el mateix de moment de Nico Williams, que el pobre ha tingut una temporada per oblidar des de la part física. Marcos, Mireia, Gerard, no ens hi entretindrem gaire, però vaja, deia la Sònia, no està fet, però pel que hem vist de l'Uruguai en aquests dos primers partits fa la impressió que si Espanya està mitjanament bé, demà guanyarà o fins i tot empatarà i serà primera de grup.
17: Sí, estic bastant d'acord. Sí, sí que és veritat que seria bastant lleig fora de lloc poder dir Espanya quedarà primera de grup, veient l'altre partit i veient el que ha fet l'Uruguai. Crec que sí que està bé posar una mica en alerta que mirar la classificació no és el més senzill, que és una mica enganyós, però després de tot això i després de dir tot el que s'ha de dir, crec que per mi seria una sorpresa que Espanya no quedés primera de grup veient el Mundial que ha fet Uruguai, que sí que és veritat que s'hi juguen tot.
5: Sí, això és la part però... que els fa perillosos, que és veritat que veient-los en els dos primers partits dius, sí, home, sí.
17: Absolutament indiferència.
5: Això no funciona,
17: absoluta.
5: No tenen sí. gran cosa al davant, però són uruguaians, vaja. Espanya faria bé d'estar concentrada.
9: Ja, però no sembla un equip de Bielsa. Per
5: no,
9: mi,
5: no
9: sembla un equip diferent, un equip que no té intensitat, que no té la garra xerrua, no té...
5: Això ja ho tenien abans de Bielsa.
9: Sí, però...
5: Ara no.
9: Per mi, Valverde, que és el seu capità, la seva estrella no està, Araujo...
5: Ja,
18: no ha aparegut.
5: Jo diria que ho intenten maquillar, muslera, però que hi ha un cert mal rotllo.
9: Clar, muslera, què és muslera ara mateix ja?
18: Muslera, a davant depenen de Fede Viñas, clar, que tampoc és un jugador que acumuli moltes ocasions de gol.
9: Sí. Ha baixat molt el seu nivell, molt.
18: No, una mica decebut amb Uruguai, però evidentment per mi molt superior a Espanya, i més tenint en compte els números que ha dit la Sònia, com un empat, si hi ha algun accident, li pot valer a la selecció espanyola.
5: Per cert, Sònia, a l'altra banda, hi ha el cas d'Araujo, que si no em dius el contrari, ell va dir que arribava pel partit d'Espanya i Bielsa el va descartar.
1: Sí, mira, el sentirem aquest vespre un altre cop a Marcelo Bielsa i ja podrem acabar d'aclarir què passa amb Araujo, però en principi no hauria d'arribar, pel que va dir Bielsa, però ho veurem.
5: Molt bé, doncs n'estarem pendents. Aquest partit, insisteixo, la matinada de divendres a dissabte a les dues de la matinada. Ara hem anat endavant, però anirem enrere un moment.
19: Él está en una condición muy buena y yo creo que también el equipo le permite descansar cuando tenemos la bola. Él no trabaja mucho sin bola, pero está más fresco cuando tenemos la bola. Y el feito de alternar la posición, no solo abierto, pero también por dentro, es una ventaja para él, obviamente, porque si tú recibes la bola por fuera para marcar un gol, tienes que tocarla 6-7 veces, por dentro es suficiente un movimiento.
20: O Mister é o melhor treinador do mundo e consegue entender muito bem os jogadores que ele tem e ele se adapta muito bem aos jogadores e ele faz a melhor formação para cada equipe que ele treina. Ele chegou aqui, entendeu a forma que a gente deveria jogar e acredito que tem dado certo, a gente vai evoluir muito dentro da competição.
5: El Brasil ha guanyat per 3-0 a Escòcia i ha confirmat la seva condició de primer de grup, tot i que va començar amb aquell empat que tant va cridar l'atenció contra el Marroc, i hem escoltat aquesta seqüència fabulosa des del meu punt de vista en què Ancelotti diu sí, Vinícius, quan no té la pilota descansa, corren els altres per ell i està fresc. I Vinícius què diu? Doncs que Ancelotti s'ha adaptat de conya i que és el millor entrenador del món.
9: Per ell és el millor entrenador.
18: Per ell segur.
9: Al Madrid i a la selecció és el millor.
5: Sí. Dit això, Sònia, tu que els has vist més de prop, el Brasil s'ha refet de l'empat a un contra el Marroc. També et dic que a continuació ha jugat contra Haití i Escòcia, que són seleccions menors, però a mi, no sé, a tu em continua fent la sensació que no està per tirar coets.
1: No està per tirar coets, realment. Jo crec que n'hem parlat aquests dies. No és una selecció ara mateix que enamori i a sobre ha perdut una de les bàsiques, que ja veurem fins quan, que és Rafinha. No tenia un grup especialment difícil, s'ha de dir.
5: No sé si hem perdut la...
18: Sí, tenim
5: dificultats amb la Sònia, que us està semblant...
18: Jo seguia el fil de la Sònia, per seguir el fil estic completament d'acord que no... O sigui, no hem vist un joc col·lectiu de Brasil que digués, ostres, té un segell, té una identitat, intenten tenir la pilota amb criteri, o generar avantatges en segons quina zona. Hem vist individualitats, hem vist un molt bon Vinícius, hem vist molt poca cosa de Neymar, els pocs junts que hem vist, però no em genera un... Així és com si em genera una selecció que no estem parlant massa i que juga avui i que tinc moltes ganes de veure, tot i que ja té fet que és a Alemanya, per exemple, que en parlem poc, però jo cada vegada penso que hauríem de parlar-ne més. Brasil, al contrari. Brasil, individualitats, i de moment poca cosa més, però esclar, són individualitats molt bones. Per tant, veurem fins on li dona.
5: Jo he tingut la sensació, i ja m'entendreu, que la lesió de Rafinha li ha aclarit el paisatge a Ancelotti, que en el primer partit es va fer un embolic, empaquetar...
9: L'ha anat de meravella.
18: Rafinha apareixia per dins...
5: Avui Ryan a la dreta, Vinícius a l'esquerra i una mica fent el que li rota,
9: i Mateus Cunha...
18: I arribant i golejant, fent el gol.
5: I simplificant. A mi...
9: És que el sistema d'Ancelotti per Rafinha és pitjor, que és molt millor per Vinícius que per Rafinha.
5: Sí, tot i que té nassos perquè tens dos jugadors que per mi sobresurten del nivell al Brasil, que són Vinícius i Rafinha, que un no t'encaixi
9: No, no, però no l'ha encaixat.
5: No, no.
9: La millor versió de Rafinha no l'has vist en Brasil.
5: No, tampoc no sabem si el físic de Rafinha li permetia ensenyar la millor versió. Mireia.
17: Parlava de grans individualitats, estic molt d'acord, però parlàvem també dels rivals que ha tingut Brasil. Mm-hmm. I a mi sí, Brasil sí. M'ha deixat molt freda, tant en el primer partit contra el Marroc, que probablement era el primer partit.
18: El Marroc juga bé. Marroc juga bé.
17: Tenia molt més al·licients, era una selecció, sap greu dir-ho així, però amb cara i ulls, era més un contra un. Per mi estaven bastant... Jo tenia moltes ganes de veure aquell partit. I després he vist el Brasil amb la resta de seleccions que aparentment no tenen cap tipus de... no li fan cap tipus de competència al Brasil, i a mi el Brasil m'ha deixat absolutament freda. Ara parlàveu de Rafinha. El Jordi deia, no sabem fins a quin punt a nivell físic Rafinha podia. Tinc la sensació, després de veure com de ràpid ha caigut aquesta lesió, que hi tenia molt a veure. I després, per altra banda, tinc la sensació que Vinícius se sent acompanyat. Aquest últim partit l'he vist molt acompanyat. I en el primer partit contra el Marroc va tenir la sensació que no encaixava per enlloc i que no arribaven pilotes per enlloc. Ara ho dèieu, li ha anat bé la lesió de Rafinha en aquest aspecte a Ancelotti. Crec que el Brasil anirà de menys a més, vull pensar, veient la selecció que té, vaja.
5: Doncs aquestes són les nostres impressions. Incorporem la firma d'avui.
4: La firma.
5: I la d'avui és el jugador català de l'Austin FC, Ilie Sánchez. Hola, Ilie, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
5: Què tal, com estem?
2: Molt bé tot. Vosaltres, tot bé?
5: Doncs bé, aquí seguint el Mundial, a més distància que tu, per dir-ho així. Escolta'm, parlàvem del Brasil. M'imagino que has pogut veure el Brasil-Escòcia d'aquesta matinada.
2: Sí.
5: A tu, amb el bagatge del que hem vist en aquesta primera fase de la Canarinha, et dona per una candidatura creïble al títol, o la situes per sota d'altres candidates?
2: Jo això t'ho puc contestar de dues maneres. Una, de manera més professional, no?, amb un anàlisi del que he vist durant els partits, i l'altra, diguéssim, més amb l'emoció de veure una selecció com Brasil, que només amb la samarreta doncs ja vols veure el partit, ja vols... et motiva, no?, a intentar veure més enllà del que realment, segons la meva opinió, hem vist.
5: És veritat que Brasil fa Mundial. Brasil i Holanda tenen... són dues seleccions que fan Mundial. Hòstia, juga Holanda, encara que miris l'alineació i només coneguis a De Jong. Hòstia, bueno,
9: que... ja cap.
5: Bueno, sí. Sí, però ja m'entens, Marcos. Sí, sí. M'estic posant al sofà. Sí, sí. I crec que l'Eli era bona mica per aquí, en Brasil.
2: Sí. Jo els partits que no em perdo són els d'Espanya, perquè és el futbol que més m'agrada. Uh-huh. Pels jugadors del Barça també, però sincerament, per veure un partit sencer i disfrutar-lo, veig Espanya. Mm-hmm. I Brasil m'he enganxat últimament perquè també, això que parlàvem, no?, del que significa per un Mundial, pel futbol en general, veure la selecció de Brasil. Si anem a analitzar-lo més des de el que és el futbol que ells proposen i que generen, per mi els hi falta una cosa bastant clara, si vols ser un equip dominador durant els partits, i és al mig del camp. Són uns jugadors, uns mig centres, que els hi falta mobilitat, que tenen poc gir per dins. Són molt estàtics, no? El Casemiro, el Bruno Guimaraes, el Paquetá... Són jugadors molt bons, mirant cap endavant, però quan els hi toca girar o jugar d'esquenes, els hi dificulta la feina a que hi hagi fluïdesa en el joc. I el mateix passa potser també per fora, no?, amb els laterals, que són... poc mòbils, no?, una mica més estàtics. No tenen tant joc a nivell de futbol. Sí que és cert que centrals i porter són a nivell top mundial, donen molta seguretat, sobretot defensant duels dins l'àrea, i després a dalt, quan acceleren, ho fan molt bé. Sí, sí. I que tenen aquest canvi de ritme, aquesta força, diguéssim, a l'hora de decidir jugades quan acceleren el joc. Mm. Aquests canvis que comentàveu, no?, que entrés Cunha, que marqués, que hi hagi una mica més de rotació en els jugadors de dalt, suposo que els ajudarà de cara als següents partits, però sí que és cert que per mi no són una favorita de cara a guanyar el Mundial.
5: És veritat, però, que el Brasil no ha encaixat encara cap gol?
9: Sí, el de Marroc.
5: Ah, té raó, sí, sí, doncs un, però vaja, sí, sí. Són, ho dic d'una altra manera, eh? Sí, és una selecció que concedeix poc al, al darrere, tot
9: ja,
5: i que...
9: però mira, els laterals de Brasil i els que té ara, i els sí, que ha tingut,
5: la veritat
9: i,
5: és
9: i
5: que...
9: Déu meu, eh?
5: Danilo,
9: Danilo, eh?
5: Danilo,
9: sí, sí.
5: És que no sé on, crec que era la transmissió de DAZN ahir que deien que els laterals eren els mateixos de 2014. Crec que sí, que Alexandro i Danilo ja eren al 2014 i estem parlant de fa 12 anys.
18: L'aspecte defensiu, en l'aspecte defensiu no han encaixat, però és que repetim, ja ho hem dit tres sí, cops sí. Avui, Escòcia i Haití.
5: Sí, sí. Mm. Bueno, home, però Escòcia si va, des de pot fer... Bé, doncs, val, aquesta no li tindrem en compte.
18: Estic molt d'acord amb Lilia, evidentment, perquè ell ho veu millor que ningú, perquè ell jugava al mig com a pivot.
9: Mm. Sí.
18: Aquesta transició que han de fer per passar per dins, clar, ell sap que és molt difícil en aquestes zones de trànsit, girar-te, girar el coll, doncs de seguida que reps ja ser vertical, i això, així com a Espanya, jugadors que ho fan, per exemple, molt bé, a Brasil estic d'acord que ni Casemiro... Paquetà sí, però Paquetà és més un mitja punta, el tinc jo com un jugador que vingui sí, més a rebre. Li
5: Paquetà
18: un
5: és més mitja punta.
18: És més mitja punta, però els hi falta aquest punt de, per tenir la pilota, bàsicament.
5: I ara és quan l'avi, no tant com el Marcus, però l'avi Jordi us explica que els dos últims mundials que ha guanyat Brasil els ha guanyat amb migcampistes des de la meva
9: Dunga,
5: mirada
9: Matinho.
5: Extremadament mediocres com Dunga sí. I Masinho.
9: Dunga, Masinho,
5: i
9: 94.
5: I els del 2002, sí, però... que ni els recordo, Cleverson crec que era un.
9: I Juninho Paulista també jugava.
5: Però,
9: i...
5: sí, però més endavant.
9: Sí,
5: no,
9: més endavant.
5: Era un 5-3-2 amb un doble pivot. Jo no sé si Edmilson jugava per davant de la defensa.
9: Sí, Edmilson.
5: Clar.
9: Lucio Roque Junior, per la dreta Cafú i per l'esquerra
5: sí.
9: Roberto
5: sí,
9: Carlos.
5: Sí.
9: I la triple
5: però,
9: R.
5: Però Lili ha parlat de migcampistes. I els migcampistes, Jogo Bonito i Satia Lagueña, però...
9: No,
5: els,
9: Jogo Bonito des del 70.
5: Els dos últims mundials els han guanyat amb migcamps que...
9: No, i porten 24 anys sense guanyar
5: sí,
9: un mundial.
5: Sí. Sí.
2: Doncs... Potser una explicació que li trobo en aquest sentit és de que el futbol de seleccions és un futbol on els equips estan poc treballats comparats amb el que podria ser un equip que de clubs que treballen
5: això
2: durant tot l'any.
5: Sí, sí,
2: amb un mateix sistema de joc, bueno, no sistema de joc no, però un model de joc, unes idees i que les treballen des de la pretemporada fins al final de temporada si hi ha sort. Aquí a les seleccions és pràcticament millor crear una base sòlida, encara que no proposis res especial o diferent, i que després donar-li aquest pes als jugadors de dalt perquè puguin decidir, que és el que està passant a la majoria de seleccions.
5: Sí.
2: Estem veient que les estrelles, els jugadors importants, estan decidint els partits des d'aquesta solidesa defensiva o d'equip que no proposa gaire en el joc, però que acaben decidint en aquests moments puntuals els partits, si més no a la primera fase, no? La fase de grups. Per això a mi m'agrada veure Espanya, perquè jo considero que Espanya, ja des de Luis Enrique... portaven treballant dins d'una mateixa manera de jugar i sí que han anat incorporant diferents jugadors en aquests anys, últims anys, però que ningú pot sortir d'aquesta manera de fer. I aleshores sí que és cert que un dia et decideix un jugador, l'altre dia et fa el gol l'altre, el Lamin, lògicament, és diferent dins d'aquest grup, però és alguna cosa que es pot veure més treballada. A partir d'aquí el Brasil també de manera intel·ligent, suposo, ha intentat o intenta plantejar uns partits on la base sigui aquesta solidesa defensiva i després que puguin, com dèiem, accelerar i decidir els partits els jugadors d'atacants.
9: Confirmat. Cleverson, Edmilson i Gilberto Silva.
5: Clar. En fi, tots jugadors amb molt bon... Cleverson no, però Gilberto Silva va fer carrera a l'Arsenal sí. I Edmilson al Olympique de Lió i al Barça, sí. Però clar, no el fitxaries pel teu mig del camp ni... Vaja, sí, Rijkaard sí, però... Exacte. En fi. I a part d'això, conyes a banda, pilota de platja i el que vulguem, Vinícius, 4 gols,
9: sí. està
5: estirant del carro. Ili, acabo amb tu. Abans el Ricard ens parlava d'una de les anfitriones, Mèxic. A tu, per proximitat, et vull preguntar pels Estats Units de Pochettino. Què t'estan semblant?
2: Jo són a l'equip que estic animant més que res perquè ens hem trobat aquí a la ciutat esportiva durant aquest últim any dues vegades, hem coincidit amb el Pochettino, amb el seu cos tècnic, amb els jugadors, també hi ha molts jugadors o alguns jugadors que han sigut MLS i que encara formen part de la Lliga i em toca de més a prop. Crec que són un equip que l'ha construït el Pochettino com ell ha volgut, ha tingut dos anys per poder provar i per poder... jo crec que ell ha fet créixer una cultura dins d'una selecció, que és el que parlava fa una estona, no? Que és molt difícil poder tenir aquesta tranquil·litat i aquest temps per anar fent proves i per establir uns valors i uns comportaments dins del grup que tu creus que són els correctes. Normalment no tens temps de fer això o inclús no et deixen fer-ho. Però en aquest cas el Pochettino té aquesta força, ha tingut el temps i jo crec que estem veient, a part que és la selecció anfitriona, una de les tres que són anfitriones i això els ajuda, estem veient aquests fruits d'aquests dos anys en els que han conviscut durant diferents convocatòries amb un grup de jugadors que ell ha escollit i que ell ha preparat exclusivament per aquest torneig.
5: Doncs la mirada, en aquest cas, de més a prop impossible, perquè se'ls ha creuat durant l'any fent la preparació pel Mundial, de Lilia Sánchez sobre aquests Estats Units, que ja són primers de grup, independentment del que passi en els Estats Units-Turquia d'aquesta matinada, en el tancament del grup D d'aquest Mundial. Lilia, gràcies, una abraçada i estem en contacte durant el Mundial.
2: Moltes gràcies. Fins la pròxima. Salut.
5: Amb la firma de Lilia tanquem el repàs diari del Mundial. Deixeu-me dir que fa uns minuts ha començat ja el quart partit del Pozo Barça a Múrcia. Per cert, amb la presència de Carlos Alcaraz a la llotja, que el Barça, com dimarts, s'ha tornat a avançar 0-2, però el Pozo ja ha retallat la distància. Ara mateix, a 12 minuts pel descans, continua guanyant el Barça per 1-2. Recordeu que si el Barça guanya avui serà campió de Lliga i que si ho fa el Pozo anirem a un cinquè partit que tornaria a ser al Palau. Ara farem una pausa i obrim carpeta Barça, que ja corre per aquí el Salmurri. Ara venim.
4: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
21: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
23: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que el Carib no espera. Reserva el teu viatge a Punta Cana o a Cancún des de Barcelona amb un descompte de fins a 600 euros per reserva. I si viatges en família, els nens viatgen gratuïtament o amb grans descomptes. B-Travel. Viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
24: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
25: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França. I vostè és la meva única esperança.
27: Pierce Brosnan.
28: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
29: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
30: L'últim soldat és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
31: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
32: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
33: Tot fa
3: fa la mateixa olor de sempre.
6: Cinema.
7: Estem en una situació crítica.
6: Sèries.
8: This is the most dangerous period I've ever seen.
6: Documentals, plataformes.
10: Vinga, va, selfie i marxem.
6: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
11: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
12: Memoritzeu la cara del nostre home.
6: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
11: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
13: Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí.
4: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
14: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!

0: Tram final d'aquesta primera hora de Tot Costa. Hem aparcat el Mundial i obrim carpeta Barça. Ramon Salmurri, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per parlar d'una matèria que l'ombra de l'operació Julián Álvarez és allà. Sí. No diré que sigui un elefant a l'habitació, però que tenim allà una carpeta que ningú hi fot gaire cas.
1: Però que és molt important. Però,
0: no. Fonamental.
1: Sí, la més important.
0: Des del punt de vista econòmic, fonamental. I esportiu, ara en parlem, si voleu, que és què fem amb Marc-André Ter Stegen.
1: Doncs a veure, d'entrada, i el primer que hem de...

0: Aquest és
1: I te'l quedes amb Càritas.
2: Sí, no,
1: i te'l quedes amb Càritas.
2: Doncs Càritas, doncs que posi Càritas.
0: Però un segon.
2: Jo crec que aquell és un professional.
0: Era una enquesta ràpida perquè veient Estense, per exemple, l'últim partit de Lliga, és per plantejar-s'ho. Després, com diu la Sònia, hi ha la part econòmica, que és on anem ara amb el Salmo.
3: A partir d'aquí hi ha dos escenaris en els quals diguem-ne que contempla el Barça. El primer, una sortida en forma de cessió. Una cessió en la que el Barça és evidentment conscient que haurà d'assumir part de la fitxa. Què vol dir part de la fitxa? Doncs dependrà on vagi o de la situació concreta d'aquell acord. Una mica la fórmula que es va utilitzar aquesta temporada passada amb el Girona. De moment no hi ha cap proposta en ferm sobre la taula, però sí que és veritat, i això ho apuntava Wöttwald des d'Holanda, que l'Ajax és l'equip que està sondejant amb més força Marc-André Ter Stegen, l'Ajax de Mitchell i de Jordi Cruyff, doncs per anar cedit la temporada vinent al conjunt alemany. Però ara mateix no hi ha cap proposta en ferm i, vaja, que és un escenari a explorar, però que, diguem-ne, que no hi ha gaire pressa. I després hi ha una segona via. Si no trobes cap cessió, el Barça es planteja un segon escenari, que és la rescisió contractual de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen té encara 2 anys de contracte i un salari important en aquests 2 anys. Per tant, de cara a una rescisió contractual, s'hauria d'arribar a un acord amb el jugador. Pagar-li uns diners...
4: Un any.
3: Que renunciï a bona part del seu contracte i d'aquesta manera que ell pugui anar lliurement on vulgui a jugar la temporada vinent. I aquí, la xifra o la primera xifra que es planteja al Barça són 10 milions d'euros.
4: No arriba.
0: No alcança, Salmo. Està ben intentat.
4: Arriba, està bé,
0: està ben intentat, però no s'alcança.
4: Jo
0: no sé quan guanya Ter Stegen.
4: No, guanya molt.
0: Però sí que sé que cada any...
4: I té salari diferit.
0: Per això. Jo no sé el salari de Ter Stegen exactament, però sí que sé que cada any dels 2 que li queden de contracte al Barça li costen 30 milions. Per tant, evidentment, amb 10 no anem enlloc.
3: Bé, és una posició, entenc, de negociació.
4: Hola, Marc.
0: Podien haver dit unes xutxes i a veure si arribem fins als 60. Doncs
2: però a
0: veure, per 10.
2: Aquí és una posició inicial. La teva postura de força, no? De dir, bé, quina? Són 10, si no queda't aquí a no jugar. És a dir, bueno, podria ser, hi hauria la possibilitat que Ter Stegen li fes gràcia exercir la seva professió.
5: Mm. O potser li fa més gràcia.
0: Però no palmen 50 milions, Sònia.
4: Claro.
2: Allà on vagi no li pagaran.
4: No tant
0: és bastant difícil. Estem parlant del Girona i de l'Ajax.
2: Estem parlant d'un porter, ja, però estem parlant d'un porter que tenia una cotització alta.
5: Sí,
2: ha tingut moltes lesions últimament, però...
0: No, a mi no m'has de convèncer.
2: Perquè li hagis de pagar tu el salari.
0: Jo, tal com veig l'operació econòmica, que veig impossible arribar a un acord que satisfagui tothom.
4: Bueno, el Barça sí, però ell no.
0: Ja, bueno, però... Ja. Sí, a veure, podem ser tan populistes com vulguem, però si tu ets Ter Stegen,
4: no, tens
0: 60 milions per cobrar i te n'ofereixen 10, no ho pots acceptar. No ho acceptaria ningú. No ho acceptaria ni Joan Gamper.
4: No.
0: Llavors,
4: I té raó.
1: Jo crec que és una de les operacions més importants a nivell econòmic.
0: No és important, Gerard, és fonamental.
1: Que té Deco aquest estiu. Perquè parlem molt dels fitxatges de Julián.
3: Deco és plenament conscient que és una operació molt complicada. O sigui, això
1: clar, clar. Sap I que segon, té feina però, aquí.
3: I segon, que això anirà per llarg. Vull dir que aquí hi haurà una negociació, que serà una negociació dura, i que estem parlant d'un problema gros i que no serà senzill.
5: Llarga, ja ho vam veure, perquè això va començar a l'hivern. Mm. A l'hivern, al mercat d'hivern, se'l va cedir amistosament al Girona i va anar com va anar. Després, sempre n'hem parlat, sempre ho mencionem, però és que crec que cada vegada està més amunt a la seva llista de prioritats, que és tot el tema familiar. Ha de ser pare, d'aquí relativament poc, amb 2 crios que també viuen aquí, que té tota la seva vida muntada aquí, amb una parella nova aquí, que Girona va semblar bé, però Amsterdam no sé com semblarà això a casa, i jo crec que... De Jong, anava a dir. Ter Stegen se sent poderós i té la sensació, pel que més o menys em consta de les últimes setmanes, que té la paella pel mànec.
0: Vaja, jo crec que clarament la té,
3: perquè a tot això hi ha un element que

0: canvia molt de la temporada passada, que deia la Mireia, aquesta, que és el Mundial.
1: Clar, sí, evidentment.
0: Ter Stegen tenia una pressa i una voluntat per jugar al Mundial, que després tot això es trenca quan arriba el Girona i es lesiona. Però ara això ja...
1: ja ha desaparegut.
0: Ja ha desaparegut. Per tant, aquesta força que tenia el Barça l'ha perdut, això és veritat.
2: Sí, seguint amb el que deia de aquestes últimes setmanes, d'això de Ter Stegen, de la paella pel mànec, a mi em constava que el Barça pretenia, estava buscant maneres de poder rebatre una altra vegada aquesta situació o de poder tenir alguna cosa més amb la que lluitar. I imagina't com estan les coses, que he sentit fins i tot Eurocopa 2028. Queden 2 anys per l'Eurocopa, queden 2 anys de contracte per Ter Stegen. I que és una de les altres coses que el Barça tenia en ment com a carta de negociació, sí, també amb Ter Stegen de cara al futur, i amb el tema del contracte, que això serà...
1: Ja, però tu dius que duríssim, és un problema de Deco, duríssim, i és veritat, però no és un problema creat per Deco,
0: no,
1: eh?
0: No.
3: El problema que ha de solucionar.
1: Correcte, ell.
3: Exacte.
1: És un problema que no és...
3: És una patata calenta, correcte, de l'estiu,
1: correcte,
3: per mi.
1: Per sí,
2: i que jo crec que ha anat molt bé que anéssim pas a pas. És a dir, el primer episodi va ser el tema del Girona. El primer episodi ja el vam viure a l'hivern. Aquest primer episodi a l'estiu ha estat Gordon i ja veurem què passa. I això... anar fent, però una mica com sense donar-li tota la importància que se li està donant a altres posicions. Crec que el Barça també ho està fent bé, crec que Deco s'hi ha de trencar les banyes, però crec que sortirà millor del que aparentment ens podem... Sí, tinc la sensació... Ah. O sigui, tinc...
4: Bé, no.
2: Tinc la...
1: Home, la sortida d'Ajax, per mi, és una bona sortida.
2: Boníssima, per mi és espectacular.
1: Sí,
5: però... Sí, a nivell econòmic...
1: Clar, però... Ah, bueno, ja. Bueno, sí. A nivell econòmic... Sí.
3: Clar, si és una sessió, veurem què pot aportar.
4: Sí, que...
3: I no el Girona hi va anar...
0: Sí. I afegeix una òptica. Quan Ter Stegen veu que el Barça aquest estiu ja ha signat a Gordon per 80 milions d'euros i que s'està plantejant un supertraspàs per Julián de més de 100 milions d'euros...
4: Ara vindré jo per donar-vos...
0: Ara quan em dius que paga'm en 10, dirà...
4: Sí, sí. Bé, és que encara que no haguéssim fitxat Gordon, aquest senyor té un contracte i té tot el dret del món a fer-se el valer i a cobrar-lo, i el problema el té el Barça, que té un porter amb uns emoluments astronòmics i que no el vol. Jo... Ja no insistiré més, perquè hi ha hagut un no rotund a la taula a quedar-se el de suplent.
1: No, de suplent no.
2: Recordem-lo del capità,
1: de suplent no. De suplent no, però jo fitxaria un altre porter. Això sí, un segon porter.
4: Tens alguna idea? Ho dic perquè no anem sobrats de pasta.
3: N'hi ha 5, de porters. Bueno, Iñaki Peña ja ha sortit.
0: Ja no, Hohen tampoc.
3: Cotxe en marxa, hi havia Jacobsvili.
4: A mi Jacobsvili m'agrada.
3: Jacobsvili, que va estar...
4: És el que més m'agrada de tots
3: aquests. Per tant, bueno, n'hi ha...
4: Però jo això m'ho imagino com un tercer.
3: Sí, jo crec que sí.
4: Clar, però el segon, ara mateix és Stensne, i a mi no em sembla una bona idea. Reseu tot el que sapigueu.
3: Jo crec que per l'ecosistema del vestidor és una molt bona idea, però que no es costi Joan García.
4: El dia que es lesioni...
0: Però digue'm un millor porter suplent, millor que Stensne els últims anys, els últims 20 anys a la porteria del Barça.
3: Bueno, és que n'hi havia un que no volia competència,
0: Bueno, ja, d'acord, el que tu vulguis.
4: Jo us ho compro...
0: Sí, ja.
4: Us ho compro tot, però... I sobretot, comprenc perfectament la mirada de l'entrenador de l'equilibri de vestidor. Jo crec que és un risc molt gran.
1: Ja, però el risc... El risc es va assumir l'any passat, la temporada passada, i el Barça va guanyar la Lliga.
4: Sí, sí.
1: Va estar 2 mesos sense Joan García, que va passar per quiròfan. Sí, sí.
4: Escolta, va ser tornar a Joan García i vas encadenar, em sembla, de 10 partits 8 porteries a 0, que portaves 2 mesos sense deixar-ne cap a 0. Vull dir, el nivell és el que és. Després, els arguments són 1.000, i jo ja entenc que si el Barça troba una sortida no es quedarà Ter Stegen. Volies afegir, Salmo?
0: No volies afegir res més.
4: Va, és que tinc l'Agnès Marquès per aquí, amb cara de circumstàncies, però abans us vull preguntar a vosaltres per Ter Stegen. Avui que hem parlat del futur de Ter Stegen, hola de nou, Sònia Oleart.
6: Hola.
4: Què faria la nostra audiència amb el porter alemany? Que es quedi de suplent o buscar-li una sortida?
6: 92% buscar-li una sortida, mira, per tant...
1: Sònia, la Sònia l'ha escoltat, això, o no? L'altra Sònia.
6: Sí, 92%.
4: No, jo també, jo me'l quedaré de suplent.
6: El Damià diu, evidentment s'ha de buscar una sortida definitiva, ja que cedir-lo un any sense pagar res de la seva fitxa i pagar-li una part de la temporada 27-28 o buscar algun tipus d'acord. El 30 de juny del 2027 aquesta patata calenta ja ha d'estar solucionada. El Biel diu, sortida, però ho veig complicat, sense la motivació extra del Mundial, Eurocopa, dos anys vista, els seus requisits familiars i amb el Girona segona, no crec que es vulgui moure de Barcelona tan fàcilment. Quim diu, si acceptés el rol de suplent i es baixés el sou, seria perfecte que es quedés, però crec que com a suplent seria un problema. El José diu, li pagues un dels dos anys de contracte que li queden i li dones la carta de llibertat pels serveis prestats i per evitar mals rotllos al vestidor. I el Francesc diu, buscar-li una sortida a un esportista competitiu no sap estar sense competir.
4: Molt bé, doncs la nostra audiència ha parlat, no clar, claríssim, ni en pintura Ter Stegen, que s'ho faci com pugui d'eco. Fins ara, Sònia.
6: Fins ara.
4: Sònia, Sònia, Salmo. És que hi ha tantes Sònies que... Salmo, gràcies.
0: Salmo, que vagi bé.
4: Que vagi bé. Adéu-siau. I ara ens acompanya Sònia Marquès.
1: Ho sabia que ho faria. És que ho sabia.
7: Ja li coneixes el sentit del món.
4: Això, és que ho sabia. Això em decep perquè és molt previsible. Això no m'agrada. No tornaré a fer més allò de la tertúlia dels solers. I... Bé, Agnès Marquès, bona tarda.
7: Bona tarda.
4: Siguem rigorosos. A les 10 Catalunya nit, amb quins continguts?
7: Doncs mira, d'entrada el tema continua sent lògicament el terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela. Ara de seguida actualitzem aquesta qüestió, però abans estem pendents d'un incendi que crema entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell. Això és a la franja de Ponent. El foc ara per ara està descontrolat, empès pel vent que bufa la zona. I tenim la Júlia Albacar. Júlia, bona tarda. Quina és l'última hora?
8: Bona tarda. Doncs es confirma esta xifra, que són 1.000 hectàrees ja les calcinades per este foc que avança, foc forestal. Hi ha també un centenar d'efectius desplegat i 240 persones evacuades dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, però també s'ha confinat el nucli de Fons. Ara està ben esta compareixença on s'ha parlat que la situació és extremadament preocupant, tot i que confien que en les properes hores, doncs a mesura que baixi la temperatura i sobretot que afluixi el vent que empesa les flames, doncs pugui facilitar les tasques d'extinció, on estan participant efectius del govern de l'Aragó, també de la unitat d'emergències i del govern de la Generalitat. Com dèiem, la darrera hora doncs, ha estat estada d'aquestes 1.000 hectàrees i esta preocupació per part del govern d'Aragó d'un incendi que ja confirmen doncs, que tardarà dies en poder-se donar per extingit.
7: Gràcies, Julián. Estarem pendents i, lògicament, al Catalunya Nit en farem també actualització. I, d'altra banda, el que dèiem, el terratrèmol, els terratrèmols de Veneçuela, ara mateix, fa 20 hores dels terratrèmols, és impossible encara quantificar la dimensió de la tragèdia que ha provocat. Per fer-nos una idea, el govern de Veneçuela encara treballa amb una idea de 200 persones mortes. El cas és que es reporten milers i milers de desapareguts. Recordem que són dos terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 i que han sacsejat al nord del país en pocs segons de diferència. El govern espanyol confirma que hi ha 68 ciutadans espanyols que ara mateix no estan localitzables, que no els han pogut localitzar. Països d'arreu del món, fins i tot països com Estats Units o altres governs contraris al chavisme com l'Argentina, Xile o l'Equador estan oferint ajuda. També la Unió Europea ja ha activat el mecanisme europeu de protecció civil per enviar-hi assistència mèdica, materials de primers auxilis i equip de rescat perquè allà hi ha feina per molts dies encara per davant. I res, apuntar també que la majoria del Congrés avui ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez. Això ha estat possible perquè Junts ha unit els seus vots als del Partit Popular i Vox per demanar-li que se sotmeti a una moció de confiança. Ara bé, és una iniciativa que no és vinculant, no tira endavant, no té efectes pràctics perquè el Partit Popular diu que, en fi, en pren bona nota, però Feijóo diu que encara no és el moment per a una moció de censura. Això, moltes coses més, i en Gorina, avui, secció de cine.
4: Doncs què més vols?
7: Què et sembla?
4: A partir de les 10, el Catalunya a nit, amb Porra Vella, amb Agnès Marquès i Manel Alias. Gràcies, Agnès.
7: Gràcies.
9: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
4: A la primera hora de Tot Costa hem parlat de Mundial, hem parlat de Vinícius, del Brasil, de Guadalajara a Guadalajara, i hem parlat també de Ter Stegen, i la Mireia Ruiz em demana paraula perquè Reps indicis, inputs. Què està passant?
2: Alguns deu estar sentint perquè m'ha arribat just ara un missatge. Ara parlàvem, ara us deia, dic, jo no crec que acabi tan malament com tots ens pensem, crec que acabarà millor del que tots ens pensem. I pel que m'acaben de dir ara mateix, que Ter Stegen cada vegada va amb millors ulls a Amsterdam.
4: Ah.
2: Que jo us he dit, jo no, acaba de ser, ha de ser pare, jo no sé fins a quin punt Amsterdam pot ser una bona opció, i algú ha tingut la paciència d'escriure'm per dir-me Mireia.
4: Doncs li agraïm per escoltar-nos i per
2: cada vegada millor.
4: I per guiar-nos cap a Amsterdam, al costat de Mitchell. Vaig cap a Igualada perquè tenim el Joan Fitó pendent de la rua dels campions de l'Hockey Lliga. Hola, Joan.
10: Què tal, Costa?
4: I crec que... Ui, quina calma. Que poc de rua...
10: Mira, sí, perquè t'explico. Estem fent l'ofrena a la Basílica de Santa Maria. Ara sentiràs aplaudiments. Era lleig que em posés a cridar. Sí, però mira, estic al costat d'un dels protagonistes, estic al costat del Joan Roano, jugador de l'Igualada. Joan, sents els crits de fons, has vist tota la gentada que hi ha a la plaça de l'Ajuntament. Què sents ara mateix?
11: No, és un espectacle, és el meu somni, la gent anima molt, estem tots junts, ha sigut espectacular.
10: T'explicaré una cosa, Costa, és que hem arribat a la plaça de la Creu en els dos busos que et comentava, mm-hmm. però un cop arribat a la plaça de la Creu hem pujat a un carro de cavalls i els protagonistes han entrat els 200 metres que havien de fer des de la plaça de la Creu fins a l'Ajuntament amb un carro de cavalls. Això què significa per vosaltres, Joan? Com ho has viscut?
11: Jo estava flipant, tota la gent allà animant-nos, cantant, el Front Tauró, que és el nostre ADN, i estic molt content d'haver guanyat la Lliga, i és un somni.
10: Després d'aquesta ofrena a la Basílica de Santa Maria, ara sortiran a la plaça de l'Ajuntament. Tens pensat què diràs? Tens pensat alguna cosa a dir especial a tota la gent que està aquí baix?
11: No tinc pensat res. La veritat és que... diré el que em surti, el que em surti al cor, i l'Igualada és el millor.
10: I l'última pregunta. Ets del 2004, el Joan és jovenet. Feia 29 anys des del 97 que l'Igualada no guanyava la Lliga. Tu n'havies sentit parlar d'aquella Lliga de fa 29 anys? Te n'havien parlat a casa?
11: Si et dic la veritat, no. Val? Jo vinc d'Alacant, vinc d'un club de molt avall, i estic en un club molt gran i és el meu somni.
10: Doncs són les paraules d'un dels campions.
4: Amb prou feines el míster, l'entrenador, que en té 30
10: sí,
4: i no gaires,
10: 39,
4: amb prou
10: si
4: feines
10: no
4: se'n recordava del gran Igualada dels 90. Imagina't els jugadors que avui tots plegats estan celebrant com es mereix aquest històric títol de Lliga per l'Igualada. Joan, tornem després.
10: Fins ara.
4: Deixeu-me dir també que el Barça de Futbol Sala està guanyant 2-4 a Múrcia a 3 minuts pel descans en un partit boig. 0-2 s'ha avançat el Barça, 1-2 ha retallat el Múrcia, el Barça n'ha fet 2 més, 1-4, però ara fa uns instants, en un gol realment complicat, una rematada de pit a un xut de falta, els murcians han tornat a retallar 2-4, de moment un avantatge sòlid, còmode com a mínim, però ja sabeu que en futbol sala falta una vida, o en aquest cas tota una segona part.
9: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
4: És gairebé un quart de nou del vespre. Avui Laia Tudel l'ha baixat amb reforços per que la cosa vagi a l'hora. Bé, m'ha semblat... Trobo que és més potent que posar les claus del cotxe sobre la Laia havia parlar-nos dels passis...
12: Bona tarda, per cert, bona tarda. No m'ha saludat. Tampoc t'he intimidat gaire perquè dones per estar més tard del previst, però no passa res.
4: Sí.
1: A quina hora
4: així
1: era?
4: Estan les coses. Estava previst...
12: Abans de les 8.
4: Abans de les 8.
1: De quines 8?
4: Laia Tudel ja estava avisada
12: sí.
4: que
12: la tarda Rodalies.
4: Sí,
12: exacte.
4: La intensitat informativa del dia podia situar-la a la segona hora i bé, anem amb un cert.
12: I així ha estat, evidentment.
4: I la Laia ve a parlar-nos d'una qüestió no menor, com són els passis de temporada del Camp Nou.
12: Sí, que a més hi ha hagut una mica, diria, de confusió fins i tot, però anem a explicar. A veure, avui el Barça ha explicat que repetirà els passis de temporada per anar a veure els partits al Camp Nou, com s'ha estat fent fins ara. Recordem que és la mesura provisional que té el Barça fins que no es tingui el màxim de capacitat de l'aforament del nou estadi. Per tant, aquesta és l'opció que el Barça tria i que seguirà una temporada més. Avui ha començat el període per adquirir un passe de temporada i tenen temps fins l'1 de juliol a les 12:11 i 59 minuts de la nit.
4: Són una setmana, fins dimecres vinent.
12: Qui pot accedir a aquest passe de temporada? A veure, en un primer moment prioritzen els socis abonats que l'any passat tenien passe de temporada. Així ho ha comunicat, ha fet un comunicat al Barça i també ho ha anat comunicant al Barça, enviant mails a tots els socis abonats que tenien passe. Per tant, clar, deia jo, hi ha hagut una mica d'enrenou, una mica de confusió, perquè llavors els socis no abonats, que sí que tenien passe la temporada passada, s'han sentit exclosos i han dit, d'acord, llavors nosaltres no tenim.
4: O els que la tenien a Montjuïc i no la tenien la temporada passada també quedaven aparent exclosos en un inici.
12: Sí, però aquests segueixen quedant exclosos.
4: Aquests
12: ja estan... que s'han oblidit.
4: D'acord.
12: Llavors, qui té accés? A veure, el Barça el que ha fet és prioritzar primer els abonats que tenien passe la temporada passada. Uh-huh. I a partir d'aquí, quan tots els abonats, o quan s'hagi acabat aquest període, el que farà el club és obrir-ho a la resta de socis no abonats que estaven en llista d'espera o que no tenien abonament, que eren socis, que són socis del Barça, que també van tenir passe la temporada passada al Camp Nou.
1: I aquí sí, va anar a Montjuïc i al Camp Nou? No té cap prioritat?
12: No. Aquí la prioritat és abonats en passe de temporada l'any passat i després socis en passe de temporada l'any passat.
1: Abonat a Montjuïc i abonat a...
12: Ah, no, no. És
4: que
12: no
4: jo
12: fan
4: crec
12: distinció.
4: Que aquí hi ha una confusió perquè abonat és, per entendre'ns, l'abonat històric de tota la vida al Camp Nou, els 83.000 que tenien abonament fins que van tirar el camp a terra.
12: Sí. Mm.
4: I a partir d'aquí tenen prioritat els que l'any passat tenien passe de temporada. Si no en tenies, entenc que...
12: Si tu ets abonat i no tenies passe de temporada, no pots accedir.
4: Ah, això mateix.
12: No. La prioritat són aquestes dues condicions. Primer, abonat i passe... Sobretot passe de temporada l'any passat. I llavors, a partir d'aquí, els que els 38.000 socis i abonats que l'any passat van tenir passe de temporada al Camp Nou, aquests són els que tenen l'opció de repetir-ho. Mm. I llavors, primer prioritzen d'aquests 38.000 els que eren abonats històrics i un cop acabi aquest primer període s'obrirà un segon per donar doncs, a la resta de socis en passe de temporada de l'any passat. Ja preveuen que arribaran els 38.000 perquè s'ha obert avui al migdia i a aquesta hora de la tarda el Barça ja ha rebut 21.000 peticions. Wow, no,
4: només
12: repetir.
4: Amb els que estaven abonats l'any passat. Sí. Vaja, és lògic pensar que la gran majoria voldran repetir.
12: Sí, llavors els...
4: I aquest és el topall màxim del Barça perquè la resta, evidentment, va destinada a venda d'entrades.
12: Els 38.000 és el que ara mateix el Barça es planteja com
4: sobre
12: màxim.
4: Sobre un aforament actual de
12: 64.000. Sí.
1: O sigui...
4: Gairebé la meitat.
13: Una mica,
4: una mica més de la meitat, però...
12: Sí. Després, un cop es vagi ampliant aforaments, evidentment això, doncs el club anirà informant ja, anirà modificant. A partir d'aquí, un cop ha quedat aclarit això, perquè és cert que per xarxes també, com que només ha sortit el primer comunicat, s'ha entès que només tenien accés als abonats i els altres doncs es sentien exclosos, no, el club de fet farà un altre comunicat explicant-ho a les pròximes hores. Doncs bé, a partir d'aquí sí que hi ha hagut una modificació en els preus.
1: A la baixa?
12: No. No. Però tampoc són tan molt més cars, eh? A veure...
1: Han acabat ja les eleccions.
12: No, no. A veure, l'any passat els preus pels partits a Montjuïc i al Camp Nou, recordeu que els primers van ser el Johan, en un total de 24 partits, l'abonament va ser 420 euros als gols, el més econòmic, fins a 1.092 euros a tribuna. Aquests eren els més cars. Això et sortia una mitjana de 45 euros per partit a tribuna, uns 17 euros per partit al gol.
4: Bé,
12: està molt bé.
4: Jo crec que està bé.
12: Està bé. No, està pels preus que hi ha futbol actualment, està molt bé.
1: No, és que no hi ha cap club a Europa que tingui aquests preus.
4: Jo per això sempre...
1: No hi ha cap club d'aquest nivell a Europa que tingui això.
4: Jo sempre dic, i quan ho dic rebo, perquè hi ha gent que fa molt d'esforç, però que és un... L'abonament per partit és gairebé un regal.
12: Mm. Aquest any els preus... El del més barat dels 420 euros a gol hem passat, que el més barat és 547 euros, i el més car de tribuna, que era 1.092 l'any passat, ha passat a 1.443.
4: Clar, però el passi de temporada del Camp Nou l'any passat començava al novembre.
12: Bé, es va incloure Montjuïc i Camp Nou.
4: Ah,
12: però és cert que hi ha uns partits que no et van incloure, perquè els primers era allò que havies d'anar pagant entrada per entrada, el primer de Champions, si no m'equivoco. Bé, el cas és que, fent el càlcul, calculem que aquesta temporada entre Lliga, un parell de Copa i tota la Champions fase de grup, més un parell d'eliminatòries de Champions, no? Calculem fins a quarts, 27 partits, doncs la mitjana que et surt a tribuna dels 45 euros de l'any passat passes a uns 53 euros per partit i a la zona de gol dels 17 euros passes als 20 euros de mitjana per partit. Per tant, pugen
4: Però, és
12: però són preus raonable. Que continuen sent bastant assequibles.
4: Fins i tot, segurament ens diran que és l'IPC, més o menys. I...
12: Potser, el, com es diu això, el nivell de vida, el preu de... Sí, sí,
4: sí l'IPC, el que puja la, la vida.
12: Exacte. I bé,
4: i ja està.
12: I amb això ja ho tindria.
4: Sempre hi ha, quan surten els passis, sempre hi ha sidral i el...
12: Sí, és important perquè és veritat que fins fa poc el que quedava, el que s'havia entès és que només els abonats en passada temporada tenien accés i aquí hauria hagut una mica d'enrenou perquè, clar, els que han, els socis que no són abonats però que han estat pagant el passada temporada, doncs s'entén una mica injust.
1: Per mi, el millor hagués sigut passi de la temporada passada d'abonat i passi de la temporada anterior de Montjuïc.
2: Per premiar tota la gent que va anar a Montjuïc.
1: Correcte.
2: I tota la gent que va quedar pel camí.
12: Vols dir, els que han tingut passada de Montjuïc, però que l'any passat no van agafar el del
1: camí? No.
4: Els dos, els que han fet tot el recorregut. Montjuïc primer, però clar, és que Montjuïc van ser dues temporades.
1: Sí, sí, bueno.
12: Els que han fet tot el recorregut que tinguin més prioritat que els que només, per exemple, abonat de l'any passat.
4: Exacte, sí, sí. Jo en això estic d'acord.
12: Bé, sempre pots trobar...
4: Però al final sembla escull la teva pròpia aventura. Vull dir, algun criteri han de...
12: Al final, el que a mi em sembla també bastant rellevant són aquests 21.000 abonats que ja han dit en 6 hores si vull renovar.
4: Però si és que aquí el mèrit, amb tot el respecte, el mèrit el tenien a Montjuïc. Ara ja em parlo a hòsties.
1: Ara és fàcil.
4: En fi, que la Laia ha intentat explicar-nos aquest petit embolic dels passis del Camp Nou i ara ja pot marxar gairebé l'horari previst. Laia.
12: No, una mica més tard, però no passa res.
4: Va, que ens espera el boig.
1: 20 minuts després.
13: Madrid.
14: El boig de la Castellana.
4: El boig també va tard i gairebé ho farem sintètic avui. David Sánchez, bona tarda.
15: No tinc pressa, bona tarda.
4: Així, aquesta és l'actitud, no com altres. Aquesta és l'actitud.
2: És que no pots veure si el David posa les claus del cotxe.
4: Així, sí, però ell es comporta així. No tinc pressa, jo fins, com si voleu fins les 10. Doncs no,
15: correcte.
4: Passarem via, David. Com s'està vivint el terratrèmol Julián Álvarez a Can Atlètic de Madrid, que va arrencar dilluns a la nit, gairebé matinada aquí a casa nostra, i que, bé, de moment va cremant episodis amb filtracions de tot tipus de l'Atlètic de Madrid, que si denuncies a la FIFA, etcètera, etcètera, però la realitat és que el jugador no vol jugar allà. No sé com ho viuen, com respira l'Atlètic de Madrid.
15: L'Atlètic de Madrid sap des de fa molt de temps que Julián Álvarez en principi no tenia intenció de continuar l'equip la pròxima temporada. L'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, el Cholo Simeone, tenien la sensació que potser, donant-li carinyo a l'argentí durant tota la temporada, aconseguirien convèncer Julián Álvarez de que continués una temporada més a l'Atlético de Madrid. Jo, coneixent una miqueta Miguel Ángel Gil Marín, que porta moltíssimes temporades a l'Atlético de Madrid i moltíssimes temporades més al món del futbol, vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol, un tio important a l'ECA i a la UEFA, a mi em costa molt d'imaginar alguna mena de facilitat per part de l'Atlético de Madrid per tal de que Julián Álvarez acabi al Barcelona. Jo recordo perfectament el capítol del Kun Agüero, que va ser semblant. El Kun Agüero va arribar a un acord absolut amb el Real Madrid. El Real Madrid estava disposat a pagar la clàusula del Kun Agüero. Miguel Ángel Gil Marín va entendre que era una falta de respecte del Madrid cap a l'Atlético en tota aquella negociació, i es va fotre les piles per convèncer el City de que el Kun Agüero jugués a Anglaterra. És més, va rebaixar la clàusula per tal de que el City no pagués tant de calés com en principi tenia previst pagar el Real Madrid. A mi, pel que em diuen a l'entorn del Metropolitano, Gil Marín serà capaç de qualsevol cosa abans de veure Julián Álvarez amb la samarreta del Barça.
4: M'interessa, David, tu que trepitges carrer a Madrid, que tens contacte no amb dirigents de l'Atlètic de Madrid, amb matalassers del carrer. El matalasser està més emprenyat amb Julián, amb el Barça, amb qui?
15: Jo crec que el tema Julián no agafa per sorpresa, perquè, repeteixo, porta tota la temporada sense tancar la porta una sortida de l'Atlético de Madrid. Estan empipats, entenen que és una falta de respecte de Julián cap a l'Atlético de Madrid. Sobretot recorda el seguidor de l'Atlético de Madrid aquelles 14 jornades de Julián Álvarez sense veure porteria, i quan era substituït és que l'ovacionaven. Cada partit que Julián es retirava del terreny de joc sense marcar, era ovacionat per part del públic del Metropolitano, perquè tenien la sensació que li tenien que donar carinyo per tal de que continués a l'equip la propera temporada. Jo crec que el nivell d'empipament amb el Barça, ara per ara, és similar a la rivalitat amb el Madrid. Ara jo crec que li preguntes a un seguidor de l'Atlético de Madrid i l'odi cap al Barça és similar a l'odi que tenen cap al Madrid.
4: Molt bé, doncs així està la cosa. Veurem, pinta això com la carpeta Ter Stegen per tot.
15: A més, Jordi, això és un tema personal de Miguel Ángel. Jo, pel que sé, el Cholo Simeone és de l'opinió, si Julián no quiere estar aquí, intentar conseguir el máximo dinero posible y firmamos otro delantero. És a dir, que aquestes alçades de l'operació és un tema personal.
4: Perquè Simeone es veu amb un jugador que no vol estar allà a disgust i deu pensar, veneu-lo i que me'n firmin un altre. Vaja, jo... Això té tot el sentit del món, em sembla a mi, per part de Simeone, igual que entenc que el club digui, escolta, fins aquí, això...
15: L'Atlético de Madrid és tan conscient de que el millor no es fa cap operació que està intentant, amb l'entorn del jugador, que Julián Álvarez demani perdó pel que va dir l'altre dia a la zona mixta del partit d'Argentina.
4: És que si s'acaba quedant no li quedarà més remei. Us demano un impossible, però ha de ser una paraula, Mireia, Marcos, Gerard. On acaba l'estiu Julián Álvarez? Barça o Atlètic de Madrid?
1: Fora de l'Atlètic.
4: Però no al Barça. El Avui Barça. El Marcos em busca la tercera.
13: El Barça. El Barça.
2: Jo també crec que el Barça.
4: Molt bé. David, tu tens alguna...
15: Jo sé que no vol tornar a Anglaterra, jo crec que no valora la possibilitat de França, parlo del Paris Saint-Germain, i que la prioritat de Julián és jugar al Barça i, en el seu defecte, continuar a Espanya. L'única oferta formal, entre cometes, és la del Madrid. Jo crec que Miguel Ángel té la mateixa intenció amb el Barça i amb el Madrid, és a dir, que Julián no jugui ni al Madrid ni al Barça, però a mi gent de l'Atlético em diu o no s'imaginen que Julián Álvarez, després del que va fer l'altre dia amb Argentina, es torni a posar la samarreta a l'Atlético.
4: Doncs serà un estiu mogut per Julián. Ja t'he dit que anàvem tardíssim, David, deixarem per un altre dia la carpeta del Madrid, que sembla que ara que ja està anunciat Mourinho i els primers fitxatges hi ha una certa calma. David, gràcies.
15: Adéu.
4: Gràcies també, avui ho faré bé. Sònia, gràcies, que sempre me la deixo.
2: Sí, és veritat.
4: Avui ha marxat ella,
3: ja no
4: veus?
3: Ja no hi és.
4: Avui ha marxat ella, t'ha quedat els nassos. Gerard Tautet, Mireia gràcies. Ruiz, Marcos López, gràcies.
1: Adéu.
4: Tenim el Barça guanyant 2-4 al descans del quart partit de la final de la Lliga a la pista del Pozo, i tenim l'Igualada, ara hi anirem a la balconada de l'Ajuntament. L'orgull de la ciutat, diu una pancarta enorme. Ara el Joan Fitó ens explicarà què està passant en aquesta plaça. Farem una pausa i bàsquet. Ara venim.
14: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
16: Energia per recórrer carreteres infinites.
17: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
19: Quan vulgui.
18: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
19: Tot el temps que vulgui.
18: I totes les bombolles que vulgui?
19: Totes les bombolles que vulgui.
18: I tot el relax que vulgui?
19: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
20: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

0: cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
1: Tomàs Satoranski, fins ahir capità del Barça. Vaja, amb una anàlisi dur, cru, del que ha estat aquest final de temporada del Barça i, en general, del que està sent l'últim trienni des que es va tancar el projecte Jasikevičius-Mirotić. Ernest Macià, bona tarda.
2: Com estem, Jordi?
1: Començarem per la part esportiva. Malauradament, el Big 3 vau tenir raó. València en 4, però no només això, sinó que València atropellant en 4, 84-108, sense cap opció pel Barça, i bé, en això ja ha coincidit absolutament tothom. Lliga merescudíssima del València de Pedro Martínez i el Barça, que ha fet una mica el que bonament ha pogut.
2: Sí, va fer la sensació que mentre el Barça estava rendint a bon nivell, el primer quart els triples entraven, doncs hi hauria la mínima opció, però sabíem que el València no fluixaria, i per tant a la que el Barça va començar doncs a fallar, el València va pujar la defensa, els jugadors del Barça, evidentment, a mesura que avançava el partit, clar, són diversos partits i amb dos dies de recuperació doncs van anar perdent gas. El València no va afluixant ni a l'últim minut, o sigui que estaven pressionant quan el partit estava guanyat des de feia molta estona, no? I per tant, doncs, era un tema de decantació que acabaria passant, ho veia tothom, i de fet prou encara va fer el Barça de treure el primer partit a la pista al València.
1: Doncs títol pel València de Pedro Martínez, Jan Montero com a MVP aclaparador d'aquestes finals. Per analitzar el dia després al bàsquet blaugrana, tinc en línia el Joan Creus, vaja, anava a dir ex-manager del Barça, ex-tot del Barça i ex-tot en el bàsquet, i a més una veu habitual a Catalunya Ràdio. Joan Creus, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Com estem?
3: Bé.
1: Escolta.
3: Després de veure la sèrie final, doncs, s'ha vist molt bon bàsquet, hem disfrutat molt, i com ara dèieu, el València totalment merescut aquest títol.
1: Deia ahir, i sense posar-hi cap però, perquè Xavi Pascual va començar dient que el València havia estat justíssim campió de Lliga i dominador d'aquesta sèrie, però explicava el Xavi que el tercer partit, amb aquella remuntada, aquell menys 18, que el Barça va aixecar, però que no va poder mantenir, havia fet molt mal, i que ja d'alguna manera s'havia acabat la final. Sí. Tu creus que, malgrat la superioritat del València, una victòria del Barça en el tercer hauria pogut canviar alguna cosa?
3: Sí, hi havia opcions de tot. Jo vaig comentar en el Tot Gira que en el segon partit el València va estar molt superior. Llavors, el tercer, el que sí que indicava és que si el València marxava en el marcador, el que havia de fer el Barça és no podia ja en el cara a cara, és a dir, de tu a tu, aquí ja no podia, i llavors el que s'havia d'intentar és buscar alternatives, defenses diferents, etc. I ho va provar fent aquella mixta, que van reduir 18 punts, van estar a punt, però no van fer el tomb. Llavors, en el següent partit, aquí hi havia aquesta possibilitat, no? Canviant aquesta estratègia podia semblar, perquè en anys anteriors el Múrcia havia creat molts problemes al València amb defenses en zona. Però aquest tercer partit no va acabar definint la situació, i a partir d'aquí el València en el quart, la veritat és que tenia la lliçó molt ben apresa, i és que no donava temps a col·locar el Barça en la defensa, i per tant el quart ja va ser una superioritat. I llavors, perdó, el tercer ja va ser superioritat, i llavors en l'últim encara més.
1: Sí, el quart, el d'ahir, ja va ser un atropellament que ens vam quedar sense partit. Vaja, tot just començat el tercer quart, tornant del descans, que el València va premer l'accelerador, i bona nit i tapa't. Fins al punt que a falta de partit, Ernest, gairebé que ahir els titulars del partit d'ahir en clau Barça passen més pels comiats.
2: Sí, sí, se'n va amb molta gent de la plantilla, començant per Xavi Pascual, però continuant per Jan Vesely es retira, però Tomas Satoranski no ha tingut oferta de renovació, la Provítola, doncs bé, després del primer partit podies pensar, no? I va haver, doncs, almenys el dubte de si, però la idea des de bon principi amb la que treballa la direcció esportiva de l'any que ve és rejuvenir totalment la plantilla i, per tant, doncs, portar jugadors que tinguin, primer, que siguin compatibles amb un estil de joc més semblant al del València, segon, que pel fet de ser més joves doncs, tinguin menys probabilitats de lesionar-te, i això passa, evidentment, per prescindir de tots els veterans, no? Evidentment, els dos... Bé, el Billy Hernán Gómez tampoc s'airà, els dos Miles...
1: Aquest, no, intentem no deixar-nos el...
2: Sí.
1: No fos cas que ens l'oblidéssim i ens el trobéssim allà al fons del vestidor quan comenci la pretemporada.
2: No, però aquest potser pot ajudar a alliberar el tema de l'entrenador i el director esportiu.
1: Bé, doncs, llavors, li trobarem un servei al Barça sempre. Al final.
2: Sí, sí. Miles Kale, Miles Norris no seguiran. La idea és que Juan i Marcos tampoc. Fall, d'entrada, tampoc. Estem parlant de set peces, sí, diguem-ne.
1: Ja te n'has anat plantilla. A més de la meitat de la plantilla, sí, sí. Molt bé, doncs neteja...
2: I Juan Núñez es queda perquè té un sou molt elevat i, evidentment, doncs, és cupus i doncs, això el Barça, evidentment, ho ha d'intentar també assegurar. Tots els equips han de tenir 4 o 5 jugadors nacionals.
1: Bé, una altra operació també per llogar-hi cadires. En parlaran els nostres nets també del fitxatge, sí, sí, de Juan Núñez. Ara entrem en els que arribaran, però, Joan, a tu et sembla obligat fer aquesta operació neteja i, sobretot, aquesta operació rejuveniment o no en tots els casos des del teu punt de vista?
3: Sí, és important fer una neteja, fitxar jugadors joves de qualitat, que no és fàcil trobar, també jugadors que potser siguin joves però que tinguin experiència importantíssima a l'Eurolliga, i fer una combinació per intentar crear un equip. El València juga d'una forma, com hem dit, molt ràpida, molt ritme, però perquè estan acostumats a entrenar d'aquesta manera durant tot l'any. I no en un any, sinó inclús 2 anys. I llavors arribes a mecanitzar, a fer un protocol de joc molt, molt interessant. Llavors, clar, el Barça aquí ha de fer una lectura de dir, home, volem jugar com el València? Bueno, sí, però a veure, no és fàcil, no? No és fàcil. Que vols jugadors... O que t'agrada l'estil de València i vols aplicar-ho, val, doncs has de fitxar o intentar fitxar jugadors joves que corrin, que tinguin intensitat, que tinguin ritme, etc, etc, i posar-los un entrenador que estigui d'acord amb tot això, especialment el ritme de joc. Aleshores, jo recordo haver entrenat amb el Pedro Martínez un any i aquell any ho vaig passar pipa, bàsicament perquè el ritme d'entrenament és bàsicament el que tu veus en l'equip jugant, no? Però clar, tot això s'ha de vestir dels jugadors adequats.
1: Clar. I que lliguin, sobretot, la barreja entrenador-jugadors. I aquí va la següent qüestió, Ernest. Dimarts parlàvem amb qui pot ser l'entrenador, perquè van caient les fitxes, Obradovic ja no, Ivon Navarro ja sabíem que tampoc, i al final sembla que també vindrà de Baskonia.
2: Sí, el Xevi Pujol, que encara no ho tenim del tot tancat, ha triat ja des de bon principi a Galbiati com a primera alternativa. De fet, el Barça ha anat avançant fitxatges de jugadors i doncs, és com que ha deixat l'entrenador una mica pel final perquè ja tenia al cap Xevi Pujol que voldria que fos ell. El tema ara és que Baskonia doncs, s'ha posat dur a la negociació, tot i que ja tenen a Perasovic, i estan fent un Atlètic de Madrid, no? Està intentant doncs, que el Barça pagui. El Barça ha ofert a Billy Hernán Gómez, el Barça té els drets del jugador aquí doncs, per jugar a la CB i vol abaratir o vol que l'operació, diguem-ne, d'alliberar Xavi Pujol i Galbiati li surti gratis, i evidentment el Baskonia ha fet un tuit aquesta tarda a les 4 de la tarda dient que compten amb Galbiati de cara a l'any que ve, tenint a Perasovic, i per tant doncs, s'ha d'anar mirant a veure com avança tot.
3: I amb el Xavi Pujol, no? També hi compten? Hi compten amb
2: també,
3: tots,
2: també.
3: Eh?
2: Sí, sí.
1: Bé,
2: sí, sí,
1: clar, a veure després tindran raó o no, però el contracte el tenen. Una altra qüestió és que Xavi Pujol i Galbiati vulguin fotre al camp. Això, llavors, aleshores sí que estaríem davant d'un Atlètic de Madrid, però sí. Jo, a mi em semblava bé que el Baskonia es faci valer.
3: Sí, i això el Baskonia són experts en això, eh? Això ho dominen fa moltíssims anys, que totes aquestes, tots aquests temes de cobrar per baixes, és un club que intenta fitxar bons jugadors i llavors intenta treure profit econòmic d'aquests jugadors perquè vagin a equips més grans. Però no és un sistema així de senzill, no? Lluitar contra el Baskonia, les negociacions en aquests casos seran complicades, no seran fàcils.
1: Per cert, ja que surt el nom de Galbiati, t'agrada, t'encaixa, Joan? Pel Barça.
3: Sí, és bon entrenador, ha demostrat aquest any que és bon entrenador i que veu el bàsquet d'una manera atractiva, amb jugadors físics. Sí, és una bona opció. També n'hi ha altres, dels altres que hem tingut en ment, són bons entrenadors. Sferopoulos, per exemple, que també sona, és un bon entrenador. També. És a dir, hi ha... Pots triar, jo crec que es pot triar a la llarga, però al final has de posar... Jo penso, però al meu entendre, l'entrenador hauria de ser molt aviat per intentar completar l'equip amb el seu gust, clar, amb el gust del director esportiu, no? Però clar, si vas fitxant jugadors i l'entrenador encara no tens definit, llavors et quedarà... Clar, l'entrenador et pot dir, és que jo aquest equip no l'he triat. Bé, no?
1: Fins al punt que el Barça estava a punt de quedar-se Mike James perquè el volia Pasqual. Sí. Vaja, vull dir, per sort encara ho hem pogut salvar, que estava a l'hem esquivat.
3: Bueno, sí, però també quan el tens fitxat i llavors el tens fitxat i ja el tens en teoria que pot agradar o no pot agradar, bàsicament per l'edat, i llavors te'l treus de sobre, doncs és una jugada que per mi particularment no m'agrada, no? Uh-huh. Perquè has fitxat un jugador que llavors dius, no, és que ara no ho volem. Home... Sembla que no tinguis les idees molt clares. No,
1: vaja, això no és que ho sembli, això és que fa uns quants anys que la secció del Barça de bàsquet seria... Ho tenen penjat allà al damunt de l'entrada, malauradament, i esperem que això canviï d'una vegada o que comenci a canviar amb l'arribada de Xavi Pujol. Ernest, noms d'aquesta plantilla que ja estan tancats o aparaulats?
2: Doncs mira, els més recents que han sortit, el de Justin Robinson, que ve de París, és un base. Un altre interès que no està tancat però està a prop és el d'un dels millors jugadors de l'Eurocup enguany, del CD Vita, que és també nord-americà, Umoja Gibson. I després el joc interior, doncs, que el Barça més o menys, amb Josh Nebo, amb Wright del Žalgiris, amb en Kaumura, un alè pivot finlandès, que va ser el primer que el Barça va tancar. I també s'està pendent de si es troba un bon alè, perquè aleshores doncs, potser hi hauria encara la baixa de Clyburn, que no està segur que continuï. De moment sí, però si es troba un bon alè, el Barça es podria plantejar també rejuvenir i buscar fer una altra aposta, perquè el Barça, tot i que augmenta pressupost, hi ha més equips que augmenten molt més el pressupost, i per tant, el Barça ha de començar a fer algunes apostes ja no fitxar jugadors consolidats, sinó que si vol joventut han de ser apostes, i si vol seguretat han de ser més veterans, com ja estaven fent amb Mike James, per exemple, i han seguit fent aquests últims anys. S'entén en quina tessitura estem? És a dir, si vols estrelles o si vols jugadors d'una edat de 28 anys, 27, ja no pots. El Barça ha d'anar esquivant per quadrar pressupost, perquè tot i que augmenta, tenim els Hapoels i tots aquests equips, doncs, que pugen, els grecs, que pugen, sí, que pugen molt més, i és prohibitiu, Dubai, prohibitiu ja pel Barça.
1: Estem en una altra pàgina. Pasqual se'n va a Dubai amb quatre vegades el sou d'aquí. Obradovic li paguen, crec que va dir el Ballesteros, 3 o 4 per temporada. Estem en una altra pàgina, i com més aviat ho assumeixi el Barça, millor.
2: Joan... Fins i tot, perdona, Jordi, es van mirar Montero, però ja no, és a dir, ja... O sigui, l'Olimpiakos ja li oferia 2 milions més. Per tant, el Barça ja no pot jugar aquesta lliga.
1: Doncs no és mal jugador, com ha quedat demostrat en aquesta temporada. Joan, Justin Robinson, Gibson, Nebo, Wright... N'hi ha algun que t'agradi per damunt dels altres que diguis, home, amb aquest l'encertem segur?
3: Home, a veure, amb Wright i Nebo... Right, no? Sí, el de Žalgiris. sí. Wright i Nebo estan molt bé com a jugadors així amb intensitat, físics, són d'aquestes característiques que es porten ara en els cincs d'Euroliga. Wright, Nebo no tira de 3, això és un problema relatiu, i Wright tira, però no massa. No és massa fiable tirant de 3. Per tant, els dos estan bé, però faltarà algun suport d'algú que tiri més de 3, crec, en aquesta posició. L'altre, el finlandès, la veritat és que el conec poc, d'una mica de l'europeu, però el conec poc. I en quant a aquests dos bases que has dit, el Justin Robinson, que és el de París, sí, però la meva opinió és que hauria de tenir una altra base a davant amb experiència a Euroliga. Perquè el Gibson jo aquest l'he vist molt poc, però clar, és un jugador que no ha jugat a Euroliga i llavors dos bases els necessites segur, però jo m'inclinaria més perquè aquest Justin Robinson fos, diguéssim, el reserva d'un altre superior, penso. I què més em falta?
1: Sí, ens falta la gamma alta del base, perquè ens entenguem.
3: Sí, perquè, per exemple, per comparar una mica, i ara que parlàvem del Mike James a Mònaco tenia el suplent, que a mi m'encantava, que és l'Strassel. Llavors tens un jugador consagrat, amb Mike James, anotador, veterà, i llavors tens el jugador de 22 anys, que és fort, que t'ajuda, t'apreta molt en defensa, i pots combinar bé. I, per tant, una combinació d'aquest tipus. Ara, tampoc estem aquí per fer equips a la posició de base, no? Però una mica és la idea aquesta, que estan bé, però que potser li faltaria una mica més d'experiència d'Eurolliga en aquesta posició.
1: Doncs aquesta és la mirada del Joan Creus sobre el d'on venim, aquesta final perduda pel Barça davant el València, i l'on anem, que ens ha explicat l'Ernest Macià, i que ja veieu que el Joan Creus no està tirant precisament coets. Per tant, haurem d'anar veient com encaixa tot plegat.
3: Jordi, no, perdó, és que jo crec que ara, després d'aquests 3 anys, el que s'ha de fer és, ostres, calmar-nos una mica tothom, no? I intentar fer un equip el millor possible i anar pas a pas i a poc a poc. Però si amb aquest equip que tu ara faràs l'any que ve ja li exigeixes una altra vegada títols, doncs igual l'equip es col·lapsa.
1: Clar. No? Però si és que, Joan, jo crec, vosaltres domineu molt més el territori Palau, jo crec que el problema del Barça en aquests últims anys no és que no hagi guanyat títols, és la sensació absoluta de desgavell i de tenir pressupostos limitats, mal a guanyar inversions amb Billis, amb Núñez i companyia. És a dir, tens pocs diners, doncs has d'encertar. I la sensació de meva, que no en tinc ni idea, és que s'ha encertat molt poc.
3: Doncs si es comença una altra vegada un projecte, diguem-ne, nou, i es van posant les bases per fer les coses a mica, anar tirant endavant i sent positius, i que l'equip comenci a funcionar, en aquest sentit jo crec que aniran bé. Ara, no se li poden demanar títols, encara que sigui el Barça, no? Perquè venim d'una etapa complicada.
1: Doncs em quedo amb aquesta idea, que crec que se l'hauria de gravar tothom a foc, directius, executius del bàsquet i fins i tot el públic del Palau de cara al futur immediat. Joan Creus, abraçada, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Ernest, ens faltava repassar un parell de moviments més del dia, la penya i d'un ex del Manresa.
2: Sí, correcte. L'Adam Kanga, que se'n va de Badalona, una notícia que ja es coneixia, i se'n torna al seu país, a Hongria. Allà seguirà jugant a bàsquet. Dani Pérez signarà per un equip de la segona, és a dir, de la primera ref, el que seria el que està per sota de la Lliga CB, la primera FEB, perdó, que és el Dani Pérez. Firma per Palència, equip que aspira a pujar. Aquest any ja ha aspirat a ser-hi, però no ha acabat pujant. I t'afegeixo també que el Manresa ha signat l'Eric Vila, que va comprar doncs la Llibertat de Gran Canària, que ha baixat, recordem, i que, doncs, exercint aquesta clàusula, queda lliure, firma pel Manresa per la propera temporada.
1: Doncs s'ha acabat la temporada oficial al bàsquet i el mercat, que ja estava en marxa, ara ja bull de manera desencadenada i l'Ernest Macià us n'anirà informant. Gràcies, Ernest.
2: Una abraçada, vagi bé.
4: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
5: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
6: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
7: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
5: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
7: Entrades a teatrepoliorama.com.
8: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou, Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
10: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
11: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
12: Bona nit, sóc el Luis Tosá.
13: Sóc el Risto Mejide.
14: Sóc l'Álvaro Morte.
10: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
15: Amb tots vosaltres, Jordi González.
10: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
17: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
18: ¡Hijo!
19: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
20: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
21: Sí.
20: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
16: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
22: És veritat que la cara estava rara.
16: Era Shakira o no era Shakira?
22: Jo estic segura que sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Esprint final del Tot Costa per passar per Igualada. Hola de nou, Joan Fitó.
1: Què tal, Costa?
0: Ja deu ser a les acaballes aquesta rua de campions, eh?
1: Sí, segueixen els càntics aquí a la plaça de l'Ajuntament, però just al darrere d'aquests càntics tinc una veu autoritzada de Catalunya Ràdio, de la casa, i un grandíssim aficionat i persona molt lligada a l'Igualada. Kilian Sabrià, bona tarda.
2: Home. Què tal? Bona tarda. Home. Com esteu?
1: Jo content. Content? De... Què se sent al veure tantíssima gent amb samarretes de l'Igualada a la plaça de l'Ajuntament plena de gom a gom? Què sents?
2: Mira, us seré honest, jo pensava que ja no ho viuria jo la meva vida, això, perquè és impossible. Això que ha passat és impossible. És absolutament impossible. Ha passat, sí, però és impossible. I és així com m'ho haig d'aprendre, d'aquelles coses que a la vegada són impossibles i acaben sent realitat.
1: Què significa per l'Igualada tornar a ser campió 29 anys després?
2: Mira, és que és més que això, perquè ells han estat campions de la Copa que, en equivalència al futbol, que és més conegut, seria la UEFA. Però és competició d'equips, diguem-ne, que no hi ha els més punters. Aquí ets campió de Lliga, que és una regularitat absoluta, davant de grandíssims equips, que són els grans favorits i que eren els grans favorits de guanyar. Guanyar això, a la manera en què s'ha fet, amb l'èpica que s'ha fet, amb un equip molt jove, que cada any s'ha hagut d'anar refent, venint d'anys molt complicats, és... Mira, hi ha una imatge, i crec que això s'entendrà molt bé. Quan l'Arnau Martínez para el penal definitiu, en lloc de saltar, directament saltar, el primer que fa és posar-se les mans al cap. Aquesta final de les mans al cap està dient què he fet, què he fet. Ni ells podien ser conscients que ho acabaven de fer, tot i que ho perseguien. Això és el que significa per aquest club. És un dels quatre moments fundacionals. Han guanyat moltes, a veritat, al final és un equip petit, però guanyant moltes coses. Però aquesta s'assembla molt a la primera, que es guanya després d'haver pujat de la primera divisió aleshores espanyola a la divisió d'honor, amb moltes dificultats en aquell moment, un equip que baixava i pujava, que havia estat a les catacumbes, i guanya la Lliga. I és el mateix, de posar-se les mans al cap. Hi ha imatges aquell dia de mans al cap també. És això, mans al cap.
1: I ara deies, gent molt jove, m'ha cridat molt l'atenció veure moltíssims nens petits amb la samarreta d'Igualada. Això també és molt important, oi?
2: Sí, aquesta és la victòria de la seva generació. Hi ha gent que ha viscut, jo he tingut la sort, per ser una mica gran, de viure-les totes. I clar, jo me'n recordo de les anteriors, però la vida va molt ràpida. I aquests són els seus herois. I aquests que ara estan cridant tenen aquest premi de tenir un balcó, que és com se li diu aquí popularment, a guanyar un títol. Tens un balcó. Ells ja tenen un balcó, estan al costat de les llegendes d'aquest club.
1: Doncs amb aquesta emoció i amb aquest impossible que deia el Kilian, de fons sentiu els càntics, s'acaba, es va acabar en aquesta rua de campions, sisena lliga de l'Igualada a la història, 29 anys després torna a ser campió l'Igualada.

0: en un mític circuit neerlandès que és el que més vegades ha acollit una cursa del Mundial de Velocitat i on Marc Márquez mirarà de trobar la manera de retallar encara més punts a Bezzecchi.
1: Assen és un circuit de dretes que no li va tan bé a Márquez, però ve de guanyar a Breno, que també és de dretes. També als Països Baixos defensa la victòria absoluta de l'any passat, per tant els 37 punts. Però avui, com que aquesta setmana ha renovat i s'ha sabut que tindrà company nou, doncs s'ha parlat sobretot del mercat. Sobretot, a DAZN.
2: No fue fácil, sobre todo tomar mi decisión, pero sí que me ha ayudado muchísimo pues también los avances de estas últimas semanas en verme sobre todo mentalmente 2 años más en MotoGP, 27 y 28. Espero y deseo que el físico me siga, porque si me sigue pues los disfrutaremos.
1: Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez les temporades 27 i 28. Avui, però, April li ha anunciat el fitxatge de Pecco Bagnaia per 4 temporades. Li han demanat a Pecco que li donés a Acosta un consell i ha respost que Márquez no és un monstre i que es pot tenir una bona relació amb ell. Encara no sabem, per cert, res del fitxatge d'Àlex Márquez per part de KTM, que ha viatjat als Països Baixos per intentar completar el cap de setmana, i qui està fart de la seva marca de KTM és Maverick Viñales. Diu que si acaba fora de MotoGP serà per culpa precisament dels taronges.
0: Déu-n'hi-do. I hem sabut que hi haurà revolució de Moto3 que canvia de cilindrada i també de concepte de moto.
1: Sí, Moto3 es convertirà a partir del 2028 en una categoria monomarca. La moto serà una Yamaha bicilíndrica de 700 centímetres cúbics i uns 80 cavalls de potència. El campionat diu que serà una moto amb unes dimensions més adaptades a la pròxima generació de pilots, que entenem que seran més llargs, més llargaruts, més grans. Aquesta és una forma de diluir una mica més les categories menors per acabar enfortint MotoGP, que quedarà com l'única que serà 100% prototip. Les motos actuals són motos de carrer amb són motos de xassis prototip amb motors de carrer de 765 centímetres cúbics, i les Moto3 acabaran sent una moto de carrer modificada.
0: Recordem els horaris d'aquest cap de setmana o de demà, concretament a Assen.
1: Dissabte, 11:45, classificació. A les 3, la cursa sprint en directe per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3Cat, i també online diumenge, amb la cursa de Gran Premi, que comença a les 2:00 PM, i nosaltres ens hi posarem 15:15 abans.
0: A veure si demà, en els primers lliures, ja comencem a veure si Márquez continuarà retallant o no aquest cap de setmana. Gràcies, Damià.
1: Fins ara.
0: Minut i mig i les 9. Abans d'acabar, la Sònia Oleart remata el tot costa.
3: Doncs mira, com ens ha explicat la Laia, el Barça ha fet ara fa pocs minuts un comunicat on diu que habilitarà una segona finestra per als socis en passi de temporada 2025-2026. Un cop finalitzada aquesta primera fase, s'habilitarà una segona finestra perquè els socis i sòcies que van disposar de passi durant la temporada anterior, tot i no ser necessàriament abonats, puguin optar també a les localitats que quedin disponibles. Això és el que ha explicat aquesta tarda el Barça. Encara en futbol, el Salmurri ens ha explicat que el Barça no compta amb el jugador Ter Stegen, que contempla una cessió a la rescissió contractual del contracte, arribant a un acord amb el jugador. 10 milions d'euros, diu el Salmo, que és la xifra que es planteja ara el Barça. I el Zenit ha anunciat l'arribada de Dusko Ivanovic a la banqueta de l'equip.
0: Doncs Dusko Ivanovic, que ha anat canviant d'equips d'Eurolliga, ara evidentment el Zenit no hi podrà participar. A tot això, deixem a 9 minuts de final el Pozo Barça 4-4 i el partit que està obert i vibrant de mala manera. Ho seguireu en propers butlletins de Catalunya Ràdio i evidentment a la nit al Club de la Mitjanit amb el Sergi Andreu. Gràcies, Sònia.
3: Adéu.
0: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pugol piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, el Dani Rodríguez a l'estudi 5 i l'Andrea Martínez al control central, i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7. President, què és més difícil, portar Juliano o facturar Ter Stegen?
4: Aquests 7 ciències, aquests mestre tites que donen lliçons. Alerta i ben lluny.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bona nit, us informa Manel Elias. L'incendi que s'ha declarat aquest matí entre el municipi de Tamarit de Llitera i el Campell a la Franja de Ponent ja ha calcinat més de 1.000 hectàrees i continua descontrolat. 3 municipis propers han hagut de ser evacuats i la principal hipòtesi és que l'incendi s'hagi originat per una màquina que treballava segant un camp. Anem cap al Campell. Júlia Albacar.
7: Bona nit. Aquí pendents de l'evolució de l'incendi que ha cremat 3.000 hectàrees, de les quals la majoria serien conreus. Ara s'espera que amb l'arribada de la nit i la reducció del vent pugui millorar les condicions d'extinció, com explica Jorge Azcón, president de l'Aragó.
8: Aunque estemos

0: De preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego, que en este momento es un fuego que está avanzando de una forma extraordinariamente preocupante.
1: Que ha qualificat això l'incendi de preocupant. Els nuclis evacuats són el de Sant Nui, Alins i Calassanç, i també s'ha confinat la població de Fons. La causa hauria estat un accident durant la sega i de moment continuen desallotjats aquestes 240 persones. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, El Campell.
2: Més notícies, Marc Güell.
3: El govern de Veneçuela eleva 188 els morts i a més de 1.500 els ferits pels dos forts terratrèmols. És un balanç encara molt provisional, ja que hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a Caracas. El govern espanyol confirma que hi ha 68 espanyols que encara no s'han pogut localitzar. Ho assegura el ministre, José Manuel Álvarez.
4: Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado. Que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: I l'Agència Marítima Internacional de les Nacions Unides ha aturat la missió per evacuar vaixells bloquejats a l'estret d'Hormuz després de l'atac que hi ha hagut a una embarcació prop de les costes d'Oman. L'operació de l'Agència de l'ONU, iniciada aquesta setmana, pretenia deixar sortir els centenars de vaixells atrapats per la Guerra de l'Orient Mitjà des del mes de març.
3: La majoria del Congrés demana la dimissió de Pedro Sánchez i l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Junts ha unit els seus vots, els del PP i Vox, per tirar endavant la iniciativa dels populars, que no té efectes pràctics. Alberto Núñez Feijóo diu que en pren bona nota, però manté que no és el moment d'una moció de censura.
2: Catalunya disposarà d'un sistema únic a l'estat espanyol més fiable per detectar els camions que incompleixin la normativa de circulació. S'instal·larà prop de 5 antics peatges de l'AP7, espais que serviran per fer els controls. Anem cap a Martorell. Roger Santaló, bona nit.
5: Bona nit. El sistema intel·ligent pesa els camions en moviment, enllegeix la matrícula i els desvia perquè s'aturin si detecta cap irregularitat. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, assegura que els permetrà recollir informació de tot tipus.
6: Quins camions passen el diumenge, quan fem les restriccions? A quines hores passen camions? Quants camions passen a cada hora? Quin tipus de camion? Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius.
5: El sistema estarà en ple funcionament d'aquí a un any. S'instal·larà als antics peatges de Martorell, la Roca del Vallès, Vilaseca, la Llagosta i la Jonquera, i té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros. Roger Santaló, Catalunya Ràdio, Martorell.
3: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts. Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal i Trescat s'integrarà com a membre auxiliar. La presidenta de Trescat, Rosa Romà, ha explicat a Catalunya Ràdio que hi han treballat durant 2 anys.
7: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim. Per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
3: Amb aquesta decisió reforça la presència de Trescat en l'escena audiovisual europea i s'obre la porta a una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música en forma part des del 2009. De moment, això sí, Trescat no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
2: Esports, Damià Aguilar.
8: En joc el quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Pozo de Múrcia i el Barça. Empaten a 4 i falten 7 minuts perquè s'acabi aquest partit. El Mundial de Futbol a les 10 es resol el grup E amb els darrers 2 partits. A les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El Girona fa oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades. En bàsquet, el Barça intensifica els moviments de mercat. Com a pals de paller del nou projecte apareixen 2 noms lligats al Baskonia, el tècnic Paolo Galbiati i el director esportiu Xavi Pujol. La Sisa Joventut anuncia que Adam Hanga no seguirà. El Manresa fitxa l'alè pivot gironí Eric Vila, provinent del Gran Canària. A la Lliga Femenina, l'Uri Girona ha fitxat Caral Casas del València. I en ciclisme, Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya en contrarrellotge. Paula Blasi ha estat quarta.
9: Fins aquí les notícies.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
9: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
9: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
12: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
13: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
14: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
13: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
12: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
13: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
12: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
13: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
12: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Tothom parla de la Rodoreda, però qui la llegeix?

0: Pot ser que ens agradin més les samarretes i les bosses de roba de la llibreria de moda que la literatura? Pot ser. Per això hi ha escriptores com l'Edna Miró, que en temps de consum de productes culturals, de fotos a Instagrams, de fer veure, ens ha escrit una paròdia o una sàtira o tota la vegada del món intel·lectual català, que diu que li agrada la Rodoreda, però l'ha llegida. I si l'ha llegida, què és el que més li agrada d'ella? L'Amèlia de les Camèlies és una novel·la amb la que riureu i per això tenim ganes de convidar-la.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, a les dones i els dies, i jo tinc una veu una mica, com us ho diria, difícil, eh? Però ara hi haurà algú que dirà que és sexy, oi que sí? Raül, el nostre tècnic nou avui, que l'estrenem, ja li he entaforat pel mig. Doncs comencem aquí amb aquesta cançó de Glo Maria, aquesta cantant italiana que ens agrada moltíssim i que ha tret un disc que es diu Instrumento di Indugio, i aquesta cançó, Il Teatro de l'Anima.

0: Aquesta nit sabrem si els personatges de l'Amèlia, de les Camèlies, tenen ànima o és un instrumento, eh? Ja en parlarem d'això. I com dèiem, tenim aquesta novel·la de l'Edna Miró que ens presenta a Les dones i els dies, la seva òpera prima, Amèlia de les Camèlies, d'edicions Cap de Brot, una sàtira de la joventut intel·lectual barcelonina. Bona nit, Edna, com estàs?
1: Bona nit, Montse. Molt bé, molt
0: Mira,
1: contenta.
0: Mira, la veu no m'acompanya, però he començat forta dient, què passa? Parlem més de Rodoreda, que no pas la llegim.
1: Ha acompanyat molt la veu amb el que estàvem
0: sí,
1: parlant.
0: Sí, perquè és una mica mortuori, però hi ha alguna cosa d'això, en aquest inici de la novel·la, en pensar, estem en un món que tot el dia parla de la Rodoreda, que l'ha convertit en un patum, però en volem fer més samarretes que no pas llegir-la. És això sí. El que hi havia darrere?
1: Sí, o sigui, hi havia tota una miríada de coses, però evidentment la crítica que faig és a una certa recepció de Rodoreda, i aquesta certa recepció consisteix precisament en preocupar-nos més d'aparentar haver llegit Rodoreda, no? Convertir-la en un accessori de personalitat, que no pas en fer una lectura que sigui crítica, forta, conseqüent, coherent, no? Vull dir, va per aquí, evidentment.
0: Tu esperes moltes coses, perquè clar, ara...
1: Bueno, espero lo bàsic,
0: clar,
1: en el fons.
0: Esperes lo bàsic, sí, perquè has estudiat literatura. Literatura,
1: sí,
0: i
1: sí.
0: Llavors hi creus, i això és
1: clar,
0: important.
1: Clar, o sigui, vull dir que també em preocupa fins a cert punt, o m'agradaria que demanar lo bàsic o demanar lo essencial no fos, diguem-ne, demanar l'impossible, no?
0: Ja.
1: Vull dir que en aquest sentit potser hi ha un punt fins a cert punt idealista o utòpic, però crec que l'hem de defensar i una mica la sàtira va per aquí.
0: Ara parlarem de què va aquesta novel·la i què li passa amb aquesta Amèlia de les Camèlies, però també parlem d'un món i aquí sí que hi ha una crítica no només a aquesta intel·lectualitat, sinó al món en el que vivim, on les xarxes són molt importants, en el que opinen de nosaltres, com ens construïm, com ens donen les coses capital social, per exemple,
1: exacte.
0: Tenir parella,
1: sí, sí, sí, sí.
0: O llegir llibres, o fer veure que els llegeixes, en un món de les aparences.
1: Sí, m'agrada molt que hagis entrat per aquí, precisament perquè s'ha fet molt èmfasi en tot el que seria la recepció de la sàtira del món cultural, no? Que evidentment hi és, però penso que la cosa és molt més fonda, no? O sigui, com que el que hi ha, com tu dius, és una crítica més sistèmica, més general a la manera com funciona tot, no pas només al món cultural, no? O sigui, diguem-ne que vivim en un món on en qualsevol àmbit el que predomina són aquestes aparences, és aquest teatre, no? Et moguis en el món cultural, en el món polític, en qualsevol d'aquests àmbits, no? Al final el que prima és aquesta performativitat i aquesta alienació, més el que...
0: I clar, amb aquesta protagonista, l'Amèlia de les Camèlies, clar, en noucentista, diríem que li ha agafat un cobriment, potser, o que té
1: sí.
0: un daltabaix sí. emocional. Ara, segurament, estaríem parlant de salut mental, per exemple. Estaríem pensant que... Estaríem parlant amb aquests termes.
1: Sí, el que passa és que, diguem-ne, que una de la, diguem-ne, part de la sàtira o de l'efectivitat de la sàtira és que justament aquests termes, no, de salut mental, no, hi ha certs discursos que ja s'han convertit ells mateixos en aquesta patum, no? Llavors, quan l'Amèlia està parlant d'una crisi espiritual, en el fons que està volent dir, no? És només una pàtina que recobreix la seva buidor. Llavors, clar, al final tot forma part d'aquesta construcció, fins i tot els discursos que comencen des d'una preocupació, doncs, com la salut mental que hi ha.
0: En aquesta novel·la, en l'Amèlia de les Camèlies, Barcelona és aquest rus d'abelles,
1: sí.
0: d'entrada, que ens recorda l'Eixample, que és una imatge molt interessant, i d'entrada diria que és una ciutat, tot i que fa la sensació de gran, asfixiant, i que en un moment donat es pot caure, es pot fondre.
1: Exacte.
0: Que aquí sí que m'imagino que et volies deixar una mica anar a parlar de política, o parlar del moment en el que estem com a societat, o com a capital
1: cultural,
0: també. Sí, hi
1: ha com aquesta consciència de que tot és molt precari, i vull dir que sembla molt robust des de fora, però en realitat el rusc en una ventada, no, oscil·la i cau de la branca, i de fet, com sense spoilers, no, però al final de la novel·la en aquest sentit és com s'esfondra el rusc fins a cert punt, no? I m'interessa això precisament perquè en aquest món de les aparences, no, projectem una grandiloqüència i com una colossalitat i una fortalesa, quan en realitat és això, com els vincles autèntics, o sigui, l'argamassa que realment sosté aquest món, és una cosa molt prima, és una cosa molt precària en qualsevol moment.
0: Clar, parles d'una societat molt, molt jove, estem parlant de gent de 20 anys,
1: sí,
0: més o menys, que són super egoistes, que es miren molt al melic,
1: sí,
0: i que
1: sí,
0: estan
1: sí,
0: tota l'estona preocupats del que els hi passa d'una vida vida bastant petita, eh? Dels bars on van, de qui els veurà, d'aquells cendrers plens de, de colilles, etc. No? Estem parlant d'una mica allò...
1: La pregunta és pel sentit, no? De tot plegat, és a dir, vull dir, com estem performant, estem en aquest gran teatre i a l'hora de la veritat, què és allò que estem cercant, no? Un nom, una reputació, un lloc, una posició... Com parlaves abans, no es tracta ni tan sols ja de diners directament, no? Sinó que allò que es busca és aquest capital simbòlic, que és una cosa tan intangible, no? Que deriva en aquest ridícul, que és el que fan els personatges.
0: En aquest capital intangible, que és la cultura, que és la cultura em donarà un lloc en aquest món, eh?
1: Sí.
0: Clar, algú ens sentirà i diu, escolta, nen, o sigui, el que et convé és una bona cartera, no? Sí o no?
1: Sí, sí, clar. Perquè, evidentment, al final...
0: Qui s'ho creu, això? És a dir, perquè em sembla que aquí els únics que guanyen són els que hi han guanyat, que són, podríem dir, els que venen de la burgesia i que són els fills dels intel·lectuals, i són aquests els únics que poden guanyar la partida, perquè en la Barcelona en què vivim, que no pots anar a viure de lloguer, que no et paguen bé per als articles de premsa i que costa molt publicar una novel·la i et paguen poc, com ho fem, això?
1: Clar, o sigui, evidentment el que hi ha de la sàtira, no, també, en el fons, és el fet de no parlar de diners o no parlar d'aquest matalàs econòmic que, evidentment, sosté aquest món, precisament, ja és aquest punt sec o aquest punt, no, que ens diu que el fet de no parlar-ne ja és un posicionament, perdona.
0: Doncs, escolta, parlant de Mel i de les Camèlies, amb l'Edna Miró, aquesta novel·la editada per Cap de Brot, que ens ha fet pensar molt i que ens diverteix. Ara parlarem de l'Amèlia, que aquí ens hem posat molt seriosos, hem parlat de política, però l'Amèlia també hem de parlar de l'Amèlia.

0: Mira, justament aquesta cançó ens va molt bé perquè es diu Beehive, que justament és això, un ros d'abelles. I parlem d'aquest llibre de l'Edna Miró, de l'Amèlia de les Camèlies. En aquest món, en aquesta Barcelona, la cultura és producte, però també és prestigi, i és un lloc on en aquest ros s'han d'omplir, és la manera com s'omplen les cel·les de poder. Clar, jo sé que tu ets una persona molt llegida, que estàs fent un doctorat sobre Proust.
1: Exacte.
0: Que no és mocar-se en mitja màniga, precisely. I però jo tota l'estona estava pensant que això podria ser una novel·la de Balzac, com aquella, una dona de 30 anys, doncs una dona de 20 anys a Barcelona. Vestits de flors, m'agrada la rodoreda, porto carpetetes i porto tote bags, però en realitat el que he vingut al món, perdona, ara jo aquí t'estic desfent un mite, és a trobar un nòvio, una mica. O sigui, ella, jo crec que li interessa més l'amor romàntic. La cosa aquesta de la novel·la de Tassetes, que parlen de Jane Austen, que també es queden amb l'envoltori, que no pas tot l'altre.
1: Sí, evidentment, el que hi ha és això, però alhora això és com paradoxal, perquè xoca amb la incapacitat que tenen tots aquests personatges d'estimar, no? Vull dir, com que quan parles de busquen, diguem-ne, un amor romàntic, allò que en realitat és busquen una parella que emulsioni la seva imatge. Llavors, clar...
0: Emulsioni. És molt fort, això.
1: Sí, realment, o sigui, com, però la idea és aquesta, no? O sigui, com que més que buscar, per dir-ho així, com una estimació, una comprensió, un afecte en una altra persona, no? Que això implicaria haver de despullar-se davant d'algú, no? O sigui, haver de tenir com aquesta intimitat compartida amb algú. Clar, aquesta intimitat és un risc en aquest món d'aparences i, clar, tallem absolutament qualsevol intimitat i, clar, busquem tot el que seria aquest amor, però som incapaços d'estimar. Llavors, com cas això?
0: Clar, m'ho expliques així. O sigui, tot són aparences. Internet, xarxes, aquesta gent que no llegeix la rodoreda. Què fem? No? Em poso a plorar. És a dir, estem parlant d'una...
1: On escrivim una sàtira.
0: Clar, n'escrivim una sàtira, però realment és tan així. Hi havia un punt com de... No sé si diria de fer justícia. Fins i tot dir... amb aquesta gent ara el retrataré i així doncs crearem un nou món on no hi hagi tots aquests personatges o estem una mica allò vinclats al desastre?
1: Evidentment hi ha un punt de la sàtira, no?, que és grotesc en el sentit que és passat de voltes, no? O sigui, no, evidentment tothom té una intimitat, encara que sigui una intimitat altament codificada, etc. Però sí que és veritat que m'agrada pensar que al final la literatura, l'escriptura i també com la lectura i la recepció formen part d'un procés de presa de consciència, no? Llavors el fet que aquesta novel·la s'hagi escrit i sobretot s'hagi llegit implica fins a cert punt un toc d'atenció en el sentit de potser hauríem de plantejar-nos les coses d'una altra manera o potser hauríem de tenir aquest debat com a cultura o hauríem de pensar sobre aquesta mena de qüestions. Llavors, no sé, m'agrada pensar que d'alguna manera el fet que l'Amèlia existeixi i que les coses que fa l'Amèlia ara puguin ser qualificades de malistes, doncs d'alguna manera pot exaurir-les saps?
0: O sigui, que escrivint o potser desapareixerà.
1: És la meva esperança.
0: Estàs fent aquí un Harry Potter.
1: Estic intentant... Bé, no jo, no? Però vull dir, com espero que la recepció de la novel·la, i crec que en aquest sentit n'estic força orgullosa, hi ha hagut un punt de purga o hi ha hagut un punt d'això, de presa de consciència en aquest sentit, de ara que tenim un nom, ara que podem dir que una peça rodoreja, ara que tenim aquests termes, crec que és una bona manera de plantejar-nos què fem a partir d'ara, no? I amb una presència d'esperit, no? Vull dir que tampoc cal que ens enfonsem.
0: Clar, algú que no et conegui, Edna, dirà, home, és la seva primera novel·la, ella tot això ho ha explicat perquè se n'ha fet un fart en aquestes festes de la Filmoteca i d'aquests pisos de l'Eixample, o tot és d'oïdes, o t'ho ha explicat algú que hi ha anat i t'ho has copsat rapidíssimament.
1: Bueno,
0: què hi ha hagut de tot això? I també m'imagino tota la gent que et deu venir et diu, ja sé qui és aquest personatge.
1: Això és increïble perquè quan passa, la majoria de vegades m'esmenten persones que jo no conec. I això a mi em fa molta gràcia, perquè crec que és molt simptomàtic al final del que és...
0: Vol dir que ho has fet bé.
1: Exacte. És la potència de la ficció, no? Al final, si escrivim ficció, no és perquè vulguem escapar-nos del nostre món, sinó perquè precisament el volem comprendre en tota la seva profunditat, no? Llavors, el fet que jo hagi escrit aquí sobre uns personatges i hi hagi gent que hi reconeixi, això, persones que ni jo conec, no? Vull dir, com el que m'indica és que realment la literatura té aquesta potencialitat de cobrir una experiència, fins i tot quan no és la pròpia.
0: No te m'escapis, que t'he preguntat si tenies alguna cosa a veure amb tot això. Si resulta que són tots els teus amics i ara et van amb destrals per darrere.
1: Sí, jo sóc totalment l'Amèlia, ara ja ho puc dir.
0: Sí?
1: No, absolut. El que sempre dic, no? O sigui, com que evidentment jo he estat posada en aquest món i el fet mateix d'haver-lo escrit, d'alguna manera, m'hi lliga més de mans i peus aquest món cultural. Vull dir, com és el meu món, és el meu rusc, sí que hi he estat. El que passa és que crec que la mirada me'n distancia i crec que la mirada de qualsevol persona que la llegeixi també en distància, i crec que és aquesta ambigüetat entre ser-hi i alhora ser conscient d'aquestes hipocresies.
0: Amèlia de les Camèlies, eh? Estem aquí amb aquesta... jo diria, és una novel·la, però també és una pel·lícula la que ens estàs venent.

0: Havien de posar aquesta cançó, els snobs de Guillermina Mota. Clar, aquesta sí. cançó és de fa uns anys, però llegint la Meli de les Camèlies, una hi pensa una miqueta.
1: Tot retorna. Sí, clar. Igual que retorna Balzac, també retorna.
0: Exacte.
1: Està molt bé.
0: Estava de banda sonora de la teva escriptura o què?
1: Jo no utilitzo bandes sonores, però és veritat que, bueno, no sé, o sigui, de fet la vaig descobrir arran de la novel·la, no? Que també m'agrada perquè hi ha moltes coses que he descobert just després d'haver escrit la novel·la.
0: Escolta, estàs a Les dones i els dies i jo t'he de preguntar coses sobre les dones.
1: I els dies?
0: I els dies després, perquè els dies en aquest món no sé si vull que corrin molt els dies. Però bé, en qualsevol cas, de les dones sí que tinc ganes de... Clar, tu ets una dona escrivint sobre una dona que d'entrada, home, és una mica bajoca, una mica figaflor, una mica apagallums, una mica que li fumaríem unes quantes bufes.
1: Bleda solellada,
0: exacte,
1: fleuma,
0: podríem,
1: sí,
0: saps? Llavors, clar, dic, ostres, què és això? Per què havia de ser una dona, la protagonista, i a més que tingués aquestes característiques?
1: Bueno, diguem-ne que el que hi ha...
0: Per què ser més dolenta amb les dones?
1: No considero que sigui més dolenta amb les dones.
0: No, els homes són imparables en aquesta novel·la.
1: Sí, vull dir, com realment qualsevol persona que hagi llegit aquesta novel·la i...
0: Són pitjors ells, està claríssim.
1: Són absolutament pitjors. Diguem-ne que el que hi ha és una realitat, no? O sigui, com tot el que estem parlant d'aquest esnobisme, d'aquesta hipocresia, al final són unes aparences que fins a cert punt per qüestió de rols socials penetren més en les dones, o les dones són com més sensibles o en el sentit de més poroses aquestes influències. Llavors, diguem-ne que hi ha una codificació cultural específica femenina, però també n'hi ha una de
0: però
1: masculina.
0: Però més poroses a què et refereixes? Més poroses a què?
1: Vull dir que aquesta alienació de la qual parlem, no?, en la qual projectem imatges tota l'estona i tot això, diguem-ne que està declinada, diguem-ne, en les dones d'una manera molt concreta.
0: Ara et refereixes, per exemple, a que es troben en aquest cercle rodoreda.
1: Exacte.
0: No?
1: Diguem-ne que hi ha una codificació cultural específicament dirigida a les dones, com a, fins i tot, interès, no?, d'indústria,
0: sí,
1: no?, que les dones són consumidores, de cultura, vull dir, com que hi ha una demografia molt específica a la qual es dirigeix com aquests productes i aquesta fetichització. Diguem-ne que hi ha això, però també hi ha una codificació cultural pels homes. Llavors, a mi el que m'interessava precisament era com quan aterres a la realitat, no?, i veus aquestes relacions, com plasmar-ho a través de la ficció. Llavors, per dir-ho així, el que reflecteix la novel·la és una realitat, no? I crec que el que hem de fer és qüestionar la realitat, no pas el reflex, no?
0: És una realitat...
1: El que reflecteix la novel·la és una realitat, no? I crec que el que hem de fer és qüestionar la realitat, no pas el reflex, no?
0: És una realitat, aquí podríem dir que el patriarcat els travessa tots de mala manera,
1: sí,
0: perquè ells també han de fer aquell paper d'entrevenadors, etc. I de fet hi ha alguns moments de rebel·lió en la granja també en aquesta novel·la, perquè es veu, o sigui, és a dir, parles de rèptils, parles de... Els expliques una mica en termes d'animals.
1: Sí. I precisament
0: parles dels carnívors i dels herbívors.
1: I precisament la metàfora mateixa del rus, no? O sigui, hi ha molta metàfora d'animals. I la metàfora del rus que em servia molt, perquè al final, quan tu parles d'abelles, en realitat el que estàs parlant és d'una lògica col·lectiva o d'una intel·ligència col·lectiva. Diguem-ne que les abelles tenen una responsabilitat molt limitada respecte al que fan individualment, i ho fan per les lògiques del rus o per l'interès del rus, no? Llavors, clar, aquí parlar de codificació cultural no importa tant si són dones, si són homes, sinó com totes aquestes lògiques el que fan és encaixar en aquesta, diguem, en aquest eix que els travessa tots, que és el patriarcat.
0: Hi ha una crítica també a l'Star System literari, és obvi, però llavors què fem? Si tenim tot el Star System literari,

0: així. Llavors, qui està escrivint de veritat? L'Aniol, un dels personatges que és mig normal, diguéssim.
1: L'Aniol és un personatge que em convoca molta tendresa.
0: Exacte, vull dir que és... És un pobre noi, però de la resta què en fem? És a dir, aquí ara et pregunto ja fora de la novel·la, si aquest Star System literari de Barcelona, perquè és la capital, està tan perdut, llavors no hi ha esperança en aquest segle XXI, que perquè Instagram no el farem desaparèixer.
1: No, no el farem desaparèixer, però diguem-ne que la intenció, no, com he dit abans, és el fet mateix. Clar que hi ha esperança, vull dir, com jo sóc una persona profundament, em considero profundament optimista, no? Vull dir, i no crec en aquestes històries tanatològiques de s'ha acabat la literatura, s'ha acabat una manera de fer literatura. No, el que hi ha en realitat és la literatura de sempre, i la literatura conserva el seu potencial d'interpel·lar el món i d'interpel·lar el lector i de prendre consciència. Llavors, crec que el que ha d'haver-hi és una reflexió profunda. O sigui, el que ha d'haver-hi és una manera de nova replantejar-se, no només políticament coses, no?, sinó literàriament, i potser literàriament és una primera passa. Llavors, considero que hi ha aquest optimisme, hi ha aquesta esperança. El que passa és que hem de començar una mica de nou.
0: Dius que l'Ameli de les Camèlies estudia literatura estudiada, que sí, ens fa molta gràcia, perquè imagino que és una broma per dir estudis literaris, però també hi ha una crítica al sistema de la universitat, aquí, de dir, estem estudiant d'una manera que no hauríem d'estudiar literatura, o potser l'estem estudiant massa i el que hauríem de fer és llegir més?
1: Bueno, el que hi ha és una crítica, per dir-ho així, a tot un sistema que el que fa és, per dir-ho així, alienar com les lectures. O sigui, no, parlem de lectures i en realitat, diguem-ne que... A mi, el món universitari, bueno, diguem-ne que estic posada, estic fent el doctorat, és una cosa que m'alimenta molt, és una cosa que m'agrada molt, però el que hem de fer és puntar, no? O sigui, posar en relació, al final, la nostra realitat literària amb allò que fem a les aules i amb allò que estudiem, i crec que és una cosa que bueno, és important.
0: Però està per fer, això?
1: S'està fent, vull dir, com s'està fent en el sentit de... Jo he tingut grandíssims professors a la universitat, tinc un privilegi, no, d'estar on estic, fent la tesi que estic fent. Considero que és un privilegi poder-se dedicar a fer un doctorat i més sobre Proust, però sí que és veritat, no, que el que hem de fer és fer les coses amb presència, amb força i amb embranzida. I clar, hi ha molta feina a fer, però sempre tenim molta feina
0: a fer. Com les abelles, treballadores.
1: Exacte.

0: Pràcticament un minut i estarem a 10:15 a Les Dones i els Dies, a Catalunya Ràdio, parlant de la Mel i de les Camèlies d'Edna Miró, editada per Cap de Brot, que estan fent coses molt xules en aquesta editorial i treballen molt bé. El llibre és molt xulo, està molt ben editat. Els felicitem des d'aquí. Sou editada per Cap de Brot, que estan fent coses molt xules en aquesta editorial i treballen molt bé. El llibre és molt xulo, està molt ben editat. Els felicitem des d'aquí. És important dir-ho.
1: Que són entusiastes.
0: I tant.
1: Meravellosos.
0: Jo també m'agradaria parlar de la festa major per algú que li agrada tant la literatura noucentista, de parlar de com has escrit el llibre, que has triat escriure-ho amb llenguatge noucentista en alguns moments, en el sentit de fer servir el pretèrit perfecte. Has fet unes tries, no? I també doncs, hi ha hagut antuvis i cars. I sí. Tu has passat bé. O sigui, aquí has dit, jo faré un desplegament.
2: Clar, jo el que he fet ha estat tenir, al final, cura amb el llenguatge. I considero que això és la tasca principal de l'escriptor. O sigui, l'escriptor el que ha de fer és responsabilitzar-se del llenguatge que utilitza. I sí que és veritat
0: que... Però aquí hi havia una mica de broma, també. Hi havia una mica de...
2: Hi ha una part de joc, diguem-ne, evident, amb l'ampulositat,
0: sí.
2: L'artificiositat...
0: Tu no parles així.
2: No, bueno, no ho sé, parlo així.
0: No.
2: Vale. Hi havia una part de joc, per dir-ho així, però fins a cert punt, per exemple, el fet de les subordinades, no? O sigui, com que hi ha una altra part que no és pas, diguem-ne, una artificiositat, no? Que al contrari, és el llenguatge ell mateix sent generatiu, és ell mateix treballant-se. I considero que és la tasca de l'escriptor cuidar-ho d'aquesta manera.
0: Però hi ha una diversió, jo crec, a l'hora de fer servir, clar. De com has fet servir, perquè jo crec que sí que hi ha molt de novel·la noucentista aquí, encara que sigui que passi aquí a Barcelona en el dia d'avui. O sigui, que passin els carrers de Barcelona.
2: Sí, el que hi ha és això, o sigui, un coneixement, si vols, de la tradició, un fer-se responsable d'aquesta tradició i un veure com aquesta tradició doncs, pot interactuar doncs, diguem-ne, amb la nostra realitat. I clar, aquí hi ha humor, hi ha diversió i sobretot hi ha goig amb el llenguatge. Jo sóc una persona que gaudeix escrivint.

0: que gaudeix apregonant les paraules, apregonant les idees, i clar, al final tot forma part del mateix.
1: Els personatges d'aquesta novel·la són còmics, patètics, esnobs, hi ha de tot, no? Mm-hmm. Però clar, jo em preguntava, fent aquesta sàtira, escrivint d'aquesta manera, quan els lectors ho han llegit, mm-hmm. què hi han trobat? Com s'hi han encarat, això? Perquè no és mm-hmm. un tipus de literatura, no és de la manera que s'escriu avui en dia. Mm-hmm. Jo crec que no hi ha aquesta responsabilitat que deies mm-hmm. i no s'escriu amb aquest tipus de llenguatge. I també m'agradaria saber quina és la recepció que has tingut, mm-hmm. no? Si la gent hi entra bé mm-hmm. o també hi ha d'haver un lector que treballi i que s'esforci.
0: Jo crec que, part de la recepció tan bona que hem tingut amb la novel·la es deu precisament al que tu has dit, no? Que no hi ha aquest treball amb el llenguatge actualment, no? I jo crec que com a lectors, quan som uns lectors consumats, quan som uns lectors que ens interessa autènticament la literatura, allò que busquem és aquest treball, encara que ens faci, per dir-ho així, com pensar una mica, no? Que justament és el que volem, és alguna cosa que ens tregui dels nostres topants habituals i que ens demostri coses noves, que ens faci veure d'una altra manera, que ens doni uns altres ulls, no? Llavors, crec que la recepció positiva ha anat una mica justament per aquestes qüestions, o sigui, una sàtira al final es pot fer de moltes maneres, però la cura amb el llenguatge, els temes de fons, de l'egoisme, tot això, la manera com està codificat, crec que és una cosa que no s'havia fet i crec que és una cosa que, bueno, que jo crec que és agraïda com a lector, o com a mínim a mi és una cosa que m'agradaria llegir i crec que si la recepció ha estat bona, també ha estat per això.
1: I també hi ha una defensa de Barcelona, que jo crec que durant mm-hmm. molts anys l'hem...
0: Sí, hi ha hagut.
1: O sigui, encara que evidentment estàs explicant que no és ideal aquesta ciutat, perquè no passa tot el que passa, i tot aquest mm-hmm. egoisme, tota aquesta pèrdua, no, de valors, etc. Sí que hi ha unes ganes de tornar a Barcelona, que en els últims anys hem fet una novel·la molt rural mm-hmm. i hi ha unes ganes de reivindicar
0: sí,
1: Barcelona.
0: Sí, abans parlaves d'una lectura així com més política i, evidentment, també es pot llegir en clau política. O sigui, mm-hmm. el que estem defensant quan estem defensant Barcelona, estem defensant un bastió d'identitat i estem defensant la nostra Barcelona. O sigui, estem defensant una Barcelona...
1: Quina és la nostra Barcelona?
0: Una Barcelona...
1: Que ara m'has fet una mica de pot, he de dir.
0: Bé, clar, potser és un moment. És una Barcelona que no es posa guapa. O sigui, és una Barcelona que allò que fa és defensar una identitat catalana, no? Pròpiament, no? Que no es plega, per dir-ho així, a lògiques doncs, estrangeres, per plaure el turisme, no? Per plaure, com, diguem-ne, altres coses.
1: Uh-huh. Aquí els que tampoc plauen gaire o que no estan gaire contents amb el que passa són homes i dones. Hi ha molta incomunicació.
0: Sí. Sí
1: jo crec
0: sí, sí,
1: que
0: sí.
1: És un de temes de la novel·la. Uh-huh. És... Sí. Cadascú està parlant el seu llenguatge, però diguéssim que si fossin espècies...
0: És que és un dels temes de la vida, no?
1: Un seria cocodril i les altres abelles. O sigui, no hi ha possible
0: sí.
1: connexió.
0: Sí, sí, sí. Sí, no hi ha connexió, però precisament per això, perquè són personatges... O sigui, al final... estimar algú, i no hi estimar algú, no? Sinó com comprendre algú, sigui un home o una dona, no? El que implica és aquesta empatia, aquest acte de generositat, de caritat, no? De pensar que algú pot ser una altra persona autònom, no? O sigui, que té aquesta llibertat i que té potser aquestes estructures diferents, i això són, aquests personatges no són capaços de fer-ho, no? Com diu en un moment de la novel·la, només algú tan egoista com ella li podia semblar tan terrible l'egoisme dels altres, no? O sigui, que en el moment en què estem tan concentrats en com les nostres presons, som incapaços, no, d'entendre qualsevol altra persona i més, evidentment, si pensa d'una altra manera o si ja és d'una altra, diguem, espècie.
1: D'una altra espècie. Tu sí que ets d'una altra espècie, perquè, a veure, 25 anys fent aquest llibre amb aquest nivell de català, que això ja és gairebé, o sigui, és a dir, trencar la màquina, podríem dir.
0: Una rara avis.
1: Exacte. I és veritat que segur has llegit molt i fent el doctorat de Proust, uh-huh. però jo també em preguntava, el cànon literari uh-huh. encara continua sent el de sempre, molt masculí, molt, uh-huh. és a dir, estem parlant dels grans autors, encara doncs, es consideren allò, els grans noms són uh-huh. homes. Tu, si haguessis de posar dones en aquesta llista, qui hi posaries?
0: Estic, per exemple, ara llegint, bueno, una autora que jo crec que està al cànon. Clar, o sigui, hi ha hagut molta revisió del cànon, vull dir, com jo
1: sí,
0: crec que...
1: Sí, mil vegades, sí,
0: diguem-ne
1: sí.
0: que això en sí. els darrers anys, afortunadament, no, són coses que s'estan posant sobre la taula, que ja s'han posat, de fet, sobre la taula. Per exemple, ara mateix estic llegint una autora meravellosa, Iris Murdoch. Vull dir que té unes novel·les increïbles, també parlant d'incomunicació, parlant d'espècies, parlant de tot això. Per mi és una autora increïble perquè, a més, diguem-ne que vehicula a través de la literatura la filosofia, i a mi això m'interessa molt també, com es pot veure. Llavors, bueno, és una recomanació que faig.
1: I, escolta'm, la Rodoreda l'hem de posar a dalt de tot el cànon o n'hem abusat una mica massa? Com ho fem amb això?
0: La Rodoreda està bé on està, el que passa és que hem de replantejar-nos les lectures que en fem o la manera com en parlem, perquè precisament si està on està és perquè la lectura que se'n pot fer de Rodoreda és una lectura profundament literària, és una lectura també fins a cert punt política, no? Llavors, simplement no l'hem de treure d'on està. El que hem de fer és llegir-la d'una manera que sigui productiva per la nostra realitat.
1: I quan, per exemple, vas a les exposicions del CCB o quina és la teva... És a dir, creus que ho estem agafant al bon camí o encara tenim una mica allò de síndrome dels impostors i no ens creiem gaire la nostra literatura?
0: Bueno, l'exposició del CCB, en aquest sentit, vull dir, a mi em va sorprendre per, diguem-ne, la sintonia i la simultaneïtat, no? Evidentment no és una cosa que es planegi o que es pensi, però que al final la lectura que estava fent aquesta exposició de l'obra de Rodoreda era una lectura que precisament buscava alliberar aquest potencial revolucionari fins a cert punt de les lectures de Rodoreda, i crec que la meva sàtira va per aquí també.
1: L'haureu de llegir per saber-ho. Amèlia de les Camèlies, Edna Miró, moltíssimes gràcies. Nosaltres, vaja, ens ha encantat aquest llibre. És una festa major de literatura, de llengua i, sobretot, de mirar-se el melic, també, que jo crec que ens ha encantat aquest llibre. És una festa major de literatura, de llengua i, sobretot, de mirar-se el melic, també, que jo crec que és important també ser conscients de en qui estem deixant la literatura.
0: Mirar-se el melic, però al cap.
1: Exacte. Doncs, Edna, moltíssimes gràcies i felicitats.
0: Merci, Montse.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: La nit dels ignorants s'hereda.
4: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
3: Pot arribar a travessar oceans.
5: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
3: Veu com creixen els seus oients màgics.
6: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
3: I posa la pell de gallina.
7: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
1: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
7: I és que m'heu posat la pell de gallina.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
9: Bueno,
8: què vull dir?
9: De fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, Maria Dolors?
8: Que maco.
10: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
9: Exacte. Exacte.
10: No?
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Tot fa la mateixa olor de sempre.
2: Cinema.
12: Estem en una situació crítica.
2: Sèries.
13: This is the most dangerous period I've ever seen.
2: Documentals, plataformes.
14: Vinga, va, selfie i marxem.
2: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
15: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
16: Memoritzeu la cara del nostre home.
2: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
15: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
12: Jo em quedo aquí. No tira res. Però em quedo aquí.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.

0: Falten 20 minuts per les 9 de la nit, per les 10 de la nit. És que veieu que no sóc jo. No sóc jo, no sé ni quin dia he vist, ni com em dic, però tenim a Olga Ábalos aquí i això em fa molt feliç. Com estàs?
1: Hola, Montse.
0: Què tal?
1: Mira, avui tinc una veu més sencera que la teva, eh?
0: Doncs no cal córrer gaire, també t'ho diré. A més, et vam tenir la setmana passada parlant de bicicletes, que vas venir de... O sigui, a parlar de
1: podríem dir, cosa.
0: De lo teu, sí. Perquè ets la bicicleta, directora de la revista Volata, que és una revista de ciclisme xulíssima, i que ho recomanem molt aquí a les dones i als dies, però avui tornes amb l'abric i amb el... Millor que no portis abric, però amb la jaqueta de senyora de la música.
1: Sí, avui tornem a parlar de música i no sé si et sona això que estem escoltant ara mateix.
0: No sé, però m'està fent por, però em sona una mica Taronja Mecànica.
1: Efectivament, això és la banda sonora de Taronja Mecànica. I per què estem escoltant això? No perquè...
0: Perquè tens ganes de vacances i vols matar tothom? Com va això?
1: Mira, no volia dir-ho, però potser hi ha
0: però
1: aquí...
0: Però ja ho has dit tu.
1: Sí, sí, potser aquí hi ha un missatge subliminal.
0: Hi ha algun metge a la sala?
1: Ai, demà. El tema és que estem escoltant la Taronja Mecànica no per la pel·lícula, sinó per la compositora o per la intèrpret d'aquesta peça, que és Wendy Carlos, que és una de les grans pioneres de la música electrònica, i és precisament el que parlarem avui. No parlarem de Wendy Carlos, però sí que farem uns passos més enrere per entendre com va sorgir Wendy Carlos i d'on ve i totes aquestes pioneres de la música electrònica.
0: Exacte, parlàvem ara de novel·les que tenen un regust noucentista, doncs nosaltres també anem enrere, perquè la música electrònica sembla una cosa molt moderna, però en realitat ja va començar bastant abans, perquè això, que és dels 70...
1: Això és de...
0: Més o menys.
1: És dels anys 60, és de finals dels anys 60.
0: Imagina't.
1: Perquè aquí és quan Wendy Carlos va començar a utilitzar els primers sintetitzadors Moog, i llavors ella doncs, va reinterpretar peces de Beethoven, de Bach, i les va portar a un altre nivell i va fer connectar la música clàssica amb una nova audiència.
0: Escolta, meravella. Avui no parlarem de moltes coses, però hi ha un documental que, si teniu ganes de entrar més en tot això que estem explicant, es diu Sisters with Transistors. Crec que està a la caixa, en aquesta aplicació que tenen per veure pel·lícules, però està en altres llocs, si no, és fàcil de trobar.
1: Correcte.
0: I crec que val la pena per si ens volem endinsar en tot aquest món.
1: Sí, de fet, algunes de les pioneres d'aquestes músiques d'electrònica que surten en aquest documental, Sisters with Transistors, en parlarem ara. I una de les que surt en aquest documental és Daphne Oram.
0: Explica'm a veure qui és aquesta senyora, perquè això sembla el Planeta Imaginari, ara. M'ha recordat una mica la sintonia del Planeta Imaginari.
1: És que, fixa't, aquests sons van crear tot un marc mental i us relacionem ja amb una època així de l'espai, de coses futuristes, i estem parlant dels anys 60. Això és l'any 67. Això és un tema que es diu Rotolock i és una de les composicions que va fer Daphne Oram. Però anem una mica enrere. Ens hem de situar a Londres, l'any 1958. A la BBC acaben de crear una nova unitat, que és la Radiophonic Workshop, que és un laboratori de so experimental, i allà és on comencen a fabricar-se molts dels efectes sonors que durant dècades després es van utilitzar a la ràdio. El que passa és que, clar, perquè crear aquests efectes sonors, no hi havia ordinadors.
0: Clar.
1: Sinó que s'havia de fer tot de forma analògica.
0: I m'estàs dient que això era gent fent sorollets o què?
1: Això... Això, bàsicament, està fet amb cintes magnètiques, que era el que hi havia en aquella època.
0: No, eren senyors fent sorollets.
1: No.
0: Això és més antic, eh?
1: Sí.
0: Segle XIX.
1: Cintes magnètiques. És el que dèiem, no hi havia sintetitzadors, però sí que hi havia cinta magnètica, tisores i cinta adhesiva. I amb això es podia... I osciladors de so, i amb això es podien fer
0: meravelles. Miracles.
1: Sí.
0: Com aquests que va fer la Daphne Oram. I quants anys tenia aquesta noia quan estava fent tot això a la BBC?
1: Doncs tenia 30 anys. Ella portava una dècada ja treballant com a tècnic de so, que és un dels pocs llocs que permetien a les dones treballar dintre del que és l'àmbit del so, de la tècnica i dels equips d'enregistrament, i ella, diguem que...
0: Per què no els deixaven a les dones?
1: Doncs
0: perquè no es valutessin el galliner, no?
1: O perquè no les consideraven aptes per estar als controls, bàsicament. Déu-n'hi-do, cosa que és un bastant... Bé, sí. Costa de creure, però és així. I llavors, quan es va crear aquest taller, aquest laboratori, el Radiophonic Workshop, ella ho va veure com la gran oportunitat de fer tot allò que no podia fer, i allà tenia magnetòfons, totes les cintes magnètiques que volia, i allà va començar a experimentar i a començar a crear aquesta llibreria de sons i treballar amb tècniques que avui en dia ja estan molt estandarditzades com el loop. Mm-hmm. No? Allò que se sol dir molt, no? Dintre de l'àmbit de la música electrònica, farem un loop o loopejarem això.
0: Exacte, que és la repetició.
1: La repetició
0: aquesta, no?
1: d'un so. Doncs ella ho feia gravant un so determinat amb un tros de cinta magnètica i creant una mena de cercle que es anava repetint constantment.
0: Sí, com si fes quasi gairebé muntatge de cine.
1: Efectivament.
0: Vull dir, com les muntadores de cine moltes vegades eren dones, mm-hmm. perquè entenien que muntar pel·lícules era com cosir, atenció, sí. apedaçar pel·lícules. Doncs aquí estàvem igual.
1: Doncs amb el so,
0: igual.
1: Exactament el mateix.
0: Escolta, vols que sentim alguna cosa més de la Daphne Oram?
1: Sí.
0: Fent, retallant i enganxant coses? Està una mica com jo amb la veu avui,
1: ho
0: això.
1: Ho trobo una...
0: Sí, és una mica delirant, però endavant.
1: Però trobo meravellós, eh? Això sí. És l'any 62 i dins de tot l'arxiu de la BBC hi han moltes llibreries de sons d'aquest tipus, basades en experiments que feia la uh-huh. Daphne Oram com aquesta, però també ella es va dedicar a fer altres composicions.
0: Perdona, però jo això ho vull de sintonia de l'any que ve. Una mica d'aigüeta, una mica en remull, ara va molt bé per l'estiu, aquí dins de la meva piscina de plàstic.
1: Jo et preguntaria, a què et recorda? A què et recorda aquest so?
0: A mi, aigua.
1: Aigua.
0: Sí, bueno, la banyera.
1: A banyera, per exemple. Doncs això, aquests sons estaven pensats per acompanyar un anunci de rentadores.
0: Oh, que mono.
1: Doncs, clar, llavors calia una gran imaginació, no?, per fer tots aquests sons. I Daphne Oram, sobretot el que va fer dintre del Radiophonic Workshop, va arribar com al seu límit de creació, per dir-ho així, i va marxar després d'estar tots aquests anys a la BBC i va crear el seu propi estudi al comtat de Kent, i allà va crear un sistema propi que es diu Oramix. Abans has parlat del cel·luloide, no?, de com es muntaven. Doncs ell el que feia era agafar una cinta de cel·luloide, pintava a sobre i llavors va idear una màquina que llegia en format, traduïa en format so aquells dibuixos que ella feia sobre la cinta de cel·luloide, i aquest sistema es diu Oramix, i amb això va crear moltíssimes composicions i va crear un sistema que després va derivar en el que serien doncs, molts tipus de sintetitzadors. Fixa-t'hi, eh?
0: Meravella, quantes coses estem aprenent avui. Apunteu-vos tots aquests noms, perquè això és una enciclopèdia avui. Daphne Oram.
1: Daphne Oram, sí.
0: Sí, estan totes a la Wikipèdia. No ens ho inventem res aquí, les dones i els dies.

0: I això què és? És un violí, una persona humana, algú queixant-se perquè li ha entrepitjat l'ull de poll?
1: Saps què és això? És un theremin.
0: Sisplau.
1: Jo diria que sí que ets tu, Montse.
0: Sí, sí, sóc jo, sóc jo. És que quan, no us passa que quan no teniu veu sembla que no us funciona el cervell? Doncs pues a mi em passa. Ens passa més vegades, però avui en més quantitat. A veure, un theremin meravellós.
1: Un theremin, que és un altre element indispensable.
0: Aquell instrument que és com una nena de vareta de metall.
1: Sí, i és com una antena. Sí, és un instrument que és com una peça de fusta que té una antena vertical i una antena horitzontal. I llavors, en funció de la distància que tu posis les mans a aquestes dues antenes, doncs es va creant tot tipus de sons. Doncs hi va haver un artista, una músic, una violinista, més pròpiament dit, que es deia Clara Reisenberg, que va néixer a Sant Petersburg a principis del segle XX, i després el món la va conèixer com Clara Rockmore, que es va convertir en una de les grans intèrprets del theremin, que és un instrument també que associem a la música, a les pel·lícules, no?, bandes sonores de...
0: Exacte, és una mica Star Trek.
1: Star Trek o pel·lícules de ciència-ficció dels anys 50, no? Doncs ella va col·locar el theremin en un context molt més noble i va reinterpretar música clàssica.
0: Com aquesta que estem sentint, sí. Que és un clàssic, és el Carnaval dels Animals del Camille Saint-Saëns, i ara estem sentint en versió theremin. Però sí. Vols que sentim una altra? Que
1: també sentim una altra.
0: És que aquesta la coneixereu, eh? No us falta ser noucentistes per descobrir-la.

0: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
1: Això jo no ho toco, eh? Això ho toca la Clara Rockmore.
2: Ara, ara.
1: Ara, ara, ara. Ara, ara, ara, ara. No em facis cantar avui, no em facis cantar. Ara, ara, ara. Que plorarem tots. Ara algú va amb cotxe i diu, qui és aquesta senyora que no té veu? I aquesta música tan estranya que fan a Catalunya Ràdio.
2: Música de Ceremina.
1: Doncs mireu, la vida és complexa, saps?
2: Però és un molt bon exemple de com les dones que van intentar experimentar no ho van tenir del tot fàcil, perquè, de fet, a la Clara Rockmore no se la va mai acabar de prendre massa seriosament. De fet, es va morir als 88 anys sense haver... només havent enregistrat un sol disc, i el disc el va enregistrar als 77 anys. Mm-hmm. I llavors, quan es va morir, es va descobrir que hi havia una gravació dels anys 50, que és precisament aquestes peces que estem sentint, que mai havia sortit a la llum, i ara sí que es poden trobar en diferents plataformes. Però va ser una pionera d'utilitzar elements electrònics a la música, però no va tenir una trajectòria molt, molt reixida, almenys a nivell popular.
1: Clar, però és que imagina't en aquell moment la gent que era concertista, doncs hi havia tota aquella cosa del piano, els vestits i tal, i veus una senyora abraçant l'espai amb les mans, perquè clar, si heu vist mai com està com Theremin, la veritat és que no toques pràcticament res.
2: No, és que no toques res, toques l'aire.
1: Es toques l'aire.
2: És com màgic.
1: Clar, sembla que estiguis allà abraçant el nòvio que mai has tingut, m'explico?
2: Sí, sí, sí.
1: I clar, en aquell moment devien dir, què fa aquella senyora abraçant l'aire?
2: Doncs ella va crear un precedent i va intentar jugar dintre de la lliga de la música seriosa, però utilitzant elements electrònics. I ara això ja no seria discutible, no? Perquè música electrònica podem considerar, doncs, que determinades propostes són d'alta cultura, música avançada, no? Que el sonar ens ha ensenyat molt, no? Això, música avançada, dècades enrere hi havia una senyora que ho va intentar també.
1: En aquest cas, eren dones que feien música avançada, però s'havien passat de frenada per l'època en la que vivien.

0: Aquesta també és molt probable que la conegueu. És la sintonia de The Who, de Doctor Who.
1: Gran sèrie. Tu la veies, aquesta sèrie, als anys 80?
0: M'encantava.
1: Va ser una de les primeres sèries que es van traduir al català, a TV3.
0: Sí.
1: I jo era addicta a Doctor Who.
0: I era molt curiós perquè tenia una barreja de sentiments. És a dir, em feia por i al mateix temps la mirava. Saps? És com...
1: Feia com por. Hi havia escenes que feien por,
0: sí.
1: Eh?
0: A mi em feien por perquè devia tindre 8 anys o 5 o no sé. Molt pocs. I sí, però hi havia aquesta barreja de... Em fa molta por, però ho vull mirar, no?
1: Sí.
0: Estava pensant com The Cure, aquella cançó que parla de l'aranya, el vídeo aquell...
1: Que està Robert Smith en un racó ple de xarxa de tela d'aranya, no?
0: Doncs era el mateix, o sigui, la cançó de Disintegration dels The Cure. I em passava el mateix. Tenia la mateixa atracció i la mateixa por per aquesta cançó.
1: És que tenia un punt gòtic, també.
0: Sí. A veure,
1: passa és que quan érem petits no sabíem que darrere de la sintonia de Doctor Who hi havia una compositora que es deia Delia Derbyshire, que va portar a un altre nivell una partitura prèvia d'un compositor que es diu Ron Greiner, i llavors el Ron Greiner estava dintre del sector de la BBC, perquè també estem dintre d'aquest entorn, no, del Radiophonic Workshop de la BBC. L'any 63 li va dir: mira, escrita aquestes quatre notes en un pentagrama, a veure què pots fer. I llavors Delia Derbyshire, que era una noia superjove que estava en aquest laboratori sonor, es va passar setmanes reinterpretant aquesta partitura, i aquí sí que ella va estar tallant, enganxant cintes magnètiques, processant ones sonores per aconseguir aquesta sonoritat. I de fet, Ron Greiner, quan va escoltar la gravació final, va dir: ostres, jo he escrit tot això? I ella va dir: bueno, jo ho he reinterpretat. I el que va intentar Ron Greiner és que ella pogués

0: vist altres casos de dones precedents, no? com hem vist abans el cas de la Daphne Oram, i ella volia fer més coses i va deixar la BBC bastant aviat, també, i va fundar el seu propi estudi i es va dedicar doncs, a composar i experimentar, i aquest tema del 68
1: és forta, una... És forteta, aquest,
0: És una molt bona mostra. Hi ha documentals molt xulos, de la Delia Derbyshire, on se la veu vestida això, amb un vestidet, amb sabates de taló, tocant totes les cintes magnètiques, tallant, enganxant. És bastant espectacular.
1: Clar, és que no tenim la imatge, l'imaginari, no?, de pensar que les dones que feien música electrònica la feien des dels anys 50-60. Avui, sí. Escolta, hem fet aquest viatge per els noms de totes aquestes dones, de la Delia Derbyshire, de la Daphne Oram, de la Clara Rockmore, si teniu ganes doncs, de buscar-les, estan a Spotify i tot,
0: Tot està a
1: Spotify. Sí, no ens ho estem inventant. I, a no més, és que ara... jo faci propaganda de Spotify, però ja m'enteneu.
0: I ara amb la digitalització de tots els arxius, és fantàstic poder descobrir tot això.
1: Això no és Clara Rockmore, Ens esteu enganyant. Ho deixem aquí. Olga Ábalos, moltíssimes gràcies per la paciència. Aquesta veu que no arriba, avui has fet molt bé de...
0: Ara anirem a tocar el Ceremina.
1: Exacte, ara anirem a prendre una aspirina, ja t'ho dic. Vinga. Ara. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, amb Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Raül Orgales avui, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit, després de prendre molta farigola. Espero tenir millor veu demà a les 9 de la nit, i ens esperarà la poeta i crítica literària Marta Pessa Rodona, amb una entrevista d'una hora, ja sabeu que és divendres, i ens agradarà saber doncs, com ella va conèixer l'autor de que aquest programa es digui com es diu. O sigui, ella era molt amiga de Gabriel Ferrater i aquest programa es diu així per el poemari de Gabriel Ferrater, Les dones i els dies. Demà ho sabrem, això, a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Treball sobre el terreny devastat a Veneçuela gairebé 24 hores després dels dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 que han sacsejat el país. És encara impossible de quantificar les dimensions del desastre que han provocat aquests dos terratrèmols. Són milers les persones desaparegudes i tot fa pensar que la tragèdia serà majúscula. Les dades oficials, però, no s'han mogut pràcticament des del matí. Oficialment hi ha a aquesta hora 188 persones mortes. Països d'arreu del món i estan enviant ajuda humanitària i també la Unió Europea ha activat el Mecanisme Europeu de Protecció Civil per enviar-hi assistència mèdica, primers auxilis i també equips de rescat. Al govern espanyol li consten 68 ciutadans espanyols que no estan localitzables. La situació de Veneçuela sobre dues grans plaques la fa especialment vulnerable als terratrèmols forts.
1: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de plaques actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.

0: Catalunya nit.
1: I ens ocuparem de l'incendi que crema a la franja de Ponent entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell. Ja ha arrasat 4.000 hectàrees i continua descontrolat. Allà hi tenim la nostra enviada especial, la Júlia Albacar.
2: I avui, al Congrés...
3: Muchísimas gracias a todos y a todas.
2: Ha tirat endavant la iniciativa del PP de demanar la dimissió a Pedro Sánchez i que l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Tot plegat amb els vots de Junts, el Partit Popular i Vox, tot i que Alberto Núñez Feijóo diu que, de moment, no toca una moció de censura.
1: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga, l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a Trescat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. És la primera corporació no estatal que ho aconsegueix, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
4: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etc. No? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
2: Són les 10 i 13 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
1: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Venezuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que a la matinada ha sacsejat bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional de 188 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ara mateix hi ha més de 40.000 persones amb qui no s'ha pogut contactar. De moment, ni el Ministeri d'Exteriors espanyol ni la Generalitat han confirmat que cap de les víctimes sigui catalana. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona nit.
1: Manel, què tal? Bona nit.
0: Gairebé 24 hores després del sisme, quina és la prioritat ara, Joan?
1: Doncs mira, la prioritat ara és...
0: Joan, no sé si ens pots sentir perquè estem perdent aquesta connexió, a veure si la podem millorar. Tornem a intentar-ho. No sé si tu ens pots sentir, Joan. A veure, ara sembla que sentim soroll de fons. Joan Biosca, ens sents?
1: Sí, Manel, t'escolto.
0: Tornem-hi perquè t'hem perdut de seguida. Ens explicaves quina és la prioritat ara mateix.
1: Sí, la prioritat és reobrir l'aeroport de Maiquetía de Caracas, que es troba a la zona més afectada, a la costa veneçolana. És un aeroport que patia les sacsejades, els efectes, amb una estructura aeroportuària que ha quedat malmesa i que és a on han d'aterrar precisament els avions que ja volen cap a Caracas amb ajut humanitari. Ho ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, que és qui està coordinant amb els equips de rescat i amb els governs internacionals. Les imatges més dramàtiques s'estan vivint en aquesta zona a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuetj dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva, la d'ahir, i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
2: Aquí acabamos de salvar un bebé.
3: Mira, aquí hay tres niños.
2: Vente, mi niño, vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Malwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
4: Somos tres.
2: Somos tres. ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
4: Sí, somos tres.
1: Tres germans rescatats en vida no han tingut tanta sort. Altres veneçolans que eren trobats els seus cossos ja morts. La precarietat dels rescatistes del govern veneçolà, un govern que està en una situació tècnica molt complicada, tutelat pels Estats Units. Ara depèn precisament de l'ajut que arribi des del govern de Donald Trump. En aquestes properes hores molt probablement veurem el desembarcament potser de militars i dels equips d'emergències nord-americans. Jorge Rodríguez també anunciava que el govern espanyol també ha enviat ajut humanitari i el ministre del govern espanyol d'Exteriors és José Manuel Álvarez.
5: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
6: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Sentíem precisament el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, i després el ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez. Ara la preocupació més immediata són les comunicacions perquè familiars puguin trobar els desapareguts, i des de Nacions Unides s'ha recomanat i demanat al govern veneçolà que alliberi les comunicacions, un govern que sempre ha tingut un control sobre les xarxes socials i també sobre internet, Manel.
0: Doncs aquestes primeres hores segur que són claus ara per trobar supervivents. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, corresponsal a l'Amèrica Llatina. Bona nit.
1: Bona nit, gràcies.
7: Aquest és l'escenari gairebé 24 hores després dels terratrèmols. Recordem-ho, d'una magnitud molt alta, 7,5 i una altra de 7,2. Els experts avisen que després de terratrèmols d'aquestes dimensions és molt, molt habitual que es registrin rèpliques. Cèlia Forment, bona nit.
8: Bona nit.
7: Hem contactat amb sismòlegs i geòlegs. Què diuen sobre el que pot passar en les pròximes hores o dies?
8: Els experts expliquen que Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre aquestes dues plaques acumula tensió durant anys i quan s'allibera de manera sobtada es produeixen terratrèmols com aquests tan forts com el que veiem a aquest dia. Ho explica la catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana.
9: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca ho llisca tot de cop, i a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
8: El tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, diu que algunes d'aquestes rèpliques també poden arribar a ser importants.
10: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
8: Per tot això, l'activitat sísmica és un fenomen recurrent a Veneçuela, tot i que episodis tan intensos com aquests són poc freqüents.
0: Gràcies, Cèlia. L'ajuda ja hi arriba des de tot el món. Són molt els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com també els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 països ja estan també enviant equips. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
11: Hola, bona nit. En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Hertzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
12: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
11: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: Doncs quan encara era de matinada, un dels primers a respondre-hi ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, ha dit en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marc Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
13: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
7: Dos minuts i mig i arribarem a un quart d'onze de la nit. A aquesta hora podem saludar un ciutadà català que fa 30 anys que viu a Caracas. És en Jesús Paix. Bona nit.
14: Hola, bona nit. Bona tarda aquí a Caracas encara.
7: Com esteu?
14: Doncs mira, en xoc encara. En xoc, però escoltant tot el que esteu dient de tots aquests països que estan enviant ajuda, tot ajuda és poca per el que ha passat. I bueno, també tinc una bona notícia, que és la solidaritat de la joventut veneçolana fent viatges a La Guaira, que és un viatge d'una hora d'anada i tornada, per portar que viures, per portar aigua potable, per portar menjar, qualsevol cosa que pugui ajudar a la gent que està allà a La Guaira patint com ho estan fent.
7: És la zona més devastada per aquests terratrèmols. A Caracas, com ho heu notat?
14: Bueno, a Caracas va ser el terratrèmol més fort que he sentit a la meva vida, però de llarg. O sigui, una cosa espantosa. I així va succeir també a tot el litoral, fins al litoral valencià també. de la costa de València, Tucaques i altres pobles que també han quedat molt, molt malmesos per aquest terratrèmol, bueno, aquests dos terratrèmols, perquè han estat dos.
7: Sí, sí.
14: La gent això ho ha de tenir en compte, que no sé si és algun rècord o alguna cosa, però segur que l'han batut.
7: On ets ara? Ets a Caracas?
14: Soc a Caracas ara mateix, sí. Mm-hmm. Soc a Caracas. Caracas està relativament tranquil·la, una ciutat molt gran, molta gent. Les zones on han col·lapsat edificis són concretes, estan cap al centre allà a San Bernardino i després està la zona de Los Palos Grandes i Altamira, que també han patit. Però res a veure amb el que està succeint a l'estat de Vargas, a La Guaira, on hi ha centenars d'edificis que han col·lapsat amb la gent a dintre, imagina't. Mm.
7: Sí, allà a més es treballa contra el rellotge per veure si es pot trobar doncs, com més supervivents millor, no? Es treballa efectivament sota aquesta pressió. El govern com s'està comunicant amb els ciutadans? Us envien missatges a través dels mitjans de comunicació públics? Com s'està comunicant el govern aquesta crisi?
14: A mi en particular, i tinc dues línies diferents de dues companyies diferents, a mi no m'ha arribat res. Sí, sincerament, ells van fer la seva roda de premsa. El que passa és que no tenien recursos ni materials ni humans per fer front a una situació com aquesta. Però, encara que els haguessin tingut, la situació és tan anormalment grossa que igualment no haguessin pogut. És molt important el dany que ha patit Veneçuela amb aquests dos terratrèmols, molt, molt. Mm. I tota aquesta ajuda que està arribant de l'exterior, és una bendició de Déu perquè ens fa falta. Ja.
7: Veiem molta gent també en les imatges que ens arriba, això que també ens explicaves tu, no? Els joves que van fins a La Guaira, molts veneçolans que s'hi estan posant en aquestes tasques de rescat a l'espera també que arribin tots aquests recursos tècnics i materials més professionals, no? Per poder participar. No sé si hi ha hagut talls en els subministraments de llum, d'aigua, si tu detectes que aquí a Caracas, amb el marge que tu tens de vista i de sortir al carrer, si hi ha pillatges, quina és la situació?
14: No, a Caracas no. A Caracas la situació és normal, els serveis puntualment en alguns punts de la ciutat doncs han caigut, però s'han restablert. On sí estan patint tota aquesta manca de serveis és a La Guaira i bueno, desgraciadament aquesta gent que es dedica doncs, a saquejar, al pillatge i a robar, doncs sempre apareixen en moments on fan més mal encara, de veritat.
7: Hi ha molta gent que no podrà dormir a casa seva. Les autoritats han informat d'espais habilitats?
14: Mira, no tinc constància de que tinguin espais per dormir. El que sí que puc dir, jo ara mateix estava conduint per la ciutat i estava veient la gent a les places. Hem passat per Plaça Veneçuela, que és un lloc emblemàtic de la ciutat, i la gent estava fent campaments a la grama. No, tenen por, no volen passar la nit a la casa, tot i que bueno, ja els professionals estan dient que, bueno, que terratrèmols com els que han passat no, és molt difícil que tornin a succeir, però la gent té molta por. Té molta por perquè ha estat molt greu. Molt, molt, molt greu, de veritat que sí. Mm. I te diré alguna cosa. Si està, el govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, saps? Que han desaparegut. S'estan formant... Estan passant les fotos de la gent. A cada moment estan arribant al telèfon. Coneixes aquesta persona, l'has vist, està a algun hospital. una desgràcia molt gran la que està passant ara mateix a Venezuela.
7: Hi ha aquesta pàgina web que s'ha obert en el qual les persones que tenen desapareguts doncs, poden fer una mena de registre per tal de fer-ho saber a les autoritats. De moment doncs, hi ha més de 40.000 persones amb les quals doncs, els familiars no han pogut establir un contacte. Efectivament, les dades oficials, el que tu dius, no es mouen pràcticament des del matí, reporten 188 persones mortes de manera oficial, i aquí hi ha feina per molts dies, això és molt evident, i en situacions com aquesta, doncs, el que deies, no s'apunta, es veu i es fa molt evident la manca de recursos. Casa teva, tu dius que ho has notat molt, casa teva ha quedat d'alguna manera malmesa, tu estàs fent vida normal, passaràs la nit a casa?
14: Doncs no, precisament estic amb la xicota, me'n vaig a casa seva, perquè que l'edifici on estic ha patit molts danys i no confio i pot venir una rèplica més o menys important i pot passar qualsevol cosa. I, bueno, me'n vaig a casa de la xicota.
7: I et planteges en els pròxims dies potser sortir de Caracas també o no?
14: No ho plantejo. El que em plantejo és treballar, donar-ho tot per aquest país, que és meravellós, amb una gent meravellosa, que te dic alguna cosa. Des del primer moment, els veneçolans, solidaris com sempre, treballant a la runa amb les seves mans, sense cap tipus d'equipament, traient gent de la runa. O sigui, el veneçolà és un ésser increïble, t'ho dic de veritat. I en moments com aquest és que es dona compte de com som aquesta gent.
7: I tu que fa 30 anys ja que els coneixes, no?, que hi vas anar a viure.
14: Sí, bueno, ara, aquí encara me diuen gallego i quan vaig a Catalunya o a Espanya em pregunten que si sóc xilè o sóc de Paraguai perquè tinc un accent sud-americà. Me dono igual, jo m'estimo molt Catalunya, és la meva terra, és on vaig néixer, i m'estimo moltíssim Venezuela perquè és la terra que m'ho va donar tot.
7: Jesús, us enviem una abraçada forta i molts ànims per les pròximes hores. Moltes gràcies per atendre els micròfons del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
14: Vinga, moltes gràcies a vosaltres i, bueno, estem aquí a la vostra disposició.
7: Gràcies. Gràcies.
0: I aquí les associacions catalano-venezolanes ja s'estan organitzant també per enviar urgentment material humanitari a Venezuela afectada per aquests dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat, Maria Costa.
12: Sí, la reunió aquesta tarda a l'Ateneu al Poblet a Barcelona amb una quinzena d'entitats ha servit per engegar el dispositiu d'entrada. Es posaran en marxa punts de recollida a Barcelona, Sabadell, Girona i Tarragona, tot i que encara no s'han concretat quins, per enviar material principalment sanitari de primers auxilis. Tot això a l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació Catalano-Venezolana, Asocaven, José Luis Acuña.
15: Hi habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales, no sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
12: Una reunió en què també hi ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius dels bombers i una línia de subvencions.
16: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
12: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols.
17: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
7: Les 10 i 23 minuts pel que fa a l'actualitat de Catalunya. Avui tenim tots els ulls pendents encara a aquesta hora en l'incendi que s'ha declarat aquest matí entre el municipi de Tamarit de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent, i ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees, majoritàriament de conreu. És un foc que continua a aquesta hora descontrolat i ha obligat a evacuar 3 municipis propers i a confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. Busquem l'última hora des del Campell. Julià Albacar, bona nit.
18: Bona nit. Doncs, de moment, són aquestes 4.000 hectàrees que dèieu, les afectades, i ara el que s'haurà de fer és determinar dins este perímetre quines han quedat calcinades. El foc aquí continua actiu i encara no s'ha pogut donar per estabilitzat, tot i que s'espera que ara, amb la temperatura que ja va baixant, tenim uns 26-25 graus ara mateix aquí, i sobretot que pugui mainar el vent que ha bufat avui, doncs es pugui avançar amb els treballs d'extinció. Ara ja s'han retirat els mitjans aeris, però durant la nit continuaran treballant aquí les brigades terrestres, la unitat militar d'emergències i també diversos equips. La proximitat de l'incendi ha obligat a evacuar 3 nuclis de població, Sanaüi, Calassanç i Alins, i a confinar el de Fons. 240 persones evacuades, perdoneu, que esta nit la passaran als poliesportius de Montsó i de Peralta de la Sal. El president aragonès, Jorge Azcón, s'ha desplaçat aquí al Campell a seguir l'evolució de l'incendi i ha assegurat que, tot i que el foc és preocupant, no s'han de lamentar vides humanes.
19: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
18: El foc té una forma molt allargada. De fet, aquí que es podia veure la columna de fum, ho podíem constatar, i per demà al matí es preveu que s'hi puguin incorporar els mateixos mitjans que els que han treballat avui. Pel que fa a la causa, com bé dèieu, seria, segons ha explicat l'alcalde del Campell, un accident durant la sega dels camps de cereal i que ha avançat ràpidament pels conreus que estaven encara sense segar i també pels segats. Explicava així Juan Aurín com han estat els primers moments del foc.
20: Ha sido muy de golpe, llamaban sobre todo agricultores que estaban en la zona. Yo he llamado al 112 y aún no estaban muy por la labor de lo que estaba pasando, pero bueno, hemos ido metiendo medios locales.
18: Que també ha agraït la feina dels pagesos que han llaurat per intentar contindre l'incendi. I aquí al Campell, doncs, molta expectació dels veïns, tot i que l'ensurt inicial ha sigut molt gran. Ara, doncs, ja s'han relaxat. Hem vist molts curiosos que s'han apropat a veure tot el desplegament de mitjans, que és molt important aquí al camp de futbol del Campell, i la majoria, doncs, celebraven que ja el foc ha marxat, doncs, lluny del nucli de població. No esperen tampoc que pugui complicar-se la situació, almenys aquí al Campell.
7: Per tant, en aquest sentit, bones notícies. Gràcies per la cobertura en directe al llarg de la tarda i també fins a aquesta hora, Júlia Albacar, en tot cas aquestes 4.000 hectàrees cremades. Gràcies, Júlia. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la crònica política.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
24: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
25: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
26: Angians!
27: Ho veus? L'Angians. Això és molt nostre.
28: Molt.
27: Tant nostre com dir posarem llum
28: a la foscor.
27: O com dir aventureres, aventurers.
28: Ens hi apuntem o què?
27: Què dius?
28: Saps que és molt nostre, també?
29: Sou molt bona gent!
27: Xxt, silenci.
28: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
27: O el Catalunya Ràdio.
30: I el mític encara Messi, encara Messi, encara Messi!
27: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
28: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
27: Molt nostre. Tot fa la mateixa olor de sempre.
31: Cinema.
32: Estem en una situació crítica.
31: Sèries.
33: This is the most dangerous period I've ever seen.
31: Documentals, plataformes.
34: Vinga, va, selfie.
1: Marxem.
2: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
3: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
4: Memoritzeu la cara del nostre home.
2: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
3: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
5: Jo em quedo aquí. No tira res. Però em quedo aquí.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
17: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Un minut i seran 2:15. Entrem en crònica política. L'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el Congrés l'ha instat per primer cop a dimitir o a sotmetre's a una moció de confiança. Junts s'ha acabat sumant al Partit Popular i a Vox en una votació que no té efectes vinculants, just després de reclamar al president espanyol que assumeixi responsabilitats per la corrupció i deixi pas a un altre candidat. Pel govern espanyol, la moció aprovada no canvia el seu full de ruta, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica de Sánchez. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
12: Bona nit. Així ha acabat l'últim ple del curs parlamentari amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure, un gest que ha criticat Núñez Feijóo.
9: ¿Qué es lo que ha aplaudido? Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión. Mire, ha quedado claro que el gobierno tiene que dimitir.
12: I amb el suport de Junts per tirar endavant la moció, el líder dels populars espera que els de Puigdemont es mantinguin en aquesta posició.
9: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presente usted una cuestión de confianza, presente usted su dimisión. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
12: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
10: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
12: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
11: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el tú más.
21: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
12: La qüestió de confiança és un mecanisme a disposició del govern per comprovar el seu suport parlamentari.
7: I mentrestant, avui José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat al jutge José Luis Calama que anul·li tota la investigació contra ell. Considera que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i que s'han incorporat proves al marge de la llei. Això, hores després de la filtració de les converses de Zapatero amb la seva secretària i també de la filtració de les seves agendes dels últims dos anys. És una filtració que el jutge ja ha ordenat, Joan Vilaplana, bona nit.
22: Bona nit.
7: Que s'investigui.
22: Sí, a les agendes i whatsapps que s'han filtrat hi ha cites mèdiques de Zapatero, referències de trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, de classes d'anglès o cites a la perruqueria. En tot cas, és informació que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra i que es va aconseguir en el marc de l'escorcoll policial. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports, Òscar Puente.
31: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
22: Ara el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el PP tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al Núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat.
0: Doncs avui hem pogut sentir José Luis Ábalos des de la presó declarant-se víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència pel cas Mascaretes, per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
1: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
7: Deu i 34 minuts, els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. Roger Santaló.
13: El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
14: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
13: Tio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta a la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
0: I ara parlem d'un estudi que conclou que la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic de Catalunya. Rafael de Ribot.
15: La memòria econòmica de Catalunya del 2025 que han elaborat les cambres de comerç catalanes assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
16: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
15: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, afirma que el creixement econòmic serà més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
18: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
15: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.

0: A Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures.
1: Balanç des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
2: Això no s'ha vist. Morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient.
1: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys.
3: I prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. Martorelles, Marta Vallès.
4: El focus de la plaga s'ha localitzat en una empresa de reciclatge en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Feia dies que els veïns es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha empitjorat. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. A Hostalric s'ha desactivat la prealerta. A Martorelles avui s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències, que ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi.
0: Ha quedat en llibertat vigilada el menor detingut acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià.
1: La jutge ha determinat, però, que s'ha de sotmetre a teràpia. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet. Els fets van passar dimarts a la matinada.
3: I la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic en una excursió a Montserrat cita els primers testimonis per dimarts de la setmana que ve.
1: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia, la jutgessa vol prendre declaració a una desena de persones entre dimarts i divendres de la setmana que ve. Entre els testimonis que declararan hi ha la terapeuta familiar i les dues filles del fundador de Mango i germanes del principal acusat, així com agents de la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos.
5: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no hauríem de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
9: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
14: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
15: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
16: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
14: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
17: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
14: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
20: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
19: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
20: Des de Menorca arriba Cris Joanico, que té molt clar amb qui es canviaria de vida.
21: Jo, amb el Trump, i deixaria de fer les tonteries que està fent, veus?
22: Aquesta no me l'esperava.
21: Per això sí que em sacrificaria.
23: L'altre barri, amb Blai Mercè.
19: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
23: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, és la principal associació de mitjans públics del continent i ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat aquesta llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès finalment a Trescat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. És la primera corporació de tipus no estatal que aconsegueix entrar en aquesta organització. Aquesta és una informació des de Praga de Jordi Regàs.
5: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3CAT són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
6: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
5: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3CAT. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global, al que no s'havia arribat abans.
3: I ara al Catalunya Nit entrem en terreny esportiu. David Ubach, bona nit.
7: Bona nit.
3: Ahir no va poder ser, però avui sí, el Barça celebra una Lliga.
22: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
7: És Javi Rodríguez, precisament, el tècnic del Barça de futbol sala que s'ha estrenat aquesta temporada a la banqueta i ha guanyat el seu primer títol com a entrenador a la mateixa pista on va aixecar el seu darrer títol com a capità del Barça, per tant, com a jugador, a la del Pozo de Múrcia. Avui, en el quart partit de la final, Barça 6 a la pròrroga, novament amb molts patiments per al Barça, que aixeca la vuitena Lliga.
0: I tenim temps per escoltar també Ronald Koeman, seleccionador dels Països Baixos, abans de jugar contra Tunísia al Mundial.
24: Queremos ser primero de grupo y después, si nos toca, Monterrey. Vamos con mucho placer hacia México, Monterrey, porque es un país donde ama el fútbol totalmente, entonces, pero primero hay un partido.
7: Doncs Ronald Koeman parlant del partit que els neerlandesos han d'afrontar aquesta propera matinada contra Tunísia per tancar la primera fase del grup F. També hi haurà el Japó-Suècia, tots dos a partir de la 1. A les 4 tindrem els duels del grup D, Turquia, Estats Units i Paraguai-Austràlia. I ara hi ha en joc gairebé el descans, doncs, a l'Equador 1, Alemanya 1, el grup E, també el grup E, el Curaçao 0, Costa d'Ivori 1.
3: Doncs fins aquí. Gràcies, David.
7: Bona nit. Fins demà.
23: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
3: És dijous a la nit i això vol dir que tenim sessió de cinema, sessió golfa i a la fresca aquesta vegada. Què tal, Àlex Gorina?
25: Bona nit a tothom. De cos present.
3: Aquí, sí, exacte. Aquesta setmana sí, que això sempre ens fa contents. Escolta, de tot el que arriba a la cartellera aquest cap de setmana,
25: és un repte tan brutal.
3: Per què?
25: Perquè hi ha els últims dies de Maria Antonieta que m'agrada moltíssim. La millor versió...
3: Per qualitat, o sigui...
25: De la caiguda de la monarquia. Però quin bé que és aquesta pel·lícula. Després hi ha una gran pel·lícula japonesa que es diu Pàlida luz en les colines, el títol ja és digne, sí, digne de la pel·lícula. Una pel·lícula també recomanable és Hermanos, i després hi ha una joia d'aquelles que només puc recomanar-me a mi mateix, perquè, bueno, i a tu, hi ha una altra també, Magallanes, que són gairebé 4 hores i és sensacional. Però...
3: O sigui, cap d'aquestes no, és la perla, eh?
25: No, la perla són totes, però llavors la perla serà...
3: La perla
25: serà...
3: de veritat.
25: Bé, és una pel·lícula que es diu Letres robades.
26: Can I make a suggestion?
27: Where do you go, like, never gonna run if you don't walk,
28: never gonna talk, but don't run.
25: Pel·lícula amb Paul Rudd i amb Nick Jonas, que està molt de moda ara en aquests moments, història de músic i lletrista que es coneixen en un casament i de cop i volta s'entenen i col·laboren. I després ve el moment aquell típic en què el que és més famós s'emporta el resultat del treball i anul·la i envia l'anonimat a l'altra persona que li ha fet la feina, no? I aquí comença el drama. La pel·lícula està dirigida per un senyor que admiro moltíssim, és John Carney, que vaig descobrir en una pel·lícula que es deia Once.
3: No sé si la, la música...
25: Totes són de música, a la seva vida, no? Begin Again, Sing Street, també era d'ell. Per tant, amb això ja us dono una pista de que realment és recomanable. Ara bé, hi ha una altra pel·lícula que m'avanço, que és per l'altra setmana, i que no és una joia. Precisament no és una joia, però aprofito que ja s'estrenarà i la setmana que ve no podré dir res d'ella per utilitzar-la avui per fer el tema de la setmana.
3: O sigui, que avui el tema de la setmana va d'una pel·lícula que s'estrenarà la setmana que ve.
25: Exactament, però no és...
3: una gran pel·lícula, no és una gran
25: pel·lícula.
3: El tema
25: de la setmana no és la pel·lícula, perquè no és precisament
3: molt bona. No és una gran pel·lícula, d'acord.
25: Però em dona peu a... Escolteu, Nueve Lunas.
1: Estoy embarazado.
2: Virgen de Araceli.
4: Estás de coña, ¿no?
8: Ya. Ya a mí me ha venido la regla, te jodé.
25: Amb Jorge Sanz fent el paper de pare, perquè ja té edat de ser pare i avi, del protagonista. I sí, és una persona, un home, que s'ha quedat emprenyat. O prenyat.
3: Prenyat, o sigui, està embarassat. No?
25: Sí, el que passa és que la cosa és... té un sentit, i és que jo he investigat a continuació, i això de que un home quedi prenyat, vull dir, és possible, no és possible, i ara resulta que sí, si es dona una circumstància, que és si ets un trans que no has acabat de fer el camí que has de fer per arribar al final al teu destí, no? I abans de ser definitivament dona o home, vai, bam, no?
3: Clar.
25: Passa el que passa.
3: I això és el que passa a aquesta pel·lícula?
25: Està passant, passa en aquesta pel·lícula, i no faig spoiler, perquè passa de seguida, però jo he investigat a continuació i resulta que ara comença a haver molts, molts pares trans en el món.
3: Interessant.
25: I això em fa entrar en matèria i ha ajudat de Papa Wemba i la seva mama. L'identitat de gènere en obert. En aquests moments ens ho permet plantejar, no? Els avenços de la medicina ho activen més encara, no? Un home té capacitat d'ovular? No. En fi, els mascles s'han de cancel·lar definitivament? Tampoc cal, no? Però Rubén Castro ho va aconseguir, Paul Galofré ho va aconseguir, Thomas Beatty va arribar, i al cinema hem tingut alguns exemples fins ara, no? Alien? Perdoneu, deixeu-me fer la broma. John Hurt té un part o no té un part? Ha estat inseminat o no ha estat inseminat? Totalment. I a través de la boca, no?
3: Queda dit.
25: Amén, d'Alex Garland, a Rabbit Test, de Billy Crystal, que podeu trobar, a Three Pregnant Men, podreu trobar també, Biosphere, de Mel Eslin, trobareu exemples ja d'un món on els homes poden parir. Jo us porto tres clàssics, us recomanaré immediatament.
3: Va.
25: El primer, de bon, no té res, però és el clàssic clàssic. En realitat, el 82, un director català ja va anticipar el que acabaria passant.
9: ¿Para cuándo espera?
10: Ya salí de cuentas la semana pasada.
11: ¿Y en su situación no le da miedo viajar?
10: No, ya estoy acostumbrado.
11: Es un imprudente. El primero nació en un taxi, camino del hospital.
10: Y el segundo en el cine, viendo Emmanuel. A usted no se le nota nada.
9: Es que estoy de 3 meses.
10: ¿Es primerizo?
9: Sí.
11: Su esposa estará contenta.
26: Si me escuchas, papá.
25: Alejandro Fernández i México Lindo. Sí.
3: I aquí hi havia director català, dius?
25: Joaquim Coll Espona. Mític. Director de El fascista Doña Pura i El follón de la escultura. Del fascista, La Beata i Su hija desvirgada. I Los casados y la menor. Un carrerón. Sí, directament. No? Podeu imaginar el nivell de la pel·lícula. Protagonistes embarassats de la pel·lícula. José Luis López Vázquez. Te l'imagines en panxa? Ovidi Montlló. Te l'imagines en panxa? Pep Monner, doblat per un altre. Te l'imagines en panxa? Jovenet, eh? Josep Maria Angelat, el mític doblador, també. Doncs no es pot dir que sigui una bona pel·lícula, però, amigues i amics, vam ser visionaris. sí, tots prenyats. I ara em va emprenyar molt el director d'aquesta pel·lícula perquè podia haver fet un Berlanga genial i li va sortir un pitofi. I estic parlant del director de Los Paraguas de Cherburgo, de Las Señoritas de Rochefort, Lola i La Bahía de Los Ángeles. És a dir, Jacques Demy, una pel·lícula titulada No te puedes fiar ni de la cigüeña.
1: Voilà, papa et moi, nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vas avoir un petit frère, ou une petite sœur.
4: Tu m'aimes pas grosse?
1: Eh bien, je ne suis pas grosse parce que cette fois, c'est papa qui va porter le bébé. Est-ce que ça te fait plaisir?
26: On parle souvent des mamans.
25: Claude Barzot hi canta. Jacques Demy va dirigir aquesta pel·lícula, que el títol original era Le plus grand événement de l'histoire depuis que l'home marché sur la lune. El més gran esdeveniment de la història després de que l'home va caminar sobre la lluna. Marcello Mastroianni, la protagonista en panxa, Catherine Deneuve, que eren parella en aquell moment, estaven fent a Chiara Mastroianni, doncs era la dona, però el que quedava embarassat és ell. El recorregut de la pel·lícula és la crítica típica del Gran Carnaval. Com tothom s'intenta aprofitar d'aquesta situació increïble que al final el director acaba resolent d'una manera una mica covard, perquè és un embaràs histèric, no té gràcia. No hi havia embaràs, o sigui, el que hi havia és el síndrome de Courbet, per pura empatia. Quan un home està amb una dona que està embarassada, comença a sentir ell els símptomes, és a dir, les vomiteres, els capricis, li desapareix la testosterona, en fi, tot el que passa a la pel·lícula, que en aquella època va ser un fracàs rotund, perquè la gent es va pensar què coi fot Marcello Mastroianni fotent-se una pròtesi tan dolenta a la panxa. La tercera, Arnold Schwarzenegger i un clàssic, Junior.
12: So, how far along are you?
13: 21 weeks.
12: Is this your first?
13: Yes.
12: Oh. Have you thought of any names?
13: Junior, if it is a boy.
12: Uh-huh.
13: And if it's a girl, Junior.
12: Oh, those are nice.
25: Després de Los Gemelos Golpean Dos Veces, van buscar una altra pel·lícula per reunir Danny DeVito i Arnold Schwarzenegger i van fer Junior, que és aquesta pel·lícula en la que un científic, imaginar-se Schwarzenegger fent de científic costa, no?
3: Sí, sí, ciència-ficció.
25: Fa un autoexperiment de fertilització triomfal. I resulta que va i queda ell embarassat de si mateix. O sigui, ja és, diguem, s'autoinsemina. I surt la panxa. Jo també he fet investigacions, però mira, a veure, deixant de... Hòstia, a banda, no? Un home podria quedar embarassat o podria parir un nen i resulta que no, que no hi ha manera. No hi ha manera, perquè la cavitat peritoneal, per començar, no existeix, no funciona ni amb hormones ni res. No tens úter i, a més, no tens pelvis per després desenvolupar el nen o la nena com Déus mana. Però, com que fem comèdia i el món és molt estrambòtic, i com que ja hem vist de tot, estimades i estimats, qui diu que no algun dia?
3: Vés a saber. Bueno, ja has explicat al principi que passa.
25: Sí. Bé, jo, de tota manera, m'acomiadaré amb Barbra Streisand i Yentel, perquè hi ha una cançó que els Simpson, que sempre tenen la raó, van transformar en la coda final ideal per aquesta secció d'avui.
3: A veure.
25: Bona nit.
14: Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the

0: which ones are yours?
1: I gotta do something about him.
2: Huh? Doncs Simpson sempre tenen raó i Gorina també, el papa Gorina, eh? El papa sí.
3: Fins la setmana que ve. La darrera.
2: Serà l'última de la temporada.
3: Ja la tinc clara.
2: Sí? Sí. Ja saps de quines pel·lis ens parlarà?
3: Tremolaran les columnes de Babilònia.
2: Vaja, fins dijous.
4: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Sí, l'estiu és bonic, això sí.
1: És maco, però jo crec que aquesta cançó lliga molt amb una cosa que tu i jo sabem i els nostres oients encara no.
0: A veure.
1: Que és qui ha fet avui la tria musical.
0: Això també, això també.
1: A veure, saludem? Jo no m'imagino la Gemma.
0: No.
1: No m'imagino una mica més el Dani Ramírez, per
0: Dani
1: exemple.
0: Dani Ramírez, segurament.
2: Home, clar, més edat, i 82, 83, ho va trencar, eh? Va ser un estiu de molta festa major amb Guapa Chacombo, que més

0: Sí.
1: I la temperatura del mar, com la tenim?
0: Com la doncs mira, tenim... Sí, sí, tenim rècords, eh? Perquè, mira, aquests dies estem arribant a 27 i mig al Garraf. 27 i mig, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: I això mirat on s'ha de mirar, eh? Un metre de distància, lluny de la platja... Però arran de platja, 29.
1: No, 29, no, no.
0: Que vol dir que li falta un grau per 30. I avui ens han comunicat en Diego Lázaro, l'observador de Barcelona, 26 i mig a l'escullera al Moll del Gas, a Barcelona. I l'Estartit també ha tingut el rècord, la temperatura més alta del que portem d'any, amb 23,7. Està 3 i mig per sobre del que li toca.
2: Déu-n'hi-do. I demà quin temps ens espera?
0: Demà jo us torno a proposar el cap dins l'aigua, perquè la veritat no...
1: No té ganes de dir-nos què farà demà. N'està molt típic d'aquesta calor.
0: No, el mateix que avui. Sol i calor, sol i calor. Que baixa un grau? Sí, no, que ho notarem. Ahir Lleida estaven a 48, 38, que ho han notat. No ho sé, pregunteu-los a la gent de Ponent, jo em sembla que 38 i 40, si fa o no fa... I això va per llarg, tots aquests dies. A veure, pot baixar un grau o dos la temperatura, però insisteixo en el tema d'humitat a la costa aquests dies, més xafó que dies passats, i a partir de diumenge alguna tempesta al Pirineu que podria ser que dilluns i dimarts s'incrementessin.
1: Molt bé, doncs escolta'm.
0: Però queda molt.
1: Anem dia a dia, dia a dia, sí, i amb el cap a l'aigua, ja ho has dit tu, exacte, tant com es pugui.
0: Almenys els peuets, eh, allò...
1: No, no, el cap, el cap. El cap va bé per refrescar-ho.
0: Directament.
1: Sí, directament. Molt bé, Dani. Una abraçada. Bona nit.
0: Igualment, bona nit. Una abraçada a tots.

Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el Barça de futbol sala s'ha endut un nou títol de Lliga en el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Ha guanyat a la pròrroga per 4-6, de seguida ho comentem, i alerta amb l'estadística de finals entre tots dos equips, entre el Barça i el Pozo. A aquesta hora tenim partits del Mundial en joc, dos partits que tanquen el grup E, el Costa d'Ivori 1, Curaçao 0, i l'Alemanya 1, Equador 1. Tots dos al descans i en polèmica en el partit de l'Alemanya, en què el primer gol dels alemanys ha pujat després d'una possible o probable falta prèvia. Jugats aquesta matinada, el grup A, Mèxic 3, Txèquia 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primer amb 9 punts, ple de victòries a la primera fase d'un Mundial per primer cop a la seva història. De moment, molt bon Mundial dels mexicans. Sud-àfrica passa com a segona, Corea del Sud amb 3 punts. Haurà d'esperar a veure què. Txèquia cap a casa. Per cert, ja tenim el primer partit definit dels setzens de final. Serà un Canadà-Sud-àfrica. El grup C, Escòcia 0, Brasil 3. La notícia és el retorn de Neymar, que va jugar l'últim quart d'hora. I Marroc 4, Haití 2. Passa Brasil com a primera de grup, Marroc segona, mateixos punts, però amb pitjor gol a baraix. Escòcia queda tercera amb 3 punts. Ho té difícil, però veurem. Haití no ha puntuat, però marxa doncs, amb aquella sensació d'haver, com a mínim, fet algun gol, que ja és molt per una selecció com Haití. Aquesta propera matinada, la una, quedarà resolta el grup F. Encara està molt obert. Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada, la resolució del grup D. Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. De seguida ho repassem tot. Comencem, que no tenim tota la nit.

0: Vinga, a les 11 i 2 minuts, el Mundial, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial, de dilluns a divendres i també diumenge durant tot el Mundial, a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, avui, dia 15 ja del Mundial, edició d'aquest dijous 25 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres i també amb la gent que ens acompanya habitualment al Club de la Mitjanit, la Sònia Gelmà, que és a Mèxic, a Guadalajara, seguint el Mundial. Sònia, com ha anat el dia? Què tal?
1: Hola, bona nit. El dia encara està en marxa aquí.
0: Sí, clar, viu, clar.
1: Perquè
0: tens que... perquè a més, són quantes hores menys, Sònia?
1: 8 hores menys.
0: Clar, Guadalajara, clar, eh?
1: Que... aquí, quan nosaltres ens llevem, vosaltres ja porteu migdia.
0: Clar, clar, clar.
1: I ara aneu a dormir i encara ens queden un munt d'activitats. Sí, sí. Durant el Club de la Mitjanit, mira, ara sóc a la sala de premsa de l'estadi de Guadalajara i hem de sentir Luis de la Fuente, que fa la seva roda de premsa prèvia al partit. I ja més tard, ja estareu dormint, ha de parlar Marcelo Bielsa, l'entrenador, seleccionador d'Uruguai, també d'aquest partit. Les dues seleccions ja s'han entrenat. I, per tant, queden les rodes de premsa i el que pugui passar en aquest estadi de Guadalajara, que després te'n faré una pinzellada, ja demà en parlarem, però que és espectacular, sobretot des de fora.
0: T'ha sorprès, t'ha agradat,
1: eh? És una mena d'un verd. Sí. Encara no sé si... vull dir, potser saludem a tothom, però és una mena de volcà, és a dir, com si fos una muntanyeta amb gespa, i allò és la façana de l'estadi.
0: Ah.
1: És bastant increïble. Mira, a veure si us puc... si teniu oportunitat aquests dies per xarxes, al tot costa en penjarem, òbviament, i veureu perquè és bastant espectacular, un estadi que està construït des del 2010, és relativament nou.
0: A Luis de la Fuente ens agafa en directe, oi?
1: Sí, sí.
0: 3:15.
1: Comença a 3:15. Exacte, comença a 3:15. Jo crec que alguna resposta podrem sentir, si no va tard.
0: Perfecte. Epa. Ricard Torquemada, bona nit.
2: Bona nit, Sergi.
0: Tot bé?
2: Tot bé, amb ganes que la Sònia ens expliqui la roda de premsa de Bielsa, sobretot.
0: Sí, no? Això serà demà,
1: sí,
0: ja, eh?
1: Bielsa serà demà, sí.
0: L'Àlex Dalmas també el tenim aquí. Àlex, com vas?
3: Bona nit, molt bé, molt bé.
0: També saluto de seguida el Damià Aguilar, que m'acompanya aquí a l'estudi. Abans, deixeu-me preguntar-vos. Tenim dos partits que tot just ara... El seguirà el Damià, eh? Damià, bona nit.
4: Bona nit.
0: Estaràs pendent d'aquests dos partits a la segona part, que ens agafen directe al Club de la Mitjanit,
4: eh? A punt de començar les segones parts.
0: Molt bé. A veure, amb vosaltres, Ricard, i després hi entrarem, si voleu, una mica més, eh? Però volia preguntar-vos, perquè a mi m'ho ha semblat... potser em sorpreneu. En el primer gol d'Alemanya no hi veieu falta de Pavlovic a Pedro Vite o us sembla
2: per
0: bé?
2: Per mi, clara, sí, sí.
0: A mi m'ha semblat molt clara. No,
2: sí,
0: no...
2: perquè jo, per mi ja hi podria haver joc perillós, però vaja, això és subjectiu, però és que hi ha un contacte de la bota contra el cap, un cap que a més no s'ajup, sinó que està molt més pròxim a la pilota que aquella cama dalt. Sí, mira, aquest gol, i ahir un que li van anul·lar Vinícius contra Escòcia en una recuperació de pilota, m'han sorprès bastant, perquè és veritat que el VAR hi participa poc, diríem, que en el campionat, vull dir que té aquesta ordre de mínima intervenció, però vaja, aquestes dues jugades per mi són bastant evidents vistes a la petició.
0: Àlex, tu veus igual?
2: I espera't.
3: Sí, sí, sí. A veure, jo estic seguint
0: una mica més... Espera, Àlex, que el Damià ens el canta. Hi ha un penal en el partit de...
4: Hi ha un penal a favor d'Alemanya. Les queixes dels jugadors d'Equador que s'abraonen a sobre de la col·legiada. La col·legiada ho ha vist claríssim, que era penal.
0: Ara veiem la repetició.
4: Jo crec que es llença, jo crec que es tira, eh?
0: Enganxa pel darrere. Àlex, tu també ho estàs veient i...
4: És un penal sobre Havertz, però vaja, és que a mi... Vaja, no l'acabo de veure clar.
3: Jo vull veure la repetició, però em dóna la mateixa sensació, eh? Els jugadors d'Equador estan protestant molt perquè em dóna la sensació que no ho és. Però vaja, veurem alguna repetició ara.
2: A mi tampoc m'ho sembla. Serien perjudicats en dues seccions.
0: Sí, gros, eh?
2: Molt importants en un partit on l'Equador necessita guanyar per continuar. És una mica el primer partit d'eliminatòria del Mundial, perquè el partit està sent d'una intensitat altíssima, disputadíssima.
0: Molt maco, un gran...
2: Mira, se'n va al VAR.
0: Se'n va al VAR. Bé, que Xés estava desesperat, eh? Sí, sí.
3: Sí, normal, perquè no ho és, no ho és.
0: Bé, no, ens quedava pendent, Àlex, saber si la falta prèvia al primer gol d'Alemanya, tu t'ho has semblat també, com deia el Ricard?
3: Sí, per mi també, falta clara, aquest penal no ho és. Coincideixo amb el tema que diu de Vinícius, que jo no entenc com el van anul·lar. Jo és veritat que estic seguint una mica més el Costa d'Ivori, vaig seguint els dos, però el Costa d'Ivori, perquè el tema que us porto avui és de Costa d'Ivori, sí. Però estan els dos partits molt magos, molt magos.
5: Sí, sí. Mira, estan revisant la falta anterior a Vite. O sigui, no estan revisant el penal, sinó la falta que prèvia en l'acció que després suposa la transició d'Alemanya.
0: Sí.
5: Ho veus?
0: Sí, sí, ho veig pel monitor, ara... Amb la col·legiada...
5: Ara no sé si revisarà el penal, però estan a la falta prèvia.
0: I si hi ha falta, entenc que anul·larà el penal, si veu la falta prèvia, no?
4: La col·legiada Tori, sí, sí. Penso que ara farà... Vaja, no sé si podem tenir nosaltres l'àudio de poder escoltar el que està explicant ara mateix.
0: No, crec que no el tindrem, aquest àudio de mi.
6: Pues nada.
5: Falta.
0: No.
6: Mira.
0: No hi ha res, no hi ha res.
5: Ha xiulat la falta, finalment.
0: Ha xiulat la falta i...
6: Sí, no para, és un manojo de nervios, no solament en esta acció, sinó en totes...
0: Bé, la qüestió és que el partit ha xiulat la falta, per tant, ha anul·lat el penal. Damià, refresquem el resultat d'aquest partit.
4: Empat a un entre l'Equador i Alemanya. Expliquem... vols que expliqui el que ha passat a la primera? No encara,
0: No encara. I l'altre partit?
4: L'altre partit que també ha començat, Costa d'Ivori, que està guanyant 0-1 Curaçao.
0: Molt bé, a veure, ens havia quedat pendent acabar de fer les presentacions. Andy Franco és a la producció del programa. El Salva Pou és el control a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio. I amb el Damià volem explicar que més enllà del Mundial avui han passat altres coses, Damià. Per exemple, ho hem avançat. El Barça de Futbol Sala ja és campió de Lliga. Mirarem a veure si podem parlar al llarg del programa d'avui amb algun dels protagonistes. Ha guanyat la vuitena, Damià.
4: L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat el quart partit a la pista del Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga i s'emporta la Lliga 3 anys després. El temps extra, gols d'Eric Mendonça i Antonio. Primer títol amb Javi Rodríguez d'entrenador. I s'ha complert l'estadística.
0: Ojo aquí.
4: Avui ha estat la quinzena final Barça-Pozo en totes les competicions i la quinzena victòria dels blaugranes.
0: Em sembla molt bèstia que el Barça i el Pozo hagin jugat 15 finals i les 15 les hagi guanyat el Barça en 4 o 5 competicions diferents. Bé, el Girona ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades al club.
4: Juan Carlos va tenir un paper destacat en les temporades de segona divisió i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a primera l'any 2022. Ara tenia aparaulat amb l'extècnic Mitchell ser l'entrenador de porters.
0: El bàsquet, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la temporada que ve.
4: Com a pals de paller del nou projecte apareixen dos noms lligats al Baskonia, Xevi Pujol, director esportiu, i el tècnic Paolo Galbiati. A la Sisa Joventut, mentrestant, han anunciat la marxa de Hanga. El Kitsanàs Manresa han anunciat el fitxatge de l'aler pivot gironí Eric Vila, ve del Gran Canària. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de Caral Casas del València.
0: El seleccionador espanyol masculí de bàsquet, Xus Mateu, ha donat la convocatòria de 14 jugadors que disputaran els pròxims partits del premundial.
4: En la llista hi ha 4 catalans, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí, Joel Parra, així com també els blaugranes Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela.
0: En tenis, la blanenca Marina Bassols no disputarà finalment el torneig a Wimbledon.
4: Perquè ha perdut amb la nord-americana Robin Montgomery per 2-16-1, 6-3 i un doble 1-6.
0: En ciclisme, Mireia Benito s'ha proclamat aquest migdia campiona d'Espanya en la modalitat de contrarrellotge.
4: És el seu quart títol consecutiu en aquest campionat. Paula Blasi, flamant campiona de la Volta, ha estat quarta.
0: L'Igualada d'hoquei patins ha ofert avui i ha celebrat el títol a la ciutat de Lliga, el títol de Lliga aconseguit ahir.
4: Quasi 3.000 persones han omplert la plaça de l'Ajuntament d'Igualada després de la rua per celebrar la sisena Lliga de la seva història, la primera des de fa 29 anys.
0: El Mundial de MotoGP continuen els moviments a cara a la temporada que ve.
4: Aprilia anuncia el fitxatge de Pecco Bagnaia per 4 temporades. Aquest cap de setmana hi ha MotoGP als Països Baixos i Fórmula 1 a Àustria.
0: Això és el Mundial al Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Vinga, a les 11 i 12. Damià, molt ràpidament, molt esquemàticament, què ha passat en les primeres parts d'aquests partits? Curaçao, Costa d'Ivori, a Filadèlfia.
1: A Filadèlfia, doncs mira, que s'ha avançat Nicolás Pepe en el minut 7 per Costa d'Ivori. Els ivorians són millors, però els antillans no han renunciat a l'atac. I a l'Equador, Alemanya, que s'està jugant a Nova Jersey, marcava Sani al minut 2, com repassàvem en aquest inici, amb una falta prèvia. Per tant, aquí perjudicats els equatorians, però Nilson Angulo empatava en el minut 8. Una primera part molt seriosa d'Equador i un partit discret dels alemanys.
0: A veure, Alemanya amb 7 punts, primera de grup, Costa d'Ivori 6 punts, Equador 2, Curaçao 1 punt. El partit d'Alemanya, Ricard, és molt atractiu, em fa l'efecte, el d'Alemanya.
2: Sí, home, que sí? És que l'Equador es juga a la classificació, estem parlant d'una de les possibles revelacions i està mantenint el cara a cara amb Alemanya. És evident que Alemanya té més control del partit, que ha tingut potser alguna arribada més perquè té més talent. L'Equador és un equip molt ben muntat, però amb dificultats de mig camp cap endavant per marcar diferències. Li falta no tant desequilibri com finalització, depèn molt d'Ener València, un jugador que ja és molt gran, 35 anys, Gonzalo Plata és jugador davanter però és un extrem, és a dir, li falta una mica de punt final, i això és el que li ha passat factura al campionat. Ara necessita guanyar aquest partit perquè amb 2 punts com a tercera quedaria fora clarament, i el partit promet molt, perquè l'Equador hi haurà un moment en què haurà d'arriscar i Alemanya tindrà espais també per fer gols. M'ha sorprès molt de Nagelsmann, que és que no ha rotat, o sigui, Alemanya ja està classificada primera, està jugant com si s'estigués jugant alguna cosa que no és normal per a les seleccions que ja estan classificades la tercera jornada, aprofiten per fer rotacions, la de lateral esquerra i poca cosa més, la resta és l'equip de gala.
0: I em fa l'efecte, perquè mira, ara ataca, per exemple, Equador, em fa l'efecte que pot passar de tot, que el partit està força
2: totalment,
0: obert.
2: Totalment, no? Està obert per anades i tornades.
0: Sí, sí. I l'Àlex està més pendent, com ens deia, del Costa d'Ivori Curaçao. Àlex, perquè ens volies parlar justament d'aquesta selecció de Costa d'Ivori, que compta amb aquesta selecció que pot passar de fase de grups per primer cop a la seva història. Enrere queden aquella generació, aquells jugadors d'aquella generació daurada, no?, de fa uns quants anys, amb els Touré, Zokora, Drogba, Kalou. Segurament no tenen noms tan llaminers, però poden fer història.
3: Sí, i ho seran, ho seran. Estic seguint els dos, però sí, bàsicament el Costa d'Ivori. Bé, com tu bé dius, és que venim... Avui el que passi en aquest Costa d'Ivori Curaçao és història, perquè Costa d'Ivori pot tenir molt nom i, com tu dius, ha tingut grans seleccions, però en cap cas, en cap mundial ha passat de la fase de grups i fins i tot el 2022 no es va classificar. Tot sembla indicar si això acaba així i que aquesta vegada ho pot aconseguir. També té un altre fet a destacar, o dos fets a destacar. La primera és que és la selecció més jove d'aquest Mundial, amb una mitjana de 25,8 anys. La segona és Equador, la tercera és Marroc, la quarta és Bòsnia i la cinquena és Tunísia. Però hem de pensar que l'onze titular de Costa d'Ivori té una mitjana d'edat de 24,8 anys i que 6 dels jugadors, dels 11, estan per sota dels 25. Com bé deies, Yann Diomandé és el més destacat, ja en vam parlar a l'inici del club i jugador a seguir ho està confirmant, però també hem de parlar d'Amad Diallo, el jugador del United, és un jugadoràs, té molt talent del mig del camp cap endavant. Hi ha el germà de Doué, del PSG, que juga a lateral, hi ha Wahi, del Nissa, Boni, aquest davanter de 20 anys només de l'Inter, té una molt bona generació i, sorprenentment, d'aquest talent que hi ha de mig al camp cap al davant, hi ha una altra conseqüència, que és, de moment, és la selecció que més regateja d'aquest Mundial, amb 17 regats per partit, i no és estranyar, avui el primer gol ja arriba amb un desequilibri de Diomandé, i per tant és una selecció que jo crec que pot fer molta feina, juga amb un 4-2-3-1, i més enllà de Kessié i Pepe, tota la resta són jugadors molt joves i molt dinàmics.
0: T'agrada Costa d'Ivori, Ricard?
2: Sí, sí, és una altra de les seleccions joves, com deia l'Àlex, alternatives en el campionat del món. El que passa és que aquest per mi és probablement un dels grups més forts del Mundial, i l'Equador està pagant molt car el 0-0 amb Curaçao, on es va encallar. Vam veure un excel·lent d'Equador, la Costa d'Ivori, un partit jugat com aquest Equador Alemanya, molta anada i tornada cara a cara, i la Costa d'Ivori va tenir la sort de marcar els últims minuts. La veritat és que l'Equador no ha tingut fortuna i ara es veu en aquesta situació compromesa, però vaja, encara queda partit i estaria bo pel campionat que passessin totes tres, en aquest grup, i la sensació és que sí, que vaja, que l'Equador és que qui ho té més fàcil per quedar fora, perquè clar, amb dos punts
0: clar,
2: és impossible.
0: Clar, ha de guanyar. Ha de guanyar clar, i...
2: necessites quatre. Vull dir que no pot fer-ne tres, saps què vull
0: dir?
2: No,
0: clar.
2: Perquè sí, sí. On suma un, on suma tres.
0: Clar, clar.
2: Però vaja, la veritat és que sí, aquí entre la Costa d'Ivori i l'Equador, aquí són seleccions molt explosives físicament que poden generar problemes a qualsevol.
0: Mira, ens acaben donant una imatge, em sembla que era, no porto les ulleres, sí, era Mascherano, no? Era
2: Mascherano. Sí, sí, correcte.
0: Ara m'he posat les ulleres, sí, sí. En tinc la Sònia per aquí, també, no? Sònia, ets a la sala de premsa, aquí a Guadalajara.
4: Fondo, no?
5: Sí, sí, aquí
0: esteu seguim. Esteu pendent d'aquests partits o no? La gent aquí deu estar pendent d'altres coses, no? O no?
5: No, saps què passa? Que aquí, a la sala de premsa concretament, no hi ha els partits posats, no hi ha televisió. Sí que al Media Center m'ha estat mirant una estona de la primera part, però també es produeix aquella sensació que et posen... hi havia moltes pantalles, però totes sense so, ni tan sols so ambient, i aleshores de cop mires i ha canviat el resultat, però ja no saps per on ha anat la cosa. Vull dir que és difícil mantenir la concentració i centrar-te en un partit quan estàs també treballant per altres coses.
0: Ara he vist la foto aquesta que m'has enviat de l'estadi de Guadalajara, que realment és molt curiosa,
5: Sí, sí, és com, ja et dic, una mena de volcà i que seria la façana, perquè tu et pots semblar, per la fotografia que jo t'he explicat, que dius, és que el camp està a sobre d'una muntanyeta. No, la muntanyeta és la graderia. És a dir, que fa de façana i a sobre hi ha una coberta també molt, molt espectacular. És arquitectònicament molt interessant. Ja al Mundial de Qatar ja vam veure estadis molt, molt curiosos i molt xulos i molt moderns. Però aquí a Estats Units, a Mèxic i Canadà tampoc no s'han quedat enrere. Aquest està construït des del 2010. És l'estadi de les Chivas de Guadalajara. Però vaja, que jo personalment no hi havia estat mai i a mi m'ha impressionat el primer cop d'ull perquè és això, no? Que s'integra molt bé en el que seria l'esplanada, no és allò ciment, sinó al contrari. Tot gespet que fa una muntanya, després al final hi ha la coberta i per dins també és espectacular, tot i que petitó, És com Cornellà, més o menys, 50.000 espectadors.
0: Molt bé. Mira, són les 11:20 i em diuen que puc anar cap a Múrcia. No marxeu gaire lluny, companys, perquè tornem de seguida a parlar del Mundial, però avui el Barça de futbol sala s'ha endut la vuitena lliga de la seva història.

0: Tinc al telèfon el jugador del Barça, Antonio. Què tal, Antonio? Bona nit.
1: Hola, buenas noches.
0: I moltes felicitats, noi. Suposo que l'ambient deu ser de festa, d'eufòria. Explica'm, descriu-me una mica com esteu.
1: Muchísimas gracias. Sí, bueno... espectacular, de como dice, euforia, alivio. Tenemos ganas ya de ganar después de dos años de haber estado muchas veces cerca, de que se nos había resistido. Y bueno, ahora toca celebrarlo. No todos los días se gana una liga, muy difícil ganarla. No ha costado mucho, pero bueno, ahora a disfrutarla. Esto lo hemos hecho por todos los culés, por toda la gente que nos sigue, que siempre nos apoya. Y bueno, ahora a descansar, a disfrutar, i l'any que ve a por más.
0: Antonio, jo estava veient el partit, ha començat molt bé, 2 minuts, 2 gols, 0-2, us heu arribat a posar 1-4, primera part, a mi m'ha semblat boníssima per part vostra, després ells han fet un parcial de 3 gols, de 3-0, us han arribat a igualar, no sé si en aquell moment han entrat els nervis, han aparegut fantasmes, heu patit amb aquell 4-4 després d'aquella gran primera part?
1: Bueno, como dices, la primera parte ha sido muy, muy buena. No hemos ido 4-2 al marcador, al descanso. Y bueno, luego la segunda parte ellos al final sabían que tenían que darlo todo, tenían que morir matando, como se suele decir, tenían que salir a morir. Y bueno, la verdad que han hecho ellos una segunda parte muy, muy buena. Es verdad que nosotros pues hemos estado ahí un momento que es más dubitativo, más como en esos nervios a flor de piel, pero bueno, la verdad que hemos sabido competir, hemos sabido aguantar esos momentos duros, esos momentos difíciles en el marcador, con toda la afición muy metida, con todo el equipo contrario súper metido, pero bueno, esto es lo que nos caracteriza, sabemos sufrir, sabemos competir, y bueno, estamos súper orgullosos de que hayas conseguido esta liga, y bueno, ahora toca disfrutarlo y celebrarlo un montón.
0: Ya tocaba, Antonio, porque dues finals perdudes, las dues contra la GE, primer títol de l'era Javi Rodríguez. Entenc que, bé, més enllà de l'alegria del títol, també us traieu un pes de sobre, no?
1: Sí, bueno, desde el último título, aquel de Copa de España de Cartagena hace 2 años, hemos estado muy cerca muchas veces. La final de Champions, la final de Liga el año pasado, la final de Copa de España este año, hemos estado muy, muy cerca de conseguirlo muchas veces. Nos ha salido siempre la moneda de la parte contraria, nos ha salido siempre la moneda cruz, y bueno, la verdad que ya no tocaba, hemos sabido sufrir. Yo creo que esto va a marcar un antes y un después en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser. Sabemos que podemos competir, que podemos ganar, y bueno, ahora, como ya he dicho antes, a disfrutarlo, que no todos los días se gana una liga, pero bueno, descansar, a desconectar, pero el año que viene tenemos 5 títulos en juego y los queremos ganar todos.
0: Molt bé. Explica'm, encara que sí, breument, el paper del Javi. És el primer títol amb el Javi Rodríguez de la banqueta.
1: Sí, bueno, él no mete en vena, como se suele decir, ese gen competitivo que le caracterizaba como jugador, ese gen ganador, esa forma de competir que hoy se ha demostrado a pesar de esas adversidades, de ir ganando y luego que nos empatasen en esos momentos más difíciles. Hemos sabido seguir compitiendo, hemos seguido sufriendo, perdón, y bueno, la verdad que él no influye mucho, nos da mucho consejo en el día a día. Al final ha ganado todo, y bueno, para nosotros también es un orgullo que sea su primer título aquí con el Barça. Ojalá, como ya he dicho en otros sitios, que marquemos una nueva era, como aquella de Velasco, como aquella de Marc Carmona, y ojalá poder ayudar en lo máximo posible al equipo. Y seguro que él está emocionado y con muchas ganas de descansar ahora, pero de seguir el año que viene.
0: Molt bé, acabo, Antonio. Una dada estadística que m'ha semblat espectacular. Heu jugat, suposo que la coneixes, heu jugat 15 finals amb el Pozo i les heu guanyat les 15 amb diferents competicions al llarg dels últims anys. Coneixies aquesta dada?
1: Bueno, lo he leído ahí un poco, volviendo, lo he leído en algún sitio, no sabía exactamente a lo que se refería, pero bueno, ahora que me lo acabas de explicar, la verdad que bueno, que es espectacular, no solo dimensiona lo que es el Barça en la finales, la verdad que como dices, 15 de 15 contra el Pozo no es nada fácil. Al final, como bien suele decir, le tenemos comida esa tostada. Al final el Pozo es uno de los mejores equipos del mundo, no solo de España, y bueno, que ese dato creo que es espectacular, que hay que ponerlo en valor, que no es fácil ganar una final a un equipo tan competitivo, y ganar 15 de 15 significa que algo a lo largo de la historia hemos hecho bien, y ojalá pues que ese dato siga muchísimo tiempo más.
0: Dormiu a Múrcia, entenc, celebració pels carrers de Múrcia, sí, no?
1: Sí, bueno, la verdad es que no teníamos, o por lo menos yo no tenía nada pensado, por así decirlo, de organizado, pero seguro que se han encargado de buscar algo, de ahora cenar aquí con la familia, con todo el mundo, con todas las la gente que ha venido y bueno, a disfrutarlo y esta noche pues bueno, seguramente salgamos un poquito a hacer ver lo que no todos los días se gana en la Liga y mañana volvemos a Barcelona con los deberes hechos, veníamos aquí a Murcia con el objetivo de ser campeones y así volvemos y nada, ya a celebrarlo, que como he dicho, ganar una Liga muy difícil, muy muy difícil, la gente tiene que poner en perspectiva eso i bueno, super orgulloso que després de 2 anys l'hem vuelto a aconseguir.
0: Molt bé, i tant que sí, tant que sí, Antonio. El Barça ha guanyat a la pròrroga 4-6 a la pista del Pozo de Múrcia en el quart partit de la final pel títol de Lliga de Futbol Sala amb un gol d'Antonio, l'últim, de fet, en aquesta victòria, gran victòria que ha donat la Lliga al Barça. Antonio, a celebrar-ho, moltíssimes gràcies.
1: Muchas gracias, buenas noches.
0: Adéu. Aviam, tornem amb el Mundial. Damià, posa'm una mica al corrent de com estaven els dos partits, si hi ha hagut algun canvi, entenc que no, eh?
2: Sí, hi ha hagut canvis. Acaba de marcar Costa d'Ivori el seu segon gol.
0: És ben bé que hauria de fer el programa amb les ulleres tota l'estona, eh? Perquè sí. no veig res. La televisió, l'estudi és molt gran, la televisió és molt lluny.
3: Doncs va, ulleres.
0: No, ja me les he posat a rigar perquè és que si no acabo fotent el ridícul.
2: I em puc equivocar, però diria que és el segon gol de Nicolas Pepe en Costa d'Ivori. Sí, no? Per tant, 0-2, Costa d'Ivori que té les coses encara més clares i que, bé, és l'eliminació de Curaçao pràcticament, si, vaja, no està confirmat, però pràcticament. Hi ha algunes substitucions en tots dos partits. 65 de partit, Equador 1, Alemanya 1, 64 de partit, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
0: Molt bé. A veure, ara té una falta Equador, res, treu la defensa d'Alemanya. A veure, dels partits que s'han jugat aquesta matinada passada, Brasil 3, Escòcia 0, Marroc 4, Haití 2, República Txeca 0, Mèxic 3 i Sud-àfrica 1, Corea 0. Deixem Mèxic per res d'aquí uns minuts, però abans vull comentar el Brasil 3, Escòcia 0, aquest Brasil que no acaba de convèncer, tot i que sí que fa la sensació que va de menys a més, on el debut en aquest Mundial de Neymar és una de les notícies. Quina sensació, Ricard, s'ha deixat en Brasil?
3: Mira, tinc la sensació que va estabilitzant-se, que ha trobat certa millora. Ahir la primera part, probablement els millors minuts del Brasil al Mundial, i a la segona ja no va tenir tanta continuïtat, però encara ho va aguantar bé. Crec que està trobant aquest punt de què hem de fer. Una selecció reactiva, com dèiem ahir, però que està pressionada a dalt i està donant molt l'entrada de Mateus Cunha. Per mi és clau l'entrada com a titular al segon partit, després del primer partit que va ser titular Igor Thiago contra el Marroc, un jugador que els hi dona una gran intensitat en la pressió, que recupera pilotes, que és molt complet, que et pot jugar en curt, pot venir a descarregar, pot anar a l'espai, i que combina molt bé, barreja molt bé amb Vinícius, que clarament és el jugador que marca les diferències. Ha fet 4 gols ja Vinícius, es posa amb els golejadors, amb la part capdavantera de la taula de golejadors, una estrella més que s'apunta a la festa, i la resta un equip doncs, que intenta no deixar espais, la línia d'això de davanters pressiona, però el mig camp té capacitat per desplegar-se, ajuntar-se, però no marxar gaire, amb Paquetá i Bruno Guimarães, és a dir, per mantenir cert control de proximitat entre les línies. Bé, un equip que jo crec que comença, com diu l'Àlex, a saber el que vol, i que no és un equip il·lusionant ni ens enamorarà, però va fent i va guanyant vitamines a mesura que va sumant bons resultats. Per tant, atenció a la millora del Brasil.
0: Sí, sí, un Brasil que potser no és tan exuberant com en altres mundials, però que, clar, sempre, Àlex, sempre s'hi ha de comptar amb Brasil, perquè vés a saber, després, a mesura que vagi avançant, s'hi van creixent i arriben lluny.
4: Sí, sens dubte, Brasil sempre és Brasil. Només per afegir coses noves al que ha dit el Ricard, que coincideixo totalment, també crec que és el millor partit de Brasil. Crec que Escòcia li va posar les coses bastant fàcils, perquè sobretot el primer gol i el que li anulen a Vinícius, que no entenc per què li anulen, diguéssim que són dos regals. i això va fer que el partit fos més plàcid. Molt bons minuts de Ryan, ahir parlàvem de Ryan, de la seva irrupció i d'aquest jugador a veure què podria portar. Sobretot en la pressió suma molt, eh? Clarament molt a favor del que ha dit el Ricard, jo crec que aquesta selecció és molt diferent amb Cunha, i deixa'm dir que a l'eix central, amb aquesta parella central, amb Marquinhos i Gabriel Magalhães, és molt bona, els laterals acompanyen, jo crec que els laterals han baixat bastant de nivell respecte al que és el Brasil de tota la història, però molt bon nivell de forma, o molt bon moment de forma, de Bruno Guimarães, i va estar molt bé ahir, i crec que la selecció ho està agraint, sens dubte, s'ha de comptar amb ella, tot i que jo no la poso en les principals favorites encara.
0: Tu, Sònia, la poses entre... O sigui, veus Brasil arribant lluny o no?
5: No, mira, jo vam començar el Mundial que Brasil la posàvem en un segon esglaó perquè no feia la sensació que tingués ara mateix el talent que havia tingut en d'altres èpoques, i jo crec que aquesta primera fase Brasil no ha fet res per desmentir-nos. El partit més exigent que tenia va ser el del Marroc, i a la primera part el Marroc li va passar per sobre. És cert que després es va estabilitzar, per dir-ho així, el Brasil. Per tant, jo la continuo mantenint en aquest segon esglaó, i vull veure-la amb eliminatòries més exigents. Ara quan venen partits no la desitgents, però quan es comenci a trobar rivals forts, és cert que té la qualitat de Vinícius, però no sé si li donarà només amb Vinícius per poder ser prou desequilibrant.
0: Ahir vam veure els primers minuts en aquest Mundial de Neymar, i el que volia preguntar-vos, Ricard, si tu creus que Neymar pot aportar realment alguna cosa en aquest Mundial, més enllà de minuts, no sé si dir-ne...
3: Testimonials.
0: Sí, sí.
3: Sí, jo tinc la sensació que el cas Neymar té un punt més de màrqueting i de nostàlgia, i tot això pesa molt en el futbol, i que Ancelotti se l'ha endut, que ahir va donar aquesta estrena al campionat en un context favorable, amb 3-0, amb una posició on no ha de treballar, a prop de Vinícius com de fals nou... Però vaja, quan els partits es posin peluts, em costa molt imaginar Neymar, sobretot perquè, com dèiem, el Brasil no té un equip d'una gran qualitat tècnica i combinativa per manar i perquè Neymar marqui les diferències, sinó un equip de treballadors. O sigui, allà ha de pencar tothom, ha de pressionar tothom, tothom ha de guanyar duels, i Neymar està molt lluny d'aquest to competitiu. Vaja, no me l'imagino com a protagonista principal, ni molt menys. Protagonista secundari, si és que arriba a aquesta condició en els pròxims partits.
0: A veure, m'està esperant un altre protagonista. De seguida parlarem de Mèxic. Abans, però, deixeu-me, em sembla que ja el tenim a punt, deixeu-me parlar amb un protagonista que ja ens espera, que és català. Sabeu que Mèxic ha completat una fase de grups impecable des del punt de vista de resultats. La millor anfitriona, de fet, 3 partits, 3 victòries, cap gol encaixat. Aguirre i els jugadors diria que han seduït el país i bona part dels seguidors de molts indrets del món. I una part d'aquest mèrit, compte, té segell català. A l'estaf tècnic d'Aguirre hi trobem un català de 38 anys, de Berga, que es diu Pol Lorente, i que és assistent i preparador físic a l'estaf d'Aguirre. Pol Lorente, bona nit.
6: Hola, bona nit, com estàs?
0: Molt bé, molt bé. I vosaltres...
6: Doncs bé, contents i excitats i amb ganes del que ve, no? Del següent.
0: Uh-huh. Escolta'm, Pol, m'has d'explicar molt bé com passa un nano jove, tu tens ara 38 anys, oi?
6: Sí, senyor.
0: Com passa un nano de Berga a formar part de l'estaf tècnic de la selecció mexicana al costat de Javier Aguirre?
6: Doncs mira, jo fa anys que vaig sortir d'allà i me'n vaig anar a viure a Toledo, i allà vaig començar la meva experiència i aventura professional. També, a més, vaig estudiar a la Facultat de Ciències de l'Esport de Toledo. Vaig ser al club uns 6 anys, aproximadament. Aleshores, em truquen i em diuen, escolta'm, en Javier Aguirre et voldria conèixer, o sigui, li han parlat de tu. I doncs ens vam conèixer, vam parlar una mica de la vida, no gran cosa de futbol, i així continuem. I des del 2018 estem treballant junts, o treballo jo amb ell. La nostra primera experiència va ser a Egipte, i doncs aquí seguim.
0: Ostres, perdona que t'ho digui, Pol, però has de ser molt bo.
6: Aviam, procuro fer les coses que em toquen el millor possible i ajudant el que haig d'ajudar. I la veritat és que en Javier, el que és cert és que és un gran entrenador, una gran persona, i jo crec que s'ha envoltat de gent al cos tècnic que considera que l'ajuda i és el que intentem fer, no? I doncs, a part d'això, crec que, a més, en aquest cas en particular, també tenim un grup que ens facilita molt les coses.
0: Escolta'm, això vol dir que amb el Javier, amb l'Aguirre, vas estar a Egipte, devies estar a Mallorca, també, entenc, oi?
6: Això mateix.
0: I en algun altre lloc? Ara m'he perdut la pista, si hi ha més
6: doncs,
0: equips.
6: Doncs mira, després d'Egipte ens va tocar Leganés, que va ser una temporada, doncs, malauradament desgraciada per tot el món, o sigui, va ser l'any del Covid, i ens vam quedar a punt d'assolir un èxit important, que era la salvació. Vam arribar quan el club portava 12-13 jornades i només comptava amb 5 punts, i a l'últim segon de l'últim partit doncs, ens vam quedar un gol de la salvació, però va ser per mi una experiència molt bonica. Després vam anar a Monterrey, que també hi vam ser un any i pico, vam guanyar la Champions de la CONCACAF d'aquí, d'aquest costat de l'Atlàntic, vam anar al Mundial de Clubs, també va ser una bonica experiència, i després Mallorca, també arribant en un moment crític pel club, i després dues temporades completes amb la final de Copa del Rei, la primera temporada amb Top 10, a un o dos punts d'Europa, va ser també una gran experiència.
0: Escolta'm, t'ha fillat, vaja, t'ha padrinat Javier Aguirre i... No.
6: Mira, jo crec que ell em vol fotre fora des d'Egipte, però jo vaig aguantant com puc.
0: No, que segur que fas una gran feina, Pol. Escolta'm, justament això et volia demanar. Explica'm una mica en què... Tu ets preparador físic, oi que sí?
6: Sí, jo soc preparador físic, tot i que, per exemple, al Mallorca... comptava amb fitxa d'assistent tècnic, és a dir, tenia un altre company que sortia a fer la feina de preparador físic durant el partit i també l'ajudo amb altres tasques, com, per exemple, la pilota aturada.
0: I actualment també fas aquesta feina d'assistent?
6: Sí, aviam, sóc el preparador físic aquí a la selecció, un d'ells, perquè també tinc altres companys que ens ajuden i ens ajuden moltíssim, però també ajudo el cos tècnic amb altres tasques, com, per exemple, la pilota aturada.
0: O sigui, que per tant tu deus tenir carnet d'entrenador.
6: Sí, jo vaig estudiar el nivell 3, que correspon al UEFA Pro, a l'escola d'entrenadors de la Federació de Castella-La Manxa. Amb aquests coneixements, en teoria, doncs, tinc la capacitat per poder exercir, com per exemple ja et dic al Mallorca, d'entrenador assistent.
0: I ara la selecció dius que ajudes, més enllà de la preparació física, exactament t'encarregues pilota aturada, per exemple?
6: Sí, aviam, ajudo al cos tècnic a portar les tasques. Sí que és cert que som un cos tècnic molt obert i de molt debat entre tots, a part d'en Javier, que és la veu principal. Tenim en Rafa Márquez, d'assistent, i en Toni Amor, que també havia estat amb nosaltres des de Leganés, amb en Javier. O sigui que som un cos tècnic bastant ben avingut.
0: Escolta'm, i el Javier és el líder, eh? Com és el Javier Aguirre a la curta distància?
6: Doncs en Javier Aguirre, a la curta distància, és el que m'encantaria que tothom pogués conèixer, perquè és segurament el que la gent s'espera. Aquest whisky toia a dormir és totalment real, és un home afable, és un home llegit i viatjat, és universitari, i és un tio, com et deia abans, amb el que segurament moltes vegades parlo més de la vida, de les inquietuds geopolítiques, de lectures, de cine... que de futbol. És una persona molt culta, inquieta. Crec que té la gran capacitat de llegir molt bé a la gent i s'adapta molt bé a qualsevol circumstància, sigui amb la presidenta del país o sigui amb una persona que està venent tacos a la cantonada del CAR, no? Del centre d'entrenament. I la veritat és que jo crec que aquest humanisme d'en Javier, a part dels seus coneixements i la seva experiència del futbol, que porta més de 50 anys entre jugador i entrenador al món del futbol, és el que li dona un aura totalment diferent a potser altres entrenadors.
0: Escolta, a Catalunya, la resta del món també, entenc, Mèxic està causant molt bona sensació, per bé que els dos primers partits, ell mateix ho va dir, us hauria agradat que l'equip hagués jugat millor, però vaja, heu guanyat tres partits les tres primeres jornades sense rebre gol. Aquesta selecció, digue-m'ho tu, però tinc la sensació que sense tenir potser grans estrelles que ha tingut Mèxic en anys anteriors o en generacions anteriors, és una molt bona selecció.
6: Tenim un grup humà que és excel·lent i tenim un grup futbolístic que amb la suma de les seves individualitats és un gran conjunt. Ahir mateix, sense anar gaire lluny, també els primers 20 minuts per nosaltres, per en Javier, que ho va dir a roda de premsa, no van ser bons i vam haver de millorar, perquè també és cert que Txèquia, que es jugava el pas a la següent fase, ho va plantejar diferent del que pensàvem i ens va tocar adaptar-nos. I jo crec que a part d'això, bon dia, a part d'això, la gran qualitat d'aquest grup és és que s'adapta molt bé i que tots els 26 estan preparats. És a dir, com dius tu, la gent potser no és conscient de que tenim un Rafa Márquez, un Hugo Sánchez, però és cert que tenim noms que sí que han triomfat aquí al país o a altres lligues, o que ho estan fent, o almenys els seus equips són referents. I per nosaltres la sumatòria que et deia de tots aquests jugadors fan un equip que en conjunt és molt fort i està preparat tant futbolística com emocionalment, amb molt equilibri per afrontar tot el que ve per davant. No? Mm.
0: Pol, tu no havies nascut, però fa 40 anys Mèxic va arribar als quarts de final del Mundial que va jugar justament al seu país. Jo m'imagino que aquí la gent deu ensomiar en superar el sostre dels quarts de final. Tu ho veus factible?
6: Mira, tot just quan nosaltres vam arribar a la selecció, en Javier, que va ser aquest Mundial del 86, que en va ser partícip, que va jugar contra Alemanya, el partit que perden per passar a semifinals, a Javier els deia, viurem l'experiència esportiva més gran de les nostres vides, perquè a més el Mundial és del nostre país, no? A Mèxic. La gent està volcadíssima i nosaltres la veritat és que anem partit a partit, molt animats i molt confiats, de que si fem les coses bé serem un rival a tenir en compte. A partir d'aquí, doncs, tant de bons arribi per arribar a aquestes instàncies.
0: La gent deu estar embogida, no? Rebeu l'escalf, m'imagino, de tots els aficionats que teniu aquí a prop.
6: La veritat és que el país sencer està expectant i jo crec que gaudint ja no només de la seva selecció, sinó també de la festa i de l'oportunitat de rebre un tercer Mundial. És una cosa única, històrica. Cap altre país ha pogut gaudir d'una cosa així, no? Per tant, ahir mateix, abans de començar el partit, a Reforma, davant de l'Àngel, ja hi havia 400.000 persones, i quan va acabar el partit gairebé arribaven al milió, no? La gent en aquest país està àvida i desitjant coses bones i boniques. I jo crec que la festa del Mundial en general i la seva selecció en particular està augmentant aquest desig, no? I per nosaltres no podem tampoc agafar aquesta responsabilitat, diguéssim, envers de tot el país, però sí que som conscients de que la gent està disfrutant i està esperant que puguem fer alguna cosa gran, no?
0: Escolta, m'has convidat a Aguirre ja, a la Patum?
6: Doncs mira, en Javier la veritat és que s'apunta bastant a gairebé tot i és un tio, com et deia, tant ell com la seva dona, la Sílvia, que volen gaudir d'experiències, o sigui que seria un bon punt. Seria un bon punt. Sí, no sé si el podríem portar al mig de la plaça, però
0: potser no.
6: Però potser veure-la des
0: d'algun balcó, no?
6: Ajuntament. Sí, cap problema.
0: Escolta, i l'última, des de Berga, Pol, et segueixen? Has creat una petita comunitat de, entre cometes, mexicans o què?
6: Mira, la veritat és que ara tot just llegia comentaris de grups d'amics al WhatsApp. Bon dia. I em deien, alguna amiga em deia, escolta'm, aquesta nit és el partit, no? A les 3 ens hem de llevar. I altres els diuen, no, ja han jugat, o sigui, prepara't pel següent. La veritat és que jo vaig deixar el poble als 12 anys i tota la meva família continua allà, no? Aleshores, tant amics com familiars n'estan molt pendents i jo la veritat és que me'n sento orgullós i feliç de que la gent hi sigui a prop, no? I sentir aquesta escalfor.
0: Que bé, un plaer parlar amb tu, Pol. Tant de bo tingueu la més gran de les sorts. I endavant, tu, endavant a gaudir i a continuar fent aquesta bona feina que fas i que feu a la selecció mexicana.
6: Doncs moltes gràcies per la trucada, per aquesta estoneta, i tant de bo sigui així.
0: Molt bé, una abraçada forta des de Catalunya, Pol.
6: Una abraçada.
7: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
8: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
13: 26 d'abril de 1958.
12: I el número de la sort, el
13: 6.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Vinga, són 3:15, últim quart d'hora de programa. Mentre parlàvem amb el Pol Lorente, hi ha hagut canvis en els marcadors dels partits que tenim en joc, Damià.
2: Hi ha la sorpresa de Nova Jersey perquè està guanyant l'Equador, que ha fet el segon gol. Ha estat Gonzalo Plata. En el minut 77 estableix el 2-1, de manera que Alemanya està perdent i que Equador seria encara tercera de grup, però amb 4 punts, la qual cosa li podria donar moltes possibilitats de passar ronda. Necessitaven la victòria i ara mateix la tenen. Minut. Un partit superseriós d'Equador, minut 85, i en l'altre partit continua el 0-2 a favor de Costa d'Ivori, minut 84, de manera que Alemanya i Costa d'Ivori empaten amb 6 punts, Equador amb 4, Curaçao amb 1.
1: Molt bé, ara ho comentem amb el Ricard i l'Àlex. Sònia, era l'hora que estava prevista l'aparició de Luis de la Fuente. Entenc que de moment no comença la roda de premsa, eh?
3: No, però la FIFA, aquestes rodes de premsa són molt puntuals. I és a punt d'entrar per la sala de premsa Luis de la Fuente, és a dir, en 30 segons, un minut, dos minuts, comença aquesta roda de premsa.
1: Molt bé. Ricard, ja tenim Equador pràcticament classificada com a tercera de grup, eh?
4: Si aguanta, ha reaccionat molt bé el 2-1, no s'ha colat, però Alemanya encara té opció. La veritat és que el partit és preciós.
1: Espera, que et sentim molt lluny, Ricard, a veure si podem recuperar la comunicació, que et sentim molt, molt de fons. Àlex, tu ets per aquí, eh?
5: Sí, per aquí estic. Bé, gol de servei de córner, però ja feia minuts que ho mereixia Equador, eh? Molt bé. M'està agradant molt la segona part d'Equador i són bèsties físiques, com parlaven, pressionant, com ara deia el Ricard, no? Després del 2-1. Continuen jugant a camp rival, per tant, molt bé. I Costa d'Ivori, que segueix amb aquest 0-2. Veurem com acaba el grup, però si acaba així, compte, perquè Costa d'Ivori ha guanyat dos partits i el que ha perdut davant d'Alemanya, jo crec que té trams de superioritat molt gran davant d'Alemanya.
1: Molt bé, comença a parlar Luis de la Fuente.
6: Ánimo y reitero una vez más nuestra solidaridad, así que...
3: Parla de les víctimes del terratrèmol de Venezuela.
7: Bien. Una pregunta per medio, Javi.
8: Aquí, enfrente... Aquí. ¿Qué tal, Luis? Enfrente. ¿Qué tal? Javier Herráez, de la cadena SER, en directo en Carrusel Deportivo. Mañana tercer partido frente a Uruguay. Siempre un equipo muy correoso. El equipo ha funcionado bien. La pregunta es si lo que funciona no se toca. Si con lo que vimos en el segundo partido, que funcionó tan bien, el 11 tiene que ser, si no el mismo, muy, muy parecido al que vimos ante Arabia Saudí. Gracias.
6: Javier, pues evidentemente no... invita la actuación del otro día de los jugadores, no invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento, y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. El nivel de entrenamiento que estamos teniendo es fantástico, y eso también me invita a que esos jugadores que están demandando también, no una oportunidad, que esto no se trata de dar oportunidades, sino simplemente un reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo, pues tengan la posibilidad de hacer. Porque desde la confianza que tengo en ellos, sé que cualquiera que salga lo va a hacer bien. Veremos yo ya sé el equipo que va a jugar, pero esta tarde-noche, pues evidentemente le damos un último repaso con todo el grupo, el cuerpo técnico, mi grupo de máxima confianza de trabajo y sacaremos, pues si hay alguna duda, pues me aclararán o simplemente se va a refrendar y reforzar la idea que tenía en un principio.
7: Alfredo, aquí.
9: Buenas tardes, seleccionador. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Después del comienzo ante Cabo Verde, el equipo reaccionó muy bien y ofreció una gran versión, le regaló un regalo de cumpleaños frente a Arabia Saudí. Esa es la línea a seguir. ¿Entiende que el equipo ya ha reconducido el camino, ya ha tenido las buenas sensaciones y que, lógicamente, 33 partidos no quedan en una anécdota y que ante Uruguay debemos ver esa versión más cercana a Arabia Saudí? Gracias.
6: Alfredo, es que necesitamos dar esa mejor versión porque cada vez los rivales son más difíciles, es más nivel. Cada eliminatoria que sigamos, y si Dios quiere tenemos suerte de seguir pasando eliminatorias, nos va a exigir más y mejor rendimiento. Todo esto pasa en nuestro planteamiento final, que sería el ideal llegar al día 19 a la final, pues por ir mejorando, hay que seguir mejorando. Creo que tuvimos dos partidos muy buenos para esta primera toma de contacto con la competición. Este último nos dejó buen sabor de boca, pero con eso no nos vale para ganar Uruguay. Nos va a exigir todavía mejor rendimiento, más atención, más concentración, más acierto, etcétera, etcétera, porque el rival pues va a ser cada vez más duro.
7: Luis, aquí.
10: Hola, seleccionador. Luis Castro, Radio Nacional. Estamos en directo en Tablero Deportivo. Quería preguntarte si el partido de mañana es el termómetro, porque los más críticos dirán que contra Cabo Verde fuimos una ruina y que contra Arabia Saudí era nuestra obligación. Gracias. Ah.
6: No, nosotros lo que vivimos al margen de esas valoraciones, esos análisis. El análisis es el nuestro. Sabíamos que el primer día podíamos tener complicaciones. Ese primer partido siempre genera, pues eso, todavía hay que cogerle un poco el ritmo de competición. El segundo ya entramos de una otra manera diferente, pero seguramente gracias a toda la experiencia que habíamos tenido el partido anterior. Y este va a ser otro partido totalmente también nuevo, diferente, y luego ante un grandísimo rival. Para mí Uruguay, lo he denominado la historia del fútbol, pero es que tiene futbolistas que todos están jugando en Europa, muchos en Europa, en gran mayoría aquí también en México, en Brasil, jugadores que muy importantes, y nos va a exigir lo mejor de nuestras versiones. Insisto, ya sé que reitero mucho a veces esa expresión, pero que es verdad. Cada partido es diferente y Uruguay, como entenderemos, todos los amantes del fútbol y todos los futboleros, pues que es un equipo que nos va a exigir mucho. Y además en unas circunstancias que ellos obviamente todavía van a tener que dar otro paso más adelante, porque se están jugando nosotros muchísimo y ellos también. Pero
1: bé, deixem Luis de la Fuente amb la Sònia Gelmà pendent del que pugui explicar.
3: Parlava de les figures d'Uruguai, sí. Luis de la Fuente. Deixa'm dir que Ronald Araujo en aquests últims dies ja se l'està veient sobre la gespa, però que Bielsa el va descartar, malgrat que és una qüestió sempre de perspectives, el jugador es veu a punt, però en principi no serà encara a disposició de Bielsa en el partit de demà, com a mínim no titular.
1: Molt bé. Demà ja tindrem temps de comentar-ho, perquè el partit és demà a les 2 de la matinada, oi que sí?
3: Sí, demà a les 2.
1: Demà al club del divendres comentarem, però vaja, fem ara un apunt, Ricard, Àlex. Encara no s'han acabat, Damià, els partits, per cert, que tenim en joc.
2: No, som al descompte, no s'han bellugat els marcadors. Sí? 7 minuts de descompte a l'Equador 2, Alemanya 1, 6 minuts de descompte al Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
1: Ui, doncs cantarem els finals justet, eh? Però vaja, veurem. Però fem-ne un apunt ara de la prèvia d'Espanya-Uruguai. Ara ho deia de la Fuente, Ricard. Uruguai sempre és Uruguai, però vaja, em fa l'efecte que aquest Uruguai d'aquest Mundial és inferior a la selecció espanyola, clarament, no?
11: No és la millor generació i la sensació és que està molt erosionat l'equip de Bielsa. Tot i això, no ha tingut mai un context en el campionat que l'afavoreixi, que és un context més de reacció. Ha hagut de portar molt el ritme del partit contra seleccions que li han plantejat blocs baixos, i aquí s'ha ofegat perquè li falta joc entre línies, li costa molt atacar espais reduïts, al mig camp Fede Valverde, Bentancur, Ugarte, són jugadors de desplegament, i potser amb un escenari més reactiu poden trobar un context on s'expressin més còmodament, de més transició, que és el que li pot interessar a la selecció uruguaiana. És a dir, el partit com a dibuix de partit li pinta millor que no els anteriors. Ara bé, clar, el tema és si serà capaç de sostenir la superioritat de la selecció espanyola.
1: Àlex?
5: Sí, a veure, jo crec que Uruguai, bé, estem veient una versió bastant fluixa de moment, però és veritat el que diu el Ricard. Fede Valverde està jugant de mitja punta, l'està posant allà a Bielsa, i potser en escenaris més oberts aquí pot fer mal. De moment l'estem veient molt baix i una selecció que està deixant males sensacions. I per part d'Espanya, jo tinc ganes de veure què passa en dues posicions. La primera és la de Rodri, que ha acumulat els 90 minuts en els dos partits. No m'estranyaria que aquí hi hagués rotació. Crec que Olmos mantindrà l'equip, jo no ho entendria d'una altra manera, crec que Lamine també, i en banda esquerra veurem si segueix apostant per Baena, o crec que també aquí pot haver-hi una altra petita rotació.
1: Bé, demà ho comentarem, aquest partit és demà a la matinada, de divendres a dissabte, a Guadalajara, a les 2 de la matinada. Demà tindrem temps de comentar-ho. Ara ens falten 5 minuts per arribar a les 12, els partits de Damià en joc, encara amb el mateix resultat.
2: No s'han bellugat els marcadors, queda la meitat del descompte.
1: Un apunt molt ràpid sobre Mèxic, que volia demanar-vos sobre aquesta selecció d'Aguirre, que s'ha plantat a la següent fase en ple de victòries i bé, amb una consistència que potser molts no hi comptàvem.
11: Sí, silenciosament, no enamoren, no és una selecció que entusiasmi, li falta probablement qualitat de mig camp cap endavant, però en canvi és molt fiable defensivament, perquè no ha rebut cap gol, però és que no ha concedit gairebé oportunitats. Sap jugar juntet al darrere quan cal, és a dir, no es preocupa gaire de les formes, però en canvi doncs els marcadors demostren la seva fiabilitat, i probablement han trobat també dos connectors com Quiñones i Alvarado que dissimulen tota aquesta sensació que de mig camp a endavant tenen poca cosa, però tant Quiñones com Alvarado han arribat en un gran moment de forma al Mundial i són els jugadors que estan alimentant ofensivament l'equip.
1: Àlex, veus Mèxic més enllà de vuitens de final?
5: No la veig. Més de vuitens no la veig, tot i que és veritat que està anant de menys a més. A mi el primer partit no em va agradar massa. M'està agradant el Mundial de Quiñones. Crec que el partit d'ahir, com ens deia el Pol Lorente, al principi Txèquia, jo crec que és millor i arriba el primer gol de Mèxic i a partir d'allà Mèxic està molt còmode. I deixa'm afegir només molt bons minuts de Gilberto Mora, el jugador més jove d'aquest Mundial, aquest mitja punta amb molt talent, i ahir fins i tot en el segon gol fa una molt bona assistència. Però sí, Mèxic està sorprenent gratament, a més té el públic a favor, així que veurem què fa, però no serà fàcil.
1: Guadalajara, Sònia, De La Fuente diu alguna cosa que et cridi l'atenció?
12: Res, no. Està valorant i posant en valor que juguen contra una selecció molt potent com és la Drua, i ara li preguntàvem precisament pel fet que demà hi haurà un 80%, comentava un mitjà local, un mitjà d'aquí de Mèxic, donant suport a la selecció espanyola. Veurem demà com està l'estadi, però vaja, estarà ple com a tots els estadis d'aquest Mundial.
1: T'has trobat molt d'ambient mundialístic a Guadalajara?
12: A Mèxic sobretot, sí. Molt més que als Estats Units. És veritat que ahir, per exemple, coincidia amb un partit de la selecció anfitriona, però que aquí a Guadalajara jugaven en una altra ciutat, i en canvi quan hem vist això als Estats Units, doncs podies trobar algun lloc on sí que hi havia públic, però aquí una bestialitat. Van estar celebrant-ho fins a altes hores de la matinada com si haguessin guanyat el Mundial.
1: Molt bé.
12: Sí, sí.
1: Dos minuts i mig arriba

0: Alemanya 6 punts, Costa d'Ivori 6 punts. També s'acaba l'altre partit. Victòria de Costa d'Ivori 0-2 sobre Curaçao. El grup està tancat. Alemanya 6 punts, Costa d'Ivori 6 punts. Alemanya primera de grup per gol average. Equador 4 punts, el millor tercer fins ara. Curaçao eliminada amb un sol punt.
1: Doncs aquestes tres seleccions que, vaja, seran els setzens de final. Ho haurem de deixar aquí. Gràcies a tots per ser-hi. Gràcies, Ricard. Demà més.
2: Adéu.
1: Gràcies, Àlex. Gràcies, Sònia. Demà ens escoltem. Descanseu molt, si és que no voleu veure alguns dels partits que tenim aquesta matinada. Són el Japó-Suècia i el Tunísia-Països Baixos en joc les tres primeres places encara d'aquest grup, un grup encara molt obert. Aquests dos partits són a la una de la matinada. I a les 4 de la matinada tenim el Paraguai a Austràlia i el Turquia a Estats Units. Estats Units té assegurada la primera plaça. Per cert, Pochettino ha assegurat o ha confirmat que Pulisic està disponible. No ha dit si sortirà d'inici o des de la banqueta. Està en joc la segona plaça d'aquest grup. Tot això us ho explicarem demà. En primer lloc, el Tot Costa a partir de les 7 i després, a partir de les 11, el Club de la Mitjanit. Gràcies a tots per ser-hi. Un dia més. Adéu-siau, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ara mateix hi ha més de 40.000 persones amb qui no s'ha pogut contactar. Així ho ha explicat el Catalunya Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: El ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, assegura que de moment no es confirma cap víctima espanyola, però que hi ha més de 60 persones amb qui encara no han aconseguit contactar.
3: Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Més notícies, Oriol Pujador.
4: Un incendi a la Franja de Ponent crema més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell i s'ha estès ràpidament pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. Els bombers continuen treballant intensament aquesta nit, aprofitant la davallada de temperatures i també l'augment de la humitat durant la nit. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
5: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
1: Carles III ha pagat 30 milions de lliures, uns 35 milions d'euros en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer rei britànic que ho revela. La Casa Reial ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten-Windsor. La Casa Reial britànica també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència personal una vegada s'acabin les obres de rehabilitació de l'edifici l'any que ve.
4: L'atac de l'Iran a un vaixell que volia passar per l'estret d'Hormuz ha obligat a aturar la missió d'evacuació d'embarcacions que l'ONU havia engegat aquesta setmana. L'Agència Marítima Internacional de les Nacions Unides ha suspès temporalment l'operació per facilitar la sortida de centenars de vaixells i milers de mariners bloquejats durant gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic per la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Els castellers de Barcelona

0: i els castellers de Lausana han fet història aixecant a Suïssa els castells a més altitud que mai s'ha fet. L'actuació s'ha fet a la població de Jungfraujoch, a més de 3.450 metres d'altitud. El cap de colla dels castellers de Lausana, Albert Garcia, ha explicat els reptes que s'han trobat.
1: Pel que fa a les dificultats és sobretot el tema de l'aclimatació amb l'altura. Acabem d'arribar en tren i venim de molt avall i clar, hem hagut de beure molta aigua per no tenir marejos i tot això.
0: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General d'aquesta entitat, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts.
2: Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal i la corporació catalana s'hi integrarà com a membre auxiliar. La presidenta de Trescat, Rosa Romà, explicat a Catalunya Ràdio que hi han treballat durant 2 anys i defensa la importància de formar part d'aquesta organització europea.
3: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
2: Amb aquesta decisió es reforça la presència de Trescat en l'escena audiovisual europea i s'obre la porta a una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música en forma part des del 2009, però fins ara la resta de canals n'havien quedat fora malgrat els esforços constants d'integrar-se a la UER. De moment, això sí, Trescat no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
0: I als esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8ª vegada en la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu.
2: El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol. L'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians d'ara, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umboja Gibson del Sevetia.
0: El Mundial aquest dijous s'han resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada: Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori ja estan classificats automàticament per la següent fase, queden en primer i segon lloc amb 6 punts, i l'Equador té opcions per quedar tercer a la classificació amb 4 punts.
2: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada vinent serà l'equip del London City.
4: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
6: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
7: Bueno,
6: que
7: de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, Maria Dolors?
8: Que maco. Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
7: Exacte. Exacte.
8: No?
5: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Ahir vaig anar a dormir tard, esclar, després d'acabar el programa, i no hi estic acostumat. I avui m'he hagut de llevar força aviat. Feia mala cara. Allò que et mires al mirall i fas ganyotes per veure si la cosa s'arregla, però de seguida veus que no. I així ha començat el que ha estat un dia de gestos facials, d'expressions amb la cara. He anat al gimnàs, cosa que no és gaire habitual per mi, tampoc, i justament per això ja us podeu imaginar les cares que feia quan el coi d'entrenador em deia ara flexions, ara uns estiraments, ara aixeca uns pesos, notes el maluc, el notes, i tu serrant les dents, tancant els ulls, narius obertes i suant, mala cara. Després he vingut a la ràdio i havíem d'escoltar sintonies per un projecte nou. Escoltàvem les músiques, una companya i jo, allà asseguts, i ens miràvem i posàvem cares. Cara de... Aix... No acaba de ser el que volem, no? I aquesta... No està malament, no? I arrufàvem el cas, arrufàvem el nas, movíem el cap o movíem la boca en senyal d'aprovació o de descontent. A la tarda... He hagut d'anar a una reunió de les colònies del meu fill i al mig d'una llista de mil coses ens han dit que a la nit, allà on van, hi farà molta fred, però que no patim, que van preparats. I en aquell moment, un parell de pares, pensant en la calorada que fa Barcelona, han fet una ganyota que volia dir ja m'agradaria ara a mi una mica de fresca i haver-me d'abrigar i ficar-me dins d'un bon sac com un torronet. Tot això deia aquella ganyota, ja us ho ben asseguro. I a vosaltres, com us ha anat el dijous? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Marta Romagosa. I com sempre, avui també, la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.

0: Ja sabeu el número de telèfon, 93-201-7474, si ens voleu trucar per alguna pregunta, per alguna resposta, 201-7474, o també teniu el telèfon del WhatsApp, els missatges que ens arriben els recollim i els emetem, sigui un missatge de text, sigui un missatge de veu, i ho podeu fer al 667-220-148, 667-220-148, i és un telèfon que ja sabeu que és actiu les 24 hores del dia, o sigui que no cal que ho feu ara, si us surt una pregunta demà, si teniu una resposta demà, doncs també podeu fer servir aquest telèfon, que és el 667-220-148. I voldria començar per els missatges, justament els missatges de WhatsApp que ens han arribat, per exemple, de la Maria Lluïsa, des de Vilanova i la Geltrú, que ens parlava dels salmons.
1: Mireu, jo m'agradaria saber, o si més no, si algun nutricionista pogués fer 5 cèntims del tema que em preocupa, de l'alimentació en el salmó, per exemple, que surten missatges en el Facebook i en altres, on diuen que no mengem, sisplau, el salmó de Viver perquè estan alimentats amb productes, amb aliments cancerígens, com pot ser els ingredients que porten de colorants i altres tants. Clar, això em preocupa. Jo menjo salmó, la meva família també. Sé que no és el de Noruega, però tu el compres, el congeles, i què de bo hi ha amb això o què de dolent, perquè estem una mica perduts. Amb tanta informació ja no saps què pensar.
0: Tens tota la raó, Maria Lluïsa. És un tema, aquest. És un tema, a vegades aquí ho hem comentat, s'han escrit articles, se n'ha parlat, crec que n'han parlat també aquí al programa del restaurant Caníbal a Berlín, però com que nosaltres no som especialistes, deixarem doncs, que algú ens truqui i et doni una resposta, o et digui, si més no, a on pots trobar una informació contrastada i fidedigna per poder veure què hi ha de bo i què hi ha de dolent en aquest salmó de Viver. I ara tenim una trucada de la Carme, des d'Andorra. Carme, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Mira, tu diràs.
2: Domènec, jo, bona nit. Trucava perquè ahir vas dir que hi havia una pregunta no contestada de si hi havia algo per la hèrnia de hiato.
0: Sí, exacte. Si hi havia alguna cosa que alleugerís aquesta,
2: bueno,
0: aquest dolor que produeix la hèrnia de hiato.
2: Sí. Bueno, és que jo tinc la hèrnia de hiato. Però, a veure, són medicaments. Bueno, hi ha aquest sobret que un són Gaviscon o Almax,
0: sí,
2: que te'l recepta el metge,
0: sí,
2: perquè
0: sí.
2: Això és per quan tens mal a l'estómac, te calme molt. I després, pues, no prendre res àcid, I res més, no hi ha res més, perquè hi ha gent que s'operen, però jo tinc una amiga que es va operar i me diu, no t'operis, no te l'aconsello, perquè aquí el que passa és que, clar, te treuen aquest trosset d'on tens la hernia de hiato i te lo substituyen per un tubo, diguem, de plàstic, de, o silicona o el que posin, no sé.
0: I
2: ella no ha quedat gaire bé.
0: No ha quedat.
2: O sigui, que és anar trampejant.
0: No ha Molt bé. En tot cas, estic d'acord amb el que has dit primer, que hi ha alguns medicaments, hi ha alguns productes que els recomanen els metges, que els recepten els metges. Per tant, el primer, el més recomanable, és parlar amb un especialista, amb un professional, que li digui què ha de fer, però en tot cas sí que és veritat que hi ha aquests productes. I l'altre és què menges, no?
2: Sí, i a més el protector d'estómac.
0: El protector d'estómac,
2: perquè
0: exacte.
2: Perquè això va molt bé perquè la hèrnia de hiato produeix acidet.
0: Un protector d'estómac que et prens abans de sopar, abans de dinar.
2: Això també evita l'acidesa, que jo sempre tinc el coll com si estigués constipada. Sempre tinc garraspera, però és de l'acidesa que et puja.
0: Que et puja.
2: Però que és que no hi ha gaire cosa.
0: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Carme.
2: Només he dit això, moltes gràcies.
0: Hem pres nota i t'agraïm la trucada.
2: M'agrada molt i estic molt contenta de que tu també siguis aquí aquest dia.
0: Doncs moltes gràcies. Gràcies per compartir-ho, també.
2: Vinga.
0: Bona nit, Carme.
2: Bona nit.
0: Bona nit, adeu. Andorra.
2: Adéu.
0: I ara a les Corts de Barcelona hi tenim la Maria Rosa. Bona nit, Maria Rosa.
3: Bona nit. Avui torno a trucar perquè amb aquest missatge que has llegit d'aquesta senyora que preguntava pel tema del salmó.
0: Del salmó, sí. Un tema controvertit, eh? Sí.
3: Bueno, controvertit, a veure, farà com uns 15 anys. Jo, bueno, el meu marit i jo vam estar immersos en un negoci a Menorca que es tractava de piscifactoria. És a dir, actualment, Domènec, llenguados, orades, llobarros, salmó i algun altre peix que ara no em ve a la memòria, són de piscifactoria. Piscifactoria. El que nosaltres vam fer a Menorca. Al mig del mar es col·loquen unes gàbies i allí es col·loquen els alevins i es van alimentant. Evidentment s'alimenten amb piensos. Almenys quan nosaltres ho vam fer amb tema de llobarros. Que són dolents, que poden provocar malalties, no. Però és que avui en dia hi ha més consum que peixos que hi ha al mar. És a dir, si tu compres com a vegades diuen, és que avui m'he menjat una orada salvatge. Perfecte. Però aquesta orada, com a mínim, o llobarro, et costarà a 30 euros el quilo.
0: Aquesta és una altra variable del tema. Sí. Però és que són moltes les variables. Sí.
3: I ja et dic, és que avui en dia la majoria de peixos que he anomenat és que són de piscifactoria.
0: Sí.
3: Si no, no tindrien el preu que
0: el
3: tenen.
0: Preu que tenen.
3: Jo crec que amb això n'hi ha prou, oi?
0: Sí. Amb això n'hi ha prou, però en tot cas sí que és veritat que a la peixateria on compris el peix t'haurien de poder garantir la certesa de si és de piscifactoria o de si és fresc. Que t'ho diguin, tu has de tenir un peixater de confiança que t'ho digui si és fresc o si és de piscifactoria i llavors a partir d'aquí ja tu tries.
3: Però, Domènec, el peix de piscifactoria és fresc.
0: Sí. Clar.
3: Sí, tu.
0: Sí, perdona, clar, t'entenc. El dir fresc no vull dir que el de piscifactoria no ho sigui. Diguem-ne salvatge, doncs. El de piscifactoria o el salvatge, diguem-ne
3: així. Bueno, el salvatge és el que pesquen els pescadors.
0: Exacte. El que passa que és el que dius tu, que llavors moltes vegades aquí hi ha l'altra variable, que és el preu. Sí.
3: Bueno, és que si tu pagues una orada a 12 euros al quilo, és de piscifactoria. A veure, dolent no és, ni molt menys.
0: No hauria de ser-ho, perquè les piscifactories en principi estan sotmeses a uns controls, a unes garanties, etc. Però és veritat que és un tema controvertit. No és la primera vegada que llegim o sentim opinions o sentim debats sobre aquesta qüestió. Sí.
3: Però és que jo només voldria dir, per acabar, que si la gent creu que aquests peixos que he anomenat els pesquen els pescadors, amb tots els respectes, estan equivocats.
0: Yeah.
3: Perquè si em pesquen un d'aquests, aquest és el que 30 euros al quilo en un, i no arriben al mercat, que se'ls queden al restaurant, és evident.
0: Una altra variable, la restauració.
3: És que no hi ha una altra manera. I ja que estic amb antena, un suggeriment. Vosaltres que feu aquest programa excel·lent amb totes les entrevistes que feu, podria venir un biòleg i que expliqués el tema de les piscifactories, perquè és maco, A més, per acabar, nosaltres allí a Fornells, que era on vam muntar aquestes piscifactories, havia un biòleg que ens controlava.
0: Clar. No és el que dèiem abans. Hi ha unes inspeccions, hi ha uns registres,
3: Que és una cosa saludable, legal, i avui en dia és el que hi ha.
0: Doncs moltes gràcies, Maria Rosa. Prenem nota tant de la resposta com del suggeriment de parlar-ne un dia més extensament amb un biòleg,
3: Sí, perquè així els ignorants sabrien més coses.
0: Molt bé, d'això es tracta, Maria Rosa, d'això es tracta. Bona nit i gràcies, que ens n'anem cap a Girona a veure què ens diu la Maria. Bona nit, Maria.
4: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
4: Mira, sobre els peixos de piscifactoria, sé si a tot arreu es fa, però aquí a comarques, a Girona, hi he vist diferents llocs del bon preu que tenen a part, per exemple, les orades, ho posa, que són salvatges, quan entenen, que moltes vegades no entenen, però sí que ho diferencien. Llavors, els peixeters de confiança, evidentment, han de dir la veritat. Clar. I es veuen, si les veus de costat, es veu, què és i el que no és.
0: Sí.
4: I després volia dir sobre el que diu aquesta senyora, que és el que hi ha, però si ve un biòleg que no sigui d'una piscifactoria, que sigui una persona de la sanitat pública o d'una especialitat que faci referència a això, però que no treballi amb això, perquè si no té el cul llogat. O sigui, no es posarà contra el producte, m'entens?
0: Clar. No. Lògic.
4: Llavors, aquí va sortir Catalunya Ràdio, no em recordo quin dels programes perquè els escolto quasi tots, resulta que va sortir un especialista en biologia marina i va dir que el salmó no ha set mai de color salmó, que el salmó és beix i que queda així degut a l'alimentació, no?
0: Sí, això ho recordo també, però no sé si estan a l'alimentació del pinso, sinó és perquè menja unes gambetes petites que li tenyeixen el latí. Però, la veritat, no hi entenc més.
4: Les gambetes petites són el
0: kril.
4: Però resulta que si tu vas a la peixateria i a algunes grans superfícies, alguna també n'hi ha, com per exemple el Bonpreu, diuen salmó salvatge. Si l'altre salmó va 12, 13 euros, aquell va a 38, 40 euros.
0: És el que deia ara la Maria Rosa.
4: El color no té res a veure. Aquell és un color vermell, viu, com una gamba. No és això de color ataronjat de l'industrial. Llavors, aquell és bastant bo. Però també ve congelat, perquè, esclar, ve realment de Noruega i ha de venir congelat. Saps? No sé si no te'l fas portar en un avió, però vull dir que és descongelat. Quan te'l venen, encara que estigui que sembli fresc, en realitat és descongelat.
0: És descongelat, sí.
4: Val, però mira, sempre ha menjat millor, no ha menjat pinso, ha menjat criu.
0: Correcte,
4: Maria. Això per un cantó. Però l'altra cosa és que fa hasta potser fins a 10 anys que l'Agència Europea de Salut Alimentària, AESFA, o així se diu, que és un organisme públic de la Unió Europea, va emetre uns informes dient que sobretot les embarassades no mengessin salmó. Llavors, si això només s'atreveixen a dir-ho per les embarassades, és un assumpte comercial, però fa mal vol dir que no fa bé a gairebé ningú.
0: No, no, per això et dic que el que he dit jo des del principi, que és un tema controvertit.
4: És un organisme oficial que ho va dir-ho,
0: sí, eh? Sí, per
4: val?
0: Això. Per
4: llavors,
0: això.
4: El motiu pel qual no és aconsellable és perquè aquests animals tan grossos com és això, el salmó, és la tonyina, sobretot allò, el peix espasa, que és fatal,
0: el mercuri,
4: allò, el cazón,
0: sí.
4: Tot això són peixos tan grossos que han acumulat molts de metalls pesants en la seva vida al mar. I no necessiten pas ser de criadero, els naturals també ho acumulen molt.
0: No, vull dir... Escolta'm, si troben microplàstics a l'Antàrtida, doncs imagina't el que poden menjar aquests peixos.
4: Microplàstics i metalls pesants, com sigui el cadmi, el plom, tot això. Llavors, l'inconvenient que té tant la tonyina com el salmó és que són animals de teixits molt greixosos. Llavors, els metalls pesants s'hi enganxen més.
0: Val.
4: Una sardineta en té molt pocs, perquè ha tingut molt poca vida, no?
0: Clar.
4: O, per exemple, un capellanet,
0: sí.
4: O, per exemple, un lluç, com que no tenen les seves carns tan grasses, s'hi enganxa menys, que no vol dir que la diferència sigui molta, però que no tenen tant de mercuri. Sobre això hi ha estudis publicats a l'abast de qualsevol consumidor com jo. Llavors,
0: doncs molt bé, Maria.
4: Compte amb el salmó,
0: Compte. Molt bé, Maria, escolta, una resposta completíssima. Moltes gràcies. I bé, doncs escoltem.
4: I a veure si feu públic això de l'Agència Europea de Sanitat.
0: Sí, home, suposo que se'n devia parlar. Jo després ho miraré, sí, però suposo que se'n devia parlar en el seu moment, segur, vaja.
4: Bastant se'n va parlar, però vull dir que si ho pengeu a la pàgina o alguna cosa, doncs queda més a l'abast de tothom, perquè la gent es pensa que menjar salmó és qui sap què de bo. Igualment que tonyina, eh?
0: Tonyina, també.
4: Molt poqueta i molt poc freqüent.
0: Val, Maria, doncs escolta, gràcies per aquesta resposta tan extensa, insisteixo, tan completa, tan detallada. Et deixem perquè...
4: Bueno, perquè m'hi fixo, saps?
0: No, això hauríem de fer tots, també. Això hauríem de fer tots, segur.
4: Això és estimant-se la nostra salut.
0: Exacte. Gràcies, Maria.
4: Sí, doncs,
0: ens n'anem de viatge, ara ho veuràs.

0: És de veritat, de veritat. Ens n'anem de viatge. Us imagineu construir una ciutat lineal de 170 quilòmetres de llargada i 200 metres d'amplada a la península aràbica en ple desert? La ciutat estaria pensada per 9 milions de persones i tots els serveis personals i col·lectius serien a un màxim de 5 minuts de qualsevol habitant. Encara que ho pugui semblar, aquesta ciutat no surt dels contes de les Mil i Una Nits. És un projecte real, auspiciat pel príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman. D'ell es diu que vol modernitzar el país perquè no depengui en exclusiva del petroli i que ha impulsat una certa obertura. El seu nom, però, també ha sortit als mitjans de comunicació vinculat a l'assassinat i posterior esquarterament el 2018 a l'ambaixada de l'Aràbia Saudita a Estambul del periodista Jamal Khashoggi, molt crític amb el règim. L'economista, polític i escriptor Antoni Vives acaba de publicar El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. L'ha publicat a Editorial Pòrtic. El llibre hi explica la seva participació durant 6 anys al projecte de ciutat lineal i també la seva relació amb Bin Salman. Antoni Vives, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Escolta'm, abans d'anar a l'Aràbia Saudita, què en sabies?
1: Doncs en sabia poques coses. En sabia els tòpics, que les dones no podien conduir, que era un país autocràtic, un règim duríssim, però no sabia gaires coses. Abans d'anar-hi a treballar, hi havia estat una sola vegada, i vaig anar a fer una conferència, i vaig ser un dia i una nit, i el matí següent me'n vaig anar, i vaig dir que no em venia de gust tornar-hi, perquè havien posat les dones darrere un biombe quan la conferència que vaig fer. Yeah. Evidentment no es podia veure, i vaig dir, no, aquí jo no hi torno.
0: Yeah.
1: Per tant, sí, coneixer els tòpics i les poques coses que vaig veure no em van agradar gens.
0: Doncs per no voler-hi tornar, déu-n'hi-do, no?
1: Per això, sí. Després la vida dona toms molt importants.
0: Sí, sí, sí. I com hi vas arribar? Com és que Antoni Vives acaba treballant en un projecte com aquest, a l'Aràbia Saudita, i a més això, doncs en un lloc que tu, doncs, d'alguna manera, no el tenies gens previst, no?
1: Doncs mira, jo em dedicava a fer consultoria per organitzacions, per ciutats, per administracions, i ja portava dirigint un projecte a l'Índia, a Pune,
0: sí.
1: Havia estat allà durant 3 anys, anant i tornant, no de manera fixa, anant i tornant, i feia altres coses a altres llocs, però aquest projecte a Pune jo n'era el director treballant amb una consultora que potser algú que ens escolta la coneix, que és McKinsey. I el soci de McKinsey... Jo treballava per l'oficina de Mumbai, i el soci de McKinsey de Mumbai em va dir, escolta, tu, hi ha aquesta gent de Riyadh, la capital d'Aràbia Saudita, que estan molt perduts, un projecte que els volem ajudar. Escolta, per què no hi vas? I els hi dius un parell de coses i així els pots guiar. I aquesta entrevista, jo m'hi vaig resistir, precisament pel que hem parlat abans,
0: sí.
1: I aquesta entrevista, que era una entrevista que havia de ser d'un parell d'hores, i així va ser, es va transformar en una proposta de sumar-me al projecte, i ho vaig fer perquè em va interessar el projecte, i l'oferta que em van fer era interessant des d'un punt de vista personal, professional, i vaig decidir quedar-m'hi. Vaig decidir provar-ho, aquesta és la paraula. Va ser al cap de 15 dies o 3 setmanes que aleshores vaig veure que això era molt més gros del que jo intuïa en un començament. Clar. I havia començat a veure que aquest país és un país molt, molt interessant.
0: És que, ara ho has dit, aquest projecte era molt més gros del que tu pensaves, i és que, clar, quan un veu el que expliques en el llibre, i si després un doncs entra a internet, intenta buscar imatges, intenta buscar definicions... realment és que és un megaprojecte d'unes característiques insòlites o inèdites, diria jo. Tu com ho definiries?
1: És el projecte, sens dubte, més ambiciós de la Terra, perquè és un projecte que no és només un projecte tecnològic, no és només un projecte econòmic, no és només una regió, perquè, de fet, n'hi ha més del que és una... És una regió autònoma, semblant allò que havia fet Deng Xiaoping a la Xina, una regió on s'hi desplegaven tot un seguit d'activitats econòmiques per atraure gent i per crear i generar riquesa. NIOM és un projecte que respon a la visió de transformació que el príncep Mohammed bin Salman té al cap. I, per tant, és un projecte que implicava fer unes apostes, implica fer unes apostes que van molt més enllà de la simple inversió en mitjans de producció i en urbanisme. Que ens quedaria molt curts dient que el projecte és això. No. És un projecte on Aràbia Saudita vol fer una transformació i, a més, vol posar-se al capdavant del món en el dur a terme aquestes transformacions. Sí, mm-hmm. És així.
0: S'inscriu dins del projecte, el projecte més ampli, evidentment, del príncep Bin Salman, de modernitzar el país, de canviar la societat?
1: Jo crec que en l'implícit de la teva pregunta hi ha una molt bona pregunta, és fins a on es produeixen aquests canvis. La primera cosa que el primer que he de dir és que sí, que aquest és un projecte de transformació que es posa al ritme de la transformació de la societat saudita, que, sens dubte, és la societat àrab que en aquests moments està canviant més ràpidament i més cap a la modernitat, tal com l'entenem nosaltres. És a dir, difondre al màxim el benestar, garantir les condicions de vida òptimes per a tothom, atraure talent i fer que el talent que tenen no se'n vagi. Això seria l'element central. I, per tant, això implica també, doncs, la igualació de drets entre homes i dones, això implica que les condicions de treball siguin assimilables a les condicions que entenem que són les òptimes a Europa, etc. Si t'hi fixes, deixo al marge el que nosaltres europeus també entenem que és essencial, que és la democratització del sistema polític. No consisteix en això. El règim de la monarquia dels Al Saud és autoritari, és un règim autoritari de base tribal, que això també ho explico al llibre, sí. I és molt interessant entendre-ho, perquè aquí pensem que hi ha un paio que decideix per tot i s'ha acabat, i això no és exactament així. Però si volem pensar que això és un procés que durà indefectiblement a un sistema de democràcia representativa, doncs no, això no és així.
0: Tu ara ho deies, no?, que és una societat que té encara una forta base tribal, però també és un país molt jove. Expliques com en el llibre doncs que l'edat mitjana de la població el 2024 era de 29 anys, el 70% de la població té menys de 35 anys. Com és aquesta Exacte. Societat? I també et volia preguntar, tu has notat aquest canvi en el paper de la dona, en l'acceptació de la dona d'una altra manera?
1: Jo, només si hi ha alguna cosa que faré sobre una paraula que veia servir Xavier Trias molt sovint, si amb alguna cosa he al·lucinat, és en veure la velocitat, en experimentar la velocitat dels canvis. Els canvis es produïen, no exagero, més a més davant nostre. Era una cosa... I nosaltres en participàvem. És una població molt formada, que parla idiomes, que... És una població, doncs, pares iguals, homes i dones. Homes i dones estudien a l'estranger. Molta de la gent que es queda també és una gent formada. És un país sense pobresa extrema i, per tant, és un país que, amb els recursos que té, que ara s'estan dedicant precisament a la formació i a expandir el benestar social, està canviant molt radicalment. Cap jove que ha estudiat, a Nova York, torna a l'Aràbia Saudita fent veure que no ha vist què és la vida a Occident. Mm-hmm. Vol dir això que ho importen tot? No, perquè la seva cultura és molt potent. Aquesta és una altra qüestió determinant de la meva experiència. He pogut conèixer la cultura àrab en el seu cor, he pogut conèixer l'islam en el seu cor, i tots els prejudicis que nosaltres tenim estan basats en, bàsicament, el desconeixement, dolorós i, a vegades, dolós, i descobreixes que, clar, estem parlant d'una de les civilitzacions més importants de la Terra, que també ens defineixen en part a nosaltres, i que allà veus com evoluciona. I sempre dic que el país on cauen més vels del cap del país musulmà on cauen més vels al cap de les zones és Aràbia Saudita. Mm-hmm. Ho he vist amb els meus propis ulls, això.
0: Vist, eh? Tu sempre t'havies declarat afí al projecte d'Israel, no?, el projecte sionista de l'estat d'Israel. Mirar-ho des de l'Aràbia Saudita t'ha aportat alguna cosa? Has canviat algun punt de vista?
1: Jo he estat, efectivament, jo havia estat un gran admirador d'Israel. Ja no és d'ara, ja fa, sí, potser 15 o 16 anys, vaig anar a passar uns dies amb la família de Betlem i em vaig fer amic de l'alcaldessa i de Betlem del moment i de la gent que l'ajudava. I vaig anar a veure com es construïa el mur i vaig començar a entendre que hi havia coses que no m'agradaven gens. Més endavant, la meva presència, evident, allà al món àrab, al cor del món àrab, m'ha fet veure que no només hi ha coses que no m'agraden gens, sinó coses que se'ns han explicat no són com havien estat explicades. I, per altra banda, que dins del mateix món israelià hi havia molta oposició a com alguns d'ells estaven tirant endavant tot això. És a dir, que no era correcte. Ara, el que ha passat en els últims anys no és que ja no sigui correcte, no és que estigui malament, és que és un desastre, és l'intent de genocidi que s'ha fet al poble doncs de Gaza. És evident. Recorda tot massa al projecte de Lebensraum alemany. Sí. És a dir, aquesta idea que puc entrar fins a un cert lloc, puc entrar a territori libanès per assegurar espai vital, però què és això? Això no pot ser d'aquesta manera. Yeah. I és veritat que aquí no hi ha ningú innocent, però també és veritat que qui genera el conflicte és, en primer lloc, l'ocupació dels territoris. I la gent que hi viu s'ha de defensar. Sí. Això és una evidència palmària. Sí. S'expliqui el que s'expliqui. Mm-hmm. Ara, que s'ha de buscar una solució per tot això? Sí, la solució també passa per veure què passa amb els refugiats, que el retorn dels refugiats a casa seva, tot i que el que diré ara és molt dolorós, serà impossible i és molt injust, doncs hem de buscar una estabilització tal com sigui possible a la situació. Però sí, veig les coses ara mateix, jo penso d'una manera molt més centrada i correcta.
0: Has dit dues o tres vegades mira Europa, no has dit mira els Estats Units.
1: Sí, jo crec que hi ha un discurs, vaja, pels qui érem allà, molt conegut del príncep Mohammed, que va ser nosaltres volem esdevenir l'Europa de la segona meitat del segle XXI.
0: Me'l vaig perdre. Ja em perdonaràs.
1: La gent... No, home, evidentment. Però nosaltres érem allà i treballàvem. Clar. I, ostres, ens va impressionar molt quan va dir això. Mm-hmm. La relació amb els Estats Units és una relació més transaccional i s'ha vist encara això potenciat per l'administració Trump. Mm-hmm. És cert que molta de la gent que lidera el país s'ha format en l'àmbit d'Aramco. Si ara esteu veient el Mundial de futbol, veureu Aramco a tot arreu. Aramco vol dir Arab American Company, Aramco. Uh-huh. I és la companyia que es va establir després de que reunissin el rei Abdulaziz, el rei fundador d'Aràbia Saudita, amb el president dels Estats Units per tal de determinar que hi hauria protecció a canvi de petroli. Va. I això va passar l'any 45 i això va ser en Roosevelt amb el rei fundador i aleshores tenim això. Però això és molt transaccional, llevat del fet que aquests dirigents s'han format als Estats Units.
0: Yeah. No Bin Salman, joves... per això. Bin Salman, no. Si no tinc... No, si no vaig errat.
1: No, Bin Salman, això la toques completament, perquè ell s'ha format...
0: Bueno, ho he llegit en el teu llibre,
1: eh? S'ha format a Aràbia Saudita. Però al mateix temps és un home que coneix Barcelona, que coneix... És un enamorat d'Itàlia, li agrada molt França, li agrada molt la Costa Blava. És un home, jo també ho explico, enamorat de la música clàssica, al mateix temps també enamorat de la música electrònica. Hi ha grans gent... El David Guetta és el més vell de les persones d'aquest món amb qui relaciona, però relaciona amb gent de la seva edat. Per tant... És un home polièdic i la gent que està amb ell, però esclar, és el conjunt de la societat saudita, és una societat completament oberta a les cultures internacionals. La Bienal d'Art de Riad és una molt bona bienal, per exemple, i que encara és molt desconeguda.
0: Ens n'hem anat molt cap a la banda, que ja la volia abordar, la banda de la teva experiència, de la teva vivència allà, però clar, sí. No vull deixar de tocar també una mica el que és el projecte, no? El projecte NEOM, recordem que és un megaprojecte urbà a la província de Tabuk, al nord-oest d'Aràbia Saudita. Comptaria amb diverses àrees, però inclou una ecociutat lineal intel·ligent, ho cito així, tu ja després ens ho desgranes una mica, un centre d'esquí en ple desert, un complex industrial flotant, un resort turístic... Clar, tot això és sostenible? Perquè tu mateix ho has dit abans, això al mig del desert és sostenible? Es pot fer?
1: Doncs no només és sostenible, sinó que segurament és el projecte més gran de la Terra, 100% sostenible. Vull posar un exemple perquè es vegi clar el nivell d'ambició que gestiona aquest projecte. NEOM està desenvolupant la planta de producció d'hidrogen més gran de la Terra i és una planta d'hidrogen 100% solar. És a dir, que agafa aigua del mar amb energia solar, que seu al mar és tractada i es produeix hidrogen i es produeix aigua dolça amb un sistema tancat 100% sostenible. No hi ha cap planta més gran que la que s'està fent a NEOM en aquests moments. Això passa molt a prop d'aquesta ciutat industrial, Oxagon, que vam dissenyar nosaltres amb Bjarke Ingels, que és, per cert, el dissenyador d'un dels edificis de Fira de la Nova Fira de Barcelona, a l'Avinguda Maria Cristina. Ah. I amb en Bjarke vam decidir que havíem de generar la primera ciutat industrial i logística que retornés a la natura molt més del que en extreia. I aquest va ser el projecte que vam presentar i va ser el projecte que va ser triat. I ara mateix el port d'Oxagon, el port de NEOM, és estratègic durant el conflicte de l'estret d'Hormuz perquè és el port més pròxim, el port, anem a dir, important, més pròxim al canal de Suez i s'ha fet servir moltíssim i alguns n'estem bastant orgullosos, això. Després
0: Oxagon seria aquest complex industrial flotant.
1: Exacte. Hi ha una part que flota i una part que no.
0: I una part que no. Mig... Val.
1: Sí, sí.
0: Val, sí, val. Sí. I després la pista... A mi m'ha creat molt l'atenció aquesta ciutat lineal intel·ligent de Line.
1: Sí.
0: Sí, perquè doncs... o sigui, ho hem d'entendre realment com ho he llegit jo. Una ciutat molt llarga, uns 170 quilòmetres, i en canvi poc ample.
1: És exactament com és així.
0: Fa... Clar, però 170 quilòmetres, o sigui, és que fins i tot he mirat Barcelona, entre els dos punts més allunyats de la ciutat, doncs té uns 17 quilòmetres de distància. Aquí estem parlant de 170.
1: Ja que agafes Barcelona, si agafem la Barcelona real, sí. No la Barcelona, anem a dir, administrativa, ni l'àrea metropolitana, no, la real, sí. La que va posem per cas des de Vilanova i la Geltrú
0: sí. Fins
1: a Mataró, perquè aquesta és la Barcelona contínua, si tu vens sí. De Los Angeles i agafes Clar. El cotxe i et diuen, no, és que això és... Tu, amb mesures de Los Angeles ens situarem en els 100 quilòmetres, però deixem això de banda. El repte intel·lectual va ser, Domènec, el que em va posar el príncep, em va dir, vull que em facis... Vull que t'inventis una ciutat que en el mig del desert sigui la més vivible, em sap greu fer servir aquesta paraula que no existeix en català, però vaja, ja ens entenem,
0: sí.
1: la més vivible i la més sostenible. No vull una ciutat que solucioni problemes, vull una ciutat amb tots els problemes posats ja endarrere. I vam començar a pensar, vam treballar amb els millors despatxos urbanistes, arquitectes, científics de la Terra, aquesta és una sort d'haver treballat durant aquests anys en allà, i és que teníem accés als cervells més importants del món, i una de les solucions que es van posar al damunt de la taula, que el vam treballar amb un premi Pritzker, amb Tom Main, un arquitecte de Los Angeles, però després vam treballar amb un munt d'arquitectes de tot el món, amb un munt de científics francesos, italians, catalans, africans. Uh-huh. Vam ser capaços de desenvolupar un projecte perquè ens entenguem. Si tu agafes l'illa de Manhattan,
0: sí. Tu
1: tens l'illa de Manhattan i al mig hi tens Central Park, oi?
0: Sí.
1: Doncs nosaltres vam agafar això i vam dir, no, nosaltres posarem la ciutat a Central Park i al voltant i posarem un parc, diguem, un parc nacional, sí, que és el desert de Hisma, en aquest cas, el desert del nord-oest d'Aràbia Saudita, que és un desert meravellós, però que perquè és un desert hem de crear les condicions òptimes perquè la gent hi pugui viure. I això fa que hagin pogut pensar solucions que en l'àmbit del canvi climàtic ajuden a definir una ciutat conceptualment diferent. No es tractava de copiar el que ja s'estava fent, es tractava de fer una revolució urbana, i així ho vam fer, i així ho vam proposar. I, per tant, és una ciutat que sí, fa 170 quilòmetres de llarg, en el punt més baix, arran de mar, fa 500 metres d'alt, com que la terra, diguem, va pujant en el lloc on s'està implantant, acaba, la ciutat es fon amb el territori, i fa 200 metres d'ample. Sí, sí.
0: I és inevitable preguntar-te ja per acabar per què vas marxar i en quin punt ho vas deixar o en quin punt està ara tot el projecte.
1: Home, també, doncs mira, el projecte ha estat durant gairebé 7 anys, els 7 anys que jo he estat format part de l'equip directiu, el que jo en diria l'època de la visió. A dins del projecte hi conviuen, com sempre, amb qualsevol projecte, també a Barcelona o a Catalunya, sempre hi ha dues ànimes. L'ànima, que jo dic, l'ànima del PIB i l'ànima del ROI, del retorn sobre la inversió. L'ànima del PIB és la que diu, escolta, fem una inversió, els retorns es produiran d'aquí molts anys. L'ànima del ROI és la que mira més el retorn immediat i, per tant, més associat al pressupost. Això és un pèndol, i un cop nosaltres vam ser l'equip aquest, que ara ha estat tot ell canviat, aquest equip vam implantar això, la visió es va desplegar, vam passar de 30 treballadors a 120.000, era el moment de portar gent nova, i així ho vam fer, i escolta, ja va estar bé, perquè la veritat sigui dita, també des d'un punt de vista de l'exigència humana, de la mera dedicació, i això el llibre jo crec que es veu una mica, i d'aquí que optés al final de la meva vida a Niu, optés per agafar un cotxe i em dediqués a donar toms per Aràbia, per mirar d'entendre el país on havia viscut, doncs ja estava bé, perquè si no podria haver-hi deixat alguna cosa més que la salut.
0: Jo crec que, no ho sé, no, però és com quan de vegades el projecte professional i l'experiència vital coincideixen, no?, i es disfruten tan intensament totes dues, és ben bé un regal, no?, potser, o un èxit, no sé si dir-ho així, no?
1: No ho sé, la vida, suposo que la vida consisteix a mirar enrere i veure que, d'entre els moltíssims errors que hem comès, doncs, home, hi ha hagut algun encert. I sí, haver viscut això ha estat molt bo. Ho he fet també, en part, amb sacrifici de la família i doncs, de moltes coses de la vida, però sí, he tingut sort. He de dir que he tingut sort, i ara jo volia que que la cultura catalana, que el conjunt dels països catalans fossin capaç de viure amb mi aquesta experiència. Amb el ben entès que hi ha moltíssims catalans i moltes catalanes que hi han col·laborat, que hi col·laboren i que són pel món fent una feina meravellosa. Eh? Això també és molt important dir-ho. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs moltes gràcies, Antoni, i nosaltres contents de sumar-nos una mica, doncs, a aquesta difusió, a aquesta experiència teva, a ajudar a difondre-la entre els nostres oients.
1: Molt bé, ha estat un plaer ser a la nit dels ignorants, que ja et deia abans que n'era un seguidor,
0: sí, no? Sí, sí,
1: diari,
0: sí.
1: O nocturn,
0: sí.
1: Quan era jove. Ara m'he reenganxat darrerament, i avui sent aquí, doncs vaja, és un honor molt gran. Moltes gràcies a tu i a tota la gent que ens escolta.
0: Doncs no, al revés, gràcies a tu i fins una altra, i si ens vas escoltant, doncs aquí estem.
1: Molt bé, au.
0: Fins aviat.
1: Vagi bé.
0: Adéu, adéu.
1: Au, bona nit, bona nit.

0: Les dones i els dies.
1: Amb Montse Virgili.
2: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
0: Per orelles fines i cors oberts.
2: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
0: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
2: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
1: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Però què pensava que era la intel·ligència?
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Estem posant aquesta música de Queen, de Show Must Go On, perquè li he dit a l'Oriol, ei, que hem de fer la crida, perquè d'aquí una setmana farem el darrer programa d'aquesta primera temporada amb la Marta Romagosa al capdavant i volem que sigui una festa. Us ho estem dient aquests últims dies i ho repetim ara perquè ja us vam dir que heu d'enviar un correu, si voleu venir, heu d'enviar un correu, ara us direm l'adreça, o ens heu d'enviar un missatge i afanyeu-vos perquè no tindrem places per tothom. Si hi ha molta demanda, haurem de fer un sorteig. Per això hem decidit doncs, a fer el programa en públic, fins a ocupar les 18 cadires, màxim dels màxims, 18 cadires, per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. És evident que podreu continuar trucant al 93207474 aquell dia, però això no treu que farem un final de festa pels de casa i un final de festa pels que siguin aquí. Què heu de fer? Si voleu venir, escriviu un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic. Necessitem el vostre nom complet i el número del DNI, això sí, per poder després accedir a les instal·lacions. Si hi ha més persones que cadires, us ho deia ara, farem un sorteig, val? Us trucarem, us ho direm per antena. Ens assegurem que heu rebut el vistiplau final i que podeu ser aquí amb una part de l'equip del programa. Si hi ha algú que vol venir, no té possibilitat d'escriure el correu electrònic, que li digui a l'Aina, ho tindrem en compte. Recordeu, la cita és dijous 2 de juliol de 12 a 2 de la matinada. Per nosaltres, de fet, ja serà divendres 3, eh? L'últim dia. Estem preparant converses, estem preparant actuacions i alguna sorpresa. Ens fa molta il·lusió, però va, afanyeu-vos si voleu venir, perquè, de veritat, només tenim 18 butaques. Va, que tenim encara uns 5 minuts per en Josep Lluís d'Horta. Bona nit, Josep Lluís.
1: Hola, Domènec, m'he trobat de nou. I et pregunto ja directament, mira, fa poc que estic despert, eh? Vull dir, no, potser ser capaç de coordinar. Sí, com te sents substituint la cadira de la Marta per dos nits?
0: Aquesta pregunta no te la podria respondre amb el poc temps que tenim, però només et faig un titular molt bé, un titular fàcil, eh? Entenible, és molt bé, em sento molt bé.
1: Bueno, però tu estàs al programa, no?
0: Sí, home, i tant. Treballo amb la Marta cada dia, sí. Doncs
1: pues per desitjar-te una setmana i bon estiu i la propera...
0: Sí?
1: Aquí tens dues molt senzilles d'entendre. La primera és... Per què els gats són tan esquerps? Allò que un gat quan...
0: Que bona.
1: No és que em caigui malament els gats, però és que la meva mare que s'ha fet amic d'un gat, oi, penso? No. Sí, jo vull ser amic de tothom, sobretot els animals, són més bones persones que les persones, penso.
0: Sí.
1: La següent això. És per què els seguidors del Barça se'ls diu culers. Val. Que és una pregunta supergastada i superfeta perquè la tens un formular.
0: Val, sí, no estava més recordar-ho.
1: I la darrera i última, mira, jo avui tinc ràdio, a les 10 fa ser l'últim programa meu d'aquí, per la meva Bocanal, al Carmelo.
0: Sí.
1: Un programa de música, d'agenda musical de Barcelona. I ara estem fent entrevistes i avui fem l'últim programa, el programa d'una hora i quart, que és La Caixa Negra.
0: Home, doncs, felicitats.
1: Sí.
0: No perquè sigui l'últim programa, sinó perquè pel programa.
1: Sí, no, felicitats perquè ho faig molt a gust i perquè no em costa gens per el meu parlar. Perquè, mira, ja t'explico escuetament que he tingut una salut mental, però la teràpia de la ràdio és la millor teràpia que els medicaments que prenc, que no els fiatra, ja et dic jo, eh?
0: I la darrera, ben dit, la darrera i última pregunta, sí.
1: Per què la calor fa que les persones suem?
0: Perquè
1: el cos transpua líquid, tothom sap que som aigua, i per algun lloc ha de sortir. Normalment surt pel pipi, però per la suor, per l'aigua que ens treu per la cara i pel cos.
0: Val.
1: Qui m'ho diu? Val. Això és una cosa de biologia, que algú de medicina ho explicarà.
0: Doncs sí, segur que sí. Segur que aquestes...
1: Que tinguis bon cap de setmana.
0: Gràcies.
1: Avui, bon estiu.
0: Igualment, Josep Lluís. Que vagi molt bé el cap de setmana i les vacances, si és que en fas. Adeu, queden anotades aquestes preguntes.
1: A gust, sí, ho faig.
0: Bona nit. Per què els gats són tan esquerps? D'on ve la paraula culer? Per què els hi diuen així als aficionats blaugrana? I per què la calor fa que les persones suem?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de les temperatures i l'augment de la humitat durant la nit. Jorge Azcón és el president del govern aragonès.
2: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
1: La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. Aquest divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant aquest dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat 2 morts i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del Partit Popular. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
3: Catalunya estrenarà un sistema pioner a la P7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons.
1: El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 1992. Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia.
3: El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
4: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
3: La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
1: Esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8ª vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu.
3: El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels Vitoria.

0: Asturians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar el base nord-americà Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
1: El Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0. Costa d'Ivori 2 passen a la següent ronda. Alemanya i Costa d'Ivori com a primer i segon, i com a tercer classificat probablement es classificarà Equador. A aquesta hora en joc el partit entre Tunísia i els Països Baixos. De moment, victòria en els primers minuts per 0-1 a favor dels Països Baixos.
0: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà el London City.
1: En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
0: En tennis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6.
2: Fins aquí les notícies.
3: Som el dia.
4: Som la nit.
5: Som dos programes amb el mateix objectiu.
3: Saber què està passant.
4: Què ha passat.
5: I també per què ha passat.
3: Tant a casa
4: com al món.
5: Què ens fa diferents?
3: El ritme.
4: El ritme.
5: El ritme.
3: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
4: Perquè al Catalunya nit som pausa.
5: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: A tota hora
4: i a tot arreu.
6: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Som diferents.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
8: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Mira que bé, hem tancat la primera hora amb tres preguntes d'en Josep Lluís d'Horta, que deia: per què els gats són tan esquerps? D'on ve aquest qualificatiu de culers pels aficionats blaugrana, els del Barça? I per què la calor fa que les persones suem? I obrim aquesta segona hora ja amb una resposta, em sembla, i si no, que m'ho desmenteixi, la Núria, des del barri de Sant Andreu. Núria, bona nit.
1: Doncs sí, bona nit.
0: Sí, no? Que sí?
1: Sí.
0: Ens vens amb una resposta. Molt bé.
1: Sí. Jo tinc 75 anys, el meu pare era de molt culer,
0: sí?
1: Però molt, i m'havia explicat que l'antic camp del Barça, i espero que sigui així, perquè és el que tinc entès, a les graderies de dalt resulta que des del carrer es veien els culs. Els culs no, vestits, però
0: clar,
1: vull dir...
0: Sí, sí.
1: I llavors els, per això els hi van començar a dir culers.
0: Saps
1: que... O sigui, mira que senzill que és.
0: Saps que em sona? Saps que em sona? No, tampoc, allò, no posaria la mà al foc perquè no, diguéssim, no sóc especialista en temes blaugrana, però
1: no,
0: em sona.
1: No, ja
0: ara que ho has explicat, em sembla que alguna vegada ho he sentit explicar així. Sí, sí,
1: sí, sí, és que el meu pare sempre ho deia.
0: Sí, sí. No, i, podria ben bé ser això.
1: I ara al dir-ho, dic, pues, caramba, i són coses que es van perdent, que no...
0: Mira, allò... però no es va perdent tant, perquè, veus?
1: No, tu... perquè les anem recordant.
0: Exacte,
1: entre nosaltres.
0: Entre nosaltres l'anem recordant, això és el que has fet
1: és
0: avui.
1: És que Catalunya sí, Ràdio és Catalunya Ràdio.
0: També, i la nit dels ignorants ja té una edat, també.
1: És la... Exactament. I et desitjo molta sort, també.
0: Moltes gràcies.
1: I gràcies, perquè també m'agrada molt com fas el programa.
0: Doncs gràcies, Núria.
1: Que jo el segueixo des de l'època del Cuní.
0: També, no? Veus?
1: Sí.
0: Veus? Sí, sí, sí, sí. Molta sí. Gent, és curiós, eh? Sí, sí, sí.
1: Molta, sí, sí. Quan he pogut. Segons quina època, de vegades no pots per la feina o per el que sigui.
0: Ja, ja.
1: Però ho fem quan podem, tots.
0: Ja. I nosaltres que us ho agraïm. Núria, moltes gràcies.
1: Per fer-hi som.
0: Bona nit i anem cap a...
1: Bona nit, apa.
0: Anem cap a Vallcarca, amb el teu permís. Joan, bona nit.
2: Hola, Domènec, bona nit. A veure... el programa que és Cita Animal,
0: sí,
2: de TV3, que és perfecte, a mi sí, m'agraden molt els animals, o sigui, res en contra ni molt menys, però trobo que en un moment determinat del programa podrien dir, i quan vostè agafi el gos i surti a passejar-lo, no està de més que porti uns quants papers o tovallons de paper i una ampolla d'aigua, perquè si el gos fa les seves necessitats, mm-hmm, jo ho recullo. I almenys la gent es conscienciaria de que, perquè ja sé que tothom ho sap, però, escolta, el meu carrer, el carrer Mare del Coll, a vegades tens que anar saltant perquè està ple. Esclar, és un carrer de plantes baixes, de torres, amb jardí, i ja sabem, tot això pues, vol dir que hi ha gossos, m'entens?
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
2: I ja està. És que hi pensava l'altre dia, quan ho van fer-ho, dic, home, dic, seria un moment oportú
0: perquè
2: tothom se n'entenés.
0: Clar, clar, clar, clar. Sí, sí, sí. I sembla mentida que això encara passi i tantes vegades que n'hem parlat,
2: Després això dels gats, que diu Josep Lluís, es diu?
0: Ah, sí, sí, sí.
2: Home, no tots els gats són esquerps, Cuidado, nosaltres hem tingut gats aquí a casa, que som com perutxes,
0: Són més carinyosos, vols dir, sí, no?
2: No, home, a veure, el gat tendeix a ser una mica esquerp, perquè potser no sigui massa d'argent i ben fes que fa.
0: Clar, clar, clar, clar.
2: M'entens?
0: Perquè és
2: però
0: molt independent,
2: que,
0: no?
2: Que, bueno, n'hi ha que no.
0: N'hi ha que no ho són tant.
2: Hem tingut perutxes aquí, vull dir que teníem una casella Elsa, que allò era un perutxe, m'entens? De pont de mà que era, pobret.
0: Molt bé, Joan.
2: I, bueno, jo els culers, però jo respost a aquesta senyora molt
0: sí,
2: bé,
0: Sí, sí. Tu també havies sentit aquesta explicació,
2: Sí, sí, sí, sí, i tant, i tant.
0: Perfecte.
2: Molt bé,
0: Joan. Benec. Doncs moltes gràcies.
2: Bona nit, gràcies.
0: Gràcies
2: bona nit.
0: I bona nit. I escolteu-me, tenim un missatge d'en Joan des de Lleida, sí, que ens diu: volia saber per què els ous a les botigues estan a temperatura ambient i, en canvi, quan els portes a casa, s'han de posar a la nevera. Bona pregunta, bona pregunta, tot i que potser ens podem trobar que alguns diguin, no, és que el posa a la nevera perquè vols, perquè no caldria, Però és veritat que tenim aquest costum. L'Alba, des del Parc Güell de Barcelona, ens diu: soc veïna del Parc Güell, sovint hi anem a passejar i vam veure els dos últims dies de la setmana passada que estaven preparant el muntatge d'un escenari especial espectacular. Al principi vam preguntar als vigilants del parc de quin espectacle es tractava, però ningú ens va saber donar una resposta, ja que no vam trobar informació enlloc, ni per internet, ni en cap cartell, ni tan sols trucant per telèfon a informació del Parc Güell, que semblava que no en tenien massa coneixement, tampoc. Després de molt indagar, ens van dir el dia abans que dilluns, dia 22, hi cantava l'Escolania de Montserrat, però que s'havia d'haver demanat entrades anticipadament, que eren limitades, i a més semblava que ja estaven totes exaurides. Jo voldria saber, per algú dels que van assistir al concert de l'Escolania, de quina manera es van assabentar d'aquest concert, quan, com, de quina manera en van tenir notícia. I encara un altre missatge de la Dolors de Banyoles sobre el canvi climàtic i la contaminació que provoquen sobretot els combustibles fòssils dels avions i els cotxes, diu. No parlem de les guerres i tantes altres coses que estan destruint el planeta. Molt sovint, quan veig els aeroports plens de gent, em pregunto, aquestes persones pensen en el futur dels seus fills i nets? No es podria regular, per exemple, el trànsit aeri i que només es fes servir per necessitat? O sigui que això seria no viatjar per plaer. I una necessitat no és anar a veure un partit a l'altra part del món, diu la Dolors de Banyoles. Suposo que sóc una il·lusa, però la salut no està per damunt de tots els milions que mouen aquests viatges, es pregunta. Aquestes onades de calor ens estan avisant, és el missatge amb preguntes i amb missatges implícits de la Dolors de Banyoles. I acabem amb la Maria Antònia, que ella sí ens ha enviat un àudio.
3: He escoltat a la senyora Fina de Nou Barres, que parlava que per dormir usar un aparell que li va tan bé. Ens pot fer una mica d'explicació de quin és aquest aparell?
0: Un últim missatge de la Marian des de Lleida. Ahir la nit crec que era la senyora Fina, ara ho mirarem, que va parlar de l'herpes, exacte, sí, ho va fer. I va dir que l'herpes es cura amb menta fresca. Em va semblar entendre que parlava d'un llibre de remeis naturals. Quin era el nom del llibre? Doncs bé, és una pregunta que li traslladem a la Fina. Segur que la Fina, si no és avui, doncs li recordarem la setmana que ve. També ens podrà contestar, perquè la Fina és oient habitual del programa, i mirarem a veure si ens ho pot, respondre. Quin llibre de remeis naturals era aquest que deia que l'herpes es pot curar amb menta fresca? I ara, no sé si això es pot curar, però l'addicció a les sèries és el tema que fa moure a la Sílvia Comet i que fa que col·labori en aquest programa.
4: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Com cada divendres a aquesta hora, ja és aquí la Sílvia Comet per recomanar-nos un parell de sèries i facilitar-nos una mica la vida, perquè no haguem de perdre el temps remenant els catàlegs de les plataformes, perquè no és broma. Hi ha gent que alguna vegada m'han explicat que s'estan tanta estona buscant la sèrie com mirant-la. Sílvia, bona nit.
5: Què tal, Domènec? Bona nit.
0: Sílvia, què tenim avui al menú de sèries?
5: Doncs mira, ja és estiu, n'hi ha molts que estem pensant en les vacances, tot i que encara queden bastants dies, i com somies gratis, ens podem imaginar passar uns dies en algun poblet encantador, d'aquests de postal, on no hi ha grans aglomeracions de turistes i els veïns es bolquen amb qualsevol persona de fora. Comunitats d'aquestes molt cohesionades on la vida és idíl·lica, o no? Doncs deu ser que no. Tot el contrari, comencem per una de les estrenes més sorprenents de l'any i que segur que formarà part de moltes llistes del millor del 2026. És Widow's Bay, la maldició de Widow's Bay.
6: There is something about these seafaring towns. The superstitions, their tall tales. I find it charming myself.
7: Was there cannibalism?
6: No. I don't think that's right.
0: Ja m'estranyava a mi, era massa bonic per ser veritat. I on se situa aquesta badia, que suposo que deu ser fictícia?
5: Sí, encara falten uns dies per fer vacances, de manera que patim una mica, va. La badia és fictícia, clar, però se suposa que és una illa situada davant la costa de la regió nord-americana de Nova Anglaterra. Un lloc força pintoresc i encisador, d'aquells que sembla que s'han aturat en el temps. Aquí hi viu una petita comunitat on gairebé tothom es coneix. Els comerços són petits i encantadors, restaurants, botiguetes, tavernes que reforcen aquesta sensació de comunitat aïllada. I aquest és un punt clau. Ningú surt de l'illa perquè hi ha la creença que les persones nascudes a Widow's Bay no poden abandonar-la sense patir conseqüències terribles. A l'inici de la sèrie s'expliquen històries de veïns que van marxar al continent, I van morir poc després. Un home va morir d'un atac de cor un mes després de deixar l'illa, una altra dona va morir l'endemà d'arribar a terra ferma. Aquests casos alimenten la superstició que l'illa està maleïda. Una de les gràcies de la sèrie és que durant bona part de la història no queda clar si aquestes creences són simples llegendes locals o si realment hi ha alguna cosa sobrenatural al darrere. El batller, Tom Loftis, intenta explicar-ho tot de manera racional, és un descregut, i està obsessionat a convertir Widow's Bay en un punt d'atracció turística.
0: I qui té raó? Els veïns o l'alcalde? Tot és pura superstició?
5: No tot és pura superstició, i tant que en aquesta illa hi passa alguna cosa. No es basa en l'obra del mestre del terror Stephen King, però que ha inspirat els creadors de la sèrie és bastant evident. Un poble on els fenòmens paranormals formen part del dia a dia, on podem veure pallassos terrorífics, hotels encantats, bruixes, maleficis... Però també hi ha moltes altres referències a clàssics, com Tauró o Un home llop americà a Londres. També ens pot recordar a Twin Peaks, per allò d'un lloc meravellós on hi ha més secrets que habitants del poble. Faria molta por, si no fos, perquè tot està manit amb moments força còmics, humor absurd o humor negre, que dona a la sèrie un aire superdiferent, molt original. La combinació de gèneres és tot un encert. En alguns moments no sabreu si riure o tapar-vos el cap amb una manta. A banda, també hi ha una trama més emocional que gira al voltant de la família de l'alcalde, però que està perfectament integrada amb la resta. Res és sobre aquí, tot està lligadíssim.
0: I què me'n dius de les interpretacions? Són destacables, diguéssim?
5: Més que destacables. L'alcalde del poble l'interpreta Matthew Rhys, que és d'aquells actors que, si m'ho pregunteu a mi, és del millor del panorama actual. Potser un dels seus treballs més coneguts és haver coprotagonitzat el tros de sèrie que és The Americans, però també l'hem vist a la pell del nou Perry Mason. Està fantàstic, amb reaccions físiques molt expressives, cosa que dona molta credibilitat a situacions bastant absurdes i sortint força de la seva zona de confort, que normalment és el drama. Rhys és l'estrella de la sèrie, però també són molt remarcables els secundaris, com Kate O'Flynn en el paper de l'ajudant del batlle, una secretària eficient, que té un rol bastant còmic, però que acaba sent decisiva i fins i tot protagonitza tot un capítol fantàstic sobre encanteris que jo crec que és un d'aquests que podria estar a la llista de millors capítols dels pròxims Emmy, dels Premis de l'Acadèmia Nord-Americana de la Televisió. També cal destacar el personatge que interpreta Stephen Root, que fa d'un veterà pescador de l'illa i que és una mica un profeta del desastre. En resum, una molt bona història sobre un poble maleït, fantàsticament ambientada, amb una atmosfera inquietant, tocs d'humor absurd, en això també pot recordar Twin Peaks una mica, amb ritme pausat, interpretacions brillants i un capítol final amb un gir sorprenent que ho deixa tot preparat per a la segona temporada. Una sèrie amb molta personalitat, en definitiva. Per mi podria tornar demà mateix perquè tinc moltes ganes de més Widow's Bay. Té 8 capítols que trobareu a Apple TV.
0: Va! Un segon poble suposadament idíl·lic, també.
5: Basada en una obra de Louise Penny, que és autora de novel·les de misteri molt popular al país. I la sèrie es titula Three Pines.
8: This tiny, sleepy village full of kind, compassionate people and two murders in one year. Evil leached into the ground in Three Pines.
9: Chief Inspector Gamache.
10: She's out there somewhere. Will you help us find her?
5: Està ambientada a un poble fictici situat a prop de Montreal, Three Pines, un poblet moníssim on els veïns són una mica excèntrics, però que tot fa pensar que s'entenen molt bé entre ells. Sopen plegats al mateix bistrot, també són amics del propietari i el cuiner, i es reuneixen per participar en un club de lectura en una petita llibreria supercookie. També tenen un centre d'art liderat per una dona indígena. La sèrie arrenca amb dues històries aparentment aïllades, aïllades. D'entrada, una protesta davant la comissaria de policia de Montreal per denunciar la desaparició de dones indígenes. Els agents de la comissaria no hi donen cap importància, però aquí apareix el protagonista de la sèrie, que és l'inspector Gamache, que no vol deixar passar el cas d'una jove desapareguda. Poc després, els seus superiors, una mica com a càstig per voler-se ocupar d'un cas que suposadament és poc important, l'envien a investigar una mort en circumstàncies una mica estranyes que passa a Three Pines, que és a tocar justament de la comunitat indígena d'on ha desaparegut la noia.
9: I qui és la víctima aquí?
5: És una dona rica del poble, bastant arrogant i un punt desagradable que no desperta precisament simpaties entre els veïns de Three Pines. A priori sembla un accident, però de seguida Gamache, que és especialment intuïtiu, veu que allò que sembla accidental en realitat podria haver estat molt planificat. I automàticament tots els veïns del poble es converteixen en sospitosos. Tothom té un motiu per haver acabat amb la vida d'aquesta dona. Amb dos capítols es resol el cas, una mica a l'estil d'Agatha Christie, en el sentit de qui ho va fer, qui va cometre el crim, però en aquesta sèrie el més interessant és la trama de fons de les nenes i dones desaparegudes. És una barreja de thriller, crítica social i drama humà. A mesura que avancen els capítols, anem veient que en aquest poble hi ha molts secrets i molts acaben derivant en casos de nens i joves indígenes.
9: I el repartiment, Sílvia, és conegut?
5: El gran protagonista, que també fa la millor interpretació de la sèrie, és l'actor Alfred Molina, que es va posar en la pell del malvat doctor Octopus a Spider-Man, i a qui hem vist recentment a la sèrie The Borogs, Jubilación Rebelde, que és a Netflix, que potser no el coneixeu, però heu vist la sèrie i així ja li poseu cara. Sense ell, Three Pines seria molt més plana i tindria bastant menys encant, perquè la gran qualitat d'aquest investigador, d'aquest inspector, és l'amabilitat i les bones maneres a l'hora de fer la seva feina. No és el típic policia turmentat que surt a moltes sèries sobre crims. Tot el contrari. L'inspector, a més, com molts dels personatges de la sèrie, també té un trauma que li ve de la infantesa i això fa que empatitzi amb alguns dels veïns del poble. Té 8 capítols i els diferents crims, com us deia abans, es van resolent de dos en dos. Cada dos capítols, un cas. Si teniu ganes de veure una sèrie sobre casos criminals amb un rerefons sobre injustícies històriques bastant reposada i ambientada en un lloc molt bonic, visiteu Three Pines. A més, combina l'anglès i el francès, el québécois, cosa que també li dona un to diferent. La trobareu a AXN, que podeu veure a través de Movistar Plus.
9: Doncs avui, pobles encantadors, que potser no ho són tant, Widow's Bay i Three Pines. La setmana que ve, més propostes. Gràcies, Sílvia. Molt bona nit.
5: Bona nit. Fins la setmana que ve.

0: La Sílvia Comet és la nostra prescriptora, però no li feu cas, eh? A les nits no heu de mirar sèries, a les nits ens heu d'escoltar nosaltres. Això que fa en Lliberat, de Navarcles, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Lliberat, bona nit.
1: Jo soc curiós.
0: Sí?
1: I, esclar, el Giro Feiner, de Castell Galí, es va entrevistar amb el papa, que vam parlar de la banca del Perú, o de la banca que ja hi ha d'aquí.
0: Ahà, o sigui, tu preguntes de què van parlar l'Isidre Feiner i el papa, correcte?
1: Molt bé,
0: sí? D'acord. Aquesta és la pregunta, que t'agradaria saber de què van parlar.
1: Gràcies.
0: Molt bé. Veurem si algun oient del programa ens ho pot dir. Però vaja, suposo que si se sap de què van parlar, si la conversa va anar més enllà d'una conversa privada, doncs suposo que es deu haver publicat. Ho mirarem, Lliberat. Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, bona nit. I la Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit, Domènec, que ja... Escolta, bé, plaer saludar-te.
0: Gràcies, igualment.
2: Escolta, no sé de què devíem parlar, però ja podria ser que parlessin de finances, perquè...
0: Sí, podria ser, o potser no, eh? Vés a saber, no?
2: El Vaticà sabem que té bé, de finances.
0: Sí,
2: que,
0: home, sí, ja i tant. Sí.
2: Sí, per cert, que heu vist aquella del com es diu, el Concili, és, no? La pel·lícula aquesta, el Conclave.
0: La pel·lícula...
2: Ai, sí, no estic molt posada en aquests temes. El Conclave.
0: No, però n'hi ha una que és el Conclave, després n'hi ha una altra que em sembla que és l'altre papa. N'hi ha dos o tres, però n'hi ha una, sí, que es diu
2: el Conclave. El Conclave està molt bé, també, sí. Sí. Bé, ja també es veuen el padrino, també aquell, un dels padrinos, que també és... Que... Bé, ja, la trama que hi ha allà, que ja es veu
0: que
2: bé.
0: Que també s'hi veu l'església.
2: En fi, noi, en
0: sí.
2: Fi, bé.
0: Sí.
2: Sí. Doncs, bé, jo, aquesta sèrie és que ha dit ara la Sílvia,
0: sí.
2: Bé, la que es va dir exenta, potser la veuré, però la que s'ha d'esquitxar part no, perquè ja esquitxem prou. Ja.
0: Sí, que tu també estàs parlant de finances, veig, eh?
2: Sí, oi, noi, quins remeis, sí. Perquè per Movistar, bé, si una pila ja entens i pots mirar el que no dic, em sap greu a vegades, però dic, no, noi, perquè ara aquesta, ara l'altra i tot això, és una tremuja si t'hi enganxes, eh?
0: Sí. Escolta, no,
2: mira, volia...
0: Digues. Volia tenies una pregunta, de... no?
2: Sí, no.
0: Ah, no?
2: No. Bé, la pregunta... El dissabte, volia dir que el dissabte,
0: sí.
2: Aquí a Sant Cugat,
0: sí.
2: Estrenem una obra que es diu la Festa Major a la Llar fa furor, perquè la fem a la Llar, saps?
0: Sí.
2: Sí.
0: I es diu?
2: I la dirigeix la Gisela Figueres, àlies Senyora Isabel.
0: Ah, val, sí. Sí.
2: Ella la dirigeix, la idea original és d'ella, el guió, sí. I la fem aquest dissabte a les 5 de la tarda, ja ho sé, a més és una mala hora amb aquesta colona, i dic, mira, deixa-m'ho dir, a veure si algú, perquè ha sortit aquelles hores de casa.
0: Sí, escolta'm, i tant. I com es titula l'obra?
2: Diu, a la Llar, la Festa Major fa furor.
0: Ah, es diu així, eh? A la Llar, a la Llar, la Festa Major fa furor.
2: Sí. Però jo també hi surto, evidentment. Evidentment, vull dir, sí, perquè som...
0: Sí, perquè ja has treballat.
2: Evidentment, vull dir, perquè som totes baixes, i sortim sempre tothom, no? En fi.
0: Doncs molt bé.
2: I ens ho passem molt bé nosaltres, esperem que el públic també s'ho passi bé, però doncs era per fer una mica d'allò.
0: Molt bé.
2: I aquests dos dies com t'han anat bé, no?
0: Sí. De moment bé. Home, tot és una mica nou, Vull dir, això no s'aprèn només en dos dies, però vaja, ho estem intentant, sí.
2: Home,
0: sí.
2: No.
0: Estem fent un curs accelerat.
2: Sí, bé. Ja teniu pràctica per això.
0: Sí, més o menys, una mica.
2: Molt
0: doncs,
2: bé,
0: Maria Rosa, bé. Moltes gràcies.
2: Una cosa, dic, lo dels col·les és cert, però també hi ha que dir que... Bé, el meu pare no m'ho deia, això, perquè el meu pare era l'espanyol.
0: Sí.
2: Perico, que la branca femenina era els que érem del Barça i el meu avi, però hi ha que dir una cosa que ens diu que l'espanyol era Can Ràbia.
0: Sí.
2: Sí, se li deia Can Ràbia per on estava situat, sí, era Can Ràbia, sí. I això no es diu, et trobo que els hi anava de perles aquest nom, noi. Sí. El meu pare era tan anticuler que em va fer agafar una mania a l'espanyol a mi i després quan m'he anat informant encara més.
0: Però és així. Ui, tema complicat aquest,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, molt complicat, en fi. Vinga,
0: bueno,
2: doncs,
0: Maria Rosa, doncs, queda notat pels que vulgueu anar-hi a Sant Cugat.
2: Sí, a la llarga de Sant Cugat i el carrer Vall d'Oreig, a les 5 de la tarda.
0: Exacte, a les 5 de la tarda. Gràcies, Maria Rosa. Bona nit.
2: Apa, adéu, bona nit, adéu.

0: Ja sabeu que des de mitjans d'any, aproximadament, ens vam proposar entrevistar cada mes una gastrosàvia per així fer honor a aquest projecte impulsat per la Fundació Alícia i el Govern, que té per objectiu crear un inventari de receptes de cuina tradicionals i, alhora, molt important, homenatjar les àvies que han preservat tot aquest llegat. El resultat d'aquesta iniciativa, endegada l'any passat, és de 300 plats tradicionals documentats, 12 dels quals, fins i tot, les mateixes àvies, des de diferents punts del país, els expliquen en videoreceptes publicades a la xarxa. Avui, la gastrosàvia, per cuinera, per sàvia i per àvia, és la Montserrat Massip, nascuda i resident a la Granadella des de fa 83 anys. Montserrat, bona nit.
1: Bona nit.
0: Hem passat un bon Sant Joan?
1: Sí, tranquil·let.
0: Montserrat, sempre...
1: Ja n'hem passat un altre.
0: Sempre els fem una mateixa pregunta a les gastrosàvies. Montserrat, per què creu que l'han escollida gastrosàvia, vostè?
1: Pues, bueno, no ho sé. No ho sé, perquè jo estic en un centre i ens vam reunir unes quantes i després diu, bueno, que farem una recepta. I la directora va dir, bueno, això ho pots fer tu.
0: Home, doncs ja...
1: I vaig ser escollida així, però perquè no sabia ni el que havia de fer.
0: No sabia massa on es ficava,
1: res,
0: no?
1: Res.
0: Bé, doncs, però això és que hi havia altra gent que sí que confiava en vostè, veu? Està bé, això, també. L'inventari que s'ha fet, l'inventari d'aquestes receptes, inclou més de 300 plats tradicionals, com dèiem, 12 videoreceptes presentades per vosaltres mateixes. La seva recepta, la de la Montserrat, són les orelletes, que són unes postres. Per què unes postres?
1: Bueno, perquè al temps nostre d'antes... pues no hi havia massa coses, no podíem anar a comprar en tants supermercats, no podíem. I després, pues no, estil dolç, no hi havia massa cosa. I això era un postre que era barat per nosaltres perquè el que val més és l'oli. Perquè, clar, s'han de frigir amb oli.
0: Clar.
1: I l'oli és el component que tenim nosaltres de tota la vida, pues, bo, que l'hem gastat bo i sempre no ens n'ha faltat.
0: Ja hem dit...
1: I d'aquesta manera, sí.
0: Digui.
1: Pues això, pues s'estilava fer orelletes i rosquilles.
0: Clar. Ja hem dit dues coses importants, oli, fregir... Anem per feina... Si volem fer aquestes orelletes,
1: sí.
0: Què hem de fer primer? Què fem?
1: Pues mira, primer que tot és agafar els ingredients, que són ous, sucre, una mica d'anís, sal, llevat de pols, matafaluga, celiandre, una rama de canyella, aigua... Bueno, l'aigua és el que s'ha de bullir, la celiandra i la rama de canyella i la matafaluga.
0: Val, això és el primer.
1: Se fa un suquet i es guarda, però ha de ser fred quan se tira a la massa.
0: Val, o sigui, ho infusionem i ho deixem refredar, d'acord.
1: I després oli i raspadura de llimó i la farinella que admeti.
0: Val, ja tenim,
1: es fa
0: doncs,
1: una pasta.
0: Hem fet aquesta infusió, això, i ara anem a fer la pasta, aquesta massa, no? que és el més important, la massa. Anem pels ous?
1: Sí, es posen els ous. I normalment, jo sempre pujo les clares a punt de neu, perquè m'agrada més, perquè queda més suau. No? Després vas posant tots els ingredients. I vas pastant. I quan ja el tens una mica així lligat, l'has de pastar amb la mà.
0: Amb la mà?
1: És una pasta que es pasta amb la mà.
0: Val,
1: sí.
0: Val.
1: I quan ve un moment que quan poses la farina, la mà ja se despega tota la pasta. Perquè
0: val.
1: Ja està lligada. Després fas com un pa i el deixes allà una mica reposar i fas unes boletes i les poses a reposar, que es facin bones.
0: Que es facin bones quan, vol dir que s'han de fer una mica...
1: S'han de pujar.
0: Han de pujar, eh? Perquè hi hem, hi hem posat llevat, o sigui que claro, han de pujar una mica, no?
1: I s'han de pujar una miqueteta.
0: Va. I quan... Montserrat, una cosa, perquè ara acabem la recepta, però deia a la presentació de la recepta, en el vídeo, deia vostè que s'ha de fer entre dues persones. Per què?
1: No, quan s'hi couen.
0: Val,
1: quan
0: s'hi couen. Quan es cogui, cal que siguin dues persones.
1: Fins que les tens pastades, te pots fer sol.
0: Val.
1: El que passa que fas les boletes, no?, i les has de deixar fer bones. Perquè la pasta després l'has d'estirar. Has d'estirar-la, però amb les mans.
0: Val.
1: I clar, i tu quan una l'estira i l'altra l'ha de posar a la paella.
0: D'acord.
1: I clar, no pot fer-ho tot sol, perquè clar, la de la paella es cremaria.
0: Val, perquè, o sigui, quan tenim les boletes, un cop les boletes han crescut, llavors l'hem d'estirar.
1: Ui, s'ha d'estirar com una coca redona, eh? Sí, s'ha d'estirar a les mans.
0: Val.
1: Ben estirada.
0: Val, i aleshores...
1: També costa el seu, una mica.
0: Però i per estirar-les ho fem amb la mà o amb un corró amb la mà?
1: Amb els dits.
0: Val.
1: Amb els dits, ben estirada, de la vora que de un rebuixet més doblet, perquè no pots acabar el d'allò, però del mig queda bastant fina.
0: Val. I aleshores les posem...
1: S'ha de fer bona la pasta,
0: Clar, el secret, suposo que aquí el secret és la pasta, ben bé, no? La matafaluga, l'anís, no? Tot això.
1: Sí, bueno, no? Però l'important és que la pasta sigui bona.
0: Clar.
1: Perquè si la pasta no es fa bona, no la podràs estirar.
0: Clar.
1: Que se'n tornarà.
0: Val. I aleshores...
1: Ho veig com si les fes, ho veig així.
0: Sí? De tantes vegades que les ha fet, no?, i de tant que s'ho sap de memòria, mentre ho va explicant ho va veient, no?
1: Clar, sí. I ho veus, ja ho veus com ho està fent, sí.
0: Montserrat, i a l'hora de fregir deu ser important també tenir un bon oli com el que teniu aquí a la Granadella, no?
1: Bueno, doncs sí. A l'hora de fregir, si l'oli és bo, i el més important també és no deixar fer l'orelleta rossa. A mi no m'agrada que siguin rosses les aurelles, perquè al moment, com són tan primetes, has d'estar al tanto que no se faci rossa.
0: Val, que no es faci rossa, o sigui, que no es cogui massa, no?
1: Color, sí, això mateix, un color.
0: Val. Montserrat, vostè, ara que estem parlant de la paella i de coure, em deia l'altre dia que té una dita que diu... Tot és bo el que l'olla cou si no hi poses res dolent. Això d'on surt? Això és per als que no s'atreveixen a cuinar perquè tenen por que no quedi bo?
1: No, bueno, pues no ho han de pensar, això. Perquè això m'ho deia a cada moment la meva mare. Em deia, perquè a vegades li deia, oh, això no. No. Tot és bo el que l'olla cou. Si no hi poses res dolent, tot és bo, me deia.
0: Clar,
1: bueno,
0: al final...
1: pues, jo suposo que les orelletes han de ser bones, perquè de dolent no hi ha res.
0: Ja. Clar, si els ingredients són bons, després això sí, poden quedar més torrades o menys torrades, com deia vostè, massa rosses potser no agraden, millor que siguin una mica d'oredetes. I un cop les tenim fetes, doncs, les traiem i què hi posa? Sucre o pols de sucre?
1: Al moment que es trauen, has de tindre el sucre a punt, i bom, tirar tot de sucre al damunt, al moment que es trauen. I després no les cal conservar enlloc perquè l'orelleta es conserva sola sense posar-la enlloc. Ni neveres, ni res de res.
0: Però quan les treu, les posa amb un paper absorbent o així?
1: Amb un paper.
0: Sí, no?
1: Sí, perquè absorbeix oli també, claro. Pues les poses amb uns papers nets, d'aquestos que són ja per reposteria, i després pues, allí les pots tindre fins que te les menges totes.
0: On es va aprendre a fer vostè, Montserrat? Amb la seva mare, no?
1: Pues jo resulta que abans, com que en feien a totes les cases per les festes, pues jo les vaig aprendre a fer de la meva mare. I sempre que volíem que fèiem una festa o volíem anar amb algun que ens convidàvem a alguna casa, doncs mira, fèiem orelleres.
0: Era una cosa que es feia sovint o només es feia els dies
1: sí,
0: de festa?
1: Sí. Se feia sovint i bastant, eh?
0: Però
1: bastant,
0: els dies de cada dia bastant. O era més una cosa per celebrar alguna cosa o per festes?
1: Entre que tot anava molt justet, pues se feien sols els dies de festes, eh?
0: Val, sí, no?
1: Sí, i tant.
0: I vostè l'ha ensenyat a fer algú?
1: Bueno, jo sí, els que han vingut amb mi, no, que han, i a vegades ho he fet amb alguna amiga, també. He fet orelletes, perquè ja li dic, quan les pastes les pots pastar tu sol,
0: sí.
1: Però al moment de coure-les has
0: clar,
1: de ser dos.
0: Han de ser dos,
1: és impossible
0: sí.
1: Un sol.
0: Ja.
1: I, pues, bueno, a vegades una amiga diu, oh, mira, vols ajudar que farem orelletes? Doncs vinga, fem orelletes.
0: I avui dia se'n fan encara aquí, a les cases, a la Granadella?
1: Sí, encara se'n fan, eh? Sí. El que passa que és una cosa molt... La joventut d'ara i tot, ja es dediquen a fer altres coses. Ja. Són massa laborioses per a... No, ja no se'n fa gaire de reposteria, així com abans.
0: Yeah.
1: La reposteria la fèiem totes nosaltres. Jo cada setmana fèiem magdalenes. Com teníem gallines i teníem ous, doncs les magdalenes les fèiem totes nosaltres.
0: Clar. Ara tot això es compra, no? Es compra fet...
1: I ara tot es compra. Sí, sí, hasta sí. Nosaltres les comprem al pastisser, clar. Ja no ens dediquem a fer això. Ja tenim el temps per d'altres coses. Ja, no sé, fem d'altres coses.
0: Sí, ha canviat molt. Però vostè està contenta de poder participar en aquest projecte de les gastrosàvies? Home, d'alguna manera és intentar preservar-ho, no?
1: M'he trobat sense saber on anava, la veritat. Quan ens van dir, mira, un dia farem un dinar... Diu, i bueno, ens van convidar, i jo vaig anar pues, a la directora del centre, com a llistic al d'allò, la senyora alcaldessa, que tinc una alcaldessa a la Granadella, i la d'allò, la que es cuida del centre de la cultura de l'oli, que aquí et vaig dir que teníem el centre de la cultura de l'oli, que s'hi fan moltes coses, eh?
0: S'hi
1: fan dinar, bueno, dinars, s'hi fan cursets, s'hi fan exposicions...
0: Sí, sí. El centre de la cultura de l'oli de Catalunya, pels que no ho sàpiguen, és a la Granadella, i és un espai, és un espai una mica això, dedicat a impulsar, a promocionar i a donar el reconeixement que mereixen les comarques catalanes on es fa oli com la, i els pobles com la Granadella, no? Que tenen gran tradició oleícola, com es diu, no?
1: Sí.
0: I bé, és un centre de difusió d'aquesta cultura i també un espai creatiu amb una agenda d'activitats, com diu la Montserrat, molt, molt gran i molt activa i oberta a tothom, a més. Doncs, Montserrat, i llavors aquí van fer això i va ser aquí on la van engrescar per apuntar-se al projecte de les gastrosàvies, no?
1: No, va ser pues, aquesta noia que va vindre a buscar, que estaven buscant, 12 gastrosàvies. I va ser pues, que va dir, bueno, pues, mira, pues ara la vindran a gravar, diu, i quedarà com una gastrosàvia. Vale, pues, bueno, pues jo ho vaig fer. Sí, me vaig trobar allà amb uns nois molt simpàtics, que van vindre a gravar i em van dir això, seran 12 gastrosàvies perquè intentem que ara la joventut compre massa menjar
0: el que dèiem.
1: Prefabrica.
0: Sí.
1: I ara pues, això és una cosa de que voldríem introduir-los en menjars que es feien
0: clar.
1: I que provessin de fer menjars.
0: De fer-ho, clar, clar.
1: Però, clar, és que el fer menjar reporta molt temps.
0: I
1: ara
0: temps, sí.
1: Estan ocupats en moltíssimes de coses i abans no teníem ni mòbils, no teníem tabletes, no teníem res per entretindre-nos.
0: Sí.
1: Molt diferent, eh?
0: Tot ha canviat molt, sí. Tot ha canviat molt, però li agraïm molt, Montserrat, que hagi contribuït a aquest projecte, perquè almenys doncs, sí que tenim doncs, aquesta memòria, ara ho sabem, guardada, preservada i a disposició de tots aquells que tinguin temps o vulguin trobar temps per fer-ho, per provar-ho i per cuinar aquests plats.
1: Sí, ja ho dic allà també. Dic, mira, quan s'hi jubilin algun dia que provin, mira, avui farem orelletes.
0: Exacte.
1: Sí, també els hi dic, quan s'hi jubilin.
0: Quan s'hi jubilin, exacte.
1: Ai, avui què? Doncs pues mira, avui provem de fer orelletes.
0: Doncs...
1: Ja està.
0: Doncs queda feta la recomanació i el consell de la Montserrat. Quan ens jubilem, tots a fer orelletes. Montserrat, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, un plaer haver parlat amb vostè. I fins una altra.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies i bona nit i bon estiu.
0: Que vagi molt bé. Una salutació a Granadella.
1: Per tothom. Gràcies per tothom.
0: Adéu.
1: Adéu, gràcies.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana hem dedicat els últims minuts del programa als relats del llibre Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré, un dels grans novel·listes del país i un dels més traduïts, també. Avui acabem el conte que vam començar ahir, titulat Butubata. Butubata. Ahir vam llegir com un home entra a la seva biblioteca. És una biblioteca imponent, molt, molt ben proveïda. Està esperant una trucada molt important. Ens ho explica un dels seus llibres, que fa de narrador i que també ens avança que un cendrer de vidre servirà d'arma per un crim. Truquen a la porta, però ell espera una trucada, no una visita. És un home jove que diu que ve a matar-lo. El propietari de la biblioteca li ofereix un conyac, Armanyac, i li pregunta qui l'ha pagat per matar-lo. L'home de la gabardina no li vol dir, però finalment confessa, un tal Orestes Puig. L'Orestes Puig, diu l'amo de la biblioteca, és el meu millor amic i és qui m'ha de trucar. Sona el telèfon. Per fi, el telèfon, la trucada. Tots dos homes miren l'aparell, immòbils. L'amo, que abans duia bata, encara espera... L'amo, que abans duia bata, encara espera que soni una mica més. Fa un gest com de demanar permís al seu assassí i despenja. Digui, fa amb la veu lleugerament alterada. Soc l'Orestes. Ja ho sé, potser vols parlar amb una altra persona. Què? Fa una pausa densa. Estàs bé? De moment, sí. Doncs seu, estic assegut. Estàs sol? L'home que abans duia bata mira cap al seu assassí, que assisteix a la conversa amb un cert interès no gaire ben dissimulat. Sí, per què? El Nobel és teu. Vaja, no saltes d'alegria? Sí, diu sense saltar d'alegria. I tant. No ho diguis a ningú perquè encara trigaran un parell d'hores a fer-ho públic. Et pots haver equivocat? No. L'amo pensa amb rapidesa. Se li acut que si l'Orestes Puig el vol eliminar, potser ara també li està mentint. Per què m'ho fas? Ho diu sense posar-hi cap mena de des de por. Si de cas, de retret. Per què et faig què? Silenci. Per què li havia de mentir en Puig? L'amo reflexiona una llarga estona. Fins i tot es permet un glob d'Armanyac. La veu de l'Orestes Puig es torna a sentir, impacient. Saps què? Ara vinc. Ja ho sabia. L'amo penja el telèfon i mira el seu assassí als ulls. Ara ja em puc morir, declara. I immediatament afegeix que consti que només és una frase feta. M'acaben de concedir el Premi Nobel i m'agradaria poder fruir-lo, assaborir-lo una mica, com si diguéssim, m'han tornat les ganes de viure. El Nobel de què? L'amo es mira l'assassí amb cara d'ofès, de molt ofès, triga moltíssim a contestar. No sap ni qui sóc, escup amb menyspreu, m'ha de matar i no sap ni qui sóc. L'altre ho reconeix amb un gest de les dues mans. L'amo continua fent un esforç per contenir la ràbia. Ja en sentirà parlar quan m'hagi liquidat. Li puc assegurar que els diaris n'aniran plens. Veu? M'ha de creure si li dic que em sap greu que ens hagin hagut de conèixer en aquestes circumstàncies.

Tots dos xarrupen l'Armanyac. Els diners del Nobel per la meva vida. És un bon tracte. Ja li he dit que no sóc un professional que es vengui. El sicari deixa la copa a la tauleta i en to solemnial prossegueix. I que consti que me n'alegro, per això del premi. Mira l'altre als ulls. No li vull dir per molts anys perquè no m'agraden les bromes fàcils, però el felicito, de tot cor. Es fica la mà a la butxaca de l'americana. No té temps de treure's la pistola o el que sigui perquè el cendrer ha volat contra el seu front. L'home sense gabardina cau cap enrere, amb la mà encara a la butxaca de l'infern de l'americana. No pot afegir res, ni un comentari sarcàstic ni una broma fàcil de les que no li agraden. L'amo sense bata s'ha aixecat i va cap al sofà. Recull el cendrer de terra i l'examina. Tot i l'impacte, no té cap marca. Realment és un cendrer sòlid. La Maria sabia el que es feia quan li va regalar feia 5 o 6 aniversaris. Un cendrer ben fort i ben robust, li havia dit, perquè no s'escrostoni amb els teus copets de pipa tan emprenyadors. El pobre assassí no reacciona. La taca que se li fa al front és lletgíssima. I l'amo s'admira de la seva punteria. Ell que mai no... És el pànic que l'ha fet reaccionar d'aquella manera. L'instint de supervivència. És el Nobel. Mira al voltant sense veure els llibres de les parets, sense veure'ns, sense veure res. Està una mica neguitós. No, molt neguitós. Però li fa cosa tocar aquell cadàver. Encara té el cendrer salvador a les mans. Fa un petit gemec perquè acaba de sonar el timbre de la porta. Desapareix i torna al cap d'uns segons. Fa entrar l'Orestes Puig a la biblioteca. De moment, tots dos somriuen. L'Orestes Puig l'abraça, satisfet. Però llavors, per damunt de l'espatlla de l'altre, veu el cadàver de l'assassí i el somriure se li transforma en una altra cosa. Estranyesa, perplexitat, pànic. El flamant Premi Nobel invita a seure amb un gest l'Orestes Puig al sofà davant de l'assassí, frustrat. Però el nouvingut ni s'hi ha fixat, perquè a peu dret observa encara el sicari mort. Què passa aquí? Diu al cap de molt el llogador d'assassins. Que no t'ha sortit bé la cosa. El Premi Nobel parla amb el cendrer a la mà. Fa estona que la pipa està apagada i freda damunt la taula, com un cadàver. Explica al seu representant que sap que l'únic que el pot haver mogut a fer una cosa així és l'enveja, que l'ha decebut, que s'havia cregut que eren un equip i que era lògic que fos ell, i s'assenyala enèrgicament al pit, qui s'endugués els honors, però que els beneficis... Em pots explicar de què cony em parles, fa l'Orestes Puig? No em diguis que no coneixes aquest home. L'Orestes Puig s'hi acosta pàl·lid, a punt de desmaiar-se, li examina la ferida. Està estabornit, fa, desesperadament esperançat, sense tombar-se. Suposo que és mort. Vaja, ho espero i ho desitjo de tot cor. Però com s'ho ha fet? Ho diu per la taca tan lletja del front. Ha topat contra el cendrer. Però si en... Mira el flamant Premi Nobel esgarrifat. Què collons ha passat? Què reputes has fet? L'Orestes Puig s'adona de la posició de la mà dreta de l'assassí mort i li aixeca l'americana per veure què buscava aquesta mà. L'amo, en veure que l'Orestes Puig intenta recuperar la pistola del seu sicari, li pega un cop fortíssim el clatell amb el cendrer. L'Orestes Puig cau damunt del sicari com si el volgués escanyar pel pèssim compliment del seu encàrrec. El Premi Nobel pega encara un cop, un altre i un altre cop de cendrer al clatell de l'Orestes Puig mentre li diu, ple de ràbia, per envejós, la puta enveja, que se't menjava viu, que no em volies deixar fruir, eh? Eh? Eh? I amb cada cop converteix l'arma que fins ara era de l'homicidi en la veritable arma d'un assassinat amb acarnissament. Llavors, tacada de sang i pell, la deixa damunt de la taula, al lloc que tenia predestinat, al costat de la pipa. S'asseu i fa un glob del seu armanyac. El Premi Nobel, per fi, després de tants anys d'esforços, després d'haver viscut molt malament les tres últimes convocatòries en les quals es deia que tenia moltes, però que moltes, possibilitats, després d'haver dit a tothom que no estava disposat a patir més aquell infern que suposava cada mes d'octubre per ell. Per fi li havien concedit el Premi Nobel. Passaria a la història. La seva obra passaria a la història. I aquells desgraciats envejosos i cobejosos volien que no ho festegés ni un sol dia. Llavors, el Premi Nobel mira els dos morts amb menyspreu. No entén, per més esforços que fa, la mala voluntat de l'Orestes Puig. Darrerament, tots dos estaven prou nerviosos, d'acord, com passava cada octubre. Però d'aquí a pensar que... Déu meu! Deixa la copa damunt de la taula i pensa en veu alta que hauria d'avisar la policia. Però en aquell moment, casualment, la policia truca a la porta i el Premi Nobel s'alça d'un bot, disposat a explicar com han anat les coses. Per un sentit estètic explicable, amaga en un racó la bata que més tard s'endurà al psiquiàtric. Torna a la biblioteca al cap d'uns segons, no pas amb cap agent de la policia, sinó acompanyat de la Maria, que l'abraça dient-li felicitats per molts anys. Tu t'ho mereixes, estimat, i alerta que hi ha uns bandarres que et volen fer una... Ui!
és aquesta taca de la camisa? Llavors la Maria mira cap al sofà. Què fan aquest parell? S'hi acosta. Veu que el del damunt és l'Orestes Puig i el de sota en Marc Vidal, l'actor. I diu, què els passa? Ja s'han emborratxat? Que no és sang, això. Sotge el Premi Nobel esverada. L'interroga amb la mirada. Re, que em volien matar, contesta el futur suïcida amb aquella fredor de qui encara no ha baixat del núvol. El telèfon sona com si volgués afegir-se a la conversa i el Premi Nobel, unes quantes setmanes abans de saltar per una finestra de la clínica, el despenja mentre fent-se l'atabalat, diu, és que no paren. Són els de la televisió, que es veu que un ocellet els ha dit que sí, sí, ja ho sabem, que encara no es pot fer córrer, però és que, en fi, que volem ser els primers a difondre la notícia a tot el món, que ara venim si no hi té inconvenient. L'amo, que ja no du la bata, penja el telèfon, satisfet. Observa com la Maria aixeca l'americana de l'home que abans duia gabardina. És millor que no ho intentis, fa l'amo agafant el cendrer. La Maria es tomba amb una placa platejada a les mans on ell pot llegir el seu nom i un per fi ben gros i les signatures dels seus amics, sense cap data. En haver-la llegit, l'amo de la bata de color granat deixa caure l'arma a terra. De manera inexplicable, el cendrer es trenca en dos trossos, com si considerés que ja ha complert la feina per la qual el van crear. M'expliques què ha passat? Em volien matar, tots dos. Però, a veure, en Marc Vidal? L'Orestes? Et volien matar? L'Orestes ho ha muntat tot, puta enveja, i aquest altre no sé qui és. La Maria pensa que pot ser que ara tots tres homes li estiguin fent la broma a ella. S'acosta als dos morts i els observa. Els veu molt reals. Mira l'amo, que ha recollit els dos fragments del cendrer i els ha deixat suaument damunt la taula i després s'asseu. Aleshores sona el timbre i tots dos s'espanten, però no es mouen d'on són. Té, deuen ser els de la televisió, diu ell, mentre es cura les gotes d'armanyac que encara queden a la copa. Amb un sospir de cansament, s'alça per fi a poc com si li fes mandra. I surt de la biblioteca dient, ja va, home, ja va, pesats. Els llibres estem avesats a endevinar les coses perquè en les nostres pàgines hi ha escrit el passat, el present i el desenllaç de totes les vides. I sabem llegir les històries que viuen les persones. Per això també sé que la Maria no tindrà esma per bellugar-se i sé que al replà de l'entrada tres equips de la televisió estan delerosos per entrar els primers a la casa. Sempre m'ha impressionat la incapacitat dels humans per veure les línies del seu destí, les vides que van tramant el seu camí i el punt final de cada història, que ja està escrit en alguna banda. La Maria mira cap on sóc, sense fixar-se en el meu llom d'un verd desdibuixat per tants anys a tocar-me el sol quan les cortines estan descorregudes. Remena el cap, desolada. Sentim com el flamant Premi Nobel obre la porta. La Maria pensa que és tan real tot, per si de cas es desmaia i em deixa tot sol per fer de testimoni. No sé si ho heu entès, perquè la cosa tenia un fil sucós, Qui narra la història és el llibre. Entenem que li volien gastar segurament una broma a l'amo. L'amo ha acabat matant a l'actor.